0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Aquesta quantitat de mails diaris que acaben en mal de cap. Uix, ni aigua.
3: Ibudol, el primer ibuprofen bebible en stick pack per alleujar el dolor, també en comprimits. Medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys. El dolor, ni aigua. Ibudol, havia de ser de Kern Pharma. Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.

0: Sarri.
1: Fermín, me guardo. Sí. Hem arribat a aquell moment de la nit ja...
0: Ja estem...
1: Per valents, eh?
0: Sí.
1: Bueno, no és per tothom, ja... aquest moment de la nit.
0: Comença a haver-hi una mica de filtre, no? Aquí.
1: Ja escalforeta, ja, eh?
0: Exacte. Ja que estem canyeros, podríem pujar una marxa més i també podria sonar aquesta.

0: també, a vegades et sorprèn el perfil de la gent que ho dona tot amb aquesta.
1: Sí, no? De cop i volta dius, sí, no portes grenyes i no, tens una panxa cervesera, no?
0: Totalment, totalment.
1: I estàs ballant Mago de Oz. Bueno, no, increïble. És un temazo, també.
0: Sí.
1: Ara ja estem aquí, tothom suat, tothom ja bastant perjudicat, i és l'hora de que arribin els himnes de tota la vida i himnes, sobretot, de rock.

No pot faltar rock i no poden faltar himnes per cantar a ple pulmó i per abraçar-te amb el que hem dit, no? Amb el tio que tens al costat que no coneixes de res, que quan et creus pel poble gairebé no us saludeu, però de cop i volta és el teu millor amic.

0: la Gloria Gairona als teus concerts?
1: Jo no. No sé qui ho fa, però algun del públic, suposo. Bueno, encara queda molta nit i per fer uns bons bailoteos no pot faltar una mica d'Ava.
2: Hombre.

0: Jo de Rafaela és d'aquestes cançons que penses, bueno, tothom diu que patxanguero, que tonto, no? Però quan et poses a mirar les harmonies que utilitza la tia i la música, realment té molt de suc i té molta sí, cosa, eh? I a mi em sembla una tia, o sigui, em sembla una artista com superinteressant en aquest aspecte. Mm. Ara que estem arribant a la recta final del nostre concert, necessitem modernitzar-nos una mica.
1: De venir cap aquí.
0: I convidem el rei absolut de la festa. Oh. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times.

0: Va, Pitbull és sense cap mena de dubte el rei absolut de la festa.
1: Jo va, haver-hi, tenir... va haver-hi una època
0: que estava tot arreu.
1: Estava tot arreu.
0: Vull dir, és que és això.
1: La filarmònica de Dubrovnik treia una cançó
0: i de golta, dale.
1: I de cop, Pitbull, sí, de cop, dale.
0: Jo, és el que t'anava a dir, jo el vaig veure en directe a Mèxic a un festival que tocàvem.
1: Sí.
0: I clar, és que és això, o sigui, el seu repertori és un hit rere un altre.
1: Clar.
0: A més, portava una banda collonuda, o sigui, un show increïble. Tenia el públic a la palma de la mà i el tio és un show, crec que ve a Barna en algun moment d'aquest any, no sé quan, crec que cap a la tardor.
1: Ah, sí?
0: Em sembla que sí, no sé.
1: Continua fent coses, Pitbull.
0: Continua fent coses. L'altre va batre un rècord Guinness de més gent amb caldes falses
1: sí,
0: en un concert.
1: Sí, és veritat, sí.
0: I bueno, el tio, clar, és que participava en totes les cançons, com per exemple

0: rècord Guinness, aquesta cançó va batre dos rècord Guinness. Com a senzill de més duració a les llistes Billboard, amb 94 setmanes, és a dir, gairebé 2 anys.
1: Sí.
0: I com a vídeo en espanyol més vist al món en el seu moment, suposo, no sé si s'ha trencat el rècord. I el tercer vídeo més vist en qualsevol llengua.
1: Mm-hmm.
0: Ara mateix, Danza Kuduro al YouTube té 1.728 milions de reproduccions.
1: Quasi
0: una absoluta borrada.
1: Quasi res.
0: I ja que estem en modo caribeño, no pot faltar la nostra festa major una mica de reggaeton clàssic.

0: més pavut que diu aquí.
1: No.
0: Ni ell. El duro sí, eh? El duro sí.
1: I motores també. Amb motores i duros allà estem.
0: I també una mica de reggaeton modern.

0: 4 de novembre del 2026. Proper 4 de novembre, a 9:15 al Palau Sant Jordi, Pitbull.
1: Anem a comprar entrades i ja.
0: Estem arribant al final de festa.
1: Estem ja tocant al final de festa, però necessito un minut i mig i acabem la festa.
0: Com acabem el nostre concert de festa major?
2: Acabem, entre cometes, tornant a casa, a Catalunya, amb l'himne de la música màquina per excel·lència, que és el Flying Free dels germans Escudero, DJ Escudero i Xavi Matraia, per la històrica discoteca de Terrassa Bon Aeri.

0: tot gent ara posant recu per voler escoltar el butlletí de les 12 i la repetició de la competència i de cop, què? No. Bueno, aquest seria el nostre final de concert. La gent ja ho ha donat tot, la gent està cansada, però la gent demana més, perquè la gent a la festa major...
1: Oh, una altra, una altra.
0: No n'hi ha prou.
1: Una altra.
0: Així que venen els bisos. I comencem amb un bis

0: Aquest clàssic de la Trinca de 1970, de l'àlbum que també es diu Festa Major, i que a més jo no l'havia escoltat, però és divertidíssim perquè és com un disc conceptual molt de principis dels 70, que bàsicament pues, és com tots els elements indispensables de la Festa Major, amb el pregó, l'embalat...
1: Sí. O sigui, val la pena escoltar-lo sencer.
0: És xulo, és xulo, sí. La veritat, a mi sí. M'ha sorprès cap a bé. I el següent tema, el segon bis que farem en aquesta nit, és un tema que em fa molta il·lusió posar

0: em perdonaran els oients. Em perdonaran els oients. Perquè jo aquesta cançó només l'he escoltat a Sant Pol de Mar, que no estem molt bé del cap. I només l'he escoltat tocada pel Toni Balam Group, que és ni més ni menys que el grup de playback del marit de la Carme Ruscalleda.
1: El grup de playback, eh?
0: Un grup de playback. Bueno, de tant en tant hi ha una melodia de trompeta tocada pel Toni.
1: Vale.
0: Però bàsicament són tres, a vegades quatre senyors que s'ajunten durant entre 2 hores i 18 hores de concert, depèn de com estiguin els ànims aquell dia, sí. I posen tots aquests hits que hem escoltat avui, bàsicament, i fan playback a sobre, amb unes guitarres, un piano, i bueno, i aquesta és la festa. Això és el que es fa per Festa Major a Sant Pol.
1: T'he de dir que aquesta... Mira, aquí cadascú. T'he de dir que aquesta és la segona vegada que sona aquesta cançó a RAC1, perquè fa dues o tres temporades al món a RAC1, abans de les 8, els 2 minuts abans, que ara tenim les versions de l'Isabel Vinaixa, però abans els oients podien dedicar una cançó a qui volguessin. I un dia vam rebre al WhatsApp del programa un missatge de la Carme Ruscalleda.
0: No.
1: Dient, jo vull dedicar aquesta cançó, crec que era pel seu marit o per algú, i va acabar la nota de veu dient, xup el gamba.
0: Hòstia.
1: Així com és ella, i va sonar aquesta cançó. I des de llavors, que el xup a la gamba forma part del dia a dia de l'imaginari del món.
0: Clar, és que a més jo no ho havia pensat, però és una referència gastronòmica,
1: clar,
0: també, no?
1: Clar, clar.
0: Bueno, jo no sé si el Paco i Curro, que aquesta en surt de Paco i Curro, no sé si es referien a això, però bueno, és un tema indispensable de festa, de poble, per nosaltres, que som Sant Pol.
1: Sí. Em sembla un gran final i ho aniria deixant aquí. Hugo, moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies a tu.
1: Visca Sant Pol de Mar, visca la Carme Ruscalleda i visca les festes majors. Estiu.

0: RAC 1. Tots som 1. Aquí comença la repetició del Versió Estiu.
1: 5, 4, 3,
2: 2, 1... Des dels estudis centrals de RAC 1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya Camatina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicipio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
3: Bravo. Bueno, no sé, queda malament, no?, que digui bravo jo, també, a mi
4: una
3: mateix.
4: Una mica.
3: Ja està, ja comencem a criticar, només arribar, eh? No em ditin el primer bon dia, que en realitat és bona tarda a tothom.
4: Hola.
3: Bona tarda, estimats oients. Benvinguts al Versió Estiu. Ai, que només en queden 12, comptant aquest. Això s'acaba, eh?
4: Ja està. Versió eclíptiu,
3: que ho tenim. Calma, no, quiteu. Deixem, però és molt, encara queda molt. Queda una tercera part de l'estiu. Vull dir que tothom atent i ara
4: encara,
3: no la caguem.
4: Encara poden passar coses.
3: Home, clar que poden passar coses, eh? Bueno, si vols que faci la llista de coses que poden passar, que ens poden fer anar malament aquest estiu, però vaja. Bona tarda, Yael Brusca.
5: Hola.
3: Què tal la... Bueno, anava, què tal ahir? Ahir bé, no? Estàs encara contenta,
5: emocionada? Home, ahir molt emocionada.
3: Ai, ostres. Sí.
6: Oh, caram, tu.
5: Sí, molt bonic.
3: Quina il·lusió.
5: I molt contenta, i t'he de dir que jo al principi no les tenia totes, pensava, bé, això és una mica una pantomima, però em passo les meves paraules, perquè déu-n'hi-do, molt emocionant, molt xulo. Ara bé.
3: Ai.
5: La tornada...
3: Sí, la tornada...
5: Va ser històrica.
3: Hem de dir que si avui la caguem molt, a dir moltes tonteries, o més tonteries o bretolades de les habituals, és perquè en general tothom ha dormit poc, eh?
5: Sí, efectivament.
3: I la culpa la té l'AP7, eh? Sí. I això que vam fer cas del govern. I vam quedar-nos a sopar per allà a la zona i fer una mica el tonto, pensant, marxem més tard.
5: No,
3: que...
5: no molestem, no, que no hi hagi tant de trànsit.
3: Vam marxar a 11:15, jo diria, eh?
5: Eren, sí, no? 10 i 20, sí, més o menys.
3: I la majoria de la gent es fotia el llit cap a les 3 de la matina.
5: Ah, efectivament.
7: Agradable... Va ser una enganyifa, aviam,
3: una enganyifa
7: govern
3: d'aquí.
7: Corrupte.
3: No, corrupte, de moment, aquest no. La Madrid potser...
7: Estava tot planejat.
3: Que estable, però quin interès
7: tenia. El col·lapse,
3: tenia.
7: Les carreteres.
3: No, però va ser... Jo crec que si ara comencessin a morir telèfons, perquè la gent truqués i es cagués amb tot, em perdó pel llenguatge, diguéssim que estaríem com un parell d'hores amb gent passant trucades...
5: Sí, perquè a més era allò que l'autopista, el que dèiem, que estava pel voral, estava ple de cotxes...
3: Camions raros parats, cues per les àrees de servei que estaven col·lapsades, també...
5: Això era també insòlid, en fi.
3: Sí, va ser bastant maco, semblava que hi hagués només la gent fugint del país com si hagués estat punt. Però escolta, tu vas passar bé?
5: Molt, i l'eclipsi va ser espectacular, així que estic, de veritat, em sento molt privilegiada per haver-ho pogut viure amb tot aquest equip, i crec que estic molt orgullosa de l'equip. Ja sé que... Perdó, és que em torno a emocionar. Però és increïble, perquè aquesta feina l'hem fet entre tots i ja és això. No, si ho penses, hi ha molta feina darrere i crec que n'hem d'estar orgullosos.
3: No, que no dius que et tornes a emocionar?
5: No.
3: Acabaràs plorant, si vaig posant aquesta musiqueta.
5: Ja, no ho facis. Ahir vaig estar a punt, Ostres, hagués estat bé trucar a la Mònica Usart al moment aquest, perquè ella estava plorant.
3: Que estava plorant. Sí, bueno, per la ràdio no es veu,
5: escolta, molta gent m'ha citat aquesta música que van posar de fons per l'eclipsi, sí. Que quin encert, Pere Mas, escollir aquesta...
3: Bueno, això va ser cosa del senyor Marc Espejo i servidor de vostès, que m'està maquinant una mica, i sorprenentment, tècnic i presentadors van posar d'acord ràpid, que normalment es barallen tot el dia, sí o no? Puja. Molt bé, un dia potser explicarem quina és. Va, vols que repassem altres coses? Ai, calla! Tu i aquell paquet que ens arriba?
5: Ai, sí, no, això és molt gros.
3: Ho diem per la ràdio o no?
5: Sí.
3: A veure, missatge de socors, bueno, de socors no, de felicitació, d'agraïment, de Lluc Crusellas. Us en recordeu que va venir
5: aquí la setmana...
3: Fa uns dies, el xocolater, un dels millors xocolaters del planeta, va venir i la vam entrevistar, i suposo que li vaig dir el que dic al 90% dels convidats, que és, podries haver portat algú per picar, envia'ns alguna cosa...
5: Sempre pidulant.
3: O els de Fruit Ravis encara estem esperant que ens enviïn coses...
5: No pidulem.
3: Bueno, no pidulem. Nosaltres parim, nosaltres decidim. Bé, el Lluc Crusellas ens ha enviat un festival de llum i color, de coses, bueno, coses, xocolata...
5: Escolta, rocs de xocolata, que són rocs petits, per tant són roquetes de xocolata.
3: Ja comencem amb les formetes. I xocolata, de la seva... De diferents... O sigui, no puc relacionar-ho tot perquè no ho tinc allà, però molt bé, moltes gràcies, Lluc. I ha començat la rasada i la devastació d'aquest obsequi que ens has enviat. Estem molt contents i gràcies i visca el Lluc Crusellas, val? Va... Malgrat tot el que estàs dient, però, del que queixaves i criticaves i no sé com dir-ho, però va ser maco, o sigui, això està clar.
5: Va ser molt xulo.
3: Va ser una tarda inoblidable per molts catalans. I a més nosaltres, mal m'estal dir-ho, vam fer un bon programa.
5: Sí.
3: Això, sí, la
6: cosa... Bueno, és la tua opinió, no?
3: Sí, és mi opinió, sí.
6: Respetable com la gente que cena huevos fritos con patatas y jamón.
3: O los que comen magdalenas con vino, també.
6: O magdalenas con vino. Però, Sergio, però bueno, respetable, respetable tu opinió, però bueno.
3: Però una cosa...
6: No estoy para nada de acuerdo.
3: Com vas viure l'eclipsi, Sergio?
6: Bueno, que cabe duda, ¿no? Que la Pili y yo organizamos una cenita romántica en mi terraza.
3: Ah, molt bé.
6: Y nos comimos las 12 uvas para celebrar el año nuevo.
3: No, és que no, la celebració no era aquesta. No era Año Nuevo, era... Bueno, igual, ¿vas a ver el eclipse o no vas a ver el eclipse?
6: Bueno, insisto, esa es tu opinión, ¿no? Pero la verdad es que ahora mismo sigo viendo el eclipse total. Estamos casi a oscuras, ¿no?, aquí en el estudio.
3: A veure, oscures... Com a clar, que no ves que encara portes les ulleres homologades?
6: Bueno, sí, és la tua opinió, no? Sí, a mi me dijeron que no me la quitaran en ningún momento, por si acaso.
3: Sí, però te les has de...
6: I no me la voy a quitar.
3: No, sí que te les has de trobar. Treu-te-les, tio.
6: Ja, no m'acordava que fueres tan feo. Con razón, la Pili no quiere venir nunca.
3: Bueno, en fi, va, Sergio, no? La Pili, però si no l'han convidat mai, de veritat.
8: Let's go, yes!
3: No faltis el respecte, prou. A veure, canviem de qüestió...
9: Oh, sí, hello! What the fuck?
3: What the fuck?
9: Hashtag que flipen, oh, sí, total.
3: Calma, aviam, que Coco, parlem normal i no com si fossin imbècils.
9: Parlo normal.
3: On vas anar a veure l'eclipsi? L'eclipsi, no sé per què em surt eclipsi.
9: Eclipsi. Literal, des de casa meva, no? Mentre feia un house tour, vas veure perfecte, Morch. Va ser preciosíssima, o sigui, mi perfecta. Un dels meus millors moments de la meva vida.
3: Ai, mira, avui ve mi perfecta.
9: Doncs mira, literal, tot relacionat, no? El vam compartir tots junts amb la meva família, amb el sugar daddy, i gairebé m'emociono de lo bonic que era, no? O sigui, hashtag flipant.
3: Però bé, que teniu com una terrasseta i vau estar allà amb la família, o vau anar al pis de Cubelles?
9: No, sí, what the fuck, el vaig veure des del sofà de casa, saps, amb el mòbil, a través d'un directe de TikTok.
3: No, per aquí?
9: Mentre feien un unboxing de l'eclipsi.
3: No diguis tonteries, de veritat, eh?
9: Morritos amb l'eclipsi. Besito a la lluna.
3: El pròxim any n'hi ha un per allà al sud d'Espanya, doncs ves allà i ja...
9: Ja ho mirarem un directe a TikTok, no?
5: El 2 d'agost.
3: La pasta que t'estalvies. No, que del 2 d'agost... Ah, sí, el 2 d'agost és un altre. És el d'Egipte, crec, però no sé si el mateix.
9: Farem un perreo a l'Egipte.
3: Bueno, és igual. A reveure i adéu, molt bones. Va, prou ja, que em comença a bullir el cap, de veritat, ja tanta...
6: Cuidado.
3: No, cuidado que ha cuidado.
6: Cuidado.
3: Ja comencem amb el cuidado.
6: Aquí, esta chica, mucha gente se va a quedar... Ciego.
3: No, se va a quedar.
6: Ciega.
3: Aviam, senyora Bosé, què passa ara? Quin és el...
5: Però que no està dient res.
3: Quin és el... Sí, fa com gemecs. Quin és el motiu de la
6: seva... Se va a quedar... Què vol? Ciego. Per mirar el clixi.
3: Què?
6: Con el mòbil.
3: Bueno, prou.
6: I ayer, en el sitio, el tardeo, estaba la gente mirando sin gafas.
3: No.
6: Se va a estar los ojos y el gobierno... Aprovecharà que no vi,
3: Què?
6: Que no vi.
3: De veritat, eh?
6: Para vacunar.
3: Bueno,
6: vacunar.
3: Vacuna què?
6: Como los dos del tiempo.
3: Bueno.
6: De ayer que uno le vacunó al otro.
3: De veritat.
5: Ai, va. Mira, vos sé, de veritat.
3: Va, prou ja de marranades i o sigui, intentem mantenir una mica la compostura. No.
10: Dada Jové.
11: Bona tarda, Pere, avui Dada Jové. Ai, especial desplegat sobre el terreny de la dada del Barça.
3: Què? Com és això? Jové?
11: Sí, perquè som un programa amb molts recursos, però sobretot perquè segueixo fent caravana a la Rambla de Roquetes.
3: Què dius? A Garatge Roquetes?
11: Vols una dada, burro?
3: Quina dada?
11: El ver és perquè avancis...
3: De veritat, o sigui, et veig de bon humor avui. Això sí que et veig...
11: En fi, la dada d'avui és els minuts de retenció a Google Maps que augmenten cada 30 segons i són equivalents als que suma l'àrbitre de temps afegit quan el Real Madrid encara no ha remuntat.
3: Sí, això sí que és veritat, que el Madrid sempre fan aquestes coses rares, però això és una dada com molt, molt, molt...
11: I
3: molt,
11: la dada extra de regal és que mai tanta gent s'havia ajuntat a la paeria de Lleida com ahir, des de que l'àplec del Cargol del 74 va regalar salsa de...
3: Prou de Lleida, ja prou, de veritat, Oriol.
11: Iogurt, que no era iogurt.
3: Com salsa de... No, va, prou, Oriol Jové, pots retirar-te.
11: Adéu-siau.
3: A veure, ara, atenció. Sí, sí, exacte, molt bé. Marc, aquesta és la música que volia posar, perquè a les 16 i 11 minuts, és a dir, a un quart menys 4 minuts de 5 de la tarda, ha arribat l'hora...
5: Ui.
3: ...de demanar explicacions. Sembla que hagi entrat Tom Cruise per aquí amb una pistola, amb aquesta música. Hi ha una persona que està dissimulant ara, però... Olivia Làctia. Professora Olivia Làctia.
8: Qui és?
3: Tu, o vostè. No s'amagui. Porta... Silenci. Porta mesos i mesos alertant que moriríem tots per l'eclipsi...
8: Quan?
3: Provocant... Home, coi, tenim totes les gravacions, si convé. Provocant retencions i pànic, i aquí seguim tots vius.
8: Petriosca, no recordo haver dit res d'això.
3: Home...
8: Jo sempre he estat moderada amb tots els pronòstics que he donat.
3: Moderada amb els pronòstics, no. Que trauré l'audioteca, eh?
8: Jo no vaig dir
3: mai. Ha estat fent alarmisme cada dia des del primer dia de programa.
8: Alarma l'única que tinc quan m'aixeco, però no recordo haver dit de quin any
3: no, que parlava. No, no, no, no, no. A veure, un moment. Què passa aquí?
8: Està bé, està bé. És que vaig oblidar que m'emportava una audioteca quan feia càlculs. Vaig estudiar projectes a l'escola Montessori de Don Vas.
3: Oh, va.
8: I pensava que la meva prova la van descartar a les pizzas.
3: Sí, ara serà culpa de la pizza.
8: Pensa
3: per tant, m'està dient que el tema és que sí que morirem, però morirem un altre dia.
8: Bingo!
3: No, va.
8: Morirem a eclipsi d'any que ve.
3: No.
8: És precisament això
3: no
8: que
3: cola.
8: No veieu senyals, burros.
3: No, no cola.
8: Trens amb incidències a rodadies.
3: No, sí, clar, això.
8: Volcans erupcionant a Itàlia.
3: Sí, també, també.
8: Problemes cobertura a Catalunya.
3: Cert, cert, però un moment, això no
8: són... Prepareu-vos per egipci.
3: Professora Làctia, egipci. Això no són problemes derivats de l'eclipsi. De l'eclipsi. Anys egipci. Que passa això.
8: Eclipsi,
3: eclipsi.
8: Gipsi.
3: No, va.
8: Cleopatra.
3: Prou, no, ni Cleopatra ni Letxes.
8: Negacionista, perra mas.
3: No, negacionista no.
8: Gaudeix del que et queda.
3: De què em queda?
8: Del temps que et queda aquí, a aquest planeta.
3: Quin temps em queda?
8: Molt poc, tic-tac.
3: No, no comencem, no. Si tic-tac és un altre, no és vostè.
8: Perquè d'aquí un any, òrbites d'ulls et sortiran pel nas.
3: Va, prou.
8: T'esclataran ulleres de color, semblarà un arcoiris.
3: De veritat, eh?
8: I ja ell tocarà la flauta peruana amb els seus pulmons.
3: La flauta peruana. En fi, professora Làctia...
8: És practicant, ja.
3: No sé si l'acomiado avui, què faig? L'acomiado avui o li dono una segona oportunitat?
5: Home, és un expert, al final...
3: L'experta de merda. No, sí, faig
8: dir hores, minuts i dies, però no et vaig dir de quin any.
3: No, és igual, deixem aquí.
8: És l'any que ve, 2027.
3: Retiris de moment i ja anirem parlant. Bueno, La Bruja de Tàrrega i altres fenòmens paranormals. Qui és La Bruja de Tàrrega?
10: Ho he estat avisant.
12: Cristina Tàrrega.
3: Ah, vaja. Jo em pensava que volia referir a la bonica localitat de Tàrrega.
12: És el podcast.
3: Ah. Caram, José María, vostè ho sap tot, eh?
10: Pelúcies i presències.
12: Nacho.
3: De qui?
12: De Nacho...
3: Nacho què? El que hi ha a la dreta?
12: Ara no m'acordo
3: de l'apellido. Perdó, això que estem comentant és Telecinco, que com saben bé els nostres oients, els nostres pacients oients, afegiria jo, tenim aquí les teles enceses i veiem la Cristina Tàrrega Que aquesta, bueno, un tio, una mena de tio que...
8: Té tota la veracitat, som científics també.
3: D'acord, no, però ja, que cosa més espectacular. Endavant, canviem de qüestió. Adéu, senyora professora Làctia, ventilem-la ja. Sí, sí, adéu-siau.
9: Ja borreu.
3: No, ja no veurem res, s'ha acabat aquesta comèdia.
13: Buenas tardes, mi querido Pera.
3: Pensaba que le feia cosa a parlar.
13: Qué buena velada pasamos ayer en el tardeo de Roquetas que organizó Salvador.
3: Sí, es verdad, que es que hace muy curioso. Había chillout, había música,
13: sí,
3: había...
13: DJ. Había un DJ, sí, que... Sí, sí, que...
9: Sí.
13: Que, por cierto, le gustó mucho nuestro técnico de sonido, bueno, Marc, sí, Marc Espejo.
3: Sí, está muy contento. Y había Roncola,
13: había un cura...
9: Yo me voy a demanar.
3: No, no hi havia Roncola, hi havia Coca-Cola, hi havia cervesa i prou. Hi havia
13: un cura?
3: No, sí, no, bueno, senyor del Vaticà.
13: Estava la ministra de Universidades i no sé què més.
3: No, la consellera, la consellera.
13: Consellera, sí. I bueno, pues una, un tardeo lleno de diversió.
3: Sí,
13: i...
3: va estar bastant bé. De fet, ara que ho diu...
13: I amor.
3: Vam estar junts una estona, vostè, jo i... Bé, vam estar, sí. Però i, com va veure l'eclipsi? Què li va semblar?
13: Sí, pues mira, lo vi sin gafas, com? Mi querido socialista.
3: No, home, prou.
13: Ja estic acostumbrat a veure estrelles, ella, ell.
3: Sí?
13: Va.
3: Sí.
13: Brillantes.
3: Prou.
13: Cuando hablo con nuestro amigo Salvador.
9: Ah, vale.
3: Doncs ahir, ara que ho diu, president Sánchez, vam estar junts al president.
13: Por cierto, Yael, ¿sabes que tengo un Mercedes?
3: No, va, ja.
13: Que
3: no.
13: Hace masajes, no. En el asiento de adelante.
3: De veritat. Va, sisplau. Ahir vam estar unes... Bueno, ja deixem aquest tema de banda.
13: Hay un botón que pone M de masaje.
3: Sí. Va, bueno. Prou. Vam estar
13: tres
3: junts.
13: Velocidades.
3: Bueno, vol callar. Avui no pot parlar, no vol respondre als comentaris que li faig jo i no fer el tonto aquí amb la Yael. Ahir, vostè, sí. El president Illa i jo vam estar junts uns sí. Minuts, bueno, uns minuts, però una estoneta, no se'n
13: sí,
3: recorda?
13: Sí, exacto, mi estimado amigo. De hecho, traigo un documento sonoro de la entrevista ayer. Mira, escucha atentamente. Salvador, te quiero felicitar por el sarao que habéis montado, una gran fiesta.
14: Moltes gràcies, presidente. Gràcies per la felicitació i sempre ens benvingut a Catalunya.
13: Así que enhorabuena y seguiremos disfrutando
3: de vacances junts, que els agrada
13: molt. L'eclipse, tenen un Lanzarote la setmana.
14: No. No parlem de vacances, parlem d'eclipse.
3: Exacte, que avui el president està treballant. Moltes gràcies.
13: Pues venga, un gin tònic, que paga Salvador.
3: Fora, fora tothom. Gràcies, president. Per un moment, un gin tònic, Lanzarote, això és veritat, eh? Això va passar ahir al programa especial, a les 8 i...
13: Ja lo visteis.
3: I què?
13: Lo escuchasteis.
3: No, són molt amics, eh?
13: Hablando de presupuestos, sí. Mi querido socialista, deja sí, que te ponga otro documento
3: a veure.
13: Sonoro.
14: Ha costat gairebé tant els pressupostos nous com veure l'eclipsi. Han costat molt, però han costat tant. Això tornarem a veure-ho 2180, si fixa't.
3: Els pressupostos?
14: No, l'eclipsi, els pressupostos en tornarem a veure abans.
3: Molt bé, president, que acabi tenint una batallada.
14: Que vagi molt bé, fins ara.
3: Adéu.
9: Gràcies.
13: Però bueno, Pera, tu de què vas?
3: Calma.
13: No eras tan del PSC?
3: No.
13: Deberían retirar el carnet de socialista por reírte del president.
3: Pues sí, president.
13: I deberíamos eliminar la paguita de socialista que tienes cada mes.
3: Aviam, ni tinc paguita, ni... El president estava encantat de la vida, va somriure. Estava
15: jo sempre he sigut el PSC.
3: Va, prou, ja estic fins als pobres. Prou d'aquest àudio. Va, tu, anem a la cosa de la... Com es diu això? Aquest noi del matí.
9: Sergi Embudió.
3: Ara, Sergi Embudió. Que el dia que se sàpiga amb qui ha dormit avui, Sergi Embudió...
9: És fort, eh?
3: Sí, sí. Potser ho diem l'últim dia. Ha dormit amb una persona d'aquesta casa. Tota la nit.
14: Bueno, maricone!
3: No, calma. Bueno, és un home. Ha dormit amb un home, eh?
9: Allà, ell.
3: Sí, no. Va, parada d'aquest color. En fi, estem parlant del nostre far matinal, la persona que ens il·lumina. Sisplau, serenó. Ara és el moment de la serenó, de veritat, eh? Després d'haver escoltat el president Sánchez, el president Illa... Passem al moment amb Budió, que encara és més bo que el que hem sentit fins ara. És un oasi, al mig d'aquest desert radiofònic que estem protagonitzant. És una clariana en un dia gris. És un bot salvavides en aquest mar embraonat de notícies falses i desinformació. Tothom s'agafa les mans, inclòs la Judit, que acaba d'entrar a l'estudi. Fem un silenci i aprenem una valuosa lliçó periodística per part del far matinal, el nostre nord magnètic i geogràfic, que ens guia cada dia. Avui... Sí, ara... És ell, això, per qui no sàpiga, és l'Embudió. Igual que quan se sent el seu xup-xup, posa el xup-xup.
9: No.
3: Sí, és ell.
16: Xup-xup. Xup-xup. Xup-xup al foc.
3: I no tenim com un gemec o un...
9: No cal.
3: Sí, espera.
9: Ja està.
3: L'has borrat? Aquest. Ja el buscarem. En fi, sisplau, concentrem-nos en el nostre far matinal. Avui, una píndola de coneixement imprescindible. Imprescindible i universal sobre el tèxtil.
17: Però amb les camises va molt bé i, important, tancar el coll amb el botó.
9: Amb el botonet de dalt, això és veritat.
17: I et queda el coll bé, que fa la caiguda que ha de fer, i et queda, evidentment no és com si la planxessis, perquè una camisa quan la planxes és una altra camisa, però et queda
9: prou
17: presentable.
9: Sí.
3: Us ha quedat clar o no? No el torno a posar aquest, perquè
5: no, no
3: és
5: cal,
3: més
5: no
3: una
5: cal.
3: Instrucció de...
5: És a dir, que...
3: Atenció, l'explicació ja...
5: El botonet, eh?
3: Sí, t'haig de dir que això també ho faig.
5: Sí, ja.
3: I no només el de dalt, sinó un de cada dos.
5: De quin botonet estem
3: parlant? Del coll de la camisa, d'aquest d'aquí dalt.
5: O de la perla.
3: Va, prou d'aquest color. En fi, ai, la trucada suïcida. Calla, vinga, va, remena el bombo. Remena el bombo, ai, Déu.
5: Sí, Calena.
3: Avui fallarà, tinc males vibracions, sí? Avui fallarà, sí, sí, sí. Avui fallarà això, ja ho veuràs. En fi, recordeu, a la IEL, mira, acaba de sortir... No l'ensenyis encara, que estic desbloquejant el mòbil. La IEL té un bombo amb els telèfons que tinc al meu mòbil, surt cada dia un número... Ah, mira, algoritme sí, per estar sortint per la tele. Que dins el vam trobar, estàvem
5: nosaltres. Te'l vam trobar, sí.
3: A Roquet,
15: conspirando.
3: Conspirando, sí, sí. I parlava molt amb el Nil Ferrer. Després li preguntarem de què parlaven. Ostres! No, jo no tinc ous de trucar aquest número.
5: Sí, home, sí, va.
3: Sí, mira, t'ho explico. Sí, el meu mòbil i el telèfon del president Illa, no m'ho invento, eh? Prefereixo trucar al president Illa,
5: va,
3: a la brava, a més ara que són tan amiguis tots tres, que no trucar aquest número que ha sortit, eh?
7: Va, truca'm, no. Que te l'agafaré.
3: No.
7: Ja pots marcar
3: No,
7: el
3: no, mira, prefereixo trucar aquest número que de Ripoll, que no pas el que ets
5: a la Sílvia.
3: No podem canviar, no pas... Torna a fer girar el bombo.
5: Truca, per favor, truca.
3: Torna a fer girar el bombo. No t'atreveixes a treure una altra?
5: No.
3: Va, treu una, va, treu una altra.
5: No,
3: sí,
5: no.
3: Va. Sí, tia, treu una. Va,
5: mira,
3: per favor.
5: Atreveix-te amb aquest, ja està, no passa res.
3: Va, no, sisplau.
5: De veritat.
3: Ens queden 12 dies.
5: Assumeixo-ho.
3: No? Bueno.
5: Endavant.
3: Jo hi truco, eh? A veure, amb el tabeu posat... Ai, Déu. Ai, coi. No sé si el
18: rei. Ei, què era?
3: Hola.
18: Ei, què dius?
3: Hola. Estàs en directe, eh?
18: Com que... A cony, hòstia, quan estàs en... Què fas?
3: Jo crec que està rient. Home, que m'estàs trobant
18: directe, clar. Sí? Penso, sí, clar, són les 4.
3: Home, clar, estic a la ràdio, com cada dia. Que no m'estàs escoltant?
18: Doncs no.
3: No, clar.
18: No, que l'endia i la Marta al cor, jo.
3: Què? Bueno, silencio. Has sentit el que
18: no,
3: ha dit?
18: Home, silencio, no.
3: Silencio.
18: Home.
3: Ho sentit o no el que ha dit?
5: Sí, home, sí, clar, que l'hem sentit.
3: No. Vale, jo us he avisat que no hi havia de trucar. Després de posar RAC1, tio, eh?
18: Però per què em truques?
3: Perquè ha sortit la teva bola a la trucada suïcida, que és una secció que tenim cada dia aquí.
18: Però que jo no em sé les teves seccions. Com que em sàpiga la teva? No em sé les meves, em sé les teves.
3: Quina rata. El coneixeu o no el coneixeu?
5: Home, és el Francesc Garriga.
3: Ai, la mare que... Sí, però a veure un moment. A veure, el Garriga, que havia estat molt de temps a Catalunya Ràdio, se'n va anar a Madrid, se'n va anar a TV3, ha fet l'11, ha fet no sé què, i ara està fent... Bueno, per sort és a l'hivern, no a l'estiu,
18: sí,
3: està fent
18: no
3: les tardes de Catalunya Ràdio, però, tio, que l'altre dia vaig posar un indicatiu de Catalunya Ràdio i vaig tenir una mica de merda i tot, tio.
18: Ah, sí?
3: No, no ho sé, no.
18: Per part dels teus o dels nostres?
3: No ho sé, no vaig tenir merda, no m'ho estic inventant. Bueno, a veure, Garriga, a veure, no xerrem gaire, però, bueno, estàs a vacances, no suposo, allà... No estaves a Nova York o en algun lloc d'aquests, Estats Units?
18: Però que a Nova York, sí.
3: Que va ser corresponsal molts anys de la ràdio, no la nostra, l'altra, ja no direm el nom, no cal repetir-lo, però no estàs allà, que he vist històries que estaves allà.
18: Sí, home, però fa molts dies que he tornat, jo, i de Tarragona fent l'eclipsi, vam fer un programa especial.
3: Què? Com que no podeu? Què?
18: Amb tot de milers de persones al Port Marina Tarragona.
3: No, maco, perdona, a més...
5: T'està fardant.
3: Milers, escolta, nosaltres teníem el president i es va escoltar molta més gent que tu a la teva ràdio de Chichinabo, m'entens?
18: Doncs jo, pel que tinc les dades, hem fet un rècord.
3: Un rècord dins dels vostres números, però no són comparables amb els nostres, eh? Que jo tinc aquí el paper aquí al davant i com el tregui van a temblar los cimientos d'això.
9: Ja bueno, som, a veure qui la té més grossa.
3: Bueno,
5: ara.
3: No, va, exacte, és un dolor de sables, això.
9: Però igual.
3: Bueno, està, vale, pues, escolta, ho celebro, jo em pensava que estaves de vacances, tio.
18: No, si jo soc gaire lluny d'on sou vosaltres, ara soc a Barcelona.
3: Epa. A vine, si vols, eh? Vols venir a saludar? Bueno, no, però ja de tonteries.
18: No cal.
3: Bueno, escolta, llavors estàs de vacances o no estàs de vacances? O és que Catalunya Ràdio t'estan explotant i foten treballar tot
18: ara? No, és a dir, jo vaig tornar per fer l'eclipsi, sí. Ara demà, avui, demà...
3: Ui, l'estrellita va tornar per l'eclipsi.
18: No, ja s'han acabat les vacances i, per tant, diguem-ne que ara d'avui, demà, estic fent gestions una mica a distància i a partir de dilluns ja la ràdio per preparar la temporada, que això ens queden 15 dies per començar el curs.
3: Bueno, doncs res, la gent escoltarà el clapés, vull dir que no t'hi matis, posa música de Reaction 5 o posa... Ai, de rap, bueno, d'ICAT FM, ja que teniu una cadena musical, també. Bueno, no, res, és bon tio, eh? O sigui, malgrat això, és bon tio, eh? Sí o no, el Garriga?
5: Però us aneu trobant, no?
3: Home, ens trobem pel carrer de vegades i ens trobem a vegades... Sí, a vegades ens trobem pels
18: Sí, el Pere surt molt, llavors és fàcil trobar.
3: Bueno, va, prou ja de cas.
17: Molt fàcil, sí.
3: Bueno, Francesc Garriga, escolta'm, et presentarem com a excorresponsal a Washington i expert en Washington i amic de... Tu has estat a la Casa Blanca, no? Allà, allà dins, sí. Allà, a la sala oval.
18: Al despatx oval, sí.
3: Ha estat al despatx oval, eh? Però en quin president? Sí.
18: Amb Biden, amb el bo.
3: Hòstia, sí, però bueno, amb el bo, devia estar ja una mica xotxo, quan devies anar-lo a veure, però en fi.
18: No, amb Biden i amb Pedro Sánchez a la vegada.
3: Oh! Home, perfecte, tu. Mira, nosaltres vam estar també i amb el president Illa. Bueno, escolta'm, malgrat tot et desitjo un bon estiu, que tot que queden dos dies de bon estiu, pel que m'has dit. No, un dia.
18: Sí. Però el gaudirem com si fos l'últim, que és l'últim.
3: Doncs gaudeix-lo i que vagi bé el retorn a la feina, però la gent ja sap que ha de posar RAC1, eh? Vull dir que no perdin el temps escoltant Catalunya Ràdio.
18: Que els tios que posin RAC1, els nostres que posin Catalunya.
3: Bueno, ja no dic res més, perquè si no se m'enfada l'Aitana.
9: Paulo, apròstata gerenya.
3: Vale, cuida't, bon estiu. No li records el Borda i a tota la gent d'allà a la ràdio, eh? Al senyor director. Vagi bé. Adéu, que vagi bé. Adéu.
18: Adéu.
3: Vinga, doncs ja... Ja d'això,
5: ja... És el moment de la cançó brusca,
3: no? Ja t'ho explicaré. Sí, falta la cançó brusca.
5: Vinga, va, cançó brusca. Escolta, avui de la mà de Lorin amb Euphoria.

0: aquesta cançó va ser la guanyadora d'Eurovisió de l'any 2012.
1: Ara hem de parlar d'Eurovisió?
0: Sí, escolta. Sí,
1: primer va trucar d'aquesta amb aquesta persona, cuyo nombre no quiero recordarme.
0: No t'ha d'anar ningú escoltant-nos ara.
1: De veritat, no.
0: Escolta, representava Suècia. I us poso Eurovisió perquè ara han decidit canviar les normes i no permetrà que el concurs se celebri en països en conflicte o en una situació políticament delicada. Bueno, per tant, a partir d'ara...
1: Que es dediquen a massacrar gent, com per exemple Israel, no? Diguem-ne.
0: Bàsicament. Vale. A partir d'ara...
1: D'altres, diguéssim.
0: Sí, sí. Això no podrà acollir el certamen l'any següent si un país això es troba en guerra. Mm. Que, per cert, Lorin no només va guanyar el 2012, sinó que també ho va fer el 2023 amb Tatu. No!
2: Hola familia, ¿y por qué no habéis hablado de mí en esta mierda de radio? Que yo soy Melody, la diva que soy. ¿Y por qué no me estás hablando de mí?
1: Escolta.
2: La Yajol esta.
0: A ver, Melody, es que tens raó. Hauria de posar la teva cançó.
2: Yo soy una diva y esta quién es, la Lorin.
1: No,
2: es que la no la conoce ni el Tato.
1: Home, sí. No, no es pot i cantar.
0: No recordava que, clar, no es pot treure el tema d'Eurovisió.
1: Què passa?
0: No recordava que estava vetat parlar d'Eurovisió, perquè si no apareix la Melody i te la lia.
1: Molt bé, podem ventilar ja tot això, que és molt tard.
0: Sisplau, vinga, va.
1: Vale, gràcies per aquesta informació sempre precisa. Ai, ja no puc més, ja, avui, ja, de veritat. El nostre... Avui venen els dos, un dels nostres estudiants en pràctiques, en Noel Guardino.
3: Guarnit,
1: com decorado.
3: Sí, més o menys.
1: Endavant amb la mania del dia, amb la mania del dia, fot-li.
3: Ja, l'Eurovisió és com una reunió de veïns.
1: No,
3: cadascú porta el seu trastorn mental i moltes màquines de fum.
2: A veure, este què le pasa, también quiere recibir un
1: cotxe d'hòstia.
3: Sí, perdona, Pere. Perdona, és que em provoqueu. Vinc a parlar de la gent que circula pel carrer del mig.
1: I què passa?
3: Doncs que sembla que estiguin empadronats.
1: Efectivament.
3: De fet, Google Maps ja considera el seu domicili habitual.
1: Sí.
3: El senyor feudal de la P7 condueix com si aquell tros d'asfalt fos una herència. Com si abans de morir l'avi Florenci li hagués dit: nen, el carril del mig serà tot teu. Mira, aquest personatge es creu centrista. Escolta, ameba de carnet. El carril del mig no és una ideologia. Quan avances et mira com dient: què passa? Què passa? Que portes 20 quilòmetres fent de rotonda. I el carril dret sempre buit. Mira, com la sala d'espera del teu cervell.
1: Va, de veritat,
3: Ja està, ahir segur que ho vau patir,
1: El hater, ahir no em parlis d'ahir, que ja n'hem parlat al començament, però escolta, la felicitat d'haver viscut l'eclipsi supera...
3: Ho eclipsa tot.
1: Sí, exacte, efectivament, no, hi ha prou brometes amb l'eclipsi. Deixem saludar l'altre estudiant en pràctiques, que és la Judit Esposa.
4: Ho has dit bé.
1: Sí, de veritat, amb els noms anem una mica perduts,
5: Jo sí que vull parlar d'ahir, perquè, Pere, no sé si... Vull dir, després del teu moment estel·lar d'ahir, suposo que ja has descansat.
1: Bueno, un moment, què vol dir el meu moment estel·lar? De veritat, aquí, són els estudiants en pràctiques i miren quin plan venen.
5: A veure, Pere, va ser la veu més important de Catalunya, l'estrella més brillant del cel, l'estel que guia el camí d'aquest país, l'autèntic fenomen admirat.
6: Em recorda alguna
1: cosa. Sí, menys que Xondeo, que em recorda alguna cosa. Mira, em recorda aquest.
5: Bueno, esta es tu opinió, no?
1: Bueno, va, de veritat. Però què és això? Però, bueno, ara els becaris ara defen de Sergi Ramos.
5: Sap greu que ahir hi hagués més gent pendent de l'eclipsi i no d'aquest estel que hi ha al camí, que ets tu, i que no estiguessin escoltant el nostre programa.
1: Ah, prou.
3: És la becària preferida, ho veig clar.
1: No, efectivament. Vinga, al concurs de l'acústica de Figueres. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som,
5: com si a la nit avui se'ns acabés el... Som-hi, no, Pere?
1: Home, i tant, que a veure, és la Lívia Discipió, aquesta veu enèrgica que dius som-hi, Pere, i ens explica com funciona el concurs, què regalem, què es pot fer per anar
7: Exacte.
1: A Figueres. I a Figueres hi falta gent, seria el resum de la situació.
7: Perquè del 27 al 30 d'agost torna l'acústica de Figueres, el festival de música catalana més multitudinari del país, amb més de 40 concerts, zones gastronòmiques i actuacions al carrer. A més, podreu viure una experiència única, ja que el festival acollirà l'aniversari molt especial, els 20 anys de trajectòria musical de Buhos. No hi faltaran grans èxits com Volcans, Barcelona s'il·lumina o T'he trobat a faltar, cançons que ja són himnes.
1: I nosaltres què regalem?
7: Doncs regalem un superpremi. El guanyador o la guanyadora de la setmana podrà gaudir d'una nit d'hotel a Figueres amb esmorzar inclòs. A més, podrà escollir el dia de concerts que més li agradi d'entre el 27 i el 30 d'agost, així que no s'ho pensin.
1: Nosaltres volem una nit d'hotel d'aquestes, eh? No hi has anat mai tu a l'acústica de Figueres? Hi ha ell?
0: Sí, hi vaig anar una vegada i és molt xulo i m'encantaria tornar-hi anar.
1: Doncs mira, que concursi algú de casa teva, però no, sí. Ja vigilem que no fotis trampes.
0: No.
1: Els nostres oients, llevat de la Yael, que com que treballa el programa no pot concursar, què han de fer?
7: És molt fàcil, només han d'enviar una nota de veu amb el seu acudit preferit al WhatsApp del programa, al 680 70 70 60. Cada dia escoltem tres acudits i escollim el finalista que demà, perquè demà és divendres, resolem.
1: Ah, és veritat. Doncs abans de conèixer els tres acudits d'avui i el guanyador d'avui, que passa, diguem-ne, a la final de demà, recordem el telèfon, el 680 70 70 60, o si no, el poden trobar a l'Instagram del programa, que ja s'ha posat, però és el moment ara, en calent.
0: Sí, que ho facin ara. Ahir, t'he de dir que amb aquesta crida de és ara el moment, vam rebre potser una vintena de missatges.
1: No, m'estranya, perquè és el moment concret d'enviar l'acudit, perquè si no, després a les 6 de la tarda i se li pot enviar un acudit a la ràdio.
0: Exacte. És el 680 70 70 60.
1: És ara o mai, pràcticament. Vinga.
7: Anem amb els acudits del dia?
1: Som-hi.
7: Tomem el primer, amb el Jesús Mas.
1: Carai.
4: Sabeu com li diuen els japonesos a l'eclipsi? Sol notar.
2: Es nota que és parent teu, eh?
1: Sí, es nota que és xistosit i simpàtic, tot ell.
7: Anem amb la segona, amb la Meritxell.
6: Mare, mare, al col·legi te'n diuen que sóc molt despistat. Nen, aparta, que no sóc la teva mare. Què t'has pensat?
7: I anem amb el tercer i l'últim acudit, amb el José Luis.
8: Escolta, tu saps per què hi ha tanta gent que practica escalada simplement per oblidar? No, no sé, la veritat és que no. I perquè en cumbres borres coses.
2: Quin nivell!
1: Sí, sí.
2: Nivell, eh?
1: És capítol joc de paraules, aquest. En fi, qui serà el finalista del dia i opta demà a obtenir aquesta magnífica habitació d'hotel amb esmorzar?
7: Què passa a la final de demà divendres, és?
1: Ai, ai, ai.
7: El José Luis!
1: Molt bé. I els que no siguin finalistes no guanyin poden anar a Figueres.
7: Sí, poden anar a Figueres també. L'aforament és limitat, però hi pots anar de franc. I que recordin que si volen saber més o volen trobar més informació, ho tenen disponible a festivalacústica.cat.

0: Bé, aquesta persona que ha fet el soroll que acabem de sentir... Pots tornar a fer aquest soroll? Perquè és una molt bona manera de... Per què no? Ha fet això, ha fet aquest...
1: Bueno, he bellugat un barbotet.
0: És la nostra convidada d'avui, que ens acaba de mangar aquesta ampolla que està manipulant amunt i avall. Jo tinc... Bueno, per cert, és un quart i tres minuts de 6 de la tarda, som a versió estiu. Gràcies per acompanyar-nos, a totes les persones que sou aquí. No tinc clar... Mira que aquí tutegem a tothom, però no tinc clar si l'haig de tractar de vostè o la puc tutejar.
1: A mi, en veritat, m'agradaria de vostè.
0: Vaja, joder.
1: Seràs capaç de fer-ho?
0: Tu m'estàs tutejant, vol dir que...
1: Perquè tu és molt jovenet.
0: Sí, ah, també és veritat. A veure, un moment, primer... abans que m'ha dit que sóc molt jovenet, té raó.
1: Sí.
0: Escolta, ni una arruga. Mira.
1: Ja més de dos.
0: Parlant d'aquest estudi, tu tens més arrugues que jo. Sóc el que en té menys. Sí, sí. No, hola, no t'ho prenguis
2: així. Almenys estressat, no?
0: Ja, sobretot això. Però, clar, ja sé que amb una senyora o senyoreta no es pot preguntar l'edat, però... Si
1: no, no m'he amagat mai, nen. Ah, 120 anys, perquè, per cert, jo vaig néixer el 1905, que aquests dies heu repetit, jo, però... Va ser l'última vegada que es va veure un eclipsi a Catalunya,
0: sí.
1: 1905. El que passa que va ser l'agost i jo vaig néixer el 15 d'octubre. Aquest any, 121 anyets. I això que esteu escoltant, que sí. És la banda sonora...
0: Puja.
1: Tinc alegria! Va, nenes, picó de mans, si voleu ser cabareteres. Ara!
0: A mi em sona baixant de la Font del Gat, això. Aquest.
1: Això és la tornada de la cançó La Marieta de l'Ull Viu, que aquest és el fil conductor de la meva vida.
0: Molt bé. Carai, tu. Llavors, em dius jove perquè tens 120 anys, a punt de fer el 121.
1: El dia 15 d'octubre, anem per Santa Teresa.
3: Ai, jo trobo que encara és força jove,
0: home,
3: no?
0: Home, a veure...
3: Ai, que bé.
0: Però un moment, Pilarín.
1: La Pilarín és eterna,
0: sí,
1: també.
0: Sí, la Pilarín és eterna, però potser és una mica més gran que tu, amb tot respecte, Pilarín.
3: Hosti, jo noto més jove.
0: Bueno,
1: sí,
0: jo...
1: Sí.
3: Quina crema fa servir?
0: Convidada, que estimada... per cert, vas néixer aquí a Barcelona o on vas néixer?
1: No, a Pornic.
0: On?
1: Tu no ets francès, nen?
0: Sí, i tant.
1: Doncs Pornic.
0: Ah, doncs parlem francès.
1: A la Bretanya francesa. Sí. Pornic és com Miami Platja,
0: sí.
1: Però de la Bretanya francesa.
0: Bueno.
1: Allà el que hi ha és el Chateau de Pornic i totes les huitres, les ostres, nen.
0: Les huitres.
2: Però llavors parles francès?
1: No, el practico.
0: Ai, va, ja comencem.
1: Ja no és hora adulta, no?
0: No ho sé, sí.
1: Mira, nena, tu què opines, nen, el tema de la... com és allò, que és l'hora de...
0: Horari protegit. Sí, mira, vols que et digui la veritat?
1: Digue'm la veritat, perquè tu sempre... No. Si una cosa tens, que és sincer.
0: Sí.
1: Digues la veritat.
0: No, vols que et digui la veritat?
1: Sí.
0: Jo tinc bastant clar l'horari protegit en televisió, que crec que és un concepte molt de la televisió, i no sé si amb la ràdio funciona igualment.
2: Sí, amb la ràdio al matí segur que n'hi ha d'horari protegit. Sí.
1: Però l'opinió, de debò creieu que les criatures, després quan veuen com desbudellen a homes, a la tele, i tot l'odi que genera,
0: sí.
1: De debò hem de nosaltres mirar el vocabulari?
0: No.
1: Si hi ha alguna persona que dic una cosa, que els pares l'eduquin i diguin el que és.
0: Però a la tele, i particularment a TV3, que sí. És pública, és una cosa que és sagradíssima.
1: Sí.
0: O sigui, per exemple, tu no, a l'horari protegit, amb una taula d'una tertúlia, per fer una broma, no pots una ampolla d'alcohol.
1: Mentre el nen mira la tele i el pare té l'ampolla d'alcohol.
0: El pare potser està
1: borratxo,
0: potser està borratxo pagant la mare.
2: Tampoc pots dir paraulotes, en principi.
1: No, sí, perquè al carrer no se'n diuen.
0: No, sí, però hi ha unes restriccions que jo no sé si afecten a la ràdio, no, l'horari protegit, suposo que sí. D'haver-hi alguna mena de...
1: A més, nena...
2: Sí, al matí segur, jo al matí a Codina que el fèiem, sí. Com que ens escoltaven nens, això estava molt vigilat.
0: Perquè allò era, efectivament, perquè és un morning show per la gent.
1: Però, Alba, practicar francès no és una porcada, és que no sé...
2: I és el que anava a dir,
4: d'opinió, no?
0: Bueno,
2: no estàs dient res, clar, és una metàfora.
1: Sí. Està guapo el punyetero, eh?
0: Home, clar.
4: Bueno, ja he vist, no, que estoy entrenando.
0: Sí, tot el dia.
1: És tot hierro, saps? Té aquelles cames com la forja de les baranes de la Casa Milà, sí. Que tothom li diu la pedrera.
0: Sí.
1: Jo li la Casa Milà.
0: És clar, és veritat. Però escolta, bueno, llavors...
1: Digue, nen, no m'has presentat com Déu, mare?
0: No, encara no.
1: La gent no sap ni qui parles, no?
0: No, però jo crec que... Bueno, llavors, parlem en francès etèria. O...
1: Parla en francès.
0: Si tu veux, on peut parler en français. On peut parler en français.
2: Pere, volies xulear i no sé si t'ha quedat gaire bé.
1: Mira el que jo sempre dic. Je te regrette, omelette.
0: Ah, bueno.
1: Et trobaré a faltar, truiteta meva.
0: Sí, no sé.
2: Oh,
5: Sauvignon Blanc, que és lo important, no?
1: Per cert, estic tan contenta, nen, d'estar aquí.
0: Doncs rebem, com es mereix, un fort aplaudiment, la Brigitte Lamour. Lamour, a París, Lamour.
2: Lamour de Cacharel.
0: Bé, i te celebro que estiguis contenta.
1: Et vull felicitar, de debò,
0: ai, carai.
1: 5 hores de ràdio ahir per retransmetre una cosa històrica.
0: Que ens vas escoltar?
1: I tant, nen. Mira, us vaig... sóc sincera que ho saps, digui tant a la nena també, a la Gel.
0: Quina sí. de les nenes estava allà?
1: És que avui sempre les agafaré de coristes,
2: allà és,
1: allà
0: és. De coristes?
1: De coristes, les emportaré. Doncs vaig posar-vos a vosaltres, a la ràdio, sí. però mirava les imatges perquè a l'Hospitalet de l'Infant no es veia l'eclipsi, però vaig estar un dels castells que jo tinc, que el tinc a Camarli. Jo tinc un castell a Camarli. Sí, Castell Granadella, sí. i des d'allà sí que es veia, però com el tinc llogat, doncs vaig anar a l'altre castell que tinc a l'Hospitalet de l'Infant sí. i us vull felicitar. 5 hores de ràdio per fer una cosa històrica, nen, et felicito. Però sobretot a les 9 i 3 o i 5 tots aquells agraïments que vas fer.
0: Ah.
1: Perquè la gent no és agraïda i darrere de tot això hi ha moltes persones que mai surten en antena i tu vas estar més d'un quart d'hora, més que el que va durar l'eclipsi donant gràcies.
0: No, però va ser un minutet...
1: Però emotiu i maco. I volia felicitar per això.
5: Un aplaudiment, Carlera!
0: També era una reflexió sobre el que és el món de la ràdio. Avui l'Embúdio també n'ha parlat.
1: Sí, ho ha dit aquest matí,
0: ho ha mencionat, però és que el tòpic de l'equip, en el cas de la ràdio, o sigui, és una feina d'equip, però realment hi havia moltíssimes mans intervenint. Mm-hmm. I al final surt un pàjaro que no para de dir tonteries tota la tarda, com servidor.
1: No, però també coordinar, el pàjaro sap coordinar
0: sí,
1: tota
0: però tot és una mena de cosa que conflueix en un moment. Sí. I la ràdio té una mena de màgia que en dies com aquests, el famós coquet de la ràdio el disfrutes molt. D'altres dies
1: i els oients també ho reben així. No, els dies fa mandra, però els oients també ho reben així.
0: I segueix estant molt viva.
1: Molt. Nen, si ja ho veus, quan va haver tota aquesta apagada el 28 de març l'any passat, van descobrir que hi havia ràdios amb piles.
0: Sí, sí,
1: i la gent jove va descobrir que si baixes a baix vas en un parc, pots socialitzar.
5: Pots parlar amb la gent.
1: Que és maco. Si tot torna. Per cert, espero que estigui morta la doctora Olivia Làctea.
0: La doctora Làctea, no està morta. Avui li hem demanat...
3: Jo mai moriré.
0: La doctora Làctea, avui se li han demanat explicacions al començar el programa, perquè el seu pronòstic va ser una...
3: Jo vaig dir dies, però no vaig dir any.
1: Molt bé, però poca broma amb la doctora Olivia Làctea, perquè una servidora li agrada molt l'art funerari. I llavors és una dona...
0: Ja comencem coses així.
1: Sí, m'encanta.
2: Si li agrada.
1: La mort ens acompanya en positiu.
2: Exacte.
0: Sí. Sí. Jo em vaig morir fa 2 anys.
1: I llavors, com som finits... Com som finits, doncs hem d'estar... I aquesta dona encerta les coses.
3: I tant.
1: Sí. Tard o d'hores morirem.
3: Saps la meva frase preferida, Brígida?
1: Digue-les, nena.
3: La vida està de mort.
2: Per favor.
1: Això ho dic jo dels entrecots.
0: Escolta'm...
1: Presenta, com Déu mana.
0: Sí, és que aquí portem... No, ja t'hem presentat. Ja tothom...
2: No cal fer ni una pregunta, anem tirant.
0: La nostra completista.
2: A més, perdona, Pere, tu avui estàs cansat, estàs més dèbil de lo habitual.
0: Estic molt dèbil.
2: I la Brigitta s'està fent amb el programa.
0: Sí, escolta'm, si vols seus aquí i jo me'n vaig una estona...
1: No, el que sí que tenia curiositat, perquè...
0: No havies estat als nostres.
1: No, en aquest, del tercer, no. Vaig estar amb el Clapés. On s'asseu la Montse Llussà?
2: Aquí,
0: on està la Iel. Seuen igual, no? Que l'Edu també no pot anar a fer.
1: Molt bé. I aquí, qui s'asseu? El senyor Vicenç Martí?
0: No, qui seu aquí?
6: La Míriam.
1: Ah, la Míriam.
6: Míriam Díaz.
1: Que és la sèrie.
5: Formatius.
6: Bé, el senyor Marcelí aquí.
0: El senyor Marcelí seu.
6: Ai, sí.
0: Molt bé. I qui falta?
2: Si anem dient aquí, la gent que ens està escoltant no sap què vol dir, però...
1: Sabeu que és ràdio, això?
6: Vicenç Martí. Val,
0: doncs, Pedro, explica.
6: Vicenç Martí, allà davant.
0: Aquest estudi pels oients que no hi han
7: estat. Llevamos 500 años haciendo una cosa que se llama ràdio.
0: Silenci. Ah, bueno, silenci, clar, és una gravació, no pot callar, pobret.
2: Ai, Pere.
0: Aquest estudi, perdó, aquesta taula té una forma de V baixa, val? El presentador es fot al mig, a la meva esquerra. Hi ha la Iel Brusca i a la meva dreta hi ha la Brigitte Lamour. I llavors hi ha diverses posicions que es van allunyant de mi per cada banda. Doncs a la banda dreta, a l'extrem, hi ha el senyor Vicenç Martí.
1: Ué!
0: Perdó, el senyor... No, el Vicenç Martí no. Hem dit el...
6: Dante.
0: No, home, no.
1: El Biosca, no?
0: No, Biosca tampoc.
2: Vinga, va.
0: El senyor Marcelí.
1: No, si de tot no farem una.
0: Ja farem una foto.
1: A veure,
0: que no hem entrat ni en matèria.
1: Vinga.
0: Alba Castellví.
2: Sí.
0: No, papa, no.
2: Ah, gràcies, no ho esperava.
0: Ahir estava enfilada a Montserrat, mig borratxa.
2: Narcopis.
1: Per cert, nen.
0: Què?
1: Que passen gana.
0: Per què?
1: S'ho mengen tot. Sí. He arribat aquí corrent i que havien sigut del Lluc, m'ha deixat alguna cosa.
2: Brigitta, tu també t'ho menges tot, no?
0: S'ho mengen tot i a dues mans.
1: Però cosetes del Lluc no les he vist aquí. On estan?
0: Ah, els tenim guardades. Ah. Vols una catanieta o alguna cosa?
1: Jo ja he estat amb ell i ja m'ha donat xocolateta.
2: Epa!
0: Ah, sí?
2: Però et portem alguna
1: cosa,
2: eh?
1: A Gurb, vaig estar a Gurb, per la sala Vernissage, i, bueno, vam intimar. I des d'aquell dia, ara ja farà xocolata una mica més espessa.
0: Va, però prou ja d'aquest color, tu, de veritat, eh? Oi. A veure, què passa?
2: Som-hi amb el qüestionari inicial.
0: Que inicial, que ja són dos quarts gairebé.
1: Digues. Vinga, va.
2: Mira, Brigitte, per trencar una mica el gel...
1: Quin?
2: Si no t'haguéssim enredat... Si no t'haguéssim
0: rebentat tot el bloc de gel.
2: El gel del mojito. Si no t'haguéssim enredat per ser avui aquí, on series ara mateix i què estaries fent?
1: Doncs ara estaria a Santa Lucalla, a Saint-Locat, que és a la Cerdanya francesa, i bevent una mica d'orxata.
2: D'orxata? I el vermut que tenim aquí, que no el vols?
1: Jo el volia encetar, però resulta que és en tap de suro i no puc.
2: Oh.
1: Si hagués estat de tap normal, perquè jo sempre promociono el vermut de Reus, tot i que no em paga ningú, eh? Oberta a contractacions, es diu, nena.
2: Arroba Brigitte Lamour.
0: Vinga, i busquin.
2: Ja arribarà. Següent, si no fossis artista, a què et dedicaries?
1: Doncs m'agradaria ser mare abadesa.
2: Com?
1: M'agradaria ser mare abadesa, tot i que sóc membre fundadora de l'Opus Gai.
0: Com? Això existeix?
1: Sóc jo la membre fundadora.
2: Ah, sí, la fundatella?
1: Sí, vaig fundar-ho jo.
2: Però com? Pots repetir el nom?
1: Mare fundadora de l'Opus Gai.
2: M'encanta.
0: Maricori!
1: Sí, efectivament.
0: No enganya, José Lázaro.
1: Bueno, hi ha gent que no avança i nosaltres estem aquí per donar visibilitat.
2: Però jo em pensava que estaves vinculada a la corrent luterana.
1: Nena, em provoques.
2: Una mica.
1: Sí, jo... Ho puc dir? És horari infantil?
2: Sí, sí, que pots.
0: A veure, no diguis...
1: Un dia luterano, un dia por el útero...
0: Bueno, va, ja està.
8: Què vol dir això, pella mano?
1: Res, són coses de la ciència natural.
0: Tranquil·la, no...
1: Quants anys té la nena?
0: Són 5 anys.
2: Ja se sap.
1: Molt bé, així, nena, així aprendràs que la vida no és tot de color de rosa.
0: Vale.

0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
3: A Clínica Pia Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pia Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiaesteller.com.
4: Això és una mandanga, nen. Anem massa adelantats.
5: Sí.
4: I després, per cert, gràcies a fer tota aquesta retransmissió que vau fer de l'eclipsi ahir, molta gent ha conegut que les Terres de l'Ebre sempre estan deixades a la mà de Déu. Sí. Perquè hi ha dos carrils per la P7 des de Cambrils a Ulldecona, però fa molts anys que està així. Però, en paral·lel, van fer una autovia de tres carrils, que és maco, això. En recordeu-vos que això ho paguem entre tots,
5: Sí.
4: I el tren, un altre despropòsit.
6: Ai,
4: i
6: sí.
4: Passa cada dia. I la gent que utilitza el transport públic, que, per cert, el govern va incitar que la gent agafés el transport públic, no funciona.
5: Has vingut Rajona,
4: O sigui, però si la meva feina és activista.
5: Sí, efectivament.
6: Ha vingut Rajona del tren, però ben cavall,
4: Amb calesa, és ecològic.
5: Sí.
6: Això sí, això sí.
4: I amb la Fenta abonem els camps.
5: Ai, els camps han de fer alguna porcada, ja. Jo vaig aquí previngut.
6: Hi ha algun tema del qual no vols que parlem avui aquí?
4: Al revés, tots.
6: Tots,
4: Tots.
5: Doncs,
6: molt bé.
4: I espero que me'l tregui el tema, el Pere,
5: Quin tema?
6: Un en concret?
4: Sí, faria molta il·lusió.
6: I no el vols revelar encara?
4: No.
5: Ah, bueno, no sé.
4: Espero que...
5: Hòstic.
6: Quina pressió.
4: No, el Pere i jo fa molts anys que ens coneixem. Sí. Tenim molts amics en comú i moltes amigues. Per cert, aquest any no vaig poder anar a la festa d'estiu com Déu mana de Barcelona. Ah, jo no vaig poder anar-hi.
5: Em va semblar que no hi eres, sabeu de quina parlem?
7: La de l'aniversari.
4: La del nostre estimat Roger Pallarols.
5: L'aniversari de Roger Pallarols, que és on hi ha el tot Barcelona.
4: Tot. I... però és que fa falta, això és una ciutat com Déu mana, necessita aquest tipus de festes socials.
5: Doncs et dono tota la raó.
7: Totalment.
5: Et dono tota la raó. Hi ha una barreja molt curiosa de gent,
4: Bueno, i tan curiosa, no direm noms.
5: No, sí que els direm, sí.
4: Ai, sí, clar.
5: Ja,
4: em va fer una ràbia l'any passat, perquè aquest any he pogut vindre.
5: Sí, per
4: però se'm va presentar un senyor guapo. A mi m'agraden prims, els senyors.
5: Ah, bueno, aquí...
4: Prims. Cadascú va a gustos.
6: Sí, va a gustos.
4: Se'm va presentar... L'Alberto me'n va presentar un senyor guapo, prim. L'Alberto...
8: El Grabo.
4: Em va presentar un senyor guapo, prim, i molt simpàtic, però no em va voler dir a què es dedicava fins que va marxar el senyor. I quan m'ho va dir, em vaig portar el disgust del segle.
5: Què es dedicava?
4: A l'autodreta.
5: Ah,
6: clar.
4: I dic, per què no m'has dit perquè et conec? I l'haguessis deixat pentinat.
5: Exacte.
4: Perquè vegis tu l'arc... que acapara...
5: No, és que allà, per exemple, hi havia el president Montilla, que és socialista,
4: l'Artur Mas,
5: que és de Junts, hi havia el Josep Bou, que és del PP, que ha sempre sigut del PSC.
8: No comencem, però ja no...
4: Per cert, voleu fer el favor de no tornar a posar mai més aquest tall, perquè no és veritat que és socialista?
5: Ah, jo sempre sigut del PSC.
4: El Pere Mas és de dretes com una servidora, perquè ens agraden les coses ben dretes.
5: Ah, plou ja de barrades, de veritat, Però d'aquest color. Ah, ja, bueno, és igual. D'altres convidats que hi havia a la festa, enguany, hi havia el... Com és aquest?
4: El Boris Izaguirre.
5: Molt bé, el Boris Izaguirre. Hi havia el que va fer el targetó i la invitació.
4: Els nostres estimats Madaula,
5: Madaula,
4: el Jaume i l'Albert.
5: Exacte, i el Jaume i l'Albert, els dos germans, l'actor i l'artista i pintor.
4: Més, millors i millors persones.
5: Efectivament. I hi havia, abans que hi havia tot, hi havia periodistes.
4: La Mone Teruel, la meva estimada Mone Teruel.
5: Ah, no sé si la vaig
4: veure. Sí, jo sí, que ho sé, perquè va anar-hi.
6: Nois, heu de repassar tota la llista, perquè no hi vam anar, que ens feu en vegeta, no?
5: D'acord,
4: Perdó, continuem amb el qüestionari.
5: Però no, i el qüestionari acabat, perquè queda l'última pregunta, que és meva, que és... Quan vols que duri l'entrevista?
4: Fins al final de tot, Hòstia, però de debò,
5: No, joder, no.
4: Sí, perquè jo vull anar als esports.
5: Vols anar als
4: esports? Vindrà el Lluís Carrasco?
5: No, avui ve el Carles Fiter...
4: Saps que és el meu amor, no?
5: Avui...
4: Bueno, un dels meus amors.
5: No, és que avui és un dia molt carregadet, perquè mira, avui ve... primer venen els nens, el Marc Arablosa i el Jan Coll. Nens, aixequeu-vos i ensenyeu-vos.
6: Brigitte, són els millors.
4: Que guapets.
5: Venen de Banyoles a la ràdio que et mou les boles, no sé quina història, és això, no? De la Quinta Forca. Llavors ve la Marta Pontnova a parlar d'acord.
4: La Marta és amiga meva.
5: No m'estranya. Ve l'Alberto Gadel, avui.
4: Ostres,
5: sí,
4: nen.
5: Sí, avui l'entrena fotrà. Sí, no diguis això. L'entrena fotrà amb petita. I de tertulians venen el Carles Fiter, la Paula Reverter i el Juli Claramunt.
4: De què parlareu el primer tema? Del Ferran Torres?
5: No. Ah, sí, no ho
4: sé. La gent en aquest món ha de ser agraïda, nen.
5: Per què?
4: Aquest és el titular del Ferran Torres.
5: Ah,

0: és per ell.
1: Sí.
0: Estiveu, també vol fer de tertuliana d'esport.
1: Però m'ha dit que no,
2: jo no sé
1: eh?
2: De què està parlant.
1: Estem bueno. parlant de futbol, perquè es veu que esport només és futbol.
0: Sí.
2: Bueno, digue-ho.
1: Ah, no, no, jo sempre ho dic.
0: Hi ha una mica de tot.
3: També hi ha la femení, em dediquen un minut.
0: Home, Aitana, dia,
1: però... l'Aitana i jo Aitana, tenim molta tarda. Gent en comú. A més, una servidora fa uns anys que presenta la gala de l'esport de Sant Pere de Ribes i estic molt contenta de fer-ho perquè això és inclusió de debò. No el 28 de juny.
3: Ara, ara.
0: És una comèdia
3: comercial. Ara, que marxi el Martí Puig i estigui la Brigita. A fer el
0: home, això sí que seria bo. En lloc del Martí, fotre la Brigita.
1: M'encantaria, nen, però bueno. De debò. Com ho veus? Veus?
0: Avui
1: aquesta pregunta és falsa.
0: No.
1: Perquè tot... El dimarts va estar la meva amiga, la Magda. I nena, et vas poder quedar? Diu, no, va dir que millor que no.
0: No és veritat, això, no li vaig dir això. Però sí que és una pregunta que avui...
1: És trampa.
0: És que avui ho tinc molt carregat tot, però si vols quedar-te, pots quedar, eh?
3: I tant.
2: Sí? No sé, Pere, tu diràs.
0: No sé.
1: Pobreta, la poso un compromís.
0: No,
1: depèn de com vagi, ho decideixo.
0: Perquè avui m'agafes amb la defensa molt baixa.
2: Clar, no facis veure que ho decidiràs tu, perquè ho decidirà ella.
0: Bueno, ja...
1: Vinga, va.
0: Ja ho
3: decideixo. Ja ho decideixo jo, sí.
0: Va, un moment. Pels que encara no sabien qui és la Brigita Lamour, fem un petit repàs.
1: Petit, perquè en 120 anys de vida,
0: nen. Sí, no. Fèiem. Comencem pel començament. Abans has dit que eres activista.
1: Sobretot, activista.
0: Qui és la Brigita?
1: La Brigita és una cupletista, però sobretot és transmissora del col·lectiu LGTBI a la societat. Però això no és una cosa que la faci perquè, mira, se m'ha ocorregut. No, perquè hi ha molta feina a fer i aquesta és la visibilitat i la inclusió que de debò me la crec de debò. Per això que quan presento la gala de l'esport de Sant Pere de Ribes, per posar un exemple, o quan faig tallers formatius i divulgatius adreçats a la gent gran, totes aquestes cosetes, actes institucionals, doncs la meva presència, això vol dir que és inclusiva. Mm. No perquè toca. Llavors, sobretot, el que sóc és activista, però aprofito. Llavors, soc cupletista, nena autònoma, tinc el meu propi espectacle, molta cosa.
0: Aleshores, quan, bueno, volia preguntar quan vas començar el món de l'espectacle, si ens has dit abans que havies nascut a l'any...
1: El 1905. Sí.
0: Clar, tu devies viure tota l'època daurada al Paral·lel.
1: Afortunadament, i m'agrada que diguis daurada, perquè ara és de color ocre.
0: Sí, bueno, ara...
1: I mira que hi ha molta feina
0: de pixats,
1: de pixats i de pudor.
0: Sí,
1: per
0: sí.
1: Cert, què penses, nen, de lo del tirar l'aigua en els pixuns? Perquè jo crec que encara regalim a més, encara s'embruta més.
0: Dels pixuns, dels pixuns no dels turistes, sinó dels gossos, eh?
1: Tots,
0: no sé.
1: Tots,
0: bueno,
2: de tothom.
1: No creieu millor que seria tirar serradures? Perquè l'aigua escampa més a la laborera.
2: Però no sé si això pel medi ambient acaba de ser gaire bo.
1: Bueno, el que no és normal que la gent ara se'n tirin a sobre tota la gent que teniu animalets.
0: Ui,
1: a mi m'agraden molt els animals.
0: Que tenen molt mal perdre, quan hi ha totes ells per la ràdio.
1: Sí, però el que no pot ser, jo perquè he vist com un castell, però he vist aquí l'Eixample, barbaritats, on al Raval persones amb dos o tres animals en un pis de 30 metres quadrats.
0: No,
1: si de debò us agraden els animals, no en tingueu.
0: Queda clar, no?
2: Dixit.
0: Deixem el tema... Bueno, igualment, el tema del Paral·lel.
1: Sí.
0: Ara, de repente, que hi ha hagut un intent de reflotar-lo...
1: No hi ha manera.
0: La gent ha comprat l'Arnau...
1: El Molino no sé, torna...
0: Ha tancat un altre
1: bueno,
0: cop.
1: Bueno, ha tancat per un tema de sonoritat. La gestora que ho portava no ha tingut cap interès ni ganes de mantenir l'essència del Molino. El Molino és una institució.
0: Sí.
1: I allà es feia cabaret, revista, transformisme, màgia, il·lusió.
0: Bueno, tu hi havies actuat, la Molino.
1: Jo, afortunadament, va ser la meva porta d'entrada.
0: Wow.
1: En el Molino, i estic molt orgullosa, però, malauradament, els gestors que s'ho van gestionar-ho van voler tirar una altra cosa, i això és una pena. L'Arnau és l'únic teatre que encara queda en peus, però van esperar a que es caigués a trossos i ara han començat a restaurar-lo.
0: Sí.
1: Tant de bo, quan estigui restaurat, que també en recorreus, que ho paguem nosaltres, aquestes cosetes, tant de bo sigui multidisciplinar i sigui per donar veu a totes les altres arts, perquè n'hi ha moltes.
0: Apunta, bueno, que és activista i reivindicativa, ha quedat claríssim des del minut 1. Però fem un salt endavant, passem 50 anys de cop.
1: Vinga, va.
0: Bueno, i arriba un moment que els designis del senyor i de la vida i no sé què et fan arribar a BTV. Que és el que et comença a donar una certa projecció pública, no?
1: Sí, clar, vosaltres...
0: Fora del Paral·lel, diguem.
1: Ara, i fora... Bueno, i només a Barcelona, perquè, clar, això és molt centralista, nen, el de BTV només...
0: Sí, però es veu... bueno, a una època es veia Vallesos, també.
1: Sí, els Vallesos, sí, el Maresme, fins i tot el Maresme.
0: Oita.
1: Va ser la meva porta d'entrada, superagraïda, perquè a més ho van encertar. Codi de Barris i la família Barris era donar veu a la gent que és el que m'agrada. Ho van encertar-ho. Llavors estic molt orgullosa d'aquests 8 anys que vaig estar, poder-li donar veu. Nen, jo vaig estar donant-li veu a gent que van patir la gentrificació. Gent desnonada. El tema de la droga, vaig estar a la Marina del Prat Vermell amb gent que es dedicava a vendre droga. Clar, que una servidora pugui anar allà sense guió, tal qual, el que en trobo, era molt arriscat, però jo sóc una dona...
0: I per una tele municipal, a més, que sempre hi ha un ajuntament al darrere i sempre hi ha...
1: Doncs vaig ser lliure de debò. Mai em van editar res. Sí que és veritat que una vegada, i això sempre ho explico, malauradament, quan vaig anar a la plaça Roja, allà a la ciutat meridiana, plaça Roja és, és la plaça...
0: No, no s'ho dic així, és un nom popular, no?
1: No, es diu així, la plaça Roja. Val. És la ciutat meridiana. L'única vegada que em van tindre que editar, perquè semblava que havia triat només a gent racista.
2: Ostres,
1: home, va ser molt dur, sí. Perquè jo els hi preguntava a la gent coses del barri, què us passa al barri, quines mancances
0: tenen. I tothom rajava de la immigració.
1: Sí, però en negatiu. Eren racistes, sí. I al final de tot, al final una senyora...
3: Que... No es pot parlar d'immigració en positiu.
0: A veure, senyora
3: Sílvia
0: Oriol. Jo sortim
3: molt clar.
0: La Sílvia Oriol, que no. Està aquí...
1: Ai, mira, fa molt mal, no li dongueu veu, sisplau.
0: No, està aquí ella i no podem parlar.
1: Sí, i la nena ara la tenim de policia local, no, la nena?
2: La filla?
1: Sí, com que maco, i molt transparent tot.
0: La seva filla.
3: Han de protegir els meus.
0: Bueno, això no és cap al jutjat.
3: Si no, ningú ens protegirà aquest govern corrupte.
1: No li donguem veu a aquesta gent perquè només generen odi.
0: No, calli, que dieu que està...
1: Només generen odi, no li donguem veu, eh?
0: Està enfadant la nostra convidada.
2: Silenci.
0: Parlem de referència, que estem parlant d'aquesta època del Molino i tot això.
1: Per cert, avui, malauradament, hagués fet anys la meva estimada Dolly Van Dol.
0: Ostres.
1: Sí, avui hagués estat el seu aniversari, la vam perdre l'any passat. Porto un any molt dur. Sí que és veritat que, clar, el meu, rara avis, perquè sóc l'única que...
0: Sí, 120 anys.
1: 120
0: anys.
1: Mica... Clar, però no porto una temporadeta fluixeta per animar l'animi, perquè, clar, la Dolly Van Dol es va deixar l'any passat, aquest any m'ha deixat la Tania Doris, m'ha deixat la meva estimada Hilda Love només fa un mes.
0: Ostres.
1: Sí, que, però bueno...
0: Et volia parlar de referents i et volia posar aquesta cançó.

0: acostar.
1: Ai,
0: que bona és.
2: Dolçament em diu així. Amb el foc del teu mirar fornar. Vinga, nenes, els coristes, que estem vives. Vinga, va, nene, que no bailes, Rubiales. Oi, senyor.
3: Un piquito.
2: Vamos, un piquito. Sí, sí, jo li donaria un piquito. Però no vulguis saber on.
0: Llavors és consentit.
2: Sí. A mi m'agradaria donar-li un piquito.
3: Lo mismo que pasó con Jenny Hermoso.
2: Sí, sí, igualito.
4: No, va, no, va, no traiem aquest tema.
2: Aquesta gent només li dona petona a les que pot. Per això m'agradaria donar-li un piquito.
5: Pues le voy a decir algo. No voy a dimitir.
3: No, hijo, no. No voy a dimitir.
4: No, vale, no vas a dir.
2: Veus, aquesta gent no tenen vergonya.
4: Bueno, deixa'l tranquil. Bueno.
2: Guillermina Mota, que encara la tenim entre nosaltres.
4: Sí, exacte. Sí. I tens contacte, perquè...
2: Vaig tindre... No.
3: El farso
4: feminismo. Per qui no sàpiga, va desaparèixer de la vida pública, potser fa 20 anys, o 15, no, 20 segur, 20 anys, ben bons,
2: sí, sí.
4: I no se'n sap res.
2: Doncs perquè ho va decidir ella, malauradament per nosaltres, per la societat que l'estimem.
4: Però és molt interessant sentir què diu ara, el que pensa.
2: Perquè però està molt coherent. És una dona que va decidir apartar-se de debò. Quants grups de música anem a un altre jardí fotem? Que no paren de fer comiats.
4: Ai,
2: ai,
4: sí, sí, sí, sí.
2: Els animalistes, sí, sí, sí. Els quals, els grups de música que no paren d'acomiadar-se i no marxen ni amb aigua calenta. Sí. La Guillermina Mota.
4: Sí, sí.
2: Va decidir marxar fa més de 20 anys. Mira, diria una cosa, com jo no sap la gent,
4: ai,
2: però jo soc molt generosa. El meu estimat Joan Manuel Serrat,
4: sí,
2: fa un parell d'anys i van donar la Premi Nacional dels artistes.
4: De música, o sigui,
2: sí, doncs li va dir a la Guillermina, perquè té molta amistat, li va dir si la volia acompanyar, que li faria molta il·lusió, i no va voler. I això, ella...
4: Però si li dius que no, el Serrat...
0: Pot ser que fos el Premi Princesa d'Astúries?
2: Jo sé que era una cosa d'aquestes de...
4: Quan fa aquest, que li van donar?
0: Va ser el 2024, per això dic fa dos anys.
2: Sí, un parell d'anys.
4: Por eso me llamó a mí para hacer la gira. No, no la llamo para hacer la
2: gira. Qui és aquest senyor?
4: El pájaro con tiro.
2: Encara està viu?
4: Sí, malgrat tot.
0: Si el tens aquí al costat.
4: Oye, no ibas a abrir el vermut. No, el vermut no lo vamos.
2: No, no, tu ja lo llevas puesto, sí.
4: Com un hielo.
2: A més, allà a Madrid tomáis chinchón.
4: Chinchón?
2: Sí, no es diu, com es diu allò?
0: Sí, és un altre tipus de destinat.
2: Bueno, merdes.
4: Escolta'm...
2: Ai, perdó.
4: No,
2: digues,
4: tranquil·la. No sé, ara m'ha vingut al cap que la Guillermina, que no parla mai, potser va mig donar una entrevista o una conversa amb algú...
2: Amb el Marc Giró.
4: Sí, vols dir?
2: El Marc Giró té molta amistat amb ella, perquè
4: també,
2: jo...
4: No, ostres, no tenia ni idea.
2: Quan jo vaig crear una cita amb la Brigitta, que sí, és el meu propi espectacle autoproduït,
4: sí. Sí.
2: Les veus que sonen al principi, mentre la gent s'està incorporant, és la gran Mari Sampere,
4: sí,
2: la meva estimada amiga, i ho dic amb la boca gran, i amb orgull, Núria Feliu.
4: Sí.
0: Wow.
2: I també m'hagués agradat, i li vaig demanar si podia ser la Guillermina Mota, però no.
4: És que quan diu que no, és que no.
2: I és greu perquè gràcies a ella jo reivindico els couplets catalans. I ella és un referent per mi, igual que vaig tindre la sort de tindre l'amistat amb la Núria Feliu fins a l'últim dia de la seva vida.
4: Ara m'han vingut dos noms al cap relacionats amb tot el que estan comentant. Una, qui també fa això de no voler donar senyals de vida, és el Joaquim Maria Puyol, que ha desaparegut de la vida pública, no vol entrevistes, no vol res. El pots trobar pel carrer, pots xerrar amb ell, però...
2: Doncs jo vaig preguntant de tant en tant, perquè tinc una mica en comú amb ell, i està guapíssim
4: està
2: i feliç.
4: Està estupendo.
2: I feliç, sí, és el que compta. En canvi, tu i jo, nen, no ens retirarem mai.
4: Oh, va, dona, per favor.
0: Però és que, a veure, el tema de la vida pública també és foto tot.
2: No, però sí, has de decidir-ho. Si tu ho decideixes, la Pepa Flores ho va decidir. I mira que aquesta dona és un referent. I té moltes coses a dir, perquè aquesta dona era comunista a l'època que no s'hi podia ser, eh?
4: Correcte. I ara que deies, la Feliu, amigues, fins al final.
6: El meu xicot vestint és tan original
2: que no té igual i crida l'atenció
6: per contemplar-lo sur tothom
2: sempre al portal perquè en Pasqual fa sensació
6: amb pantalons
2: color de molsa gastar botins extravagants.
4: Els nens estan flipant, perquè no saben de què va això.
2: Doncs estaria molt bé que en les escoles...
0: M'estic apuntant els noms de Guillermina Mota i Núria Feliu per posar-me a Spotify.
2: No les coneixies,
0: perquè no ho escolto. Sí que les conec, òbviament que les conec, però...
4: No sabeu qui és la Núria Feliu.
0: Òbviament que les conec, però el que estic dient és que no les escolto i no sé per què no les escolto més. Vull aprendre aquestes cançons.
2: Ara quan entrin els nens esports, els hi farem una...
4: No, que no són d'esports aquests, que són els...
0: Són de...
4: Diem els nens, però no són els d'esports. Venen a fer una secció que es diu Prime o no Prime.
2: Què vol dir prime o no prime?
4: Mira, ara t'ho explicaran, ara t'ho explicaran.
0: Vale.
2: Després... No m'agraden els anglicismes, nen. Ni el Mercadona tampoc, que se m'ha oblidat de dir-ho. No compreu el Mercadona.
4: No pot cridar el boicot des d'aquí, que tinguem un Martín.
0: Anem a parlar de la Núria Feliu?
4: No, anem a fer que ens digui el seu espectacle, que has dit, tinc un espectacle
2: sí,
4: autoproduït, ja que l'has mencionat, digues on es pot veure, si és que es pot veure algun lloc, o segons d'allò.
2: Doncs, sí, gràcies, gràcies per donar-me veu. Doncs resulta, nens, si s'aprofiten tots aquests nens.
4: Què passa?
2: Són guapos i xerits i nets. Sí. Perquè molta gent porqueja, en canvi ells van molt nets.
4: Sí, de moment.
2: Doncs el meu espectacle, una cita amb la Brigitte, autoproduït. I llavors, és un espectacle que és un cant a la vida i el fil conductor és la Marieta de l'Ulliu. Perquè ara que ja que estan aquí, us faig una mini lliçó de lo que representen els couplets. A partir d'ara m'agradaria que els escoltéssiu.
0: Couplets.
2: Els couplets. Els couplets
4: venen del... No és el mateix que la copla, eh?
2: No, la copla és el cant popular castellà i els couplets és el cant popular català. I després ja... Los couplets en castellano, que són molt més picants, són més explícits. En canvi, nosaltres, sense dir, diem, per exemple, aquesta cançó, El vestit d'en Pasqual, en veritat és una miniburla al transformisme. S'estan rient d'un home que vesteix molt original, però és una mica miniburla aquella època. Però la Marieta de l'Ulviu, que tan alegrement cantem la tornada, que és la Font del Gat, és una crítica amb una noia que, per donar-se un petó a la Font del Gat, la van criticar. Per un acte d'amor, la van criticar. Per això és el fil conductor del meu espectacle. El meu espectacle passa amb moltes coses. Estic jo sola una hora i mitja a l'escenari, faig màgia fins i tot, hi ha un monòleg, faig interactuació, que és el meu és la interactuació amb el públic, amb
4: sí, no, ja ens n'hem adonat.
2: Em sap greu pels guionistes, perquè...
0: És que, no, és, que ella, és molt ràpida. Ets
2: bueno, cada, tothom tenim un do, i el meu és aquest, nena. Tu tens el do de la intel·ligència natural.
0: Deies que en el teu espectacle es passa moltes coses. Sí. Si no m'equivoco, fins i tot va haver-hi una demostració molt gran d'amor.
2: Estic molt contenta. Va haver una petició demà d'una parelleta. Ell de Cadis, ella de Reus.
4: Vaja.
2: Vam aconseguir portar la família des de Cadis allà, que van arribar una hora i mitja abans.
4: Sí.
2: I afortunadament... Li va dir que sí, la noia, que es va casar. Home. I afortunadament...
0: Imagina't si deia que no.
2: I, fins i tot, han tingut un nen i unes servidores de madrina.
4: Bravo!
2: Va ser molt maco, perquè es diu una cita, Pere? Es diu una cita perquè després, de debò, faig una cita amb una persona que s'ho mereix. Allà al poble on vagi, és una cita de debò, una persona que hagi fet alguna cosa per la comunitat. Però en aquell cas em va demanar si podia ser aquesta petició. Però normalment és un homenatge. El primer, que el vaig estrenar al casino de l'Aliança Papanou, li vam fer l'homenatge a Carmen Abeleira, que aquesta dona va ser una corista i una ballarina que fins i tot va actuar amb la Raquel Meyer, amb la Sara Montiel. Però la Raquel Meyer, el que t'he dit, i Sara Montiel, que per cert, us explico l'anècdota amb ella, rapideta.
4: Us coneixeu?
0: I tant.
4: I després anem a la Núria Feliu, que hem quedat a mitja amb la Feliu.
2: Resulta que la Carmen Abeleira és una dona, ja us he dit, era ballarina, i li van dir les mitges, antes, mireu quines mitges porto.
4: Aviam, ara ens està... Olé, home, amb un brilli-brilli...
2: És la B de Brigitte.
4: I l'altra portes una L de l'amor?
2: No, és la B. Doncs resulta que les mitges, antes, valien com un sou.
4: Ah, sí?
2: Imagineu-vos, les mitges bones. I li van dinar a la Carmen. Carmen, hoy viene una chica de Madrid, perquè allà diuen Madrid, que está empezando.
0: Claro.
2: Diu, viene aquí a trabajar en el Teatro Victoria. Diu, ¿te puedes dejar tus medias buenas? Diu, porque se le han roto las suyas. Li va deixar les mitges, va debutar. Tu li has tornat?
0: No.
2: Doncs ella tampoc.
4: Vaja.
2: I llavors, quan li vaig fer l'homenatge, en la cita amb la Brigitte, li vaig dir, nene, ¿sabes que está muerta la Sara Montiel? O sigui, que s'ha quedat sense mitges i sense artista. Però la Carmen Abeleira té 90 i pico d'anys i encara és entre nosaltres, i per això sempre m'agrada fer un homenatge a les persones que s'ho mereixin. Llavors, malauradament, no tinc ara un espectacle a la vista, perquè això ha obert a contractacions.
4: Doncs
2: o sigui, municipis de Catalunya.
4: Què he de dir?
2: 713 municipis que em contractin, que sóc molt barata, pel bon resultat que dono.
4: Molt bé. A Banyoles, mira, li podeu dir a l'alcalde de Banyoles.
2: Per favor, sí. A més, és guapo l'alcalde de Banyoles.
0: Ah, sí?
2: Ui, no l'has vist, l'alcalde de Banyoles?
4: Què li passa?
2: És guapo.
4: Ah, sí? Aviam, obre el micro als nens de Banyoles.
2: Nens, expliqueu-me el que és el primer.
4: El Prime o no Prime?
1: El Prime.
2: Això.
1: El Prime. Està al Prime, és estar en el millor moment.
2: Bueno, jo ara estic en el
1: millor
2: moment.
1: Nosaltres et veiem al Prime, eh?
4: Veus? És que venen a debatre cada dia, ens proposen cada setmana un tema de si una cosa o una situació o una persona està o no en el seu Prime. És a dir, si està...
2: Jo sí. Jo ho estic, jo ho estic.
4: I fan una mena de ball, i fan una cosa... Ja
2: ah, jo vull fer un reel, es diu, nens?
1: Sí.
2: No, jo vull fer això del reel.
1: Un reel.
4: Un reel amb ells.
2: No, jo vull fer-ho, el que facin ells.
4: Amb ells?
1: Sí,
4: ah,
1: no,
2: sí,
1: no,
2: amb ells.
1: Que li fa el Prime, bueno, no?
2: Jo vull ser primer, sí.
4: Vale, doncs ara ho farem. Bueno, i què passa amb l'alcalde de Banyoles?
0: He buscat l'alcalde, és el Miquel Noguer.
2: Miquel Noguer, guapíssim.
4: I què, és guapíssim?
2: Bueno, és que tot va a gustos.
0: Deu ser simpàtic, això segur.
4: no? Bueno, bueno, estem justificant a l'alcalde.
1: No.
4: No és el que em va fotre la multa a la Senyora Blava fa 15 anys, oi?
7: Segurament.
1: Sí, crec que sí.
2: Encara és l'alcalde?
1: Sí, crec que ja era aquest.
4: Bueno, escolta...
2: Doncs això, obert a contractacions, nens. Si em voleu trobar...
4: Ui, que són menys 10. No deixi molt.
2: Però si no em deixes parlar...
4: No, si no calles, si no calles tu...
2: Brigitalamur.cat, ha quedat net, això?
4: Això,
2: Brigitalamur. Nen, parlem de l'Núria Feliu.
4: Si no hagués estat jo que t'ha fet la central, no hauries parlat de l'espectacle.
2: Sí, perquè les coristes, res.
4: Bueno, les coristes. Escolta'm una cosa. Aquí sabem que has tingut una cita sexual misteriosa...
0: Ep.
4: Amb un presentador... De... Un conegut mitjà de comunicació...
0: S'està posant nerviosa.
4: Volem saber... La cita sexual ara s'està tapant amb la ploma i amb el barret que porta. Ah, no, me l'està posant a mi.
0: Epa!
4: Ai, l'aigua, cuidado, no.
0: Ara.
4: Molt bé, em poso aquí tota la cosa aquesta.
0: Et queda bé, eh?
4: Sí.
0: Que l'hauries de fer així, el programa.
4: Ah, però és molt còmode, tu. I està fresc. No, el barret no me'l
0: porta. La Pamela.
4: Molt bé. A partir d'ara, cada dia, fer el programa...
0: Aquestes...
4: Ara, els desgraciats de Banyoles m'estan filmant en aquesta tessitura.
0: Sí, aquestes imatges les podreu veure per Instagram.
4: Sí, clar.
0: Brigitte Lamour ha pres... Ha pres el control d'aquest programa, Pere Mas.
4: Un moment, que em trec les meves ulleres, ja que d'això em poso les ulleres a la Brigitte Lamour. Ah, perfecte. Doncs, perdona, mira... Pont nou, què et sembla el meu nou estilisme? Carinyo, reina, estic bé o no? No et veig perquè sense ulleres... Estic amb ulleres... De... Diu que sí.
0: No, diu que no.
4: Diu que no. Val, bueno, doncs m'ho puc treure.
3: Bla, bla, bla.
4: Tot això ha estat per no contestar a la pregunta...
2: Ah, digue'm, aquí he tingut un tocament.
4: Jo tinc apuntat aquí...
2: Sí.
4: Un cita sexual amb un presentador de TV3.
0: El Mirador de Miramar, si no m'equivoco.
2: Però com ho sabeu, això?
4: Que te creus que eres la més lista de la classe?
2: Però va ser una experiència fatal, com el senyor Vicenç Martí, que tu hi eres, no, nen?
4: Sí.
0: I per què va anar malament? Què va passar?
2: Clar, és que no, és horari infantil, no? Heu dit?
0: Hem dit que no, no?
2: Quina informació teniu?
4: Nosaltres no en tenim cap, només fem preguntes. Som periodistes i fem preguntes.
0: Clar. Aquesta pregunta li fem a tothom, eh?
4: Sí.
2: La de Miramar.
4: No, sí. Miramar ho has dit tu, jo t'he dit cita sexual amb un presentador de TV3.
0: No, Miramar ho he dit jo.
4: Ah.
2: Però va ser un desengany.
4: Oh, yeah. Bueno, si no cal dir el nom, es pot donar a entendre, es pot...
2: Ah, jo tenia que dir el nom?
4: No.
0: Nosaltres et donem aquí un espai perquè expliquis el que tu vulguis.
2: Mm. Sí.
0: Si és que hi ha alguna cosa a explicar.
2: No, marcava un bon paquet, això és molt maco, no? Això no és brut.
4: És un bon punt de partida.
2: Marcava un bon paquet i al final doncs, tot era relleno.
0: Oh!
4: Què vols dir, que portava un mitjó?
2: No, un mitjó no, portava una vagoneta. Una vagoneta, clar, vosaltres no sabeu el que és una vagoneta.
0: Algú
2: no,
0: que fa bulto.
2: Sí, molt de bulto.
0: Molt.
4: I llavors... Tèxtil.
2: Sí, llavors em vaig quedar... Bueno, que vaig passar gana.
4: Bueno.
2: Nens, que, al final, si sou vosaltres que me busqueu.
4: Sí, ha quedat molt clar.
2: Jo he vingut a portar glamour i vosaltres me busqueu.
4: Molt bé, doncs canviem de tema, sí. Anem a temes religiosos.
2: Això sí, m'agrada.
4: Quina relació tens amb Santa Teresa de Jesús?
2: Ai, que maco, doncs mira, com vaig néixer el dia 15 d'octubre, a més he tingut la sort de conèixer-la, nens.
0: Ah, sí?
4: A veure, fa molts anys que és morta, diria, no?
2: Sí, però he tingut la sort, i això és de debò, l'any passat, per primer cop amb 111 anys...
4: Sí.
2: Van obrir la tomba de Santa Teresa per analitzar-la i vaig tindre la sort de ser una de les poques privilegiades que vaig anar fins a Alba de Tormes a veure el cos incorrupte de debò perquè ja li han fet proves amb ADN. Això no és una cosa miraculosa de Déu, no, científicament demostrat que aquesta dona està conservada i vaig tindre la sort de poder assistir-hi durant 2 dies a veure el cos incorrupte de Santa Teresa.
4: Això és veritat, eh?
2: A Alba de Tormes, això és de debò.
4: Increïble.
2: I a més,
0: és que tot el que diu la Brigitte aquí és de debò.
2: Tot és de debò, eh?
4: Sí, no, però vull dir que algú pot pensar que hi ha un catxondei i tot.
2: No, i a més soc molt devota d'ella. A banda de que som membre fundador, ja ho he dit, de l'Opus Gai.
4: Sí, però no entenc... Bueno, me deixen preguntar si coneixen l'Opus Gai aquí els de Banyoles.
2: No.
4: Ha arribat a Banyoles?
1: No.
4: Bueno.
2: Doncs és un ordre que l'únic que demano a les feligreses i feligresos que vingueu nets a les homilies, però és un cant a la diversitat, a la inclusió i al respecte. Al final és això, nens.
4: De fet,
1: el podem passar un dia.
2: I tant, però passareu, i tant, que passareu.
4: Aquest segon... Per l'Opus Gai. Escolta'm, tinc una cosa, una pila de coses aquí, però mira l'hora que és. Mira com em vaig transformar.
2: T'escau molt bé, nen.
4: Sí, estic molt mono.
2: Bueno, perquè...
0: No t'entra el barret.
4: No, home, sí que m'entra el barret.
2: Que porta els auriculars.
4: Sí, clar. És que tinc els auriculars a sota, és veritat. No, però ja per anar acabant, tu has parlat al començar l'entrevista ja que eres una gran activista. Ara mateix ho has tornat a dir amb aquest organisme El presideixes, has dit? L'Opus Gai?
2: Membre fundadora.
4: Membre fundadora de l'Opus sí. Gai. Uh-huh. Ets una gran activista LGTBIQA+.
2: Molt bé, quasi totes les sigles. Un aplaudiment.
4: I a més hem estat assajant.
0: Plus Prime. Sí.
2: Molt bé, perquè m'agrada. Alba, digues, digues.
0: No, anava a dir que hem assajat i sí. Ho he parlat amb el Pere. És important que les diguem totes.
2: Però a vegades molta gent diu, ai, quina frivolitat, cada vegada més sigles. Doncs una servidora va crear aquest taller formatiu.
4: Sí.
2: El vaig crear adreçat a la gent gran, però estic anant per tota Catalunya. Però per què? Perquè darrere de cada sigla hi ha persones.
4: Sí.
2: I és molt important. Tant de bo algun dia no facin falta les etiquetes, però com malauradament encara hi ha molt d'odi,
0: sí.
2: Doncs una servidora ha de fer aquesta feina per aconseguir una societat lliure, diversa i inclusiva.
4: Bravo! Bravo! Bona, Brigita! Hem de decidir si et quedes una estona o no. Teòricament t'hem de ventilar.
2: Sí, però què? Que has decidit?
4: Primer
2: vull fer allò dels rils aquells.
4: A veure, què vols fer? No, aviam, és que estan allà en un extrem. Coneixeu, per cert, la Brigita Lamour? Quan dic els nens, presentem-nos. No. Són els que venen a fer la sessió Prime o no Prime. I
0: sí,
4: són
0: en Jan i en Marc.
4: El Jan Coll i el Marc Grabulosa.
2: Molt bé.
7: Pere.
4: Sense mirar cap paper, eh?
7: Molt bé, sí. Molt bé.
4: Sí, estic flipant. Coneixeu la Brigita Lamour?
7: Nosaltres no la coneixíem. No teníem el plaer, però...
8: Ara ja la coneixem.
7: Sí, ara ja la coneixem i encantadíssims que es quedi, no?
4: Molt bé. Ah, sí? Es queda? No? Perfecte. Es queda amb els nens. Doncs ja està, no se'n parli més.
2: Nen, vinga, si ja em quedo,
4: es queda,
2: et puc demanar un favor?
4: A veure.
2: Ai? Em faria molta il·lusió, això t'ho he dit de debò,
4: sí?
2: Donar pas als informatius on el primer títol.
0: Oh, no, sí,
4: problema,
0: fem-ho!
4: Sí, no hi ha cap problema. Sí, i tant.
2: Espero que no sigui una desgràcia.
4: No, però saps llegir, no, diguem-ne?
0: Home, per favor.
2: Pere, per favor. Però si sóc amiga de Gutenberg, la primera impremta me la va fer.
4: Exacte, ara t'explicaré com funciona. Doncs el que farem és, els nens que es preparin...
2: On seuran, on seuran?
4: Seuran, ara veurem, perquè...
2: Una cada costat meu,
4: eh? Vull que segui la Pont Nou, també. Haurem de posar grades supletòries. No, ja hi cabrem. Ja
2: sí, ho organitzarem, eh?
4: Sí, perquè tenim dos sense fils, oi? Fotrem aquí cadires plegables, farem el que sigui. Per tant, el que passarà acte seguit, sí. Que quedi clar, és que ens anirem a publicitat. Això sí, estimat Marc Espejo, posarem els dos blocs d'aquesta hora, perquè som una gent que sempre posa la publicitat a l'hora que toca.
2: I està molt bé que ho diguis, la publicitat. Nen, que la gent, ah, què penses amb publicitat?
4: No.
2: Gràcies a això podem
4: escolti,
2: viure.
4: A vostès, coi, si posem anuncis...
2: Ara vol dir que hi ha dineret per fer el programa, que no és gratis, això.
4: Com volen que paguem la llum d'aquest estudi que està tan ben il·luminat?
2: Preciós, l'estudi.
4: Sí, t'agrada, eh?
2: Sembla com d'això de Star Trek, es diu, nen.
4: Sí.
0: Sí, una nau especial.
2: A veus, una nau...
0: Molta gent ho ha dit.
2: A veus, no sóc l'única,
4: no.
2: Vaja.
4: No, és una mica massa nau especial, per segons qui, però, bueno, estem molt a gust aquí. Ara em trauré això del Faralais.
0: És molt divertit.
4: És que em comença a
0: tens molta pluma.
2: Pensa sí. Que és ploma d'ànec.
4: Doncs sí que es nota que és...
2: No, és bo, eh? No. És d'ànec de Banyoles.
4: Sí, sí. De Banyoles, sí. De
7: les... Estan protegits els de Banyoles.
2: Eh? De l'estany de Banyoles, ho he dit bé?
7: Sí, estany.
4: Molt bé, sí, perquè si no ve l'alcalde aquest, el Buenorro, que has dit.
2: El Noguer.
4: El Noguer, l'alcalde sí. Buenorro de Banyoles. Joan Noguer, o com
0: Miquel,
4: hem dit?
0: Miquel.
4: Una abraçada i una salutació curta. Quin partit és, ho sabem?
2: És igual, espero que sigui de dretes.
7: De Junts. Sí,
4: de Junts.
2: Ah, veus, vinga. Per això ens entenem.
4: Molt bé, vinga.
0: Llàstima que el Pere és del PSC.
4: Sí,
2: no
4: ho
2: és.
4: No, soc socialista.
2: És de dretes.
4: Que no soc socialista, va, però hi ha d'aquest color.
2: Vinga, després he publicitat on anem.
4: Llavors, anem a publicitat. Silenci. Tenim a la Pont Nou, que ha d'actuar, però primer van els nens amb el Prime o no Prime, però farem passar a la Pont Nou, que així ja fa més festa tot plegat. Que és... Sí, no et fa... Amb els nens no vols estar? No els coneixes?
2: Ella no aguanta en els menors, i això
4: sí,
2: que és mare,
4: sí,
2: eh?
4: Sí, home, sí, tots, una mica totes. Totes aquí, que són totes molt sostenibles i molt tot.
0: Ai, quin fomo, jo també voldria estar.
4: Bueno, no hi cabem tots, però ho arreglarem.
9: No hi cabem. Val. Primer ha de sortir gent per deixar
4: no,
9: entrar.
4: No, comenci, senyor Riols.
9: Sempre funciona igual.
4: Publicitat. El butlletí que el farà la Brigita Lamour. Els nens, que vol dir el Prime o no Prime, la Pont Nou i després l'Alberto Gadel. I després el tema
0: petit.
4: Què us sembla? Un bon plan o no?
0: Boníssim,
4: i la Brigita de moment es queda pels nens i prou, en principi.
2: Sí, ja està, jo ja estic esgotada,
4: sí?
2: Eh?
4: Sí? Vale, perfecte.
2: Però no us ho perdeu, després de publicitat tornem.
4: Efectivament.
9: Mi todo.
4: Hola, cariño. Mi todo, ets mi todo, no?
10: Claro.
4: Què et sembla avui que tenim tan públic?
10: Jo estic, em sento molt acompanyada.
4: Vale, i el braç com el tens?
10: Molt bé, estic molt refeta de la meva petita caiguda.
4: Sí, home, petita caiguda no, que tens aquí una ferida que flipes.
10: Per vaja. Mi, la foto aquesta que m'heu penjat l'altre dia a Twitter ha donat la volta al món.
4: Sí?
10: Li ha arribat a tothom.
4: Ah, quina foto?
10: Tothom estava molt preocupat.
4: Sí?
10: Va dir, però què li fan a aquest nen?
4: Sí? No, nosaltres. No, però estàs cada cop més moreno, és acollonant, eh?
10: Sí, perquè jo estic cada dia a la platja.
4: Allà a Santa Cristina. Vigila amb el sol i posa't cremes.
9: Vols dir que és d'aquí, aquest?
4: Qui? Sí, que és d'aquí, sí, que m'ha dit. Però si és Santa Cristina d'Aro, d'un lloc d'aquests, no? No és de Santa Cristina.
10: Santa Cristina.
4: No li veus que és més català que el pal de la bandera?
9: Va. Cada dia ve més fosc.
4: Si no, massa fosc. Va, jugar, fora, la musiqueta de l'Alberto.

0: 10 minuts, seran les 7 de la tarda. Avui el temps afegit tindrà un palet més tard, no el més tard. Ah, que tinc tertulians per allà. Sí, home, si tinc la Paula, oi? Paula Reverter. Ai, el Carles Fiter. El Fiter avui t'han vist un Instagram del Pedrerol, pot ser? Sí? És vexatori? Podem vexar amb això o no? Sí, vale, ja t'ho passarem. Doncs que volguin l'àudio, sisplau.
1: Ja sabeu que Fiter, quan ve aquí, està muy subidito.
0: No,
1: està mal.
0: Deixa el Fiter tranquil.
1: Tranquilo.
0: Sí, ja està, ja ho clarirem, això. Per això serà d'aquí uns minuts, el temps afegit, però abans toca l'Alberto Gadel, que és mi perfecta, ni todo abans, ara és mi perfecta, i l'any que ve ja veurem què serà. Bueno, no sé si hi haurà any que ve, més aviat.
2: Anem evolucionant.
0: A veure. Hem parlat de la teva ferida, no parlem de la teva vida sentimental, que ja vam parlar la setmana passada, però no, és que m'has fotut un rec flac aquí de nassos,
2: Està prohibit.
0: Està prohibit, però estàs content?
2: Està prohibit.
0: Oh, vale, ja també era WhatsApp més tard.
2: Perfecte.
0: A veure, avui et presentes aquí, què és aquesta mena de llista? Coses per les quals la teva mare no ha passat.
2: Efectivament.
0: Mira, la meva o la teva?
2: No, la de tots, però suposo que és més la meva. Però perquè jo estimo totes les mares, comentari boomer, perquè si no se m'enfaden les vostres petites perfectes oients que s'ofenen. Sí. No passa res, amores, jo us estimo, jo sé que és la primera vegada a la Terra per totes, per tant, ni ho relleu. Però bé, sí que és veritat que una persona hagi passat 20 anys més sobre la Terra actualment, ara mateix en el context històric en el que el trobem, no et dona una superioritat en coneixement tècnic del que és la vida quotidiana. Per tant, te calla i lo assimila.
3: Puc ser no ta mare, fortament. Ojo el que vas a dir, perquè puc ser ta mare.
2: Ara te faré una llista i ho entendràs. Però això està volut quedar
3: la tia. Puc ser sa mare?
0: Sí, clar que pot ser sa mare.
3: 46 anys, 22.
0: Bla, 46, bla, bla, bla.
2: No passa, jo en tinc 12, però no passa
3: 22,
2: res.
3: 22,
0: entens?
2: 22,
0: i els nens, entenen?
4: Ai, que conya.
5: 23? Ai, en tinc 22.
3: Soc la mare de tots.
0: Molt bé.
2: Però és una cosa que les relacions socials sí que és veritat que han canviat moltíssim, i segurament, de fet, com estàveu explicant ara vosaltres, dos nois de Banyoles Perfectes, la vida de la festa ha canviat, no sé què, no sé quantos. Jo a vegades penso que sóc massa moderna i que ningú m'entén, però bé, jo tiro. Un nou trend de TikTok consisteix bàsicament a respondre a la típica frase paternalista de jo això ja ho he viscut, amb una situació que difícilment hagis compartit amb la teva mare quan ella en tenia 20. Avui, però, m'haureu d'ajudar, si tenim temps, una mica a traduir les situacions per veure com podem trobar la relació entre els dos mons, d'acord? Quina seria l'equivalència. Per tant, comencem! El double texting. Jo, mama, ho sento, però mai has hagut de passar-te una boníssima estona decidint quin seria el millor TikTok per enviar-li al noi que t'agrada o al noi amb el qual estàs en contacte zero, perquè fa més de 6 hores que no et respon. Fer double texting és això d'enviar un segon missatge o, bàsicament, un altre input en cerca d'una reacció a l'altra persona. Moltes vegades aquesta segona interacció és irrellevant, prenen-nos la pela completament, és simplement una petita excusa, un petit toc d'atenció perquè l'altra persona recordi que estàs viva, que tens sentiments i que tens apego ansioso, que diríem a TikTok també. Ah. Llavors, és una petita cosa perquè la gent s'espavili.
3: Literal, això ho heu fet? Sí. Tens tanta raó amb això.
0: No. I a més que és una bala que l'has de disparar molt bé.
2: Clar.
0: Ja no pot haver-hi tercer missatge si el segon no te'l contesta.
2: Jo de 6 hores entro a TikTok amb el filtre posat de veure què puc trobar perquè sembli lo suficientment casual perquè aquest home no pensi que estic boja. I jo segueixo allà dintre buscant a veure quin és el TikTok perfecte per enviar-li. Com es feia això abans?
3: Res, t'esperaves a la següent setmana?
2: I si no et feia cas?
0: No, és que,
3: no, és que veies una persona de setmana en setmana, si no hi havia ni mòbils ni res. Jo estava a l'època de mòbils.
0: T'esperaves a trobar-te a la discoteca?
3: La setmana següent.
0: Sí, a veure, és que tu, amb els teus amics, no hi quedaves per WhatsApp. Ni, com a molt, alguna trucada de telèfon fixa.
2: Però ja,
0: La gent sabia, anaves a la discoteca el dissabte a la tarda i sabies que et trobaves qui et trobaves.
3: I anaves a la mateixa sempre, i si volies trobar algú, anaves a la mateixa hora, mateixa.
6: Olivia, vols una carta,
0: i això que fas ara a la nit, a la una, que et comença a picar algú i fas un on ets?
2: L'hora que xonda.
0: No, pues no em pots enviar un on ets, senzillament vas movent per la ciutat a veure què et trobes.
2: És així.
3: A veure, és que és un poble de 2.500 habitants.
0: Sí.
2: M'encanta l'hora catxonda, doncs veig que això és de tota la vida.
0: Passat.
2: Perfecte.
0: Sí,
2: següent. Al buscar el meu iPhone.
7: Déjalo un poco más.
0: No, deja un poco más.
2: Mama, jo ho sento, però mai has hagut de desactivar l'ubicació del teu iPhone perquè anaves a casa d'algú que saps que no hauries o perquè anaves a fer petting enmig d'un camp. Les meves amigues em vacilen dient-me Cuca, tens una consciència mediambiental fantàstica replantant arbres a les 3 de la matinada. Qui ho diria? Bueno, està tothom molt descontrolat amb el tema de que els joves compartim la ubicació en directe tota l'estona. Us ho prometo que no és cap mena de relació tòxica ni de relacionar-nos, doncs, això de forma estranya. Crec que és una cosa més aviat pràctica. A més, que sembla que les hores de descans s'han perdut per complet i, per tant, nosaltres ja estem disponibles les 24 hores del dia. Llavors, saber on està la teva amiga tota l'estona, a mi em calma una miqueta. Vosaltres, clar, no sabíeu, no, on estaven les vostres amigues.
3: No, trucaves a la nit, no? Jo trucava a les 8 del matí, a veure si... Ai, del vespre, a veure si la meva amiga, que ens havíem acomiadat a les 12 del migdia, a veure si havia arribat. I ja està, una trucadeta. Això sí, les trucades eren de 30 minuts.
0: Jo tinc persones, sí, tinc persones. És veritat, i parlaven, i no hi havia por a parlar. Per telèfon.
4: A trucar i que sortís el pare o l'avi, el que sigui, de casa.
0: I a més trucaves a les cases i contestava el pare o la mare.
2: Sí. Ah,
3: i si algú altre era prou modern, que tenia un altre telèfon a casa, sí, en tenien dos o tres, sí, senties quan despenjava.
0: Com despenjava el pare per escoltar la conversa.
3: Mama, penja!
0: Sí, sí,
2: i te foteien l'orella.
0: Sí, sí, però sentia...
4: Sí, sí, era brutal. I havies de tenir l'orella fina, per
0: sí,
4: notar que havien...
0: Sí, perquè sentia un cloc. Estàs tu parlant i senties un cloc. O bé, hi havia una altra opció, que és... Tu trucaves a casa algú, et despenjaven des del menjador i tu anaves a agafar el telèfon al teu quarto o un altre lloc. Però no penjava en el menjador.
3: I deies, penja!
0: Penja! Això ho has viscut també, ja, El.
4: Sí, sí.
0: Noi, no fa tant d'això,
2: No, no, ja ho veig.
0: I l'amor acaba triomfant igual.
2: Però anàveu més ràpid, perquè ara fa quatre coses i ja éreu nòvios, no? No anava així?
0: No.
2: Ara ja, no, això no, maco, passarem, no, a veure si arribem.
0: No, no.
3: Jo crec que ho teniu pitjor ara, ves què et dic.
2: Passem al següent tema. De TikTok. Jo ho sento, però mai he hagut de repassar els vídeos que havia repostejat a TikTok, perquè és fins i tot més important que els vídeos del teu perfil com a
3: total,
2: tal.
3: Total, la que se'n valia a mi, no?, per repostejar allò de l'Argentina, no?
0: Va ser que amb Argentina.
3: Tot per donar-li amb la ungla, que la tinc llarga.
2: O sigui, els repostejats és una mena de retuit que es pot fer a TikTok i a Instagram. Els vídeos que republiques queden al teu perfil,
0: sí,
2: i, clar, allà pots veure molta informació de com està aquella persona. Però a vegades s'escapa algun vídeo d'intensa, perquè normalment fas coses d'humor, saps? En plan, aquest vídeo em fa gràcia, doncs el republico. Però de cop i volta te surt una frase intensa de... bueno, de pringada, que no diré en veu alta.
0: Sí, home, digue-la.
2: Que no, alguna cosa, en plan de... Lo amo, tío. I ja està.
3: Mirando a la nada, pensando en
2: sí,
3: todo.
2: Sí, merdes així, saps? Doncs pues tu empatitzes a les 4 de la matinada i li fots un republicar que llavors te'n penedeixes tota la vida. Però bé, hi ha un concepte que es diu repostejat silenciós, que són els vídeos que vols compartir, però que, clar, no ho pots fer perquè quedaran al teu perfil. Llavors, ho comentes. Que és com... Soc valenta i ho deixo aquí, però la persona s'ha de trobar el vídeo i veure el meu comentari per entendre que jo estic passant per aquesta situació d'un ghosting de 3 hores o el que sigui que estigui passant, que nosaltres tenim uns problemes, pues, molt de debò.
3: Quin patiment, eh?
2: Sí, no,
3: no, quin patiment tot això.
0: Això ja no,
3: perquè
0: veig...
3: això necessita uns estudis, segur que hi ha un màster d'això.
0: No, no hi veig, no veig comparació, això. No veig situació anàloga amb això. No podem contestar, si hi ha per pregunta?
2: Mira, ara has dit lo de les trucades de 4 hores, jo tinc un equivalent amb això.
0: Ah?
2: Mai heu de superar la ruptura d'una amistat amb la qual fèieu 4 hores de FaceTime, que és aquesta videotrucada, que fas quan ets, sobretot, adolescent. O sigui, jo, per exemple, quan tenia 15 anys, estava tota l'estona fent videotrucada amb una amiga, però tota l'estona, en plan, teníem un problema. Rotllo, jo cardava el mòbil a tot arreu, anava fent la meva vida, no parlàvem, però seguíem fent videotrucada tota l'estona. Era com una mena de dependència estranya. Era com una vida compartida. Vosaltres no, vosaltres parlàveu, no, les coses per trucada o no?
3: Però era una trucada llarga també, de cada dia, matí, tarda i nit.
0: Però aquí hi havia un problema, que era que hi havia un moment que era, nen, penja! Perquè el telèfon, ara té una tarifa plana i val tant fot, no té un cost.
2: Costava diners abans.
0: Clar que costava
3: molts
0: diners.
2: Jo pensava que era gratis.
0: No, i no era el mateix trucar al teu municipi, si tu eres de Terrassa, que trucaves a Terrassa, o a Sabadell, que valia el mateix, que trucar a Barcelona. Si tenies una mica a Barcelona, era molt més car. I 10 minuts de telèfon a Barcelona era una bronca, segura, dels teus pares.
3: I que mentre tenies tu trucada no podia trucar la iaia. Exacte. Si la iaia
0: estava
3: havia caigut.
0: Estava la línia ocupada.
3: Ojo, que sí, que encara no ha trucat la iaia, són les 9 quan hagi caigut.
0: Clar, el telèfon comunicava. Quan estaves parlant per telèfon, el telèfon a casa comunicava. Mare. I els quedaves aïllat.
3: I et venia el veí, podia venir el veí a dir, escolta, que t'estan trucant i que no contestes.
0: I això, quan va començar internet, que anava una cosa que es deia mòdem i que feia servir el telèfon de casa, quan tu volies navegar per internet, els hi foties el telèfon als teus pares. I també era motiu de bronca a les cases.
2: Collons, tu.
0: Sí, abans de la DSL i de la fibra.
2: Mare de Déu.
3: I se sentia aquest soroll.
0: Sí, efectivament.
3: Si tu t'acabes el telèfon per trucar sí, i algú estava connectat a internet...
0: Però tu com has viscut això? Tot això?
2: Era això.
3: A veure, escolta això, escolta això.
2: Ah, vale, vale.
3: Això, si tu aixecaves el telèfon per trucar a la teva amiga, era que ta mare estava...
2: I això m'ho passa per estudiar, Ruido Blanco.
3: No, no, no és Ruido Blanco, carinyo.
0: Sí, sí, és una cosa diferent, però sí costa molt.
2: Vinga, va, el següent.
0: Va.
2: Aquesta segurament la compartim totes, vale?
0: Vale.
2: He decidit ser bona. Totes les persones de la Terra hem experimentat un eclipsi solar i un vistaco del que ens agrada. Doncs hi ha un plus, que és veure que aquesta persona, de cop i volta, ha penjat una història a Instagram fa 20 minuts i tu encara no t'has respost. Llavors, clar, tu tienes amb una mena de buit existencial.
3: Quin dolor. Sí.
2: I aquí és on... Una cosa, és que sóc massa moderna, jo ho sé.
0: No.
2: Em sento el doctor de...
3: Ens agrada que m'instrueixis així.
2: Aigües encantades, em sento el cabell.
3: Ens ajudes?
1: La senyora Dufayer.
2: Però com teniu configurat vosaltres el WhatsApp? O sigui, vosaltres, per exemple, podeu veure els vistos, podeu veure a quin humor a la que s'ha connectat...
3: Tot, però clar, jo tinc filles. Llavors necessito saber si em contesten, si no, si estan connectades, tot. Jo ho tinc tot, tot amb tot, tot.
2: Tot connectat,
3: A mi se'm pot veure si connecto, si no...
4: Sí, igual.
3: I la gent sap si estic morta, si no estic connectada a Insta, al WhatsApp, és que estic morta dormint.
2: I vosaltres?
5: Nosaltres, jo en línia no el tinc.
6: Jo sí.
5: Tu el tens, eh? Tu tens tot, també.
6: Sí, però jo no contesto.
5: Ja, sí. Ja, sí. És que ja en té 140 xats per contestar.
6: Jo soc de trucar.
0: Parlo per experiència pròpia, que a mi no contesta.
6: Jo a mi m'agrada trucar, perquè si no m'entenc. Perquè escric malament, escric ràpid...
5: 78 anys.
6: I truca'm, ja està, i ens entendrem més ràpid.
2: És que jo no tinc activat absolutament res, eh? Ni,
6: res.
2: Ni el visto, ni el línia, ni el sumara...
0: Què és el més xum? Jo crec que tinc algú tret de tot això.
2: Les majúscules tinc desactivades i tot, imagina't.
0: Ah, sí, això és horrorós.
2: Però bueno, segueixo amb el següent, que la relació...
0: No, moment, vull denunciar una cosa.
2: Digues.
0: Jo tinc un amic meu, molt amic meu, estic fins als pebrots, que li envies whatsapps i no hi ha manera que contesti els whatsapps, triga molt, pot trigar entre una hora i dos setmanes.
3: Ah, val? Sí?
0: Sí, com aquest, com el Jan.
6: Com
0: el però en canvi, com acabes d'explicar, veus, mentre passa tot això, que està penjant coses a Instagram.
2: Veus.
0: I serà desgraciat.
3: Tens el mòbil als dits? Bueno. Això vol dir que té els mòbils...
5: No. Jo sé que no...
2: Veus, no estic sola, doncs.
0: No.
2: Així m'agrada. Fa una ràbia incontrolable, jo els mataria tots. Però bueno.
3: Sí.
2: Tipus de relacions. Vale, va. Ara agafeu-vos a la cadira, d'acord? Algú d'aquí? Jo mai he tingut un long distance low commitment, un labeled obsessive love bombing situationship. Som-hi, Chupito? Qui?
3: Sí.
2: Tu, oi?
3: Sí.
0: Això jo...
3: Home, sí, clar.
2: Traducció literal. Relació a distància amb poc compromís, sense etiquetes, obsessiva, plena de love bombing i que no arriba a ser una relació com el... Jo pensava que això sí que es feia abans.
0: Però escúpula o no escúpula?
3: Pot ser que no.
2: Depèn. Sí. Depèn de la relació. Ah. Perquè ja arriba un punt que jo...
0: No, perquè tanta d'allò, però si s'acaba follant, doncs mira...
2: Sí, jo no volia posar, però les meves amigues ho han insistit. Bàsicament és obsessionar-te amb una persona amb la qual no hi ha res com a tal, però alhora sí, i mai cap dels dos acaba de dir el que sou per una mena de por al compromís. És molt estrany i és divertit perquè totes n'hem tingut i sempre duren unes setmanes en les quals, doncs, passen 243 milions de coses. Quan dic que sempre t'enganxa quan estàs passant pel pitjor moment de la teva vida, és cert perquè tu estàs a la teva situation, chief love bombing, tot el que he dit que no recordo, i de cop i volta els teus pares et diuen anem a l'IKEA més lluny que quedi casa teva, a tu se't caurà el mòbil a terra i se't trencarà. I llavors no podràs respondre al noi que t'agrada, que feia potser 8 hores que no et responia i de cop t'ha enviat un missatge. Llavors és una mena de relació estranya que crec que no heu viscut.
0: I tu l'has viscuda?
2: És que a vegades, quan estic amb un xavalet coneixent-lo i tal, llavors, clar, ja es pensa en tothom que som nòvios i penso, que vintage, no? Ja estem a la nostra love bombing in low commitment on labeling the situation.
0: Jo quan em trobo gent, amics meus, de qualsevol edat, de 20, de 30 o de 40, estem coneixent-nos, el coneixent-nos aquest, en el cas de la més gent del voltant, sempre vol dir coneixent-nos carnalment, més aviat.
2: Però què vol dir? Que tu...
0: Què vol dir que ens coneixem? I veus, porten 2 mesos i dius, collons, si que us costa, coneixeu-vos.
2: No,
0: per follar no pareu, home, no, de veritat.
2: Fent el tot, tu vas coneixent pues, una mica les seves coses de la seva vida.
3: Si
0: acabem.
3: Jugues més, no? Dura el joc més temps.
2: Clar, veus? Has vist?
3: Si estàs en una mena d'incertesa...
0: Jo estic casat amb la ràdio.
2: Que maco.
0: Acabem.
2: Ja està, no, ja fins aquí era l'última.
0: Ah, perdó, pensava que volies dir alguna cosa més.
2: No, no, ja...
0: Us ha quedat clar tots? Tutis, totes, totes...
2: Veig que estic sola en aquest barri.
3: No, no, no, estem aprenent, carinyo, estem en silenci perquè estem aprenent molt de tu.
0: Perquè a més la Pot Nou coincideix amb tu cada setmana, els nens de Banyoles, no? Perquè
5: avui... No, no, nosaltres també hem après molt.
0: Sí.
5: No, perquè ahir era l'eclipsi, clar, i...
0: Sí, ah, clar, ahir era l'eclipsi, és que ens actuen el dimecres, no?
6: Jo encara estic desxifrant què vol dir love bombing. Ja m'ho quedo per casa.
0: En fi...

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. La repesca, amb Marina Arbós.
1: Bona nit, què tal, com esteu? Això és La Repesca, un programa en què recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC1 i amb el vostre permís també algun que altre contingut d'anys enrere. Des d'ara i fins a 11:15, un dels còmics més emblemàtics de la història, el No s'ha parlat prou del Nocé, amb l'Anna Priscila Magrinyà i la Candela Figueres, i les suplantacions d'identitat. Comencem, però, amb una efemèride. Avui fa 100 anys que va néixer el guionista i creador d'Astèrix i Obèlix, René Goscinny. Per això, a aquesta hora, recuperem una conversa coral que van tenir el Via Lliure l'any 2019. En aquell moment feia 60 anys d'aquest còmic.

Sioux Bèlics estan de celebració. Tots dos celebren 60 anys de la primera aventura, que era Astèrix al Gal. I, a més, en fa 50 del primer cop que van parlar català va ser amb Astèrix Gladiador, i que va publicar l'editorial Bruguera l'any 1969. De fet, les dades dels dos personatges són realment astronòmiques. Se'ls ha traduït a 111 llengües i dialectes, han venut 380 milions d'àlbums a tot el món, i hem calculat que, posats un al costat de l'altre, fins i tot podrien unir el Poblet Gal amb Roma un total de, no sé si anada i tornada, de 16 vegades.

0: costat tinc el Víctor Vives. Què tal, Víctor?
1: Què tal, bon dia.
0: No sé si tots fan d'Astèrix o no.
1: Els tinc tots.
0: Els tens tots?
1: Els tinc tots. Llavors, falta l'últim.
0: La resposta... Sí, sí. però bueno, ara parlarem d'aquest últim, perquè em diuen que hi ha un secretisme al voltant...
1: Que és espectacular.
0: Deu estar tancat en una caixa forta o alguna cosa així. Per parlar d'Astèrix i Obèlix, per tota aquella gent que ens siguin fans, evidentment podeu fer comentaris a través de les xarxes socials. Ens acompanya a l'estudi el crític, editor, guionista i divulgador de còmic, Antoni Guiral. Què tal, Toni? Molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia.
0: A veure, primer t'he de preguntar per els... Anirem desgranant una mica els personatges, però sempre és la pregunta clàssica, no?, al voltant del món del còmic, d'algun que ha durat molt de temps. Que quin és el factor que el fa diferent, que aconsegueix connectar també, això, 60 anys després, com Astèrix i Obèlix?
2: És difícil de dir, no? Jo crec que Astèrix s'ha convertit en una icona, no? Més que un personatge, és també una icona. És una de les poques icones que tenim de la historieta, no? D'aquells personatges que reconeix tothom. El per què? Suposo que jo, bàsicament, ho valoraria per la qualitat dels seus guions, sobretot, i dels seus dibuixos. O sigui, diguem-ne que al llarg d'aquests 60 anys els seus autors han fet una tasca molt seriosa, s'ho han pres d'una manera molt seriosa a tots els nivells i han desenvolupat i han creat un personatge, no només un personatge, molts personatges, eh? La gran majoria de vegades que parlem de mites, com Tintín o Astèrix, estem parlant no només d'Astèrix, sinó que una part de l'èxit d'Astèrix es deu també a l'univers dels personatges que el circunden, no? És com si parléssim de Tintín, només de Tintín, no. Tintín té èxit gràcies al Capitán Haddock, per exemple, el professor Tornasol o els Dupont i Dupont.
0: Correcte.
2: I aquest cas és una mica així. Jo crec que és això, eh?
0: Necessites una coralitat.
2: Jo crec que sí. Fins i tot, en el seu moment, el Ibáñez, quan l'any 1969, per cert, va crear la tia, no? I va ficar el Mortadelo i Filemón com agents de la tia, es va donar compte de que necessitava més personatges i va crear immediatament el superintendente Vicente i el professor Bacterio, no? Necessites una coralitat perquè un personatge sol és molt difícil que puguis desenvolupar-lo durant molt de temps. I aquesta coralitat, Astèrix, és bàsica, important.
0: Hi ha un... jo entenc, suposo que també amb personatges de còmic que siguin molt transversals, no?, i que tinguin molt èxit, que es puguin vendre molt, és que si sàpiguen concentrar de forma molt clara una especificitat molt concreta, no?, diguem-ne, o sigui, que representin molt clarament alguna cosa, i en aquest cas en Astèrix i Obèlix estan així que sempre serveixen 60 anys després com a metàfora, no?, quan algú diu que algú és com una mena d'Astèrix o algú és una mena d'Obèlix, és com Obèlix, no?, i dius, val, ja sé que aquest està referint, que va caure la marmita de petit, etcètera, etcètera, no? I en el cas d'Astèrix, aquesta, bueno, i la idea de tots els gals, no?, d'aquest paral·lelisme que qualsevol pot buscar de resistir a l'invasor, no? Aquí la clau de suposo, no?, d'aconseguir quallar una idea mare molt, molt concreta, però que tingui molt d'èxit.
2: Sí, el de resistir a l'invasor és bàsic, però jo crec que la base de l'obra d'Astèrix està en la, diguem-ne, caricaturització de l'esperit humà, no? Jo crec que al llarg dels àlbums hem vist moltes situacions que també reflecteixen situacions reals, històriques, i a més moltes vegades contemporànies, no? O molts fets socials, no? Per exemple, la residència dels déus és una clara crítica a l'especulació immobiliària, i a més està brutalment ben feta, no? El Adivino, La Cizanya, són llibres que parlen de la condició humana. Aleshores, clar, aquest nivell fa molta gràcia perquè a França i a Bèlgica se li ha volgut parlar molt, sobretot, de si són personatges de dretes o d'esquerres, i al final han arribat a la conclusió que no són ni de dretes ni d'esquerres.
0: Mira, precisament, hi ha qui diu que quan s'agafen aquests dos grans còmics, segurament no, Tintín i Astèrix i Obèlix, hi ha aquell que diu, Tintín és el mundialista, diguem-ne, no?, el globalista, no?, el que viatja, que coneix, etc, etc, i que Astèrix i Obèlix són més nacionalistes en aquest sentit, no? La idea de mantenir les costums pròpies, d'intentar això, resistir, no?, que precisament a la globalització.
2: Sí, però fixa't que Astèrix i Obèlix han viatjat molt, també. Mm. Entre altres coses, han estat a Espanya, no?, per exemple, en un àlbum també molt característic. I per tant, bueno, jo crec que són dos personatges diferents, radicalment diferents, molt diferents a la seva proposta, diguem-ne, estètica i narrativa, evidentment, però els dos tenen uns valors que els fan, bueno, que els han fet el que són, no? Aquestes icones, no? Si no s'haguessin quedat aquí. Insisteixo, tot i que, per exemple, el cinema, en el cas d'Astèrix, ha ajudat molt a la seva popularització, per suposat, jo crec que la base aquí són els àlbums de còmic.
1: És interessant des d'aquest punt de vista. Parlaves dels viatges, que de dos còmics, Astèrix i Obèlix, volten món i a vegades ajuden a descobrir coses. Per exemple, quan se'n van a Bretanya, ajuden els bretons a crear el te, no? O quan se'n van a Bèlgica, els ajuden a crear les patates fregides. Juguen molt amb aquests tòpics, els dos personatges, no? Forma part d'aquest humor.
2: Absolutament. Jo crec que el Agostini va ser
0: una mica que deu fa després Forrest Gump. O sigui, les coses que passen a la història, bàsicament, són culpa o d'Astèrix i Obèlix o de Forrest Gump.
2: Segurament. Sí, la veritat és que sí, però en efecte, és un joc de tòpics, però és una caricaturització d'aquests tòpics feta d'una manera molt intel·ligent, no? És evident que l'Agostini, quan, per exemple, Astèrix a Hispània està plena de tòpics, no?, que nosaltres podem reconèixer perfectament, però aquests tòpics estan fets d'una manera tan intel·ligent i sobretot amb aquesta, diguem-ne, resaviesa de la distància que ens marca l'humor, la ironia i la paròdia, que els assumim molt bé.
0: Aquí hi ha una pugna, que jo sempre he pensat que el personatge més estimat per als lectors d'Astèrix i Obèlix és Obèlix, però la gent, quan anomena els còmics, els diu els Astèrix.
2: Sí, això passa com...
0: Perquè llavors, qui és el protagonista aquí?
2: A veure, està molt clar. Jo crec que la sèrie es diu Astèrix.
0: La sèrie es diu Astèrix?
2: Inicialment es deia Astèrix el gal. Uh-huh. Després la sèrie es diu Astèrix i és coneguda com Astèrix. Però bueno, també posa les aventures d'Astèrix i Obèlix en els àlbums. Aleshores, jo crec que el protagonisme és coral, perquè pràcticament... O sigui, l'Obèlix i l'Astèrix surten a tots els àlbums i a l'Idefix també, no? Perquè apareix des del principi, si no recordo malament.
0: Si són els únics personatges que surten a totes?
2: Possiblement el Panoràmics igual també. Uh-huh. Aleshores, clar, això és el que marca una mica la confluència d'una part d'aquest text, insisteixo, no? Però és que és normal, quan parlem de Tintín, parlem de Tintín. No parlem del Tintín i el Capitán Haddock i...
0: Sí, però vols dir que Tintín no té una... O sigui, un lideratge molt més clar dins del còmic, diguem-ne, com a protagonisme, que el que té Astèrix?
2: No, jo crec que no. Jo crec que no, per lo següent. La seva figura sí que la té. Però quan tothom parla de Tintín, és més important el Capitán Haddock. O sigui, si no existís el Capitán Haddock, possiblement Tintín no hagués tingut aquest èxit.
0: Des de... Bueno, en fi, els clàssics són Goscinny i Uderzo. No sé què et semblen els nous àlbums ja sense ells, diguem-ne, quan hi han sobrat el relleu, diguem-ne, dels creadors d'Astèrix i Obèlix.
2: Doncs mira, jo crec que l'Uderzo va ser molt intel·ligent. El Genís Ferrí...
0: Perquè recorda'm, qui és qui, el qui dibuixa i el qui... o ho feien tots els dos, els guions?
2: Inicialment els guions eren de René Goscinny i els dibuixos de l'Albert Uderzo, després de l'Uderzo va estar uns quants anys assumint ell també els guions, i finalment es van cedir el guionista Genís Ferrí i el dibuixant Didier Conrad. De fet, el Ferrí també és dibuixant de còmics, ha treballat a moltes sèries a França, ha publicat sobretot a revistes com Fluid Glacial, i ha fet ha escollit el molt bé, ja sé que podien haver ha estat molts autors, però quan em vaig llegir la primera, Astèrix i els Pictes, si no recordo malament, em vaig donar compte que havien reagafat, diguem-ne, i resumit molt bé l'esperit inicial del Goscinny, no? I això és molt difícil, però queda clar que aquests dos senyors han sabut fer una reinterpretació del personatge fantàstica i adaptar-ho a les circumstàncies actuals.
0: El que es publica dijous, abans de fer a broma en el Víctor, perquè em sembla que no sap res, no?
1: No, molt poquet.
0: Però això és habitual, diguem-ne, en el... No sé si en el sector dels còmics o especialment en els Astèrix.
2: No, en el sector dels còmics no és habitual, però en els Astèrix sí, em sembla molt bé. Perquè jo crec que també una part de l'èxit dels Astèrix és la seriositat amb la que s'ha treballat el personatge a tots els nivells, tant a nivells d'autors i creadors com a nivells d'editors. Que recordem que ara l'editor és l'Edicions Albert René, que és una empresa que pertany a l'Albert Uderzo, que se'n van anar d'Argó en el seu moment, a l'any 78-79, no recordo bé, perquè consideraven que no els hi pagaven els royalties que es mereixien, no? I van fundar una nova editorial. Per tant, això és una manera molt seriosa de tractar el tema, i em sembla molt bé. També és un guim, un cup d'ullet, com es diu?
1: Una picada d'ullet,
2: no? Però em sembla que aquesta rigorositat en aquest tractament que fan també ajuda a la promoció del personatge.
0: Però fins a quin punt arriba el blindatge, diguem-ne? No sap res del que és el contingut. El títol sí que el tenim, no?
1: Sí.
0: És l'únic que se sap, el títol?
2: I la portada.
0: La portada sí que ha sortit?
2: Sí.
0: Per tant, i tu evidentment no has vist res del còmic. No. El contingut se sap, quina és la història, o no? O tampoc?
2: Més o menys se sap molt el resum de la història, però poca cosa més.
0: Què seria?
2: Bueno, se suposa que la filla de Vercingetòrix...
0: Espera, que ara jo em vaig perdent, eh? El Vercingetòrix quin és?
2: Dels Inquietorix és el cap dels gals.
0: Correcte, correcte. El que treuen...
2: No el cap de l'aldea, és el cap
1: del poble gal.
2: Del poble gal. Uh-huh. Aleshores, la seva filla...
0: Però el que porten dalt de l'escut, no?
1: No, aquest és el cap del poble, cop de garròtix.
0: El cop de garròtix, és veritat. Hosti, espera't.
2: No, és fàcil confondre.
0: I el Vercingetòrix?
2: Era un personatge històric, real, i aquesta és la seva filla, que suposo que no és real, i que comporta una sèrie de problemes, evidentment, entre els habitants de l'aldea gala.
0: Saps que tenim en línia una de les persones, poques que hi ha, jo diria que a tot el món, però especialment a Catalunya, que l'ha pogut llegir, és el traductor en català, en Daniel Cortés. Què tal, Daniel? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: I no sé què, no ens deu poder dir res, no?
3: Home, poca cosa. De fet, ja s'ha fet un dossier de premsa ja, i aquí...

0: Hi ha casos fàcils i després hi ha els que necessiten alguna cosa més.
1: A Clínica Pia Esteller fa 40 anys que resolen els que semblaven impossibles. Implantologia complexa amb tecnologia avançada, saber fer i un tracte exquisit. Perquè quan tot es complica, es nota qui en sap de veritat. Clínica Pia Esteller, experts a retornar-te el somriure. Més info a clinicapiaesteller.com.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
3: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
4: Bueno, quina és la línia de ser jove o no, no? No t'ho deia perquè si tu havies estat, evidentment, abans de dedicar-te a aquesta feina, molt fan d'Astèrix o no? O et cridaven l'atenció o no? Diguem-ne la teva infantesa, per entendre'ns.
5: Sí, sí, jo des dels 6 o els 8 anys jo ja llegia Astèrix. De fet, el primer que em van regalar va ser l'Astèrix del Gal, després l'Astèrix i Cleòpatra, o sigui que sí, sí, ja ve de lluny la cosa.
4: Escolta, i això de que sigui tan blindat, quin tipus de mesura, com t'afecta tu? Com, quin tipus de mesures prenen per fer-te arribar el, en fi, el document? Com l'has de modificar? A qui li has d'enviar? Com funciona això?
5: Sí que afecta, eh? Va d'una forma estranya. De fet, fa 2 anys vaig haver de treballar amb un ordinador que no tenia connexió a internet, només et podies connectar per rebre el material.
4: Boníssim,
5: i després tornar a entregar-lo. I ja està, tu no podies consultar res per internet.
4: Si venia un senyor, et picava la porta, li porto un ordinador només per vostè.
5: Sí, sí, exactament. Sí, sí. Després l'ordinador l'has de tornar. Era un anar i venir de màquines, un embolic. Clar, després la traducció estava dins la màquina, no me la podia quedar jo. No fos que la passés a un pirata i el desbloquegés o alguna cosa.
4: Increïble.
5: Sí, ara aquest any ha sigut la cosa una mica més racional, perquè també la tècnica està millorant. I aleshores em van enviar un document blindat. Jo podia treballar amb el meu ordinador, que ja era un gran avantatge, però sí, era un document que no podies ni enviar per correu electrònic, ni imprimir, ni tan sols fer captures de pantalla, res de res. O sigui, tu ficaves una clau, que te l'enviaven per un cantó, després de ficar la clau t'enviaven un codi per SMS, una mica com els bancs, no, ara? Però això abans ja s'havia inventat. Abans dels bancs ja, amb l'Astèrix ja es feia. I aleshores doncs ja podies accedir al document, i a partir d'aquí tu vas treballant. I després el document que tu estàs treballant també l'envies codificat, o sigui, amb un FTP, que també té els seus codis, a part el document en si també té la seva contrasenya. Déu-n'hi-do.
4: Quant de temps has estat per traduir-ho?
5: Doncs, a veure, això em va arribar a mitjans de maig i el vaig entregar el 7 de juny, si no m'equivoco. O sigui, ja fa temps d'això.
4: Per tant, et dius finals de maig fins a principi, que són 3 setmanes, no arriba?
5: 3 setmanes, una cosa així, sí.
4: I això és habitual? Són còmics, vull dir, és intens, eh?
5: Home, a veure, per les pàgines que té, normalment m'haurien donat menys temps. El que passa és que sempre t'agrada tenir més temps perquè, a veure, és un còmic especial, hi ha una pila de jocs de paraules, i clar, la traducció en si del que són els diàlegs, doncs mira, tu la pots fer en una setmana. Però després, doncs clar, hi arriba tots aquests jocs de paraules, els noms, els vas mastegant, els vas pensant, te'n vas a dormir amb això, a l'endemà et despertes amb una idea, no? O vas passejant, la dutxa, el vàter, aquestes coses, no? De cop, eureka.
6: Hi ha referències polítiques, no? Fins i tot a vegades algunes frases.
5: Sí, sí, sí. Això el Ferri, el guionista, doncs ho està fent amb els últims àlbums. Clar, a França tens moltes més frases polítiques que a Catalunya. A Catalunya en tenim unes quantes, però que et permetin tant de joc, potser no tantes. I clar, t'has tingut al cap. I això amb l'últim...
4: T'anava a dir quines has colat.
5: Amb el penúltim, l'Astèrix a Itàlia ja n'hi havia un. Hi havia un Ara no toca, mentre apallissaven a uns romans. Estava dient, ara no toca. I ara amb aquesta, doncs, en tenim una altra.
4: N'has colat una altra,
5: Sí, sí, sí.
6: Doncs diràs quin és.
5: No puc.
4: No, t'he de preguntar pels noms, perquè ara jo ara no me'n recordo de tots els noms dels personatges, però, per exemple, el Víctor ara deia això del cop de garròtics, no? Que forma part de la gràcia dels personatges, no? Que els podem identificar culturalment com si fossin nostres. Això, com funciona? És a dir, tu tens llibertat per traduir reflectint una idea? Clar, diguem-ne, el traspàs cultural és molt difícil.
5: Sí, aquí jo tinc en compte...

0: coses. Primera és la fidelitat, però la fidelitat és flexible. Si tu ets fidel, fins a quin punt, no? A vegades, per ser fidel has de ser una mica infidel, perquè una altra fidelitat que tens tu és a la teva llengua. Una cosa que funciona en anglès, amb la teva no funciona, tu estàs estirant l'acudit, però per mantenir el contingut, al final no et funciona en català. Llavors has de buscar una cosa, sobretot, que funcioni en català. I a partir d'aquí, tot el que s'acosti a l'original ve, i si no, doncs fas un acudit nou. No els agrada gaire. Els agrada, sobretot, que la cosa es mantingui tal com estava. I moltes vegades el que funciona en anglès també funciona. Clar, tu tens adrenalina, que és la coprotagonista d'aquesta aventura. Adrenalina, cap problema. En francès és adrenaline, i doncs tu ja tens adrenalina. No hi ha problema.
1: Qui és l'adrenalina?
0: L'adrenalina és la filla de Vercingetorix.
1: Ahà. I està inspirada en algú en concret o...
0: Jo crec que està inspirada... és un arquetip una mica de l'adolescent, de l'adolescent rebel, l'adolescent inconformista, no li agrada el paper que li han atorgat, i vol trobar el seu propi camí. I no és l'única, hi ha d'altres personatges... Ara ja estic deixant anar una mica d'espoiler, però no passa res. Fins aquí... Aquesta part sí que la puc explicar.
1: Ara que
0: si us heu fixat...
1: Sí, digues.
0: Si us heu fixat, el poblet Gal, doncs sembla que són tots adults. De tant en tant ha sortit algun nen, però i els adolescents on són? Que no n'hi ha. Doncs ara aquí al Ferri doncs, ja ha arreglat aquesta injustícia i han sortit els adolescents del poblet.
1: Bé, és que això va bastant en línia, disculpa, Daniel, sobre el que succeeix al món, no? Ara hi ha un camí dels adolescents i dels joves que estan transformant fins i tot i estan prenent paraula. Ara penso en Greta Thunberg, per exemple, no?
0: Sí, sí. Sí, ara, de fet, aquest àlbum no podia sortir en un moment millor perquè, clar, perquè ara és això, els adolescents estan prenent protagonisme dins el món i, a més, a sobre, l'adrenalina s'hi assembla una mica a la Greta. És pel Roja.
1: Ah, sí?
0: Sí, té la seva trena i s'hi primeta i dius, carai, s'hi assembla una mica. Però, clar, també s'hi assembla la Pipi Calces Largues.
1: Ja, és veritat, també, té un punt.
0: Té molt en comú. Jo crec que té més en comú amb la Pipi que no pas amb la Greta.
1: Sí, digues.
0: No, després també, jo què sé, amb Frozen també tens l'Anna, que també és pel Roja i també té trenes. Aleshores, clar, al final, si agafes una nòrdica o una celta i és adolescent, doncs mira, la fas pel Roja perquè, doncs, tu vols que sigui una mica que tingui un caràcter així, fogós, per dir-ho d'una manera, no? Que tingui caràcter. I aquesta, l'adrenalina, en té molt de caràcter.
1: Doncs...
0: Clar, és la filla d'un gran cap guerrer.
1: Oh, clar. A tenir aquesta personalitat del darrere.
0: Sí.
1: En fi, Daniel, encantat de saludar-te, felicitats per la feina, i en fi, no sé si estàs nerviós, però el dijous descobrirem la teva feina.
0: Molt bé, espero que us agradi.
1: Una abraçada ben forta.
0: Molt bé, vinga, vosaltres.
1: Abans parlaves, Toni, de René Goscinny, d'Uderzo, no? Els creadors d'Astèrix i Obèlix, i aquí qualsevol pot pensar directament en quina és la, diguem-ne, la voluntat de quedar dins de la història, no? Dos personatges que aconsegueixen l'èxit i el superèxit i coneixen l'èxit amb Astèrix, amb un personatge de ficció, amb un dibuix, diguem-ne, que també es traspassa i va a la pantalla. Quin paral·lelisme trobaries, per exemple, amb Disney?
2: Home, a veure, paral·lelisme... No, jo crec que no. Disney és una marca de fàbrica. Vull dir, igual Disney va crear inicialment una sèrie de personatges i després era el que coordinava la seva fàbrica, no?, i el que prenia les decisions últimes. I sota el seu segell, per dir-ho d'alguna manera, van aparèixer i van treballar moltíssims professionals, homes i dones, que van fer una tasca importantíssima en els dibuixos animats i també en el còmic, a la historieta, i a partir d'aquí, doncs, bueno, queda com aquesta marca de fàbrica, tot i que s'ha reconegut els noms d'aquestes persones. En canvi, Goscinny i Uderzo, doncs, d'alguna manera serien més europeus, en el sentit que bueno, són autors i representen amb el seu nom la seva feina.
3: Hi ha un àlbum, el cel ens cau damunt del cap, on fan un homenatge a Disney, oi?
2: Sí, fan un homenatge a Disney, exacte, i d'alguna manera també sembla que facin una crítica als manga, no?
3: Sí.
2: Japonesos, sí.
3: Sí, és una
2: curiositat. Però no, jo crec que és diferent, Vull dir, el Uderzo i Goscinny representen una mica l'esperit del còmic d'autor, en aquest cas, encara que sigui un còmic comercial, molt comercial, però és un còmic d'autoria personal.
1: El fet que que en fi, que estic ubicat en una època i en un moment concret de la història d'Europa, fa que m'imagino, a no ser que pensessin, doncs, podem ser absolutament creatius, que hi hagi una feina de documentació al darrere també a l'hora de crear-los els personatges.
2: Sí, sí, hi ha una feina de documentació important, però també hi ha una feina de precisament destruir aquesta documentació, no? Vull dir que ells juguen amb la realitat actual, també en moments actuals, amb referències actuals, a tots els nivells. Aleshores, sí, hi ha una base, evidentment, no apareix cap cotxe, no és com los Picapiedra, no?
1: Exacte.
2: En aquest sentit.
1: Exacte.
2: Però, tot i així, hi ha molts detalls que, evidentment, no pertanyen a l'època i que està fet expressament, no? Entre altres coses, apareixen molts personatges reals, no? Actors, actrius, cantants, que, bueno, o les seves caricatures, per suposat.
1: Els Astèrix i Obélix estan fent 60 anys per tota aquella gent que estigueu connectant ara. Estàvem parlant del nou àlbum que surt la setmana que ve, que és aquest, La filla de Vercingetòrix, i justament amb motiu d'aquest 60è aniversari s'ha editat un llibre que tinc aquí al damunt de la taula que es diu Generacions Astèrix, que és un àlbum en què, ho diu així, els grans noms del còmic mundial, almenys així ho diuen els editors, reten l'homenatge a l'heroi, a Astèrix, no? I a com els va influir d'alguna manera. Els grans noms del còmic mundial, insisteixo, eh? Un d'aquests grans noms, de fet, l'únic català, no sé si és l'únic espanyol que hi ha en el...
3: L'únic espanyol no, però l'únic català juraria que sí, eh?
1: L'únic català que hi ha dins d'aquesta col·lecció dels Generacions Astèrix que ha publicat, en fi, que ara podeu trobar, per exemple, a les llibreries, és vell conegut i bon amic del programa com l'Oriol Malet. Què tal, Oriol? Bon dia. Espera't, que se sent fatal, això, eh? Mou-te una mica.
4: Ara, perfecte.
1: Ara. Va ser una sorpresa. L'altre dia estàvem fullejant i entre noms gegants del còmic mundial apareix, pam, Oriol Malet.
4: Sí.
1: Però m'ho has d'explicar, això, com funciona.
4: Una sorpresa per mi també, perquè ja saps de la meva autocrítica i se m'acuden cents de noms o desenes abans que el meu per figurar allà, perquè estic compartint pàgines amb gent com Bluig o com, jo que sé, com, bueno, primeríssimes espases. Llavors, jo estic molt content i sorprès també, sí.
1: Oriol, com arriba això? És a dir, qui et contacta? Com funciona?
4: Em contacten de la mateixa editorial, de Salvat, i no sé qui va passar el meu contacte. Crec que des d'una de les primeres editorials amb les quals vaig començar a treballar, a Barcanova, crec que els van passar el meu contacte i vaig acceptar molt content, perquè per mi el món d'Uderzo i el món Astèrix és importantíssim, fins a uns nivells que no us podeu ni imaginar.
1: Per què? O sigui, com t'afecta tu el món Astèrix?
4: Jo alguna vegada hem parlat en el programa i darrerament vam fer una conversa en aquest sentit molt llarga amb vosaltres. Soc una persona molt autodidacta, és a dir, jo sempre havia volgut dibuixar gràcies a llegir còmics, i els còmics que més, un dels còmics que més llegia eren els Astèrix. No només això, sinó que el no ser de l'entorn ni tenir cap mena de formació, la meva formació es basava en copiar pàgines senceres de còmics, sinó volums sencers de còmics. I un d'ells, a través del qual sempre faig la broma, però que és molt seriosa, vaig aprendre anatomia, va ser a les Olimpíades d'Astèrix. Teniu al cap aquells homes musculosos,
1: sí,
4: competint? Doncs a mi aquella manera de fer és una caricatura del cos humà, però una caricatura tan ben parida que em va donar les nocions d'anatomia que a mi em calien, fins a tal punt que sabeu que el 99% de la meva obra es basa en el cos humà, sempre represento persones, no? I per mi era molt, l'humor també que tenien era superimportant per mi, és clau, per mi és clau. Llavors em vaig posar molt content. No vaig ser conscient de la magnitud del ventall d'amics professionals amb els que compartiria fins que em va arribar l'altre dia l'àlbum a casa. Jo, com que porto la vida que porto i vaig a saco, no? I sí que em van dir, bueno, compartiràs con gente muy potente, home, vale, sí. Vaig fer la meva col·laboració i quan obro tot allò dic,
1: No, brutal.
4: Era gitano. Brutal.
1: Escolta'm una cosa, només una última, Oriol. Tu haguessis, perquè ho intueixo, eh? T'hagués agradat ser Astèrix o què passa?
4: Per què ho dius, això?
1: Home, perquè aquí surt, diu, de debò no saps què vol ser de gran, Oriol, i pam, no, i surt Astèrix.
4: No, dibuixant de còmics.
1: Ah, d'acord. Bueno, surt Astèrix, Obèlix i el Panoràmix i companyia.
4: Sí, Sí, el meu homenatge és autobiogràfic, és a dir, hi ha una veu que surt d'un racó que diu que em pregunta realment que què vull ser de gran. Jo no sabia mai què volia ser. Jo l'únic que sabia és que volia dibuixar.
1: Els teus herois, diguem-ne, no?
4: Sí, els meus herois, i volia això, dibuixar, i estàs permanentment dins d'aquest món i amb el cap ficat a les vinyetes, i per sort, em considero molt afortunat, aquí estic.
1: Oriol, una abraçada ben forta.
4: Una abraçada, petons.
1: Que vagi molt bé. Doncs això, l'homenatge que li ha fet també l'editorial Salvat amb aquest àlbum preciós, amb homenatges de grans noms del còmic mundial, homenatjant a Astèrix i en fi el que ha significat a la seva vida. Avui que estem celebrant aquests 60 anys d'Astèrix i Obèlix, com ho he de dir, això, les històries d'Astèrix? Astèrix al Gal, m'has dit, no, Toni?
2: Aquest era el títol original, però jo diria Astèrix i Obèlix. Sí.
1: Toni Giral, crític, editor, guionista, divulgador de còmics, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
5: Fem una pausa i de seguida tornem.
6: La Repesca, amb Marina Arbós.
7: Papallaó, la repesca!
5: I a aquesta hora recuperem el No s'ha parlat prou del nou-sé amb l'Anna Priscila Magrinyà i la Candela Figueres. Avui, sobre el llenguatge de signes per nadons i sobre l'origen dels cornflakes. Avui tornen a ser amb nosaltres l'Anna Priscila Magrinyà. Com estàs? Bona
8: nit. Molt bé, bona nit.
5: I la Candela Figueres. Bona nit, Candela.
9: Bona nit, què tal?
5: Per molts anys amb un dia d'endarreriment, però... que va ser ahir, oi?
9: Sí, a mi m'agrada que em felicitin.
8: Que cadascú faci el que vulgui.
5: Exacte. Doncs com que la Candela està de celebració, Anna Pris, què et sembla si la deixem començar avui?
8: Endavant.
5: Vinga,
8: endavant.
5: La Candela.
8: Tot per ella.
5: De què no s'ha parlat prou?
9: Doncs del llenguatge de signes per a nadons. És una cosa que jo desconeixia completament. Suposo que pel fet de no ser mare hi té alguna cosa a veure. Vull dir que no he tingut mai la necessitat d'entendre nadons que encara no saben parlar per norma general, no els tinc gaire a prop, però que gràcies a l'algoritme random de TikTok, que et serveix a vídeos actuals i passats, em va aparèixer una entrevista de fa uns mesos de Marc Giró, l'actor Quim Gutiérrez, al programa de l'Eixou, que he pogut descobrir aquest tema. No?
5: Jo t'he de dir que me'n vaig assabentar d'això del llenguatge de signes per aquesta entrevista, també.
8: Marc Giró fa un servei públic.
9: Totalment. I a més, després crec que també se'n va enterar per aquesta entrevista el guionista de l'Hormiguero, perquè quan més tard el Quim Gutiérrez va anar a l'Hormiguero, li va
5: preguntar
9: el mateix tema. En fi, jo he pensat, si no heu vist aquest vídeo de TikTok, us ho explico. I tu, Anna Pris, no em xafis la secció, perquè tu saps de memòria, evidentment.
8: No, jo no diré res.
9: Perquè hi vas treballar. Però anem al tema. El cas és que en aquesta entrevista el Quim Gutiérrez, l'etern David del Pérez del Cor de la Ciutat per molts catalans...
8: Etern. Etern fins que el van canviar.
5: Sí, però ell continua, el David continuava sent...
9: Continua sent el David, exacte. Doncs explica que els seus fills els hi parlen aquell llenguatge de signes per a nadons, no? Que es diu el Baby Sing. I què és exactament? Doncs és el llenguatge de signes temporal, perquè només és temporal mentre són nadons, pensat perquè els nadons puguin expressar-se mentre no dominen el llenguatge verbal i encara són massa petits i, per tant, l'aparell fonador encara no el tenen completament desenvolupat. Aquest llenguatge neix als Estats Units durant la dècada dels 80 i, tot i que les primeres investigacions venen de molt abans, perquè exactament les investigacions venen del segle XIX. Quan un lingüista i un filòleg americà, que això ho pronunciaré fatal, però tu, Pris, m'ho pots dir bé, que es diu William DeWitt Whitney, no?
8: Sí, home, sí, ho has dit bé.
9: Va observar que els fills de les famílies amb pares sords es comunicaven amb els seus pares a través de signes a partir dels 6 mesos.
5: Per tant, abans del que comença el llenguatge.
9: Sí, perquè en principi es diu que el llenguatge s'iniciaria en l'etapa d'entre els 12 i 18 mesos, per la majoria de nadons, de pares oients, encara que segurament abans que... ja han dit paraules, ja segurament hauran dit tot el repertori de vocals, sabran dir pare, sabran dir mama...
5: Però no es comuniquen.
9: Però no es comuniquen, no? Doncs bé, aquesta observació inicial de Whitney no va anar més enllà, va quedar amb una simple anotació a la seva llibreta, però un segle més tard arriba el doctor Josep Garcia per observar el mateix, i ell sí que va començar a ensenyar el llenguatge de signe natural de les persones sordes als nadons de pares oients. I posteriorment, a la dècada dels 90, les dues professores de la Universitat de San Diego de Califòrnia...
8: Havien de ser dels Estats Units. Sabia que anava a dir que eren esperant, saps? Estava esperant Wisconsin...
9: O Califòrnia.
8: Sí, llavors dic, a veure...
10: No, en aquest cas, Califòrnia.
9: Califòrnia, que era la Linda Accredolo i la Susan Godwin, doncs van continuar investigant sobre el tema fins a desenvolupar completament aquest llenguatge específic, que és el Baby Sign Language. Llavors, aleshores, què s'ha de tenir clar d'aquest llenguatge per ara, doncs? Doncs que no és una llengua de signes com de les persones sordes, encara que pugui tenir certa semblança, sinó que és un llenguatge de signes molt més simple que cobreix necessitats bàsiques, o persones, o objectes, però... Mama,
8: és un codi, no?
9: És un codi, però que tu pots dir dolor, i et toques, ensenyes a que el nen, per exemple, hi ha un símbol, no?, que et toques entre els dos dits i davant del genoll, doncs ell entendrà que allò és dolor al genoll, si ho pots fer davant de l'estómac, etc, etc. Llavors, la pregunta és quan se'ls ha de començar a ensenyar. Doncs no hi ha una edat realment concreta, alguns experts diuen que entre els 6 i 18 mesos, però altres et diuen que pot començar-se a ensenyar quan el nen ja és capaç de seguir la mirada a un objecte, o sigui, algú que es mou dins d'un lloc tancat, i també et pot prestar atenció durant una estona.
8: Si ha acabat de néixer, per entendre'ns,
9: no et posis a fer-li
8: no
9: signes.
8: Enganxarà, que no enganxarà. Els fills de tothom són molt intel·ligents, sí, i tots aprenen no, de tot sempre molt ràpid, i el fill de cadascú sempre és el més intel·ligent, sempre, però potser és molt d'hora, no?
9: Massa d'hora, massa d'hora. Llavors, i com s'hauria d'ensenyar? Doncs, per exemple, com dèiem abans, fas el signe de menjar amb un plat al davant mentre dius la paraula menjar. O fas el signe d'ocell, que és posar la mà davant del nas com si fossis un cocodril, i dir ocell... i veure un mentre es veu un ocell, no? Una mica és que...
8: És complicat, perquè sí, has d'esperar que passi
9: no,
8: un ocell.
9: No, perquè el pots dibuixar. Ah. El pots dibuixar, home.
8: O sigui, que passa, mira, a veure, ocell no seria de les paraules bàsiques, potser, no, per vegades... ensenyar-li un nen, tampoc, no? Dius, quan et comuniquis ja...
11: A Barcelona potser li hauries d'ensenyar Colom, gavina, colom, saps?
9: I... Cotorra, que també n'hi ha
11: moltíssimes. Cotorra, argentina...
9: O gos, que els gos, que es diuen guau-guau, moltes vegades, no? Però bé, si esteu interessats en aprofundir en aquest tema, hi ha un llibre publicat per la Marta Serra, a Roca Editorial, que es diu Por fin mamá me entiende, on parla àmpliament d'aquesta eina comunicativa, i en diuen altres coses que això permet reduir la frustració comunicativa entre nadons i adults, doncs els nadons, perquè en teoria aconsegueixen expressar-se, i els adults entendre els nens, que
8: entendre
9: millor...
8: Què coi li passa amb aquest xiquet que no... porta mitja hora plorant?
9: No
8: a veure, segons perquè pot ser útil, clar.
9: Esclar,
8: això del mal, del trobo mal força útil. És
9: perquè ells no saben expressar-se i no saps què passa i ploren, no?
8: I gana.
9: I també diuen que millora la motricitat del nadó, especialment de les mans i dels dits, evidentment. Sí, sí. I també desmenteix aquest llibre la falsa creença, no?, que diuen que, clar, molta gent diu, tu li ensenyaràs això i després no aprendrà a parlar bé o aprendrà a parlar més tard. I aquesta autora diu, això és mentida, és com dir que si un nen aprèn a gatejar després no aprendrà a caminar. No, potser com que cobreix la necessitat de gatejar al principi, pot tardar un mes, però no vol dir que no caminarà en absolut. Sigui com sigui, tot i que alguns pares i mares, com en Quim Gutiérrez, o fins i tot en algunes escoles bressol, aquest llenguatge s'utilitza i hi ha gent que li agrada i serveix, no hi ha cap estudi científic conclusiu sobre el tema, ni en positiu ni en negatiu.
8: Ni de Wisconsin, ni de Califòrnia,
9: exacte,
8: ni de la Universitat de Berkeley.
9: És a dir, alguns pares els hi poden anar bé, d'altres no. Alguns nens poden dir què està fent el meu pare, que hi ha aquí amb tants símbols i tantes històries, no ho sé. Al final,
8: t'imagines que el pare allà fent el gest aquest del bec tancant-se amb els dits davant del nas i el nen salta, ocell, que sí, saps que ho digui perfectament.
9: Pesau.
11: Mira, ja ho sé dir.
9: Ja aprenc a parlar només per dir-te que paris de fer el símbol d'ocell. Però jo suposo que l'important és al final que els pares i els nens trobin la seva manera de comunicar-se, perquè en el llarg de la vida, entre pares i fills, la comunicació sempre es complicava.
8: Carai, la coach sí. Candela, molt bé, tu, escolta'm.
9: Gràcies, és que amb aquesta frase la tenia per acabar, saps? És una frase final de tancament.
8: No,
9: és l'edat. És l'edat, que sumo anys.
11: Ah, sent grans.
8: Ja vas com concloent més,
9: concloent,
8: no?
9: Sí,
8: vull dir
9: sí,
8: que vas traient allò...
9: Conclusions,
8: el que vindria a ser.
11: Edat adulta.
8: No, però sí que estaria bé, o sigui, a banda d'aquest llenguatge de signes pels nadons, que tots ens ensenyessin allò, quatre nocions bàsiques, sí, de llengua de signes.
9: Sí, totalment.
8: Bàsica,
9: sí,
8: perquè...
11: A l'escola.
8: Ostres,
11: sí,
8: no?
11: Sí, sí, sí.
8: Igual
11: sí,
8: que hi ha assignatures d'altres idiomes.
11: Sí, perquè aquest és un tema. Jo, per exemple, no tinc cap amic sord. Vull clar dir, clar, són una comunitat molt
8: mira,
11: tancada.
8: Mira, si no l'heu vist, us recomano la pel·lícula
11: no
8: sorda,
11: sorda,
8: perquè precisament
11: no
8: aborda aquest tema, tema de com moltes vegades les persones sordes doncs s'han d'acabar aïllant o, sí, o tenir relació sí, només amb persones que també ho són perquè precisament aquesta incapacitat de comunicar-se amb la resta.
9: Mira, jo ara estava pensant que quan anava a escola, a primària, hi havia un company que era sord i ell va... Clar, només era ell i ningú ens va ensenyar mai ni a la mateixa
8: Ostres,
9: classe.
8: Que, clar, imagina't.
9: I ell doncs, anava amb nosaltres i ens llegia perfectament els llavis i la seva comprensió de tot era perfecta, vull dir, no tenia cap problema en res.
8: Sí, però imagina't que esteu parlant 6 o 7 persones alhora.
11: Sí, llavors,
8: no pot llegir els llavis de 6 o 7 persones.
9: El que vull dir que és curiós que teníem un company en classe
8: i ningú
9: es va parar a dir, ostres, i per què no ensenyem també... Ell fa l'esforç d'entendre'ns a nosaltres, perquè nosaltres no fem... aprenem aquell llenguatge, no? I fem l'esforç.
8: Sí, sí.
9: Sí, ara m'has fet viatjar en que seria
8: superinteressant. Doncs us recomano molt aquesta pel·lícula, precisament perquè hi ha detalls que no et pares mai a reflexionar si no tens ningú al teu entorn i val molt la pena.
9: Escolta'm, si algú del Departament d'Educació ens està escoltant, doncs ens posem a treballar.
8: Oh, tant,
9: de
8: tant.
9: Bueno,
11: primer que facin bé les llistes.
9: Espera.
8: Es pot fer tot. De què més no s'ha parlat prou, Anna Pris?
11: Doncs mira, jo no... No parlo d'altra cosa que de menjar.
8: Ah.
11: A aquesta hora ja tothom està sopant o
8: no
11: sopat.
8: No em va bé aquesta hora, Tinc gana,
11: No, però ja veuràs com no et vindrà gaire de gust.
8: Ai, espereu, perquè potser
11: he començat amb mal peu. Vosaltres què esmorzeu?
9: Un entrepanet, però primer m'he de fer el cafè i quan ja han passat unes hores, un entrepanet.
11: Vinga, l'entrepanet.
8: Un suc de taronja, un cafè amb llet i llavors em faig un parell de torrades.
11: Epa!
8: Ara m'estic fent una truita francesa al matí i una altra amb mantega i melmelada.
11: Però a quina hora et lleves, fill meu?
8: Doncs a les 8, 8 i poc. I després a mig matí torno a esmorzar una mica.
11: Molt bé.
8: Clar, de les 8 fins l'hora que dino,
11: tinc
8: gana.
9: A quina hora dines?
8: Doncs intento dinar ara 2:15.
9: Tampoc és tan tard, que dir l'hora que dino he pensat que l'única
8: forma... De les 8 fins 2:15.
9: Sí, passa. I tu no fas res d'entremig.
8: Sí, això, que a vegades faig mig esmorzar.
9: Però vull dir, fas això i ja està, no piques, no ets de picar coses que et trobes per les taules.
8: Intento no picar.
9: D'acord.
8: No, però mig matí, doncs, una fruiteta, una mica de formatget...
11: M'encanta.
8: Aquestes coses.
11: Perquè, no sé què... Però en realitat, el que us vinc a parlar és una cosa molt estranya.
8: Tu ens ho has preguntat?
9: A veure. I tu què fas?
11: Jo primer faig un cafè.
8: Com la Candela?
11: Han de passar com 2 hores i tal, i aleshores faig un entrepà.
8: Sí, el cafè sol, us preneu.
11: El cafè amb llet.
8: No, però vull dir, un cafè, ja està, passen unes hores i aleshores esmorzeu.
9: Sí, és que he descobert que si m'aixeco i menjo, em senta malament. És com si omplís massa, fes treballar massa l'estómac i digues on vas, que encara el teu cos no funciona, en el meu cas.
11: En el meu cas, no ho sé. Però bueno, tinc gana,
8: podríem parlar-ne més, però això no és el que no s'ha parlat prou.
11: Pesades, espereu de parlar de vosaltres mateixes. El que jo sí que, per seguir parlant de mi mateixa, el que jo sí que esmorzava de petita eren cereals.
8: Cereals, jo també.
11: De tota la vida i de totes les...
9: Fes la pregunta bé, què esmorzava de petita?
8: Exacte.
11: M'ha sortit així. Hi ha un tipus de cereals, els cornflakes, els del gall,
8: sí.
11: Que els coneixem, coneixem tots.
8: Una mica ensupits.
11: I en realitat, darrere d'aquests cereals hi ha una història molt rocambolesca, perquè van néixer perquè la gent no es masturbés.
8: Perdona?
11: El Neto fa una cara com
8: dient... Aquest gir de guió no me l'esperava.
11: No havíeu vist que anava...
9: Van néixer...
8: Nosaltres aquí parlant del nostre esmorzar, del cafè...
11: Un suquet, una mica de morget, un tal, no sé quantos... Doncs mira, la marca és Kellogg, La marca és Kellogg. Van néixer perquè la gent no es masturbés. És una història una miqueta llarga, jo intentaré resumir-vos-la. Hi ha gent que segurament coneixerà aquesta història perquè se n'ha fet fins i tot una pel·lícula, diguem que...
9: No, anava a dir que amb aquest titular no cal que resumeixis, jo crec que serà molt interessant
8: la Explica, tenim temps
11: encara. El balneari de Battle Creek és una pel·lícula que es va fer un temps i potser hi ha gent que li sona la història perquè, doncs això, és una comèdia però basada en...
8: A mi no, vull dir que...
11: Explica. Jo t'explico. Comencem pel principi. I el principi és una família nord-americana anomenada Kellogg, que tots els coneixem. Aquesta família està molt lligada a l'Església Adventista del Setè Dia, que és una religió nascuda el 1863 i que espera la segona arribada de Crist a la Terra. A veure, hi ha 14 germans en aquesta família Kellogg, ens situem això, doncs, mitjan segle XIX als Estats Units, tenim aquesta religió, i el desè dels 14 germans es diu John. El tenim en John Kellogg.
8: Sí, sempre hi ha d'haver un John en una família, sempre, i més si són 14, no podia faltar en John, en Joseph, en Jordi, no, en George. En John seguia al peu de la lletra la doctrina d'aquest nou moviment, i ell es va fer fins i tot doncs, molt amic de la senyora que va fundar aquesta nova església, aquesta nova religió. Uh-huh. Tan amic que la senyora li va dir, mira, doncs et pagaré la carrera de medicina, i en John va dir, ai, goita, pues mira, carai, moltes gràcies per pagar-me medicina. I li diu, mira, noi, tu et pots encarregar d'un dels nostres negocis, tenim una mena de balneari, però no acaba de funcionar. Necessitem algú amb empenta, jove com tu, saps com quan et demanen un programa d'estiu que el facis fresquet i picadet i tal? Doncs mira, li demanaven que li fes una miqueta de tom, li donés una miqueta de tom en aquest balneari, perquè sí, se n'anava...
9: Metge i gerent de balnearis.
8: De balneari, què et sembla? I ell va dir, epa, doncs vinga, jo agafo les regnes d'aquest balneari, però no ho faré sol. Ho faré amb el meu germà William, en Will. Ell m'ha ajudat.
9: William també és un nom per estar en una família de 14 germans.
8: Que en Will és 8 anys més jove que en John, i diguéssim que en John no el tracta gaire bé. És aquest germà gran que es pensa que ell ho sap tot. En Will no té un duro, ha de treballar 10.000 hores al balneari i en alguns altres llocs. Vull dir, John, com a germà, home... què vols que et digui, company? En John, us he de dir...
9: Se n'han vist de millors.
8: Se n'han vist de millors, per sort. En John sempre va amb la bata de metge blanca.
9: Per dins del balneari.
8: Demana a tothom que li digui doctor. Ell és el doctor.
9: Doctor John?
8: Doctor. Doctor. És el doctor. I canvien el nom del balneari, el rebategen, i el balneari l'anomenen Battle Creek Sanitarium. D'aquí la pel·lícula, el balneari de Battle Creek. Va molt bé. Aquests xicots, hòstia, ho porten superbé. O sigui,
9: entren i ja està, comença a funcionar.
8: Bueno, comença a funcionar, que acaben fent més habitacions, tenen fins a 400 habitacions, tenen
9: èxit.
8: Piscines, clar, perquè fan això de banys, tenen fins i tot una banda de música per ells, i la gent fa activitats, fan respiracions, tenen moltíssimes coses, fan classes de cuina, passejades per observar els ocells, els ocells aquests que comentàvem abans, fan gimnàstica, exercicis de respiració, balls folclòrics per l'ànima, cants, obres de teatre...
9: Sí, sembla un centre cívic, això, vull dir, hi ha totes les activitats.
8: Absolutament de tot. I en John anomena tot això Biologic Living, que ens pensem que ens ho hem inventat ara.
9: I no.
8: No, el Biologic
9: Living... John Kellogg ja...
8: John Kellogg, xiquet, a final del segle XIX ja ho tenia tot organitzat. Els veïns del poble, on hi havia aquest... el sant, perquè ells en deien el sant. Això és veritat, És que si el sanitari em deien el sant. Are you going to the sant today? Passar el sant, tal, pels amics. Els veïns es miraven la gent que anava allà amb certa suspicàcia i els anomenaven els Battle Freaks, els freaks del
9: Battle, era el nom, no?
8: Llavors, clar, és aquesta diferència. També et diré que hi comença a anar gent molt important. Hi comencen a anar actors de Hollywood, hi comencen a anar alguns reis, vull dir que es converteix en un lloc que tothom hi vol anar. En John, com a bon adventista, no li agrada el sexe. Però no li agrada de veritat, ell, perquè hi ha gent que diu que no li agrada el sexe...
9: No és que l'hagin obligat a dir que no li agrada.
8: I després, patapam, en John, a tothom que el vol escoltar, li diu, la meva dona i jo... ens ho hem fet... Bueno, és que no ens hem tocat ni un pit. Perquè si vols tenir fills has de tenir sexe, si no vols tenir fills... O sigui, el sexe és només per reproduir-se. Bueno, el que diu la religió, moltes religions...
9: Sí, ell era d'una família de 14 germans, però ell no...
8: Perquè ell era molt maniàtic, té molta por...
9: No va tenir fills, en principi?
8: No, no té fills, en John, no té fills.
9: No, no va arribar mai a tocar la seva dona.
8: Això és el que deia. Té molta por dels germans, és un senyor, doncs, curioset.
9: És
8: un senyor curioset.
9: Especialot.
8: Especial. I diu que el sexe només és una manera... Bueno, primer, de tenir fills, clar. Si no, noi, malament.
9: O tens fills o és brut,
8: sí,
9: no?
8: Sí, s'escampen malalties i no li agrada. Ell no li agrada. A fi i efecte de fer arribar les seves idees al gran públic, perdoneu, el 1881, publica un llibre que es titula Informació important per a grans i joves, m'agrada molt aquest títol, adoptar la història natural i la higiene de la vida orgànica. L'objectiu principal no és ensenyar a tenir una vida equilibrada i contacte amb la natura, sinó que més aviat busca cridar l'atenció, això cometes, que ho diu ell, cridar l'atenció davant la gran prevalença d'excessos sexuals de tot tipus i els atrossos crims que resulten d'algunes formes de transgressió sexual.
7: Uf. Quin alliçonament, no?
8: Senyor, pobre home.
7: Quin alliçonament, aquest llibre.
8: Bueno, sexe fora. I Kellogg diu que s'ha d'atacar el sexe des de tots els flancs possibles. Mm-hmm. Un d'ells, la dieta. La dieta, amigues.
9: Anàvem per un terreny que pensava...
7: M'estic perdent, ja,
9: No sé com arribem al titular que ens has dit abans, però...
7: Sí, alguna cosa del menjar fa que no vulguis tenir sexe.
9: Que t'ajuda a no tenir sexe,
8: okay.
9: No?
8: O sigui, la qüestió és...
9: Si estàs tan dèbil que passes tanta gana...
7: Ah, mira, és una opció.
8: No es tracta de passar gana, però es tracta de menjar coses que tinguin poc gust. Per exemple...
9: Sí, antifrodisíaques.
8: Coses... vinagre, no, que t'excita molt. Mm. Alcohol, evidentment, on vas a parar? On vas a parar? Mostassa...
7: Tot ensupit. Tot ensupit.
8: Sal! Què fas menjant sal? Que tindràs ganes de masturbar-te si menges coses. No, que és així, John.
9: Bledes.
7: Unes bledetes sense sal,
8: clar,
7: ni oli.
8: Jo l'entenc, amb aquest senyor. Tu et menges unes bledetes. Després... La vida...
9: És insípida.
8: La vida no et somriu tant.
7: Quin avorriment.
8: En John considera que aquest vici solitari és un signe contra natura i que és el més perillós de tots els abusos sexuals perquè és el més practicat de tots. Que dius, precisament, si tu fas a tu mateix, fill...
7: Quin abús, Déu meu.
8: T'estic posant nerviosa, no?
7: Sí,
8: Vols que acabi ràpid?
7: No, jo vull saber la història, clar, però és que aquest home...
9: Clar, o sigui, el tema és ni sexe amb un altre ni
8: amb tu.
9: Ni tocar-te
8: a tu
9: mateix.
8: No, res.
9: Ni que s'hagués netejat les mans al doctor.
7: Tenia alguna mena de problema, aquest home.
8: Home, clar que tenia un problema. Ell diu que les causes bàsiques d'aquest mal hàbit hi ha la literatura perniciosa, les passions sexuals anormals, estic dient les seves paraules, la golafreria, el sedentarisme, l'observació de fotos libidinoses o el consum d'aliments forts i irritants per a l'estómac. Per tant, ell diu, no podeu menjar totes aquestes coses que us animen l'esperit. I aleshores ell diu, mira, Will... Germà meu, que l'havia abandonat.
7: Ha tornat
8: en Will.
7: Que no el tractava gaire bé.
8: Que no el tractava... Will, ells tenien un laboratori, una cuina allà, que feien les seves qüestions.
7: Experiments
8: de cuina. Li diu, Will,
7: Cotingues.
8: ens hem d'inventar un esmorzar que no tingui gust. I aleshores es deixen un blat de moro bullit que tenien... Van canviant de tipus de blat, però al final és blat de moro, que el bullen, no sé què tal, i després el posen al forn perquè sigui una mica
7: cruixentet,
8: el trenquen, i la gent, aquell blat de moro no tenia gust, però era cruixentet, i la gent diu, ai, mira, que bo! No sé si tenien ganes de masturbar-se, però aleshores comencen
9: a veure el negoci aquí, potser.
8: Eh?
9: A veure el negoci ells.
8: No, ells, el negoci els encanta tal, però és només per la gent de Battle Creek i la gent que vagi allà. I en Will diu, John, això li encanta a la gent.
7: Ho hem de patentar.
8: Hem d'afegir-li alguna coseta perquè tingui una miqueta més de gust.
7: Ah?
8: Li hem de posar sucre. I en John diu...
7: Clar.
8: Sacre bleu, però què dius, sucre?
7: No
8: què dius?
7: Podem animar.
8: Boig! No, boig! Què passa? En Willy diu, doncs jo penso posar sucre als cereals. I en John diu, doncs no et parlaré per la resta de la meva vida.
7: Ah?
8: I en Will se'n va de Battle Creek, patenta els cereals Kellogg's, els cornflakes de Kellogg's, amb sucre. Els dos germans no es parlen en tota la vida. En John segueix sent un metge molt reputat i comença a treballar en contra del tabac ja en aquella època, i també és metge d'Edison. I en Will es fa multimilionari perquè ven els cereals amb sucre.
7: I bravo! Bravo, en Will!
9: I la gent amb ella mateixa fa el que vol, eh?
8: Evidentment.
9: Amb Kellogg's o sense Kellogg's?
7: És que els Kellogg's sense sucre...
9: Però també diré una cosa.
7: No valen per res.
9: Saps que jo, si ara els
8: ara veig... Ara ja que tenen moltes... Vull dir, ja que
7: sí,
8: que
7: es passen. Sí. Vull dir. Després van venir aquells com que tenien mel, que allò... Bueno, jo no m'ho podia prendre de cap manera.
8: Pops.
7: Massa dolç, bueno, massa dolç.
9: No es veurem mai més igual, eh? Jo al supermercat ara ja...
7: És veritat. És que... Bueno, després, clar, se'm van fer moltes variables, amb xocolata, els xocapics, els... com es deien, els rais, aquells arròs, que eren grans arròs inflats, amb xocolata, sense xocolata.
8: Els crispy...
7: Els crispy...
8: Crispy rice?
7: Pot ser.
8: Que eren el flic-floc.
7: Sí, eren com tres ninos, la caixa blava i tres ninos. Aquests m'agradaven a mi,
8: eh? Oh...
7: Ui, ara tinc ganes de menjar.
8: Jo també. Mira, me'n vaig cap a casa a veure què trobo per allà a l'estanteria, a veure si tinc una mica de cereals. Anna Pris, Candela, que vagi molt bé. Adéu-siau.
5: Ara tornem.
6: La Repesca, amb Marina Arbós.
10: I qui passa això, ripesca pura, eh?
5: Les suplantacions d'identitat són un problema que va a l'alça. La Fiscalia de Barcelona explica que en un any ha rebut un 40% més de denúncies que l'any anterior. Les suplantacions es fan a xarxes socials com Twitter, però també Instagram i WhatsApp, i poden arribar a convertir-se en un autèntic malson. Segur que si us ha passat, ho podeu corroborar. Per abordar aquest tema, avui recuperem una conversa que van tenir al Versió RAC1 amb el Samuel Guerrero. Ell és advocat penalista, expert en criminalitat. Ens explica què hem de fer si algú ens està suplantant.
12: Una de les qüestions que em posa sobre la taula és com recuperes, quan et passa, la teva identitat. Si a mi m'ho pregunteu, jo no sé ni per on començar, Marc.
13: Com recuperes i el mal que et pot arribar a fer que et prenguin la identitat perquè tu continues la teva vida normal i corrent, però és que hi ha una altra persona que està fent il·legalitats en el teu nom. Segur que us heu trobat amb el següent cas, seguiu algú a les xarxes, que de cop envia un missatge, una mica estrany, us demana que cliqueu un enllaç o directament us demana que l'és. Pocs dies després explica que li han robat el compte i que li han suplantat la identitat. Aquests són casos habituals, diguem-ne, que de robatoris d'identitat a les xarxes, però a més aquests casos, com dèiem, es poden arribar a convertir en una mena de malson. És un tema a tenir molt en compte perquè si tenim indicis que ens estan suplantant la identitat, ara explicarem com saber-ho i fins i tot ens podem arribar a trobar la policia a casa. Ens ho ha explicat en aquest cas la Selva Orejón, que és experta en ciberseguretat i atenció, perquè afecta a totes les xarxes socials. Ja no s'hi val dir, jo no tinc Twitter, jo no tinc Instagram, no m'afecta. Atenció també al que passa a través de WhatsApp i com se'ns pot complicar la vida si algú ens roba la identitat.
14: Doncs és el cas d'una dona que es va posar en contacte amb nosaltres perquè el seu fill havia patit un hackeig en el seu moment, no s'havia fet cap tipus de denúncia i lamentablement aquell compte estava sent utilitzat per poder fer una difusió d'imatges d'abusos sexuals a menors. Hi ha molts altres casos que també els ha passat als clients que s'està utilitzant el seu compte per cometre, per exemple, assetjament. Alguns dels delictes és per cometre estafes a través del compte social hackejat, per suplantar la identitat d'algú, i normalment hi ha un mòbil econòmic o un mòbil per atemptar reputacionalment contra una persona o contra una empresa.
13: Fixeu-vos, tu no has fet res i et trobes la policia a casa i el teu compte, que el fa servir per tuitejar coses del Barça, es reconverteix en un compte de difusió d'imatges sexuals en menors. Tenim un altre exemple. Diguem-ne que aquest no és tan greu com el que acabem d'escoltar, però és un cas com un cabàs. Ens ha explicat l'Àlex Martínez, que és guionista i fundador de la Llama School, que el seu nom i la seva identitat va ser robada i va aparèixer en un casino.
15: Vaig rebre una carta a casa conforme jo estava imputat per un delicte d'estafa. Clar, jo em vaig cagar a sobre, perquè jo sóc el típic que no m'agrada fer coses il·legals, perquè sóc maniàtic o pel que sigui, i no sabia de què era, i al cap d'una setmana, passant-ho molt malament, intentant treure informació i sense ser possible treure informació de què era aquella estafa de la que se m'estava acusant, es va presenciar la policia a casa meva i arrel de les fotos i les proves que tenien vam descobrir què havia passat. I què va passar? Doncs que una màfia va trobar el meu DNI en algun lloc, el típic que tots enviem el nostre DNI per mail o per WhatsApp o el que sigui, i amb el meu DNI van registrar-se a una web de pòquer, que no diré quina és, però és PokerStars, i llavors es van registrar allà, ara us explicaré com ho van fer, i amb una targeta de crèdit que van robar una altra persona, una noia, crec que era de la Corunya o de no sé on, van, amb la meva identificació, van jugar a una web de pòquer amb la targeta de crèdit d'una altra persona. Clar, aquesta persona es va llevar amb menys 500 euros al seu compte i la policia l'investigava a veure que jo era la persona que s'havia registrat i, òbviament, no vaig ser jo. Què passa? Que aquestes webs et demanen una foto teva aguantant el teu DNI a la mà, ensenyant-lo per demostrar que ets tu. Què passa? Van anar al meu Twitter, Van trobar una foto meva on jo estava aguantant un disc d'un amic, ensenyant-lo a càmera, fent promo d'un disc. Van treure el disc i van posar el meu DNI en Photoshop en el disc. I també van treure les ulleres de sol que portava i van posar-me una foto, uns ulls meus d'una altra foto. El muntatge era cutríssim, per tant, el sistema de validació d'aquesta gent era bastant dubtós i finalment doncs, a mi em va costar 1.000 euros l'advocat i aquesta noia 500 euros això.
12: La suplantació de la identitat és que em té angoixat perquè quan t'hi trobes la pregunta és per on comences?
9: Clar, doncs,
12: on
9: comences?
13: Ara ho explicarem, li hem preguntat al Samuel Guerrero, que és advocat, penalista, expert en cibercriminalitat i professor de la UB i de la UOC. Per començar, com sabem, que aquest és l'altre tema, com saps que tu t'estan suplantant la identitat perquè tu pots estar tranquil·lament i algú jugant en nom teu, com hem escoltat, en un casino?
0: Hi ha supòsits on el més habitual és precisament que aquell usuari legítim, diguem, amb el seu nom d'usuari i contrasenya, es veu impossibilitat d'accedir al seu compte. Amb la qual cosa això ja ens ha de fer sospitar. De vegades, en mecanismes de segones verificacions, ens diuen que s'ha intentat en d'altres ocasions, d'accedir des de dispositius nous. De vegades és fins i tot el contrari. Tu no t'assabentes si són companys, coneguts o contactes teus que et fan saber que han rebut missatges a través de xarxes socials, de correus electrònics, on suposadament ets tu l'interlocutor qui li està dient que faci quelcom.
13: Per tant, tres maneres. La primera és que tu intentis entrar i no puguis, això és un mal senyal. Mm-hmm. Segona manera, que rebis un missatge, que crec que alguna vegada hem rebut tots, de el teu dispositiu s'ha activat a no sé quin lloc i tu no hi ets.
16: O alguien ha intentado acceder a tu cuenta.
12: Això, aquesta situació sí que la recordo, he viscut.
13: Ara us explicaré què he de fer, però abans ens hem de posar al cap una cosa que jo, com a mínim, no la tinc present, que és que el Samuel Guerrero ens diu que el fet de no poder accedir o de perdre el nostre compte és igual de greu que ens robin el nostre DNI o perdre el nostre DNI. Quan perdem el DNI o ens el roben, el primer que fem què és? Anar a denunciar.
12: Els Mossos.
13: En aquest punt en el que estem hem d'anar a fer exactament el mateix.
0: Quan tu perds el teu DNI, aniries a denunciar a comissaria? Si la resposta és sí, per què no ho fas? Quan la teva identitat, que es troba vinculada també a un compte de xarxes socials o de correus electrònics, no et permet accedir. Si d'aquesta xarxa social i d'aquest correu electrònic també es vinculen dades que són personals. Possiblement sigui això la incredulitat o el desconeixement per part del ciutadà, en molts casos, de que el món virtual és tant o més, fins i tot, més perillós que la interacció amb el ciutadà o, en aquest cas, amb el delinqüent a peu de carrer.
13: Hem de fer aquest canvi de xip.
12: Perdó, què has de fer quan...
16: Cap a la policia.
12: Cap a la policia
16: a denunciar-ho.
12: Exacte.
9: Que el Javier diu que treballa als jutjats i que és totalment cert, que hi ha moltíssimes estafes d'aquesta mena. Hòstia. I l'Alberto ens explica que a ell li va arribar una reclamació d'Hisenda per pagar els impostos per haver guanyat diners d'apostes en línia.
12: Hòstia.
9: Que no havia fet. Diu, jo no havia apostat diners. Va posar una reclamació i diu que encara està esperant resposta.
13: Sí. Després explicarem cada vegada...
12: Per tant, a la policia.
13: Valent.
12: Suplantació d'identitat a la policia.
13: Mira, escolteu.
0: Una vegada confirmat que no pots ni recuperar, que no has estat tu qui envia aquests correus, aquests missatges, però sobretot que no pots accedir a la teva identificació, seria posar-ho, el meu consell seria sempre posar-ho en coneixement de les autoritats, és a dir, posar la denúncia, seria un primer pas, consultar l'assessorament d'experts, en aquest cas advocats, informàtics o qui resulti, les conseqüències que pot tenir per assessorar-te i guiar-te.
13: Per tant, anar pels Mossos, fer la denúncia i recordeu que estem explicant aquesta qüestió perquè quan tu perds l'accés a les xarxes socials, no és que en fi, algú t'hagi entrat al compte potser per posar una gracieta, sinó perquè en nom teu es poden cometre aquest tipus d'il·legalitats que estem explicant.
12: Per tant, important anar a denunciar-ho a la policia.
13: Com si haguessis perdut el DNI. Jo he preguntat, què has de portar? Hi ha alguna documentació? Perquè clar, tu dius allà, a mi m'han hackejat el compte. Com ho saben?
0: Si contactes, per exemple, et fan saber que estàs enviant massivament missatges que semblarien, no sé, sospitosos, home, fora bo fer una impressió o dir si aquests contactes envieu mai allò que se suposa que ja us he enviat, si hi ha ofertes de treball, d'inversió, òbviament també poder recopilar tota aquesta informació seria un bon començament.
13: Per tant, recopila tota la informació que demostri que el teu compte corre, el teu compte de Twitter o les xarxes socials, ha estat hackejat. Si has fet una enviada massiva de correus electrònics, demanar als teus amics que te'ls donin, que te'ls reenvin, i tu portar allò conforme tu no estàs duent a terme el que estan rebent, doncs, els teus contactes. Una cosa que m'ha sorprès molt i que passo a explicar. Per aquella gent que dèiem abans, oh, és que a mi això no m'interessa, no m'importa, perquè jo no tinc xarxes socials. Atenció a què està passant per WhatsApp, perquè de la mateixa manera que ens poden agafar dades i el DNIs i números de compte a través de les xarxes, Instagram, Twitter, també pot passar a través de WhatsApp.
17: Oh, sí.
13: La recomanació és que no hi compartim ni DNIs, ni ni bitllets d'avió, ni entrades, ni res, ni per WhatsApp.
0: Sí, s'ha de recomanar no fer-ho. És a dir, si és una xarxa social... Partint de la consideració de que interactuem virtualment i que ens permet la intercomunicació, com passa el món virtual, amb persones que no estan necessàriament a prop, perquè ho fem per WhatsApp, perquè compartim dades on la nostra identitat, entre altres, sanitàries o, tu deies, de viatges, també hi compta.
13: O sigui, tu no enviaries per WhatsApp ni un bitllet d'avió, ni una entrada d'una obra de teatre, per exemple, ni una còpia del DNI.
11: Però no està protegit, WhatsApp?
13: Ah, aquest és el gran tema. Quantes vegades ho hem vist, això?
11: Ens han dit que està protegidíssim.
13: Home, xifrat és que d'extrem a extrem.
17: Exacte, t'ho diu el que es diu WhatsApp.
13: Quan obres, xifrat d'extrem a extrem, això és el que et diu.
17: Sí, home, i tant.
13: I estem parlant amb un especialista que ens està dient que no compartim documents i informació sensible a través de WhatsApp. Per què? Perquè no és segur. Aquest famós xifrat d'extrem a extrem no dona garanties que aquestes coses que ens estem enviant, que jo he posat exemples...
11: M'estic posant molt nerviosa,
13: no,
11: jo, ja.
13: No, és que jo he posat exemples de coses que crec que hem enviat tots, no?
17: Exacte. És que és el...
13: Una entrada, uns bitllets d'avió...
17: Necessites una documentació per tancar una reserva d'un hotel?
13: Sí.
11: Exacte. I a la teva parella li passes, i a la família, quan compres bitllets d'avió, que cadascú tingui el bitllet online, al telèfon, etcètera, etcètera.
13: Evidentment, m'he quedat sorprès amb aquest titular i li he demanat més detalls sobre què hem de fer llavors amb el WhatsApp.
0: És a dir, el primer consell és no compartim. En qualsevol cas, compartim prenent les determinades mesures de seguretat entre els interlocutors. Sí. Utilitzem plataformes, en qualsevol cas, segures. Necessàriament indispensable.
13: Doncs que clar, va haver-hi tota aquella publicitat de WhatsApp, protegido de cifrado, sí, d'extremo a extremo, res d'això.
0: Absolutament segura? No, n'hi ha d'altres plataformes, d'altres mecanismes d'intercomunicació que són més segurs.
13: Per exemple?
0: Entre d'altres, Signal.
13: Signal.
0: Per exemple, sí.
13: Sí, tu recomanaries que la gent es passés a Signal?
0: No. La qüestió és... és una plataforma, WhatsApp, és una plataforma absolutament segura? Possiblement no, absolutament segura. N'hi han d'altres, sí.
13: Signal es va fer molt famós, recordeu, l'1 d'octubre.
17: Per mi el problema de Signal
13: és que no el té tothom.
17: Exacte, tu envies un WhatsApp i l'envio a la Lujas i la Lujas, doncs, pues, no és. Llavors, bueno, doncs... Pues, aquest és el problema, sí, del problema de la comunicació a través de Signal, que hi ha moltíssima gent que no...
13: Bueno, el que passa que, sí, és cert el que ens estan explicant... Que
17: aleshores has d'avisar per WhatsApp. Has d'avisar a l'Alujas...
13: T'envio per Signal.
17: Dona el delta de Signal, que t'envio per Signal.
13: Exacte.
17: És que és l'única solució.
13: A veure, arribats a aquest punt, sí, recordeu que ell ens ha dit... Llavors què, ens passem tots a Signal? I m'ha dit...
17: No.
13: Perquè hi ha una altra manera de fer més segur el WhatsApp.
17: Ah, doncs
13: i això ho podem fer tots.
11: A veure.
13: El pas és anar a la configuració del WhatsApp, a Justos, anar a compte o cuenta, i activar...
11: Un moment, no vagis ràpid perquè ens perdrem, i els oients segur que també ho estan
17: configuració,
11: fent.
17: Configuració,
16: compte...
17: Moment.
11: Sí.
17: No, és que tots anem fent repetint aquí com una reverberació, no m'estic assabentant.
13: Ajustes o ajustaments o com sí, ho tingueu, sí, l'ideu que tingueu, sí, compte o cuenta,
17: sí,
13: i després verificació en
17: sí,
13: dos passos.
17: En
13: ho
17: dos
13: trobat?
17: Passos, sí.
13: Va, doncs activeu. Ara cada vegada que entreu a WhatsApp serà una miqueta més segur perquè us demanarà un codi.
17: Això vol dir, perdona, que cada cop que rebeu un missatge has de posar...
13: No, exactament cada cop no. Quan obris... O sigui, de tant en quant, quan obris el WhatsApp t'ho demanarà. No ho has de fer sempre.
11: Per cert, ens diu també una altra opció.
17: No,
11: un ullet...
17: És l'especialista. El que li roben la identitat
18: és a mi.
17: És el que s'havia donat.
18: Ni sabia que estava activat aquesta doble autorització.
9: Hi ha un oient que ens està escoltant, que és l'Alberto, que diu, si heu d'enviar el DNI, feu-ho amb un format similar a aquest. I ens posa la imatge del DNI i a sobre posa com una marca d'aigua, posa còpia vàlida només per pel tràmit.
17: Ara?
9: De tal.
18: I com es fa això?
9: Això suposo que són...
17: Perdoneu una cosa, Perdoneu que ara trenqui aquí el...
9: Són marques d'aigua que...
17: Trenqui el fil que tenim.
1: Trenqui
17: el fil que tenim. Però vosaltres creieu, tots els que esteu aquí, creieu que les vostres dades no estan a la web negra?
1: Sí, segur.
17: A la... com es diu?
1: Deep web.
9: Dark web.
17: Sí, vosaltres creieu que... Perquè les dues, per exemple, hi són perquè van hackejar el clínic. I em va enviar una nota al clínic i em va dir, vostè, les seves dades estan a la dark web. És a dir...
18: I el té el Putin.
17: És a dir, que estem ara, que em sembla molt bé, tenim cura del doble check i tal, però és que potser fins i tot la teva colonoscòpia, que és possible, està a la dark web.
1: És possible.
17: I què em faran?
9: Pot passar.
17: És a dir, dades, DNIs, tal... O sigui, estic convençut que hackegen allà on volen, que tenen la informació que volen i que després això ho compren i ho venen i per els hackers... I els que fan negoci
1: amb la gent... I per què no són curosos, també? I per què no són curosos? Perquè moltes vegades...
9: Amb les dades del clínic, el Toni no té cap culpa.
17: No estic d'acord. Algunes vegades. No estic d'acord. Crec que el que no s'explica, o la meva teoria, és que hi ha molts llocs, a moltes empreses, li ha passat a la Sony amb la PlayStation, li ha passat a infinitat d'entitats que els han hackejat. I totes aquestes dades, els que les roben, després les posen a la venda. I hi ha algú que les compra i després hi ha algú que en fa ús i que en fa negoci.
1: En això tens raó. Però també de vegades entrem a pàgines que no són segures.
17: Ho dic perquè està molt bé la seguretat, però jo estic segur que en el meu cas...
1: És possible.
17: Si tu, vull dir, i a més, és que m'ho han dit. Hi ha gent que entra en aquests mons i que trobes de tot, com vols, les dades de qui vols. I llavors, clar, crec que estem, ja estem, diguéssim... Doncs
18: que estem
17: a l'atzar de tota la delinqüència dins la... Perquè hem posat les dades i hem donat les dades a tothom.
18: Tot el món,
17: Per això el que dic,
18: a la
17: Windows, al tal, el que sigui...
1: Prova d'això és que de vegades rebem uns correus electrònics que dius, jo no he donat la meva adreça, o rebem unes trucades i jo no he donat el meu número.
17: És el que et dic.
1: Però si podem ser una miqueta més curosos...
9: Sí, no, i en segons quins llocs, hotels que et demanen el DNI, que s'has d'enviar per mail... Disculpeu, abans hem dit, un dels consells que hem donat aquesta tarda és anar als Mossos a posar una denúncia.
17: Sí.
9: Hi ha diversos... Hem rebut molts mails, de gent que ens ha explicat el seu cas particular amb una suplantació d'identitat, però hi ha diversos oients que ens diuen que es van trobar en aquesta situació,
17: és que
9: van anar a denunciar-ho als Mossos,
17: sí,
9: i que els Mossos no van voler tramitar la denúncia fins que no hi hagués un delicte, fins que no es cometés un delicte amb aquesta suplantació.
1: És per que, tant, deixeu-me dir una cosa...
9: Si a tu et suplanten i vas als Mossos i et diuen no, si no s'ha comès delicte, vostè no pot posar denúncia...
18: Però quan tens el DNI que es pots denunciar, no?
1: Deixeu-me dir dues coses. Avui vos mirant, segons el Codi Penal, la suplantació no és delicte, però la suplantació fent una il·legalitat és delicte.
17: Doncs hauria de ser delicte la suplantació
1: d'entrada. I només l'última qüestió, i amb això acabo. Si mai us passa alguna cosa amb suplantació d'identitats, com el cas que us escoltàvem abans, que us prenen calés, aneu per feina, perquè el tema de la recuperació de diners és molt important reaccionar ràpid.
0: És laboriós. És laboriós, però aquí, com en la majoria dels casos, quan aviat actuem millor. Millor perquè hi ha determinats formes de fer pagaments, si països o comptes bancaris sepa, no sepa, on es poden fer enrere aquests diners, però amb una limitació temporal molt, molt curteta.
1: Doncs aquestes són les recomanacions.
17: Molt bé.
1: Aquí les tenim, si ens en recordem més val seguir-les.
17: No, escolta, conversa molt interessant la que has mantingut amb el Samuel Guerrero.
1: Sí.
19: Així sona la repesca.
5: I com sempre, acabem posant una mica de música en aquesta secció que hem anomenat Cançons Encadenades, en què la gent de la ràdio es recomana cançons. I avui, nominada pel Martí Oliveres, ens acompanya la Mar Poyato, la butlletinaire de les tardes. Què tal, Mar? Com estàs?
20: Molt bé.
5: Com va l'estiu?
20: Gaudint de l'estiu, platja. Home. Et veig morena, no?
5: Bueno, aprofitem el temps.
20: Sí, no? Platja, piscina...
5: Sí,
20: així
5: sí.
20: Estem.
5: Tu també, no?
20: En xancletes, tot el dia.
5: En xancletes. Molt bé, a veure, quina cançó has triat tu?
20: Doncs una molt d'estiuenca, que és La tortura, de Shakira.
3: Uh-huh. Com descobreixes tu aquesta cançó?
20: Ballant. A mi m'agrada molt ballar, m'agrada ballar dansa al ventre i dansa oriental, sí. I vaig aprendre a ballar... No, evidentment, no em puc comparar amb Shakira.
3: Bueno, però és una de les cançons que ballava. Hauria de veure.
20: És una de les cançons que ballava amb les meves amigues i m'agrada molt. Però la recomano no precisament per ballar, sinó per un altre tema.
3: Per quin tema?
20: Dic a la persona que li recomano.
3: Vinga, va.
20: La recomano al meu company butlletinaire de les tardes, que és l'Albert Bassas.
3: Oh, molt bé.
20: Perquè primer ens passem moltíssims minuts tancats a la cabina esperant que ens donin pas pel butlletí, i això és una tortura, val?
3: Ah.
20: I recordo un moment que, clar, entre aquests minuts, tanta estona ens esperem que parlem de moltes coses, i una d'elles és vinculada a la renda, a la declaració de la renda que vam fer, que tots dos aquest any...
3: També una tortura.
20: Saps? Ha sigut també una tortura. Llavors, ja que el temps aquell dia és una tortura, la renda és una tortura, i a sobre Shakira ha quedat absolta i Hisenda li ha de pagar, doncs mira tu, i de seguit, doncs va, escoltem La tortura.
3: No, increïble. Molt bé, moltes coincidències realment, vull dir que és la cançó indicada. Hi ha algun moment concret en què tu et recordis escoltant aquesta cançó que dius, uah, és que quan escolto La tortura també m'aboco aquell moment, o és en els butlletins amb el Bassas?
20: No, és anant amb el cotxe, perquè jo recordo un viatge amb les meves amigues que escoltàvem, veníem de la platja, escoltàvem la Shakira i hi havia cua a la P7. Per tant, vam haver de fer una cua llarguíssima amb els cotxes aturats.
3: Realment encaixa en molts moments, aquesta cançó.
20: Sí, llavors, però més et diré, ballàvem fent moviments de dansa al ventre, el que podíem, perquè anàvem dins del cotxe, però ja et pots imaginar, no? Tot un grup de noies joves ballant. Aquesta cançó i altres de la Shakira, i llavors, poc després, va sortir aquell anunci del Seat Ibiza en què la Shakira ballava dins d'un cotxe.
3: Éreu vosaltres.
20: I dic, ep, dic, aquí a la P7,
3: ostres,
20: algun creatiu publicitari que ens estava espiant?
3: Potser deu ser la font d'inspiració.
20: És que, clar, jo ho he pensat, eh?
3: Ostres, ojalà, això ho hem de saber. No, hem de parlar amb qui va crear aquell anunci.
20: Si ens escolta, el creador d'aquell anunci del cotxe, crec que era un Seat Ibiza, amb la cançó de la Shakira, on la Shakira ballava dins del cotxe, si us plau.
3: Ens ho ha de dir. I un moment en què no l'escoltaries mai, o sempre va bé perquè o t'anima, o si la situació és una tortura, també la pots escoltar.
20: Sí, però quan estàs com tristota...
3: No fa tant, no?
20: Vale. Llavors em poso més balades. Vull dir, aquesta és una
3: cançó... Per ensorrar-te encara més.
20: Sí que es diu La tortura.

0: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça.
1: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.

0: diràs, amb Miquel Agut.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts i benvingudes al Tu diràs d'aquest dijous 13 d'agost de 2026. Recordeu allò que us deia fa un parell de dies de les futbol novel·les? Sí, home, allò que a l'estiu hi ha traspassos que s'allarguen i s'allarguen i s'allarguen i no s'acaben mai. Doncs bé, avui, per fi, n'hem acabat un. No cal que sortiu al balcó de casa, que no hi ha focs d'artifici enlloc, però nosaltres celebrem, perquè ho hem sabut aquest vespre, que Ferran

0: Ramon, bona nit.
1: Bonsoir.
0: Bonsoir. Sí, sí, sí, perquè avui per fi hem sabut i hem confirmat allò de que feia dies que parlàvem. Ferran deixarà de ser jugador del Barça i fitxarà pel PSG.
1: Sí, el Barça i el PSG han arribat a un principi d'acord pel traspàs del davanter valencià per una xifra que se situa al voltant dels 50 milions d'euros, una xifra fixa, sense variables associats i que s'ajusta molt al que pretenia el Barça en l'inici de les negociacions. Ara, tots dos clubs han començat a intercanviar la documentació per formalitzar l'operació, que es tancarà definitivament al llarg del cap de setmana pel que ens diuen. S'espera que Ferran Torres passi la revisió mèdica a París a les properes hores.
0: I és clar, això, Marta, té alguna afectació a la possible arribada de Rodri a Barcelona?
1: Hem de remarcar que són negociacions separades, però des del club admeten que un cop tancada aquesta sortida s'aplana el camí a l'arribada del migcampista. El Manchester City, que seguia atentament l'operació per si en treia algun pessic, no veurà ni un euro dels variables que podia cobrar derivats de l'acord per traspassar Ferran al Barça el desembre del 2021. A més, és important remarcar-ho, és una bona notícia en clau fair play i per fer espai a l'arribada de Rodri, perquè entre sou i amortització poden alliberar-se al voltant de 20 milions d'euros.
0: Doncs hi aprofundirem durant el Tu diràs, però aquesta és la notícia del dia, sense cap mena de dubte. Després, evidentment, repassarem la trajectòria de Ferran al Barça i demanarem als tertulians que la puntuïn. L'aprovaran?

0: El Girona ha anunciat que els extrems Minsu i Justin formaran part del primer equip. Els dos van jugar la temporada passada cedits a l'Andorra i els dos acaben contracte a final de temporada, tot i que encara no han renovat. I també a segona hem sentit una de les veus del dia. És José Juan Romero, entrenador del Ceuta, que debuta dissabte al camp de l'Andorra.
1: Es muy fuerte y si fuera por mí el Ceuta no jugaría en estos momentos, porque creo que debemos de dar todos un golpe en la mesa y decir lo que aquí está pasando y que parece ser que más allá de nuestra frontera poca cuenta se le echa y no es justo. Sé de muchos amigos que tienen a sus hijos en las casas que no quieren salir, en fin, que creo que esto es más grave de lo que fuera se está transmitiendo y nadie hace nada, ¿no?
0: Romero ha denunciat falta de solidaritat més enllà de Ceuta i també ha revelat que la situació dels últims dies ha condicionat alguns fitxatges que havien de fer just ara, a l'estiu, amb el mercat obert. Fem un salt de categoria i anem a la primera divisió perquè el Depor ha ampliat el contracte de l'entrenador Antonio Hidalgo. Fins al 2028, el Vallèsà es va fer càrrec de l'equip la temporada passada i el va retornar a primera 8 temporades després. I encara a Galícia, la Lliga ha ordenat el canvi de data del Celta Osasuna. S'havia de jugar aquest diumenge, correspon a la primera jornada de Lliga, però s'acabarà disputant el dia 27. El canvi ha estat motivat per un fong que ha malmès la gespa de Balaïdos.

0: l'actualitat del futbol internacional passa per Manchester. D'una banda, perquè Jeremy Doku ha ampliat el contracte amb el City fins al 2031. De l'altra, perquè, segons Sky Sports, el club anglès ha arribat a un acord amb l'Al-Qadsiyah Saudita per uns 55 milions d'euros pel traspàs del migcampista Tijani Reinders, el neerlandès. Amb aquests diners, i els que el Barça pagui per Rodri, els citizens es cometran el fitxatge d'Enzo Fernández. Per cert, avui hi ha jornada europea de prèvia de Conference League i d'Europa League. L'Ajax de Mitchell és a punt de superar una altra eliminatòria prèvia de la Conference. Està empatant al camp del Shelburne irlandès a 2 i va guanyar l'anada per 3-1. Per tant, global de 5-3, el partit és ja el temps afegit. I abans de tancar el sumari, us oferim un dels àudios del dia. Sentir-lo val molt la pena, però us recomano que el busqueu a les xarxes o als webs de la premsa esportiva i el mireu, que feu un cop d'ull. Javi Ontiveros, un davanter que és un clàssic de segona, és assegut al vestidor del Cádiz. De sobte, hi entra Christian Septién, el màxim accionista del club.
1: Tú y yo quedamos un compromiso para el club, para la afición, de que ibas a estar en forma, te ibas a cuidar, ibas a comprometerte y ser un profesional. ¿Estás de acuerdo conmigo?
2: Súper de acuerdo.
1: Ok, un mensaje a la afición, por favor.
2: Nada, estoy muy motivado, con muchas ganas y nada, quiero que volváis a aplaudirme como hicisteis el primer año y vamos a tope, ¿vale? Fuerte abrazo para todos.
1: Venga, Javi, segunda oportunidad. No hay más.
2: No hay más.
1: No hay más.
0: No hay más. Venga, Javi, vamos, campeón. Un jugador que a dos dies de debutar a la Lliga s'ha de posar en forma. Per cert, el vídeo encara és millor perquè entra en el pla Albert Salades, el nou entrenador del Cádiz, que jo crec que si arriba a saber que, a banda de substituir Manoli Diáquez, ha de fer d'actor en el temps lliure, potser desestima l'oferta de l'equip andalús. En fi, un vídeo que jo crec que és ja un incunable del futbol espanyol. Ni Pedro Almodóvar, és que no m'ho agraireu mai prou. Feu un cop d'ull, sisplau. Doncs així comencem. Ah, per cert, d'aquí 12 minuts, aproximadament, seguirem en directe la cursa de la barcelonina Jael Bestué als europeus d'atletisme. Participarà a la final dels 200 metres llisos. Ho compaginarem amb la tertúlia, avui amb el Joan Puquí, la Laia Cervelló i el Francesc Latorre. I amb la Laia Biurrun tocant els botons. Fem una pausa i tornem de seguida. Som els del Tu Diràs, som els de RAC1, som la nit esportiva de Catalunya.

0: Tu ho diràs, amb Miquel Agut. One shot is never enough. I just wait
1: for us to go in circles. 20 minuts i les 11, i encara me'n recordo que ahir el Javi Muñoz i l'Albert Nadal preferien Bad Bunny als Strokes. Llam, que la Laia Cervelloso està fent a sobre. Hola, Laia, bona nit.
2: Bona nit.
1: Bad Bunny o Strokes?
2: Quina vergonya, de Strokes sempre. De fet, vaig al concert que faran a final d'any aquí, i hi vaig.
1: No, no, davant.
2: Bad Bunny no hi vaig anar, però perquè no...
1: Tampoc no hi vas tenir interès.
2: No s'hi va arribar, i a mi em sembla que hi arriba un punt que els preus són desorbitats. I si The Strokes no ens cobra això, que tenen molts més anys d'experiència, que fan una música que va ser més significativa i més transgressora en aquell moment que Bad Bunny, doncs escolta, ja està.
1: No vas anar a la casita, eh?
2: No.
1: Ni a la casita, ni a la gradita, ni enlloc.
2: És que a mi aquestes coses no hi entro.
1: Poc que t'esperaves, estar parlant de Strokes avui, aquesta nit?
2: Estic gratament sorpresa,
1: que,
2: la veritat.
1: Veus? Ja està, és que escolta'm, el que desitgis. Hola, Francesc Latorre, bona nit.
3: Què tal, bona nit.
1: Bad Bunny o The Strokes?
3: The Strokes. És que per mi Bad Bunny guanyaria poques batalles. Poc duels musicals, és que no m'agrada gens.
2: Sí, tant, quina batalla guanyaria? Quina?
3: Hòstia, ara m'has agafat així amb fred, però...
2: Contra Daddy Yankee, Don Omar, o així, no?
1: Andy Lucas,
3: sí, Camela,
4: veure,
3: igual
4: Camela. Guanyaria contra les del seu submón, no?
3: Exacte, però és que, sí. És que no m'agrada.
1: A mi no és que no m'agrada.
3: Som boomer.
2: A mi no és que no m'agrada, però és que The Strokes, vaya galla que heu de fotre, The Strokes és molt millor per mi. Vaya,
4: home, clar, no té... és que
2: allà... Per mi no té punt de comparació, per mi.
4: No es pot comparar,
1: Ara sortirà Oques Grasses aquí. Clara Rodergues, bona nit.
5: Bona nit.
1: Sí o no?
5: Però, hòstia, ho has tret tu, jo no he dit res.
1: No, perquè tu ja sé que tu... Jo crec que tu ni Strokes ni Bad Bunny.
5: No, a mi Bad Bunny m'agrada.
1: Sí? Ah.
5: I els Strokes no els escolto, per tant no puc dir gaire, però si ens parem a pensar en què... Potser un concepte més de música potser és més Strokes, no? No ho sé.
2: Ai, amb aquí no hi entro, però sí que és cert que The Strokes, i ja baixem això ja per una torre musical, però The Strokes ha influenciat i ha inspirat a grups com Arctic Monkeys i com grups de l'escena del pop-rock bastant consolidada a nivell britànic, que crec que Bad Bunny encara no ha fet, o sí que ha fet, però tots ens portem les mans al cap amb qui hagi inspirat Bad Bunny, llavors...
4: És correcte. No es pot afegir res més.
2: Perquè Bad Bunny és a dir... Bueno, és igual, ja està. M'ha parlat el Barça, jo que m'estic animant.
1: Julián Casablancas, el cantant de The Strokes, té una Nadala que sona molt a Nadal, però molt poc a Nadal. I wish it was Christmas today. Que la gent la busqui si vol, perquè evidentment té molt so nadalenc, però no és una Nadala com les que ens podem imaginar, és una de les que més m'agrada. Bé, au, ja està. Fins aquí els minuts musicals. No sé si preguntar-li al Pau Bonastre.
4: Saps que ahir quan vaig pujar al cotxe sortint d'aquí em van sonar els Strokes de la llista que portava...
1: Oh.
4: Però va ser aleatori total, eh?
1: Veus?
4: Va ser el destí.
1: Això és l'algoritme, l'algoritme mental. Pau Bonastre, bona nit.
6: Hola, bona nit.
1: The Strokes o Bad Bunny?
6: Mira, ni una cosa ni l'altra, però em sona bastant més Bad Bunny, però no és el meu estil, eh? No vaig
1: anar. Escolta, no passa res.
4: És una qüestió generacional.
6: Sí, sí, sí, però no sóc d'anar als seus concerts i aquestes coses, que escolta, cadascú a casa seva...
1: Correcte, vulgui, però... correcte. Què hi fas a l'estudi?
6: Mira, perquè d'aquí a uns minuts tenim una final a l'europeu d'atletisme de Birmingham amb representació...
4: Birmingham!
6: Casa
4: nostra,
6: vaja. I tornem, sí, per viure la final de Gel Bastuer a la prova dels 200 metres llisos europeus d'atletisme, buscant la primera medalla catalana en aquesta competició i també la primera medalla de la delegació espanyola en les proves de velocitat. Quan faltin 10 minuts per les 11 de la nit arrencarà aquesta final. Ahir va fer el segon millor temps de la seva sèrie i avui no és favorita a la medalla. De fet, en cas d'aconseguir-ho segurament seria una sorpresa i seria la primera que aconsegueix en un gran campionat, però ho explicarem en tot cas d'aquí a 5 minuts aproximadament.
1: Sí, si hi ha puntualitat, d'aquí a 5 minuts hauria de començar aquesta prova dels 200 metres llisos amb la barcelonina a la pista, i com que ens coincideix en horari, amb en Pau ho seguirem i farem un cop d'ull, ho explicarem, i tant de bo que puguem cantar una medalla o una bona cursa per Gael Bastuer a Birmingham. molt a prop de St. George Park, on van gaudir tant la Marta Ramon i la Laia Cervelló en l'estada del Barça d'ara fa una setmana, aproximadament, no?
2: Sorpresa que a Birmingham hi facin alguna cosa més, la veritat. Birmingham,
4: hi ha molta vida allà.
1: Escolta, Birmingham és...
3: un concert de Bad Bunny la setmana que ve.
2: allà treuen espuma per la boca, se'ls hi fa d'això.
1: És la segona ciutat més gran del Regne Unit. Birmingham. Sí, sí. O sigui que Déu-n'hi-do, no és Manchester, és Birmingham. El que sé que després la ciutat com a tal deixa molt a desitjar. Mentre esperem que Gel Bastué comparegui a la pista per començar aquesta prova que ens narrarà el nostre especialista en atletisme, evidentment, com és el Pau Bonastre, aviam, Marta, fem un cop d'ull a la notícia amb la qual obríem el programa i que és la notícia del dia i que avui s'ha confirmat, després d'anar-hi al darrere durant setmanes, com és la sortida de Ferran Torres.
4: Sí, des del Barça han detallat aquest vespre a les 8 que s'ha arribat a un principi d'acord amb el Paris Saint-Germain pel traspàs del davanter valencià per una xifra que se situa al voltant dels 50 milions d'euros. Ho dèiem només començar, una xifra fixa, sense variables associats i que s'ajusta molt al que pretenia el Barça en l'inici de les negociacions. Ho havíem anat explicant aquí a RAC1. Ara els dos clubs han començat a intercanviar la documentació, un pas lògic per formalitzar l'operació, que es tancarà definitivament al llarg del cap de setmana. S'espera que Ferran Torres, de la mateixa manera, passi la revisió mèdica a París a les properes hores per poder iniciar els tràmits de la seva incorporació i que d'aquesta manera es pugui fer oficial la seva arribada a l'equip que dirigeix Luis Enrique. Recordem que Ferran Torres ja no ha arribat a reaparèixer a la rutina de treball del Barça, encadenant dos dies de permís del club per poder resoldre el seu futur.
1: Sí, i això em fa pensar en el que hauria de passar amb Rodri, és a dir, Rodri s'ha d'incorporar demà a la disciplina del Manchester City i en teoria hauria d'anar a Manchester, no ens consta que hagi demanat permís per no presentar-s'hi, però és evident que l'operació de Ferran Torres, un cop tancada, ha de ser un pas previ a la resolució definitiva de l'arribada de Rodri.
4: Sí, d'un Manchester City que no veurà ni un euro dels variables que podia cobrar derivats de l'acord per traspassar Ferran al Barça al desembre del 2021, ni els entre 7 i 8 milions d'euros que havien de pagar en cas de renovar-lo, ni els 10 en cas de traspassar-lo per un valor superior al 55. Cap de les dues coses passarà i, per tant, d'aquesta operació el City no veurà ni un duro. A més, és important remarcar-ho, és una bona notícia en clau fair play i per fer espai a l'arribada de Rodri, això és així, si tenint en compte que s'alliberen uns 10 milions d'euros d'amortització que quedaven pendents, més els 10 milions que aproximadament cobrava Ferran de fitxa, el càlcul que en surt és que genera un espai de 20 milions d'euros amb la seva sortida.
1: Doncs al final era Francesc, Laia, incorporarem el Puquí de seguida, tan bon punt acabi la feina a Mundo Deportivo. La sort és que hi ha poques plantes de diferència i, per tant, tan bon punt l'acabi, farà cap a l'entre 3 de la Diagonal 477 de Barcelona, però mentre l'esperem, valorem la notícia, que jo crec que era un final cantat, no? Veient que el Barça no es pronunciava del tot per Ferran, que Ferran volia alguna cosa que el Barça no estava disposat a donar-li, i al final els números que fa la Marta segurament poden fer pensar en una operació satisfactòria.
3: Sí, final cantat i des del punt de vista econòmic per al Barça també diria que final feliç, perquè quan es va començar a parlar de la possibilitat de que Ferran anés al PSG, tots estàvem d'acord en dir, escolta, és el PSG, estan carregats de milions, de diners, que el Barça els apreti fins on pugui, fins al màxim possible. I és el que ha passat, la Marta ara ho relatava, és el qual aspirava el muntant, el qual aspirava el Barça en començar la negociació, aquests 50 milions d'euros. Si fa o no fa, fas les paus, per entendre'ns, amb el que vas invertir quan el vas fitxar del City, i a més no quedes atrapat per aquesta trampa. Si el venies per 56, doncs ja n'havies de donar 10 al Manchester City. Per tant, des del punt de vista econòmic, si sumes això del fair play, doncs és una bona operació pel Barça. Una altra cosa és del punt de vista esportiu, a dia d'avui, sense davanters, ja entrarem després.
1: No, te m'avancis.
2: No, sí, a nivell econòmic és cert que tinc la sensació que aquest estiu s'estan fent les coses millor des de la direcció esportiva del Barça i s'ha de remarcar, però sí que és cert que és inevitable pensar estan anant tot molt bé, de moment. Pinta amb molt bon mercat de fitxatges aquest any, però sí que és cert que, si no arriba un davant de centre, no sé si tens equip per lluitar per una Champions, que és l'única cosa que crec que et falta, perquè falta algú que et marqui els gols. És que t'han marxat els dos que tenies. Llavors, i no te n'han arribat, no te n'han arribat cap. Per tant, des d'aquest punt de vista, a mi em preocupa una mica. És a dir, sabíem tots que marxaria Ferran, i crec que és una bona notícia, i crec que l'operació és molt satisfactòria, però m'agradarà saber si a canvi arribarà alguna peça més, perquè és el que jo tinc més dubtes.
1: Segurament sí, perquè clar, Julián està com està, però d'alternatives el Barça en remena.
4: Sí, sí, el pla B famós en principi s'està treballant, el que passa que tots plegats dins i fora del club hi ha una mica la consciència de que som el dia ja que som. Clar. I per això des del Barça el que ens remarquen és que a Julián Álvarez no l'esperaran més enllà d'aquesta setmana, segurament, perquè s'haurà de començar a activar el pla B, sigui quin sigui, perquè Deco això ho està fent bé aquest estiu, sap treballar amb discreció i de moment no està clar quin és aquest camí del pla B.
1: Continuarem parlant de Ferran de seguides, a punt de començar la cursa dels 200 metres llisos dels europeus de Birmingham amb la participació de la barcelonina Jael Bastué, però abans, Marta, per tenir totes les eines sobre la taula, hem de destacar el paper de Luis Enrique per fer que Ferran Torres acabi a París.
4: Doncs és un paper clau el de Luis Enrique, amb converses no només de Luis Enrique, sinó de l'aparell del PSG per intentar fitxar Ferran Torres, que van començar abans de l'inici del Mundial, i d'alguna manera quan va marxar als Estats Units Ferran ja s'estava plantejant seriosament deixar el Barça després d'una temporada en què s'havia sentit menys tingut a l'hora d'ajornar la seva possible renovació quedant-li un any de contracte, i també pel fet que mentre el president Joan Laporta deia que volia renovar Lewandowski, des del club s'apuntava que Ferran era transferible. El Barça finalment volia renovar-lo a partir de setembre, ho havíem explicat, per quadrar millor el seu encaix dins els paràmetres del fair play i tot, i anar-li a millorar la seva situació contractual. Ferran ja sabia que el club es negava a fer-lo pujar a l'esglaó dels més ben pagats de la plantilla, és a dir, no se li volia fer un contracte de davanter estrella. Per tot plegat, amb tot aquest mar de fons, va arribar a l'estiu dolgut amb el Barça, i amb part del seu entorn mediàtic també considerava que havia rebut un tracte injust.
1: I ara en parlarem, però a Birmingham no hi plou, de fet hi ha una sequera global que està canviant el paisatge fins i tot dels llocs que eren més verds que ara són de color palla, i a Birmingham precisament és on hi haurà aquesta cursa dels 200 llisos, Pau, que és a punt de començar, amb la barcelonina Jael Bastué a pista.
6: Sí, correcte. La atleta catalana que busca la primera medalla en la velocitat espanyola des de, vaja, en tota la història. En qualsevol cas, Jael Bastué, que ja va ser setena en l'europeu del 2024 a Roma, en aquesta mateixa prova, no ho tindrà fàcil, lògicament, en aquesta competició. Ahir va ser segona de la seva sèrie a les semifinals. Per davant hi va tenir la britànica Amy Hunt, que és la favorita a la medalla d'or en el dia d'avui, just la veiem en aquests moments en pantalla, a punt d'arrencar aquesta cursa dels 200 metres llisos a l'europeu de Birmingham, amb la participació de la catalana Jael Bastué. Arrenca ara aquesta cursa, primers segons d'aquesta prova a l'europeu de Birmingham.
1: Carrer número 5, per cert, sí. Per Jael Bastué.
6: En aquests moments, pel carrer número 5, diria que encara va prou endarrerida. Recordem que va quedar setena a l'europeu de Roma. Ha creuat, efectivament, diria que setena, sisena, en aquesta, ara ho confirmarem, efectivament, setena, repeteix aquesta setena posició de l'europeu de fa dos anys. Jael Bastué, que ha quedat lluny de la medalla d'or per Amy Hunt, britànica, ja ho hem dit que era la favorita a la medalla d'or, i per tant ha complert els pronòstics. Haurà d'esperar Jael Bastué, que ha anat fent passos en els darrers anys per acostar-se a les medalles. De fet, encara no ha pogut aconseguir cap gran medalla internacional, però mica en mica s'hi va acostant. Avui una nova mostra a l'europeu de Birmingham.
1: 22:19 ha fet Hunt, o sigui, 200 metres en 22 segons. Ha fet...
5: Tu quan els fas?
1: Jo, en 22 minuts, jo crec.
6: I 22.69, Gel Bastué, que és el temps que va fer exactament en la prova d'ahir en semifinals, per tant, ha igualat aquesta marca, però lluny de les medalles. 22.19, Han, Ashmer Smith, també britànica, medalla de bronze, 22.29. Per tant, ha quedat lluny d'aquestes medalles.
1: Correcte. Ho veus, Clara, el nostre especialista en atletisme?
5: Sí, ja està, ja el tens aquí. Escalfant per Los Angeles.
1: Correcte.
6: En qualsevol cas, Gel Bastué, que va ser campiona d'Espanya fa unes setmanes a la prova dels 200 metres, no tindrà medalla en aquest europeu, ha pogut arribar a la final, que ja és un mèrit, però com a mínim aquesta medalla d'or en la prova dels 200 metres. Per què rius? No em facis riure. Sí, no és bon moment per fer-me riure a mi que la vull. No.
1: Senyor Enric, gràcies, Pau.
6: Fins ara.
1: Fins ara. En Pau Bonastre, explicant-nos la cursa de Gel Bastué. Avui el recordarà sempre aquest programa, perquè és la primera vegada que ha fet una cursa d'atletisme en antena, segur, el noi de Martorell. Setena, Gel Bastué, en aquesta final dels 200 llisos a Birmingham. Una local, ha guanyat, una britànica, com ens explicava en Pau, Amy Hunt, en 22 segons i una miqueta més en aquesta prova. Aviam, tornàvem a... reprenem el fil de Ferran, que és del que estàvem parlant abans del parèntesi atlètic. Clar, d'alguna manera és que el que ell volia era impossible. I el Barça, que sí que el podia contemplar com un jugador de plantilla, el que no el contemplava era com el nou. Però ara hi ha aquest problema. Sense Lewandowski, sense Ferran, sense Rashford, el Barça, la temporada passada, amb aquests tres tenia 54 gols. O sigui que això ara torgeix a moure't en el mercat. Futbolísticament, Flick segur que comptava amb Ferran, però hi comptava amb un paper semblant al que haurà tingut.
2: Sí, sí que és cert que des del club el que et diuen és que d'alguna manera les incorporacions d'Anthony Gordon i de Dejemi ja són incorporacions polivalents que poden jugar pel mig i també contemplen que Lamine Yamal en algun moment pugui acabar regalant una mica en aquesta posició més central, però sí que és cert que els dos que tenies, que també és cert que l'any passat no va ser el millor any de cap dels dos, t'han marxat la mateixa temporada. Jo crec que Ferran no es va sentir suficientment estimat pel Barça a nivell de que no, des del club no feien l'esforç que ell volia per sentir-se doncs, que realment l'aposta era ell, però que també recordem que l'any passat l'aposta era ell, va començar sent el jugador que en principi havia de ser el davanter centre i acabar la temporada com a titular, i per demèrits propis no va ser així. És a dir, que ell diu que l'entorn ha sigut molt dur, jo no tinc aquesta percepció de que l'entorn hagi sigut tan dur amb ell, tenint en compte que va estar dos mesos sense marcar un gol, però bé, és la seva percepció i suposo que n'estava alguna cosa més, i aquí Luis Enrique suposo que ha tingut un paper especial. Veurem què és el que passa. A mi, jo crec que hauria d'arribar ni que sigui un jugador, o sigui, un especialista en la demarcació, perquè és que si no n'hi haurà cap.
3: Ho deies, Miquel, el Barça no li ha volgut oferir una renovació amb un sou de superestrella. Si li pujaven el sou era poc, i crec que el plantejament del club és correcte. Ferran Torres, a banda d'aquests dos mesos sense marcar que ara explicava la Laia, ha jugat 207 partits, ha fet 65 gols, i al marge de si ha estat titular o no, ha fet un gol cada 160 minuts, un gol cada 3 partits, pràcticament. No són...
1: Cada dos? Dos ja...
3: Sí.
1: Sí, dos i escaig.
3: Sí, dos i escaig. No arriba a tres, però dos i escaig. No són xifres de davanter estrella del Barça. No són xifres d'un davanter titular del Barça. Jo tinc dubtes de si Ferran Torres sempre s'ha cregut millor del que realment és, que pot ser, o si ha estat víctima de la frustració de no assolir el nivell que ell creia que podia assolir, i potser ho creia erròniament.
4: Perquè, és que potser són les dues coses.
3: I potser és una barreja de les dues coses. Però d'aquests 65 gols que ha fet, la meitat els ha celebrat posant-se les mans a l'orella dient m'esteu criticant, fent callar el públic o els mitjans o a qui cregués ell que el criticava en aquell moment. Mai se l'ha vist feliç, a Ferran Torres. Sigui però crec que és més víctima de la frustració personal de dir no estic arribant on jo crec que puc arribar. Per tant, jo crec que el plantejament del Barça de no considerar que no mereix un sou de superestrella és correcte, perquè és que no ho és. És que no ho és. Superestrella és Lewandowski. Sobretot a l'època bona. Superestrella és Harry Kane. Superestrella és
1: Aitana.
3: Aitana, però Ferran Torres no és...
1: És que m'ho estic fent a sobre cada vegada que ho està dient.
3: Ferran Torres era suplent al City. Ferran Torres ha estat suplent amb Espanya. És un bon davanter, la plantilla. I segurament ho serà el PSG, que igual es pensa que va ser...
1: És que el rol no diferirà gaire.
3: Jo crec que no.
5: A la Lliga és on... Perquè és una Lliga fluixa. I on pot tenir més opcions allà, però a Europa...
1: Però, i mira, recordo que ahir el Naveira i el Javi Muñoz deien que jugadors clau del PSG, Dembélé, Marquinhos, per exemple, a la Lliga Francesa hi havien jugat 11-12 partits. O sigui, pel que realment estan... És per la Lliga de Campions, per si hi ha finals, però el que és la competició domèstica, com que la guanyen amb facilitat, Luis Enrique ara sentís això i diria, això home, facilitat, però com que la guanyen còmodament, jugadors d'aquests, diguem-ne que descansen, els van dosificant i quan arriba el moment els tenen a punt.
2: Sí, però a mi sí que és cert que és un any que m'hagués agradat veure el Barça, perquè inevitablement, si no arriba Julián, segurament hagués tingut cert protagonisme, i venint de la dinàmica de he marcat el gol que ha donat un Mundial a Espanya, segurament això implica una autoestima més alta, per tant m'hagués agradat veure Ferran amb plenitud i amb opcions, perquè no hi havia cap altra opció, de veure què era capaç de fer, perquè jo sí que considero que és un molt bon futbolista i crec ho pot fer molt millor del que realment ho ha fet, i realment ho penso de veritat, però sí que és cert que recollir una mica el que deia el Francesc, celebrar el gol que dona un Mundial, ficant entre les mans a les orelles i dedicant l'entrevista Flash a parlar de les crítiques que ha rebut, és que parla molt de com t'afecta realment tot el que es diu, que, insisteixo, no crec que hagi sigut tant. És fàcil dir-ho quan no ets la persona que la rep, això és veritat, eh? Però tinc la sensació que li ha donat molta més importància a això que no pas al fet de que l'any passat Flick se la segués, li digués, seràs el davanter centre del Barça del futur. Per tant, a partir d'ara comencem una transició entre tu i Lewandowski, en la qual tu has acabat agafant el rol de titular. I crec que s'ha quedat molt més amb les crítiques que hi hagi pogut haver que no pas amb el rol que se li estava donant.
4: I agafant el fil del que diu la Laia, jo sobretot poso el focus en el que ha passat aquesta última temporada. Sí que ens quedarem amb el dubte de com seria Ferran Torres ja sense Lewandowski a la foto, però és que d'alguna manera aquesta temporada, com bé expliques tu, Laia, ja es posava el focus en que aquest relleu ja havia de ser una realitat i que se li donaven els galons, és veritat que compartits amb Lewandowski, però ja començava a virar el focus cap al que era capaç de fer Ferran. I en moments determinats i considerats clau al vestidor, Ferran no va arribar a les expectatives que es podien pressuposar a l'inici de la temporada i no va aprofitar un Lewandowski en hores baixes durant bona part del curs. I jo crec que això també li ha passat factura sota la mirada de Hansi Flick. Jo crec que Flick esperava una mica més de Ferran i que realment el que li hauria de preocupar més a Ferran és què pensa d'ell l'entrenador, no tant totes les coses que envolten aquest circ que és el futbol. I era en Flick a qui havia de retornar aquesta confiança i la mirada del qual doncs, l'havia de amoïnar una mica més.
1: No, sobre això, em ve al cap la celebració d'Enzo al Mundial. Em fa l'efecte que és el partit que remunten contra Egipte, en què fa un gol decisiu i es posa les mans a les orelles i fa el gest de la gent que parla i que ell els escolta i vinga, digueu més coses. Vull dir que els jugadors moltes vegades estan molt pendents del que es diu des de fora, en un nivell diferent, però...
4: I que els intoxiquen molt els seus entorns, perquè moltes vegades no saben el detall de les coses, els hi diuen els que els envolten, familiars, els de l'agència de comunicació, representació, etc.
1: Em ve al cap, per exemple, el cas de Quique Cárcel en rodes de premsa, que últimament s'ha dedicat també a respondre missatges que rep a les xarxes socials, moltes vegades de gent anònima, per exemple. O sigui, clar, tens una feina de molta exposició, però no pots estar pendent del que digui tothom, perquè si no acabaràs tocat del bolet.
2: Però és que això parla més de la percepció que tens tu de tu mateix que no pas del que els altres passaven de tu, perquè jo crec que si tu estàs en un moment que estàs un pèl més vulnerable a poder rebre aquest tipus de crítiques i pensar que tenen part de raó, que és per això que en el fons t'afecta, perquè si t'afecten les crítiques perquè tu pots arribar-te a identificar una mica amb elles, i això ens passa a tots i és humà i no passa absolutament res, però que en moments tan claus i en moments que haurien de ser de estàs en un moment històric pel teu país, però també per tu, perquè estàs fent un gol que serà història i ho saps, que te'n recordis del negatiu, a mi és el que em sorprèn.
1: Clar, és que en aquell moment t'hauries de recordar de qui t'estimes, diguéssim, no? Sí, o de qui t'ha acompanyat en el camí.
3: I al marge d'aquest gol amb Espanya, és veritat que ha travessat ratxes molt llargues sense marcar Ferran Torres, especialment aquesta temporada, dos o tres mesos, després de marcar el camp de l'Elx, que també li va costar moltíssim aquell partit, va començar la travessia pel desert.
4: Del 31 de gener a no sé quin d'abril, principis d'abril.
3: Pot haver-hi crítiques als mitjans, alguna portada, a alguna opinió a la tertúlia que no agradi al seu entorn i que li facin arribar, però on ho passa malament el jugador és quan l'estadi xiula. Quan l'estadi fa aquell run-run, quan et desaprova, quan et canvien
4: quan
3: i marxes xiulat.
4: Falles una cosa cantada...
3: Però això no ha passat amb Ferran. Jo no recordo cap mega xiulada amb Ferran Torres.
2: No ha passat jo detecto que... poca autocrítica per part de Ferran. Clar, de no dir... És cert que doncs, potser ha passat un període de sequera o de... Tot sembla que sigui culpa dels altres sempre, i és una cosa que a mi em xoca amb ell, perquè ja té coses molt positives, com és que ha donat veu a la salut mental, que ha fet molt visible doncs, que estava fent teràpia i que ho va passar malament, i això no se n'amaga i ho explica, però a la vegada és com que quan ell diu no, és que parla molt malament, llavors tu pares a pensar-te i dius, però qui realment? Quan l'han xiulat? Qui ha parlat tan malament? Quina portada hi ha hagut tan negativa cap a ell? O quin article? I és allò que no acabes de trobar una mica el què, com així amb altres futbolistes, com Frenkie de Jong, sí que pots identificar perfectament moments on se l'ha criticat durament.
1: Com diu el Frenkie de Jong del versió des de Mundo Deportiva, perquè no és el Puquí, quan vingui el Puquí aviam si ho recordem, és el hit del Frenkie de Jong del versió. Però tornant a Ferran, punt número 1 sobre Flick, que deia la Marta, Flick últimament tampoc no ha estat gaire eloqüent a l'hora de parlar de Ferran, o sigui, alguna cosa ja potser s'havia...
4: És que el mes de maig jo recordo preguntar-li per la renovació de Ferran Torres i va donar una resposta molt freda, que va cridar molt l'atenció.
1: No, i ara en una de les rodes de premsa que ha fet aquest estiu, no, està de vacances i ja en parlarem, però podria haver estat...
4: Però que em sembla més significatiu el maig que ara, perquè ara ja hi havia el soroll que hi havia, no?, al voltant de Ferran, però el maig va ser molt significatiu, perquè era el moment... en què era... que si a Hansi Flick li ve de gust, perquè ho ha fet en altres casos d'altres noms, fa una ensabonada allà i una alegoria futbolística del jugador i es queda tan ample, i amb Ferran no ho va fer, va ser exigent fins i tot en la resposta.
1: Ara que també hem de dir, quan parlem de números, que la temporada passada va fer un gol més entre totes les competicions Ferran que Julián. 21-20, i que Julián també va estar durant 3 mesos sense marcar. Vull dir que d'episodis d'aquests, tots els jugadors en tenen. Jo crec que són relativament comparables, relativament, perquè la posició és diferent, la influència en el joc és diferent, Ferran era un extrem que ara tots considerem davanter tipus Oyarzábal, que també era un jugador de banda i que va cap al mig, Julián, per entendre'n, seria una mena de mitja punta, que pica faltes i penals, que també s'ha de tenir en compte, però vaja... En tot cas, més o menys, no?
3: Sí, però per començar la manera de jugar d'uns i altres, el Barça és molt diferent, és atacar, i l'Atlètic de Madrid és esperar, no tant com abans en Simeone a la cova, però Déu-n'hi-do i sortir a la contra. Per tant, el context de Simeone a Julián Álvarez no l'afavoreix gens. Jo tinc la sensació que Ferran Torres necessita moltes més ocasions per marcar que no pas és que necessita Julián Álvarez. Per mi, sí, els números diuen això que dius, però no hi ha colo entre un i l'altre per mi. I Alfredo, que parlàveu de Flick, sobretot la resposta aquesta al maig, penseu que Flick té una cosa entre cella i cella que es diu Champions.
4: Sí.
3: Flick té entre cella i cella la Champions, i la plantilla també, però Flick sobretot, ho ha dit en moltes rodes de premsa. I Flick té claríssim que Ferran Torres no és un davanter titular per guanyar la Champions.
2: I que Julián també, crec que és bastant públic, que no té la millor relació del món amb l'estaf tècnic de l'Atlético, també va passar crec que va ser el partit de la primera volta de la Lliga contra el Barça, que després del partit hi ha com el rumor de que el Barça perd interès una mica en ell, pel que vam veure en aquell partit, en què ell no ho estava passant bé. però la diferència per mi és que Julián tampoc ha fet, o jo m'ho he perdut, grans declaracions de dir, no, és que se m'ha criticat, senzillament ha dit que no està molt a gust al club perquè no coincideix ni que la forma de jugar amb ell l'afavoreix, tampoc té la millor relació de possible, crec que ni amb el vestidor ni amb l'staff, per tant és normal també que ell això t'afecti també quan jugues. I el mateix pot passar amb Ferran, però en aquest sentit crec que Julián ha sigut més discret a l'hora de pronunciar-se al respecte.
3: I a Ferran no se li pot criticar en cap moment, i això sí que m'agradaria deixar-ho clar, almenys de part meva, l'actitud a la gespa, perquè més desmarcades que Ferran no les tira ningú.
2: I per això no s'ha de xiular, jo crec.
3: I de cada desmarcada igual te la passen una vegada, perquè es tracta d'això, d'anar tirant, anar tirant i anar movent a la defensa rival. Jo, el que critico entre cometes, però és que pot ser ja, doncs no n'hi ha, ja no pots rajar més, és la qualitat simplement. Per fer gol necessita 10 ocasions bones. Clar, doncs hi ha jugadors que per fer gol en necessiten 5.
1: Tu no li veus un sostre gaire més alt del que té?
3: No. És que jo crec que anirà a París i serà suplent com va ser a Manchester suplent i com era suplent amb Espanya d'Oyarzabal, no de Ronaldo, saps? D'Oyarzabal, que és molt bo.
4: Jo ho veig igual que tu, sí.
3: És que jo crec que es pensa molt millor del que és. I és un davanter de plantilla, no és el davant titular del Barça.
1: Bé, en això ja estem d'acord, per molt que jo sempre he dit que em sembla un jugador molt útil pel Barça, però evidentment una cosa és que siguis útil i que siguis un dels secundaris, diguéssim.
3: I l'altre és que siguis determinant.
2: Però per ser útil has d'acceptar el teu rol, clar. Que ell no l'acceptava, com sí que el va acceptar, tot sigui dit, fa dues temporades.
1: Clar, que és que llavors li quedaven 3 anys de contracte, hi ha un nou entrenador que és Flick, i a partir d'aquí doncs suposo que d'alguna manera fas taula rasa, no? Però, clar, ara mateix doncs la situació era una altra. Fem una pausa, tornem de seguida. Continuem parlant de Ferran i del mercat del Barça i incorporarem el Joan Puquí a la tertúlia, que ja el tenim aquí a la planta 3. 2 minuts i tornem al Tu diràs.

0: Tu ho diràs, amb Miquel Agut.
1: Passen 13 minuts de les 11, tu diràs, en un principi fins dos quarts d'una, a l'antena de RAC1. Deixeu-me fer una correcció. Em diu el noi del col·legi, el Miquel Pasqual, a l'altra banda de la peixera, que el gol d'Enzo, en el qual es posa les mans a les orelles i diu a la gent que el critiqui, ara critiqueu-me, és contra Anglaterra, no contra Egipte, al Mundial. Per tant, doncs, actualitzada la celebració d'aquest futbolista que potser acaba jugant al Manchester City en el lloc de Rodri la temporada que ve. Dit això, tornem al capítol Ferran i afegim a la tertúlia el Joan Puquí. Bona nit, Puquí.
2: Hola, bon vespre, què tal?
1: Com estàs?
2: Disculpeu pel endarreriment.
1: Escolta'm, vull dir, hi ha feina, sí, okay. I aquí es fan les coses tard. Això fos un altre país i a les 6 de la tarda estaria tot enllestit.
2: Sí, podríem anar a sopar.
1: Clar.
2: Fer unes guines.
3: Què estàs recordant, Joan? Coses.
1: Hi havia algun crooner després de les guines o no?
2: No.
3: El crooner apareixia abans.
2: No se sap mai, el crooner apareix en aquest lloc.
3: Apareixia abans de la caiguda del sol.
2: Sí,
3: amb les vaques pasturant al fons.
2: Sí.
1: I els esquirolets i els camins sinuosos i aquestes coses que ens va dir la Marta. Aquest conte de fades que ens va explicar.
4: Camins sinuosos.
3: Per anar a Sant
1: George's Park. Sí. Clar, potser després de les Guinness no tots ho veieu igual de sinuós.
5: Igual era recte i...
1: això també pot ser.
4: No,
1: i ara no.
2: Bona temperatura, això sí.
1: Veus?
2: Això sí, francès.
4: Home.
2: Ni seca ni humida.
5: Bona temperatura.
2: 20, no hi havia calor. 25 graus.
3: A la nit 14,
2: Això,
4: i 11,
2: això és calor.
4: Fins i tot.
1: Com a l'estudi de RAC1, 24 graus.
2: Exacte, correcte. No. Només hi havia una persona en tota l'expedició que anava a mania curta amb aquests 11-14 graus.
3: Tu, que eres Joan Poquí.
1: Evidentment, perquè en una altra vida va ser britànic, i llavors o viking.
2: Això s'ha quedat.
1: I això s'ha quedat. Senyor Joan Poquí i Eraso, a veure, Ferran Torres, 50 milions a París, com dèiem, una operació cantada i que segurament es pot considerar, per tal com acaba, satisfactòria, no?
2: Jo crec que sí. Jo penso que és una molt bona operació pel Barcelona des de tots els punts de vista. T'allibera fair play a la plantilla, et deixa un benefici comptable com a ingrés extraordinari de cara al tancament de la 26-27, et recuperes pràcticament la totalitat de la inversió, perquè a més cal tenir present que si el Barcelona el renovava havia de pagar 8 milions d'euros més al City. Uh-huh. En una d'aquestes clàusules una mica incomprensibles que es van tractar es van acordar en aquell moment, i evites que un futbolista que acaba de fer el gol de la final del Mundial se'n vagi gratis, sense que tu ingressar res d'aquí un any. Per tant, a mi em sembla una operació molt beneficiosa pel Barcelona. Pel PSG m'imagino que també és beneficiosa, perquè no està en el rati de fitxatges més cars que fan, i a més ells també ingressaran un bon caler per Barcolà, no? Si no vaig errat.
1: Sí.
2: I pel jugador, bé, si ell ha optat, ha pres aquesta decisió, és que deu estar molt convençut, i per tant és una operació que entenc que beneficia a les tres parts.
1: I ara us demanaré que poseu nota als anys de Ferran Torres a Barcelona, i per això amb la Clara hem preparat un recull de millors i pitjors moments que comencen, Clara, amb la presentació de Ferran.
6: Escoltarem què va dir Ferran el dia que va ser presentat amb el Barça al gener del 2022, per veure quina idea tenia ell en aquest seu moment, en què creia que podia aconseguir el Barça, perquè també puguem valorar si ho ha fet o no.
7: Bueno, jo sempre ho he dit, ho tenia molt clar. Em vaig anar a jugar al Manchester City per a tornar el dia de demà a un dels grans clubs d'Espanya. El Barça, en el primer moment que em va transmitir que em volia, no m'ho vaig pensar, estava preparat per assumir aquesta responsabilitat, perquè bueno, soc un jugador ambiciós, que m'agraden els grans reptes, i crec que és una oportunitat per a mi i per a intentar portar el Barça on se mereix.
1: Doncs això és el que deia Ferran el dia de la presentació, gener de 2022. Amb la Clara hem fet millors i pitjors moments del Follero com s'autodefineix, perquè és així, és el gentilici, la samarreta blaugrana.

0: agradat. No m'ha agradat.
1: Opinió personal meva, després aquí ja em podeu atacar. Però, per exemple, començant amb coses bones, el primer gol que jo recordo important de Ferran Torres, de dir, mira, aquest gol ajudarà el Barça a guanyar un títol, que va ser un que va fer el dia de Sant Jordi del 2023 al Camp Nou contra l'Atlètic de Madrid, i que va ajudar molt a guanyar la primera lliga amb Xavi, l'única lliga amb Xavi.
2: A veure Rafinha fa el control, continua Rafinha amb Ferran al balcó de l'àrea, la rematada, gol!
1: Que recordo que el va celebrar, com abans comentàvem, aquestes celebracions reivindicatives, assenyalant-se la samarreta amb el dorsal, amb el nom. Aquí dia el Barça jugava amb l'equipació de la Senyera, sent el dia de Sant Jordi. Després, segon moment, segurament la millor nit europea de Ferran Torres, perquè el Barça va guanyar aquell partit i el va ajudar a seguir endavant en la fase lliga, en aquell moment la fase lliga de la Champions de la temporada 24-25, ja amb Hansi Flick. Va fer un doblet a Dortmund que va servir per donar la victòria al Barça, un dia que va patir molt a Dortmund. I a més recordo que el segon gol Ferran fa un control una mica qüestionable, que molta gent segurament va pensar que aquella acció no acabaria amb gol.
3: Fins i tot en els millors moments però li Ferran... les coses qüestionables.
1: No, sí, ho ha pensat molt Ferran sempre, però Ferran aquí ja fa un doblet important pel Barça.
2: Té un pèl més avançat, la mínima mal, rep la mínima mal, encara el defensa la mínima mal, continua la mínima mal, i posa la pilota en profunditat a Koundé, la centrada de Koundé cap enrere, Fermín, Kovel, Ferran Torres, gol!
4: Gol!
2: Gol! Gol! Pedri amb la mínima mal, encara, la mínima mal deixa sol Ferran Torres davant del porter, a veure què fa Ferran Torres, la

0: el gol del Tauró, gol del Barça. Gol del...
1: I després ens traslladem, aquí hi ha uns quants gols de Ferran, a la primavera de l'any passat, del 2025, que segurament va ser una de les èpoques més maques de Ferran Torres amb el Barça. Primer, amb dos gols que va fer el Metropolitano, un estadi que realment s'ha donat força bé a Ferran amb el Barça, per certificar aquella remuntada, que el Barça perdia 2-0, sí. I en un 3 no res, 4 gols, Ferran en va fer 2 en 23 minuts.
2: Té la pilota Koundé, Koundé a l'extrem, la deixa enrere per Rafinha, Rafinha per aquesta banda també. La centrada, xut, Ferran Torres la remata, cap gol! Gol! Directament a fora, servei de banda, pressió, pressió, pressió, pressió, pressió aquí, va un últim esforç, un últim esforç, bona pressió de Rafinha, aquest tio li recupera la pilota, se la queda Ferran, Ferran a l'interior de l'àrea, rematada, gol!
1: De fet, dues setmanes després al mateix estadi, gol importantíssim també per certificar el pas a la final de la Copa del Rei.
2: Valde ràpidament amb Pedri, Pedri amb Rafinha, Rafinha per dins. Fa una passada en horitzontal perquè arribi a la zona de tres quarts. Lamin, Lamin amb Ferran, la rematada! Gol, gol, gol!
3: Gol a la semifinal per accedir a la final, no?
1: Exacte. I a la final també va aparèixer, perquè aquell dia el Barça guanya un gol de Koundé a la pròrroga, però com si arriba a la pròrroga?
3: Ah, amigo.
1: Un gol de Ferran.
2: La mínima mà la posa en profunditat per Ferran Torres. Ferran Torres li guanya l'esquena a Rüdiger, la rematada, gol!
0: Gol del Tauró! Gol del Tauró! Gol del Tauró! No havia aparegut en atac!
1: Gol que més recordo que va córrer com un esperitat cap a Hansi Flick assenyalant-lo amb el dit. També mica agraint-li aquesta confiança. Ara ja anem al 2026, l'11 d'abril, perquè aquell dia Ferran per fi va acabar amb aquella ratxa que comentava abans la Laia, llarguíssima, de dos mesos sense marcar un sol gol. Doblet.
2: A veure, el corna... Bé, Gavi, com guanya el duel aeri, la posa per Lamin, Lamin amb Ferran, Ferran, gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
1: Aquest doblet contra l'Espanyol que va ajudar Ferran va acabar a prop de la temporada i, de fet, el dia que el Barça va guanyar la Lliga, el Clàssic contra el Madrid també va marcar un gol.
2: La té el seca central, Gerard Martín. Avança metres, la posa a l'esquerra per Fermín. Aixeca el cap Fermín, veu el desmarcatge d'Olmo a l'interior de l'àrea. Olmo d'esperó per Ferran, l'has de fer, la rematada! Gol!
0: Gol del Tauró, gol del Tauró, gol del Tauró, gol del Tauró, gol del Tauró! Gol del Tauró, gol del Tauró, gol del Tauró!
1: I per últim he posat coses que m'han agradat, perquè ja dic, jo he defensat molt Ferran sempre. Per què rius?
3: No, que sí, que sí, que ara ve l'adversativa.
1: A veure, però... No, que és aquesta actitud de reivindicar-se a vegades està bé. Per exemple, a mi els gestos a la gespa no m'agraden, però és cert que també a vegades confiar en ell, quan tenia en compte que ell ho va passar malament en una època, doncs a mi a vegades m'agradava. I per això he fet un recull d'algunes de les seves declaracions, algunes millors que d'altres, però reivindicant-se.
4: Bueno, jo tinc confiança en mi mateixa i jo crec que posaré l'avanter de titular del Barça i per què no, si el club considera que té que buscar un altre jugador, benvingut, o sigui, jo la competència la duc molt bé.
5: Bien, físicamente estoy bien, mentalmente mejor aún y nada, entrenando para volver cuanto antes con el equipo y para que este año sea un gran año como el anterior.
6: Yo me veo en el Barça, voy a quedarme en el Barça y yo soy optimista y voy a intentar ganarme el puesto de titular en el Barça y titular indiscutible.
7: Ya lo dije siempre, que puedo ser titular aquí en el Barça, que aprovecho cada oportunidad y que van a venir muchos más.
8: No te has llevado el balón a casa por el larguero, ¿eh?
7: Exacto, pero bueno, ya vendrán más.
8: Ruido externo alrededor mío, más veces para lo malo, muy pocas para lo bueno, les jode, pero bueno, al final, como siempre digo, yo siempre estoy enfocado en mí, en trabajar, en mejorar. Es verdad que hay veces que no salen como uno quiere las cosas, pero que por trabajo no sea.
1: Crec que el discurs va enfadant-se més, no? Comença més com, no, jo puc ser davanter del Barça, i al final també una mica en recordant-se potser massa dels haters, com deia abans, en la Torre. Anem amb les coses més...
3: Sí, home, i tant. Escolta'm, això està a les teves mans. Ara mateix, ara mateix...
2: Jo no sé per què l'estem venent, si les marca totes. Nosaltres hem escoltat les apototins, tu.
9: Ara ens farà una mica de pena i tot. No,
3: ara mateix, al volant del programa, a les teves mans.
1: Pitjors moments més complicats per Ferran Torres. Un partit contra el Nàpols a l'Europa League a casa. Aquell dia és cert que Ferran va marcar de penal.
10: Agafa la pilota Ferran Torres.
11: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do que l'agafi ell.
10: Ferran Torres.
2: Valent.
11: Sí, sí.
9: Va dir Xavi l'altre dia a la sala de premsa que hi havia una llista establerta que decidien els tècnics amb qui havia de xutar. En aquest cas, doncs, Ferran Torres assumeix la responsabilitat que li han otorgat els seus tècnics.
11: Moment important, eh?
2: Important, diu.
9: Importantíssim.
10: Ferran Torres ha agafat la pilota immediatament després del gest del senyor Kovacs. Ha plantat la pilota ja al vell mig del punt de penal. Es mira ja Meret, mans a la cintura, s'aixuga al front perquè està suat, una altra vegada mans a la cintura, som-hi Ferran, l'has de fer, respiració per concentrar-se del davanter del Barça, xiula l'àrbitre, gol!
1: Important escoltar tota la prèvia, perquè aquell dia Ferran Torres va fallar 3 o 4 gols molt clars i va plorar aquell dia.
3: Ah, sí?
1: Ferran Torres va acabar plorant aquell partit i això deia Xavi després.
12: Amb la personalitat que té, com ha tirat el penal, com ho intenta, com va en profunditat, com genera ocasions ell sol, com apreta dalt, el treball que fa per l'equip és encomiable, no? Jo estic encantat de tenir Ferran Torres a l'equip i tant de bo doncs, pugui jugar molts, molts anys al Barça perquè donarà moltes alegries. No tinc cap dubte que li entraran els gols perquè està allà. Ha tingut gol tota la seva vida i en tindrà, és qüestió de temps i que segueixi creient que sap que té la nostra confiança absoluta més.
1: I això recordava Ferran un temps després.
13: Es algo espontáneo que me salió. Tuve, como vimos, ocasiones muy claras para meter gol, pero bueno, al final fue un poco frustración por bueno, porque al final a mí me gusta meter goles, ayudar al equipo y en ese partido pues no estuve acertado, pero mira, el míster ya vi cómo confiaba en mí, el cariño que me dio. I això és al final molt important per a la confiança d'un jugador.
1: De fet, Ferran va explicar que va passar per aquesta depressió, com comentava també la Laia, un tema que costa parlar-ne, dels problemes de salut mental. Ferran va explicar que aquell 2022 no va passar gens bé. Una altra cosa dolenta que ha tingut, que és cert que ha patit alguna lesió muscular complicada. El gener del 2024 es va perdre 9 partits i a l'octubre del mateix any va estar gairebé 2 mesos de baixa i potser això tampoc el va ajudar i el va frenar en la seva progressió. Després, les males ratxes, per exemple, quan es va recuperar d'aquesta lesió del gener del 24, els últims 10 partits d'aquella temporada, la 23-24, la darrera de Xavi, no va fer ni un sol gol ni cap assistència en aquells 10 partits o aquests 2 mesos i mig sense marcar d'aquest 2026, amarrades, a vegades, un pèl massa clares.
10: Amb Rafinha, Rafinha en profunditat per Ferran Torres, encara el porter, la rematada al cos del porter.
2: La rematada al cos del porter. Era gol, eh?
11: Havia de ser gol.
2: Havia de ser gol.
11: S'havia quedat sol davant del porter.
2: Acaba quedant la pilota.
10: Marcos Llorente, que fa una estació compromesa. I arriba el Tauró. La rematada, Misto. Misto a porteria buida. Després de driblar Musso, ha fet Misto i ha pogut evitar el gol. Crec que ha estat Jiménez. Quina llàstima.
2: Arrisquen molt.
10: La recuperació de pilota del Barça. La mínima mà.

0: Inspira profundament. Sent com a poc la tranquil·litat t'envaeix.
1: Ara descobreix Hyundai Renting i gaudeix de la tranquil·litat de tenir-ho tot inclòs. Emporta't un Tucson Hybrid per 451 euros al mes amb Hyundai Renting. Informa-te'n a Hyundai.es.
2: Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Cambrils.
3: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
4: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Los equipos es bueno, yo estoy, tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que me, como tengo contrato, puedo esperar y decidir por mi cuenta. Mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar.
6: Això ho diu Ferran aquests últims dies i ara... Doncs s'ha acabat.
7: Tu l'has posat tot sobre la taula.
6: Sí, ara ja copini.
7: I ara, que vull dinar al pub.
6: Fets empírics.
7: Què?
8: Sense sintonia, ja per endolcir-ho una mica.
7: No, clar, vull dir, això és com quan el Pérez Esquerdo a la segona hora trucava i preguntava, no sé, feia molta calor a Lleida, preguntava a l'atzar, trucava un telèfon i deia, i què la calor? No, doncs, i què Ferran Torres?
6: Punts suspensius.
9: Vinga. Jo sóc ferranista. Jo sempre l'he elogiat bastant i és un jugador de plantilla que m'agrada. Crec que els 4 anys i mig que ha estat al Barcelona al final són el resum final que es pot fer, el balanç final que podem fer. Jo crec que és positiu, penso que és de notable alt. Ho dic.
7: Bé, avances la nota.
9: Sí, notable, per mi notable alt. Al principi li va costar, des de l'arribada de Flick crec que hem vist un altre Ferran, sobretot per la demarcació, perquè va arribar com jugador de banda, i és Flick el que l'ha posat més al centre i com a segon, és a dir, com a suplent de Lewandowski, que en algunes etapes no ha estat el suplent sinó que ha estat el titular, però com a davanter centre que s'alterna amb Lewandowski, per mi ha estat de notable alt, no dic excel·lent perquè és veritat que hi ha partits que a vegades és d'aquells jugadors que tenen un punt desesperant i quan té una etapa que no hi ha manera que marqui és desesperant, però en general jo penso que ha estat un jugador molt, molt eficient pel Barcelona i em quedo sobretot amb la final de Copa. Tota la Copa del Rei 24-25 crec que és molt atribuïble a Ferran perquè marca gols a totes les eliminatòries, és el màxim golejador del torneig i a la final crec que és decisiu amb el gol de l'empat que força la pròrroga després d'una primera part que el Barcelona tenia completament dominat el partit, a la segona el Madrid ho capgira i sense el gol de Ferran no hi ha Copa del Rei i segurament és el millor moment de l'etapa de Ferran. El que no m'agrada d'ell, no diré res esportiu, perquè al final els jugadors tenen ratxes bones i dolentes i tu ho has d'assumir, que hi ha gols que fallaran i hi ha moments que... El Ferran extraesportiu de fora del camp, després, sobretot, arrel del Mundial. Penso que no s'ha pogut gestionar bé l'èxit, va començar el Mundial ple de dubtes, després sembla que sigui... S'ha pensat que és Romario i Ronaldo junts. I no, és Ferran Torres.
7: I Brad Pitt,
9: a més, clar.
8: Bueno, això no s'ho agrego, s'ha ajudat una mica des de fora, també, això.
9: Per tant, és aquesta bastant...
6: No traiem el Sant Cristo gros,
9: sisplau. Fora del camp, la que menys m'ha agradat. I tampoc m'ha agradat, perdona, i...
7: Sí, home, i tant.
9: Allò que fa quan et parsa les orelles, com... Ai, els professionals del futbol has d'estar... preparat perquè et diguin, perquè et critiquin i perquè la gent en digui el que considera.
8: Però tu creus que s'ha criticat tant?
9: Què va?
8: És que aquesta és la percepció que tenim tots una mica, no? Que tampoc no s'ha perseguit tant per lo que... com agafa les crítiques com a benzina per després rendir el camp, que és una tàctica que perfecta, però quan parlen d'això de crítica...
6: Però és que no era tant les crítiques, sinó també el seu entorn, per exemple, li podia molestar que...

0: mitjà de comunicació es digués que des del club deien que Ferran Torres podia sortir a l'estiu. O sigui, és que estem arribant a aquest punt de una mica obsessiu, no? No només de Ferran, sinó de les persones que l'envoltaven.
1: Paranoia, eh?
0: És que és paranoia.
2: Sí. Ara continuem.
0: S'arribava a aquests extrems.
2: I us demanaré també, Francesc, Laia, Marta, Clara, quina nota poseu als anys de Ferran Torres a Barcelona i amb què es quedeu, com ha fet el Puquí, que li ha posat un notable alt. Abans, fent un cop d'ull a l'Instagram de Ferran Torres, ha publicat un recull de portades de, suposo, d'aquests dies, perquè són gairebé de revistes de moda i de portada, de fotografies seves de portada lluint roba o amb alguna frase de discurs seu o lluint la roba del patrocinador que el vesteix, amb una cançó que diu alguna cosa, em diu que he de córrer cap endavant i no tornar cap enrere, tenir paciència, vaja, d'alguna manera és agafar una mica amb pinces, però veient per on anem, doncs és com explicar o justificar amb aquestes portades jo sóc qui sóc, no? I després amb la cançó, doncs, que hi ha etapes i que ara vaig cap endavant, cap a un altre sent qui sóc,
0: doncs que li vagi molt
2: i sense mirar enrere. Bé, això és el que publica ell, evidentment, i ho fem constar. Marta, tu un excel·lent, no? Li poses un 10, no?
0: No, a veure, sempre i quan tinguem en compte el lloc que ocupava la plantilla i considerant, com tu consideres, Miquel, que podíem ser un jugador molt, molt útil en certs moments, jo li poso un notable. Futbolísticament, pel lloc que ocupava a la uh-huh. plantilla, però més d'un notable no.
2: Francesc,
3: abans ja he dit que no em sembla un davanter superestrella, tornant a treure la cançó de l'Aitana, que no pot ser el davanter...
2: Busca-la, ja que som l'Aia, busca-la, perquè clar, és que sembla que cobri.
3: Del Barça per guanyar la Champions, però igual hi posaré un excel·lent. I saps per què?
2: Carai.
3: Perquè qui fa el que pot no està obligat a més. Jo crec que Ferran ja no pot fer més.
0: Home, però un excel·lent és molt generós, eh?
3: Però m'entens, no?, perquè li poso.
0: No has sentit el que ens ha portat
3: la Clara. Però entens el sentit del que et dic? Sí. És que ja no dona més de si. Crec que, en tant que no és una superestrella, i torno a fer caixa cobri...
0: Ja, però ell es creu més del que és.
3: Bueno, això és el que hem dit abans. Jo crec que es creu més del que és. Arran del gol del Mundial, sobretot, i abans també, perquè hem sentit un recull d'entrevistes. Jo puc ser el davanter titular del Barça
2: sí.
3: quan... Poc seríem qui ho defensaria. Que
2: no en fa res la competència.
3: Exacte. No en fa res que vingui qui vulgui.
2: Sí.
3: Doncs suplent el Barça, suplent el City, suplent Espanya, la competència Oyarzabal, que està molt bé que hagi sabut superar els moments de depressió, de poca confiança, jugadors que no ho han fet, tipus Joao Félix, no han fet res a la vida blaugrana, diguéssim. Però, i si vols ser algú en el món de l'esport i del futbol, tu has de creure, no? Has de ser tu el primer que creguis, però crec que aquest Ferran s'ha passat d'accés a autoconfiança, s'ha cregut millor del que és, per tant, com que ha fet...
4: Superestrella.
3: Ah, exacte.
2: Aviam. Va, Francesc, la tornada, has de dir la paraula al moment, eh?
4: Has de cantar i tot.
3: Flores vuelan. Porta estar con una superestrella.
2: Bravo! No m'hauria imaginat mai aquest moment.
4: No sabies
3: que puedo ser titular en cualquier equipo
2: del mundo. Jo crec, vaja,
4: jo
2: crec que ja podem tancar el programa, sí, sí, sí. Una hora abans del que toca, acabarem més d'hora que mai, i ja està. També et diré que no m'hauria imaginat mai jo presentant un programa amb aquesta cançó sonant, no. Perquè ni Strokes, ni Bad Bunny, ni res. Avui Francesc ha demostrat que és un Aitana Líber i que cobra cada vegada que se sent superestrella.
3: I que mai serà la superestrella de la cançó.
2: Què dius ara?
4: Què dius? Que no l'havia escoltat mai?
5: No, és la primera vegada que la sento.
0: Totes les celebracions de la selecció espanyola, les festes majors... celebracions.
1: Ja estem, la celebracions.
4: Lo primer que a la Granada no l'han posat.
1: M'ho he perdut, aquí? Segur.
0: I a les festes a majors.
1: Els majors no l'he sentit mai.
4: Ostres, no. És impossible, això.
0: Sí,
4: és
0: impossible totes les d'això de versions les posa.
3: És impossible que no hagis participat a cap tertúlia o acte de penyes que no t'hagin presentat amb aquesta cançó.
1: Dóna la meva paraula.
0: Sent la superestrella.
2: T'està dient que la cançó
0: de l'acte de penyes.
3: Exacte.
2: Clar? No, eh? Vols que la tornem a posar?
1: No, cal.
2: No cal, eh? En fi, haurem d'anar a la publicitat, però abans, Laia Cervelló, si us plau, procedeixi amb la seva valoració.
4: Clar, és que depèn una mica de l'expectativa que tinguis del jugador, li pots ficar una nota a una altra. Jo crec que, com a mínim, un notable es mereix, perquè crec que a nivell futbolístic, amb el rol que tenia, ha rendit. Ara bé, depèn de que tu volgués, esperessis d'ell des d'un inici. Si volies un jugador titular que et marqués un gol sempre, doncs, evidentment, igual li ficaríem un B. Però crec que pel que podia fer i pel que deia el Francesc, de que sempre que sortia al camp tenia la sensació que donava tot, el que tenia ho donava tot, jo li ficaria notable.
2: Bé, doncs, dos notables, un notable alt i un excel·lent. M'ho remates?
5: Notable també, però baixet, o sigui, un 7. No, perquè jo, quan el Barça fitxa Ferran, era molt feliç, perquè recordo que veníem d'un parell, tres mesos abans, que fa aquells gols contra Alemanya a la Nations League, que era com, tant de bo vingui el Barça, i va venir, i jo esperava més de Ferran. Per tant, li poso un notable, però esperava més.
1: Vosaltres no ho sabeu, però a la meva època, quan hi havia una nota que no era ni notable ni aprovat justet, hi havia una nota que era el bien.
4: Sí, l'he dit jo, el
3: sí,
4: bé.
3: Sí, el bé.
1: Ah, tu no has dit notable.
4: No, he dit que depèn de... Que si faràs un jugador un davant de titular... O sigui,
1: el 6 és un bien.
4: És igual. Sí.
1: Bé. Tu has conegut els bien?
4: Sí, clar.
0: Sí, i jo també.
2: Jo crec que aquí l'única que no ha conegut els bé és la Clara.
5: Ui, no, sí que en tenia, això de bé també.
0: No, tu no eres de progressar adequadament.
5: Això a l'escola. L'escola era necessitar millorar NM i PA, que era... Per això d'acordament, però l'institut ja era bé notable.
4: És més,
5: suficient.
3: I a l'opera dels diaris, voluntarioso.
5: També.
4: Diré que la meva nota de mitjana de la carrera és un bé, em sembla. Bé. Jo també crec.
2: Perfecte, doncs ja està. I fins al tu diràs, veient com un paio canta superestrella. És que qui t'hauria dit això? Ara que deia la Clara, un notable baixet, hem d'anar precisament a parlar dels Països Baixos. Amb Xavi, una pausa i venim.

0: Mira, amb Miquel Agú.
1: Una mica més d'un minut i la mitjanit, el Tu diràs de RAC1, amb el Francesc Latorre, el Joan Puquí, la Laia Cervelló, la Marta Ramon, entra a l'estudi el Miquel Pasqual. Miquel, bona nit.
2: Bona nit.
1: Abans, però, Marta, què passa amb Rodri?
3: Doncs que l'han caçat a l'aeroport de Madrid, a punt d'agafar un vol de Ryanair per enfilar camí cap a Liverpool. No sempre hi ha vols que vagin bé, no?, per les combinacions de cadascú, i l'aeroport de Liverpool no està massa lluny tampoc de Manchester. Hi ha molta gent que per anar a Manchester agafa el vol de Liverpool, i aquesta tuitaire, Emily Brovin, que és productora de la BBC, agafava aquest vol de... no es veu ben bé l'hora, les 11:35, sembla que posa aquí el boarding, o sigui que és de fa... En tot cas, el tuit és de fa poca estona, és de les 11 i poc de la nit, i es veu Rodri perfectament, és ell, fent aquesta cua per volar cap a Liverpool. Demà recordem que està citat per reincorporar-se a la feina amb el Manchester City, tot això pendent encara de la seva operació amb el Barça, amb aquestes negociacions que estan a la recta final.
1: Aerolínia de baix cost per Rodri, pel que sembla se'n va a Manchester, i per tant s'intueix que no passarà com en Ferran, que no va presentar-se a l'entrenament durant 2 dies amb permís de Flick, sinó que potser ell sí que hi va. Però vaja, com a mínim al Regne Unit hi va.
3: A no ser que un cop a Manchester, doncs ja es decideixi que un cop allà, veient com està la situació amb el Barça i tot plegat, doncs no fa falta que comparegui, no?, a nivell esportiu.
1: O que per molt que no vagi a exercitar-se, vagi a Manchester per maletes, pel que sigui, i esperar la fumata blanca, sí, que això també podria ser.
3: Sí, sí.
1: Per molt que el Barça comenci la Lliga més tard, teniu ganes ja de veure partits de Lliga que comenci a rodar la pilota o no?
4: Moltes.
5: Jo també.
6: Sí, sí. Jo que s'acabi el mercato ja, és l'única cosa que demana.
1: Bé, això falten uns dies, Laia?
3: Si vols, muntem una associació, Laia. Jo...
6: 15 llargs dies encara queden.
5: No, 15 no. No, acaba el 31.
3: L'1 de setembre.
4: Cal. 19 dies falten.
6: A quin dia estem?
3: Acaba l'1 de setembre.
6: Però estem a mig mes ja, no? Bueno, no ho sé.
1: Una mica de resignació. Primer hi havia il·lusió.
3: Però pensa que pel mig començaran a haver-hi partits,
5: sí, això
3: i això ho oxigena, sí, tot una mica, ens treu una mica el focus, estarem menys pendents d'un milió amunt, un milió avall, ara aquest el gat pentina, ara l'altre li fa trena, saps? O sigui, la cosa quedarà més oxigenada, més esponjada ja amb l'activitat futbolística i els
6: partits.
1: Veus?
5: Mourinho donarà material.
6: Sí, sempre.
5: Mourinho farà espectacle i omplirà minuts de ràdio.
1: Sí, per la nostra desgràcia, però vaja, això ho dic jo. Després ja ho valorareu. Ara, quan parlava del mercat, la Laia m'ha fet pensar en aquell mem de la senyora que celebra la independència i que al cap d'un minut... Exacte, 8 segons. Primer està eufòrica i després, doncs, ella igual. No, ja ho tenim, això.
6: Que la història de la meva vida.
1: Exacte. A veure...
3: Em sento tan identificada.
1: Per parlar del començament de la Lliga, hem portat el nostre expert, Miquel Pasqual, el noi del col·legi. A veure, aquest cap de setmana comença la Lliga de Primera Divisió i hem de fer una mica, no?, de xup-xup, de 5 cèntims, de quin és el panorama abans de començar.
2: Sí, ho deies tu, és un inici a mitges. Aquest cap de setmana només hi ha 5 dels 10 partits programats per la jornada 1, després que es suspengués aquesta Celta Osasuna pel tema de la gespa, però fem una mica de repàs de quina és la situació en una Primera Divisió on sembla que encara hi ha bastanta feina, sí, per fer als despatxos abans que acabi el mercat.
7: Els rivals del Barça.
2: Comencem pel que tenen de moment Madrid i l'Atlètic de Madrid. Com sempre són els que més han mogut més diners. El Real Madrid ha fet 6 incorporacions: Cucurella, Dumfries, Bernardo Silva, Diomandé, Konaté i Espí, per uns 230 milions d'euros, tot i que n'ha ingressat 58, així que el balanç és de 166 milions d'euros invertits.
1: 166 euros se'n sobra molt poc.
2: Milions. Més enllà de que arriba un nou migcampista, recordem que Mourinho el demanava, un segon defensa, sembla que no hi ha massa més pendent. Per la seva banda, l'Atlètic de Madrid ha signat Hulman, Canning Lee, Grimaldo, en total 100 milions d'euros, però està fent caixa amb els més protagonistes i la carpeta del nou segueix oberta amb el tema de Julián, i a més s'ha lesionat Sorloth, es perdrà al principi de Lliga, és a dir que veurem si fan alguna actuació o no.
7: La resta d'equips europeus.
2: Recordem que Villarreal i Betis també disputen la Champions i s'ha mogut molt poc. És veritat que el Villarreal ha fet canvi a la banqueta i és Íñigo Pérez substituint Marcelino, però només ha fitxat un porter veteraníssim. Gulaxi, sí. El Betis sí que és veritat que ha arribat Facundo Benítez per 10 milions del Brasil i Fran García del Madrid, però per la resta molta continuïtat també en la plantilla que dirigeix Pellegrino. Ara m'he oblidat de Mauricio Pellegrino. Que,
1: Mauricio.
2: Bueno, com se diu? Que
1: no, no, no, Mauricio.
2: No recordo, Mauricio.
1: Es diu Facundo.
2: Massa noms.
1: Ni Lautaro.
2: Jo
5: estic totalment d'acord.
6: Massa noms. Sí, efectivament.
5: Tu, ja està. Jo estic igual. Sí, sí. Jo no recordo mai com es diu la gent.
2: Bueno, m'ha passat el mateix.
1: Així en general.
2: Segueixo que tinc molta platja, que hem de repassar molts equips. A l'Europa League hi tenim Celta i Real Societat, que també pràcticament no han gastat. Els gallecs sí que tenen quatre cares noves. El més destacat és Aleix Febas, que arriba lliure, però tots gairebé cost zero. I la Real Societat no ha fitxat a ningú. Havia de fitxar a Yef Aguer, però ha caigut l'operació fa uns quants minuts perquè no ha passat la revisió mèdica. Oh. A més, recordem que la prèvia de la Conference també hi ha el Getafe, que s'ha gastat tot el que ha ingressat en vendes i jugadors importants, adquirint en propietat jugadors que ja tenia. Satriano, Cid Romero... És a dir, que la resta està comandant la plantilla fitxant jugadors a cost baix per tenir un equip que pugui alternar potser dues competicions si s'acaben classificant.
7: El Deportivo, el gran animador del mercat.
1: Aquesta m'agrada.
2: Sí, perquè torna primera després de 8 anys i ho fa amb força. Després dels tres grans equips, Barça, Madrid i Atlético, és el que més diners ha invertit. 26 milions d'euros amb Aubameyang com a principal reclam i també apostes jugadors molt joves que poden ser interessants. A més, ha renovat Antonio Hidalgo com a entrenador avui mateix fins al 2028. El Racing tampoc es queda enrere perquè va més tard al mercat, és veritat, però s'ha gastat 8 milions d'euros i està posant la sortida molt complicada a jugadors com Salinas i Puerta, mundialista, que podrien servir per fer caixa. De moment els mantenen. I el tercer equip que puja és el Màlaga, més austem diferència perquè el balanç és de gairebé zero i la confiança és els joves que els van fer pujar, com Xupa i la Rúbia, que són els més interessants.
1: I van guanyar el Costa del Sol contra el Fulham amb Arbeloa expulsat ahir la nit.
2: Sí, la tanda de penals...
5: És que Arbeloa serà un entrenador d'època. Aquest home farà història. Que no ho veieu? Sí, és un xou permanent. És sensacional.
2: Bé, si parlem del Depor, que és l'animador,
1: sí,
2: doncs el País Basc és el contrari, perquè ja hem comentat el cas de la Real Societat, que no hi ha cap fitxatge, però és que l'Atlètic Club, més enllà de l'arribada de Terzic a la banqueta, és l'altre equip de primera que no ha incorporat a ningú més enllà de recuperar els cedits. Més, de fet, és curiós que l'únic equip basc que té fitxatges és l'Alavés, n'ha fet quatre, per l'equip que dirigeix Quique Sánchez Flores.
7: Sis equips amb canvi a la banqueta.
2: Hem comentat que ha tornat Mourinho, sí. Ja val comentar-ho. Arriba Íñigo Pérez, Terzic a Bilbao, i hi ha tres equips més amb nous entrenadors, que són Osasuna, Rayo i Elx. El tarragoní Luis Miguel Ramis aterra al Sadar, Beñat San José al Rayo, mentre que l'Elx ha optat per l'argentí Martín Anselmi. Osasuna i Elx no es van salvar fins a l'últim dia i tenen molta feina pendent perquè han perdut peces importants. Osasuna, per exemple, Víctor Muñoz, i de moment la inversió és molt poca, casabant és el del Rayo, perquè més enllà de no haver gastat un ral, tot i haver ingressat 40 milions els últims dos dies amb Xavarría i Mendy, no sap ni on jugarà. És a dir que veurem com acaba el Rayo, que ha fet dos fitxatges lliures i ha començat ara mateix a fitxar.
7: Grans en hores baixes.
2: Sevilla i València, doncs ja són habituals d'aquesta secció, de començar la temporada amb molta més poca il·lusió. Sevilla ha fet caixa amb tres vendes, això sí, i ha posat per joves que es puguin revaloritzar i lliures perquè tenen molts problemes de fair play, i el València doncs segueix en un polvorí. L'altre dia el trofeu taronja, xiulades a l'equip, ja es va demanar la divisió de Corberan abans de començar, i perquè quedi nomenat també el seu rival ciutadà, que és el Llevant, doncs també té problemes econòmics i tot els 25 milions per espí no s'esperen grans inversions.
7: I l'Espanyol, quina pinta fa?
2: Doncs l'arribada de Monchi semblava il·lusionant perquè fa el mercat, però ell mateix va reconèixer que queda molta feina per fer abans que es tanqui. De moment, quatre cares noves, Calatrava, Hartman, Moscardo i l'últim en arribar, Unai Núñez, però diria que a la pretemporada estan despertant més il·lusió els jugadors que tornen de sessió. Hinojo, a la
1: Roger Hinojo, sí.
2: I Marcos Fernández, a la davantera, més encara després que s'hagi lesionat Quique i estigui de baixa un bon temps.
1: Aquest és el mapa de la Lliga dia d'avui, pot canviar perquè queden dies de mercat, per desgràcia, Laia, però és com està muntat això. En tot cas, no sé si creieu que al Barça li costarà més guanyar la Lliga amb Mourinho i amb l'allau de reforços del Madrid.
6: No, la veritat és que... O sigui, jo veig el Barça... Falta que arribi un davanter centre, Però, és a dir, si arriba Rodri al Barça, que crec que és una qüestió de dies que passi, crec que el Barça, i no és tant que reforci el Barça, sinó que li ha tret una peça fonamental al Madrid perquè es pogués reforçar. És a dir, si Rodri hagués regalat al Madrid, em faria una mica més de por tot plegat, tal com ho han gestionat, però... no sé, jo tal com ho veig el Barça que segueix sent favorit ara, cal un davanter centre perquè jo ja no penso en la Lliga, penso en la Champions, i en la Champions sí que et caldrà algú que et marqui gols.
5: Jo crec que li costarà al Barcelona, és a dir, l'arribada de Mourinho es notarà més en fora del camp que al camp, sí. En la pressió permanent que hi haurà, missatges per aquí, provocarà Flick tant com pugui, Flick ha de tenir la sang més germànica que mai i mantenir-se Madel Cafret tant com pugui, perquè l'altre l'estarà provocant permanentment. I el que serà molt complicat pel Barcelona serà tenir arbitratges que el respectin. Jo ahir, per exemple, el partit aquest del Costa del Sol, del Màlaga, sí. No he vist el partit, he vist trossets per la tele, resum, i he vist dues entrades criminals, una de Rüdiger i una altra d'Hendrick, d'aquest partit d'ahir, que només aquestes dues entrades ja t'estan dient de què anirà, com anirà la temporada. Serà això, i serà una impunitat absoluta, perquè faran tota mena de campanyes per pressionar, per intimidar, per emmerdar tal com es pugui. Jo crec que les dificultats més que futbolístiques seran aquestes.
4: Jo també crec que anirà en augment el soroll extraesportiu, propiciat sobretot per les declaracions que pugui fer Mourinho. Estic d'acord que Flick hauria de fer el màxim possible per no caure-hi, però en termes estrictament futbolístics, al Barça li falta un davanter, és l'únic que li falta, però mires nom per nom, demarcació per demarcació, i em costa trobar-ne alguna, més enllà ara de la figura davanter centre que ells tenen en Mbappé i tu ara mateix no tens a ningú, on el Madrid sigui superior. Si a tot això li sumem que el Barça ja sap a què juga, perquè serà la tercera temporada amb Hansi Flick, ja la idea no fa falta explicar-la més als nous que puguin arribar. En canvi, Mourinho ha d'explicar la seva idea, una idea que ja veurem com està de caducada, perquè fa molts anys que no aconsegueix cap gran èxit a Mourinho, per tant, jo a priori, favorit al Barça.
1: Però aquesta és l'altra. Sentia Mourinho dient no. A mi això del documental aquest de Netflix em fa l'efecte que és... No, això dels anys sabàtics, a mi em fa molta ràbia. Bueno, és que tu t'han fotut fora de tot arreu i no t'has agafat anys sabàtics, però has tingut mesos sabàtics, perquè clar, és que ha fet anuncis, ha fet d'analista a les teles, o sigui, clar, resulta que no, és com si fos el Calí. No, és que tu mires els últims 15 anys de Mourinho i aviam quin currículum té. I segur que Florentino l'ha fitxat pensant que fitxa el Mourinho que va fitxar. És a dir, un tio que, per entendre'ns, borda constantment.
4: No? No, un policia de vestidor.
5: I quan el va fitxar, venia de guanyar el triplet. És veritat que la Champions robant, va guanyar la Champions robant al Barcelona
1: Benquerenza.
5: De forma miserable, Olegario Benquerenza. Però venia de guanyar el triplet amb l'Inter. I el Mourinho d'ara, com de lo francès, que és que mira-li el recorregut dels últims anys. Ja no és l'entrenador top, crec jo, que era el 2010. I jo dubto molt que... ja per experiència pròpia, no? Que tinguis el mateix vigor amb 62 i 63 que deu tenir que el que tenia fa 16 anys. Segur que no. Segur, segur. Això ja et poso les dues mans al foc.
1: El vigor es perd, eh?
5: Sí, sí. Se'n va. D'on estàs? Torna! I no torna el paio.
1: 63 anys. A veure el vigor en el teu Mourinho amb 63 anys. En fi. Hi ha algun equip, i amb això tanquem aquest tema de tertúlia, que us vingui de gust de veure? Perquè jo, per exemple, pel que he anat veient, encara que sigui amb comptagotes, del Villarreal d'Iñigo Pérez, si ja era un entrenador que el Rayo es feia veure, ara amb els jugadors que té, pot ser un equip, no dic que el vegis en pitet, però un equip que sigui molt llaminer, no sé si n'hi ha algun altre.
3: Ben treballat, segur, i amb una idea de joc que ens agrada, sí, sí. Sense cap mena de dubte.
5: Sí, per el programa que hem sentit era desolador. Era tremendo la quantitat d'equips amb xiulets, mocadurades, només començar. Coincideixo, el Villarreal i l'entrenador és bo. I la Real Societat també.
1: Sí, oi? Amb Matarazzo.
5: Sí.
1: Començant de zero, no? Sí. Una temporada.
5: Campió de Copa. Per tant, és que tampoc veig massa cosa més.
3: És que el nivell de la Lliga... Ojo, que diríem col·loquialment.
1: Sí, el català correcte passa al sí.
3: Sí, sí.
4: Sí, sí, jo anava a dir Villarreal o Real Societat, sí, sí.
1: Doncs ho veurem a partir d'aquest cap de setmana. Serà un inici interruptus, perquè el Barça, el Madrid, l'Atlètic de Madrid comencen més tard. Avui ja ho hem explicat, ha canviat de data el Celta o Osasuna per un fong que afecta la gespa de Balaïdos, però vaja, hi haurà futbol de primera divisió, també de segona, amb el Girona i amb el Sabadell, i aviam com acaba sortint la temporada. Ara, deixeu-me anar tancant la tertúlia amb un nom que ahir ens va cridar l'atenció i que ens ha fet pensar en un joc.

0: Vols fer la torre, Marta, o no?
1: No, cal. Bé. Que desafino molt. No vull destrossar un tema.
0: Hem encès els encenedors a l'estudi de RAC1. En homenatge al Martí Villegas. Hola, Martí, bona nit.
2: Bona nit.
0: No, no és en homenatge a tu. Quants anys tens?
2: 23.
0: Bé,
1: doncs, molt bé, adéu, me'n vaig.
0: Doncs ja està. No.
1: Me'n vaig a casa meva.
0: No, això ho has de fer, no trigaràs gaire a fer-ho. Però espera't un moment.
1: Esperem.
0: Ja que hi som.
1: Esperem.
0: Perquè, clar, sentíem que el gol de l'Aston Villa d'ahir, que va perdre la final de la Supercopa contra el PSG, el va fer Brian Maggio. És un nom que jo no havia sentit mai fins ahir. Tu, Puqui, que els noms no te'n recordes. Aquest.
1: Imagines que ara dius, sí, sí, i tant.
0: 17 anys el nano, 17 anys, Martí.
3: Ens vols l'any passat amb l'Under 17.
0: Estem acostumant-nos a veure jugadors molt joves a rendir molt bon nivell.
2: Exacte, no som conscients de com els futbolistes cada cop cremen més etapes en tan poc temps. L'Aston Villa va pagar el gener 12 milions d'euros al Metz pel seu traspàs i tot just ahir debutava en partit oficial amb el Villa. Més enllà del seu gol, Brian Maggio va fer un partidàs contra William Pacho i Marquinhos, dos dels millors centrals del món.
0: I precisament per la precocitat de molts futbolistes, perquè això és una cosa que cada vegada veiem amb més freqüència, més sovint, hem elaborat, avui ha estat tota la tarda al Martí mirant fitxes d'edat, etc, un 11 de jugadors que tinguin 20 anys o menys, o sigui, nascuts a partir del 2006.
2: 2006, Miquel, que tot i que jo encara em considero jove, amb 23 anys...
0: Perdó. Que em considero jove, diu el tio.
2: Fins i tot se'm fa molt estrany.
0: Sí, no, tu series el capità per edat de l'equip, evidentment. Un paio, tu, 23 anys, diu. Encara em considero jove, diu. És que, vaja. Millor 11, sub-20, quin sistema has triat?
2: 3-4-3.
0: Ah, molt bé, doncs endavant.
2: Aquí hem fet una mica de trampa perquè la porteria és una posició delicada perquè sovint l'ocupen aquest l'he descartat el primer de tots. L'ocupen jugadors amb força veterania, doncs per no fer caure el nivell d'aquest 11 n'hem triat dos, però de 21 anys. Robin Risser, porter del Lens, i Mike Penders, fitxat pel Chelsea de l'Estrasburg aquest estiu. A defensa, 3, Cubarsí, res a dir, millor jugador jove del Mundial i màxim candidat al Golden Boy. John Martín, campió de Copa del Rei amb la Reial Societat, i Jorrel Hato, competència Pep Chavarría, aquest Chelsea, al costat esquerre de la defensa. Al mig del camp, de dreta a esquerra, Lennart Karl, una de les perles del Bayern, de només 18 anys, doble pivot de Warren Zairemery i Ayub Boadi, una de les sensacions d'aquest Mundial en Marroc, i a l'esquerra, Constantinos Karetsas, per qui el Dortmund ha pagat aquest estiu 30 milions al Genk. I a la davantera, a la dreta, Lamine Yamal, una de les estrelles mundials.
0: On juga aquest?
2: Crec que al Barça. Molt crec bé. Al Barça, sí. A l'esquerra, Yann Diomandé, on juga aquest? Al Madrid, tots ho sabem. Sí. Encara. I en punta, Junior Krupi, un nom que també ha sonat molt aquest estiu i que ha sonat molt pel Barça.
0: Quina mitjana d'edat tenim?
2: 19,27 anys.
0: 19,27 anys. I entre els suplents, què has triat?
2: Doncs noms que destaquen com Luis Skelly de l'Arsenal, Marc Bernal, i davanters, molts en aquest cas, de com Brasil, Ryan, Hendrik, Estevao, també Jean Virgili i Max Daumann de l'Arsenal, que amb 16 anys és el jugador més jove a notar la Premier i també el debutant més jove de la història de la Champions.
0: És que clar, Lamine i Cubarsí són campions del món amb 19 anys. Jot Martín és campió de Copa. Zairemery, que té 20 anys, fa com 3 o 4 anys que està jugant al PSG.
3: Ho guanya tot, pràcticament. Ja.
0: Clar. O sigui, això fa uns anys era impensable. Perquè els jugadors que sortien, per exemple, del Barça Atlètic debutaven al primer equip potser amb 20 o 21.
3: No, i amb 23 i amb 24.
0: Calderés i companyia, no?
3: Rojo i Calderé van debutar amb bigoti i Calderé ja amb coronet aquí darrere.
0: Sí, com un frare, vols dir.
3: I Paco Clos també, un bigoti que semblava... O sigui, era terrorífic. 23 anys, estaves al filial, eres promesa. I si tenies sort, si te lesionava algú, pum, et pujaven a canvi de molt al futbol, o només al Barcelona, a tot arreu. I és evident.
0: Sí, sí. Krupi, el Bournemouth, ara en parlava el Martí, un jugador del qual n'hem sentit a parlar molt aquest estiu, però que ja fa temps que està jugant a la Premier League. En fi, evidentment, Vito Gais, aquesta temporada amb el Girona, per desgràcia, sense poder mantenir la categoria. Luis Skelly jugant una final de Champions a Budapest aquesta primavera passada. En fi, noms que ja no és que hagis d'esperar-te, perquè siguin notícies, sinó que gairebé són presents des de fa anys. Això pel que fa als joves, però, esclar, ara no sé si l'has posat a la llista, però ara que parlàveu del Boden Tech, també hem buscat... També hem buscat l'altra banda. Aquest és l'equip dels iogurins, que diria l'Angelines. Ara hem d'anar a buscar...
4: Dels kèfirs, no?
0: Bueno, o l'equip Gallina Vella fa bon caldo, aquest, a mi m'agrada molt aquest. Hem elaborat un 11 de 36 anys o més, eh? O sigui, del 90 o abans, que encara juguin a Europa, Martí.
2: Sí, per evitar marxar fins als Estats Units o a l'Aràbia Saudita, on en trobaríem molts, hem fet un 11 titular amb noms que encara juguen a les principals lligues europees.
0: Tu com l'has batejat, aquest 11?
2: L'11 dels vells roquers. Bé. Oriol Jové m'ha ajudat
4: en aquest
2: nom.
4: I són dels anys
2: 90? Bueno. Sí, sí, sí. Ah,
1: hem de plegar.
0: Són dels anys dels Strokes, eh? I així estem.
5: És l'11 del poc vigor, ja.
0: Sí, sí. I del molt vigorti, també.
3: Exacte, i del Grecia en 2000.
0: Aviam, quin 11 m'has fet?
2: Un 4-3-3, aquí hem volgut ser una mica més cauts. Plantegem un esquema més conservador, per raons evidents. A la porteria, Manuel Neuer, 40 anys i encara indiscutible amb el Bayern. A la defensa, Kyle Walker, ara al Burnley, però que va ser guanyador de la Champions amb el City. A Cherby, ara sense equip, però que malauradament tots el recordem pel seu pas a l'Inter de Milà. Daley Blind, que ha fitxat per l'Ajax de Mitchell aquest estiu. I Marcos Alonso, que ha guanyat tot amb el Chelsea, Champions i Premier. Al mig camp, pivot per Jordan Henderson, guanyador de la Champions i de la Premier amb el Liverpool. I per davant, Ike Gundogan, que en farà 36 a l'octubre, i Luka Modric, 40 anys, encara al Milan, i un dels jugadors més importants de la història del Madrid, i subcampió del món amb Croàcia. I a la davantera, a la dreta, Pedro Rodríguez, Pedrito, ara sense equip, però que ha jugat a la Lazio aquests últims anys, amb 39 anys. A l'esquerra, Ivan Perisic, amb 37 anys, i en punta, un dels noms que ha sonat fa ben poca estona, Pierre-Emerick Aubameyang, 37 anys, ara jugador del Depor.
0: Mitjana d'edat?
2: 37,27 anys, una diferència d'exactament 18 anys amb l'equip sub-20.
0: Una generació de diferència que té algun suplent, no, encara?
2: Sommer, que en farà 38 al desembre, i Tech Chesney, que en té 36 ara.
0: Encara seria jove per entrar aquest equip.
2: Encara li queda. De defenses tenim a Yuri Berchiche, o Ramos i Albiol, que encara no han anunciat la seva retirada i que estan d'augment sense equip. No,
0: encara està tu opinió.
5: Respeta a la gente!
2: Al mig camp, amb Kitarian, amb 37, sí. Moutinho, 40, que en farà al setembre, jugant al Sporting de Braga, i a la davantera, noms com Tadic, que ara juga al NEC Nimega, Iago Aspas, al Celta, Zecom, 40, Giroud encara en farà 40 al setembre, i un altre nom, Stuani, que en farà 40 a l'octubre.
0: No està tan malament aquest 11,
5: No. Jo em quedo amb aquests, jo aniria.
2: Amb els vells roquers,
3: Aniria amb l'equip Tutankamon.
0: Home, és que, al final és un equip que jugaria un altre ritme, però que la seva feineta faria. Aquest equip, en fi, no deixa de ser un joc, però no deixa de ser un reflex del que és el futbol actualment. Avui tota la tarda en Martí mirant fitxes a Transfer Markets, a tots els aniversaris de tots els jugadors.
2: Jo em considero la meitat d'aquesta forquilla, encara.
0: Em sap greu per la senyora... Com es diu la senyora?
2: Rita.
0: Per la senyora Rita, em sap greu, però home, 23 anys, la meitat de la forquilla. Hosti, tu. Martí, bona feina, gràcies.
2: Bona nit.
0: Tanquem tertúlia, que ens hem d'actualitzar i hem de saber encara què ha passat al món fora del futbol primer i fora dels esports després. Gràcies, Joan Puquí, bona nit.
3: Bona nit.
0: Gràcies, Mireia Ailaia Cervelló, bona nit.
4: Gràcies, bona nit.
0: Gràcies, Superestrella.
5: Bona nit.
0: Bona nit, el Francesc Latorre, bona nit, Marta Ramon.
1: Bona nit.
0: Fem una pausa i encarem el tram final del... Tu diràs, rebrem el redactor més moreno de la redacció d'esports de RAC1. Ara sabreu qui és.

0: Sí, home, avui farem un ball per acabar el programa amb el redactor amb la pell més morena de la redacció d'Esports de RAC1. No sé quan devia ser l'última vegada que vam coincidir en aquest estudi.
1: Fa molt.
0: Fa molt, eh?
1: Moltíssim. Ja no et recordava, perquè com que no pares mai per aquí,
0: no,
1: ho ajuntes amb les vacances i clar,
0: sí.
1: Llavors ja no es recordava ni quina cara feies.
0: No, imagina, avui ens han hagut de presentar perquè no...
1: Sí, sí.
0: No ens reconeixíem. Hola, Oriol Jové, bona nit, eh?
1: Bona nit.
0: I ben tornat.
1: Moltes gràcies.
0: Escalfant la banda, el Jové, ja per tornar-s'hi a posar avui per primer dia des de les vacances al 100%, ja.
1: Sí, home, sempre s'ha de començar amb la màxima marxa posada. I tant.
0: Correcte. Jo aquest vocabulari de la conducció el domino molt, ja ho saps.
1: Sí.
0: A veure, què ens queda per saber abans de marxar?
1: Doncs, mira, pel que fa a la natació, els europeus de París, aquesta tarda Luka Hucka ha obtingut la quarta posició a la prova del 4% relleus lliures per darrere d'Hongria, Rússia i Croàcia, i tornant al futbol s'ha tancat la penúltima ronda prèvia de l'Europa i de la Conference League. Comença per la Conference perquè l'Inter d'Escaldes Andorra s'ha classificat per l'última ronda prèvia. Això vol dir que estem a 180 minuts de veure per primera vegada un equip andorrà en una fase final d'una competició europea. Avui l'Inter ha guanyat 0-4 al camp del Flora d'Estònia, per tant s'ha classificat. Havia guanyat 2-0 l'anada, per tant 6-0 en el global de l'eliminatòria, i es jugarà la plaça a la Conference contra el Drita de Kosovo, que avui s'ha classificat també eliminant el Trefiori de San Marino. L'Inter d'Escaldes, que es podria trobar en aquesta Conference equips històrics com l'Ajax de Mitchell, que avui també s'ha classificat per l'última ronda. No ha jugat Ter Stegen, que s'ha quedat a la banqueta. Sí que ho ha fet Daily Blind, la primera meitat, ha jugat el central neerlandès ex del Girona. L'Ajax, que s'enfrontarà al Sion, el Sion de Suïssa, en l'última ronda, que per cert jugarà ja un representant de la Lliga Espanyola, també el Getafe de Pepe Bordalás, que la disputarà aquesta última ronda contra el Partizan de Belgrat. A l'Europa League també s'ha definit l'última ronda prèvia, en presència, entre d'altres, del Benfica, que ha eliminat el Hearts, el subcampió escocès,
0: sí.
1: El Paphos, que va jugar l'última Champions,
0: correcte,
1: el recordareu, en canvi, ha quedat fora de la prèvia de l'Europa League.
0: El Paphos de Joan Lluís García, a la passada Lliga de Campions.
1: Per això el destaco. En futbol, per cert, també s'ha disputat aquest vespre el trofeu Ciutat de Tarragona, amb derrota del Nàstic contra l'Osca a la tanda de penals.
0: Això pel que fa avui, de cara a aquest divendres, què destaques?
1: Doncs que comença la Lliga Segona Divisió, ja amb el partit inaugural a dos quarts de nou, ja ho deia bé, de la nit, entre el filial de la Real Societat i el Castelló. D'amistosos destacats, i el de l'Atlètic de Madrid contra l'Olímpic de Marsella i el Atlètic Club contra l'Atalanta. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham comença l'heptatló amb la participació de l'hospitalenca Maria Vicente. També es disputa la primera ronda del relleu 4x400 masculí amb el lleidatà Bernat Herta, i la primera dels 1.500 amb Carlos Saez.
0: Impecable informació per anar a dormir. Oriol Jové i Font, moltes gràcies.

0: deixem aquí, gràcies a la Laia Biurrun a les vies de so, tocant els botons, i també gràcies a la redacció d'Esports de RAC1 en aquesta nit de... Tu diràs, demà més a 11:15 veurem si amb alguna novetat. Us ho explicarà el Pau Bonastre, que avui ha estat el nostre home atletisme. Només començar, ja us hem dit que Jael Bastuer ha acabat setena a la final dels 200 metres llisos dels europeus que s'estan disputant a Birmingham. Gràcies per ser-hi, bona nit i descanseu.
1: Tu diràs. Ja dormi.

Vinga, va, peu a terra, que és divendres, per fi és divendres 14 d'agost del 2026 i comencem el dia amb un ambient molt càlid i xafogós a la costa, especialment a la regió metropolitana de Barcelona. Al centre de la ciutat, el termòmetre no ha baixat dels 28 graus i mig en tota la nit. De fet, amb la d'avui ja en són 46 les nits tòrrides aquest estiu a la capital. Tot un rècord, tenint en compte que el llindar era a les 45 l'any 2022 i que tot just estem a 14 d'agost. Però no és l'únic rècord que s'ha trencat a les últimes hores. Ahir va ser també el 17è dia consecutiu en què algun punt del país supera els 40 graus de temperatura. Així hem superat els 16 de rècord de l'any passat. I a tot això, avui la calor encara ha de ser més intensa. Però, per sort, tot apunta que serà l'últim dia d'aquesta calorada perquè el cap de setmana ens ha de portar una baixada de les temperatures, ens ha de portar ruixats i ens ha de portar algunes tempestes que podrien ser fortes en alguns punts. Ara ens ho explica el Martí Oliveres. Però un dia més hem d'estar pendents de Ceuta, avui especialment, perquè queden menys de 24 hores per aquesta possible nova entrada de migrants. Fa dies que corren missatges a les xarxes socials del Marroc que apunten al 15 d'agost com la data assenyalada per tornar a travessar la frontera. Ara per ara, però, no se'n sap gaire més. El govern espanyol i Rabat han incrementat la presència policial i militar a la frontera. Ara mateix és una ciutat absolutament militaritzada. Han instal·lat mitjans dissuasius a les tanques i repeteixen per activa i per passiva el missatge que tothom qui creui serà deportat. Mentrestant, dos dies després de l'eclipsi, el caos ferroviari encara porta cua. Tota l'oposició carrega contra el govern per les cues llarguíssimes i les aglomeracions de persones que intentaven anar a mitja tarda o tornar a la nit del sud del país en tren. Els partits se'n fan creus que això passés després de tot un any planificant el dispositiu de l'eclipsi. També se'n queixen les plataformes d'usuaris. Això que aquest cap de setmana és el de les festes majors. Hi ha desenes i desenes de municipis de Catalunya que justament les celebren per aquestes dates. I hi ha una queixa recurrent dels veïns, és un debat que es té almenys alguna vegada a tot arreu, aquells veïns que viuen a tocar dels carrers on s'hi fa la festa. I diuen que són dies en què directament potser no poden ni dormir per la fresa. Doncs bé, coincidint amb que arrenquen entre moltes altres les de Gràcia, avui en parlarem a la tertúlia. En parlarem a la tertúlia amb la Sílvia Cànovas, el Samuel Martínez i l'Oriol Soler. Als esports ja podem donar per tancada per fi la sortida de Ferran Torres, que se'n va al PSG per uns 50 milions d'euros. Això en aquest cap de setmana, que torna a la Lliga i que s'estrenen l'Espanyol, el Girona i el Sabadell. El Girona i el Sabadell a segona divisió. Per cert, Vueling tornarà a operar el pont aeri entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d'octubre. Per què? Us preguntareu. Doncs perquè molta gent torna a

0: Inspira profundament. Sent com a poc la tranquil·litat t'envaeix.
1: Ara descobreix Hyundai Renting i gaudeix de la tranquil·litat de tenir-ho tot inclòs. Emporta't un Tucson Hybrid per 451 euros al mes amb Hyundai Renting. Informa-te'n a Hyundai.es.
2: Augusta Car, el teu concessionari oficial Hyundai a Tarragona, Vilafranca, Vilanova, el Vendrell i Cambrils.
3: Violeta Martos, bon dia.
4: Bon dia.
3: Roger Jofre, bon dia.
5: Bon dia.
3: Martí Oliveres, bon dia.
6: Bon dia.
3: Alguna cosa d'aquesta nit i matinada? Violeta?
4: Doncs sí, que a Catalunya encara un nou cap de setmana marcat per les temperatures extremes arreu del país. Aquesta matinada s'ha batut un nou rècord de l'estació de Barcelona, el Raval, on fa 47 nits que registren temperatures iguals o superiors a 25 graus, és a dir, 47 nits tòrrides. És el rècord des que l'estació va començar a recopilar dades el 2006. A més, ahir va ser el 17è dia en què algun punt del país va superar els 40 graus, superant el rècord de l'any passat. Les temperatures de rècord també fan enfilar el risc d'incendi. Avui més de la meitat de municipis estan en perill molt alt. De fet, la majoria de comarques tenen almenys un municipi en nivell 3. Els agents rurals demanen extremar les precaucions i recorden que en aquests punts està prohibit encendre foc en espais oberts.
7: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
3: D'entrada tenim avisos avui, no, Martí?
6: Sí, precaució amb aquesta calor que s'intensifica al migdia a les comarques de Barcelona, de Ponent, del Sud, sobretot cap a la Vall de l'Ebre, les comarques de la Terra Ferma, cap al Pla de Lleida, aquí la temperatura pot tornar a superar puntualment els 40 graus. Ahir 41.4 de màxima a Vinebre. Avui, si fa no fa, potser freguem els 42 graus en aquests punts més càlids del país, i a prop d'aquests 40 graus en zones on no és tan habitual, com la regió metropolitana de Barcelona. D'aquí aquest avís més marcat en aquestes comarques de la costa i del prelitoral central. Atenció al Vallès, Baix Llobregat, Penedès, fins i tot alguns punts de l'interior de la ciutat de Barcelona. La temperatura es pot acostar als 37-38 graus a l'interior de la capital, no arran de mar, amb xafogó molt marcada, però sí a l'interior. Per tant, dels dies més calorosos d'aquest estiu a la capital catalana, i això ho dèiem després d'una altra nit complicada per descansar. Ara mateix el termòmetre a tot el que és la franja costanera d'aquesta àrea central, al voltant dels 28 graus. No s'ha baixat dels 28 graus i mig al centre de la ciutat, al barri del Raval, i ja és la 47a nit o matinada en què el termòmetre es manté descomunal. Mm. I és un rècord, perquè teníem el precedent de l'any passat, del 2022, perdó, de 45 nits. Ara ja en són dues més, 47. I l'últim cop que vam tenir el luxe de no registrar aquestes nits tòrrides va ser l'any 2007. No es va mesurar aquest valor de més de 25 graus, per tant, calor que toca sostre de dia, però també de nit estem notant aquest escalfament. La bona notícia és que a partir de demà els termòmetres comencen a baixar. Evidentment, venim de molt amunt, es notarà la xafogó encara molt pesada, però de mica en mica, sobretot a partir de diumenge i la setmana que ve, anirem recuperant ja un ambient molt més normal, el que seria per la segona quinzena del mes d'agost, que l'encetarem a partir de demà, o sigui que bones notícies en aquest sentit, que també ajudaran a fer baixar el perill d'incendi.
3: És a dir, mirant una mica ja més enllà, a partir d'aquest cap de setmana, situacions com aquestes de 40 graus i això, creus que podríem ja anar-nos acomiadant?
6: És difícil, és aviat potser per confirmar-ho, però seria molt complicat ja, avançats tant en el calendari, que tornéssim a tenir una situació com aquestes. Però bé, aquest estiu ens està sorprenent en tots els sentits i de moment no ens volem arriscar que no tinguem una altra calorada. Però tot apunta que avui seria el 18è dia en què arribem a aquests 40 graus a algun punt de Catalunya, superant el precedent de l'any passat de 16 dies, ara ho explicava la Violeta, realment moltíssima calor, però creiem que hem arribat a dalt de tot. I els mapes, mirant enllà, la setmana que ve no promet com aquesta, sinó que tindrem dinàmica de ruixats, de tempestes, temperatures una mica més baixes. I sí que de nit encara estarem per sobre del que tocaria, però de dia es notarà que punxa també per l'efecte dels núvols, d'aquests ruixats, que atenció, demà, ja al cap de setmana, podem tenir algun xàfec fort, com hem anat tenint aquestes tardes, però a diferència d'aquests dies, podria ploure pràcticament a qualsevol punt entre demà i dilluns.
3: Ah.
6: Entre dissabte, diumenge i dilluns. Dilluns fins i tot en alguns punts de la costa podria ploure. I el cap de setmana seria més probable a l'interior i al Pirineu que no a la costa. Però bé, trenquem una mica aquesta dinàmica, per tant les coses pinten més bé.
3: Gràcies, Martí.
6: Fins ara.
8: A Veolia avancem per construir un futur

0: més sostenible.
1: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
0: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
2: Són les 7 i 9. Violeta, mentrestant, Ceuta es prepara per si ha de tornar a afrontar una arribada massiva de migrants demà.
3: Sí, fa dies que una nova convocatòria corre per les xarxes del Marroc per si de cas passa i per assegurar que aquesta vegada no els agafa per sorpresa, el govern espanyol ha reforçat la frontera amb més policies i militars. L'objectiu, però, continua sent expulsar de la ciutat autònoma els milers de persones que encara hi són, 5.000 segons el Ministeri de l'Interior, 9.000 si fem cas a les xifres del govern local. D'una manera o altra, i davant l'amenaça d'una nova arribada massiva de persones, el ministre Fernando Grande Marlaska recordava ahir que tothom que creui la frontera serà retornat.
4: Ninguna persona que entre en, o pretenda entrar en Ceuta y Melilla de manera irregular, se lo digo a ellos para que no atiendan a las mafias que juegan con su vida. Desde luego, ninguno de ellos se va a quedar en Ceuta, ninguno de ellos va a ir a la península. Lo único que hacen está jugándose a la vida.
3: Això pel que fa al govern espanyol. A l'altra banda de la frontera, el Marroc també assegura que fa mans i mànigues per reforçar la seguretat. Segons diu Rabat, s'han desplegat centenars de policies i s'han instal·lat mesures dissuasives com filat a les tanques.
2: Mentrestant, les conseqüències polítiques que encara s'arrosseguen.
3: Sí, una d'elles, la reubicació dels menors que continuen a Ceuta. El govern espanyol continua sense posar-se gaire d'acord amb les comunitats autònomes. Ahir es van reunir les dues parts per acordar que es tornaran a reunir el 27 d'agost. També queden pendents les explicacions del govern espanyol sobre la crisi migratòria. La ministra de Defensa, Margarita Robles, havia de comparèixer davant el Senat la setmana que ve, dimarts, però finalment no ho farà. Robles ho ha ajornat, al·legant que no ha tingut prou temps per preparar la intervenció.
2: I a casa nostra, el que encara porta cua és l'eclipsi, en aquest cas, però polèmica política, perquè el caos ferroviari amenaça de convertir-se en un nou mal de cap pel govern.
3: Tota l'oposició i també els socis de govern carreguen contra la gestió que se'n va fer i acusen el govern de Salvador Illa de manca de previsió. Critiquen que s'instés als ciutadans a utilitzar el transport públic si Rodalies no estava preparada per absorbir els milers de persones que van traslladar-se per veure l'eclipsi. Junts ja ha registrat una bateria de preguntes al Parlament per exigir explicacions. Mentrestant, Renfe assegura que de poca previsió, res de res, i responsabilitza la manca de trens dels problemes de circulació. Qui està satisfeta de l'operatiu de mobilitat és Protecció Civil, ho deia la sotsdirectora Imma Soler a RAC1.
5: La veritat és que la preocupació que nosaltres teníem era sobretot que no hi haguessin aquestes aglomeracions en les andanes que poguessin provocar alguna incidència, i després també pues, que finalment es pogués acabar fent el viatge que la gent necessitava, i això també teníem aquesta informació que ens donaven des de Renfe, doncs, que hi havia aquest cotxe que feia com aquesta escombra.
3: Més enllà dels trens, la circulació va ser complicada també a les carreteres. Segons ha pogut saber RAC1, els Mossos van denunciar una trentena de conductors que s'havien aturat al voral durant l'eclipsi.
2: Aquesta és una de les derivades de l'eclipsi. L'altra són les visites oftalmològiques.
3: Sí, els últims dos dies s'han més que triplicat. Una seixantena de persones ha tingut afeccions als ulls i el sistema sanitari ha detectat gairebé mig miler d'urgències oftalmològiques. Són dades del Departament de Salut, que assegura que, malgrat el lleuger repunt d'activitat després de l'eclipsi, no ha tingut cap problema en assumir-lo.
2: Roger s'ha fet esperar, però finalment ha arribat i ja podem donar per tancada la sortida de Ferran Torres del Barça.
6: Sí, el club blaugrana i el PSG es van posar d'acord ahir perquè el davanter valencià faci les maletes a canvi d'una xifra que se situa al voltant dels 50 milions d'euros, fixa i sense variables associats, ajustant-se molt al que pretenia el club blaugrana a l'inici de les negociacions. Ara els dos clubs han començat a intercanviar la documentació per formalitzar l'operació, que es tancarà definitivament al llarg del cap de setmana. S'espera que Ferran Torres passi la revisió mèdica a París en les pròximes hores per poder fer oficial el seu aterratge a l'equip que dirigeix Luis Enrique. Paral·lelament, i amb Rodri com a taló de fons, el Manchester City seguien de prop l'operació per si en treien algun pessic, però no veuran ni un euro dels variables que podien cobrar derivats de l'acord per traspassar Ferran al Barça al desembre del 2021. En clau fair play, la sortida del valencià ajudarà a fer-li espai a Rodri, perquè entre sou i amortització poden alliberar-se al voltant de 20 milions d'euros.
2: I aquest cap de setmana comença la Lliga. El partit que estrena la temporada 26-27 és un juganer a la vez Getafe, demà a 7:45 de la tarda.
6: Molt emocionant. I pel que fa als equips catalans, a primera l'Espanyol juga contra el Llevant diumenge a les 7 de la tarda i a segona el mateix dia i a la mateixa hora el Girona s'enfronta al Leganés, mentre que el Sabadell no debuta fins dilluns a les 7 contra l'Sporting. El partit que no es disputarà serà el Celta o Sassuna per un fons camp al més la gespa de Balaïdos. I tampoc, recordem, jugaran el Barça, el Madrid, l'Atlètic Club, la Real Societat i el Betis per tenir mundialistes a les semifinals o a la final. Qui sí que jugarà la primera jornada, però dimecres que ve, serà l'Atlético contra el Málaga.
2: Els Mossos, atenció a aquest cas, els Mossos han detingut dos homes per intentar segrestar-ne un altre a Barcelona.
3: Sí, els dos homes formen part d'un grup de 5 persones que dimecres va sorprendre un jove al pis on s'allotjava. La víctima és un creador de contingut tunisià que estava de vacances a la ciutat. Quan va entrar al pis el van agredir, el van despullar i el van gravar per després enviar les imatges a familiars i amics demanant joies i diners. Un dels coneguts de la víctima va personar-se a l'habitatge i va fer veure cara a la policia. Els segrestadors, en veure sorpresos, van emprendre una fugida de pel·lícula pel pati interior, tot plegat, mentre desenes de veïns ho gravaven estupefactes.
2: I en paral·lel s'investiga un nou tiroteig a Barcelona. És el segon incident d'aquest tipus a 9 barris, tots dos sense víctimes, i el cinquè a l'àrea metropolitana de Barcelona en només una setmana.
3: Va passar dimecres cap a la 1 de la matinada. Els veïns van sentir diversos trets i van alertar els Mossos. Quan els agents van arribar, només van trobar diverses veïnes de bala a terra. Els pistolers haurien disparat contra la façana d'un edifici del carrer Riells. De moment no hi ha cap detingut ni es té constància de cap persona ferida.
2: Informació rellevant per aquells que viuen una mica a cavall entre Barcelona i Madrid o que hi van tot sovint per reunions, per feina o pel que sigui, és Vueling, que reprendrà el pont aeri entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d'octubre.
3: La companyia havia deixat d'oferir la ruta de manera regular fa un any i mig perquè la majoria de viatgers apostava per l'alternativa en tren. L'accident d'Ademús i les conseqüències posteriors, els límits de velocitat i les incidències, han fet perdre el tren gairebé 2 milions de passatgers entre gener i març. A partir de l'octubre hi haurà dos vols diaris de dilluns a dijous i el novembre superarà un vol dissabte. Els bitllets estan a la venda.
2: En plana internacional, els Estats Units preocupa la situació d'un portaavions que fa més de 250 dies que no toca terra.
3: Sí, la situació a bord és límit. El vaixell té manques de subministrament i els més de 5.000 militars conviuen en condicions inhumanes. El portaavions estava destinat a l'Orient Mitjà per donar suport a la guerra contra l'Iran, però continua navegant. Els Estats Units ara estudien que un altre vaixell li prengui el relleu.
2: I a Colòmbia va creixer la xifra de morts. Ja són 281 les víctimes del terratrèmol que dilluns va sacsejar el país.
3: Entre elles un home amb doble nacionalitat colombiana-espanyola, segons va avançar ahir el govern espanyol. Els ferits s'enfilen fins gairebé als 4.000 i encara hi ha uns 400 desapareguts. A mesura que avança el rellotge, disminueix l'esperança de trobar supervivents i el govern colombià ha limitat a 4 els països que podran seguir mantenint l'ajuda i els equips de rescat són Estats Units, Israel, l'Equador i El Salvador.
2: Passa un minut d'un quart de 8 del matí, més coses. Salut ha identificat 3 contactes estrets de l'últim cas d'antivirus a l'estat espanyol. És un ciutadà castellat a Galícia des del 28 de juliol.
3: Va viatjar des de Buenos Aires a França fent escala a Santiago de Xile i Madrid. En total hi ha 7 contactes estrets a l'estat que ja s'han localitzat i estan seguint els protocols. A Catalunya n'hi ha 3, 2 a Barcelona, asimptomàtics, i un altre a Badalona que presenta símptomes relatius a la grip previs al contacte. Tots estan aïllats de manera preventiva, encara que les primeres anàlisis han donat negatiu.
2: I els veïns del Putxet afectats per l'esvoranc tornen a casa amb comptagotes. Amb els últims retorns, el 60% haurà tornat a la normalitat.
3: Els afectats, sí. D'un altre bloc podran tornar a casa entre aquesta setmana i la que ve. Això sí, com que les obres per tancar l'esvoranc continuen i fan molt de soroll, l'Ajuntament els ha dit que la tornada és voluntària. Aquells que ho vulguin podran continuar dormint fora de casa. Pels veïns que encara estan desallotjats, però la situació encara s'ha d'allargar setmanes i fins al setembre no sabran quan poden tornar a fer vida normal.
2: Encara a Barcelona, aquesta tarda, es dona el tret de sortida a les festes de Gràcia.
3: Sí, serà amb el tradicional pregó a les 7 de la tarda des del balcó de la seu del districte a la plaça de la Vila. L'encarregat de fer-ho serà el periodista i historiador Vicenç Sanclemente.
2: És un tema, ho dèiem ara en començar, que ha entrat a l'agenda del dia per les festes de Gràcia, però és un debat que a major o menor intensitat s'ha tingut segur alguna vegada a tots els pobles i ciutats de Catalunya, que és aquell debat sobre si s'ha de revisar la festa d'alguna manera, pel soroll, pel sarau, a les nits, aquesta gent que diu, hosti, jo visc a prop, no?, d'on s'instal·la un escenari per fer-hi concerts. Després tens l'altra banda, la gent que et diu, mira, la festa major és una festa col·lectiva del poble que es porta fent durant tota la vida, són 4 dies, ja sabeu el que hi ha aquells 4 dies, si no podeu, marxeu aquells dies. No? I aquest debat amb les festes de Gràcia s'ha posat novament sobre la taula, però, com diem, és general de país. I avui en volem parlar. A la tertúlia en parlem amb el Silvia Cànomas, el Samuel Martínez i l'Oriol Soler, i amb la Laia, que és una veïna de Gràcia i és membre de la plataforma Gràcia Conviu amb la Festa, i amb l'Isabel Ribas, que és la vicepresidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, que serien una mica els dos pols oposats, els d'aquest punt de vista de, escolta, Festa Major, són 4 o 5 dies, compra't uns taps i endavant. O els que diuen, bueno, I si podem fer els concerts fins a una hora més normal, o que no sigui tant de matinada, o si podem no fer concerts cada dia. Aquest debat és viu i avui el tindrem aquí al Món RAC1. Mentrestant, en pantalles, el retorn de Ted Lasso ha batut tots els rècords Apple TV.
3: Sí, la temporada 4 de l'entrenador més estimat és l'estrena més vista de la història de la plataforma. En els dos dies posteriors a l'estrena ha acumulat gairebé 300 milions de minuts de visualització, una xifra històrica per Apple TV, que ja ha destronat altres produccions com Severance o Pluribus. La sèrie estrenarà un capítol cada setmana fins al 7 d'octubre.
2: L'estàs veient, tu, Milena?
3: Sí. Sí, m'encanta.
2: És meravellosa. I mira que semblava que potser baixava una mica la tercera temporada i això, però t'enganxa dins d'aquest univers.
3: No, no.
2: Fantàstic. I...
3: les expectatives eren merescudes.
2: Totalment. Avui, que és divendres, també fem un cop d'ull a les estrenes musicals. Després, àmpliament, ho farem a partir de les 8. Però, per exemple, destaquem que Benny Blanco s'ha estrenat aquesta matinada amb Hermoso, un disc íntegrament en castellà. Joven y salvaje.
3: El productor dels Estats Units compta amb diverses col·laboracions, com la de la seva parella, Selena Gómez, o la de Bebe Trix, en aquesta Joven y Salvaje, que ara sonava. També ha publicat nou disc Marilyn Manson. I Becky G. Pareja Bendita és el cinquè treball de la cantant dels Estats Units.
2: No ho he Ah, no, era Karol G.
3: Sí, jo també m'he confós.
2: Dic, però ja vam parlar la setmana passada. Ah, no, clar, Karol G la setmana passada, Becky G aquesta setmana. Són les 7:20, la resta dels esports. Roger, ens falta alguna cosa per saber?
6: Sí, que els europeus d'atletisme de Birmingham, Jael Bastué va acabar setena a les semifinals dels 200 metres en una jornada en què Marta Mitjans es va quedar fora de la final dels 800 i Oriol Sánchez es va lesionar en la classificació dels 200. Avui arrenca les proves d'Aptabló amb participació de l'Hospitalenc Maria Vicente i també es disputa la primera ronda del relleu 4x400 masculí amb el lleidatà Bernat Herta i la primera dels 1.500 amb el barceloní Carlos Saez. Pel que fa als europeus de natació de París, l'equip espanyol amb el català Luca Huck va acabar quart la prova dels 4% relleus lliures per darrere d'Hongria, Rússia i Croàcia. I també ahir Adrián Santos es va quedar sense semifinals dels 50 metres esquena.
0: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
2: El trànsit. A aquesta hora hi ha diversos carrils tallats. Ara intentem explicar-los bé. Un és a la C15, al tram de Sant Pere de Riudebitlles, i això fa que la circulació sigui una miqueta intensa. Aquest carril està tallat per un accident. També per un accident hi ha un carril tallat a l'AP7, a l'Ametlla de Mar en direcció Barcelona, cosa que també provoca algunes retencions. Hi ha un carril tallat també a la P7 en un altre tram, en aquest cas a Sant Cugat del Vallès i en aquest cas direcció Girona, per tant sentit nord, en aquest cas és per una avaria, també provoca això certa circulació intensa. I ara s'ha reobert un carril a l'A2 a Pallejà en sentit Lleida per l'incendi d'un vehicle, però encara això afecta una mica a la circulació. Per la resta, tranquil·litat absoluta, fins i tot els accessos a la ciutat de Barcelona. Són les 7:22. Ahir vaig preguntar en veu alta, aquí a la redacció, quina cançó podia posar avui, i la Mar Suí em va dir aquesta, que ens encanta. I si la Mar diu aquesta, doncs aquesta. Que, a més, efectivament, ens encanta.

0: El món a RAC1 amb Sergi Ambudio. RAC1.
1: La música també s'explica, i aquest estiu es viu en pantalla gran.
2: De l'1 de juliol al 19 d'agost arriba Inèdit Empordà. 12 documentals musicals, concerts, col·loquis i el primer Premi Internacional Inèdit Empordà.
1: Experiències úniques amb Maria Arnal, Paquito de Rivera, Quina Nasme i una gran retrospectiva dedicada al cineasta Frank Schaeffer.
2: Inèdit Empordà. Molt més que cinema. Consulta tota la programació a ineditempordà.cat.
3: Tinc unes ganes boges d'anar-me'n a S'Agaró, però entre les obres a Can Barça i el sou del Hansi no en tinc ni per llogar una furgoneta per portar els mobles.
4: Si amb el 40Car tens els millors preus a Barcelona, lloga una furgo des de 39 euros i gaudeix de la teva mudança. I deixa el Hansi, va, que ja en té prou amb aprendre's l'himne del Barça.
5: Som la gent blau, Hanna.
3: Això és una realitat.
4: Malconitza't al nostre web amb el codi Malcobarna.
0: RAC 1.
6: Aquest diumenge el Barça juga a RAC1. A 4:45 de la tarda, Basilea-Barça. El tercer compromís de pretemporada del conjunt de Hansi Flick. Viviu el partit des d'una hora abans a RAC1 amb Jaume Molló, Xavi Puig, Marta Ramon com a enviada especial a Suïssa i els comentaris d'Albert Blaia. I després, les estrenes a la Lliga de l'Espanyol i del Girona a partir de les 7 del vespre. Aquest diumenge a 4:45, Basilea-Barça. Aquest diumenge torna el Barça a RAC1. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
7: RAC1. Tots som u. RAC1. Tots som u.
0: El món a RAC1. Amb Sergi Ambudio.
8: 7:28.
9: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
8: I ja sabeu que els divendres d'estiu, a aquesta hora, el Marc Simón ens descobreix artistes que val la pena que tinguem controlats. Avui, Erika de Cassier.
10: Si el pop també pogués parlar en veu baixa, probablement sonaria així. Nascuda a Portugal i criada a Dinamarca, l'artista d'avui s'ha convertit en una de les veus més personals del pop alternatiu gràcies a una barreja d'R&B, electrònica i una nostàlgia dels anys 2000. El seu estil elegant i minimalista ha captivat artistes d'arreu, inclús s'ha obert portes a l'hermètic món del K-pop, ajudant a escriure i compondre temes pel grup New Jeans, que tenen cançons que freguen el bilió de reproduccions a les plataformes. Ara suma forces amb el productor experimental de Miami, Nick Leon, amb una cançó d'estiu sensual i hipnòtica que confirma que no cal fer soroll per deixar empremta. Ella és Erika de Cassier i això és Bikini.

0: El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
1: Hi ha trajectes que no s'obliden, rialles, cançons, moments que passen, però queden. El Ford Kuga híbrid endollable no només et porta lluny. Amb so envoltant, tecnologia intel·ligent i un disseny pensat per viure'l. El Ford Kuga híbrid endollable a un preu excepcional. Consulteu condicions. Entra a Ford.es, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
2: Són 2:15 del matí. Bon dia, Catalunya, benvinguts al món. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Què hem de saber? Aurora Rodríguez, Violeta Marto, Roger Jofre, bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia. Que Catalunya bat rècords en un dels estius més calorosos. Ahir va ser el 17è dia consecutiu que algun punt del país va superar els 40 graus. És la xifra més alta des que es tenen dades i supera el rècord de l'any passat. I a la nit la temperatura tampoc baixa. Barcelona encadena 46 nits tòrrides, és a dir, amb mínims iguals o superiors als 25 graus.
3: A Ceuta, la ciutat es prepara per una nova possible arribada massiva de migrants. Per això els governs espanyols i marroquins han blindat la frontera. El ministre de Defensa, Fernando Grande Marlaska, avisa que tothom qui entri serà deportat.
2: I a casa nostra continua la ressaca de l'eclipsi. Tant l'oposició com els socis acusen el govern de mala previsió i asseguren que les llarguíssimes cues a Rodalies es podrien haver evitat. Renfe mira una altra banda i diu que, en tot cas, la raó de fons és que no hi ha prou trens.
3: Precisament per les incidències als trens, Vueling reprendrà l'octubre el pont aeri entre Barcelona i Madrid. Fa un any i mig la majoria d'usuaris preferien fer el recorregut en tren, però després de l'accident d'Ademús, molts prefereixen tornar a l'avió.
1: En clau Barça, ja podem donar per tancada la sortida de Ferran Torres. El club blaugrana i el PSG es van posar d'acord ahir perquè el davanter valencià faci les maletes a canvi d'una xifra que se situa al voltant dels 50 milions d'euros sense variables.
2: I als Estats Units, milers de familiars denuncien la situació límit que estan vivint. 5.000 militars van a bord d'un portaavions que fa 250 dies que no toca terra. Havia d'ajudar a la guerra de l'Iran, però els militars de bord denuncien condicions inhumanes.
3: I en pantalles, la quarta entrega de Ted Lasso bat els rècords d'Apple TV. El retorn de l'entrenador de futbol més estimat ja ha destronat Severance i ha acumulat 300 milions de minuts de visualització.
1: Pel que fa a la resta dels esports, aquest cap de setmana comença la Lliga Primera i a Segona Divisió. L'Espanyol juga contra el Llevant diumenge a les 7 de la tarda. El mateix dia i a la mateixa hora el Girona s'enfronta al Leganés i el Sabadell no debuta fins dilluns a les 7 contra l'Sporting.
0: El temps.
4: Edificar.com, refresquem els preus i ara us oferim aquest espai.
0: Martí Oliveres, bon dia.
5: Bon dia, un divendres de nou amb calor i sensació d'aixafogor molt marcada a la costa. Atenció avui perquè la calor toca sostre, termòmetres fins a 40-41 graus als punts més càlids de l'interior, cap a Ponent, la Vall de l'Ebre, però també ens podem acostar aquests 38 o 40 graus puntualment a l'interior de les comarques de Barcelona, cap al Baix Llobregat, a l'Alt Penedès, l'Anoia, el Bages, fins i tot al punts del Vallès. Molta precaució, doncs, perquè hi ha avisos per aquesta calor tan intensa per part del Servei Meteorològic de Catalunya. A la tarda, de nou, xàfecs i alguna tempesta localment forta a punts de l'interior, sobretot Pirineu i Prepirineu, i la bona notícia és que el cap de setmana ens portarà una calor més suportable, baixa la temperatura i també aquests ruixats que sembla que aniran afectant cada cop més comarques.
4: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
0: I amb Naturs hi sabiguem la qualitat de l'aire, Martí.
5: Sí, una qualitat de l'aire que ara mateix és bona, bona part del país, amb un semàfor verd a la majoria d'estacions, tot i que durant el dia encara es preveu que pugui ser regular en algunes zones, sobretot de l'interior.
6: 11:20, seu central de l'equip Estalvi de Naturgy.
7: Senyora Caldera, vostè ha de passar una revisió per funcionar com cal.
8: Si decideix no fer-ho, qualsevol grau que perdi podrà ser usat en contra seva.
7: I si vostè no té cap tècnic, tranquil·la, n'hi assignarem un dels millors.
6: Un altre cas resolt per l'equip Estalvi.
9: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: I el trànsit.
10: Romauto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
0: A aquesta hora tenim dos carrils tallats a l'AP7, un a Sant Cugat del Vallès en direcció Girona per l'avaria d'un vehicle, un altre a l'Ametlla de Mar en direcció a Barcelona per un accident. També hi ha un carril tallat a la C15, Sant Pere de Riudebitlles. Totes tres situacions provoquen certa circulació amb retencions i a Pallejà, a l'A2, en direcció Lleida, ja s'ha reobert un carril per l'incendi d'un vehicle, però això encara provoca alguna afectació a la circulació.
11: És un vehicle híbrid.
10: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
11: Més eficient, és menys consum.
10: Més potent és més cavalls.
11: Tot a Romauto.
10: Barcelona.
11: Molins de Rei.
10: Mataró.
11: Blanes.
10: I Santa Coloma de Farners.
11: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
10: RomautoNissan.com.
11: Romauto.
12: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
0: Obrim el diari del món a RAC1.
13: I
0: I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Roger Jofre, bon dia.
1: Bon dia.
0: Barna González, bon dia.
13: Bon dia.
0: Mariona Martínez, bon dia.
14: Bon dia.
0: Lluna Belani, bon dia.
15: Bon dia.
0: Avui llegim a tots els diaris esportius i generalistes d'aquí a casa nostra que el Barça ja ha tancat la sortida de Ferran Torres al PSG per uns 50 milions d'euros. I tot plegat serviria per acostar una mica més a Rodri al conjunt de Hansi Flick, tot i que ahir el Manchester City va rebutjar, de moment, la segona oferta del Barça.
1: El Mundo Deportivo titula Ferran se'n va al PSG, expliquen en portada que l'acord amb el club francès està tancat per aquests 50 milions d'euros, sense variables. Això, diu Fernando Polo, és una quantitat més que acceptable per un jugador que acabava contracte la temporada que ve i que va arribar a Barcelona per 55 milions. Amb Joan Puquí coincideixen a afirmar que l'operació de Ferran pot acostar Rodri al Barça, tot i que ahir ja van caçar el jugador al City viatjant a Manchester per l'entrenament d'avui. Ara bé, expliquen que no se sap si acabarà entrenant o no.
16: El diari Esport titula Ras i curt, Ferran Torres venut. El diari explica que el valencià viatjarà a París ara per passar la revisió mèdica, firmar el contracte i incorporar-se a les ordres de Luis Enrique. Mentrestant, afirmen que el fitxatge de Rodri està encaminat, però no tancat. Destaquen que el migcampista està ajudant al màxim perquè l'operació arribi a bon port i es pugui formalitzar pròximament. Afirmen que l'oferta final per tancar el jugador del City podria enfilar-se als 65 milions d'euros més 10 de variables.
17: L'esportiu escriu en portada cap a París. Expliquen que el club blaugrana ja ha enllestit del tot l'acord amb el PSG i que només queda pendent que el fitxatge es faci oficial, i destacant que el City demana més diners per Rodri.
18: A La Vanguardia escriuen acord per Ferran, ressaltant que el Barça recuperarà pràcticament tota la inversió que van fer pel jugador valencià el 2022. Tot això, conclouen, permet anar per totes a buscar a Rodri, tot i que el City no vol baixar del burro i reclama una xifra de, com a mínim, 70 milions d'euros entre fixos i variables. Diuen, això sí, que la negociació vol molta paciència.
1: A Madrid, l'ABC titula L'heroi del Mundial posa rumb al PSG. El diari diu que Ferran volia acabar com abans millor les negociacions per poder complir el seu somni, que no era cap altre que deixar el club blaugrana. I coincideix que els 50 milions que ingressarà el Barça amb la deu de Ferran poden servir per desencallar l'operació de Rodri. Precisament sobre això, el mateix diari, Juanma Rodríguez, li retreu a Rodri que esperés fins al temps de descompte per anunciar la seva decisió de plantar el Madrid, i acaba traient-li ferro a la decisió del jugador i criticant els que creuen que això fa tremolar el projecte de Mourinho. Diu, però per no haver pogut portar un jugador 30 anys operat dels creuats.
16: I El País reivindica la trajectòria de Ferran al Barça, subratlla que ha acabat la temporada amb el seu millor recompte de gols al club i que ha sigut una peça clau per Hansi Flick. Tot i això, reconeix que la seva venda per obre una oportunitat pel Barça per mantenir el fair play financer, i creu que el màxim guanyador de l'operació és Luis Enrique, perquè Ferran encaixa a la perfecció amb el model que necessita el PSG.
0: Més enllà del futbol, avui porta cua, cada dia que passa una miqueta més, el caos que es va viure a Rodalies el dia de l'eclipsi, especialment a les estacions del sud del país. La premsa a casa nostra toca el crostó a Renfe per no haver previst millor el dispositiu que feia falta aquell dia, però també al govern català i al govern espanyol, que no en va de boca sobre el caos de dimecres a la tarda.
17: El Punt Avui dedica avui la seva editorial, titula Del tren ja no ens en podem refiar. Lamenta que perdre la fe en el transport públic és perdre la fe en el país, però que això és el que ha acabat passant inevitablement amb les reiterades incidències ferroviàries amb el darrer exemple de l'eclipsi. El diari considera aquest fet especialment greu perquè era una data assenyalada amb molta antelació i, per tant, molt previsible, i perquè el mateix govern català havia animat a fer ús dels trens per no atapar-hi les carreteres. I veuen mals ulls la nula assumpció de responsabilitats per part de Renfe com dels dirigents polítics.
18: El Nacional, José Antic, carrega directament contra el ministre de Transports, Òscar Puente, pel desgavell general de Rodalies. Critica que el vergonyós caos dels trens de dimecres no ha merescut cap comentari del ministre, mentre que el seu temps a les xarxes socials el va dedicar a defensar Sánchez i criticar Ayuso. I acaba avisant-lo que és ministre, té responsabilitats i cal que el seu departament funcioni, si no, que se'n vagi o que el destitueixin. I lamenta que no passarà ni l'una ni l'altra.
16: I al Món.cat, José María Butang titula el seu article L'eclipsi fa visible la mala gestió. Critica el gran dispositiu comunicatiu que va envoltar l'eclipsi fins al punt de donar la sensació que era el mateix Salvador Illa l'encarregat d'alinear la lluna amb el sol. I lamenta que, malgrat que es va recomanar l'ús del transport públic per no col·lapsar les carreteres, a l'hora de la veritat el resultat no va donar la talla. Per tot plegat, diu que Catalunya necessita un executiu que se centri a resoldre els problemes en lloc de buscar el pa del poble del moment.
0: Per cert, que avui ens ha cridat l'atenció una carta que signa un lector de La Vanguardia, que es diu Josep Pagès, explica que des de l'1 de gener reclama que falta un senyal de direcció prohibida al seu carrer a Barcelona i que posa en perill els cotxes i els vianants, posa en perill la circulació en general. Ara bé, l'Ajuntament reconeix l'error, però encara no ho ha pogut resoldre.
17: Aquest veí explica que a principis d'any va comunicar a l'Ajuntament de Barcelona que faltava aquesta senyal de prohibit i també una altra de prohibit girar a l'esquerra. I això explica, provoca que entrin molts cotxes en sentit contrari al seu carrer i provoquin una situació de perill molt greu. L'Ajuntament en un primer moment va semblar que hi posava fil a l'agulla, va reconèixer la situació i va dir que ho senyalitzaria tot correctament, però segons explica la carta, l'actuació va ser incompleta i només van posar una de les dues senyals que faltava. Després d'una nova reclamació, el consistori a l'abril va tornar a admetre l'error, però el problema continua sense resoldre's. Indignat, el veí del carrer Nau Santa Maria assegura que si la incidència continua, seguirà l'estela d'en Miquel de Mataró, que va arreglar el carrer del cos sense permís i posarà també la senyal que falta pel seu propi compte.
0: Un minut i 14 segons.
13: Ganar es el derbi, es lo único que pido.
14: Volver a ser grandes.
15: Un altre sextet serà massa.
19: Torna a somiar, torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
20: Torna la revista Solomoto. Amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solomoto. Torna la llegenda.
21: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
22: 13 de setembre de 1944.
21: I el número de la sort, el
22: 11.
21: Avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra'l ara. 11. Ben jugat.
12: El món a RAC 1. Amb Sergi Ambudio.
0: 18 minuts i les 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal. Carles Fernández, bon dia.
23: Bon dia.
0: A qui se li entrevessarà aquest matí el xuxu?
23: Aquest matí, a les persones de ciutat, si llegeixen la carta que Esther Lázaro signa al País. Acusa els urbanites de creure's superiors i actuar des d'aquesta falsa actitud. Assegura que presumeixen de tenir molts llibres i saber-se el diccionari sencer i utilla de demostració d'estupidesa. Lázaro defensa que traslladar-se al camp la va fer baixar del pedestal i tocar terra, literalment i metafòrica, i ho remata dient que més val tenir el cap amb menys mobles, però més ordenats i amb més claredat.
0: Joan Rebaudí, bon dia.
24: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui?
24: Que l'eclipsi es va poder veure completament des del Pedrafort, que a les xarxes han corregut imatges espectaculars gairebé de pel·lícula amb l'eclipsi total perfectament encaixat entre la silueta de la muntanya. Però és falsa, la imatge està generada amb intel·ligència artificial, bàsicament perquè la muntanya del Pedrafort que quedava fora de la franja de totalitat i, per tant, era impossible veure l'eclipsi total des d'allà.
0: Martí Oliveres, bon dia.
5: Bon dia.
0: Aquest estiu continua trencant tots els rècords.
5: Sí, de moment ja és l'estiu amb més dies en què algun lloc o altre de Catalunya s'ha arribat als 40 graus. 17 dies. Això és un dia més ja que l'any passat, en espera que l'efemèride pugui ser encara més excepcional perquè avui també passarem d'aquesta marca. Una calor extrema de dia que té continuïtat durant les nits amb un ambient especialment sufocant a la ciutat de Barcelona, on aquest any ja s'han registrat fins a 47 nits tòrrides amb la d'avui. És a dir, 47 dies en què la temperatura no baixa dels 25 graus en cap moment i aquest rècord supera ja en dues nits l'anterior precedent, que és de l'any passat, amb 45 nits tòrrides.
0: Marc Margarit, bon dia.
25: Bon dia.
0: Una broma informàtica col·lapsa els taxis de conducció autònoma a San Francisco.
25: Uns pirates informàtics van atacar la principal empresa de vehicles autònoms a San Francisco perquè enviés 50 taxis al mateix carrer sense sortida. Com que no hi havia ningú al volant, els 50 taxis van complir l'ordre sense qüestionar-la. El resultat, van quedar atrapats en aquell cul de sac i van deixar la flota sencera inoperativa. Ho llegim a la revista Fortune.
0: La policia de Florida busca una família de lladres de tombes.
26: Són una mare, una filla i el gendre i se'ls acusa pel cap baix de 20 robatoris a cementiris en 9 estats dels Estats Units. Profanen nínxols i mausoleus i s'enduen les relíquies o elements de valor que troben. La policia ofereix fins a $5,000 de recompensa per qualsevol pista sobre els lladres. Ho llegim a AP News.
0: Amb quins actors farien unes birres els espanyols?
26: Amb Dani Rovira i Carmen Machi. Són els dos actors que més espanyols escollirien per compartir unes cerveses aquest estiu, segons una enquesta encarregada per Cerveceros d'Espanya i elaborada per Alfa Research. A Dani Rovira el segueixen Antonio Banderas i Luis Tosar, mentre que en el rànquing femení, després de Carmen Machi, trobem Blanca Suárez i Elsa Pataki. Ho llegim a 20 minutos.
0: Amb qui ho faries tu, Marc?
25: En Verdaguer, segurament, no? Crec que ha de ser divertit, allò. Sembla un home intens, però segur que és molt divertit.
2: T'ho compro.
25: Estava pensant, sabia que me la tiraria.
2: Sí. I amb l'Oriol Pla.
25: Ui, no t'avorriria gens.
2: Encantaria fer una.
25: I amb l'Albert Pla, què?
2: Home! Home, això ja seria un somni fet realitat directament. També ho passaria malament, no? Crec que... En canvi, qui té poc... Que... Tornem-hi. Vinga, són tres quarts de vuit, estem aquí al Món RAC1. En canvi, qui té pocs amics és Leonardo DiCaprio.
24: Sí, perquè la vocalista de K-pop Demon Hunters acaba de confessar com va viure la seva actuació als Premis BAFTA de l'any passat. Explica que va cometre alguns errors i que, sobretot, va fallar una mica en les notes altes. Aquestes serien les notes altes, però tot té una explicació. Leonardo DiCaprio era entre el públic just davant seu i no somreia. Ella explica que veure aquella cara tan seriosa la va desanimar i desconcentrar moltíssim. Ho llegim a Variety.
2: I quina altra cançó ha brillat més que l'Eclipsi?
3: Total Eclipse of the Heart, de Bonnie Tyler. Amen. Nothing I can say, Spotify ha anunciat que les reproduccions de la cançó gairebé es van duplicar el 12 d'agost, amb un augment de 94% al Regne Unit i del 14% a escala mundial. Ho llegim a la BBC.
2: A qui se li poden fondre els ploms?
25: A Romania, que s'ha vist obligada a tancar l'últim reactor en funcionament de la seva única central nuclear després que el riu Danubi es trobi en mínims històrics per la sequera. Per això, el país ha declarat l'estat d'emergència energètica durant tot el mes d'agost. Aquesta mesura també afecta Moldàvia, que depèn de l'energia romanesa per subsistir. Ho llegim a The Guardian.
2: La sequera no només asseca el Danubi, també afecta els rius d'Itàlia, però com a mínim porta bones notícies als arqueòlegs.
26: A Roma ha baixat tant el nivell del riu Tíber que han reaparegut les restes d'un pont de l'Imperi Romà.
2: Opa.
26: El pont es troba al costat del castell de Sant'Angelo, a prop del Vaticà, i probablement data del regnat de l'emperador Neró. Ho llegim a la República.
2: Qui ha aprofitat l'agost per visitar Venècia?
4: Un dofí. L'han vist turistes i residents de la ciutat i les xarxes s'han omplert de vídeos de l'animal marí nedant pel Gran Canal o seguint el recorregut de les góndoles per sota del pont de Rialto. L'alcalde ha demanat responsabilitats als visitants i ha fet una crida a protegir-lo, n'informa la República.
2: En el bloc animals, qui no ha respectat el descans dels ossos polars?
24: Un vaixell noruec que navegava per les illes d'Svalbard. Un dels passatgers va veure un os polar dormint a terra i va decidir prémer la sirena de l'embarcació per despertar l'animal i que es movés a un altre lloc. La resta de passatgers van informar el governador i ara li han posat una multa d'uns 4.600 euros, n'informa l'agència EFE.
2: Bumble es carrega la seva identitat.
25: Una de les regles emblemàtiques de l'aplicació de cites era precisament que només les dones podien fer el primer pas a l'hora de començar una conversa. Ara, aquesta premissa serà eliminada després de descobrir que en suprimir-la, la interacció augmenta. Una enquesta entre els usuaris assenyala també que el 66% de les dones prefereixen que sigui l'home qui envia el primer missatge. N'informa la BBC.
2: Vueling recupera el pont aeri.
6: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
3: Sí, la companyia recupera el trajecte Barcelona-Madrid després d'haver-lo deixat d'oferir fa un any i mig. A partir del 5 d'octubre hi haurà dos vols diaris de dilluns a dijous i un vol diari els divendres i els diumenges. El retorn d'aquests vols arriba després que l'AVE hagi perdut força arran de l'accident d'Ademús. N'informen diversos mitjans.
7: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar la plaça del CAP.
8: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
9: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
2: I a veure què ens recomana el Guillem Tarrés avui per desconnectar de les xarxes.
27: Xocolata Geolong patrocina aquesta secció.
2: Guillem, bon dia.
28: Bon dia. Demà comencen les festes de Gràcia, una de les grans cites de l'estiu a Barcelona. I si us ve de gust viure-les una mica més enllà dels carrers guarnits i de la festa més multitudinària, aquest cap de setmana torna el Festigàbal. És un festival que va néixer, segons expliquen ells mateixos, per fomentar les activitats culturals i artístiques que la Festa Major de Gràcia havia deixat una mica apartades. La idea és fer una programació cultural festiva, però de qualitat, dins de la mateixa Festa Major i en col·laboració amb el teixit veïnal. Es fa dissabte i diumenge als Jardins de la Sedeta, amb entrada gratuïta, i hi haurà concerts de grups com Ciutat, Maig o Casero. O sigui que si aquest cap de setmana passeu per Gràcia, potser val la pena sortir una estona dels carrers més concorreguts i acostar-vos fins la Sedeta.
27: A Xocolata Geolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geolong, la xocolata.
0: Obrim les pàgines d'esport. Roger Jofre, bon dia.
1: Bon dia.
0: Roni Bardagi ha estat operat amb èxit, ahir ho explicàvem, i ben acompanyat, a més.
1: Sí, el club va informar que la intervenció del lligament encreuat del seu genoll dret va anar bé i diversos companys de l'equip van passar per l'Hospital de Barcelona per veure'l. El futbolista va penjar una fotografia a les xarxes socials amb Gavi, Pedri, Balde i Héctor Ford.
0: I precisament, Héctor Ford podria sortir a la Premier?
1: Encara no hi ha cap oferta oficial, però al futbolista li agrada la Lliga Anglesa. El Barça, que tassa el futbolista entre els 15 i els 20 milions d'euros, veu amb bons ulls la Premier perquè hi ha capacitat econòmica i creuen que podrien afrontar una operació d'aquest estil.
0: La notícia freak.
10: Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
24: Doncs atenció, perquè hi ha una bola de cabell gegant rodant pels carrers de Nova York, fa 3 metres d'alçada, està feta de cabells reals i es diu Tumble Hair. Lògicament està deixant a tothom al·lucinat i ja s'ha convertit en una atracció viral, l'agència Tura la grava i s'hi fa fotos. El que molts no saben és que forma part d'una campanya de màrqueting d'una companyia per promocionar el seu nou producte contra la caiguda de cabells. Diuen que la bola representa els 167.000 milions de cabells que perden cada dia els novaiorquesos.
0: On ja salmó aquest matí?
24: A La Vanguardia, que explica que Ariana Grande ha tornat amb el seu ex, Ricky Álvarez, 10 anys després de la seva ruptura. Després de setmanes de rumors i pisses a les xarxes, la cantant ha fet oficial la reconciliació publicant fotos dels dos junts.
0: Ahir també es veu, em va explicar la Marsuí, que es coneixen alguns detalls de com va ser el casament de Taylor Swift i el Travis Scott, em surt, no? Travis Kelce.
24: Kelce. Sí, Kelce. Kelce, crec, ara. Bueno...
26: Sí. Crec que sí.
0: Travis Kelce. Travis Kelce és, bé, en tot cas, el seu marit. I, bueno, ahir la Marsuí deia, bueno, que clar, perdó, algun detall del vestit, encara no se sabia, també algun detall d'algun convidat. Bueno, està ara aquí.
24: Hi ha gent que viu per
0: Catalunya
24: això,
0: i el món paralitzada buscant detalls del casament de Taylor Swift, quan realment l'important és que avui és Santa Eusebi i que és l'aniversari de...
24: De la cantadora Estrella Morente, Volver con la frente marchita, Las nieves del tiempo, Platear en mi cien, que fa 46 anys, l'exjugador de bàsquet Magic Johnson, que en fa 67, l'actor José Coronado, Entre vías, Vivir sin permiso, No habrá paz para los malvados, que fa 69 anys, i l'actor Steve Martin, Only murders in the building, el pare de la núvia, que fa 81 anys.
0: Confirmem, eh? Travis Kelce,
24: oi?
0: El marit de Taylor Swift.
10: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
0: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món RQ d'avui, Lluna?
26: Amb la de La Vanguardia, que conversa amb Eva Fernández, arqueogenetista i professora de la Universitat de Durham. Ens explica com l'ADN antic ens pot donar informació dels nostres avantpassats. Assegura que des de que som humans, totes les races s'han barrejat i gràcies a l'estudi de l'ADN ara podem reconstruir migracions i moviments de poblacions de fa milers d'anys. També destaca que aquesta barreja constant és precisament el que explica bona part de la diversitat humana actual. En tots els jaciments estudiats troben individus locals enterrats al costat d'individus forasters. Això demostraria vincles familiars entre locals i forans. L'invasor, conclou Fernández, no l'enterres a casa.
0: Un minut i mig.
11: Des que s'enterra registre... A més de 1.350 dones les van estimar a mort. Ni una més, ni una menys. 016.
13: Me quiso morir.
11: Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
14: Aquest supercap de setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi, tria 950 grams de pollastre filetejat a 5,59 i estalvia't un 18%. I 10 gelats sandvitx de nata a 2,29 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
15: Torna la revista Solomoto amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solomoto. Torna la llegenda.
16: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
17: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
16: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
17: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
16: Important, en un refugi climàtic natural.
17: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
18: Quants ocells! Hi he vist tortugues!
4: El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
0: 5 i les 8. Posem el català a la maleta amb l'Abel Espinosa. Avui anem cap a Califòrnia.
5: I que quedi clar que aquest viatge val tant pels que aneu a l'estat dels Estats Units, a l'Alta Califòrnia, com a la península ubicada a la costa pacífica de Mèxic, és a dir, la Baixa Califòrnia. Sigui com sigui, avui abordem l'origen català d'aquest topònim gràcies al Julius Klein, un oient de RAC1 que viu en aquell racó del món. Hi ha diverses teories al voltant de l'origen del terme Califòrnia, però una de les tesis que més ens agraden, tot i ser de dubtosa rigorositat històrica, la sostenen diversos historiadors. Diuen que l'origen del topònim es remunta a l'expressió catalana «sembla un forn de calç», que es feia servir per indicar que feia molta calor en un lloc. Pel que diuen les cròniques, Fra Juní Perserra, un frare mallorquí, la va estendre per aquesta part de Nord-Amèrica. La combinació dels termes «calç» i «forn» hauria donat origen a aquest nom. Potser no és l'explicació més científica, ho sabem, però que el rigor històric no ens desguerri una bona etimologia catalana.
0: I a aquesta hora... La vida que va passant i ens va deixant petits aprenentatges i ens permet, doncs, donar consells a la resta de gent, com fan els nostres oients amb nosaltres, Zoé.
24: I com fa avui la Berta, que ens porta un consell per totes les persones a qui els hi agrada comprar impulsivament.
12: A mi em passa que sóc una persona que funciona molt per obsessions i això moltes vegades em porta a comprar de forma molt impulsiva. L'únic mètode que he trobat per evitar que se m'acumulin les coses a casa que realment no necessito és, en el moment que tinc una fixació per un objecte, m'espero 2 o 3 setmanes i si al cap d'aquest temps segueixo tenint interès per comprar aquesta cosa, doncs és bon senyal que realment la necessito. I això moltes vegades em porta a pensar que moltes de les coses que m'obsessionaven al cap d'unes setmanes ja realment no m'interessen.
24: Clar, és que pensem-hi, eh? Pensem-hi en tots aquells objectes que tenim a l'armari que dius, jo en quin moment he tingut aquesta personalitat?
0: Jo viuria en una mena de sala buida. Si tu pares a pensar, un parell de pantalons, 3 samarretes i vas tirant.
24: Legis mori, i aquestes coses, eh? Menges sí, més, sí. Totes aquestes coses...
0: Però s'ha de tenir molta força de voluntat, se li ha de dir a Berta, també. Que no és fàcil, això, de dir, va, m'espero 3 setmanes a veure si... realment necessito o no allò que desitjo amb tantes ganes en aquell moment.
24: Però és una bona manera per veure si realment era un desig, un capritx, una
0: necessitat. Però és aquesta batalla amb el desig.
24: Però és aquesta teràpia, que hem de fer, perquè en aquesta societat accelerada i frenètica en la que vivim, ens convé. I així ja veurem si ens feia falta o no. Apa, tothom a reflexionar, eh?
0: Apa.
24: Bon divendres i bon cap de setmana.
0: I recordeu també que si voleu compartir, com ha fet la Berta, el vostre consell o algun aprenentatge que hagueu anat adquirint al llarg de la vostra experiència vital, ho podeu fer amb una nota de veu breu, com ha fet la Berta, 15, 20, 30 segons, amb el WhatsApp del món a RAC1, el 669-10-10-10, 669-10-10-10. Bueno... cap de setmana ja, pràcticament. Avui hi ha concerts, no, Lluna? On podem anar?
26: Sí, per començar, podeu anar a veure 31 FAM al Festival Cap Roja Calella de Palafrugell. Serà 11:15 de la nit i encara podeu comprar entrades a partir de 32 euros.

0: El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
1: Encara no saps quin Nissan és per a tu? Aquest agost és el moment de descobrir-lo. Prova un Juke híbrid, la tecnologia i power del Qashqai i l'X-Trail o la mobilitat 100% elèctrica amb l'Ariya, el nou Micra o el nou Leaf. Amb Nissan Mas gaudeix de fins a 10 anys de garantia. Més info a Nissan.es, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
2: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: quan tens gana, allò de tenir gana, de veritat, allò que et canvia fins i tot l'humor, qualsevol cosa que et posin al plat et pot arribar a semblar alta cuina. Tant és si és insípid, si ha quedat una mica massa cru o directament és com una sola de sabata. Tens gana i aquell plat trist i avorrit el reps com si fos tot el que sempre havies desitjat. La il·lusió que et fa una cosa ve absolutament condicionada pel context. I això és exactament el que passarà demà a 8:15 de la tarda, quan per fi arrenqui la Lliga amb un apassionant Alavés Getafe. És un partit que, sense estar afamat de futbol, probablement preferiries arrencar-te els ulls que haver de mirar-lo. Però és que hem passat tantes setmanes sense futbol que fins i tot un Alavés Getafe ja comença a tenir un punt temptador i tot. A partir d'aquí, que cadascú faci el que vulgui. Tema a banda és com, un any més, la que es considera a ella mateixa la millor lliga del món ha decidit inaugurar una nova temporada, en aquest cas amb un partit entre el 14è i el 7è de la temporada anterior. I encara sort que el partit es juga a Vitòria i no a Getafe, un camp on es treballa activament per evitar tant com sigui possible que jugui de forma atractiva aquest esport. Una lliga que arrenca amb una primera jornada incompleta, amb un primer partit ajornat ja per un fong a la gespa, amb un equip obligat a jugar en un altre estadi perquè el seu cau a trossos, i amb el campió debutant una setmana més tard i jugant abans la jornada 2 que la jornada 1. Mentrestant, a Anglaterra, el partit inaugural el juga el campió, l'Arsenal, a casa. A Alemanya, el partit inaugural el juga el campió, el Bayern, a casa. A Itàlia, el partit inaugural el juga el campió, l'Inter, a casa. Pel Barça encara caldrà esperar una setmana més, tot i que aquest diumenge hi ha amistós, però aquest cap de setmana ja comencen a caminar els altres tres equips catalans de primera i segona divisió. L'Espanyol, diumenge, a les 7, a Cornellà contra el Llevant. El Girona, a la mateixa hora, a Montilivi contra el Leganés. I el Sabadell, amb tota una ciutat que vol continuar somiant, dilluns, a una plaça històrica, el Molinón contra l'Sporting, també a les 7 de la tarda. El context condiciona la il·lusió i la gana. I hi ha molta gana de futbol. Són les 8:02. Benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: Vinga, va, peu a terra, que és divendres, per fi és divendres 14 d'agost del 2026.
2: I comencem el dia amb un ambient molt càlid i xafogós a la costa, especialment a les comarques de Barcelona, al centre de la capital catalana. De fet, el termòmetre no ha baixat dels 28 graus i mig en tota la nit, i avui la calor encara serà més intensa de dia que no pas ahir. Per sort, però, el cap de setmana ens portarà una baixada de les temperatures, ruixats i algunes tempestes que, atenció, podrien ser fortes.
3: I pel que fa al trànsit, en aquests moments hi ha algunes incidències a la xarxa viària. De moment, cap d'elles està generant retencions. Estem parlant, per exemple, que l'autopista AP7 a l'Ametlla de Mar, i en sentit nord hi ha un carril tallat per un accident. També en aquesta autopista AP7, un avariat a Sant Cugat del Vallès ocupant un carril, sentit nord, o a l'autovia 2, en aquest cas a Pallejà i en sentit Lleida. Per l'incendi d'un vehicle hi ha un sol carril obert en aquest punt. De moment, com deien, cap d'aquestes incidències està entorpint massa la mobilitat. Únicament sí que parlem d'aturades, el tram afectat per obres de la Ronda de Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron i en sentit Llobregat.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank.

0: L'autèntic gust de la fruita d'antes només el trobaràs a Aitona Gourmet. Madurada a l'arbre, tal com es feia abans, collida al seu punt, sense passar per cambres frigorífiques ni per supermercats. Directe dels nostres camps a la teva taula en només 24 hores. L'autèntic sabor que encara recordes de la fruita de Lleida. Un luxe al teu abast. aitonagourmet.com. La fruita d'abans, collida avui.
1: Un punt del país es va arribar als 40 graus de temperatura. 17è dia. Una dada inèdita segons els registres. El rècord de dies tan calorosos fins ara era de 16, que s'hi va arribar tot just l'any passat. Aquesta és la tendència d'anar cap amunt. Estem a 14 encara, 14 d'agost. Les zones del país que més han notat aquestes temperatures tan elevades aquest estiu són les de sempre, en certa manera. L'interior de les Terres de l'Ebre, l'Empordà o la Plana de Lleida. De fet, recordem que Vinebre, a la Ribera d'Ebre, es van superar en el seu moment els 44 graus. Però, com comentàvem, no només és l'estiu amb més dies de calor extrema, sinó que en les darreres hores també s'ha batut un altre rècord. Els termòmetres treuen fum de dia, però és que de nit la situació no millora. Si dormiu a Barcelona, haureu notat que aquest estiu està sent especialment fotut, malparit per descansar. Si ens fixem en l'estació meteorològica del barri del Raval, aquesta ha registrat una mínima altíssima de 28 graus i mig. I amb aquesta nit ja en són 47 les nits tòrrides d'aquest estiu. 47! En tenim dades des del 2006 i mai s'havia arribat a aquesta xifra. De fet, fins ara el rècord el tenia l'any 2022, quan n'hi va haver 45. I amb tot aquest escenari, per avui, el Meteocat ha emès avisos de calor intensa a bona part del país. Martí Oliveres, bon dia.
2: Bon dia.
3: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
1: Comencem per aquests avisos?
2: Sí, perquè tenim aquest avís de calor nocturna, no només per aquesta nit que deixem enrere, sinó també per la que ve, per la de divendres a dissabte. Per tant, precaució encara a molts punts de la costa i del prelitoral, perquè costarà descansar, tot i que ja a partir de demà el termòmetre baixi. Les nits arran de mar continuaran sent força feixugues, amb la humitat, aquesta sensació de xafogor molt pesada, especialment cap a les Terres de l'Ebre, a la Costa Daurada i també l'àrea de Barcelona. De moment, de dia, avui toquem sostre, arribem a dalt de tot d'aquesta calorada d'aquesta setmana. Ahir 41 graus cap a l'interior de les Terres de l'Ebre i el Pla de Lleida. Avui es manté aquesta previsió de 40-41 graus puntualment, però el que sorprèn avui sobretot és la Catalunya central i les comarques de Barcelona, on ens podríem acostar aquests 40 graus. Caldrà veure si hi arribem. Podríem quedar a les portes dels 40 graus en alguns punts de l'Alt Penedès, del Baix Llobregat, de l'Anoia, del Bages, del Vallès. Al voltant dels 40 graus, per exemple, en punts, això, de la part interior del Baix Llobregat, més que no pas la part que toca la costa, però molt a prop de Barcelona aquests 40 graus. Alguns barris de la capital catalana poden arribar avui als 37 o 38. Ahir es va arribar als 36 a l'Eixample. Avui potser 37 o 38. És moltíssima calor en una ciutat com Barcelona, perquè hem de pensar que normalment la marinada doncs juga a favor, manté el termòmetre més a ratlla, per bé que notem la humitat i la sensació de xafogor, no parlem de temperatures tan disparades. Per això avui tenim bona part del país pintat en alerta taronja, sobretot aquestes comarques de Barcelona, Catalunya central, costa i prelitoral, fins a trobar les comarques de Ponent i del sud. Per tant, precaució, evitem en la mesura del possible les hores centrals del dia, sobretot a l'hora de fer esport, i esperem a fer-ho doncs ara de bon matí o bé més cap al tard, perquè la situació doncs és complicada, perquè podem tenir aquests cops de calor. Com explicaves, venim d'una nit complicada per descansar, ja el cos parteix de temperatures i d'un esgotament físic potser important.
1: Això avui.
2: Sí.
1: Però
2: la bona notícia és que a partir de demà la temperatura ja es manté i comença a baixar. Per tant,
1: es manté i comença a baixar.
2: Venim de molt amunt.
1: Clar, venim de molt amunt, vol dir que fotrà una calor.
2: Sí, tot i que el Pirineu i a l'interior es començarà a notar, ja passarem d'aquests 40-41 doncs a 36-38, és un descens. Mm-hmm. Diumenge, dilluns, dimarts anirem normalitzant la temperatura per l'època, pel que seria la segona quinzena del mes d'agost, i de fet aniríem a trobar la normalitat a mitjans de la setmana que ve. Dimarts, dimecres, potser ens posem allà on toca, i fins i tot al Pirineu, estones amb màniga llarga ja,
1: bueno,
2: algun moment, quan plogui. Tindrem un canvi de temps, això, a partir del cap de setmana, i atenció perquè demà algunes tempestes ja podrien ser fortes a les comarques de Lleida, demarcació de Lleida, tant la plana, tant la zona del Pla, com l'Alt Pirineu i l'Aran. Avís ja d'intensitat de pluja per aquest dissabte del Servei Meteorològic de Catalunya. Per tant, persones que estigueu de vacances o que viviu a la plana de Lleida, Alt Pirineu, Aran, Pallars, Alta Ribagorça, Vall d'Aran, pot descarregar

0: força, sobretot demà, a partir del migdia, tarda i vespre. A la resta, de moment, ruixats més inconexos. Diumenge també potser més a la tarda que no pas al matí, o sigui que els matins del cap de setmana encara serien una mica més aprofitables per anar a la platja, amb alguns núvols, l'aigua del mar està molt calenta encara, però sí que es pot aprofitar encara una mica. I dilluns seria el dia que poc o molt acabarà plovent a tot arreu. Si no ho ha fet durant el cap de setmana, esperem-nos a dilluns, perquè sí que sembla que les comarques de la costa de Girona i Barcelona, on els últims dies doncs, no acaba d'arribar aquesta pluja, també cap a les Terres de l'Ebre doncs, podríem parlar d'alguns xàfecs localment forts i aquestes temperatures ja pràcticament normalitzades per l'època.
1: Són aquestes pluges que ajuden a baixar una miqueta els termòmetres.
0: Sens dubte. I mirant enllà, sembla que no hauríem de tornar a patir una calorada tan intensa i persistent com la que ens acompanya aquesta primera meitat d'agost. O sigui que, bones notícies, avui serà el 18è dia arribant a aquests 40 graus, perquè explicaves que en portem 17, avui 18, creiem que el 19è ja no existirà, com a mínim a curt termini. Esperem que acabi aquest estiu que està batent tots els rècords i aquesta calor nocturna que es descontrola. 47 nits tòrrides és un mes i mig, en què el centre de Barcelona batega a més de 25 graus les 24 hores. Ah. És increïble, és a dir, no la normalitat, és excepcional, però és gairebé sorprenent com estem gairebé normalitzant, ens estem acostumant malauradament a veure i a viure això. Quan nosaltres entrem a les 5, a les 6 del matí aquí a la feina, a la ràdio, veiem com el nostre entorn de Barcelona doncs és fosc, però fa moltíssima calor com si fos al migdia.
1: Això ho hem dit moltes vegades, ho hem comentat moltes vegades durant els estius, però sortir de casa a les 5 del matí o a quarts de 5 del matí i que no notis ni un punt de fresca
0: és preocupant,
1: i és una cosa que ho comentem una mica tots plegats, que l'equip del Món RAC1 ve de diferents punts de Catalunya. És a dir, no vivim tots a Barcelona. Venim de diferents punts,
0: sí,
1: i tots compartim aquesta sensació de sortir de matinada, sí, i no notar ni un puntet de fresquet al cos.
0: Sí, l'efecte de l'illa calor urbana és evident. Es nota moltíssim quan entres a la ciutat. A mesura que et vas endinsant al cor de la capital, doncs vas veient aquests termòmetres que es van enfilant. Per tant, és la nova realitat. És una situació d'emergència climàtica. Les ciutats s'han d'adaptar a aquest futur. Aquesta realitat, que ja no és del futur, és del present. I, per tant, això s'ha de mantenir. Recordem que l'últim cop que no es va arribar als 40 graus a Catalunya va ser el 2014. Però és que des de llavors, aquests últims 10-12 anys, la calor s'ha anat intensificant cada estiu. I tot i que aquest any, de moment, i per sort no hem arribat al màxim, que són els 45 graus del juliol del 2023 a l'Empordà, hem arribat a 44 graus a l'Ebre. O sigui que estem allà, i per molt que el pic potser no sigui tant, el que crida més l'atenció, i les dades ho confirmen, és la persistència, és la continuïtat d'aquest estiu que semblava que no tenia aturador i que, amb sort, avui ja el posarem una mica doncs, a les acaballes.
1: Per acabar, Martí, ho has dit, però perquè li quedi clar a tothom que digui volia aprofitar el cap de setmana per anar a la platja. Una mica Costa Brava, Costa Central, Costa Daurada, matí aprofitable, més sí, aprofitable per anar a la platja, potser algun núvol que fa una miqueta la guitza.
0: Sí.
1: I pot ser que a la tarda sí que en algun moment o altre pugui ploure una mica?
0: Sembla que potser podria arribar algun ruixat al nord de l'Empordà i cap al sud, cap a l'Ebre. En principi la resta de la costa, o bona part de la costa, quedaria al marge de la pluja, almenys fins diumenge al vespre, i sí que dilluns ja sembla doncs, que el paraigua faria falta a poc o molt a tot arreu, o els llocs on no hagi plogut el cap de setmana doncs ho farà de cara a dilluns. Sí.
1: Gràcies, Martí.
0: Fins ara.
2: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
1: I amb la calorada d'aquests dies, doncs va pujant el risc d'incendi a casa nostra. Avui més de la meitat de municipis estan en perill molt alt, són 525 dels 947, només se'n salven la Vall d'Aran i la Cerdanya i alguns municipis del nord del Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, el Berguedà i el Ripollès. Per la resta, risc d'incendi molt disparat. Tot plegat després de l'ensurt a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès. Si ahir ja us explicàvem que l'incendi estava estabilitzat, doncs ara ja està controlat, després d'haver cremat tot just 8 hectàrees de terreny forestal. general. Això sí, algunes van afectar l'espai natural protegit del Montmell Marmellà. Una situació de risc d'incendi molt alt que, per si no fos prou, també li hem de sumar el factor humà. I és que els Mossos d'Esquadra van detenir ahir una dona de 56 anys a la Jonquera, a l'Alt Empordà, per haver provocat un incendi forestal que va cremar més de 1.000 metres quadrats. La policia i agents rurals van investigar l'origen de les flames i van veure que havien començat a prop d'on hi havia la detinguda acampada i després que algú es posés a cuinar a l'entorn natural. Finalment la van identificar i arrestar l'11 d'agost i ara ja ha passat a mans del jutge. A l'estat espanyol, la policia també ha detingut una altra persona, en aquest cas a Osca, és un home de 28 anys, per haver provocat un incendi que, en aquest cas, ha cremat més de 5.000 hectàrees a les penyes de Riglos. De fet, l'Hume fins i tot hi va haver d'entrar a accedir fins al monestir vell de Sant Juan de la Penya per treure les restes dels reis de l'Aragó per la proximitat de les flames. Pel que fa a l'altre gran incendi que està actiu a la península Ibèrica, que és aquest incendi de niebla a Huelva, ja hi ha 700 persones evacuades per precaució i les flames van fent i han arrasat 31.000 hectàrees i han entrat ja a la província de Sevilla, que era una cosa que volien intentar evitar de totes els bombers, però sembla que de moment aquest incendi que va cremant fora de la capacitat d'extinció. Un quart de nou, aquest matí hem d'estar molt pendents novament de Ceuta perquè queden menys de 24 hores per aquesta possible nova entrada de migrants a la ciutat autònoma. Fa dies que corren molts missatges a les xarxes socials del Marroc que apunten al 15 d'agost com la data assenyalada per tornar a travessar la frontera. Ara per ara, però, no se'n sap molta cosa. Amb aquesta amenaça planejant, això sí, Ceuta es cura en salut i es blinda absolutament per evitar que es torni a repetir una situació similar com la d'ara fa ja un parell de setmanes. Segons llegim a El País, el Ministeri de l'Interior ha augmentat en un 42% els efectius dels cossos de seguretat a Ceuta. Han doblat els torns dels policies de seguretat ciutadana i han afegit una setantena de membres de diferents unitats especialitzades en estrangeria. Però això no és tot. La Guàrdia Civil també ha enviat 60 agents extres per fer vigilància a la frontera i 160 a més per reforçar les tasques de la seguretat a la ciutat. Ara mateix, Ceuta és una ciutat militaritzada. Això pel que fa al govern espanyol, aquestes dades. Però a l'altra banda, el Marroc també assegura que està fent mans i mànigues perquè la imatge de desenes de milers de persones creuant la frontera no es torni a repetir. El govern marroquí ha desplegat 1.600 agents de policia i 2.000 militars al límit entre tots dos països. I, segons digitals del País, també s'haurien instal·lat mitjans dissuasius com Filat a les tanques. Qui en té tots els detalls és l'enviada especial de RAC1 a Ceuta. Anem cap allà, Júlia Manero.
4: Exacte, el govern espanyol ha reforçat les fronteres amb fins a 45 policies més patrullant per Ceuta i una vintena més per agilitzar els processos d'expulsió dels migrants. Marlaska ho té molt clar, cap persona que entri de manera irregular es quedarà a l'estat espanyol.
5: Ninguna persona que entre en, o pretenda entrar en Ceuta y Melilla de manera irregular, se lo digo a ellos para que no atiendan a las mafias que juegan con su vida. Desde luego ninguno de ellos se va a quedar en Ceuta. Ninguno de ellos va a ir a la península. Lo único que hacen está jugándose a la vida.
4: Tot i això, Vives considera insuficient el reforç i demana al ministre encara més efectius.
6: Le hemos seguido pidiendo más policías y más guardias civiles, más efectivos, porque creemos que los ceutíes no se sienten seguros y porque creemos que el Estado tiene capacidades suficientes para que los ceutíes se sientan seguros.
4: El president de Ceuta assenyalava més que només es podrà recuperar la normalitat a la ciutat si tots aquells que encara corren pels seus carrers tornen al Marroc i també si es tanca la porta a la possibilitat d'obtenir-hi asil.
1: Després tornarem a connectar en directe amb la Júlia Manero trepitjant terreny a Ceuta. On també s'ha reforçat la presència policial és a Melilla i allà la Guàrdia Civil ha instal·lat una nova barrera marítima al dic sud de la ciutat autònoma, similar a la que ja es va posar fa uns dies a la platja del Tarajal de Ceuta. Doncs bé, més enllà de l'augment de la presència policial i militar als carrers per dissuadir la convocatòria, el govern espanyol ha repetit per activa i per passiva el missatge que tothom qui creui serà retornat al país d'origen. Ara escoltàvem Fernando Marlaska. Fernando, en aquest sentit, la Moncloa està intentant agilitzar tant com sigui possible que els que van arribar fa dues setmanes a Ceuta facin via cap a l'altra banda de la frontera. Molts encara no han marxat i és difícil posar-hi xifres. Però el govern espanyol calcula que són unes 5.000 persones, la majoria joves. Aquesta és, ara per ara, la dada que tenim. En canvi, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, assegurava ahir al vespre, després de reunir-se amb el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que n'hi hauria fins a 9.000. Sobre això, el govern espanyol i les comunitats autònomes continuen sense acord sobre el futur dels menors que han arribat. Ahir es van reunir per preparar el terreny per una nova trobada, però l'única conclusió que van treure va ser la data de la propera reunió, que serà el 27 d'agost, que ja era el que estava previst per aquesta reunió. Aquell dia es veuran les cares la ministra d'Infància, Cira Rego, i els consellers autonòmics. El PP, però, ha vetat que es pugui parlar de la reubicació dels menors des de Ceuta a altres comunitats. Tot i això, el ministeri assegura que Cira Rego insistirà perquè la qüestió es pugui tractar. En paral·lel, hi ha un altre conflicte polític encara relacionat amb la crisi a Ceuta, és sobre les compareixences dels ministres al Senat per donar explicacions sobre tot plegat. Finalment, la ministra de Defensa ha anunciat que tampoc hi compareixerà la setmana que ve. Margarita Robles ha enviat una carta al president del Senat per excusar-se, assegura que no té prou temps per preparar la intervenció i deixa oberta la porta a fer-la una mica més endavant. Robles, per tant, es desmarca de Fernando Grande Marlaska i de José Manuel Álvarez. Els dos ministres també han decidit no comparèixer al Senat, però en el seu cas no han justificat la seva plantada. Sí, com sigui, Marlaska insisteix que el govern espanyol no defuig la responsabilitat de donar explicacions.
5: Tenemos nuestro deber de prestar y de ser sometidos al control parlamentario. Y en ese sentido nosotros en ningún momento hemos omitido esa obligación. Y somos los primeros interesados y que ya pusimos y dijimos nuestra voluntad, nuestra intención de comparecer ante el Parlamento, ante el Congreso de los Diputados, y se han fijado ya días al respecto.
1: Marlaska havia de comparèixer aquest dimecres, però hi va deixar la cadira buida i José Manuel Álvarez ho hauria de fer dilluns que ve, però ja ha deixat clar que tampoc hi anirà. Mentrestant, la polèmica entre Espanya i Itàlia continua ben encesa. Ara el govern de Giorgia Meloni assegura que fins que no passi el dia de demà, amb aquesta possible nova entrada, no pensen revisar la suspensió de l'espai Schengen i els controls a les fronteres. Per tant, de moment, encara no hi ha data perquè s'acabin aquestes revisions de documentació als ciutadans espanyols. Ho explicava ahir el ministre de l'Interior italià, Matteo Piandesosi.
7: Hi ha qui pensa de manera simplista que tot plegat és una mera especulació política contra Espanya, però aquesta no és la lògica que mou aquest govern. El nostre únic objectiu és protegir la seguretat nacional i per això estem seguint atentament l'evolució de la situació. La decisió de suspendre l'aplicació de l'acord de Schengen no es revisarà abans del 15 d'agost i en qualsevol cas només després que s'hagin exclòs completament els riscos de seguretat per a Itàlia.
8: Sicurezza per l'Italia.
1: El mateix ministre Piandesosi assegurava ahir que han detingut a 3 persones i n'han retornat a 21 a més amb els controls aleatoris que han fet a les persones que venen de fora dels països Schengen. Pel que fa als controls d'Espanya a la gent que ve d'Itàlia, si res no canvia, s'han d'acabar el dia 7 de setembre. I si us pensàveu que després de setmanes i mesos parlant de l'eclipsi, ara que ja ha passat, podríem per fi enterrar el tema i deixar-lo fora de totes les tertúlies, em sap greu dir-vos que el fenomen encara porta i portarà cua, sobretot, però, per alguna cosa que no té res a veure amb el cel, sinó pel caos ferroviari que es va viure durant tot el dimecres i que ja va camí de convertir-se en un nou maldecap pel govern de Salvador Illa. Tota l'oposició, sense excepció, carrega contra el govern per les imatges de cues llarguíssimes i aglomeracions amb centenars de persones que intentaven anar o tornar del sud del país en tren. Recordem que a altes hores de la nit hi havia més de 300 metres de cua a l'estació de Tarragona i des de Rodalies van haver de posar un comboi extra passades les 12 de la nit d'urgència per mirar de no deixar ningú a l'estacada sense poder tornar a casa a dormir. Per tot plegat, tots els partits se'n fan creus que, doncs, un any després d'estar planificant tot aquest dispositiu, l'operatiu de Rodalies quedés completament desbordat, tot i les recomanacions insistents del govern de desplaçar-se en transport públic. I no només hi sucap a l'oposició, sinó també als socis d'Illa, Esquerra i els Comuns. Laia Colomer.
9: A les xarxes, els republicans han lamentat les aglomeracions a Rodalies, però també el col·lapse a la P7 i els problemes per trobar ulleres homologades a última hora. De fet, ironitzen que aquest sigui el resultat d'un any de feina. Els Comuns, encara més contundents, demanen que s'assumeixin responsabilitats. Ho deia en una piulada el diputat Lluís Mijoler, creu que la mobilitat és la que es podia esperar en un dia excepcional com el de dimecres. Junts per Catalunya ha tirat pel dret i ahir mateix va registrar una vintena de preguntes al Parlament per exigir explicacions. Volen saber qui va decidir l'operatiu de Rodalies, si el govern hi va donar el vistiplau i si la consellera Sílvia Paneque va supervisar durant tot el dia el dispositiu. Els de Carles Puigdemont també acusen el govern d'haver-se gastat milers d'euros en propaganda aprofitant l'eclipsi. El PP apunta que el desgavell de dimecres és el pa de cada dia a Catalunya, mentre que la diputada de la CUP, Laura Vega, en una piulada. Va lamentar que el govern no hagués garantit que tothom es pogués moure amb transport públic.
1: Gràcies, Laia. Qui també s'enfila per les parets són les plataformes d'usuaris. Dignitat a les vies creu que dimecres es van viure escenes inadmissibles. La portaveu de l'entitat, Ana Gómez, en parlava a l'Agència Catalana de Notícies.
10: Ahir tot tenia que anar doble. I si els hi faltava material, tenien que haver parlat amb el govern i dir, escolteu, que esteu dient a la gent que vagi en transport públic i no tenim suficient material. Es demana a Renfe prestat... No sé, ells internament han de donar les solucions. Però ahir no es podia fallar de tant.
1: Ahir mateix van fer una petició d'informació pública, han demanat al govern una quinzena de documents, per exemple, el Pla Especial de Mobilitat del Corredor Sud, el Pla de Contingència, les previsions d'afluència o la relació entre els trens que estaven previstos i els que van acabar circulant. Malgrat les queixes de polítics i usuaris, Renfe intenta defensar-se de l'allau de crítiques. Neguen de totes que fos un problema de previsió i, de fet, asseguren que van reforçar el servei tant com van poder, en alguns casos duplicant les places habituals i en d'altres incrementant-les un 60%. El gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, diu que en tot cas el problema és que no tenen més trens disponibles. En parlava ahir aquí al Món a RAC1.
11: No teníem més trens, no podíem fer res més que el que vam fer. I es va fer tot el màxim possible d'augmentar totes les places possibles en el corredor regional del sud, en tant a Terres de l'Ebre, en aquest cas Tortosa, com al Baix Camp, al Camp de Tarragona.
1: Però avui el diari Nació aporta unes dades que mostren com a la pràctica no hi va haver un reforç real, com sentíem que es deia ara des de Renfe. El diari ha analitzat totes les circulacions que hi va haver els dies 11 i 12 d'agost. Malgrat que dues expedicions, dos trens, que si havien d'anar cap al sud, van passar de composicions simples a dobles, és a dir, es va allargar el tren, la cancel·lació d'una tercera expedició d'aquest estil, que també s'havia de doblar, van fer que l'oferta a la tarda acabés sent de tot just 327 places més del que és habitual. 327 més, quan el dia de l'eclipsi, ja ho vam veure, es va desbordar completament el sistema. Tot plegat en un context en què la demanda va superar, com diem, clarament les previsions de Renfe. Avui, a l'inici de la tertúlia, amb la Sílvia Cànovas, el Samuel Martínez i l'Oriol Soler, trucarem a l'Arnau Urgell, que és el periodista del Nació, que assigna aquesta informació, que ha revisat totes aquestes dades. Com aquesta, n'hi ha d'altres que demostren que no hi va haver un reforç notable de Rodalies al dia de l'eclipsi. De moment, des del govern, fan muts i a la gàbia. Més de 24 hores després de problemes a Rodalies, cap conseller ha obert la boca per valorar la situació. Qui sí que ha dit la seva és Protecció Civil, que fa una valoració positiva de l'operatiu de mobilitat que es va desplegar per l'exèrcit, per l'eclipsi. La sotsdirectora Imma Soler diu que, malgrat alguns problemes, van poder garantir la seguretat i el retorn de tothom. Són declaracions a RAC1.
12: La veritat és que la preocupació que nosaltres teníem era, sobretot, que no hi haguessin aquestes aglomeracions en les andanes que poguessin provocar alguna incidència, i després també pues, que finalment es pogués acabar fent el viatge que la gent necessitava, i això també teníem aquesta informació que ens donaven des de Renfe, doncs, que hi havia aquest cotxe que feia com aquesta escombra.
1: Trens a banda, el retorn en cotxe també va ser complicat. Trànsit calcula que 80.000 cotxes van tornar de les zones d'observació fins a l'àrea metropolitana durant la nit de dimecres. En alguns moments, l'increment de mobilitat respecte a un dia normal va arribar a ser del 40%. A més, segons ha pogut saber RAC1, els Mossos van posar 36 denúncies a conductors que es van aturar als vorals de les carreteres durant l'eclipsi. Eudald Martínez.
13: Això malgrat que els Mossos, el govern i Trànsit havien alertat reiteradament del perill que podia suposar per la seguretat en la circulació fer aquest tipus d'accions. La policia diu que la majoria d'aquestes 36 denúncies les van posar a carreteres de l'àrea de Tarragona. A més, els agents rurals també van posar una trentena de denúncies a persones que volien accedir a les zones naturals que estaven tancades. Tot i aquestes situacions, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, diu que el comportament general va ser del tot cívic.
12: No és una situació en què haguem tingut incidències molt destacables que ens denostin, doncs, que la gent no feia cas a res, ni molt menys, eh? El volum que hem tingut d'incidències que no han estat greus, doncs entenem que sí que tothom, la majoria de la gent, doncs feia aquesta previsió, aquesta planificació.
13: Trànsit explica que les hores en què es va registrar un augment de la mobilitat més alt va ser de les 10 de la nit a les 3 de la matinada. Aquest repunt es va concentrar sobretot a l'AP7. Tot i això, celebren que l'autopista no va quedar completament col·lapsada en cap moment i defensen que les restriccions dels camions van ser claus per absorbir l'alta demanda.
1: Gràcies, Eudal. Encara sobre mobilitat durant l'eclipsi, hi ha una altra polèmica que aixeca polseguera. Es tracta del control d'accés al Parc Natural dels Ports, un dispositiu que va quedar, es veu, en mans de la Guàrdia Civil. Ara Junts per Catalunya demana explicacions al govern per aclarir per què no s'hi van destinar els Mossos d'Esquadra i quin va ser el paper exactament de la policia espanyola, d'aquest institut armat a Catalunya, durant l'eclipsi. Més enllà de les cues a les carreteres i dels problemes als trens, una de les principals preocupacions d'aquest eclipsi era que tothom fes un bon ús de les ulleres i que no s'haguessin de lamentar casos de problemes de vista posteriors. Doncs bé, avui ja tenim les primeres dades de tensions oftalmològiques que deixen força clar que majoritàriament la gent ho va fer molt bé, que la gent va fer molt cas de les recomanacions. Des de les 7 del matí d'aquest dimecres, 67 persones han tingut afeccions als ulls. Per fer-nos-en una idea, el dimecres de la setmana passada n'hi va haver una dotzena d'urgències relacionades amb problemes visuals. A més, el sistema sanitari ha detectat gairebé 450 urgències oftalmològiques els últims dos dies. Això són dades del Departament de Salut, que assegura que, tot i el lleuger repunt d'activitat que ha registrat després de l'eclipsi, no han tingut cap problema per absorbir-la i que no s'està parlant de res massa excepcional. Més enllà de les atencions oftalmològiques, durant aquest període, el telèfon 061, Salut Respon, ha atès en total 157 trucades relacionades amb el fenomen astronòmic. De fet, d'aquestes, 146 persones han necessitat l'atenció dels serveis d'emergències mèdiques, però només se n'han hagut d'endur 7 a l'hospital. Una d'elles està crítica per un traumatisme, una altra greu, 3 més han estat menys greu i 2 han estat lleu. Pel que fa a l'activitat als serveis d'urgències de CAPs i hospitals, durant tot el 12 d'agost, Salut va atendre 17.200 persones. És un 12% més que el dimecres de la setmana anterior, que seria un dimecres normal. On el repunt va ser més notori va ser a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, com és evident, on l'activitat d'urgències va augmentar al voltant d'un 25% d'una setmana a l'altra. És on hi havia més gent acumulada. Però, més enllà de les conseqüències per la salut i de l'embolic de mobilitat que ara repassàvem, l'eclipsi també ha deixat una empremta positiva arreu del territori. A la Costa Daurada, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre esperen que el fenomen es transformi en un impuls pel turisme. Estan convençuts que el ressò internacional de l'eclipsi, amb imatges captades a Tarragona, a Prades o al Delta de l'Ebre, serveixi per consolidar encara més la zona com una destinació turística. Tarragona, Esteve Giral.
14: Sí, a la ressaca emocional per l'eclipsi solar total, el primer en 121 anys, sobre un territori afortunat per la franja de la totalitat, hi ha qui espera també ara un retorn econòmic, una traducció en forma de projecció internacional i, per tant, amb més turistes i una marca, com és el cas de la Costa Daurada i la de les Terres de l'Ebre, enfortida. Mar Lleixà, alcaldessa de Tortosa, i Jordi Gazeni, l'alcalde de l'Ametlla de Mar, tots dos a la comarca del Baix Ebre, ho expliquen a l'Agència Catalana de Notícies.
15: Que ha sigut un aparador a nivell del nostre territori, també de la ciutat mundial.
16: És molt possible que hi hagi un retorn, i et diré, no només per les persones que han vingut, que també, sinó per tota la publicitat.
14: Un bon regust de boca que compensa els aspectes negatius, sobretot la mala imatge a les estacions de tren, com la de Tarragona, i les cues quilomètriques a l'AP7, sobretot a l'operació tornada.
1: Gràcies, Esteve. On ja han notat aquest retorn positiu és a Lleida, especialment als punts des d'on l'eclipsi es va poder veure completament. Un dels dos escenaris habilitats per la paeria per contemplar-lo va ser la Seu Vella, que en només dos dies ha rebut més del doble de visitants que l'any passat per aquestes dates. En total n'han estat 1.242. Lleida, Julen Andrés.
17: Visitants d'arreu procedents d'una quinzena de països d'Europa i Amèrica amb una cita obligada a la Seu Vella. 491 visites el dimarts i 751 el dimecres, mentre que l'habitual a l'agost són com a molt unes 300. Molta afluència de gent i molt bon balanç de jornada. En parla la regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme de la Paeria de Lleida, Cristina Morón.
18: Si podem dir que la visualització de l'eclipse va ser un èxit a la ciutat, un dels factors principals va ser el comportament dels lleidatans i de les lleidatanes i de les persones que van venir a visitar-nos. Es van poder viure moments de calma, de tranquil·litat, de relax, d'acceptació, que hi havia moments d'acumulació de gent.
17: Tot plegat generant un impacte econòmic de 2 milions d'euros, 300.000 d'aquests de l'activitat hotelera.
1: Gràcies, Julen. Per cert, que el pas de l'eclipsi ha deixat a molta gent amb ganes de més. L'experiència de dimecres ha generat passions arreu del país i molts ara ja no es volen perdre la següent oportunitat per gaudir d'aquest fenomen. Aquesta següent oportunitat és el 2 d'agost de l'any que ve i es podrà veure des del sud de l'estat espanyol i alguns països del nord de l'Àfrica. Doncs bé, això ha fet ja, a dia d'avui, que els preus per allotjar-se en municipis com Almeria, Granada, Màlaga o Cádiz s'hagi disparat a les últimes hores, però en 48 hores el salt ha estat bestial. Llogar un apartament a Màlaga pel 2 d'agost del 2027 pot arribar a costar entre 2.500 euros i 10.000. A la ciutat de Cádiz ja no queden habitacions disponibles per aquelles dates i se n'han venut algunes que multipliquen per 4 el preu en aquestes dates de l'estiu. I un últim apunt sobre l'eclipsi, perquè ja sabem com van reaccionar a tot el fenomen alguns animals. Mentre dimecres tots miràvem cap al sol, els zoològics van estar ben pendents de totes les espècies i les conductes van variar molt, i en alguns casos ja diuen que van ser bastant sorprenents. Per exemple, els ximpancers són els que més seriosament es van prendre l'eclipsi i l'estona de foscor, i sense perdre temps van començar a preparar els llits per anar a dormir, mentre que els orangutans van quedar perplexos, van mirar el cel diverses vegades i fins i tot van fer escarafalls com a gest de protecció quan el sol va tapar la lluna. Els lleons també es van posar nerviosos, es veu, i les papallones van quedar completament quietes. D'altres espècies, com els elefants, els llops i els linxs, van una mica els més passotes, no van dedicar-hi massa atenció i, de fet, directament no van ni reaccionar a l'eclipsi. Passen 5 minuts de 8:45 del matí. El Barça, per fi, es comencen a tancar algunes de les carpetes del mercat que estaven allà pendents aquests últims 15 dies. Això fa que aviat se'n puguin desencallar d'altres, de fet. A hores d'ara ja podem donar per feta la sortida de Ferran Torres al PSG. Els dos clubs van arribar a un acord ahir per una xifra fixa sense variables que se situa al voltant dels 50 milions d'euros. S'espera que Ferran Torres passi la revisió mèdica a París i que al llarg del cap de setmana el club ja faci oficial aquest traspàs. En clau fair play, aquesta sortida ajudarà a fer espai per inscriure a Rodri. Per tant, ja ho dèiem, una operació pot desencallar l'altra. En té més detalls el Marta Ramon.
9: Quan faltaven pocs minuts per les 8 del vespre, va arribar la fumata blanca i el Barça ja va confirmar que s'havia arribat a un principi d'acord amb el Paris Saint-Germain. Ferran Torres marxarà traspassat per una xifra que se situa al voltant dels 50 milions d'euros, fixa i sense variables associats, ajustant-se molt al que pretenia el club blaugrana en l'inici de les negociacions. Ara els dos clubs han començat a intercanviar la documentació per formalitzar l'operació, que es tancarà definitivament al llarg del cap de setmana. S'espera que Ferran passi la revisió mèdica a París en les properes hores per poder fer oficial el seu aterratge a l'equip que dirigeix Luis Enrique. Paral·lelament, i amb Rodri com a taló de fons, el Manchester City seguien de prop l'operació per si en treien algun pessic, però no veuran ni un euro dels variables que podien cobrar derivats de l'acord per traspassar Ferran al Barça el desembre del 2021. En clau fair play, la sortida de Ferran ajudarà a fer-li espai a Rodri, perquè entre sou i amortització poden alliberar-se al voltant de 20 milions d'euros.
1: Gràcies, Marta. Rodri, per cert, que ha volat aquesta nit al Liverpool, tot i que avui s'ha de reincorporar els entrenaments amb el seu club. El diari Sport apunta que el jugador estaria intentant aconseguir un permís especial a l'estil Ferran Torres per no exercitar-se, a l'espera que es tanquin les negociacions entre el Barça i el Manchester City. Tot plegat el cap de setmana que arrenca la Lliga, ho dèiem al davantal, amb una primera jornada incompleta. El partit que estrena la temporada 26-27 és aquest juganer, tot ensucrat i festivalero a la Vés Getafe. Evidentment, s'ha d'haver notat la dosi d'ironia. El 14è i el 7è classificat respectivament de l'any passat. El maig es jugarà demà a 8:15 de la tarda, per si voleu organitzar-vos el cap de setmana per veure'l, i almenys el duel es disputa a Vitòria i no a Getafe, fet que fa, doncs, potser que sigui una mica més atractiu aquest partit. El partit que no es disputarà en aquesta primera jornada típica serà el Celta-Osasuna, per un fong que ha malmès la gespa de Balaïdos, i tampoc jugaran ni Barça, ni Madrid, ni Atlético de Bilbao, ni Real Societat, ni Betis, per haver tingut jugadors del seu equip a les semifinals o a la final del Mundial. I sí que jugarà la primera jornada, però dimecres que ve serà l'Atlètic de Madrid i en aquest cas contra el Màlaga. És a dir, el Barça, vigent campió, debutarà una setmana després i ho farà jugar, ja ho sabeu, abans la jornada 2 que la 1. Això sí, el conjunt entrenat per Hansi Flick aquest diumenge juga un amistós contra el Basilea a 4:45 de la tarda. Serà el penúltim de la pretemporada perquè el Barça la tancarà amb el trofeu Joan Gamper el dimecres 19. Mentrestant, a la resta de lligues, els campions juguen els partits inaugurals a casa. Anglaterra, l'Arsenal, l'Alemanya, el Bayern, i a Itàlia, l'Inter. Pel que fa als altres tres equips catalans de primera i segona, sí que comencen a caminar aquest cap de setmana. L'Espanyol, diumenge, a les 7, a Cornellà contra el Llevant. El Girona a la mateixa hora, també diumenge, a Montilivi contra el Leganés, i el Sabadell, amb tota aquesta ciutat a darrere que volen continuar vivint aquest somni, no debutarà fins dilluns en un estadi històric com és el Molinón. Ho farà contra l'Sporting a les 7 de la tarda. Per cert, a la segona divisió ja arrenca aquest vespre a partir de 9:45 amb el partit entre la Reial Societat B i el Castelló. Obrim plana de successos amb un cas totalment de pel·lícula que va passar dimecres a Barcelona. Els Mossos han detingut dos homes després que intentessin segrestar un jove tunisià, creador de contingut, que estava de pas per la ciutat i que havia llogat un apartament al carrer Aribau. Quan va entrar a l'habitatge, el va sorprendre un grup d'encaputxats que ja l'esperaven a dins. Se li van llançar a sobre, el van agredir, el van despullar i ho van gravar tot. L'objectiu seria enviar aquestes imatges als familiars del jove per aconseguir diners i joies. De fet, segons explica La Vanguardia, els Mossos van rebre dues denúncies de coneguts de la víctima que tan bon punt van rebre els vídeos, van anar a comissaria per avisar el segrest. Un dels coneguts va decidir anar fins al pis i quan va veure indicis i sorolls estranys va cridar que era policia. Els segrestadors s'ho van creure i van decidir fugir pel pati interior. Dels 5 integrants del grup, 2 no van poder marxar i els Mossos ja els han pogut detenir. Ara busquen a la resta. Abans de fugir, però, van aconseguir endur-se un bon botí. Diners, joies, roba de luxe, aparells de música i el telèfon de la víctima. Tot plegat gravat per desenes de veïns que seguien estupefactes tota aquesta escena surrealista i, com dèiem, de la pel·lícula hollywoodiana. Encara a Barcelona, els Mossos investiguen un nou tiroteig. És el segon incident d'aquest tipus a 9 barris en pocs dies i el 5è a l'àrea metropolitana en una setmana només. En aquest últim cas, els veïns van sentir diversos trets que haurien impactat contra la façana d'un edifici del carrer Riells. Va passar ahir cap a la 1 de la matinada. Quan els agents hi van arribar, els pistolers havien fugit, però van trobar diverses beines de bala a terra. De moment, no hi ha cap detingut ni tampoc es té constància de cap persona ferida. Al Pont de Suert, els Mossos han detingut un jove de 18 anys acusat d'intentar matar un noi amb una arma blanca. L'agressió va ser la matinada de diumenge, durant la festa major del poble. Després d'una discussió al carrer entre dos grups que no es coneixien de res, l'arrestat va clavar una ganivetada a l'abdomen a la víctima i va fugir. El noi es recupera ara a l'Hospital de Viella, on el van haver d'operar d'urgència. Gràcies a la descripció dels testimonis, la policia va poder identificar l'agressor, el van detenir dimecres a Lleida i ahir ja va passar a disposició del jutjat de Tremp. I en les últimes hores han mort dues persones més ofegades. Un senyor de 78 anys a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. En el moment de l'incident encara faltaven 10 minuts perquè comencés el torn dels socorristes. I a Castelldefels, al Baix Llobregat, una dona de 84 anys va morir ofegada a la tarda. S'hi van desplaçar 3 ambulàncies, però no van poder fer res per reanimar-la. Amb aquesta víctima ja han mort 11 persones a les piscines catalanes i 19 a les platges durant la temporada de bany. I tanquem aquesta plana de successos amb aquestes dades que publica avui el periòdico. La gent gran pateix 215.000 delictes l'any arreu de l'estat espanyol i aquests s'intensifiquen a l'estiu en zones com ara la Costa Brava. La majoria dels delictes contra persones més grans de 65 anys són robatoris sense força i la Guàrdia Civil alerta de la tècnica més habitual, que és que els lladres despisten a les víctimes donant-los conversa i després els fan una abraçada o un petó. I en aquest moment aprofiten per buscar les seves butxaques o sostreure'ls el mòbil, alguna joia o diners. Segons fonts del cos, hi ha almenys 12 clans criminals que es dediquen exclusivament a aquest tipus de delicte i avisen que cada any hi ha més i més casos. I pareu bé l'orella si teniu previst anar a Madrid o sou d'aquells que viviu per raons de feina, per raons professionals, una mica cavall entre Barcelona i Madrid, perquè a partir del 15 d'octubre es recupera el pont aeri, el recupera Vueling. La companyia el reprèn després que hagin notat un bon repunt dels passatgers que prefereixen anar cap a Madrid o tornar de Madrid cap a Barcelona en avió i no pas en tren. Això, aquesta tendència, s'ha notat des de l'accident d'AVE de Damuth. De fet, per posar-hi xifres, els límits de velocitat i les incidències haurien fet perdre gairebé 2 milions de passatgers entre gener i març a les companyies d'alta velocitat d'Irio, Uigo i AVE. Hi haurà 2 vols per dia, de dilluns a dijous, a partir del 15 d'octubre. Aquests 2 vols seran a primera i a última hora del dia i un vol diari els divendres i diumenges. A més, a partir de novembre també superarà un vol dissabte. Els bitllets ja estan a la venda i n'hi ha disponibles fins al març de l'any vinent. Per cert, que no deixem de parlar parlar d'avions perquè la vaga de Ground Force ja ha deixat més de 3.000 maletes de l'aeroport del Prat. Les negociacions amb l'empresa de personal de terra estan estancades, segons han confirmat fonts a La Vanguardia, i la vaga indefinida va pel camí d'allargar-se. A banda dels equipatges retinguts a l'aeroport, ja s'han cancel·lat entre 150 i 170 vols des que van començar la protesta. I arribarem a 9:15, queda tot just un minut, obrim plana internacional i posant especial atenció a la situació límit que es viu a l'interior d'un dels portaavions més grans de l'exèrcit dels Estats Units. Fa més de 250 dies que no toca terra i ja hi ha hagut diversos intents de suïcidi. El vaixell té una falta de subministrament preocupant i condicions inhumanes, com ara dutxes florides, vàters putrefactes o trams sense aigua durant més de 2 hores. Això ha provocat que 2 membres de la tripulació s'intentessin llançar directament per la borda, segons expliquen diversos mitjans nord-americans. El portaavions estava destinat a l'Orient Mitjà per donar suport a la guerra de l'Iran, però la realitat és que encara no ha tocat terra i no hi ha cap nova informació sobre la seva situació actual. Fa un parell de dies, les famílies dels més de 5.000 membres de la tripulació van reunir-se amb el secretari de la Marina i li van transmetre la seva preocupació i la voluntat que els tribunals i que els tripulants puguin tornar d'una vegada per totes a casa. Per cert, és el primer cop que un vaixell modern està sense tocar terra tants dies, més de 250. I encara sobre els Estats Units, revés judicial per Donald Trump, nou revés judicial pel president dels Estats Units. Un jutge ha desestimat la demanda que va presentar contra Harvard per antisemitisme. En vam parlar molt en el seu moment. Trump considera que la universitat no va protegir els estudiants jueus i israelians després de l'esclat de la guerra de Gaza. El jutge considera que els episodis d'assetjament en què se sustentava la demanda eren massa aïllats i esporàdics per demostrar que la universitat no protegia els drets dels estudiants. I a Colòmbia no para de créixer la xifra de morts i ja són 281 les persones que han mort pel terratrèmol que dilluns va afectar el país. El nombre de ferits ja frega els 4.000 i encara hi ha gairebé 400 persones desaparegudes. Entre les víctimes mortals hi hauria un home amb doble nacionalitat espanyola i colombiana, ho va anunciar ahir el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez. Ara bé, la xifra d'espanyols amb qui encara no s'ha pogut contactar ha anat baixant molt en les últimes hores i de moment és només de 12 persones. A mesura que avança el rellotge, com sempre passa, malauradament en aquests casos, és que disminueix l'esperança de poder trobar supervivents entre les runes. Ara, el govern colombià ha limitat l'accés dels equips de rescat, passat el període de supervivència de 72 hores, i només hi podran treballar experts dels Estats Units, d'El Salvador, de l'Equador i Israel. En plana de salut, les autoritats han identificat 3 contactes estrets a Catalunya de l'últim cas d'antivirus a l'estat espanyol. Aquest home està aïllat a Galícia des del 28 de juliol, es troba bé, és asimptomàtic i les proves han demostrat que no té capacitat de transmissió. Es tracta d'un jove que va viatjar des de Buenos Aires a França fent escala a Santiago de Chile i Madrid. Pel que fa als casos estrets que s'han localitzat a Catalunya, tots 3 també es troben bé i han donat negatiu en els primers testos. Ara estan aïllats de manera preventiva a casa seva. La resta de l'estat espanyol s'han localitzat 4 contactes més i, seguint la mateixa línia, tots asimptomàtics. I bones notícies pels afectats per l'esboranga al barri del Putxet a Barcelona. Els veïns d'un altre dels blocs ja poden tornar a casa. Això sí, de manera voluntària. Per què? Doncs perquè les obres fan molta fresa i l'Ajuntament els ha donat l'opció de continuar dormint fora si el soroll els molesta. Víctor Massip.
19: Són els veïns del número 54 del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Després que els tècnics hagin comprovat que és totalment segur, podran tornar a casa entre aquesta setmana i la que ve. Ara bé, com que les obres per tapar l'esboranc continuen i el soroll és intens, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, els manté oberta l'alternativa de continuar dormint a fora.
20: Pot haver-hi el retorn voluntari, perquè com que aquesta és una zona que estarà encara amb obres durant algunes setmanes, doncs això pot causar molèsties i també és un factor que han de tenir present els veïns per decidir si tornen o no.
19: Amb aquest bloc, el 60% dels afectats hauran pogut recuperar casa seva. La pitjor part, però, és per als residents de 4 de les 8 finques que se troben a la zona 0 de l'Esboranc, als carrers Rubinstein i Teodora a la Madrid. Allà és on van aparèixer més esquerdes i danys estructurals fa uns dies i s'hauran d'esperar pel cap baix fins al setembre per tenir notícies. Mentrestant, la Generalitat ha enviat una 50ena d'ajuts econòmics per cobrir les despeses de les famílies que continuen fora.
1: Gràcies, Víctor. Encara vinculat a Barcelona, avui ens ha cridat l'atenció una carta que publica un lector de La Vanguardia, que es diu Josep Pagès. Explica que des de l'1 de gener que està reclamant que falta un senyal de direcció prohibida al seu carrer, a Barcelona, i també un altre senyal de prohibit girar a l'esquerra. Això fa, explica, que puguin entrar molts cotxes en sentit contrari i que, per tant, s'està posant greument en perill tant a altres cotxes com a vianants. Es veu que això ha passat multitud de vegades per aquests dos senyals que falten. L'Ajuntament, en un primer moment, explica el Josep, va reconèixer la situació i li va dir que ho senyalitzaria tot correctament. Però, segons expliquen a la carta, l'actuació va quedar a mitges i l'Ajuntament només va posar una de les dues senyals que faltaven. Després d'una nova reclamació a l'abril, el consistori va tornar a admetre l'error, però explica el Josep que el problema continua sense resoldre's. Estem a 14 d'agost. Indignat, el veí d'aquest carrer, que és el carrer Nau Santa Maria, assegura que si la incidència ha de continuar gaire més, que seguirà l'exemple del Miquel de Mataró, segur que recordareu el cas, d'aquest home que va arreglar el carrer del cos sense permís i que posarà també el senyal que falta pel seu propi compte sense esperar eternament la resposta de l'Ajuntament i creu que, si ha d'assumir les conseqüències d'alguna multa, que ho farà, però que aquest senyal ha de ser allà posat d'una vegada per totes. I encara a Barcelona, l'antiga presó model de l'Eixample passarà a ser la nova seu del Memorial Democràtic. Segons avança el diari Nació, el diari digital Nació, l'acord entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per establir-hi aquest centre es presentarà a finals de setembre o a principis d'octubre. Per les cel·les de la Model hi van passar més de 1.600 antifranquistes condemnats a mort per Franco, com el president Lluís Companys, o l'últim condemnat a mort pel franquisme, el Salvador Puig Antich. I ara fem cap a Girona un moment perquè els problemes relacionats amb les deixalles continuen. Ara hem sabut que la ciutat ha posat gairebé 250 multes en mig any a persones que aboquen residus fora del contenidor o deixen trastos al carrer. És una de les estratègies de l'Ajuntament per combatre l'incivisme i la brutícia als carrers. A més, per millorar la situació, s'intensificarà el buidatge de papereres al centre. Corresponsal de RAC1 Girona, Sandra Florença.
0: Girona vol millorar la neteja dels carrers i evitar la imatge de papereres desbordades al centre. L'Ajuntament revisarà les rutes i freqüències de buidatge, els punts on s'omplen més ràpid, com la Rambla, el Barri Vell o el carrer Santa Clara, i instal·larà contenidors de més capacitat. L'alcalde Lluc Salelles alerta que l'incivisme acaba repercutint en el conjunt dels gironins.
21: Cada vegada que una persona tira una bossa a fora del contenidor, el que està fent és fer pujar la taxa de residus en els gironins en el seu conjunt. Cada persona incívica que ho deixa fora implica que ens pugi la taxa que paguem els gironins i les gironines l'any següent. Per tant, és una actitud profundament insolidària.
0: El consistori també vol implicar els comerços perquè els clients puguin retornar-hi els envasos de menjar per emportar després de consumir al carrer. I reforçarà els controls. En el primer semestre, la policia municipal ha posat gairebé 250 multes per abocar residus fora dels contenidors o deixar trastos al carrer.
1: Gràcies, Sandra. Fem una pausa i repassem, entre altres coses, les novetats musicals i a la cartellera d'aquest divendres. Us direm quina serà la seu ja oficial i confirmada de la propera edició d'Eurovisió, que portem 48 hores en què hi ha moltes novetats d'Eurovisió i el Jordi Ramos està de vacances. No sé. M'imagino que deu estar pujant-se per les parets perquè li agradaria estar-ho explicant a ell, però no li estan respectant ni les vacances, al pobre Jordi. I molta atenció, perquè us direm quines són les paraules en català que més dubtes en generen els catalans a l'hora d'escriure. Aquelles paraules que busquem més al diccionari per saber com s'escriuen. Un moment.
22: Ganarles el derbi es lo único que pido.
23: Volver a ser grandes.
24: Un altre sextet serà massa.
25: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
2: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
3: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
2: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
4: Verisure.
5: Ui, quin fred que m'ha agafat.
6: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
5: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
23: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
26: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
27: RAC 1. Aquest diumenge la Lliga de Primera i Segona comencen a RAC 1. A les 7, des de l'RCD Stadium, Espanyol Llevant. Els blanquiblaus volen tenir un bon inici a casa davant la seva afició.
28: A Adel Expósito li cau mort en Pol, el xoc, gol!
27: Viviu el partit en directe amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. També a les 7 a Montilivi, Girona-Leganés. El debut del Girona segona amb Miquel Agut i els comentaris de Marc Brugué.
28: De fons a la dreta, a la centre de l'àrea, gol!
27: Molt pendents de la resta de la jornada primera i segona. Aquest diumenge torna la Lliga a RAC 1. Espanyol Llevant de primera i Girona-Leganés de segona. L'Espanyol i el Girona Juga RAC 1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
29: RAC 1. Tots som un milió.
1: Cinc minuts i les 9. Bones notícies pel català, perquè ben aviat una quinzena de videojocs també hi seran en la nostra llengua. Això ho ha permès una convocatòria d'ajuts que ha posat en marxa el Departament de Política Lingüística de la Generalitat. Alguns d'aquests videojocs són Scrabble Go, el joc d'estratègia amb cartes, el Quixot, grans reptes, i el thriller Gaudí, el vent de Barcelona, un joc que es va crear en japonès l'any 1989 i que transcorre entre Barcelona i Londres. Aquest any, després de 4 edicions, el Departament ha ampliat la quantitat de diners disponibles per tal de cobrir les necessitats de les empreses sol·licitants. Quan aquests 15 jocs estiguin disponibles en català, en total ja n'hi haurà més de 300 en la nostra llengua. I parlant de la nostra llengua, el que dèiem abans d'anar a publicitat, agafeu paper i boli i mireu si sabeu escriure correctament aquestes paraules o expressions. Primera, Déu-n'hi-do. Penseu-la, si més no. Com escriuríeu Déu-n'hi-do? Com escriuríeu badar? Com escriuríeu compte? O com escriuríeu biaix? Déu-n'hi-do, badar, compte o biaix? Potser no us resulta especialment complicat. Però, segons un estudi de diccionari.cat, aquestes són algunes de les paraules que generen més dubtes als catalans. Aquesta pàgina, diccionari.cat, rep cada any uns 7 milions d'usuaris que hi entren sobretot per resoldre dubtes d'ortografia, buscar paraules poc freqüents o consultar termes que han guanyat popularitat. I biaix n'és un bon exemple. És una paraula que ara consultem molt més que fa uns anys, probablement perquè cada vegada la sentim més en expressions com biaix de gènere o biaix de la intel·ligència artificial. Per si us heu quedat amb dubte, biaix és amb B alta, I-A-I-X, compte és C-O-M-P-T-E, badar és amb B alta, badar, B-A-D-A-R, i Déu-n'hi-do és Déu, amb accent, guió, N, apòstrof, H-I, guió, i do, D-O. Ni Déu-n'hi-dor, ni tot junt Déu-n'hi-do, no, Déu, guió, N, apòstrof, H-I, guió, do. Apa, si no ho sabíeu, ja ho sabeu. I aquest cap de setmana és el cap de setmana de les festes majors, ho hem anat dient. Hi ha desenes i desenes de municipis de Catalunya que justament les celebren per aquestes dates i hi ha una queixa recurrent entre els veïns que viuen a tocar dels carrers on s'hi fa festa. I és que no tenen manera de clocar ull pel soroll. En alguns casos, les finestres fins i tot retrunyen. expliquen. Doncs bé, coincidint amb que avui arrenca les festes de Gràcia, amb un pregó a les 7 de la tarda de la mà de la periodista i historiador Sant Vicenç Sant Clemente, avui volem parlar d'aquesta problemàtica que porta de corcoll alguns veïns, com la Laia, que és membre de la plataforma Gràcia Conviu amb la Festa, i afegirem l'Isabel Ribas, que és vicepresidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia. En plana musical, la Sala Jamboree de Barcelona, situada a la plaça Reial, deixarà de programar concerts propis per les elevades despeses que suposa i també per la normativa municipal, cada cop més estricta. Així ho avançava ahir La Vanguardia. Des que es va crear l'any 1960 per l'escenari del Jamboree, hi han passat grans noms de la música jazz nacionals i internacionals, com el trompetista nord-americà Chet Baker o el cantant de jazz nord-americà Ella Fitzgerald. El pianista barceloní Tete Montoliu va inaugurar l'espai l'any 60. La decisió del Jamboree arriba en un context en què les sales de concerts viuen un moment delicat. A la ciutat de Barcelona, Jamboree no tanca, però la decisió de no programar concerts propis implica que la sala perdrà aquesta identitat tan marcada que tenia fins ara. A partir d'ara es llogarà als artistes que hi vulguin actuar o bé s'aplicarà el percentatge 70-30 taquilla. És a dir, la sala s'endurà el 70% dels beneficis i l'artista el 30%. Tal com avançava RAC1 fa uns dies, en 30 anys Barcelona ha perdut més de 200 sales. Sobre aquest escenari incert en parlava RAC1 la codirectora de la SAC, que és l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya, Adriana Alcubé.
7: Això al final és perdre valor cultural de la ciutat, perquè perdem espais expositius que afecten tant, evidentment, a tota la part de treballadors, als artistes que perden espais on poder exposar la seva música i les seves creacions, i també hi perd la ciutadania, perquè evidentment perden un espai on poder gaudir de música en viu, i perd la ciutat perquè es redueixen els equipaments culturals que poden ofertar.
1: Per evitar situacions com la d'aquest local de Barcelona i futurs tancaments, el sector demana a les administracions que actuïn i cuidin les sales. Avui comença una cita molt especial, per cert, per la cultura catalana a l'estranger. Estocolm acull fins diumenge l'Aplec Internacional de Difolk, la mostra més important de cultura popular catalana que es fa fora del país. Serà l'edició més multitudinària de la història, amb uns 1.200 actors de 42 entitats. El programa d'accés inclourà, entre d'altres, un espectacle inaugural amb una cercavila, una diada castellera i un concert de cobla i cant coral. Va, encara parlant de cultura i parlant de música, avui divendres toca revisar qui està d'estrena. Publica àlbum, entre d'altres, el productor nord-americà Benny Blanco. Joven y salvaje. Joven y salvaje. Joven y salvaje. Blanco s'estrena cantant en castellà amb Hermoso, un disc íntegrament en aquesta llengua. Són 8 cançons i destaquen les col·laboracions amb la seva parella, Selena Gómez, i aquesta que sona amb la barcelonina Bebe Tritz. Precisament una altra de les col·laboracions del disc de Benny Blanco és Becky G, que avui també presenta ella nova música. Publica el seu nou disc, que es diu Baraja Bendita, i és el cinquè treball de la cantant nord-americana. Inclou 17 temes com aquest EPA, que va repetint. A veure... Aquest que escolteu és Marilyn Manson, que també té nou àlbum, es titula One Assassination Under God Chapter 2, i inclou 9 cançons, entre les quals hi ha aquesta que sentim de fons, que es diu Exit Wound. I Jungle també està d'estrena. L'àlbum es diu Sunshine i és el cinquè de la banda britànica. Són 11 temes com aquest The Wave. Qui també estrena nou àlbum avui és Phoebe Bridgers. Es titula Lost Weekend i arriba 6 anys després del seu últim disc. Inclou 16 cançons rock-folk com aquest Bobby. I obrim ara l'agenda de concerts del dia i ho fem parlant de Rigoberta Bandini, que actua a 11:15 de la nit al festival Porta Ferrada Sant Feliu de Guíxols. També pujarà a l'escenari del festival una miqueta abans, a les 9, Maria Jaume. I la Ludwig Band, a les 9 de la nit, visita l'Occident Summerfest Cerdanya a Puigcerdà. Yeah, mateix Festival de la Cerdanya en què ahir mateix Joan Dausà va culminar la seva gira Immortals. I no saps com t'he trobat a faltar. El cantant de Sant Feliu de Llobregat ha plegat a més de 60.000 persones durant els seus concerts aquest any. Dausà ha comparat l'energia d'aquestes actuacions amb les dues que va fer el Palau Sant Jordi a Vistalegre a Madrid el 2024.
8: Hem complert l'objectiu que ens vam plantejar, que era repetir aquella energia, reviure aquella potència que vam sentir al Palau Sant Jordi i al Palacio de Vistalegre. I han estat 12 concerts, una gira breu però intensa i que recordarem sempre.
1: Durant la gira, l'artista ha tocat en festivals com el Terramar de Sitges o els Sons del Món de Roses i en la majoria de concerts ha penjat el cartell de complet. I, per cert, que ja sabem on serà la propera edició del Festival d'Eurovisió. Es farà a la ciutat Burgas de Bulgària, que està situada a l'oest del país i al costat del Mar Negre i té uns 200.000 habitants. Recordem que el país que va guanyar l'última edició del certamen amb aquest tema que sentíem de fons, de Darina Yotova, coneguda com a Dara, que va interpretar Bangaranga. La final es farà el 15 de maig de l'any que ve. Pel que fa als cinemes, avui s'estrena al final Doak Street amb Anne Hathaway i Ewan McGregor com a protagonistes.
10: Anybody else see that weird light last night?
11: What weird light?

0: D'Agnès i Elias Van Lund explica la història d'una nena de 10 anys que rep assetjament escolar i que troba un manual que li ensenya a convertir-se en una superheroïna. Una altra estrena destacada aquesta setmana és la comèdia Marsupialim.
1: C'est quoi? Le Marsupilami.
0: Disculpeu, estem molt espesos. Marsupilami. Evidentment. Explica la història d'un treballador d'un zoo que viatja a Sud-amèrica per recuperar un misteriós paquet. A dins hi ha un marsupilami, un animal legendari perseguit per diversos interessos. I una última estrena, el thriller d'atracaments Cuenta Atrás.
2: We've got an old bomb in central London.
3: World War II looks like a 1,000-pounder.
0: Parla d'un grup d'obrers que troba una bomba de la Segona Guerra Mundial sense explotar al centre de Londres. Mentrestant, uns lladres aprofiten el caos per fer un gran atracament. I per cert, que encara en pantalles, el retorn de Ted Lasso, de la meravellosa Ted Lasso, ha batut tots els rècords d'Apple TV. La temporada 4 de L'entrenador més estimat ja és l'estrena més vista de la història de la plataforma. En els dos dies posteriors a l'estrena ha acumulat gairebé 300 milions de minuts de visualització, una xifra històrica per Apple TV que ja ha destronat altres produccions com Severance o Pluribus. La sèrie estrenarà un capítol cada setmana fins al 7 d'octubre. Passen 7 minuts, pràcticament de les 9 en punt del matí. De seguida la tertúlia amb la Sílvia Cànomas, el Samuel Martínez i l'Oriol Soler, però abans la resta de l'actualitat esportiva. La barcelonina Jael Bestué va acabar la setena a la final dels 200 metres dels europeus d'atletisme de Birmingham.
4: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: La velocista catalana de 25 anys va fer un temps de 22 segons i 69 centèsimes que la va deixar lluny de les posicions per aconseguir medalla, tot plegat en una jornada en què Marta Mitjans, d'Arenys de Mar, es va quedar fora de la final dels 800 metres i l'Oriol Sánchez es va lesionar en la classificació dels 200. Avui arrenquen les proves d'heptatló amb la participació de l'hospitalenca Maria Vicente i també es disputa la primera ronda del relleu 4x400 masculí amb el lleidatà Bernat Herta i la dels 1.500 metres amb el barceloní Carlos Saiz. Molta sort a tots. Pel que fa als europeus de natació de París, l'equip espanyol amb el català Luca Huck va acabar quart en la prova de 4% relleus lliures per darrere d'Hongria, Rússia i Croàcia. I també ahir Adrián Santos es va quedar sense semifinals dels 50 metres d'esquena. Tornant al futbol, abans que parlàvem de l'inici de la Lliga, la Supercopa d'Espanya 2027 se celebrarà a Istanbul. La Federació Espanyola de Futbol ha decidit portar la competició, que es disputarà entre el 2 i el 7 de gener a Turquia. En aquesta edició hi participaran el Barça i el Madrid, primer i segon classificats de la Lliga, i la Real Societat i l'Atlètic de Madrid, finalistes de la Copa del Rei. Mentrestant, a segona divisió, el Girona ha anunciat que els extrems Minsu i Justin formaran part de la plantilla del primer equip. Tots dos van jugar la temporada passada cedits a l'Andorra i acaben contracte a final d'aquesta temporada. I precisament a Andorra, l'Inter d'Escaldes s'ha classificat per l'última ronda prèvia de la Conference League i està a punt de convertir-se així en el primer equip del Principat en jugar a la fase final d'una competició europea. Els andorrans van golejar 0-4 al Flora d'Estònia i s'enfrontaran per aconseguir un pla a la Conference al Drita de Kosovo.
5: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes. I l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom.
6: Prova-ho ara.
0: El trànsit.
7: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
0: Connexió en directe amb el Servei Català de Trànsit. Allà hi tenim l'Eduard Sánchez. Bon dia, Eduard.
8: Hola, molt bon dia. Doncs de moment seguim amb poc volum de trànsit en general, si més no a aquesta hora. No hi ha pas massa punts amb retenció. Únicament a aquesta hora sí que trobarem un tram de lentitud amb aturades a l'autovia 2, a l'altura de Riudellots de la Selva, en sentit nord, i també el tram afectat per obres a la ronda de dalt de Barcelona. En aquest cas, en sentit Llobregat, aquí tenim un quilòmetre i mig a la zona de la Vall d'Hebron, en aquest punt de la ronda de dalt. A la resta, de moment, com dèiem, sense altres dificultats. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
9: I si l'equilibri perfecte si existís? Ara, amb el nou Moda 5 SQS, no has de triar. El superhíbrid amb la màxima eficiència i tota la potència que necessites. Un SUV amb etiqueta Eco i 7 anys de garantia des de 23.990 euros. O Moda 5, el millor dels dos mons. Xarxa de concessionaris O Moda Jaeco de Catalunya.
0: I acabem aquests

0: punts aquí al món a RAC1, regalant-vos coses. Com cada divendres d'estiu, si ens escolteu, podeu aconseguir grans regals. Com poden anar a parar les vostres mans? Doncs, bàsicament, concursant. Pels que encara no ho sapigueu de què estem parlant, us expliquem de què va. Cada divendres enviem un dels nostres redactors de RAC1 o del món a RAC1 fins a un punt indeterminat de la geografia catalana. Al llarg del matí anem donant pistes mica en mica d'on es troba i els oients heu de descobrir on és i anar-lo a buscar, anar a tocar-lo. El primer que el troba i el toca s'endú cap a casa un lot de premis que, com sempre, un divendres més, déu-m'hi-do. Pareu bé l'orella perquè avui regalem un viatge en catamarà, un bany entre tonyines, una degustació de tonyina roja Balfagó, tot plegat en un pack d'experiència Tuna Tour Snorkel, que també inclou un lot d'articles Tuna Tour, samarreta, gorra, peluix i tassa, tant pel guanyador com pel seu acompanyant. Tot plegat és un premi per dues persones, a més d'un USB exclusiu amb fotos i vídeos de la seva experiència. I per si això no fos prou, també regalem una samarreta de la nova tercera equipació del Barça, d'aquesta temporada, aquesta samarreta blava, amb diferents tonalitats blaves i verdoses, que està triomfant molt i que va molt buscada, aquesta samarreta que s'ha presentat aquesta setmana. Una samarreta de la talla que vulgueu i amb la possibilitat de posar-hi el nom i el dorsal que vulgueu. Evidentment, només faltaria, no caldria ni dir-ho, però diem-ho, samarreta oficial del Barça. Tercera equipació preciosa d'aquesta temporada. Ara que ja us hem develat tots els regals que tenim preparats per aquest divendres, avui qui tenim perdut per Catalunya és... Esteve Giral, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia, Sergi, bon dia a tots.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt bé. Estic recuperant-me, no?, de tot el que hem viscut aquesta setmana.
0: Ai,
1: que ha sigut molt emocionant, però també un punt esgotador. Per tant, he buscat un indret on em pugui recuperar una mica, un punt balsàmic.
0: Ah, d'acord. Primera pista que ja han deixat caure, indret balsàmic, una mica, sí, si esteu aquesta, una miqueta allò...
1: Aquesta no la teníem al guió.
0: No la teníem preparada, aquesta, però està bé.
1: Sí.
0: Si esteu una mica esgotats físicament o fins i tot d'esperit, on està l'Esteve és un molt bon lloc on recuperar-vos. A veure, què
1: molt,
0: més veus?
1: Molt bon lloc.
0: Què més veus, Esteve, ara mateix?
1: Mira,
0: una mica allò, el teu entorn, veig...
1: Sí, mira, la paleta de colors, val? La paleta de colors és una paleta de colors molt agraïda, perquè pràcticament a tocar tinc el verd, però també tinc el marró, el gris, el color més terrós. Va, no en diré més, que si no, massa paleta de color i que no ho trobin massa fàcil,
0: exacte,
1: els oients. Que en saben molt, que ja portem molts anys i en saben molt.
0: Totalment. I els hi anem posant cada vegada més difícil i no hi ha manera, tu. A quina temperatura estàs, Esteve? Diries més aviat fred o ja t'estàs començant a torrar?
1: Vaja. No, ja començo a sentir la caloreta. De fet, ja et sentia abans que deies, d'això de les temperatures. Jo crec que ara devem estar al voltant dels 28, 29 graus. Mm-hmm. És un espai on la caloreta també hi és present. Vaig estar present a tot arreu.
0: Sí.
1: Puc fer una mica d'enveja, Sergi? Avui he dormit amb llençol. Vaja, que he dormit bé. Però, clar, a l'interior de Tarragona tenim espais encara on es dorm una miqueta bé.
0: T'has pogut tapar avui? Sense ventilador ni res?
1: Sí, m'he tapat amb el llençolet. Amb el llençolet només, Llençolet, tot
0: allò als peus, mitja cama,
1: i he pogut dormir. Sí, que és com un plaer, després d'aquest estiu, tòrrit.
0: Totalment, totalment.
1: Poder-te tapar és un plaer.
0: Després et greu com despertar-se, no? De dir, hòstia, ara aquests m'envien a no sé quin lloc, amb el bé que estic aquí tapadet.
1: Sí, però avui em venia de gust, perquè volia això, volia anar a un lloc on em pogués recuperar. I per tant em venia de gust venir. Vaja, sempre em ve de gust parlar amb vosaltres, però avui em venia especialment de gust.
0: Va, Esteve, i per acabar aquesta primera ronda de pistes, donem la pista oficial, que és la que espera una mica tothom per poder desplegar el mapa?
1: Sí, allò de les distàncies, no?
0: Sí.
1: Vinga, doncs anem a situar on estem, no? Dèiem això de la temperatura, i des dels estudis d'aquí on sou vosaltres,
0: sí,
1: fins al punt on sóc jo, hi ha 74 quilòmetres de distància. 74 quilòmetres de distància.
0: En línia recta, eh?
1: I si vinguéssiu amb cotxe, des dels estudis centrals fins aquí trigaríeu al voltant d'una hora i 10 minuts, aproximadament.
0: Recordem, per tant, és des de l'Avinguda Diagonal de Barcelona 477, per si algú es vol situar sobre aquest punt, que és on hi ha, sí, els estudis centrals, en línia recta, ja ho sabeu, ho repetim sempre cada divendres, des del Google Maps ho podeu fer des de l'ordinador, per exemple, hi ha aquesta funcionalitat de traçar una línia recta. Si traceu una línia recta d'uns 74 quilòmetres, estareu molt a prop de la zona exacta on hi ha l'Esteve Giral i aquesta altra pista també. Si vinguéssiu en cotxe, més o menys ara trigaríeu una hora i uns 10 minuts o així, que ens deia l'Esteve. Esteve, gràcies. Tornem a connectar amb tu d'aquí una estona. Qualsevol cosa xiula, si algú ja t'ha trobat, que esperem que no, o sí, però em semblaria al·lucinant.
1: No sé si és el paisatge sonor, Sergi, no sé si us
0: veure,
1: arriba.
0: Aviam, baixem la
1: per
0: música.
1: Per saber si puc donar més pistes o menys pistes.
0: A veure, aviam.
1: Us arriba?
0: Sí que arriba. Sí que arriba.
1: Val, bueno, dic
0: però,
1: perquè...
0: Però crec bonic, que... No? Situar, crec, jo crec que... Sí, ajuda a situar. Però clar, també és veritat que jo sé on ets i potser és més fàcil per mi.
1: Ah, sí.
0: Però no donem més pistes. Sí, que ho sé. Però no donem més pistes.
1: Hi has estat o no, Sergi?
0: No hi he estat. No hi he estat. I em sap greu no haver-hi estat. Però...
1: Val, però ja està, no diguem més,
0: sisplau. Va, Esteve, fins ara, prou, adéu.
1: Vinga, guapa, una abraçada.
0: Va, comencem la tertúlia.
2: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
3: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
4: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
3: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
2: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: 9 i 17.
5: Avui, amb els periodistes Oriol Soler, Sílvia Cànovas i Samuel Martínez.
0: Sílvia Cànovas, molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Molt bon dia, com estàs?
6: Molt bé.
0: Sí?
6: Bé.
0: Que bé. Bé. No, millor està molt bé. Que...
6: Sí, en general bé. No diré allò de sense entrar en detalls, perquè en general, oi? Bé.
0: És que si això està bé.
6: Si això està
0: per
6: bé.
0: Què no dir-ho, no?
6: Exacte.
0: Samuel Martínez, molt bon dia.
7: Bon dia, què tal?
0: Com està vostè?
7: Doncs també bé, com la Sílvia, igual de bé.
6: Mira, fantàstic.
0: No sé si està també l'Oriol
8: Soler.
0: Sí, Soler.
8: Molt bé.
0: Hola,
8: Bon dia.
0: Bon dia i ben tornat a les tertúlies del món a racó.
8: Gràcies, un plaer, un cop més.
0: Tens molt bon color de pell.
8: Sí, perquè torno oficialment del diari demà i tornant de vacances avui, o sigui que...
0: O sigui, demà treballes?
8: Sí.
0: Et reincorpores en dissabte?
8: Sí, per als diaris, ja saps.
0: No, és un altre món.
8: I ha d'estar cada dia algú, llavors, els companys que ja acaben la setmana i que comencen vacances demà, doncs començo jo en dissabte. Agafo el relleu.
0: I el dia abans, en comptes d'acabar de...
8: He deixat...
0: Anar... Descansar, sí. Doncs has decidit venir a l'estat.
8: Perquè ja està a Barcelona, doncs, a part de fer rentadores, posar a punt la casa i tot, doncs, home, doncs el món a RAC 1, que sempre és un plaer. O sigui, ja hem comentat una mica abans d'entrar on estàvem a l'eclipse, o sigui que...
0: Això ja ho heu fet,
8: Ja
0: aquesta parla de comerç ja la tenim feta.
8: Aquesta part ja
0: feta.
6: Ens ha aparegut el Martí Oliveres. Què vols que parlem?
8: Clar, ha aparegut Martí Oliveres amb una alegria desbordant.
6: De què vols que parlem? Apareix el Martí amb una pell de gallina, unes cosa, un brillantó amb aquells ulls que té.
7: Sí. Molt millor escoltar-lo amb ell que veure-la aquí, diguéssim, no? Sí. L'explicació.
0: Totalment. És d'aquesta gent que quan l'escoltes dius...
7: Et contagia, sí.
0: Ho he d'anar a veure i després pensa... realment va ser espectacular. Us he de dir que parlem de l'eclipsi, però no de l'eclipsi en si. És a dir, no del cel, sinó parlarem una estona del que va passar sobre les vies del
6: de les conseqüències terrenals,
0: sí.
6: Oi?
0: De les conseqüències terrenals de l'eclipsi. Més que res, perquè ara vull fer una trucada a l'Arnau Urgell, farem publicitat abans, perquè he d'anar al Corte Inglés i tot. Però vull trucar a l'Arnau Urgell, que és periodista del Nació, perquè avui el Nació treu un tema molt interessant. Han fet un recull de dades dels últims dos dies, han agafat tots els trens que han anat cap al nord, cap al sud, al país. Han comptat les places disponibles. Han vist quins s'han cancel·lat, quins no, i han vist que a la pràctica aquest reforç, segons aquestes dades del Nacional, ens les explicarà millor l'Arnau, però aquest reforç que s'ha dit i que s'ha pregonat que hi va haver pel dia de l'eclipsi, que no hi va ser com a tal. És a dir, va acabar sent un reforç pràcticament anecdòtic. Però abans, dosi de futbol dels divendres. Oriol, estan de vacances, no sé si s'ha seguit gaire el mercat de fitxatges del Barça o no.
8: He anat seguint alguna cosa, manera. Ferran Torres ja...
0: Això anava, o sigui, us ja anava a preguntar molt ràpid un comentari, sí. Perquè ja ho avanço ara, que no ho hem dit des de primera hora. La part final de la tertúlia serà futbolística especialment perquè torna a la Lliga, insistim, amb un meravellós Alavés Getafe.
6: Bueno, he de dir que pels que enxutem en futbol és meravellós. Eh?
0: Ja ho he dit, que és meravellós. És tantador.
7: Jo discrepo.
0: És tantador.
6: És meravellós.
0: És tantador.
6: És que només que comença la Lliga ja és aquella cosa.
8: Sí. Bueno, comença aquella cosa, o sigui, jo discrepo una mica de la Sílvia, però, o sigui, començar la Lliga, si el teu, el cas d'oferir, o sigui, el producte de lluïment és el Getafe de Bordalàs, el primer partit, això és una cosa, vendre un negoci de forma
6: pèssima. Bueno, però ja comencem a notar l'ambient futbolístic, sí. Saps? Bueno, oportunitats...
8: No, jo que...
6: No menysprem el rival.
8: No, però clar, és que a la vez Getafe, és que és, qui s'ha pensat això és una mica com el del tren de Rodalies, també una mica, vull dir, no s'ho ha pensat gaire bé. Però no, del mercat de fitxes que deies...
0: Sí, dit això, Ferran
8: ara ja fora...
0: confirmat, com ho veieu?
8: Home...
0: Us agrada, no us agrada? Era una cosa òbvia que havia de passar?
8: Jo crec que no era tan mal davanter suplent pel Barcelona, però clar, és veritat que era un jugador que sobretot després del seu gol, no?, a la final del Mundial, doncs sí que és veritat que ell podia reclamar més oportunitats de les que segurament no tindria al Barça. Llavors, per mi al Barça li falta un davanter centre titular, un nou, i això és el que està de moment, no?, per resoldre una mica a Can Barça. I ell, per mi sí que va ser un bon suplent, és veritat que pel culer poder més clàssic, més tribunero, era una mica desesperant, perquè, fallava alguns gols, però a mi no em desagradava. Però, que tingui molta sort i, escolta'm, que faci molts gols a París, excepte al Barcelona, quan ens trobem a la Champions, ja està.
6: Era una com és? Crònica d'una marxa anunciada. Jo crec que el gol del Mundial és relatiu, és a dir, sí que va ser un gol que va donar un Mundial, però jo crec que per l'estratègia de joc del Barça, pels pensaments futurs o passats i presents i futurs de Hansi Flick, que marqués un gol al Mundial no el condicionava res. Jo crec que Ferran està qüestionat dins el Barça, dins el joc del Barça, ja fa molt de temps. Sí que és veritat que ha marcat algun gol, però molts no. La falta del nou del Barça ja fa més d'un any que l'anem arrossegant, que, no?, amb la Marcia Lewandowski, el nou... I, bueno, ja està, amb el Lewandowski al Barça, i encara no, ja es parlava de la necessitat de fitxar un nou al Barça. Recordeu l'estiu passat que Nico Williams sí, Nico Williams no, i el Lewandowski hi era. Era bàsicament per reforçar quan també el Lewand marxés. Per tant, la figura del Ferran Torres, jo crec que és una figura qüestionada des de fa temps. Insisteixo, el gol per mi és condicionant indispensable que marqués un gol al Mundial. Aprofito per dir que no el va marcar sol, va ser una jugada bastant maca, o no? Olmo Williams, Ferran. Crec que la posada en escena que ha fet el Ferran Torres a posterior del gol... estic d'acord amb l'Oriol, segurament és el tribunero del Barça, però l'actitud, la posada en escena de posterior al gol, tot el que ha esdevingut després, la celebració, com ha allargat tot, no és una actitud que ens hagi agradat. Crec que no té res a veure amb que no continuï al Barça, però que tot plegat suma que no ens importi gaire la seva marxa, crec.
7: Sí, jo penso que l'operació és rodona. Em sembla que el Ferran Torres es va fitxar per 55 milions, es ven per 50, havem passat els millors anys de la seva carrera en principi al Barça, i al final hem venut per 50 milions a un jugador que va ser suplent d'un jugador que s'acaba de retirar, i que és suplent, o el Mundial ha estat suplent, de Mikel Oyarzabal. Mm. Vull dir, al final, en termes, diguéssim, de negoci, crec que és rodó. I a més, jo discrepo una mica amb el que diu Sílvia, jo crec que sí que té un pes important la mandra que ha començat a fer la figura de Ferran Torres a tot el barcelonisme. Vull dir, jo crec que...
6: Però no amb l'estratègia de Flick, entenc.
7: Segurament no, però... Bueno, sí, és que és com que totes les peces s'han anat col·locant perquè la sortida, diguéssim, hagi estat molt, molt, molt fluida, diguéssim, no? El tema de la gorra aquella del Donald Trump, les entrevistes, no? Vull dir, bueno, crec que ha començat a fer mandra, fa molt de temps que fa mandra el barcelonisme, i a més, bé, oportunitat de mercat en comptes de fitxar, de vendre, no? Un gol que segurament li ha donat molt més valor com a futbolista, i bé, crec que negoci rodó pel Barça. Mm.
9: Són les 9:26, cap a quarts d'11, aquí al Morracú, Edu de Batlle, perquè aquest cap de setmana sí que comença l'Espanyol la Lliga contra el Llevant, Miquel Agut, perquè el Girona comença el seu camí per intentar tornar a primera divisió, i el que serà la persona de RAC1 que seguirà el Sabadell a aquesta temporada, que és el Pau Bonastre, també en directe aquí al RAC1, perquè no comença la Lliga pel Barça, no comença la Lliga pel Madrid, no comença la Lliga per l'Atlètic de Bilbao, etc. Però sí que comença la Lliga per Espanyol, per Girona, per Sabadell i tants d'altres. Això cap a quarts d'11. Abans, embolica que fa fort, encara avui, la polèmica pel caos ferroviari que es va viure durant tot el dia de l'eclipsi i que ara ja involucra el govern. Ningú entén l'oposició al complet i la immensa majoria d'usuaris, ningú entén que el dispositiu especial per l'eclipsi fes tan curt, fins al punt que a altes hores de la nit hi hagués més de 300 metres de cua de persones a l'estació de Tarragona, només a l'estació de Tarragona, n'hi havia d'altres del sud afectades. Es parla de falta de previsió per un fenomen que feia més d'un any que es preparava. Amb tot, el govern encara no ha badat boca i el gerent d'operacions de Renfe es va excusar ahir aquí al Monarracú assegurant que no va fallar res, que s'havia previst un reforç de la xarxa ferroviària, però que potser el problema va ser la manca de recursos. Va venir a dir que no hi havia prou trens. Avui, però, el Nació publica unes dades que posen una mica de llum sobre el que va passar dimecres i que contradiuen la versió de Renfe. Però abans... persones veritablement importants d'aquesta casa. Hola, Noemí, molt bon dia.
10: Hola, com estem? Bon divendres.
9: Molt bon divendres per a tothom.
10: Avui tan bon punt surti de treballar, me'n vaig al súper del Corte Inglés a fer la compra. No hi puc faltar. Tinc el rebost sota mínims. Com sempre, començaré per la fruiteria, que fa un goig espectacular. Després passaré per la peixateria i la carnisseria, perquè és un plaer trobar-hi productes frescos i de qualitat cada dia. I ja sé una cosa que segur que m'enduré. Els sobres de 100 grams de pernil d'en Savall i els sobres de 100 grams de pernil curat de porc d'engreix ibèric, 50% raça ibèrica, Soto Albos. A més, tenen promoció. Emporta-te'n 3 per 16,50 euros, combinables entre si. Així que m'enduré uns quants. També aprofitaré per fer provisió de detergent Ariel i de perfumadors per la roba, Lenor Unstoppables, perquè tenen un 70% de descompte en la segona unitat. Es poden combinar entre si i són d'aquelles ofertes que val la pena aprofitar. Ah, i encara hi ha més avantatges per omplir bé el carro. Per compres superiors a 40 euros en sucs, refrescos i aigües, t'emportes un 30% de regal per a pròximes compres. I per compres superiors a 40 euros en licors, un 20% de regal per continuar estalviant més endavant. I una coseta més que us he d'explicar, una cosa molt interessant. El Corte Inglés envia la teva compra d'alimentació allà on siguis, perquè amplia les seves rutes de repartiment per arribar a més destinacions de vacances. I amb tota comoditat, més fàcil, impossible. Esclar, a Supercor i Percor i Supermercat El Corte Inglés hi trobaràs qualitat, bons preus i molts avantatges cada dia. Què necessites avui? A la botiga, al web i a l'app. I abans d'acabar, us recordo que aquest estiu les botigues del Corte Inglés de Plaça Catalunya i Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estaran obertes diumenges i festius de 12 a 20 hores. T'hi esperem! Que gaudiu del cap de setmana! Adéu-siau!
11: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
12: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
13: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
14: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
15: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu? Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
16: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
15: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
17: Verisure. Ui, quin fred que m'ha agafat.
18: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
17: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
19: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
20: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
21: El perquè de tot plegat.
0: Passa un minut de 9:15. Arnau Urgell, periodista del Nació, especialitzat en medi ambient i també en mobilitat. Bon dia, moltes gràcies, Arnau.
22: Bon dia, moltes gràcies per trucar-me.
0: I tant, només faltaria. Avui poses en context el Nació en aquesta peça que publiques, el perquè Rodalies va fer curt per l'eclipsi. La principal conclusió que llegim és que al final no, podríem dir que de facto no hi va haver cap reforç real o notable de trens cap al sud. Perquè ho entenguem tots, quina diferència de places disponibles hi va haver entre el dia de l'eclipsi i un dia normal, potser el dia previ?
22: Sí, nosaltres el que hem fet és mirar les dades de tots els serveis ferroviaris del que és el Corredor Sud, comparant-ho amb el dia abans. Segurament haguéssim pogut fer altres comparacions, però vam fer amb el dia abans, és a dir, el dia 11 respecte al dia 12. Uh-huh. I realment, de baixada, és a dir, per anar a veure l'eclipsi, no hi va haver-hi un reforç real. Malgrat que una mica la versió oficial és que tots els trens que es va poder es van fer dobles, és a dir, en comptes de ser un tren simple de 3 vagons van passar a ser de 6, a la pràctica això no va ser gaire així. En aquest sentit, a la tarda, nosaltres hem estat mirant sobretot des de les 3 a les 6, que són les hores que et permetien arribar més o menys, tot i que haver-hi molt retard, a veure l'eclipsi, i d'aquestes 7 expedicions que hi van haver-hi, dues sí que es van duplicar. Tanmateix, com que una tercera que s'havia de duplicar es va acabar cancel·lant, a la pràctica el reforç va ser mínim. Van ser tot just 327 places de baixada.
0: Clar, 327 només, amb les imatges que vam veure. Aquesta cancel·lació que has comentat, Arnau, se sap el motiu?
22: Sí, Renfe diu que precisament la seva versió oficial en aquest sentit és pel propi caos generat a Sants. A partir del problema tècnic, crec que va ser amb uns canvis d'agulles a Castelldefels, que això va obligar a reduir les freqüències de la línia R2 Sud. Això va fer que s'acumulés molta gent a Sants, no només la que volia anar cap a Tarragona, Altafulla, cap a l'Ebre, sinó gent que potser anava a Sitges o a Vilanova, no? Mm-hmm. Això va fer que hi hagués tanta gent a l'estació de Sants que, pels motius que fossin de seguretat, d'operació, el que fossin, aquest tren, que havia de ser un dels reforços, doncs directament no continués el recorregut. Per tant, tot el gran reforç, o el principal reforç de baixada, va quedar anul·lat i, per tant, tanta gent, per això tanta gent no va poder baixar cap a Tarragona, o, si més no, va haver de fer-ho de manera totalment aglomerada.
0: Mm. A més, aquí cal afegir-li alguns retards que hi va haver, també.
22: Sí, no. Hem comptat aquests 7 trens, que són els que et permetien, doncs, diguem, dinar puntual o sortir de la feina puntual també per arribar a l'eclipsi, que tot això, molt just, eh? Sí. Però, clar, de mitjana, aquests 6 trens, perquè al final el 7è no va arribar, van tenir un retard mitjà de 51 minuts i amb una punta de 67. És a dir, que la gent va tardar molt per arribar. I, a part, jo crec que, evidentment, ho hem calculat amb les capacitats teòriques, que vol dir drets i asseguts, però les imatges mostren que anaven parlar sobre capacitats d'aquests trens.
9: Clar. Aquí amb aquestes dades, Arnau, el que no quadra és que Renfe ha comunicat que, per exemple, va reforçar el servei un 60%, algunes línies com l'R15, un 100%, l'R16... Clar.
22: Sí. Digues-me. No, és molt difícil contrastar quan es donen aquests missatges després amb les dades reals. Nosaltres tota la tarda d'ahir vam estar parlant amb Renfe, demanant dades molt concretes sobre capacitats dels trens, sobre quins trens s'havien duplicat i quins no. De fet, el seu discurs inicial era que la gran majoria s'havien duplicat, cosa que després, una vegada els hi presentem les dades, a través d'aquesta aplicació Transporta'm, que és perfecta perquè diu cada tren quina composició estava fet, és a dir, quin tipus de vagó es va servir a cada expedició, després reconeixien que ja no eren tots, sinó que eren tants com s'havia pogut. No? Sí que és cert que si es mira les dades en global, de pujada, és a dir, de tornada, sí que hi ha un reforç important. De fet, si mirem les 24 hores del dia, van haver-hi 3.397 places més de pujada, d'acord?
9: Val.
22: Ara bé, clar, això vol dir que tot el reforç real va acabar sent de pujada, perquè amb les 24 hores de dia només van haver-hi 165 places més de baixada. També cal posar un context d'aquesta xifra d'aquests 3.300, perquè aquí, per una banda, hi ha el tren que es va anunciar dilluns, aquestes 1.100 places extres que s'anuncien el dilluns dia 10 per poder tornar, però és que després hi ha les 1.100 places més d'emergència d'un tren que havia cobert tot el dia el servei de l'R11, és a dir, cap a Girona o cap a l'Empordà, i que quan arriba a Barcelona i veient que hi ha centenars o més de 1.000 persones encara a Tarragona sense poder agafar cap tren, se'l fa anar cap a Tarragona i aquest tren és el que permet buidar Tarragona. Per tant, realment, no se'n van planificar més de 3.000 de pujada, sinó van ser unes 2.000 de pujada. Tot i així, una vegada es cancela aquest tren de baixada, la baixada, com deia, va ser pràcticament un reforç nul.
9: Clar. Aquí l'Arnau ha comentat una cosa que crec que és rellevant, que tu, Arnau, dius el discurs, no, que es donava des de Renfe era que s'havia reforçat tot i això, quan els hi poses dades damunt la taula, diuen, bueno, vam reforçar el que vam poder, no, Arnau?
22: Exacte. Sí, sí, és així. També hi ha un dels missatges que corren per les xarxes i que hem intentat contrastar hi havia molts trens dobles, d'aquests de doble composició, que anaven cap a Girona per la R11, sí, bastant buits, que haguessin pogut anar a Tarragona. Clar, això és una cosa que ens hagués agradat poder saber, no? En aquest sentit, hem demanat, per exemple, a Renfe que ens digués quants viatgers van fer servir la R11 el dia 12 en comparació a l'11, per veure si la demanda, doncs, com que hi havia més ganes d'anar cap al sud que anar cap al nord, baixava, ens diuen que no tenen dades per línies. Sí que és veritat que aquestes dobles composicions, aquests dos trens, per exemple, a la tarda que es reforcen, sí que venen amb material de la R11. És a dir, que sí que va haver-hi un intent mínim d'intentar reforçar les línies R15 i R16, però entre que va ser molt mínim i que va haver-hi aquesta cancel·lació, més l'avaria de la R2, doncs el pla aquest de mínims es va quedar en res.
9: Clar, tu veient totes aquestes dades, Arnau, les explicacions que es donaven ahir, almenys aquí al Món RAC1, des de Renfe, que deien bé, tenim els recursos que tenim, no hi havia prou trens, es va arribar a dir aquesta frase, això et quadra o no et quadra?
22: Bé, jo no sóc prou especialista en material mòbil de Renfe, això ho han de saber ells. Sí que vaig escoltar ahir unes declaracions amb un altre mitjà d'un portaveu sindical, que deia que evidentment Renfe té un problema de material mòbil, per això fa tant temps que s'estan esperant aquests trens que no acaben d'arribar, però que eclipsis, doncs, crec que n'hi ha un cada 150 anys, sí, i que per tant, doncs, si calia que es portessin trens del País Valencià o d'Aragó o d'on fos. És evident que trens n'hi ha pocs, però sempre pots jugar amb l'oferta que tens per augmentar-la, perquè és evident que la demanda va sobrepassar l'oferta de manera molt clara. Tot això, com deia, ho hem calculat a partir d'unes capacitats teòriques de places assegudes i gent dreta. També ha estat impossible que Renfe ens digui per ells quanta gent cap a cada un dels seus vagons. Per tant, és evident que es poden fer altres càlculs canviant les xifres, però en tot cas és un càlcul molt favorable en el sentit de que hem posat el màxim nombre de persones possibles a cada vagó. És a dir, no estem parlant de només comptant persones assegudes, sinó amb molta gent dreta a cada vagó.
9: Arnau Urgell, periodista del Nació, moltes gràcies i bona feina.
22: I bon estiu.
9: Igualment. Gràcies, Arnau.
22: Adéu-siau, gràcies.
9: A veure, què, Samuel, comences tu?
7: Sí. Aviam, jo no sóc expert en trens ni res. Bueno, de fet, no sóc expert en res. Però...
9: Com a titular.
7: Exacte.
9: Perquè, tens sort que no hi ha ull de poll durant l'estiu, perquè sí, si no, sí, el Tien no. Riba, el Pere Mas o la Laura Rossell, ja et fotria la frase.
7: És un honor, seria un honor. No, vull dir, aviam, tu el que no pots fer, vull dir, com a govern, tenir la tele, bueno, no el govern, no, però la tele TV3 a tope amb l'eclipsi, les xarxes a tope amb l'eclipsi, els diaris a tope amb l'eclipsi.
9: Nosaltres també.
7: Nosaltres, no, i tothom, no, i Público també, tothom. El govern, tu mateix, a tope amb l'eclipsi, sortir amb un vídeo dient que portes no sé quant de temps gestionant el tema perquè no hi hagi cap problema ni res, és a dir, posar el focus aquí, i llavors que hi hagi aquests problemes, no? Jo ni tan sols, com ha passat, com hi ha hagut aquestes aglomeracions i aquests problemes, s'ha de plantejar també si es podria haver actuat en l'últim moment, no? Si es podria haver fet un gir al final o derivar a trens, però aquí el que és realment important, efectivament, és un eclipsi que passa un cop, o sigui que veurem un cop a la vida a Catalunya, i és, bé, indignant que el govern, a més, posant el focus en la gestió i en la prevenció, doncs el resultat hagi estat aquest, no? Al final, la imatge que quedarà serà la de Salvador Illa inaugurant l'eclipsi, no? Aquesta imatge una mica estrambòtica que vam veure, contrastada amb la gent atrapada abans d'entrar en un tren que segurament molts pensarien és que potser no podrem ni tan sols agafar aquest tren, no? Llavors, bé, la imatge és lamentable. Era difícil perquè, evidentment, Catalunya es va convertir en una espècie d'embut cap al sud i això té la seva complicació. Però si tu surts dient que ho tens perfectament apamat, perfectament gestionat i perfectament previst tot, poses tota l'atenció en aquí i llavors, en fi, s'ha d'intentar esbrinar què és el que va fallar i qui va fallar.
9: Sílvia.
6: Diferents apunts, totalment d'acord amb el Samuel. Començo. Si la posada en escena del govern és bueno, un punt excessiva, un punt bastant excessiva, perquè sembla que ens inventem els catalans, no? I el govern ens hagués inventat l'eclipsi i l'haguem portat nosaltres de no sé on. En tot cas, si tenim la gran sort de que Catalunya és un, de, no? un dels territoris on l'eclipsi es veurà de manera molt diferencial de la resta de l'estat espanyol, també amb Galícia, una mica també el que deia l'Arnau, és a dir, tenim un president que és capaç de demanar ajuda de serveis compartits de l'estat espanyol, home, doncs el transport ferroviari podria haver sigut una solució molt, molt, molt contemplable. De tot el que suposadament el govern porta treballant durant aquest últim any, que és el missatge que ells van donar, jo crec que majoritàriament el que deuen haver estat treballant és la mobilitat, perquè hi ha altres aspectes, però la mobilitat era l'indispensable. És un fenomen que majoritàriament passa al sud del país, per tant, ostres, tenim claríssim cap on estan els desplaçaments. Si dins de la mobilitat, que ja ens posa, ja reduïm el focus només amb l'aspecte de la mobilitat, si dins de la mobilitat tenint en compte que Tarragona Tarragona sud del país, Tarragona, Terres de l'Ebre, Sitges, Calafell, que també eren dels llocs principals, s'hi arriba amb majoritàriament amb tren, perquè una de les coses que també va fer el govern va ser intentar dir no col·lapsem la AP7, doncs l'alternativa de no col·lapsar l'AP7 és anar amb transport ferroviari. Vull dir que, ostres, ho teníem molt fàcil. Ho teníem molt fàcil per intentar que la mobilitat del país no fallés, tenint en compte que l'única manera de baixar a les Terres de l'Ebre o a Tarragona és Rodalies i que és un sistema, un servei de transport públic que no funciona, ni amb traspàs integral ni amb el traspàs real, que és nul en aquests moments. jo crec que aquí havia d'estar el focus. Era bastant previsible que això passés. Sumar-li les avaries, sumar-li els retards. Si a més, com deia l'Arnau, amb aquest estudi tan ben fet que han fet des del Nació, no hi havia el reforç real... Home, a veure, jo tampoc sóc experta en trens, però sí que sóc usuària de Renfe. És a dir, si un dia normal els trens no funcionen i no pots garantir ni que passi el tren, per tant, la freqüència, no pots garantir ni que passi a l'horari, per tant, la puntualitat. És evident que un dia on tothom té la intenció d'utilitzar el transport públic ferroviari, allò, aquell dia, no parar de màgia, Rodalies funcionarà. I... si a més tens unes imatges bastant importants que són de mig matí, que no són de primera hora de la tarda, que deia, crec que deia l'Arnau que l'estudi l'han fet entre 3 i les 6 de la tarda, però és que les imatges de Sants col·lapsat i de Tarragona col·lapsat és molt abans de les 3 de la tarda, és de mig matí. Per tant, jo entenc que hi ha una capacitat, ha d'existir una capacitat governamental de poder redirigir aquesta situació, perquè torno a insistir que era la mobilitat qui s'emportava majoritàriament el pes de l'atenció. I una altra cosa que m'ha sorprès també, m'ha sorprès no, només calia que veiéssim els trens, va existir un control de seguretat d'accés amb aquests trens? Perquè, clar, els trens no poden anar per damunt de la seva capacitat. Per molt que hi vagin, ha d'haver-hi un control de seguretat, és a dir, no pot anar molta més gent o més gent de la que hi cap en un comboi o de la que per aforament et permet aquell vagó. Per tant, home, el control de seguretat, jo no sé si es feia o si ja era l'últim de fer-se,
9: On sí que va haver-hi controls va ser en algunes estacions que els Mossos d'Esquadra, vista l'aglomeració de gent, van haver d'intervenir, van fer fora la gent de l'estació per anar regulant l'accés mica en mica.
6: De l'estació, però ningú controlava l'accés de dins el vagó, que també té un aforament. És que, clar,
9: això no
6: és a dir, sí, clar.
9: Sí.
6: No.
9: Però volia deixar clar també
6: això. Sí, les imatges de les andanes de Tarragona esperant el tren, allò, d'acord que la gent és civilitzada i ja procura per la seva integritat, però feien posar una mica els pèls de punta de la quantitat de gent que hi havia a les andanes. En tot cas, que aquest problema posa de manifest una vegada més que el sistema de Rodalies és un tema, ja és que ja no és que sigui pendent, és que no podem, jo crec que no podem normalitzar que no tenim un tren, que a Catalunya el sistema ferroviari no funciona. Que ho tornem a posar de manifest ara i al setembre quan comencin, no?, tothom torni a treballar o quan comencin els universitaris a les universitats i tothom hagi de tornar a anar per carretera perquè el tren no funciona. Home, jo crec que hauríem de començar a posar-nos molt seriosos amb aquest tema del sistema de rodalies que tenim a Catalunya.
8: Sí, desgraciadament amb els trens a Catalunya plou sobre mullat, però en aquest cas és especialment sagnant, no?, perquè justament si en un dia hi podia haver una planificació adequada i ben treballada de la mobilitat, era el dia de l'eclipse. Tots sabem, portem parlant durant tot el curs i durant molts anys, de tots els problemes de rodalies, tant, no?, de falta de material com també fins i tot de falta de personal, de maquinistes. Vull dir, durant el curs regular hi ha molts trens que no surten a l'hora perquè no tenen maquinista. Això és un dels motius principals, també, dels retrasos habituals. Llavors, si durant una data assenyaladíssima en el calendari per totes les administracions, com era el dia de l'eclipse, no hi va haver una planificació adequada o simplement els va superar la situació, això és un problema afegit. I clar, és el que deia, jo crec que el que deia la Sílvia, aquí coincideixo, no és només la falta de planificació, sinó la falta de reacció. Un cop des de primera hora, mig matí, veus que ja hi ha problemes, que a quarts d'11 de la nit o fins a les 12 de la nit tinguis uns problemes encara més bèsties a les estacions de Tarragona i de tot el sud del país, per mi és un altre problema afegit al de la falta de planificació. I sobretot, hi ha en clau més política, no?, 48 hores després, una falta d'explicacions una mica clares del que ha passat a nivell polític, més enllà d'un gerent d'operacions de Renfe, que va donar les explicacions que tenia ell com a gerent, però, home, s'agrairia, no?, sobretot per tota la gent que... A més, la gent que va baixar amb tren cap al sud del país, ja és que... Perquè això és així, això funciona així. El tren és quan ja no tens més alternativa. la gent ja agafa el tren perquè no pot agafar un cotxe o no...
9: Malauradament estem així.
8: Estem així, vull dir...
6: Però no descartis, Oriol, que la gent es va creure aquesta planificació, perquè tothom sap que Rodalies no funciona, però si tu... un govern està dient dia rere dia que ho han treballat durant un any... Perdona que diré una cosa, soc usuària de Renfe, però és que jo m'ho vaig creure. Va ser quan vaig anar les imatges pel matí que vaig dir, vale, d'acord, és el mateix de cada dia. Ja, perdona que t'interrompo.
8: No, no.
6: I un apunt, fins al dia de l'eclipsi, els portaveus eren tots polítics. És a dir, qui t'explicava, qui et narrava, era política. A partir de l'endemà, com que la cosa no ha anat del tot bé, llavors ja són tècnics.
8: No, llavors... que és una mica... Sigui la gent que s'ho creies o no, vull dir que jo crec que fins i tot amb el curs que portem i amb els anys que portem, la gent ja està una mica curada d'espants i agafa moltes prevencions abans d'agafar el tren, i ja et dic que ho agafa si no té cap més alternativa. Però fins i tot en el cas que no fos així, fins i tot hi ha alternatives, jo crec. Escolta'm, si no és possible donada la falta de mitjans tècnics, materials, humans de Rodalies, és millor explicar-ho, vull dir, ja ho veu la gent cada dia, vull dir, negar-ho jo crec que és negar l'evidència. Doncs escolta, que la gent, no, vull dir, la crida a la responsabilitat ha de ser que la gent vegi l'eclipse al lloc més proper de casa seva, evitar els desplaçaments massius.
6: Jo crec que llavors s'hagués portat la quantitat de gent, que jo crec que va ser important, que vas treure de l'AP7, perquè s'ho van creure o perquè no van voler quedar-se col·lapsats a l'AP7, és la que va utilitzar el tren. Si tu, bueno, no crec que el govern sigui capaç de dir, reconec que no puc fer res amb Rodalies una vez más, i per tant m'emporto la gent una altra vegada cap a l'AP7. Una altra de les dades que volia comentar, que l'Arnau ha dit, que també em sembla, bueno, diré preocupant, però jo crec que és més alarmant, que els portaveus de Renfe mentissin. És a dir, si tu tens un aplicatiu que el que fa és transparència, perquè els trens no funcionen, però aplicatius en tenen un munt, també us ho dic, És a dir, ara han fet una nova aplicació perquè puguis veure amb quin retras et ve el tren, literal. Si tu tens un aplicatiu que et dona la transparència de pas de trens, de quin format té el tren, quina capacitat, el que no pots fer és després, és a dir, dir una cosa que no és certa, i quan el periodista te l'ha rebat o et posa les dades damunt la taula, corregir. Home, que els portaveus de Renfe ja surtin a la primera mentint, a mi aquesta cosa tampoc m'ha semblat gaire oportuna.
7: Sí, però al final també es comença a generar, bueno, es comença no, portem molt de temps generant una desconfiança, no només en els trens, sinó en general en les institucions, no? És a dir, si ve un eclipsi i hi ha un... És que jo el que veig més normal és refiar-se al govern. O sigui, jo crec que sí, o sigui, que tu com a ciutadà hauries de poder dir, bé, el president del meu govern, de la Generalitat, m'està dient que jo puc anar en tren. O sigui, normalitzar que hem de desconfiar de tot és terrible, però és que ens estan obligant a fer-ho, clar. O sigui, jo, si demà hi ha un altre eclipsi, evidentment, ni jo ni ningú anirà en tren. I això és fotut per Catalunya, al final. O sigui, no poder planificar res ni res perquè no saps si t'estan dient la veritat o no, no? Vull dir, és lamentable, però és
8: bueno,
7: així.
8: I que el dia de l'eclipse era el dia de l'eclipse i s'havia de planificar. Però, clar, s'ha de planificar en un context de falta de material, no? I que crec que en l'entrevista que li vau fer al gerent d'operacions, justament, també va emergir un dels greus problemes, que és els 100 trens aquests que s'esperen, que justament també va dir que, bueno, que va més per llarg del que es preveia, perquè s'esperaven ja des de l'any passat, i no, el gerent va comentar que fins i tot, bueno, doncs s'haurà d'esperar aquest any una mica el següent. Vull dir que, clar, per això deia que plou sobre mullat, perquè tota aquesta falta de material i de conductors està creant una situació...
9: Jo crec que no es pot desvincular una cosa de l'altra. No es pot desvincular el que va passar dimarts o dimecres amb un dèficit d'inversió...
6: I aquí hi ha una altra derivada política, que ja és més catalanota, diguéssim. És a dir, en quin moment està... quin procés segueix el famós traspàs de Rodalies. No, ja, d'acord, però és que tu tens aquí uns partits polítics que condicionen l'aprovació de legislatures, d'investidures, de pressupostos, i si aquí, sigui qui sigui, en aquest cas és Esquerra Republicana, si en aquest cas tu no li fas el seguiment, tu no fas que tot això es compleixi, l'empresa mixta aquesta, en quin moment estem, no pot ser que faltin maquinistes. Escolta'm, els que som usuaris de tren, hem notat que hi ha, és a dir, trigues, no et diré el doble, però és que quasi estem al doble a fer el mateix trajecte que fa 20 anys. No hi ha més reforç de trens, per tant vol dir que hi ha menys maquinistes, perquè si hi haguessin molts més trens, molts més convois, jo et diria, d'acord, no hi ha maquinistes, que tampoc és, és correcte, però això no és real. Per tant, en aquell moment, on està? En quin moment està el traspàs de Rodalies? Era integral? No és integral. Quin paper està fent l'empresa mixta? Quins contractes s'estan fent? Posar la pressió amb aprovació de coses reals. És a dir, no hi ha pressupostos, no hi ha investidures, si aquí no hi ha un seguiment de les coses que no es compleixen. I em sap molt de greu, però és que Rodalies, per mi, en aquest moment, jo crec que està en el... Bueno, a part de sistema sanitari, en tema i educatiu, però és que jo crec que Rodalies està en el top 1, de les situacions greus que pateix aquest país. Bueno, la derivada política també ens l'hem de quedar nosaltres,
9: 5 minuts i les 10. Ja ho sabeu, que estem fent una edició més del Troba'ns per Catalunya, aquest concurs que us proposem els divendres d'estiu, que bàsicament consisteix en enviar algú d'aquesta casa o d'aquest programa en una zona, en un punt indeterminat de la geografia catalana. A mesura que va avançant el matí, us anem donant algunes pistes i vosaltres heu d'intentar saber on és i, sobretot, anar a buscar-lo. El primer que el toca s'endú tots aquests premis que hem repassat, aquesta experiència Tuna Tour, que inclou un viatge amb catamarà, nedar amb tonines, un menú degustació de tonina roja Balfagó, un pack d'articles i la samarreta de la nova tercera equipació del Barça, aquesta equipació blava que està triomfant moltíssim, amb la possibilitat de posar-hi el nom i el dorsal que vulgueu. I si no voleu nom i dorsal, doncs no el poseu i endavant. Avui qui tenim repartit és l'Esteve Giral. Hola de nou, Esteve.
1: Què tal? Com esteu? Per tant, és qui em toqui, Qui em toqui, no qui em vegi.
9: No, qui em toqui. Si algú et crida de lluny, Esteve, aquest no compta. El primer que arribi.
1: Mira, m'heu de tocar, m'heu de tocar.
9: Anar cridant, de cop una persona cridant per on sigui, m'heu de tocar, és estrany també, la imatge. Mira, per exemple, alguns missatges que hem anat rebent. Hi ha gent que diu Santes Creus, Aigua Múrcia, Montbrió del Camp, Termes de Montbrió, Vallfogona de Ruïcorp, Pla de Santa Maria. Hi ha un oient que es diu David, diu, jo crec que el bo de les teves a Vilaplana, al Baix Camp. La gent ja va fent les seves apostes, però per anar posant una miqueta més fàcil i anar fent més petit el cercle, Esteve, recordem un moment les quatre coses que hem comentat a la primera connexió i en donem una de nova, de pista, et sembla?
1: Perfecte.
9: Va, tu diràs, què dius?
1: Sí, la distància era, quants eren? 74
9: en 35,
1: no?
9: Tinc jo aquí.
1: 74 quilòmetres en 35. Ara mateix jo crec que el termòmetre va pujant, estic a uns 30 graus de temperatura. Deia abans que veia una paleta de colors entre verds, ocres, terrossos. I afegiré el blau?
9: El blau?
1: I afegiré el blau? Abans us donava la pista sonora, sí, no? Que sentíem una mica l'ambient. Sí. Callo una mica i escolteu una miqueta.
9: Baixem la música, Marc.
1: Aquest bàlsam en el que estic.
9: A veure.
1: M'estic recuperant, de l'eclipsi, del patiment...
9: Ara no se sent pràcticament res, No hi ha soroll,
1: No?
9: No.
1: Què sent? I si faig això...
9: A veure... T'has tancat a una habitació, Esteve.
1: No.
9: Bueno, no se sent res.
1: Estic en un lloc de pau i tranquil·litat. De pau i tranquil·litat, de silenci...
9: Va, què més pots dir?
1: Un balsàmic.
9: Algun detall més?
1: Mira, vinga, us diré un detall...
9: Ai, t'ha tallat la connexió. A veure, Esteve? Ui. Esteve?
1: Estic en una ciutat. Que sempre... Sí. Aló.
9: Hola. Vale, ara t'hem recuperat. Hola. Deies que estaves en una ciutat?
1: En una ciutat, sí, carregada d'història.
9: D'acord.
1: Que sempre li ha agradat molt mirar mar enllà, Allò, mirada llarga.
9: Li ha agradat mirar mar enllà.
1: Sí, sí. Et podria dir que em sento molt protegit aquí on estic, que em sento molt protegit.
9: recordo, 74,35 quilòmetres en línia recta des dels estudis centrals de RAC1, aquell lloc balsàmic, ja heu vist que no se sent pràcticament res. Per tant, l'Esteve, com a mínim, està en un lloc tranquil. I és una ciutat amb molta història i que, a més, mira sempre cap allà, té mirada llarga i mira cap al mar. Ciutat molt oberta, diu l'Esteve. Esteve, ara connectem amb tu novament. Fins ara!
1: Fantàstic, fins ara.
9: Fins ara. Pràcticament les 10, fem una pausa i quan tornem, aquest tema que ha posat sobre la taula les festes de Gràcia, però que jo crec que és un debat que s'estén al llarg del territori, i és aquest debat de la convivència amb el soroll durant la festa major. Un segon, aquí el monarca.
2: RAC 1. No siguis pingüí. Ni rodes, ni tubs, ni anar-lo arrossegant pel passadís. Pel preu d'un pingüí, fes el salt a un aire condicionat de veritat.
3: A Servei Estació t'instal·lem el teu aire condicionat Split ara, a l'agost, amb un pagament inicial i la resta finançada a la teva mida. Aire fresc, instal·lat i sense excuses.
2: Si amb la compra d'un aparell per combatre la calor, tindràs un gelat de regal a High Cream, la gelateria de l'entrada. Servei Estació. Si passes calor, és perquè vols.
4: Torna al cicle de recitals d'estiu de piano al Palau de la Música Catalana.
23: Quatre dilluns per gaudir de programes de grans compositors i obres estimades per a piano. Schumann, Prokofiev, Liszt, Albéniz i molts més.
4: Gaudeix d'un refugi musical, arquitectònic i climàtic al cor de Barcelona. Entrades a palaumusica.cat.
24: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
25: Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
26: Intuitiva i renovada.
27: Ganarles el derbi es lo único que pido.
28: Volver a ser grandes.
29: Un altre sextet. Serà massa.
30: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
31: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
32: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
33: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
34: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
35: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
36: Molt bé, està amb tu durant els viatges d'estiu. Per això, del 13 al 17 d'agost, estalvies el doble, de 10 a 60 cèntims per litre en cada proveïment, a Moeve Go i les seves marques col·laboradores. Consulta'n les condicions a moeve.es. Moeve.
37: Avui, a la tertúlia, amb els periodistes Oriol Soler, Sílvia Cànovas i Samuel Martínez.
38: El per què de tot plegat.
9: Per abordar aquest debat, quan passen dos minuts de les 10 en punt del matí, saludarem a dues persones. La primera va molt vinculada amb una plataforma que ha nascut que es diu Gràcia Conviu amb la Festa, que reclama compatibilitzar-la amb el descans i la mobilitat dels veïns. Amb qui podem saludar és a la Laia, que és veïna de Gràcia i és membre d'aquesta plataforma. Laia, bon dia i moltes gràcies.
39: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres per aquest espai. De debò que des de la plataforma tots els membres us donem moltíssimes gràcies perquè realment el fet de poder que se senti una miqueta el que volem i que no es desvirtuï el nostre missatge per nosaltres és importantíssim que avui quedi molt clar.
9: Tu vas dir, Laia, què volem? Jo us pregunto, què voleu? El problema principal o l'element a abordar és el soroll o de què estem parlant?
39: El soroll és una part, és a dir, nosaltres el que volem és un canvi de model de les festes de Gràcia i això passa per, com demanem nosaltres a la plataforma, una reducció dels horaris del que en diem els macrofestivals que succeeixen a cada carrer. De fet, a la reunió que vam tenir amb regidoria, l'única petició que portàvem, tot i haver-ne moltes, era això, que els concerts que acaben ara a les 3 de la matinada, 7 dies seguits, amb el dia de silenci que diuen que hi ha, però que, bueno, el poso entre cometes, doncs que acabin a les 11, perquè en realitat quan un concert acaba a les 3, ja et dic jo que a les 3 no marxa ningú d'allà. Llavors el que demanem és que hi hagi, doncs, bueno, un equilibri entre la convivència i entre la festa, perquè nosaltres la festa la volem, volem mantenir la tradició, ens encanta i ens sentim molt orgullosos de poder dir que vivim a carrers guarnits. El que ja fa anys que no estem tan orgullosos és d'aquesta vessant més festivalera que ha agafat la festa i d'aquests festivals fins a les tantes de la matinada que al final no formen part de cap tradició.
9: Com s'aconsegueix aquest equilibri, Laia, però?
39: Nosaltres aquest equilibri primer passa per tenir diàleg, que en primer lloc doncs, m'agradaria dir que nosaltres hem intentat establir un diàleg amb comissions i amb festes de Gràcia, però no ha estat possible, només hem arribat a parlar amb regidoria i l'equilibri que nosaltres volíem plantejar-los és entendre què hi ha per ells que sigui inamovible, és a dir, la tradició per nosaltres és això, això i això, sobretot entendre què és per ells inamovible i després nosaltres dir, vale, doncs nosaltres el que us proposem és només la part dels concerts que la feu, l'acabeu una miqueta abans. És que no tenim cap altra petició. Nosaltres ni ens volem carregar la Festa de Gràcia, ni la volem eliminar. El que volem és reduir aquest horari de concerts que de retruc ens portaria a menys massificació.

0: perquè la gent en realitat no ve a disfrutar del que és molt important, que és el guarnit, que són aquests vermuts musicals que organitzen les comissions, aquestes trobades de veïns. La gent ve als concerts a les 2 de la matinada i a veure i a passar-s'ho bé, i això creiem nosaltres que és el que s'està carregant les festes i és el que es carrega la convivència amb els veïns.
1: Els guarnits dels carrers, Laia, es financien en bona part gràcies a les consumicions de les barres, específicament de les festes de Gràcia. Sí, obligar a acabar els concerts abans pot posar-los en perill, però...
0: No, perquè hi ha barres tot el dia. Pensa que hi ha vermuts musicals des de les 12 del migdia fins a les 8 del vespre. Crec que és suficientment barra d'alcohol com perquè n'hagis de tenir una altra des de les 10 de la nit o 11 i mitja que comencen alguns concerts fins a les 2 de la matinada. És que de debò, jo visc en un carrer guarnit. A les 2 no marxa ningú. A les 3 no marxa ningú. I com que la gent consumeix no només de les barres, que també s'ha de dir, la gent compra doncs, en aquests locals oberts 24 hores, clar, és il·limitada la festa al carrer.
1: Laia, i aquí al final el debat també, doncs hi ha gent a l'altre costat, no?, que diu la festa major són 4 dies, per dir-ho d'alguna forma. La festa major s'ha fet sempre i això dona vida al barri, igual que en pobles, ciutats i viles de Catalunya passa el mateix. I que diu, la festa major és un preu a pagar, per dir-ho així, per poder fer festes en comunitat als veïns.
0: Sí, sí, aquesta frase ens ha arribat molt, ja sabeu on viviu, no? Nosaltres el que diem és que viure en un barri en festa no significa renunciar al dret al descans ni a poder parlar de com millorar aquesta festa. Nosaltres la vivim, la convivim, el que creiem que és moment és de posar-la sobre la taula i millorar-la. És evident que sabem on vivim. Jo i tots els veïns, de fet, a la plataforma, el que vam coincidir quan ens vam anar trobant i va anar creixent aquesta plataforma era que, ostres, el dia 14 tots els cotxes estan en mitja fila aparcats ja per marxar, o el dia 1. Ho sabem, que hem de marxar. Aquesta potser és la pena. El tema que a nosaltres ens preocupa i que defensem i que aquests dies esteu veient molt a la plataforma i que ho estem compartint i la gent que està a les xarxes ho està agafant tots els comentaris, no saps la quantitat de missatges de gent. El meu home s'ha quedat sense feina i aquest estiu no podrem marxar, no sé com ens ho farem. Una noia ens va escriure que té el part programat aquesta setmana i que no està disfrutant l'embaràs perquè pensa que si li donen l'alta li donaran l'alta amb benestars.
1: T'estem perdent una mica, Laia, perdona. No sé si t'has mogut, si pots tornar al lloc on estaves fa un minut. Val.
0: No estic...
1: És que ara t'estem perdent, estem perdent el senyal. De fet, crec que l'hem perdut del tot, definitivament. A veure... Hola, Laia.
0: Em sentiu bé?
1: Ara, perfecte. Sí, t'havíem perdut un moment, vull dir, estaves posant aquests exemples.
0: No.
1: Provem de trucar-la per telèfon directament i això. A veure, insistim que hi haurà dues persones. Quan acabem amb la Laia, parlarem amb algú que forma part de les comissions de festes. Per començar a iniciar el debat, vull que en parlem després un cop tinguem les dues posicions sobre la taula. Però, Oriol, per exemple, que...
2: Jo m'he quedat una mica sorprès pel que ha comentat aquesta veïna, perquè crec que justament el que ella proposa... no solucionaria el problema, o sigui, des d'una posició que és molt respectable, però que més aviat seria solucionar el problema, perquè si la queixa és que a les 3 del matí no marxen, a les 11 de la nit si s'acaben, encara marxarien menys. Vull dir que jo crec que sobretot anant... Això és la qüestió concreta dels horaris, que és una qüestió molt concreta, però si anem ja a la qüestió de fons, jo crec que justament en un moment on tant pel jovent d'aquí com perquè, evidentment, pel que ve de fora, ens trobem amb un oci nocturn cada cop més privatitzat, justament, és que els macrofestivals, justament, és el que més abunda, que són molt més cars. Estem en un moment on les sales petites de concerts, que quan érem tots més joves era més freqüent anar-hi, cada cop tenen més problemes per sobreviure. L'oci gratuït a l'aire lliure, excepte per festes, també cada cop és més infreqüent. Llavors, la qüestió de fons que planteja aquesta reivindicació d'aquesta plataforma també és cap a quin model d'oci nocturn volem i podem anar, cap a un molt més privatitzat on sigui en grans recintes i grans festivals, o el mantenir unes festes populars que és evident, com tot espai de convivència i com tot activitat que es produeix

0: en l'espai públic genera molèsties i molèsties per alguns i diversió per uns altres. Però crec que plantejar aquesta reivindicació d'anar traient de l'espai públic les festes populars suposa avançar cap a un model privatitzador de l'espai públic que només es podrà permetre qui tingui més diners per pagar-se aquest tipus d'esdeveniments, i crec que no és positiu avançar cap aquí.
1: Laia, ja t'hem recuperat? Hola?
2: Sí, us he escoltat.
1: Hola. Val, vols dir alguna cosa, algun comentari sobre el que ha dit ara l'Oriol, i també vull fer un parell de preguntes més.
2: Nosaltres el que no volem és privatitzar la festa. Nosaltres volem mantenir la festa com l'he viscut jo, que he nascut a la vila tota la vida. El que diem és que els concerts, abans no n'hi havia tants concerts, ara n'hi ha un munt, doncs tornar al model de menys festivals i que acabin una miqueta abans. No passa res. Jo, si un concert acaba a les 11, sé que a quarts de dues ja tindré el carrer buit. El problema és que nosaltres hem de tenir música amplificada, perquè això és un altre tema. L'any passat, els veïns del carrer Mozart ja van fer moltes reivindicacions i van demanar limitadors de so. I des de regidoria se'ls va dir que no podien posar limitadors de so, que eren molt cars perquè valien 1.200 euros. A mi, regidoria, aquest any em va dir que començaven a posar limitadors de so perquè realment s'ha de viure en un pis amb música on les estanteries tot tremola. Llavors, que tu sàpigues que vius a Gràcia, que hi ha festa i que has d'estar en festa fins a les 12... Jo sóc la primera que secundo, cap problema. Sí que estic en festes, però fins a les 3 de la matinada no. I tot això va lligat a un model de massificació i gentrificació a Gràcia, que és el que estem promovent. Jo crec que no és per res privatitzar les festes seguiran sent de tothom, de fet seguiran sent més dels veïns, que és el que volem, i no hi veig cap cosa negativa en treure una miqueta de festivaleo i de disfrutar més la festa i fer més barri.
1: Laia, per acabar, heu pogut parlar amb la Fundació Festa Major o amb alguna de les comissions que organitza les festes?
2: No, tant de bo. De fet, aquesta plataforma neix de la impotència de no haver pogut parlar amb ningú. Si nosaltres hem enviat correus des del 2024, 2025, i el 2025 un grup de veïns vam dir, s'ha acabat. Anem a fer instàncies a l'Ajuntament i anem per la via més legal. Les instàncies no ens va respondre. Al març del 2026 enviem correus a Síndic de Greuges i ho elevem. No rebem resposta, però sí que rebem un mail de regidoria de Gràcia per reunir-nos. Llavors allà va ser com vam dir, ostres, perfecte, anem cap allà als veïns. Va haver-hi diversos canvis d'anades i tornades de dates, fins que vaig acabar anant jo, perquè evidentment organitzar 12 o 13 persones que era impossible, i en aquella reunió no es va presentar ni la comissió del nostre carrer ni es va presentar ningú de festes. De fet, en aquella reunió la noia de la regidora de Serveis Generals, crec que era l'Andrea, va dir, em sap greu que ninguna comissió hagi parlat amb vosaltres ni festes tampoc. No entenem per què no volen diàleg, estem contínuament etiquetant-los a les xarxes, perquè l'únic que volem és diàleg, i potser aquí és on està el problema real de fons. El fet és que d'aquella reunió no en va sorgir res, és a dir, nosaltres sortim de la reunió, no ens diuen res al cap de 10-12 dies, els veïns pregunta, i la sorpresa amb la que ens trobem, que això va ser el fet de que va fer petar-ho tot i fer créixer la plataforma, va ser un article d'un diari local de Gràcia explicant tot el que s'havia parlat a la reunió. I nosaltres vam parlar amb regidoria i els vam dir, escolta'm una cosa, això és un debat que nosaltres hem començat als despatxos, no tenim cap intenció de fer-ho públic, perquè ho feu públic, ells ens diuen que ells no han estat, però sí que és cert que un veí va veure com en regidoria, quan vam acabar la reunió, va parlar amb una sèrie de gent al carrer Luis Antúnez. Entenem que era comissió, perquè nosaltres aquesta gent no els hem vist mai al carrer, no els coneixem a la comissió del nostre carrer. I llavors allò va ser la gota que va fer vessar el got i vam dir, s'ha acabat, hem de fer-ho nosaltres. I arrel de trobar-nos veïns comentant els posts i comentaris a posts de les festes majors de Gràcia d'Instagram, ens vam començar a parlar per privat, jo vaig parlar amb una noia, vam parlar amb un altre noi, vam dir, va, fem un grup de WhatsApp, en aquest grup de WhatsApp es va començar a afegir gent, però molta gent, i un dia vam dir, escolta'm, som ja quasi 83 persones, perquè es va afegir un altre grup amb 42, que són una plataforma que es diuen Places de Gràcia, érem quasi 100 persones, vam dir, escolta, hem de fer alguna cosa. I a partir d'aquí és la màgia per mi de realment el que és l'essència de Gràcia, que és l'organització dels veïns. Veïns que no ens coneixíem, de més de 16 carrers, van començar, va, qui porta les xarxes? Un altre noi diu, jo m'encarregaré de fer un formulari perquè si un dia ens peten l'Instagram no perdem les dades. Hi ha un formulari en el nostre hiperlink d'Instagram on tu només has de deixar el teu nom, cognom, el carrer on vius i el codi postal. Amb quin objectiu? Doncs amb l'objectiu del dia de demà poder anar a parlar amb l'Ajuntament de Barcelona o amb síndic de Greuges i dir, mira, som tants veïns amb aquestes peticions. Però és una plataforma molt viva. De fet, jo l'altre dia vaig entrar al WhatsApp i un noi deia, escolta'm, estem rebent molts missatges d'Instagram de moltes casuístiques que no poden quedar callades. I el noi que portava la plataforma va dir, què us sembla si a tots els que s'han posat a la plataforma els enviem una enquesta? I aquesta enquesta l'extraiem. I d'aquí extraurem quin és el motiu principal o el que ells voldrien de tot el que oferim per les festes, és a dir, reduir música, modificar espais d'escenaris, reduir soroll, perquè les comissions no només són festes amb festes de Gràcia, sinó que hi ha altres carrers que pateixen festes durant l'any. Bueno, cadascuna va dient la seva. Llavors, ens hem trobat amb la màgia de ser més de 120 veïns expressant-nos i sentint-nos escoltats, que això és una mica el que es diu en tots els missatges. I no hi ha cap més objectiu que anar a un lloc i que ens escoltin i que vegin que, com diuen, Festa Major no som quatre.
1: D'acord.
2: Perquè la presidenta deia, són quatre queixes aïllades. No, senyora, no són quatre queixes aïllades.
1: Laia, jo crec
2: que... El que us estem demanant és que ens escolteu.
1: Ha quedat clar. Laia, gràcies. Una abraçada i bona Festa Major.
2: No, gràcies a vosaltres per haver-nos donat aquest espai. De debò us ho agraïm moltíssim.
1: De res. Laia, una abraçada.
2: Bon dia.
1: Aquestes són les reivindicacions d'alguns dels veïns de Gràcia. A l'altra banda, els organitzadors de la festa reivindiquen que la festa ja s'ha adaptat per millorar la convivència i reclamen que aquestes reivindicacions no desdibuixin encara més la celebració. Podem saludar aquesta hora del matí la Isabel Ribas, ella és la vicepresidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia. Isabel, bon dia, moltes gràcies.
3: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Alguns veïns, Isabel, parlen de macrofestivals als carrers, ara escoltàvem a la Laia. Esteu d'acord amb aquesta definició?
3: No, jo estem absolutament d'acord. Jo crec que tothom que circuli per Gràcia podrà veure el que és, i més el carrer on viu la Laia, però això és un altre tema. Sí que és cert que hi ha carrers, concretament els de la zona del sud, i algun altre que guanya premis habitualment, que estan més plens que altres, però jo també preguntaria, heu anat per Gràcia un cap de setmana qualsevol que no hi hagi Festa Major? Heu vist la quantitat de gent que hi ha? O sigui, jo estic d'acord amb que del problema de la massificació i la gentrificació, i la primera víctima som nosaltres, i això ho tenim molt clar. Diguem-ne, Gràcia ha canviat enormement i nosaltres encara lluitem per mantenir el valor de la convivència, el valor de construir comunitat conjuntament i el valor d'integrar a tothom a la festa, i per això fem més de 900 activitats gratuïtes dirigides a tots els públics, amb tot tipus, ja no només de música, sinó d'activitats infantils, contes, tot el que tu vulguis, perquè tothom pugui trobar un lloc anar a la festa. Mm. I a més, com tu també deies, la societat canvia, per tant, els membres que formen part de les comissions també canvien, i nosaltres també ens adaptem, i al llarg de la història ha anat canviant. Clarament hi ha una frontera, que és la pandèmia, que ens va canviar enormement la festa. L'any 22 vam sofrir una massificació que els primers a queixar-nos vam ser els propis festers i festeres. Nosaltres treballem tot l'any per poder fer una festa, no que sigui un aparador perquè vinguin els de fora a viure-la, que ja ens sembla bé, però que també el que volem és viure-la nosaltres, no? I arriba un moment que això es fa molt complicat. Però en tot cas, nosaltres lidiem amb això, intentem adaptar-nos sense desvirtuar la festa.
1: Clar, per tant, Isabel, és a dir, ara mateix la festa tal i com està ara és com, segons el vostre punt de vista, ha d'estar, diguéssim?
3: A veure, com ha d'estar en aquests moments, el qual no vol dir que sigui la que ha de ser en un futur, perquè no és la que era fa 20 anys. Yeah. La Laia parla d'una festa, jo n'he viscut potser una altra, jo crec que realment molt pitjor, molt més temps. Jo és que no sé si en els vostres pobles d'estiuetos...
1: Què vols dir molt pitjor, Isabel, perdona?
3: bueno, de que hi havia molta gent, hi havia molts actes incívics, hi havia apunyalades, no sé, o sigui, la convivència era molt més complicada. Jo crec que des de la Festa Major de Gràcia i també, evidentment, des dels cossos de seguretat i el districte s'ha fet una feina també per facilitar aquesta convivència a la nit, que evidentment és la més problemàtica perquè aquí ja entren, diguem-ne, en joc altres coses, no? Però que, evidentment, que la festa anirà evolucionant, és evident. Arran del 2022, diguem-ne, el 2023 ja vam començar, tenim uns horaris que no són els que diu la Laia, o sigui, a les 3 només acaben els divendres i dissabtes, o vigília de festiu, en funció de com caigui el dia 15, la resta de dies acabem abans. Tenim unes franges horàries, amb la qual vol dir que no hi ha música continuada a tot volum des de les 9 del matí fins a les 3 de la matinada, i hi ha gent tot el dia, no? Evidentment a les nits hi ha més gent en alguns carrers, no a tots, però també hem disminuït diguem-ne la programació perquè no sigui tan atraient d'altra gent, però clar, hem de tenir en compte que les Festes de Gràcia és l'únic que hi ha a la ciutat de Barcelona en aquestes dates, per tant tothom que vulgui tenir un lleure nocturn de Barcelona, de l'àrea metropolitana, acaba venint a Gràcia. Però, clar, nosaltres el que no podem fer és muntar altres esdeveniments perquè la gent es reparteixi, no? Ja tenim prou feina a organitzar la Festa Major, que hi treballem tot l'any i que ho fem, evidentment, de forma absolutament desinteressada, al marge de les nostres feines, sacrificant les vacances i els caps de setmana, no?
1: Isabel, heu notat diferència en el posicionament respecte a les festes sobre aquest tema que ens ocupa? Entre els veïns amb molt d'arrelament al barri, veïns que porten tota la vida vivint-hi o que ja fa anys que hi viuen, potser hi han crescut, els seus avis ja eren de Gràcia, etc. I els que porten pocs anys vivint-hi en el barri o no?
3: A veure, sí, però hi ha casos de tot, perquè entre els nostres festers i festeres en les comissions també hi ha gent recent arribada.
1: Clar.
3: I que precisament participar d'una activitat com és la Festa Major és una eina d'integració, d'aprendre el català, de conèixer gent del barri, però clar, és evident que els preus dels lloguers a Gràcia estan com estan, per tant, molta gent que participa de la Festa Major i que eren de Gràcia tota la vida, en aquests moments estan visquint fora, inclús fora de Barcelona, però així i tot venen els caps de setmana i venen el mes d'agost a organitzar la Festa Major. I em sembla que això és un valor que parla per si sol.
1: Isabel, gràcies. Hem trucat a la Isabel Ribas, vicepresidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia.
3: Jo, si em deixes un missatge final, nosaltres estem encantats que la gent ens visiti, però, si us plau, demanem que la gent es comporti com si estigués a casa seva, que pensi que festers i festeres han treballat tot l'any, no només pel guarnit, sinó també per la festa, que també la volem gaudir, i, per tant, que la festa la fem tots i que és de tots.
1: I tant. Gràcies, Isabel. I bones festes.
3: A tu, gràcies. Adéu.
1: A veure, són les 10 i 24. Us demanaré relativa brevetat, eh? Podem parlar una mica, però encara tenim bastantes coses sobre la taula. Jo insisteixo, ara hem abordat el debat de les Festes de Gràcia perquè arran d'aquí s'ha posat una mica sobre la taula, però crec que va una mica més enllà d'aquesta convivència amb el soroll, amb la fresa, el sarau de les Festes Majors. Segur que en tots els pobles i ciutats en algun moment s'ha tingut. Llavors, no sé com ho veus tu, Sílvia, per exemple.
4: Faré un apunt primer. Perquè entengueu després la meva opinió, eh? És a dir, jo crec que la Festa Major de Vilafranca la devia inventar jo en una altra vida. Us situo com a context, la Festa Major de Vilafranca és la més típica de Catalunya, perquè no...
1: Sant Fèlix, no?
4: Sant Fèlix, bla, bla, bla. Dit això, entenc el que deia les dues parts afectades, que les Festes Majors són millorables... I corregibles segons les queixes, és evident. És a dir, un titular, una Festa Major per tothom que la viu o que no la viu, té drets i té deures. I no ha de servir, i ho diu una persona que viu les 24 hores del dia al carrer, eh? No ha de servir, durant la Festa Major, perdoneu, no ha de servir, vius al centre, és una vegada a l'any, perquè hi ha gent que no viu, és a dir, hi ha gent que no li agrada la Festa Major, la de Gràcia, la de Vilafranca, la de Mataró o la de Solsona.
1: Sí, sí.
4: Hi ha gent que treballa, hi ha gent que està malalta, hi ha gent que no es pot permetre marxar, hi ha gent que no li dona la gana marxar. Què vull dir? Que com a solucions s'hauria de compliment de normatives, és evident, respectar o intentar respectar el descans és evident. Intentar, clar, no sé gràcia, però intentar diversificar, ja no contingut, sinó espais. Diversificar espais, que no sempre tot passi durant aquells 3, 4, 5 dies a les mateixes places i ciutats. Jo crec que solucions n'hi ha, si escoltes... Perquè, insisteixo, i ho diu una persona que viu la Festa Major de Vilafranca 24 hores al dia, però és que sí que és veritat que hi ha gent que no la comparteix, que no la viu, que no la pot viure, que no li dona la gana viure. Ja no només és descans de nit, almenys el contingut de la Festa Major de Vilafranca, hi ha una cosa que es diu matinades, que comencen a les 7 del matí, i les coses de vespre poden acabar a les 7 del matí, perquè hi ha coses que es diuen empalmades. Són molt importants, l'oci és la identitat d'un poble, el que vulgueu, però jo també entenc la part del descans del veí, dels drets i dels deures, perquè no només podem estar pendent de la gent que vivim la festa com si ens anés la vida, que sí que ens hi va. I una cosa diferencial, diferencial no, perquè ara escoltava també que Gràcia ja és cada setmana, no només posem el foco a les festes majors que passen una vegada a l'any i que, per cert, no sé altres poblacions, però les festes majors duren 2, 3, 4, 5 dies, depenent de la ciutat. Ara ja fa un temps que les festes majors, depenent de com caiguin, s'omplen d'actes previs i d'actes posteriors. Perquè, clar, perquè és molt xulo. Perquè estar al carrer és molt xulo, perquè viure a la festa és molt xulo. Clar, no estem demanant a la gent que s'acostumi 5 dies o 4 dies a no dormir, sinó que estem demanant a la gent que durant 10 dies potser no descansi. Per això dic, és complicat. Si millorable... jo crec que és una mica el que també comentava la persona ara que s'ha entrevistat a la comissió de Festes de Gràcia. La festa major que ara tenim és la que les persones que organitzen la festa volen i creuen, d'acord amb l'administració, vull dir que jo crec que la Gràcia sempre viu al costat de l'Ajuntament de Barcelona, com totes les festes, com totes les comissions, viuen al costat de l'administració pública. Fan la millor festa per aquell any o per aquells 2 o 3 anys, sí, però que això no treu que ens haguem de tancar en banda de coses que es puguin millorar, que es millorin, sobretot per respectar ja no només el descans, és inclús la voluntat de participar o no de la festa de tothom.
1: Home.
5: Sí, jo com que estic d'acord amb el que han dit els dos companys, sobretot amb el que deia l'Oriol, no? Això de no caminar cap a la privatització de l'oci, fareu una reflexió una mica més àmplia. O sigui, també, és a dir... més pel que fa al model de ciutat, no? El model de ciutat al que ens hem d'encaminar és molt més un model que sigui Festa Major de Gràcia que no un model que sigui cafè d'especialitat, 4 euros i mig, asseure en una taula amb el mòbil i no parlar amb ningú. És a dir, no pot ser que les ciutats siguin per sortir amb el cotxe de casa per anar a treballar, tornar amb el cotxe a casa i llavors anar al gimnàs pagant i anar... No. És a dir, evidentment, el que diuen aquestes persones que es queixen no és això, però sí que encaminar cap a un model de buidar una festa, que al final és un espai de sociabilització entre els veïns, un espai de socialització entre els joves, etc. Crec que és el contrari del que s'hauria de fer i del lloc en el qual s'hauria de caminar en les ciutats, no? És a dir, i a tots ens passa, de tant en tant, no sé, jo recordo un dia, per exemple, que tenia, era un dissabte, jo anava cap a Barcelona, tenia un compromís laboral, diguéssim, anava amb el cotxe i hi havia una marató. I vaig dir, hòstia, ara arribaré tard, i vaig arribar tard, de fet, i jo em recordo a mi mateix pensant per què ha d'haver-hi una marató ara aquí col·lapsant la ciutat i no puc passar per aquest carrer i tal i qual. I llavors pensava, és que una ciutat és per això també. O de fet, hauria de ser més aviat per això que no perquè jo vagi amb cotxe a treballar, no? Mm. Llavors, fer aquest pensament segurament costa a vegades i dit el qual també s'ha d'entendre, si hi ha una reivindicació, un sentiment que va creixent, són 123 persones, crec que deia la Laia, potser la comissió sí que s'hauria de reunir amb ells. O sigui, això també sí, ho penso, Vull dir, el diàleg no fa mal a ningú, són veïns de Gràcia i no està de més. Però crec que sí que el camí no és buidar la festa. El camí hauria de ser, bé, o sigui, això el que deia la Sílvia, no? Millorar el que s'hagi de millorar, però entendre la Festa Major de Gràcia, qualsevol Festa Major, jo soc de Sabadell, no? També, qualsevol Festa Major, sí, com una cosa, en fi, que té... la seva part negativa, i el descans és un dret també, però la ciutat no és només per tenir obligacions i tal, sinó que també és per gaudir-la, no? I una festa major és la màxima expressió d'aquest gaudi.
1: Oriol, per acabar.
0: No, sobretot perquè el que deia el Samuel, buidar-la, és que buidar-la no es buidarà ja d'entrada. No, la gent seguirà anant a les festes de Gràcia. A més, de forma massiva, locals, expats i turistes. Llavors, el plantejament d'aquesta associació, no, d'aquesta plataforma, no?, també una mica poc representativa, jo crec que en el conjunt de les comissions hi ha molta més gent del que, en comparació amb aquesta plataforma, de que s'acabi tot a les 11 de la nit, és un plantejament que no s'acorda amb la realitat, perquè la gent hi seguirà estant, i llavors la cosa és, què volem? Que facin les consumicions als carrers de les comissions, a les barres de les comissions, o en locals privats, bars privats, i a comprant a supermercats 24 hores. Home, doncs jo prefereixo una festa al carrer, i sobretot amb el que ha dit la presidenta, no, la vicepresidenta,
1: l'Isabel Ribas,
0: no, que ha puntualitzat molt bé, i sobretot jo recordo que fa molts anys les festes de Gràcia acabaven a unes hores molt d'entrada a la matinada, i ara és el que ha dit, ella ho ha puntualitzat molt bé, a les 3 de la matinada només acaben determinats espais, i en certs dies, molt d'un temps ençà, a la 1, 1:15, màxim les 2, ja va esbandint tothom. Vull dir que també una mica fora bo, no?, que a l'hora de plantejar, no?, certes reivindicacions, doncs s'atenguessin a la realitat.
1: Són les 10:32. Hola, Esteve Giral, de nou.
6: Què tal?
7: Hola, hola.
1: Ara sí que se sent una miqueta més de soroll de fons. A veure,
6: que aviam. Sí.
1: Aviam. Què tens?
6: Que sí. A veure, sí.
1: Home.
6: Si em moco una mica.
1: Home. Home. A veure.
4: Ves, no s'ofegui ara.
1: Sí, exacte, ves en compte. Esteve, una pregunta important ara que sentint aquest so. S'està tallant, eh? Val, a veure si... Aviam. Esteve, hola, hola, hola. És que l'Esteve està en un lloc amb poqueta connexió avui. De tant en tant la va recuperant, aviam si la recuperem, però el que jo li volia preguntar sobretot a l'Esteve era si... com anava vestit, perquè amb aquest so d'aigüeta ara que no tinc de fons, no sé, m'agradaria saber... Més que res perquè la gent pugui trobar-lo. Que no... Aviam com poden buscar l'Esteve Giral. Ara ens... Aviam, Esteve, hola.
6: Ja està aquí.
1: Hola, Esteve.
6: Hola. Sí, no sé, aquest paisatge sonor, Sergi ens vol fer una mica la guitza. Sí. A la que dic, escolteu,
1: sí, passen coses. No, però jo crec que ja la pista sonora li ha arribat a la gent. Et preguntava, Esteve, exactament com vas vestit, per si algú ara et vol intentar localitzar?
6: Vaig amb... No necessito massa indumentària, diguéssim.
1: D'acord. Un color, pots dir, almenys?
6: Un color de la meva roba?
1: Sí.
6: Val... Albert.
1: Albert, d'acord.
6: Albert, de la meva indumentària.
1: Que algú busqui una part del cos de l'Esteve tapada amb alguna peça de roba de color verd, d'acord? Recordo que...
6: Al final, a Tarragona, Sergi, ens coneixem tots, vull dir que...
1: Sí,
6: que més o menys,
1: exacte.
6: A Tarragona em tenen més o menys situat.
1: Exacte. Recordo que l'Esteve...
6: No soc precisament petit.
1: Recordo que l'Esteve està a 74,35 quilòmetres en línia recta de la redacció de RAC1. Ja podeu sentir una miqueta aquest ambient de fons que té. Ha dit que està en una ciutat amb molta història, una ciutat que mira cap al mar, d'aquí segurament un dels elements de la pista sonora. Sempre mirada molt allà. Llavors, Esteve, podem donar... Jo crec que la gent ja es comença a ensumar, vist els missatges que estem rebent. Podem donar alguna pista més per acabar d'ubicar als nostres oients que vulguin venir a buscar-ho?
6: Val. I els demano un petit esforç avui. L'any passat, per exemple, estàvem al campanar de Valls i calia pujar, no? Calia caminar i pujar. Doncs avui també cal un petit esforç.
1: D'acord.
6: No? A vegades les coses costen una mica. Deixem-ho aquí. Per tant, hem de fer un petit esforç. No molt, eh? No és titànic, però és un petit esforç.
1: Però hem de caminar una mica, una passejadeta, potser.
6: Sí, una passejadeta, que passei... No? Al final del matí sí que és veritat que fa calor, però on soc, vaja, si venen, podem fer una cosa plegats que ens ajudarà a passar la calor, no?
1: D'acord, què més podem dir?
6: Home, és un espai, jo crec, que molt estimat, no? Que pensin en un lloc que molta gent s'estima i que ara mateix es comença a omplir, però que no s'imaginin un lloc massificat.
7: D'acord.
6: Val? És d'aquells racons que, no, que per sort, ara que estàveu parlant de massificacions, per sort aquest racó encara no es massifica del tot.
7: D'acord. Pot ser que el nom del lloc on ets, sense dir-lo, evidentment, porti, el, com dir-t'ho, el nom d'un lloc molt llunyà, que realment res té a veure amb, ni amb la ciutat ni amb la seva cultura, podríem dir.
6: Un punt exòtic, no? Un punt d'exotisme. Crec que et refereixes a això. Un punt d'exotisme. Que per aquestes dates a les que estem, crec que a tots, o a qui més, o a la majoria, segurament ens agradaria aquest punt d'exotisme.
7: D'acord. I així a tocar, què tens? Algun indret que puguis destacar? Alguna cosa també per ubicar la gent, donant alguna pista?
6: Mira, aquella pista que donava abans, em sento protegit. Hi ha un element que em fa sentir protegit, que sobretot si viatgéssim al passat, podria fins i tot demanar ajuda. Ajudeu-me! Protegiu-me! Que m'ataquen!
7: D'acord. Esteve, de moment deixem-ho aquí. A veure si la gent va afinant la cerca. Qualsevol cosa ja saps, xiula i venim cap a tu.
6: Veus, ara sí, ara però sí que us aneu situant, ara que esteu aquí, no? Sí. Situeu, No teniu un puntet d'enveja, Sergi?
7: Un puntet i dos, fins i tot, et diria. fins ara,
6: va,
7: Esteve.
6: Va, que ja és divendres, que ja és divendres. Fins ara, petó. Adéu, adéu.
7: Dos quarts i mig d'onze. Des d'ara fins que s'acabi la tertúlia, connectem amb Ceuta, amb la Júlia Manero, enviada especial de RAC1 a la ciutat autònoma, una ciutat que ara està absolutament militaritzada, amb policies i militars amunt i avall, molt pendents del 15 d'agost, que és demà, sobre aquesta possible nova entrada massiva, i Eva Batlle, Miquel Agut i Pau Bonastre, i després Marc Tarrida. Un segon.
8: RAC1. Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
9: RAC1.
10: Aquest diumenge la Lliga de Primera i Segona comencen a RAC1. A les 7, des de l'RCD Stadium, Espanyol Llevant. Els blanquiblaus volen tenir un bon inici a casa davant la seva afició.
11: A Edu Expósito li cau mort en por al xoc, gol!
10: Viviu el partit en directe amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. També a les 7 a Montilivi, Girona-Leganés. El debut del Girona segona amb Miquel Agut i els comentaris de Marc Brugué.
12: De fons a la dreta, a la centre de l'àrea, gol!
10: Molt pendents de la resta de la jornada primera i segona. Aquest diumenge torna la Lliga a RAC1. Espanyol Llevant de primera i Girona-Leganés de segona. L'Espanyol i el Girona Juga RAC1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
9: RAC1. Tots som un milió.
13: El perquè de tot plegat.
7: 21 minuts i les 11, connectem amb Ceuta perquè queden menys de 24 hores per la possible nova entrada de migrants davant el rumor que corre per les xarxes socials des de ja fa dies, un rumor que ha anat agafant força. El govern espanyol i el Marroc han blindat la frontera per evitar que es torni a repetir una situació similar a la de fa dues setmanes. A Ceuta hi tenim aquests dies l'enviada especial de RAC1, la Júlia Manero. Bon dia, Júlia.
14: Bon dia.
7: On estàs?
14: Doncs mira, ara estic al centre de Ceuta, més aviat al passeig marítim, a tocar de la platja de la Ribera.
7: D'acord.
14: Aquí de Ceuta, sí.
7: I què veus?
14: Doncs mira, ara mateix he de dir que la ciutat en general sembla que sigui una mica a les 7 del matí, no hi ha massa gent pels carrers, però sí que hi ha molts migrants. Ahir a la tarda sobretot es veia els carrers a vessar de gent. I ara aquí, si m'apropo a la platja, veig sobretot molta gent, molts migrants arribats aquí a Ceuta, que estan dormint, encara, a aquesta hora. Sobretot aquí a la vora hi ha una guingueta també a tocar, doncs veig famílies senceres aquí estirades dormint, hi ha una espècie de parasols així de fusta també hi ha molta gent a sota dormint, alhora que gent local aquí també a la platja passant el dia.
7: S'ha anat comentant molt que podríem parlar de Ceuta, una ciutat blindada. Realment, sobre el terreny, tens aquesta sensació d'aquest reforç policial, reforç de militars? Veus molta policia, molt militar amunt i avall?
14: Doncs, mira, de moment només he estat pel centre, però ja pel centre es nota moltíssim. Hi ha molta policia espanyola, guàrdies civils, algun militar he vist fins i tot per aquí al centre, i molta policia local. Furgones de la Guàrdia Civil i de la policia espanyola, sobretot a la vora del passeig, a tocar de la platja, que és on s'instal·len la majoria dels migrants. I també el que m'ha cridat l'atenció molt i que comentaven també molts veïns són a les portes dels supermercats. Totes les portes dels supermercats hi ha policia espanyola armada perquè, bueno, per evitar, no?, robatoris i tot això.
7: Ahir la Núria Rius, tertuliana del MRQ, periodista del diari Ara, que també ha estat uns dies a Ceuta, ens deia que hi havia com dues Ceutes, que una era la Ceuta del centre, on sí que s'intentava que recuperés la normalitat, on s'hi respirava certa normalitat, i després hi havia la Ceuta de la perifèria, que era molt diferent, que és on hi havia moltíssims d'aquests migrants, i la situació sí que era molt més excepcional. No sé si tu, Júlia, també has tingut aquesta sensació, una mica com de dues Ceutes.
14: Sí, he de dir que jo encara no he pogut anar a les zones més de la perifèria. Intentaré anar-hi aquesta tarda, sobretot a la platja del Trampolín, sí, que és on hi ha un assentament de 1.500 persones, hi ha la Creu Roja i tot plegat. Però aquí al centre sí que hi ha un ambient com tens. És com una mica que la gent intenta fer la seva vida normal, però no acaba de sortir del tot, diguéssim.
7: Yeah. No sé si, Júlia, has pogut esbrinar alguna cosa de tots aquests missatges d'aquesta suposada nova convocatòria, si s'han frenat aquests últims dies a xarxes o si continuen anant ben plenes?
14: Amb la gent que he pogut parlar, deien que és una mica 50-50, una mica que anàvem explicant aquests dies, que hi ha molta gent, no? Per xarxes corre molt la idea aquesta de tornar a entrar demà al matí, fins i tot a partir d'aquesta matinada, aquí a la frontera per la platja del Tarajal, igual que va passar el 31, i en canvi també hi ha molts, no sé si dir-los influencers o persones que es dediquen a les xarxes, o ja només gent que té xarxes socials com podríem ser tu i jo, sí, que diu que no, que canvia el missatge de que no hi ha res a fer aquí, de que entrar no serviria per res perquè els retornarien ràpidament i que aquí tampoc hi ha, vull dir, no hi ha massa res a fer. Sí, és una mica tot això.
7: Digues, Júlia. Perdona,
14: no, que justament ahir, de fet, vaig parlar amb un periodista del Canal Sur que fa dos dies va poder creuar al Marroc i es va anar a la frontera marroquí i em va dir: és pràcticament impossible que hi hagi una altra entrada per aquí, perquè això està totalment blindat, totalment militaritzat. Si hi ha per part del govern, o sigui, d'Espanya, no?, diguéssim, a la frontera amb Ceuta, ja està totalment tancada, per la part del Marroc és el triple.
7: Sí,
14: o sigui, que parlaríem d'una cosa que seria molt complicada.
7: Per analitzar la situació dels menors, que és un dels grans temes que ocupa ara políticament, avui s'han de reunir, Júlia, si no m'equivoco, a Ceuta, el president del Senat, Pedro Rollán, que és del PP, i el president de la comunitat de la ciutat autònoma, el Juan Vives, que també és del PP. Què se'n pot esperar d'aquesta trobada?
14: Doncs sí, es reuniran a les 11:45 en principi, aquí al Palau de l'Assemblea, que el tenim a tocar també d'on estic jo ara.
7: Sí.
14: Realment, crec que al final l'avís que va fer el Marroc l'altre dia, no?, de necessitem els nostres menors a casa, és una mica en la mateixa línia en la que va el president d'aquí Ceuta, Juan Jesús Vives, que diu que necessita que tota aquesta gent torni a casa seva perquè Ceuta està desbordada i no poden acollir tants migrants. De fet, ahir ho deia, diu que vol trencar l'opció de que tota aquesta gent que vingui aquí tingui asil, perquè és que no poden fer-hi res, bàsicament. Llavors jo entenc que el tema que hi haurà sobre la taula és el retorn de tots aquests migrants i a veure què es fa amb tots els menors, sí.
7: Júlia Manero, moltes gràcies. Evidentment t'anirem sentint aquests dies molt atentament les cròniques que puguis anar fent des de Ceuta i veurem això a partir del dia de demà, si passa alguna cosa o no passa alguna cosa. Júlia, gràcies, una forta abraçada.
14: Gràcies, Sergi.
1: Samu, perdona, molt breu, volies dir alguna cosa, no?
5: Sí, molt ràpid. Clar, quan parlem de que tornin els menors amb les seves famílies, avui a Público publiquem una informació. En els últims 14 anys no s'ha retornat ni un menor al Marroc dels 14.600 que han arribat en els 14 anys, aquests, no? Vull dir que no és gens fàcil. I això que diu el govern de tornarà fins a l'última persona no és gens fàcil. O sigui, aquesta reagrupació familiar que demana el PP i que el govern també diu sí, sí, sí, es pot fer, no, és que no s'ha fet.
1: Va, canviem de tema, 3:15. Aquest cap de setmana comença el camí a la Lliga dels tres equips catalans de primera i segona, excepció del Barça. L'Espanyol juga aquest diumenge a les 7 a Cornellà, a casa, contra el Llevant. El Girona a la mateixa hora, Montilivi, contra el Leganés. I el Sabadell, amb tota aquesta ciutat que vol continuar somiant. Tu ets de Sabadell, se me l'has dit.
5: Sí, sí, sí. A veure, hi ha una il·lusió brutal a la ciutat, i em deia la Sílvia, que també fora de la ciutat, no? Sí. Vull dir que hi ha... Sí, sí, sí.
1: O sigui, hi ha una mica, no, la sensació de... Catalunya està amb el Sabadell, no?
4: Bueno, és no, que ara li comentava ser... el meu fill, sí. Jo sóc de Franca, el meu fill em comentava jo abans d'ahir que vol anar a no sé quants partits aquesta temporada, que es comprarà la segona equipació que ara em deia el Samuel, que és la bonica. Vull dir que...
5: És negra, amb la Torre de l'Aigua, la ceba, tot allò. Ah. Sí, sí. És que al final va ser una temporada brutal, la passada. Sí. Crec que els socis o s'han duplicat o triplicat. Mm-hmm. Bueno, hi ha molta... Bueno, sí, sí, moltes ganes.
1: El Sabadell no debuta fins dilluns, a més ho fan un estadi històric com és el Molinón, per tant jugarà contra l'Sporting de Gijón, sí. I és també a les 7 de la tarda. Deixeu-me saludar el Miquel Agut i el Pau Bonastre primer, i ara de seguida també l'Udi de Batlle, que està acabant de buscar el lloc ideal per atendre'ns. Miquel, Pau, bon dia.
15: Bon dia, Sergi.
16: Hola, bon dia, Sergi.
1: Hola, bon dia. A veure, ja que hem parlat del Sabadell, començo amb tu. Pau, de moment, sensacions que està deixant la temporada prou bones, no, del Sabadell?
16: Aquest estiu és veritat que al Sabadell hi ha hagut força canvis, amb una desena de cares noves. És un equip que va acabar molt tard la temporada, amb el play-off a finals de juny, guanyant a casa contra el Zamora la final. Però sí que és veritat que mica en mica l'equip de Ferran Costa va carburant en aquesta pretemporada, molt exigent, amb equips de la mateixa categoria, també equips de categories inferiors, però mica en mica va deixant bones sensacions i a punt ja per dilluns aquesta estrena al Molinón, com deies, en directe a RAC+1.
1: S'ha reforçat molt el Sabadell, perquè és veritat que es comenta molt que hi ha un salt molt gran de la categoria de la que ve el Sabadell fins a la segona divisió.
16: Manté un bloc molt, molt important de la temporada passada. Hem de pensar que el Sabadell ha aconseguit dos ascensos consecutius. Des de segona federació ha arribat a segona divisió en dos anys. D'aquella temporada de segona federació en queden sis. Alguns futbolistes són importants i tindran segurament protagonisme en aquest inici de temporada com a mínim. I després de la temporada passada en segueixen 17. Els hi hem d'afegir una desena d'incorporacions i també algunes baixes que hi ha hagut al llarg de l'estiu, però baixes importants de jugadors que tenien protagonisme, n'hem de comptar 3-4, especialment Cridaneres, la de David Estals, que és un jugador que estava cedit per l'Eivissa, que al Sabadell li agradaria recuperar aquest estiu, però que és propietat del conjunt eivissenc i de moment està a les Illes Balears.
1: Quin és l'objectiu real del Sabadell aquesta temporada?
16: Home, l'objectiu segur que ha de ser mantenir la categoria, perquè l'últim cop que el Sabadell va estar a segona, és a dir, fa 5 anys, va ser, vaja, un vist i no vist, en el play-off de la pandèmia, a Marbella, l'any 2020, l'equip va aconseguir la categoria, però només va poder durar un any a segona, llavors amb tots els estadis buits. I jo crec que la sensació que hi ha enguany és poder d'entrada gaudir de la categoria i després mica en mica anar fent passos sense posar-se límits, però tampoc cal pecar d'agosarats. Jo crec que és una idea que tenen molt clara a Sabadell. De fet, la temporada passada, quan aconsegueixen l'ascens, no és un objectiu marcat com a tal des del dia 1, sinó que mica en mica s'ho van trobant i després van construint el que han arribat a construir fins ara. Però jo crec que mica en mica han d'anar fent camí sense posar-se límits, però tampoc pecar d'agosarats.
1: Mm-hmm. Al final d'uns dos ascensos consecutius a un tercer consecutiu, només n'hi ha un ascens de diferència. Però m'imagino que això públicament no deu ser un discurs que s'estigui fet des del club precisament per això, és a dir, anem a aterrar, anem a jugar, anem a intentar gaudir al màxim d'aquesta categoria i intentar mantenir-nos, i a partir d'aquí el que hagi de venir que vingui.
16: Correcte. És una mica el discurs que ja hi havia la temporada passada, a Primera Federació, fins i tot amb l'equip en posicions de play-off o també al capdavant de la classificació, el que sempre transmetien des del vestidor és màxima prudència, la recepta sempre ha estat aquesta i no canviarà. Mm-hmm. És una idea molt, molt clara de l'entrenador Ferran Costa, que és l'artífex d'aquest ascens darrer del Sabadell i del projecte que hi ha actualment al conjunt arlequinat, i sí que és veritat que el missatge que sempre transmeten és a poc, el que hagi de venir ja ens ho trobarem, però sempre amb la màxima humilitat, jo crec que és el camí correcte.
7: Mm. Miquel, ahir m'apareixia una entrevista que li feien al José Sánchez, que a banda de ser un grandíssim narrador de Movistar, és un grandíssim aficionat del Mallorca, i ell explicava, diu, potser hagués necessitat dues o tres setmanes més d'estiu una mica per acabar de curar les ferides de com va anar aquell descens. I m'agradaria saber tu si del descens ja te n'has recuperat una mica i ara és més un sentiment de, mira, il·lusió cap a la nova temporada, de ho hem de poder fer, hem de poder tornar a primera, o encara hi ha aquestes ferides mig obertes?
17: No, aquestes ferides duraran per sempre. Yeah. Això, i encara que pugis aquesta temporada, la ferida de l'ascens la tindràs oberta, del descens la tindràs oberta sempre, perquè a més la història és capriciosa, i en els dos descensos del Girona a segona divisió, quedant 9 jornades, l'equip tenia 9 punts de marge amb el descens. Mm-hmm. Semblava que ho tenia fet, i al final acaba caient a la segona divisió. I això és una cosa que fa mal i que la gent no ha oblidat, i ara que parlàveu a la tertúlia en aquest tram abans de donar pas en pau, i el que comentava ell d'il·lusió a Sabadell, a Girona hi ha fidelitat al club, i el nombre d'abonats és rècord, supera els 10.000, etc, però d'il·lusió no n'hi ha. El que hi ha encara és un estat de xoc després d'un descens inesperat, i d'altra banda un estat de nerviosisme entre l'afició, tenint en compte els pocs moviments que ha fet el Girona aquest estiu. I ja que posaves el nom del José Sánchez de Movistar, que ja estic d'acord, és un narrador extraordinari de futbol, sobre la taula, i parlava del Mallorca, per exemple, el Mallorca s'ha fet un tip de fitxar jugadors, va poder vendre Samu, Costa i Morici per molts calés, dos jugadors estel·lars de la temporada passada, tot i el descens, però clar, el Girona no ha fet aquestes vendes i no ha pogut fer tot aquest moviment de fitxatges durant l'estiu, i la gent a Girona està mosca perquè creuen que jugadors que no s'han venut i que el club vol mantenir de la temporada passada, penso en Arnau, en Sigankov, en Unagi, per exemple, fins i tot en Benat, acabaran marxant, i llavors el club haurà de reaccionar a misses dites. No hi ha confiança en que s'acabin quedant, tot i que el club està treballant perquè es quedin, o no els posarà fàcil la sortida, perquè no vol desprendre's a qualsevol preu de jugadors que tenen potencial per portar l'equip a primera divisió una altra vegada i intentar establir-s'hi de manera definitiva, si és que et pot fer servir aquesta paraula. Per tant, l'ambient està una mica enrarit, i cal que comenci a córrer la pilota, i si pot ser amb bons resultats, perquè hi hagi un estat d'ànim millor.
7: Per què creus que el Girona està fent aquest mercat amb tan poc moviment?
17: Bé, doncs perquè, en primer lloc, si ara hagués d'inscriure tots els jugadors que té, no podria fer-ho perquè superaria el límit salarial, perquè té sous de primera divisió, i sous que eren bons sous.
7: Clar.
17: Ningú no comptava amb baixar de categoria, era la quarta temporada de primera divisió consecutiva, i tu havies fitxat futbolistes o els havies renovat amb sous que et semblaven homologables per la primera divisió. Com que no et comptes amb el descens, aquests sous els has de modificar d'alguna manera, o has de fer espai per mantenir-los, i d'això es tracta. I el club pensen, punt número 1, que la manera més ràpida de tornar a primera divisió és mantenint segons quins futbolistes que, si ja havien de ser desequilibrants a primera divisió, imagineu-vos a segona. I punt número 2, si han de sortir, que sigui pagant els qui els vulguin una quantitat satisfactòria, no a qualsevol preu. No és allò, no, és que jo no vull jugar a segona divisió. Bé, potser no hi voldrà jugar, però tens un contracte, i el que no podrà fer el club que vingui és infrapagar-los. No, t'has de fer respectar, i el club fa això. Llavors, clar, com que tens aquest límit salarial alt, vull dir que els jugadors que tens ja el compleixen, i a més no et treus de sobre de moment perquè tens aquest plantejament fitxes altes, llavors no pots anar a buscar gaires jugadors més, per molt que evidentment s'estiguin movent al mercat. Clar. I per això aquesta sensació d'estancament, per dir-ho així, a diferència del Mallorca, que no he comptat quants fitxatges ha fet, però que n'ha fet una gran quantitat. A Girona han estat 4 i alguns que ja venien de la temporada passada.
7: Es nota una mica la mà de Quique Álvarez, ja?
17: No t'ho sé dir, Sergi, no t'ho sé dir perquè aquesta serà la seva primera experiència com a primer entrenador al futbol professional i per tant ens faltarà més temps per conèixer-lo. Tothom que és a dins del club en parla molt bé, dins i fora del camp, però clar, faltarà que la pilota entri perquè tingui marge per treballar. A Girona sempre se'n dona de marge per treballar, però quan Quique Álvarez i la direcció esportiva, perdó, Quique Cárcel han estat més expeditius amb els entrenadors, ha estat en èpoques postdescens per intentar controlar-ho tot de molt a prop, que no s'escapi cap detall i tornar a primera divisió el més ràpid possible. És algú que està emparentat amb la manera de fer que hi havia de Mitchell, això sí que és clar, i ja veurem si li surten bé les coses. És un cas de promoció interna, el va fitxar Quique Cárcel, estava entrenant al filial la temporada passada i haurem de veure si es va notar la mà de l'entrenador en els primers partits de Lliga i si té temps per mostrar-ho.
7: El Girona debuta aquest diumenge contra el Leganés a Montilivi a les 7 de la tarda i a la mateixa hora a Cornellà, a primera divisió, estarà debutant en aquesta nova temporada l'Espanyol. Ara sí, Edu de Valle, bon dia.
18: Hola, Sergi, bon dia.
7: Bon dia, Edu. Tu creus que la plantilla de l'Espanyol està tancada, tot i estar 14 d'agost, o encara li calen algun reforç més?
18: No està tancada, no. Està tancada, i utilitzaré les paraules de Monchi, que és, evidentment, l'arquitecte d'aquesta plantilla, qui l'està dissenyant, a un 75-80%, va dir, fa un parell de dies a la presentació d'un dels fitxatges d'Unai Núñez. Per tant, a l'Espanyol li falten un central, que... en tenia uns quants, però n'ha perdut aquest estiu. N'ha perdut bàsicament perquè ha volgut, se n'ha després d'uns quants, i per tant ara va coix en aquesta posició, i li falta un extrem esquerre. Aquí sí que va coix. Per tant, sí, hem de comptar encara, jo crec que amb un parell o tres de fitxatges, i encara donar sortida a dos o tres homes més amb els que Manolo González no compta.
7: S'està notant la mà de Monchi?
18: Com, perdona?
7: Sí, s'està notant la mà de Monchi, ja.
18: No, de moment no. De moment no, però... no depèn d'ell. La qüestió és que l'Espanyol, tots assumíem que faria un pas endavant en aquest mercat d'estiu. Sí. Un pas endavant en el sentit, i això ho expressava el mateix Monchi en una entrevista a l'estiu, el Tu diràs, amb l'Aleix Pariser, que la idea era donar sortida a més de mitja dotzena de futbolistes que no comptaven i elevar el nivell de la plantilla. Doncs bé, la realitat és que, mica en mica, però l'Espanyol ha anat donant sortida, encara en falten un parell, però a tots aquests jugadors amb els que no comptava, però no, aquest pas endavant no s'està veient. I no és per Monchi, és perquè de moment no hi ha diners. I no hi ha marge en el límit salarial, o no n'hi ha gaire, vaja, com per portar fitxatges que el director esportiu vulgui. Això per què és? Doncs d'entrada, perquè la propietat no va sobrada de diners, recordem que és aquest grup inversor nord-americà que lidera Alan Pace, que ja porta doncs, més d'un any al club, i que si algú esperava que vinguessin amb el talonari en blanc, doncs ja se'n pot anar oblidant, que aquest estiu està quedant clar. I l'altra qüestió és que l'Espanyol no ha fet cap gran venda. De fet, no ha fet cap venda de diners que li hagi permès ingressar diners aquest estiu. Com 26 milions que vas ingressar pel porter et van permetre fer operacions de diferents nivells, i l'any passat sí, elevar el nivell de la plantilla, però aquest any encara no, i l'Espanyol ja podem donar per fet que no farà cap venda important. Vaja, seria una gran sorpresa en aquests 15 dies de mercat que queden. Per tant, el que ha de fer Monchi és inventar. I inventar vol dir moure's sense gaire marge. Fixeu-vos que l'Espanyol ha fitxat fins ara 4 jugadors, i dels 4, 3 són cedits. Només s'ha fet inversió per un, que és Àlex Calatrava, del Castelló, jugava a segona, 5 milions, a còmodes terminis, i els jugadors que vinguin és possible que també siguin cedits. Per tant, veurem. De moment no s'està notant la mà de Monchi perquè no hi ha marge de diners.
7: L'objectiu, Edu, seria la regularitat, tenint en compte com va anar la temporada passada amb aquest inici
1: pràcticament immillorable de Lliga i després aquesta segona part de campionat que va ser terrible?
18: Sí, l'objectiu és no passar problemes. L'objectiu és la tranquil·litat, exacte, la regularitat, el que tu deies. Millorar la temporada passada. L'Espanyol l'any passat es va salvar matemàticament a la penúltima jornada. El que passa és que la temporada passada és una mica típica, perquè a mitja lliga tots donaven per fet que l'Espanyol estava salvat, amb la gran primera volta que va fer, i la segona volta va ser impensablement dolenta. Aquest any jo crec que l'objectiu... Clar, molta gent et diria, Sergi, ens hem d'esperar que s'acabi el mes d'agost i a veure com queda la plantilla, però tenint en compte el que dèiem ara, que la plantilla ja està al 75-80%, jo crec que ja ens podem fer una idea que no es pot parlar d'Europa, precisament per això que deia que el pas endavant no s'ha fet, i a partir d'aquí l'objectiu ha de ser la tranquil·litat, intentar no passar problemes durant la Lliga i salvar-te el més aviat possible. Jo crec que encara no hem sentit a Manolo González aquest estiu, perquè no ha fet roda de premsa, la farà demà, en la prèvia de la primera jornada, però jo crec que l'objectiu serà aquest, la tranquil·litat i intentar afiançar una temporada més l'equip a primera divisió, perquè segons diu la propietat i el mateix Monchi, i això ens ho hem de creure, com més temps passi l'Espanyol seguit a primera divisió, més múscul financer acabarà tenint a mig i llarg termini.
1: Del 0 al 10, nivell d'optimisme?
18: Ara mateix et diria un 6. No és molt alt. I, de fet, si un... Cosa que no recomano mai, eh? Però si un es passeja per les xarxes socials de la pericada, et diria que de 0 a 10 l'optimisme que se t'empalta és de 2. Però... jo crec que tots plegats... Hi ha una cosa clau en el cas de l'Espanyol, i és que tots plegats ens hem de treure del cap la segona volta, aquells 18 partits sense guanyar, perquè si no serà una rèmora negativa i s'ha d'entendre que aquells 18 partits ja no valen per res, és a dir, aquella segona volta ja és història, igual que la primera, que va ser boníssima, per tant, es comença de zero, i l'Espanyol és evident que va passar factura el que va passar la segona volta, i que la confiança en Manolo González d'una part de l'afició s'ha vist minvada, però és que això ja s'ha de treure del cap, i a partir d'aquí intentar competir amb la resta d'equips. Jo crec que aquest any a primera divisió passa una cosa que no ha passat altres anys, i és que hi ha molts equips que comencen projecte, i això vol dir que són melons per obrir. Hi ha, compto, més de mitja dotzena d'equips que estrenen entrenador i que no saps mai com sortiran. Els hi pot sortir una temporada bona o una temporada dolenta. I l'Espanyol no ho té, això. L'Espanyol ha d'aprofitar les coses bones de mantenir un entrenador per tercera temporada consecutiva, tercera i mitja, en el cas de Manolo. Per tant, vull pensar que la cosa... No sé si dir-te que anirà bé, però com a mínim anirà tranquil·la, que com diem és l'objectiu.
1: He d'una abraçada, t'escoltem diumenge.
18: Perfecte, una altra, fins ara.
1: Miquel, del 0 a 10, amb el que comentàvem, nivell d'optimisme.
17: Si fem això que diu l'Edu, que no s'ha de fer mai, però que tots fem, que és entrar a les xarxes socials, a mirar com estan els nostres col·legues de militància d'estat d'ànim, menys 20. Però, vaja, jo crec que això ho anirà recuperant l'afició a mesura que va sent els partits. Hi ha aquest punt d'escepticisme, venint del descens, deixem-ho en un 5,5 i que l'equip vagi fent que l'afició vagi guanyant confiança amb el pas de les jornades.
1: Una abraçada, Miquel, gràcies i sort.
17: Gràcies, Sergi, igualment, adeu.
1: Pau, del 0 al 10, nivell d'optimisme?
16: Jo crec que més alt que els dos meus companys, bàsicament perquè el Sabadell té aquesta embranzida que ve d'una dinàmica molt i molt positiva, jo diria que per sobre del 7, però tenint en compte que és un equip que s'estrena en la categoria, que molts jugadors debutaran per primer cop a segona divisió o que tenen molt pocs partits a segona, per tant, mica en mica, primer dilluns contra l'Sporting, però jo crec que es pot tenir un nivell, no sé si d'optimisme, però de confiança prou alt, perquè l'equip, especialment amb l'entrenador, han demostrat que se li pot tenir.
1: Una abraçada, Pau, i que portis molta sort a la gent del Sabadell.
16: Gràcies, una abraçada.
1: 10 i 4, imagineu ara, 10 i 4, 11 i 4. Fem una pausa, la última, i fem passar el Marc, no? Vinga, va, un segon.
19: RAC 1. Avui, a dia, el llagostí gran cuito cru per només 6,25 la caixa de 800 grams. De debò, molt bé. Dia.
20: Marc Márquez. Per protegir casa seva, confia en Verisure.
21: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
20: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
22: Verisure. Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
23: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
24: Refresca l'estiu amb un 20% en tots els refrescos de cola només el 14 d'agost. I en tots els gelats, el 15 i 16 d'agost.

0: Digues, digues, digues.
1: Vaig pensar un lloc que fos difícil, eh?
0: Ja.
1: No, no, que vaig pensar un lloc que fos difícil.
0: Però t'he de dir, és veritat que és un lloc difícil i encara queda marge i la gent acabarà trobant, jo, confiança cega amb els nostres oients. Però t'he de dir que la gent que s'està mullant per xarxes socials, hi ha gent que està encertant, he de dir. No diré aquí, però hi ha gent que està encertant.
1: Sí, hi ha gent que afina, hi ha gent que afina.
0: Que la gent confia en el seu instint.
1: La punteria. Sí, que sé que ja ho deia abans, cal una mica d'esforç. Aquest cop, cal una mica d'esforç.
0: Exacte.
1: Perquè la passejada és llarga.
0: Llarga? De quanta estona a veure de passejada?
1: Una mica llarga. No, no, no és molt llarga. Tot plegat, des que deixes el cotxe fins que vens aquí, jo ho he fet en 30 minuts i no sóc Carl Lluís, vull dir...
0: Doncs que la gent sàpiga que són les 11:07. Queden 53 minuts de programa i les teves, si us voleu endur els premis...
1: Sí, però jo confio, Sergi, que... Confio que hi hagi gent que ja està més a prop i que, per tant, l'últim tram de la passejada són 10 minuts. Són 10 minuts.
0: Em sembla bé. Vols donar alguna pista més?
1: Que confio amb el seu instint.
0: Exacte.
1: Mira, deia la passejada és llarga i el bosc és un bosc molt noble. Saps aquells boscos?
0: Sí.
1: Que fan senyor?
0: Sí.
1: Doncs això. És un bosc de noblesa. De noblesa. A més, una noblesa que connecta amb Barcelona.
0: Ah.
1: Amb els barraquers. Mira, us dono una altra pista.
0: D'acord.
1: Aquest bosc connecta amb Barcelona, amb la gent important de Barcelona.
0: D'acord.
1: Amb una marquesa, va. Amb una altra pista. Amb una marquesa.
0: D'acord.
1: Estic a prop del que era una propietat d'una marquesa. Per tant, vaja,
0: bona pista aquesta.
1: Ja. Ara
0: bona
1: només cal que vingueu.
0: Bona pista aquesta.
1: Que camineu i que vingueu a saludar-me.
0: Mira, i per si hi ha algun dubte
1: més...
0: Que
1: ningú s'espanti, porto...
0: Porta poca roba a l'estiu, ho podem dir, ja, no passa res. Però estàs amb el micròfon de RAC1, però no?
1: Mira, fins ara, perquè tenia por, com que tenim oients a tot arreu, i moltes vegades em passa, que he vingut aquí a passejar i em trobo oients, i he pensat, va, no treguis el micro. Si et sembla, Sergi, tu manes, perquè ets el jefe indiscutible.
0: Ui, sí.
1: Si et sembla, a partir d'ara trec el micro.
0: Em sembla bé. Jo crec que ara ja hem entrat en fase d'haver de treure el micro. Però treu el micròfon, sobretot, eh? Només el micròfon, Esteve.
1: Sí, sí. Només el micròfon.
0: Tinc aquí l'Oriol Soler, Esteve, que vol donar una altra pista als nostres oients per si algú encara dubta.
2: No, a veure, aquí juguem amb avantatge a l'estudi. El Sergi ens ha comunicat amablement el nom del lloc on està i a mi m'ha vingut al cap una pista que és un dels noms d'hotels, del joc de taula hotel, bastant mític entre la gent de la meva generació, un dels jocs de taula que potser molta gent ha jugat, i és un el lloc on està l'Esteve és un dels noms d'aquest joc.
0: És un hotel que et donava bastant...
2: Sí, que donava, sí, sí, no va despertar en mi cap vocació hotelera, però me'n recordo del joc de taula, de quan érem petits.
0: Molt bé, doncs Esteve, ara sí, amb el micròfon a la mà, el primer que et trobi,
1: val,
0: ja ho saps, ens demanes pas i li recordarem els premis i tot, que estan molt bé, estan molt bé. Va, fins ara.
1: Sí, això ho farem. És que saps que estic tan a gust que em costa, però vaig a buscar el micròfon.
0: Va, sí.
1: Fins ara.
0: Hola, Marta Reida, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
0: Com està vostè?
3: Estic fantàsticament bé aquí amb vosaltres.
0: Un divendres més.
3: Un divendres més i un divendres menys, depèn de com t'ho miris.
0: Sí, en queden... Per acabar la temporada, si no comptem aquest, en queden dos per acabar la temporada.
3: No, queden tres, perquè encara no hem començat aquest.
0: Ah, no?
3: No.
0: Quan comença per tu el divendres?
3: El divendres? Comença ara. Fins ara, és que he dormit tan malament. Saps què passa? Que ahir vaig arribar d'uns dies fora de casa.
0: Sí.
3: Vaig anar a beure aigua a la cuina i vaig notar que algú em pujava per la cama.
0: Ui, no. Què?
3: Era una panerola.
0: No.
3: Una panerola.
0: Ho estàs dient de veritat?
3: Sí, per la cama. I he dormit en pànic de que n'hi havia per la meva habitació i que m'entraria la boca mentre dormia. Bé, al final no ha entrat res.
4: Una
3: que jo hagi vist. Escolta, us heu enterat que hi ha hagut un eclipsi aquesta setmana?
0: Ah, sí?
3: Sí. Per aquí? No n'heu parlat, aquí?
4: No.
3: No?
0: Una mica, crec.
3: Hòstia, doncs
0: més
3: sí.
0: Els de la tarda, el versió, n'ha parlat bastant. S'ha fet bastant pesat.
3: Sí?
0: Sí.
3: Bueno, doncs, escolta, doncs hi ha hagut un eclipsi i ha estat bastant guapo, eh?
0: Diuen que sí.
3: Sí, 3 hores més o menys esperant per uns 50 segons...
0: A tot estirar.
4: Els que han tingut sort.
3: 50 segons ben guapos de poesia natural, eh? Que fins i tot alguna parella vaig sentir que deia, veus, Miquel, com 50 segons tampoc ha estat tan malament, saps? Però, a veure, he de dir... Sí, oi? Realment,

0: Va ser, per mi va ser brutal veure mig món mirant al cel, de cop i volta les òptiques col·lapsades, els hotels un 700% més car, per al final acabar veient una posta de sol. Vull dir que a mi que es faci de fosc, que es faci fosc a les 8 i mitja del vespre, tampoc em sorprèn gaire. Saps que a les 2 del migdia, aquí em sorprèn més. És com sorprendre's perquè Ferran Torres fa un like a una foto del Vito Quiles. No hi ha una gran sorpresa, tampoc, per tot això, val? Però a veure,
1: per favor.
0: No puc negar jo que aquells segons totals d'eclipsi,
1: sí,
0: a mi em van semblar preciosos. Això és veritat. Però no us ha donat la sensació que ens hem tornat tots una miqueta bojos, potser, amb el tema de l'eclipsi?
1: Bueno.
0: No us ha donat una mica la sensació que era com la pandèmia amb el paper de vàter? Que va entrar una psicosi i ara tots a comprar ulleres, tots buscant quin era el millor lloc. Gent obsessionada per trobar el millor lloc, saps? Gent compartint espai amb desconeguts en un penya-segat a la Conca de Barberà perquè algú li ha dit que a TV3 allà és d'on es veu millor, saps? Vull dir que hi havia guiris a Lleida mirant el sol. A Lleida! Que estaven els de Lleida dient, bueno, escolta, dos dies més i els fotem a un poliesportiu i que fotin de temporers.
1: Apa!
0: Què vull dir? Bueno, és veritat, és veritat. Jo, al final, jo crec que estem tan sobrepassats d'estímuls que quan la natura ens regala una cosa lliure de filtres, perdem el cul, perquè sentim que estem vius i cada cop i volta connectem amb la natura. I potser la natura ens està regalant cada dia coses molt ben parides. El que passa que nosaltres preferim doncs, construir macroprojectes de plaques solars o ampliar l'aeroport per un altre dia tornar a perdre el cul amb un altre eclipsi solar i acabar fent una foto a l'Instagram quan tothom sap que no es pot fer una foto a la Lluna amb el mòbil.
1: No.
0: Perquè hi ha dues coses impossibles de fotografiar, que una és la Lluna i l'altra és la policia. Val? Llavors, jo tenia el meu Instagram el dimecres a rebentar de fotos on hi havia una taca rodona a l'horitzó, borrosa, i amb un peu de foto on la gent posava únic, preciós, màgic. I dic, vols deixar estar el mòbil, fill meu? Que això no tornarà a passar fins aquí 150 anys i tot i així tu encara segueixes enganxat en aquest aparato. Però bueno, escolta, Sergi, saps què em preocupa més enllà de la gent viciada al mòbil?
2: Què et preocupa?
0: Abans de tot, us va agradar l'eclipsi a vosaltres?
2: Molt.
3: A mi, com a tu, una mica.
0: Què vols dir, que jo te la sudo o que l'eclipsi te la sudo?
3: No, que no me la suda, sí. L'eclipsi,
0: sin más. Doncs saps què passa, Sergi? Que l'eclipsi ha eclipsat notícies molt més importants, saps?
1: Sí.
0: Com, per exemple, aquesta que van treure al Regió 7.
1: Crema un contenidor a Manresa.
0: Ah! I què passa? Ara ja no ens interessa, quan cremen els contenidors, no? A Urquinaona tothom fent escarafalls i ara que cremen a Manresa no ens importa.
1: Es tracta d'un sol contenidor de paper que ha cremat aïllat i que no ha arribat a afectar cap element del seu entorn.
0: Bueno, i si sí, què? No? Tots mirant el cel i de cop i volta, exacte, Manresa cremant, de cop i volta. Doncs gràcies al Regió 7, que ha fet periodisme de carrer, periodisme crític, periodisme pel poble, no periodisme esotèric, que estaven tots els seguidors de l'astrologia dient ara sí que us interessa la Lluna, no? Cabrons, que quan és Mercuri retrogrador, tots us en rieu de nosaltres. Bueno, a veure, també és que si ens doneu motius, senyors. Però bueno, gràcies al periodisme, de veritat, sabem que el contenidor l'han apagat, escolta, menys de 20 minuts, que tothom està bé, que Manresa no es preocupi, que de moment no crema.
1: Més notícies eclipsades, n'hi ha?
0: Sí, oi tant. És que ara es veu, és que fixa't fins on hem arribat, que ara es veu que estem pitjor que Nova York.
1: Ah, sí, per aquella notícia que diu que el preu del lloguer a Barcelona puja més de pressa que a Nova York. Un pis de 3 habitacions al centre ja costa 2.300 euros al mes de mitjana.
0: Jo no he estat mai a Nova York. No sé si vosaltres heu estat a Nova York! Heu estat a Nova York, vosaltres?
1: Jo no.
4: Sí?
0: No? Sí? Què tal?
1: És molt viatjat. Et surt de Vilafranca, sembla que no, però surt de Vilafranca.
0: Bueno, segurament hi hauria d'anar amb els castellers a fer un castell al Times Square.
4: No, jo vaig... No.
0: Digue'm.
4: Perdoni, però és que... No m'ho posis perquè et dispari tipus Ferran Torres. Ara ha sigut Nico. Jo he anat a Nova York perquè castellers de Vilafranca també.
0: Veus? Ja sabia jo. La resta no hi heu anat, no?
4: Perquè estan els interessants.
0: Bueno, ho entenc. Però jo el que em pregunto és en quin moment hem decidit competir contra Nova York? Quina mena de cursa és aquesta? Jo entenc que la gent, per exemple, que corri, per sortir d'una crisi dels 40 anys, no? Per sortir d'una addicció, o simplement perquè no se't dona bé cap esport i has trobat que posar una cama davant d'una altra, doncs escolta, et surt relativament bé. Però com hem arribat que volem anar més de pressa que ells? En quin moment volem assemblar-nos-hi? A mi no em cal, perquè jo entenc la globalització. Jo ja sé com funciona. Jo ja he acceptat la derrota, d'acord? Per mi podem dir Barcelona, if you want. Mal? Però jo crec que amb els 30 Starbucks, els 45 McDonald's, les 234 acadèmies d'anglès i els 1,2 milions de turistes americans que venen a Barcelona durant aquí l'any, ja en tenim prou per sentir-nos més d'allà que d'aquí. Perquè, escolta, és que si volem agafar coses de Nova York, collons, agafem lo guapo de Nova York, no? Agafem el seu alcalde, per exemple, no? Perquè, a diferència del nostre president, que van a celebrar l'aniversari de Globo, aquest senyor ha fet una campanya contra Amazon. És que, al final, agafarem lo pitjor d'ells. Agafarem els preus desorbitats, les rates i, al final, alumnes amb pistoles a les escoles.
1: Parlant d'alumnes,
0: sí.
1: Un nen es nega,
0: què dius,
1: a posar-se el cinturó.
0: Què em dius?
1: I obliga a cancel·lar un vol sencer. Segons la companyia, ni els pares ni els membres de la tripulació van poder fer res per fer creure el nen. Per tot plegat es va cancel·lar el vol, que finalment va sortir l'endemà.
0: Jo no sóc pare. Jo no tinc criatures. No
1: ara
0: sé si
1: parlàvem
0: aquí
1: de nens amb pistoles.
0: Exacte. Pues potser aquest nen, eh? Hi ha algú d'aquí que sigui pare?
4: Jo, mare.
0: Què tal el nen a l'avió?
4: Ah, meravellós.
0: Sí?
4: Vola des de petit i es portava tan bé que el pilot el va deixar entrar. Però clar, jo reconec que després que estigui a Franca també tinc un fill que és meravellós.
0: Bueno, ningú més té fills, no?
4: Ningú més té fills.
2: Aquí ha nascut un duet.
0: Estito. Déu-n'hi-do. A veure, jo el que us vull dir és que com a societat hem gastat milions i milions d'euros en ciberseguretat, càmeres, intel·ligència artificial, policies, de tot per tenir-ho tot sota control. I de cop, la rebequeria d'un nen ha sigut capaç de desmuntar tot aquest sistema. Que estaven els de la companyia aèria dient, hòstia, és que amb l'11S no ens ho van posar tan complicat tampoc. Perquè en aquell moment, i aquí, Sergi, és quan jo et dic, ara ve la filosofia, ara és quan tots aprenem, al tanto, eh? Perquè això m'ho he copiat d'algun puesto, vull dir que no és meu. En aquell moment de l'11S, per exemple, l'auge per la seguretat causada per la por va fer que tots estiguéssim a favor de la idea que, escolta, més vigilància, què vol dir? Més seguretat. Val? Ens van preparar per això, però no ens van preparar pel no d'un nen. Estaven els de la torre de control dient, aquí control, què passa? Hi ha un problema informàtic? No, no, no, no. Mal temps? No, no, no, no, no. Un atac terrorista. Cada cop volta s'assembla a la Sílvia Oriols, no? La controladora aèria, una mica.
5: Un atac terrorista.
0: No, no, no, no, no.
5: Doncs què passa?
0: No, res, és que el Pau no es vol posar el cinturó. El Pau. Clar, i què fas davant d'això? De què t'ha servit tanta seguretat si no som capaços ni de comunicar-nos amb un nen? Perquè tu amb un delinqüent... Hola, Martí, ara que tinc aquí davant. No, perquè tu siguis un delinqüent. No, Martí, no. No. Escolta, que d'aquí 50 anys torna a haver-hi un eclipsi. Ho dic per si et volen enviar en algun puesto per començar a trobar el millor mirador.
6: I l'any que ve? No n'hi ha prou amb el que tenim a Andalusia?
0: Com va dir aquell, me cae muy lejos. Escolta, però amb un delinqüent tu hi pots arribar a parlar, no? Perquè li pots dir, piensa en tu família, siempre hay otro camino, escucha la palabra de Dios. Parlo en castellà perquè els policies parlen així, eh? Però davant d'un nen, no, davant d'un nen, ànims. Jo no sóc pare, però jo utilitzaria algun nen per portar-lo a negociar el meu sou, saps, per exemple? O com si fos el meu advocat, saps? Això ho has de parlar amb el meu fill. I on està el teu fill ara? Està fent un collar de macarrons a l'escola. Quan acabi, parles amb ell. O portaria nens a una manifestació, perquè si tu un nen diu ni un pas enrere, d'allà no el mous. I a veure qui truca a la Brimo perquè els faci fora. No ho sé, Sergi, ja vaig acabant, però jo tinc la sensació que ens hem obsessionat tant en la por que ens hem cregut que vigilats estarem millor. Que no molestis massa perquè aquesta gent té coses a fer. Que d'un en un, cinturó posat i tal dia farà un any i ens oblidarem que les persones podem dir que no i canviar alguna cosa. Per què un nen ha parat un vol? Doncs imagina't un grup de persones. Potser podem fer alguna cosa més que no pas mirar l'eclipsi. Pam! Au, fins aquí la melodia, tu, ja no dona més, s'ha acabat. Si voleu més, llavors ja heu de pagar, eh? Ja us heu de fer Patreons, i llavors, xiquitín-ping, el que vulguis. Però de moment, xiquitín-queng, ximpom, val? Au, bon cap de setmana.
1: Home, com a final m'agrada bastant més que... Menys sec, trobo, menys fins sec. I tot.
0: Bueno, és
2: menys
0: més proper.
4: Ho havia d'allargar una mica i se'ns ha anat una miqueta la mà.
0: Sí, vaig fer diferents proves i aquesta és la que em va agradar a mi. Escolta.
1: Curtet, també.
0: Sí, però... Curtet i el Pau. I per mi ha acabat el divendres.
7: Ja està, eh?
0: Ja, ja començo el cap de setmana. Ui, tinc una persona aquí a la meva esquerra.
1: Hola, què tal?
8: Aquesta persona que tens aquí a la teva esquerra es diu Marc Suí i ve a explicar a Catalunya...
0: Què dius?
8: ...tot el que han de saber...
0: Sobre?
8: Bueno, si encara... Si s'acaben de despertar.
9: O si se'n van a fer el vermut.
8: O si se'n van a fer el vermut.
0: Fins i tot. És a dir, jo.
8: Per exemple.
0: Ah, fantàstic.
8: Mira quin to d'informatiu ara. Oh!
0: Ah!
8: Oh! Això són notícies.
0: Vols que te'l faci jo també per sota?
9: Notícies.
0: A veure, quin és el primer?
9: Temps,
8: a veure, Marta Rida, bon dia.
0: On és? On estàs?
9: Aquí, aquí,
0: bon dia, bon dia. Clar, no em dic Marc Suí. Digue'm.
8: Què hem de saber, Marc?
0: Doncs que continuarem molt pendents de la calor, que avui toca sostre, amb temperatures que es podrien enfilar fins als 40 graus. Per tot plegat, el Meteocat ha activat avisos per calor intensa a les portes d'un cap de setmana en què el temps es capgirarà i haurem de posar el paraigua a la bossa. Martí Oliveres?
6: Què tal? Bon dia.
0: Molt bon dia.
6: Doncs sí, pendents d'aquest termòmetre, que ara mateix ja arriba als 37 graus al Montvell, a l'interior del Baix Penedès, però també tenim 36 ja a Targa. Fa poca estona s'ha superat els 35 graus a la Diagonal de Barcelona, a la zona universitària, 35 graus, també a Cervera, prop dels 36 graus. Al Pantà de Siurana, al Priorat, s'acosten els 35 graus i aviat, d'aquí una hora aproximadament, podríem ja tocar els 37 o 38. Per això hi ha aquest avís del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui, de fet, fins als 40 o 41 graus als punts més càlids de l'interior, i de cara al cap de setmana sí que fluixa la calor i arriben algunes pluges. Demà a la tarda, vespre i nit, podem tenir algunes tempestes fortes a les comarques de Ponent, demarcació de Lleida, des de la Plana fins al Pirineu, alguna tempesta localment forta, avís d'intensitat de pluja de 20 litres en 30 minuts, diumenge també encara, sobretot migdia i tarda, alguns ruixats, però els matins més o menys encara aprofitables. I la setmana que ve sembla que anirà baixant la temperatura fins a trobar la normalitat, sembla, entre dimarts, dimecres, veurem.
0: No he llegit res, eh? Ho ha fet tot de memòria, eh?
8: És espectacular veure-ho, eh? Això.
6: Tenia les dades aquí.
8: Ara has de dir gràcies, Martí.
0: Gràcies, Martí.
6: Fins ara.
0: Fins ara.
9: I ara què? Com ho fem?
8: Tu fas la negreta, tu fas de mi i el Marc fa de tu.
9: Ah, doncs endavant, som-hi.
0: A mi feu-me fora quan vulgueu.
9: Lloc, però ara jo hauria de venir aquí.
8: Vine.
9: En el lloc dels jefes.
8: Vine.
9: Ens movem. Estem un moment, Catalunya.
0: Espera't, omplo. Estic destrossant tota la dinàmica de RAC1.
8: Quin és el guió?
0: Perdoneu-me, Catalunya.
9: Doncs ja estem,
0: som-hi, Marc.
9: Marc, continuem.
0: Sí.
9: El govern espanyol ha prorrogat la vida útil de la central nuclear del Marat fins al juny del 2030.
0: Correcte, ho ha acordat després de comprovar que és segura i que no genera cap cosa extra per als ciutadans. En un principi, la planta d'Extremadura havia de tancar el 2027, però el govern ha allargat el funcionament 3 anys. Això marca un precedent per les centrals nuclears de Catalunya. Serà l'hòstia, això. Ara mateix, el tancament dels reactors d'Escó està previst per al 2032 i el 2035, any que també ha de baixar la persiana al de Vandellós 2. Però amb aquesta pròrroga de la central d'Extremadura s'obre la porta que les catalanes... Que les catalanes? Les centrals catalanes puguin continuar l'activitat més enllà dels terminis fixats.
9: Detingut a Barcelona un fugitiu buscat a Islàndia per un assassinat.
0: Estava condemnat a cadena perpètua per haver matat a una altra persona amb substàncies corrosives que li haurien cremat la pell. Això, a més d'haver-li fet diversos talls a les extremitats. S'havia escapat a Islàndia i les autoritats del país havien emès una ordre de detenció per trobar-lo. Però ara, la policia espanyola l'ha arrestat en un hotel al centre de la capital catalana.
9: I els usuaris de la línia de l'R3, això us interessa?
0: No funciona res. No,
9: home, no.
0: És broma. Ja estan en marxa els autobusos entre les estacions de la Garriga, el Vallès Oriental i Puigcerdà per reforçar el servei de l'R3, que no funciona. La mesura s'ha impulsat per garantir la mobilitat dels viatgers en aquest tram de la línia, després que, darrerament, hi ha hagut diversos robatoris de cable i una caiguda d'un arbre sobre la via, és a dir, normalitat absoluta, que impedeixen que la línia funcioni correctament.
9: Doncs moltes gràcies, Marc. Ens veiem la setmana que ve, el divendres.
0: Correcte, Marc. Moltíssimes gràcies a tu.
9: I si us sembla, aquesta hora hem tancat la tertúlia.
8: Sí, sí.
9: Moltíssimes gràcies a tots els tertulians per haver-nos acompanyat avui i ens veiem la setmana vinent, també.
0: Gràcies.
9: Gràcies.
0: Escolta, això em puja el sou, també, a mi, o no? Aquest extra.
8: I a mi me'l baixa.
0: A tu te'l baixa, no? T'ho agafo de tu.
8: Jo fa 10 minuts que he començat el cap de setmana.
0: Ja em convides a dinar i ja ho arreglem.
8: Ja ho parlarem, escolta. Sí.
9: Doncs, Sergi, si et sembla, anem un moment a la publicitat i, en tornant, tindrem aquí en Jordi Balaguer, que posarà una miqueta de música per tancar aquesta setmana i ja per acabar-ho de rematar tot. A partir de 11:45 tindrem aquí el Baixant de l'Hort, com cada dia, com cada divendres, disculpeu, amb el bo i millor d'aquesta redacció. Ara tornem.
10: El perquè de tot plegat.
7: RAC1.
11: Raül, em vull separar.
12: Però què dius?
11: Canviaré el sofà per dues butaques elèctriques de Galeries del Tresillo. Una per tu i una per mi. Separadetes. Això sí, amb Beethoven seu amb mi. Descobreix les butaques de Galeries del Tresillo. Una selecció exclusiva amb la màxima comoditat i uns descomptes increïbles. Galeries del Tresillo.
13: Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
14: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
15: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
14: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
16: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor... És que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
17: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
7: RAC 1.
18: Aquest diumenge el Barça juga a RAC 1. A 4:45 de la tarda, Basilea-Barça. El tercer compromís de pretemporada del conjunt de Hansi Flick. Viviu el partit des d'una hora abans a RAC 1 amb Jaume Molló, Xavi Puig, Marta Ramon com a enviada especial a Suïssa i els comentaris d'Albert Blaia. I després, les estrenes a la Lliga de l'Espanyol i del Girona a partir de les 7 del vespre. Aquest diumenge a 4:45, Basilea-Barça. Aquest diumenge torna el Barça a RAC 1. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
7: RAC 1. Tots som 1.
19: Escolta, navega, descarrega, informa't i descobreix.
7: Tot l'univers RAC 1 i RAC més 1 és a l'aplicació.
19: Fàcil, intuitiva i renovada.
7: I escolta el que vols, quan ho vols. El món a RAC 1. Amb Sergi Ambudio.
8: Un minut i 12:45.

0: A cabina, DJ Jordi Balaguer.
1: Jordi Balaguer, molt bon dia.
2: Sergi Mbudi, molt bon dia. Com estàs? Molt bé, molt bé. Aquí, de divendres ja, no?
1: Sí, a més, hosti, què més divendres que construir el cartell d'un festival de música?
2: Sí, hi aniries. Jo crec que avui hi aniries, eh?
1: Sí?
2: Sí, fa molta pinta de ser un festival fet a mida per tu.
1: Quin festival impossible intentes construir?
2: Avui anem a fer-ho, ja que aquest cap de setmana comença la Lliga, i evidentment això ens agrada molt a nosaltres.
1: Home!
2: Coincidint l'Espanyol, el Girona i en aquest cas també el Sabadell de segona divisió.
1: Sí.
2: Volem fer un cartell de festival amb noms de grups i noms que parlen de futbol, o de cançons, i de les seves aficions també, que ja és molt important perquè al final també hi ha de suporters en aquest sentit.
1: Per tota aquella gent que participi en l'elaboració d'aquest cartell del festival a través de les xarxes socials. Recordem que ho podeu fer a través d'Instagram o de Twitter. També ho podeu fer a través del correu electrònic almon@recu.cat i almon@recu.net.
2: Pot ser net, que sigui? També. Hi ha les dues versions.
1: Ah, sí?
2: Sí, sí, estan redireccionades.
1: Ah, de veritat?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Acabo de descobrir ara que tant... Totes dues valen. .cat o .net.
2: .net.
1: I també ho podeu fer per WhatsApp al 669-10-10-10, 669-10-10-10. Què regalem avui?
2: Mira, regalem una entrada doble perquè el pròxim dia 31 d'octubre visqueu la segona edició de la Castanya del Cabró Rock a Montmeló. Què fem? Anem a començar amb les aficions o què?
1: Em sembla molt bé.
2: Jo vull que hi hagi ambient.
1: Que ambient.
2: Sí, sí, sí, no, no, no, no, i tant. Mira, va, anem a començar. Anem a fer Lighting Seeds de Three Lions, probablement la cançó futbolera per excel·lència de la afició d'Anglaterra.
1: Hombre...

0: també qui fa referència a la fissió d'Anglaterra és New Order, Wall in Notion.
1: Jordi, per saludar, que ja tenim aquí a l'estudi. Han anat entrant mica en mica mentre sonava aquest The Lightning Seeds de Three Lions. Ha entrat la Zoé Ribaudí. Molt bon dia, Zoé.
2: Boníssim dia.
1: Carles Fernández, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Mariano Martínez, molt bon dia.
4: Bon dia.
1: Marc Bermúdez, molt bon dia.
5: Bon dia.
1: Ara de seguida vindrà també la Lluna Belani cap aquí, la Ruth Caral també, i anirem acabant d'omplir aquest estudi per entrar ja de ple en el cap de setmana. Tu diràs?
0: Sí, anem seguint? Anem tirant, eh?
1: Sí,
0: jo vaig fent.
1: Clar.
0: Ara, una que t'agrada molt a tu, especialment cap a Brasil. Anem a Sergio Méndez, Más que nada.

0: no podia faltar
1: Liverpool,
0: també.
1: Liverpool,
0: Celtic... Sí, també. Sí, no, n'hi ha molts. Qui no podia fallar també, Manchester United, qui la cançó que és, crec que és la referència, Take Me Home, Country Roads.
1: Home...

0: una mica. Sempre s'ha de posar en aquesta la puntilla, no?
1: Això és feina de DJ Torroneta?
0: Una mica, una mica. Escolta, aquí també ho fa molt bé amb èxit. Cielito lindo. Ara vegi a l'estadi, 90.000 persones cantant això.
2: I no llores porque cantando se alegran.
0: I aquí també és, per mi, la mano de Dios, Argentina.

0: Anem als grans cançons cap a les grades. Opus, Life is Life. La, la, la. I quan s'aixeca el títol, que no pot ser que altre, cap altre que és We Are The Champions. We are the champions, my friend. O la que també es coreja moltíssim, We'll Rock You, The Queen.
1: Com?
0: We Will Rock You, perdona. O també Seven Nation Army. Home.
2: Toca aquest més canyero.
3: A veure, pujo, pujo.
0: Qui tampoc no pot fallar és Freed From Desire, de Gala.
3: Hombre.
0: Li costa d'arrencar, però arrenca, eh? Normalment va més ràpid, eh, l'afició.
3: Deixa-la, ja va, ja.

0: al final el passadís.
1: Sí, sí. Leire, no?
0: Leire.
1: La majoria de caps de la redacció estan aquí ballant.
0: Un lleball, eh?
1: Sí, sí.
0: Una mica efecte aquell de... el ninotet posat a...
1: Ara seria perfecte que canviés de cançó, eh?
0: No!

0: Zombie Nation. Un també dels grans himnes de la grada, Gimme Gimme. I ja hi ha, per tancar aquest gran bloc, és Sweet Caroline. Una mica els clubs catalans que canten als seus estadis, no? He anat buscant les playlists i tot això i canten aquest gran himne. I és que Coldplay és dels grans grups preferits de les nostres aficions catalanes i també amb aquesta cançó que és Something Just Like This, de també de Coldplay.
1: T'aturo aquí.
0: Perfecte.
1: Canvi de terç. Això no té res a veure amb les aficions de futbol, però sí amb nosaltres, un segon. Jo començo a estar molt preocupat. Bé, queden 23 minuts per les 12. Esteve Giral, hola.
2: Hola, què tal?
1: És que tu volies posar, tu volies posar difícil i potser ho has posat massa difícil.
2: Sí. Sí, sí. Setmana rara, aquesta. Setmana còsmica. Aviam si acabarem bé. De forma estranya.
1: Bé, a veure, queden 23 minuts. Jo crec que hem entrat en una fase en la que podríem fer ja qui corre bola.
2: SOS, no?
1: SOS. I jo diria exactament la ubicació en què estàs i a partir d'aquí el que arribi primer doncs t'haurà trobat, evidentment. Et sembla
2: sí,
1: bé?
2: De fet, jo crec que ara estem... Sí, estem en aquell moment. De fet, m'han enviat algun missatge de gent que ja ho sap on sóc, però estem en aquell moment que hi ha el punt de dubte de dir, clar, arribaré a temps o no?
1: Clar, és que
2: per
1: hi ha tant, molta
2: si
1: gent que sap on
2: aquesta crida és i que si hi ha rebut... algú que estigui a prop, clar.
1: Hem rebut molts missatges de gent dient exactament el punt on estàs, però no sé si és mandra o què, però sí. La gent no està acabant d'animar-se. Per tant, jo ho diria...
2: Bueno, jo al principi demanava un puntet d'esforç, no? I al final aquest puntet d'esforç potser no ha acabat d'arribar.
1: Ja arribarà, t'ho espera't. Diguem on estàs, ja Esteve, i donem 20 minuts sí. a la gent perquè et trobin.
2: Va, l'estic a la platja, a la Cala Waikiki, també coneguda com Cala Fonda,
1: sí.
2: A tocar del bosc de la Marquesa. Per aquells que no hi hagueu estat mai, mira, una bona oportunitat per descobrir-ho. Aneu fins a la llarga, feu tota la llarga en direcció... perquè ens entenguem a Altafulla, a Torredembarra.
1: Sí.
2: Feu tota la llarga i heu de fer res, 5 minutets de camí pel bosc de la Marquesa, aquest bosc que deia jo noble, no? Aquest bosc de la Marquesa meravellós. Feu aquest trosset de camí i heu de baixar un petit... No és un penya-segat, és un petit caminet. Baixeu aquest caminet i a l'extrem, mirant a mar esquerra de la platja, d'aquesta cala, m'hi trobareu allà amb el micro de RAC1. És una platja nudista... Sergi,
1: ja.
2: Però que també hi ha gent que ve i que no fa nudisme, vull dir, que també està oberta. Jo faig la primera... És la meva primera connexió fent nudisme a RAC1. Després de 20 anys he pensat que m'ho podia permetre en aquesta setmana. Estic amb el micro i prou. Per tant...
1: Ai, senyor, bueno, això és una al·lícia més... Qui vol, més enllà
2: no tingueu
1: de...
2: por, no tingueu por. No
1: més
2: tingueu
1: enllà
2: por.
1: Dels premis.
2: És una, com ho diuen ara, Sergi, això és un espai segur. Per tant, no tingueu por, és un espai segur.
1: Bueno... Esteve, 20 minuts té la gent. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
2: Sí, sí, tic-tac.
1: Tu visa, aviat et troba.
2: Va, que riurem. Fins ara.
1: Va, fins ara. 20 minuts i les 12.
2: Adéu, adéu.
1: Adéu. Un minut i mig de publicitat, l'últim bloc. O 36, concretament. I continuem amb les cançons de futbol i creuant els dits. Perquè, de fet, ara hauríem de decidir. Jo crec que, com que està tot l'equip aquí, ho debatrem una miqueta en directe, què passa amb els premis. Si no troba l'Esteve. Ara ho debatem un segon, un minut i mig.
3: RAC 1. Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Posa combustible a les vacances acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Vàlid fins al 16 d'agost.
5: Perdona, tindries lloc per dos?
6: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
5: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
7: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
10: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
11: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
10: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
11: Verisure.
12: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
1: 18 minuts i les 12. A veure, què hem de fer amb els premis si la gent no arriba a l'Esteve? Hi ha diverses opcions. Una és guardar-los per la setmana que ve.
0: Perquè, de fet, és la final.
1: Aquesta és una, exacte, perquè la setmana que ve és l'últim Trobens per Catalunya, mm-hmm. perquè recordem que l'últim divendres ja donarem detalls, però és el programa de final de temporada d'estiu i de presentació de la temporada regular, que com sempre ja sabeu que anem a algun lloc de Catalunya, i ja ho anirem explicant. Per tant, no hi haurà Trobens per Catalunya, per tant, la setmana que ve serà el proper. Aquesta és una opció. L'altra és fer un sorteig. Podríem fer, per exemple... L'altre és que s'ho quedi l'Esteve.
0: I almenys així anirà tapat amb la samarreta, no?
1: Es podrà tapar amb alguna cosa. Amb tots els productes aquests de l'experiència Tuna. No ho sé, jo crec, tinc bastanta confiança, sobretot perquè ens ha arribat missatges de gent que deia que estaven per l'entorn proper, i jo crec que acabaran trobant l'Esteve. Jo ho dic, amb 17 minuts és factible arribar-hi. La samarreta de la tercera equipació del Barça... i tot aquest pack d'un atur espectacular. 17 minuts. Jo ho deixaria... 17 minuts. Aguantarem fins a les 12. 0,
0: en puna.
1: I a partir d'aquí veurem si hi ha sort o no hi ha sort. Segueixes?
0: Sí, tira l'últim bloc i així ja fem, debatem el que vulgueu vosaltres.
1: Em sembla superbé.
0: Sí, no?
1: La gent hauria de veure com està el Jordi Balaguer ara a l'estudi. Tothom està, evidentment, amb el micròfon sobre la taula, que és el normal, i ell està amb un micròfon inalàmbric apartat de la taula amb les cames creuades.
0: Sergi! Totalment.
1: Bueno, tu diràs, anem seguim a l'últim bloc. No?
0: Sí, anem a l'últim bloc, que és les cançons que parlen de futbol. Com pot ser aquesta?
13: Pel que fa a sèries, un drama. Però un autèntic drama.
0: Sí que és un drama, sí, perquè no ha entrat ni al tall directe.
1: Què és això? Què acaba de passar?
0: Anem per la següent, anem per la següent.
1: Un moment, espera. Ara, no?
0: Un shawarma amb llum. Sí, correcte, ara sí. 4-3-3, els Amics de les Arts.
1: M'intriga molt saber què pot haver passat.
0: No ho sé, és que m'estranya. És la cançó d'Oliver i Benji. No sé. Bueno.
1: Ah, bueno, tema de títol dels àudios.
0: No passa res, també hi ha problema. 4-3-3, els Amics de les Arts. I tan
1: fregir la neurona. No és aquesta, tampoc.
0: Ens anem directes al diàling, eh?
1: A veure, un moment.
14: Un cop de mal... aquesta.
1: A veure, però aquesta ja ha sonat. A veure, 4-3-3 d'Amics de les Arts.
0: Eh? Perfecte. Veure,
1: Marc, està ubicada?
0: És aquesta, aquesta.
1: Ben...
0: Són aquesta, són aquesta.
1: Ah, val, sí. Ja
0: anem no sé, amb, la, anem amb la del futbol, la de Zoo.
1: No entenc res. I tan fregi la neurona. 4-3-3 de...
0: Qui també ho remata i fa gol és Cali el Dandy. O qui parla d'aquell futbolista, Zinedine Zidane.
1: És l'Esteve.
0: No, Zinedine Zidane, Zinedine Zidane. Va bé. Qui també ho fa? Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Esta noche me emborracho bien. Me emborracho bien, borracho, sí. O la següent, Remenes la Cup de l'Amazon.

0: I sí, va, i acabem, perquè jo, a mi m'agusta el futbol.
1: Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga.
0: Tu creus que després de recuperar tots aquests artistes compraràs d'entrar al teu festival, en aquest festival?
2: La resposta?
0: Sí.
2: Sincera?
0: Sí.
2: De tot cor?
0: Segur?
2: És?
0: És?
3: Sí, clar que sí!
1: Coleguillas, uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre, estaba el campo lleno para desvirgarme.
2: Escolta'm, Jordi Balaguer.
0: Digue'm.
2: Faig la pregunta oficial.
0: I tant.
2: Ja tenim veredicte?
0: Sí, sí, sí, tenim ja veredicte.
2: Qui s'emporta, Jordi Balaguer, una entrada doble perquè el proper 31 d'octubre visqui la segona edició de la Castanyada del Cabró Rock a Montmeló, la gran diada de la cultura catalana amb castellers, sardanes, panellets i 17 hores més de música en directe amb els Catarres, Figaflaues, els Amics de les Arts, la Ludwig Band, els Tiets, Doctor Prats, els Pets, l'Exambusto i molts més.
0: L'usuari d'Instagram, Joanico.
2: Mira.
0: Se l'emporta.
2: Ha de saber el Joanico que ens posem en contacte amb ell nosaltres?
0: Ara mateix, sí.
2: Perfecte.
0: Ràpid i fàcil.
2: Fem allò el tancament aquell que tens? La ràfaga? Quin? Final? Marc?
0: No, sí, la ràfaga s'ha perdut pel camí.
2: No, mira, veritat.
1: Que sigues molt feliç, vaig aprendre...
0: Au, jo us deixo, que vagi bé.
2: A veure, tenim els dos productors aquí dins de... els tres productors aquí dins de l'estudi, per tant, no sé si teniu novetats de l'Esteve.
4: Cap ni una.
2: Cap novetat, l'Esteve. I queden 12 minuts. De moment fem una cosa, tanquem bé la secció del Balaguer i comencem a patir bastant pel tema de l'Esteve.
5: No et perdis la castanyada del Cabró Rock a Montmeló, amb el final de gira d'Oques Grasses, el retorn de Teràpia de Xoc, Figaflaues, Muixca, Els Pets, The Tietz, Julieta, Ginestar i molts artistes més. Tindrem atraccions, activitats, actuacions amb entitats de cultura popular i les millors castanyes i panellets. No t'encantis amb el mojito perquè només queden 2.000 abonaments i l'estiu passarà de seguida. Entra a cabrorock.cat i aconsegueix el teu.
6: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
2: 11 i les 12.

0: 12 amb aquesta secció, aquest espai que ens prepara la Mariona Martínez, que ja ens va anticipar la setmana passada de què anava i que ara ens recordarà. Què és?
1: Jo que sóc curiosa.
0: Sí? Jo vull curiosa de mena.
1: Vull explicar una miqueta coses que fem tots o coses que ens passen a tots, que creiem que potser som els únics del món que ens passa o que allò que ens passa no té cap explicació, però que sí que en té una miqueta, explicació científica. I abans d'explicar-vos què porto avui, una miqueta de debat previ. Vosaltres sou de postres, sí o no?
2: Sí, sempre.
0: Home.
1: Sempre, eh?
2: Sempre.
0: Jo sóc més d'aquells que prefereixo 10 macarrons més i estalviar-me el postre.
3: I jo sóc de la dit del Sergi, eh?
4: Sí, jo també.
3: Mateix equip.
1: Doncs això no va per vosaltres, però sí que va.
3: Tens de cessar la secció al minut 1.
1: No, però ja em va bé.
0: Està una mica, crec que és Marc Bermúdez i Mariona, postre sempre.
1: Sempre.
0: Sou d'aquelles de un raconet pel postre, no?
1: Més que un raconet, jo podria només menjar postre.
2: 100% d'acord.
1: Cap problema amb això.
0: En canvi, els altres són més de salat.
1: I tant, sí, que els oients que els passi com a la Maru a mi, que acabem de dinar, estem molt tipes, no? Però penses, ai, estic tipa, però ara sí que tinc un raconet pel postre, per un colant, per un gelat, una crema catalana. Doncs això no és que siguem uns golafres o que tinguem un segon estómac, no, que es parla molt d'això, sinó que la ciència diu que en part és veritat que de sobte ja no estem tan tips i que sí que ens càpiga un postre. Aquest fenomen té un nom, que es diu satietat sensorial específica.
0: Ah!
1: Ho va descobrir per primera vegada un fisiòleg francès, Jacques Le Magnon. Es veu que el nostre cervell, el cervell de la gent com la Marió, es va cansar...
3: Gent superdotada, al final.
1: Gent estupenda. Es va cansant del mateix gust, no? Quan porta molt de salat. Es va cansant i llavors el cervell envia aquest missatge al nostre estómac de que estem tipes i de que no podem més. Però quan aquest cervell ja canvia de senyal, ja de sobte li ve al cap aquest geladet, aquest canvi de gust, és quan ja deixa d'enviar aquest senyal de que ja n'estem tipes i obre de nou aquesta gana que sí que teníem, l'únic que el nostre cervell estava cansat d'aquells macarrons que en Sergi menjaria dos plats més.
0: I tres i quatre. Això passa molt, a mi em passa molt amb els cigrons.
1: Amb els
0: cigrons? A mi, els cigrons
1: en concret,
0: m'encanten, m'encanten. Ah. Però quan em porto allò, quatre o cinc cullerades, ja penso, ara canviaré.
3: Ja ho tindríem. A mi em passa amb la poma. Fas dos mossegades i dius, ja està. Per què? Saps? El cervell és com un TikTok, vols anar passant de pàgina.
0: Amb què passa més això?
4: La verdura bullida.
3: Amb la poma passa moltíssim.
0: Verdura bullida.
4: Patata i col, tres cullerades i ja en tens prou.
3: Una crema de verdura molt neutra, que no té allò un gust molt, no? Molt potent, també.
0: Però és veritat que la crema té una cosa que és que és fàcil d'anar empassant. Llavors, et pots avorrir d'ella, però no implica un esforç de mastegar...
3: No, si a més a més hi ha tota aquesta performa...
0: Punxar...
3: No, ara posa't tu a punxar...
0: Ara posa't a punxar...
3: Perdó, Mariana.
0: En canvi, la crema doncs, va passant fàcil.
1: Us explicaré encara una coseta més.
0: Sí.
1: Aquests que heu dit que no us passa això, que sapigueu que potser teniu un petit problema.
3: Ah,
1: és que els investigadors creuen que això que ens passa als que sí que volem postre és un avantatge evolutiu. I és que si només ens agradés un aliment, podríem acabar menjant sempre el mateix, i en canvi buscar gustos diferents ens ajuda a tenir una dieta més variada i obtenir més nutrients, no? Per tant, el problema és que el nostre cervell segurament no pensava en un pastís de formatge, potser pensava en una fruita, no? Quan es va crear això, però evidentment tot això és diferent per cada persona, però sí, els investigadors ho creuen com un avantatge. Per tant, a tots aquells que els agradi fer postres, que estiguin ben tranquils, que estan molt evolucionats.
2: Em sento com guai ara mateix. Som super emocionada.
0: Però això us passa sempre, sempre, sempre. És a dir, típica calçotada. Que saps que t'has passat ja des del 13è calçot, penses, ja m'estic passant. També, tot i aquests dies, també hi ha un raconet pel postre.
1: Sí, sempre,
2: sempre. Potser no te'l menges sencer tu sola,
1: exacte,
2: potser el comparteixes, però sempre vols... Mira, a mi em porto passant tota la vida perquè necessitava aquesta explicació. Jo quan era petita li deia a ma mare, la típica, no, de nen petit, de tens el plat, t'has deixat el plat, doncs no hi haurà postre. I jo, sí, mama, que no em caben més macarrons, però tinc aquí un foradet en forma de gelat, perfecte, perquè m'hi capi el postre. M'ha passat tota la vida... necessitava aquesta explicació científica.
0: Sí, això, pots repetir el nom de com es diu això, Mariana?
1: És la Societat Sensorial Específica.
0: Societat Sensorial Específica.
5: Però hi mengeu sempre postre a casa, o sigui,
1: jo potser
5: sempre.
1: Els dies que estic més tip, això que ha dit en Sergi, d'una calçotada, que ja realment sí. És el límit de tot, necessito igualment canviar de gust. És a dir, podem fer un cafè només simplement per agafar aquell regust d'una altra cosa que no sigui el calçot o el que m'hagi menjat. Per tant, sempre necessito canviar de gust, sí.
3: Però ni en el moment de descordar-te la cremalleria al botó que dius no puc més.
1: És igual.
3: Aquí també...
2: Però perquè jo em quedo tranquil·la. Com a part del menú. Vull dir, com que penso en el dinar i jo planifico què soparé i penso en què menjaré a postre. I estic pensant si tinc plàtans, no sempre és pastís de formatge, però jo sempre penso quina fruita tinc que em pugui venir de gust de postre avui. O però si mengem macarrons que m'omple més, doncs de postre procuro tenir meló que refresca un munt i m'encanta com m'ajuda després d'acabar, doncs m'encanta. Com que ho planifico, igual, sí. M'estranya que no ho feu.
3: A mi em passa al revés, jo penso en l'aperitiu. Llavors, un cop ja tinc tot l'aperitiu fet, penso ja no cal sopar. Saps?
2: Bueno, està bé,
3: això és...
2: Aquesta és l'altra
3: derivada. El contrari de l'evolució, no?
0: Això passa molt. La cosa de picar, quan has de cuinar, i cuines... Típic dia de cuina d'aquesta una miqueta llarga, que fas alguna cosa més així a foc lent, de diumenge o del cap de setmana quan tens temps per estar estona a la cuina i queda com, ara una mica de fred, ara unes patatetes,
3: sí.
0: Ara unes olivetes, ara
3: proves
0: una mica de formatge.
3: Proves una mica el plat que estàs cuinant.
0: Sí, proves una miqueta el plat i després acabes el plat i dius... Doncs escolta, tàper i per sopar, tu, perquè ja no hi ha gana. Això passa multitud de vegades a casa. Postre preferit? Ah, pensava, sobretot les dues postreres.
1: Buah, és un tema, eh?
0: Ja.
1: Jo crec que hauria de dir el gelat. El gelat en totes les...
0: Però gelat gelat de crema...
1: No, gelat cremós. Gelat cremós, sempre bola de gelat, preferiblement artesanal.
0: Tot l'any?
1: Tot l'any, m'és igual, hivern, estiu, tot.
0: Menja gelat tot l'any?
1: Sí. I si fos per mi, cada setmana. Però no, evidentment no es fa, no? Però el gelat m'encanta. Per tant, sí, sempre que hi ha gelat a la carta, o si ve una coseta, una altra cosa, amb gelat, perfecte.
0: Sí, perquè això també passa a vegades, que és... durant tot l'any vas de restaurant i et demanes un sorbet de llimona o alguna cosa així de postre, però després gelat a casa no en tens.
3: Completament.
0: No, gelat a casa, al desembre, però si és hivern.
3: Series un boig,
0: clar,
3: clarament.
0: I vas a un restaurant al desembre i potser et demanes per tirar avall un sorbet, un granissat de...
3: Tens tota la raó,
1: pues sí, veritat.
3: Sí. Ara no hi havíem pensat.
0: Escolta, Rocaral, ara que tinc aquí, que ho podem parlar directament.
6: Sí.
0: Puc connectar amb l'Esteve?
6: A mi m'ha dit, ho tinc.
0: Ai!
6: I jo li he dit, visca, doncs som-hi. I el tècnic no em fa senyals. Ah, ara sí?
0: Ah, sí?
6: Ui, guaita.
0: Mira, és que ho sabia que passaria. Mira, 4 minuts abans de les 12, menys. T'ho he dit o no, Esteve Giral?
7: Què tal?
0: T'ho he dit?
7: No he sigut treure el micro i fer la crida.
0: I t'han trobat, et dic, eh?
7: Sí, m'han trobat. Un punt de vergonya, haig de dir que, clar, jo normalment quan faig les entrevistes no vaig així, i segurament això et tallat una mica, però okay. Tenim a qui ens ha trobat. Què tal? Bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Ella és la Sandra.
8: La Laura.
7: Perdó, ja li canvio el nom.
0: Per favor.
7: Laura, explica-m'ho tu, no? Està
8: aquí amb les meves amigues, que ens hem ajuntat, farem 3 dies de noies solteres, i doncs això, i t'hem vist amb el micro, i anem a posar la ràdio, i t'hem trobat.
7: No sé. Doncs ha anat així.
8: Ah, sí.
7: Tres noies molt simpàtiques que s'han animat. Hi ha hagut un moment, un punt de talla, però després ja s'ha...
8: No tenia clar, però al final, vinga, va. Pel premi, no? Que hi ha un premi, dius?
7: Pel premi, no? Pel premi tot.
0: Com has dit que es deien, Sandra? Eulàlia?
7: Recordes els noms?
8: Laura.
0: Ah, això.
7: És la Laura, la Sandra és la seva amiga i són de diferents llocs. Coneixíeu aquesta platja?
8: Sí. Jo fa molt de temps vaig venir. La meva amiga Sandra sí que ve més sovint, però sí que la coneixia. Sí, i he volgut repetir i venir aquí un altre cop.
7: Doncs, prova superada, Sergi.
0: Has vist? O sigui, crec, Esteve, crec. L'altre rècord el tenia l'Alba Segarra, que va acabar també pràcticament contra les 12. Però jo crec que ara estem amb el rècord.
7: un bon referent. Ara vaig veient que ve gent i que mira des de dalt de la cala. Sí. Clar, és que ara pot ser que hi hagi gent que arribi aquesta hora d'última hora, saps? Fregant el pal.
0: Ara està passant aquell efecte. Escolta, deixa'm recordar...
7: Clar, és que...
0: Deixa'm recordar, Esteve, que la Laura i la Sandra s'enduen aquesta experiència Tuna Tour a Snorkel. Per elles, que potser la poden compartir, poden anar, si no, m'acompanyant, això ja s'ho arreglaran elles, inclou viatge en catamarà, nedar entre tonyines, una degustació de tonyina roja del Fagó, un lloc d'articles Tuna Tour i un USB exclusiu amb fotos i vídeos de la seva experiència i la joia de la corona, aquesta tercera equipació, la nova d'aquesta temporada del Barça, amb la possibilitat de posar-hi el nom i el dorsal que vulguin. Felicitats a la Laura i a la Sandra, han arribat en temps de descompte, bon arribat. I una abraçada, Esteve, i anava a dir tapa't, però bueno, fes el que vulguis.
7: Una abraçada, salut.
0: Que vagi bé.
8: Vinga, que vagi bé.
0: Apa. Oi! Apa. Patia, eh? Pensava que no arribaríem. I temps de descompte. Ho anem deixant aquí. Nois i noies, gràcies. La Mariona i la Mar se'm van a fer un postre, ara ja. Però...
6: ara mateix.
0: I nosaltres anem a fer uns macarrons als altres, que som els que sabem.
6: Això.
0: Que tingueu molt bon cap de setmana. Tornem la setmana que ve. A les 7 en punt del matí, i res, quedaran dues setmanes, i ja tornaran el Bastel, Clapés i companyia. Gràcies per la confiança. Adéu, adéu.
9: RAC 1. Notícies. Mar Pollato.
10: Bon dia, són les 12. Ceuta es blinda per la possible nova arribada de migrants de manera massiva. Des de fa dies es parla que hi podria haver una entrada demà i per això tant Espanya com el Marroc han acordat reforçar els operatius policials i militars. A la ciutat autònoma els tancs fan tasques de control mentre encara hi ha migrants acampats a les platges perquè no saben on anar. Anem fins a la platja del Trampolín. Enviada especial de RAC1 a Ceuta, Júlia Manero. No podem recuperar ara la crònica de Júlia Manero. Mentrestant, us expliquem que el govern espanyol prorroga la vida útil d'una central nuclear. És la d'Almarà, d'Extremadura. La planta podrà estar activa fins al juny del 2030, després de comprovar que és segura i que no genera cap cost extra pels ciutadans. Avui s'ha fet oficial amb la publicació al BOE de la decisió del Ministeri per la Transició Ecològica. Segons el govern espanyol, s'ha pres aquesta mesura tenint en compte la situació energètica excepcional i sobrevinguda pels conflictes a l'Orient Mitjà i a Ucraïna. Una decisió que crea un precedent i obre la porta a prorrogar també la vida útil d'altres nuclears, com les catalanes. Segons el calendari actual, els reactors d'Ascó haurien de tancar el 2032 i el 2035 i també el de Vandellòs 2. Més coses. Educació detecta en dificultats d'aprenentatge en la lectura i la competència oral en 3 de cada 10 alumnes de primer de primària. Són els resultats de les proves que s'han fet per primera vegada per anticipar la detecció d'aquests problemes i corregir-los a temps. Aquest curs s'han fet els alumnes de primer i tercer de primària de 450 escoles. De cara al curs que ve, el Departament d'Educació diu que també s'ampliarà a 5è. Ho explica la directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'alumnat, Susana Tarapiella.
11: Potser seran alumnes que no havien passat les proves en cursos anteriors o que són alumnes de nova incorporació al sistema educatiu. Creiem que 5è és un moment especialment adequat perquè permet identificar aquestes necessitats amb prou antelació i poder planificar intervencions educatives tant a 5è com a 6è.
10: Amb aquest reforç, les proves es faran a 36.000 alumnes. Ara sí, recuperem la connexió amb Ceuta, Júlia Manero.
12: Sí, la platja del Trampolín és un dels grans assentaments de migrants aquí a Ceuta. Ara mateix n'hi ha més de 1.500 i la gran majoria són persones arribades de països subsaharians. S'han organitzat tots aquí, a la sorra, i ja hi ha construïdes tot de cabanes que han fabricat amb branques i fulles per no haver de dormir sota el ras. Alguns estan cuinant en petites fogueres i altres netegen la roba a les roques de la platja. Hem vist també algunes enganxades entre ells, però en general estan aquí de manera pacífica. A un cantó de la platja, el govern ha instal·lat unes dutxes i uns lavabos on també aprofiten per rentar-se. Pel que fa a la policia, ara mateix aquí no n'hi però sí que cada pocs minuts van passant de llarg camions militars i patrulles de la Guàrdia Civil i la Policia Espanyola.
10: Gràcies, Júlia, que és l'enviada especial de RAC1 a Ceuta. I a Barcelona, la Policia Espanyola ha detingut un fugitiu condemnat per un delicte d'assassinat a Islàndia. L'home s'allotjava en un hotel del centre de la ciutat i els agents han establert un dispositiu a la zona per arrestar-lo. Les autoritats islandeses havien emès una ordre de detenció perquè l'home havia comès un delicte d'assassinat amb traïdoria, acompanyat d'un còmplice, agredint la víctima tapat amb una màscara. L'home l'han condemnat a cadena perpètua. Ara els esports amb Roger Jofre.
13: Julián Álvarez s'ha quedat fora de la llista de convocats de l'Atlètic de Madrid per disputar l'últim amistós de pretemporada contra l'Olímpic de Marsella, una absència prevista que també s'ha produït amb els altres jugadors que s'han incorporat aquesta setmana als entrenaments, com Marcos Llorente, Àlex Baena o Juan Musso. Més coses, la Federació de Futbol de Nova Zelanda ha anunciat aquest divendres que retira el seu suport a la candidatura de Gianni Infantino per ser reelegit com a president de la FIFA i ha reclamat una revisió independent de la gestió de l'organisme. I els europeus d'atletisme, fa uns minuts, l'hospitalenc que Maria Vicente ha estat primera de la seva sèrie en l'heptatló, mentre que tot just ara el lleidatà Bernat Herta disputarà la primera ronda del relleu 4x400 metres masculí i d'aquí poc més de mitja hora Sara Gallego competirà també en la mateixa disciplina de la prova femenina.
10: Acabem amb el temps. A aquesta hora bona part del país es mou entre els 30 i els 35 graus i en alguns punts del prelitoral i de Ponent ja es freguen els 38, una calorada que tocarà sostre aquesta tarda amb termòmetres de fins a 41 o 42 graus als punts més càlids de l'interior. El sol continuarà dominant, tot i que un dia més es repetiran els xàfecs i les tempestes al centre i al nord del país. El cap de setmana ens portarà un cel més canviant, ruixats i algunes tempestes fortes, sobretot demà, entre la tarda i vespre, i la nit també a les comarques de Lleida. De moment és tot, actualitzem la informació a la una.
14: Ciutadans de Catalunya.
15: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
16: Especial 50 anys.
17: Bon dia a tothom des del bell mig de la Diagonal de Barcelona.
18: Benvinguts a la competència especial 50 anys, un programa en rigorós diferit.
17: Aquest estiu repassem el bo i millor de la temporada 2025-2026.
18: Per exemple, sentirem el dietari secret de Joao Cancelo el dia que el Barça va recuperar el liderat de la Lliga.
17: Sí, senyor, a càrrec del Departament de Periodisme d'Investigació, en Jean-Paul Desgrava i en Manel Vidal.
19: Ah, exacte. Quin parell, quin duet, quins dos cracs. Som els Oscars Millennials.
17: Sí, igualets, igualets. Avui parlarem també del Mobile World Congress amb en Jean-Paul Desgrava, justament.
19: Sí.
17: Avui sortiràs molt, Jean-Paul. Potser massa, bon meu gust.
19: És el que la gent vol. La gent vol tastar pues, la seva dosi de jampolitat, sí. No?
17: Doncs
19: la...
17: molta sort, Jean-Paul.
19: No, molta sort a vosaltres per ser com sou.
17: Sí, sí.
18: I també sentirem avui una entrevista que li vam fer a una intel·ligència artificial.
17: Ah, sí, concretament una intel·ligència artificial que feia molts castellanismes.
19: Ah, mira, doncs si fa molts castellanismes anirà bé a Catalunya. Li donaran algun programa de tele o de ràdio, la posaran de portaveu d'algú.

0: Hem de parlar de futbol.
1: Sí. Futbol, sempre parlant de futbol, Arricó. Prou, home.
0: Un moment, no l'entenc, senyor Consum. A vostè li agrada el futbol?
1: No!
0: Bueno, doncs no em cridi.
1: Diguem no al futbol.
0: Bueno, diguem no al futbol.
1: Sempre dic que el futbol és l'opi del poble. Sempre m'ho sentireu dir, això.
0: Perdona, vostè no vol parlar de futbol perquè l'Espanyol ha tornat a perdre.
1: No.
0: Crec que potser és això. En aquest cas va perdre 4-2 al camp de l'Atlético de Madrid.
1: Mira, nano, no em toquis del Moraviu, que no ho estic passant bé. Els pericos no ho estem passant bé. Bueno, hi ha algun perill contra el públic, avui?
0: Em sap greu, no...
1: Teniu a tots acollonits.
2: Gent fent cara d'espantat, arreu.
0: Sí, amb el nou estudi el que hem fet és també esborrar els pericos.
3: Quina diferència hi ha amb l'estudi anterior?
4: De tant en tant venien. Van venir pericos, va venir una del Madrid. Us en recordeu un programa que vam fer especial? Perquè
2: absolutament
4: va venir...
2: no.
3: Vale, no fa gaire, si jo crec que me'n recordo, no fa gaire d'això.
2: Sí. Nosaltres volíem començar parlant del Barça, que ha recuperat el lideratge.
0: Sí, però si insisteix, senyor Consum, començarem amb l'Espanyol.
1: No cal, ja està. Els pericos van perdre, vinga, va, següent tema. Ja han arribat les oranetes.
0: No, home,
1: ja és aquí la primavera, vinga.
0: Sí, no.
2: La derrota d'ahir contra l'Atlético, l'Espanyol ha sortit de les places europees i era des de l'octubre i amb 2 punts de 24 en el que portem d'any 2026, ha signat el pitjor inici d'any natural de la seva història.
1: Mira, aquest del de la sotana,
3: com furga
1: la ferida.
2: Només he dit dades.
1: L'Espanyol ha signat el pitjor inici d'any natural.
2: Més rellevant.
1: Fixa't tu si han de fotre volta per fotre-li una castanya als pericos.
2: I ha sortit de places europees després de 128 dies de sèrie.
1: Escolta'm.
0: Encara donaràs més dades i aquestes l'has donat a memòria.
2: Sí, aquesta no estava ni al guió.
3: Però continuen sisens.
1: Aquesta la dona com a culer.
3: A setens, vaja.
0: Conrad Consum, veig que no ho està portant bé, això.
1: Te'n rius o te'n fots?
0: No, home,
1: aquesta història l'he viscut jo. Comencem molt bé la temporada. Ens il·lusionem. Somiem en Europa. I després... merda seca. Ens enfonsem a la misèria, ens agafa el canguelo i tots els pericos hem d'aguantar el nostre company de feina culer que ens pren el pèl. Mira que n'arribeu a ser de pesats.
0: Sí, això...
1: A més, sempre és el típic que quan el Barça no guanya diu, no, si a mi no m'agrada el futbol.
0: Ja, sí.
1: Sou gent horrible, els culers. Sou gent lamentable.
0: Escolti, aquí ningú ha fet befa.
1: Ja us veig a venir, jo. Resulta que avui toca parlar del futbol, justament avui.
0: Sí, avui sí.
1: Justament avui.
0: Sí.
1: Que l'Espanyol s'enfonsa.
0: Però no ho fem per això.
1: Ja som pràcticament en places de descens.
2: No, encara no.
0: No.
1: Baixarem a segona. I em veig una altra vegada havent d'anar a jugar al camp de la totpoderosíssima Cultural Leonesa.
0: Però...
1: camps de futbol d'aquests que a la mitja part sortegen un porc de la mida d'un Volkswagen Passat.
0: Va, que hem de parlar del Barça. Deixi-ho
1: estar. No. Parleu d'un altre tema.
0: No.
1: Que no us ve de gust parlar avui dels nous estudis de RAC1?
0: No, ja hem parlat dels nous estudis de RAC1.
1: Un mes parlant, hòstia santa, tots els programes. Hi ha gent a casa seva sentint 24 hores seguides de contingut sobre una mudança.
0: Però ja està. Nosaltres ja no en volem parlar més. De fet, ha vingut la directora de la ràdio, l'Eulàlia Carbonell, que la tenim aquí davant per si...
1: No, per l'amor de Déu, feu-la entrar, que ens faci una visita guiada pels lavabos, per exemple.
0: No.
1: Ensenyi aquesta gent que ha vingut de públic avui. Els lavabos de RAC1 no tenen bidet.
0: Home, clar que no tenen bidet.
3: Perdoni, però hi ha dos personatges d'aquest programa, l'Angelini i el Jean-Paul Desgrava, que ja van fer una ruta per tota la redacció. I inclòs
5: amb el Xavi Bundó,
3: el dissabte, a les 12 del migdia, inclosos els lavabos.
1: Bueno, doncs, escolta'm, expliqueu que ja no teniu tantes vistes com a la planta 15.
0: Ja ho vam explicar.
3: Tenim una foto.
1: Gent a la vostra audiència que viu en capses de cartró, en caixes de cartró, en pàrquings subterranis.
0: Sí.
1: Però segur que els hi sabrà molt de greu que vosaltres ja no veieu el mar des de la finestra de la feina. Té collons la cosa.
0: Calli un moment i centrem-nos. Qualsevol cosa per no parlar del Barça, vostè? Bueno, en fi, el Barça, dèiem, torna a ser líder després de guanyar 3-0 al camp del Llevant.
2: Sí, amb gols de Marc Bernal, Frenkie de Jong i Fermín, el Barça és líder aprofitant l'ensopegada del Madrid al camp de l'Osasuna.
1: Efectivament!
0: És Charlie Carol.
1: Sóc Charlie Carol i això és passió pel futbol! Passió pel futbol!
0: Aviam, avui et noto una mica més content que la setmana passada, Charles.
1: Efectivament! Per què? Perquè el Barça va guanyar!
0: Sí, senyor.
1: Però encara més content perquè el Madrid va perdre! 2-1 contra el totpoderosíssim Osasuna.
0: Sí.
1: Amb un golaç que l'àrbitre va estar a punt d'anul·lar.
0: Sí.
1: Sort del VAR, que va corregir l'àrbitre.
0: El VAR va corregir, en aquest cas sí.
1: Sentim el company d'esports, Damià López, que va narrar-ho en directe per RAC1, sempre des de la neutralitat.
0: Sí.
1: Sempre des de l'objectivitat.
0: Sí.
1: Des de la mesura i des de la calma.
6: Home, hauria de ser bona, jo crec que és bona,
0: Sí?
6: Jo crec que és bona, Com la talla Raúl
0: García.
6: És bona. Hauria de ser gol, I el Madrid d'Arbeloa cauria per primera vegada. El Madrid d'Arbeloa cauria per primera vegada a la Lliga. Hauria de ser gol de Raúl García.
1: Sí.
6: Donald Jack.

0: Ma però...
1: Mare de Déu.
0: Gol de Raúl García de Aro, que rep la passada Raúl Moro, i tot i que el del Xiulet, tenia ganes d'invalidar-lo des del bar, li han dit que no té més remei que validar-lo. La validat, gol!
2: Crec que ha estat gol.
1: Sí, ha estat gol i...
2: Crec que ha marcat l'Osasuna.
1: El VAR va corregir.
2: Però ho heu vist, no?
1: Sí.
2: Bon periodista, en Damià López.
1: Bueno, en tot cas...
2: Explicant la notícia amb moderació.
1: No cal la moderació.
2: Sabeu com coneixem a Damià López a la redacció d'Esports?
1: Com?
2: El desfibrilador, Damià.
1: El desfibrilador, molt bé.
2: A la redacció d'Esports ho pronuncien bé. Jo m'he equivocat.
3: Són els nous micros, eh? Nosaltres parlem bé, i sobretot jo, però el problema són els micròfons.
2: Per cert, heu llegit el titular del partit del Barça a la web de RAC1?
1: No, què diu?
2: El Barça guanya 3-0 al Llevant.
1: Titular?
2: Victòria rellevant.
1: Ah.
2: No els ha agradat?
4: Sí. L'heu pillat, eh? Rellevant.
2: Sí, que ho hem...
4: Sí? Rellevant.
2: Sí, Jean-Paul.
4: No jugava que... contra qui? Al Llevant.
2: Que sí.
4: Mola molt perquè fa...
5: És del Roger Saperes, eh?
4: Ah, sí, no, clar, és que només ho podia fer ell i dos...
2: El mestre dels jocs de paraules.
4: Exacte. Fa pensar, no? En el fons...
2: Escolta'm una cosa, què és això del Llevant que porteu aquí 20 minuts dient-ho?
5: Com que és?
2: Quin equip és aquest?
5: El Llevant és...
2: Digueu les coses pel seu nom.
5: Què és?
2: Atreviu-vos.
5: Sí.
2: Parla del Levante, no?
5: El Levante, hòstia, el Levante espanyol. Sí, home,
2: com...
5: Què?
2: Agafes l'escut de l'equip.
5: Sí.
2: I hi posa. Llevant o... Mira, llegeixo bé.
5: Aviam.
2: Levante. CF. O una cosa així.
5: UD,
2: Unión Deportiva.
5: UD.
1: S'ha equivocat de figura, no?
2: M'ha equivocat de dues lletres,
1: de
2: només.
1: De figura fiscal.
3: Ha llançat els daus de les inicials, sí. A veure què sortia, eh?
2: Ah, perquè es pensa que era club futbol.
1: Club futbol Levante.
2: Efectivament.
4: Bueno, perdoneu, heu sentit la dada que ha donat l'Oriol Jové avui a Calbasté?
2: Quina dada?
4: L'Oriol ja sabeu que és el mestre de les dades.
2: Sí, l'Oriol Jové viu entre números, viu tot envoltat d'excels.
4: Entre números i entre capses de pizza. Perquè hi ha alguns...
3: Té força pinta, sí.
4: Hi ha alguns números, i això ho hem parlat, que només ho pot fer si no hi ha ningú que t'espera a l'altra banda. I dius, pues mira, espera un moment que estic repassant...
2: És cert que hi ha certes dades que...
4: Has de saber moltes coses dels anys 40 del segle passat, eh?
3: Sí, perquè té una base de dades, i ens ho va explicar directe al nostre programa, de fet, que havia fet una base de dades durant la pandèmia, i això ho ha anat fent créixer, i bueno, vaja...
2: Es van fer coses pitjors a la pandèmia, també.
3: També van passar coses pitjors.
2: Bueno, què és el que...
4: Hi ha gent que va aprendre a fer pa, no?, a la pandèmia. Jo vaig aprendre a fer pa. Vaig fer dues vegades pa...
2: I
4: pues,
2: quants cops vas menjar pa?
4: No, jo no. Ho va menjar la meva família i des d'aleshores no me parlen perquè se'ls va fer un tap, perquè el pa no te'l pots menjar calent, perquè te fa un tap...
2: Però això és de primer de consumició de pa.
4: Eh?
2: Assignatura molt llarga. De primer curs de consumició.
6: També pot ser que hagi...
3: També pot ser que hagi pujat molt el nombre de celíacs de gent, perquè en realitat hi ha gent que el que no vol és menjar pa, que li hagi fet la seva família. No, és que jo no puc menjar pa perquè sóc celíac, i en realitat és mentida.
4: Exacte, en el fons és això. Bueno, total.
2: Escolta'm, Jean-Paul, la dada d'Oriol Jové és el que ha demostrat aquest cop amb números, amb dades.
4: Ha demostrat amb dades, amb números i amb xifres, l'Oriol Jové ha demostrat que Frenkie de Jong té la sang d'orxata.
2: Sí?
7: Hi ha qui sempre ha acusat Frenkie de Jong de tenir la sang d'orxata, i potser sí que en té d'orxata a les venes, perquè amb el gol d'ahir contra el Llevant, el seu primer amb el Barça en més d'un any, de Jong es va convertir en l'únic jugador de la plantilla que ha marcat a tots els equips valencians contra els quals ha jugat. De fet, 7 dels 20 gols que ha fet com a blaugrana han estat contra equips valencians. Doncs això, una mica d'orxata a la sang, de Jong l'ha de tenir per força.
4: Hòstia, increïble, no? Clar, País Valencià, orxata.
3: Sí.
2: Compte.
4: Buah, és que l'Oriol Jové té un Excel brutal. Arriba aquestes dades...
2: Escolteu,
4: jo...
2: voleu dir que a l'Oriol Jové no li convindria sortir un momentet al carrer?
5: A què?
2: A tocar gespa?
4: No li falti el respecte, que és el meu amic. L'altre dia me'l vaig trobar aquí a la redacció nova i li vaig dir, què passa, Uri? I ell em va dir, sí, em pots deixar la capsa amb les meves coses on tu vulguis. Aleshores,
2: bé,
4: jo deixo la capsa i...
2: La caixa? La caixa?
4: Era molt petita.
2: Ah, val. Bueno, escolta'm, el jugador més destacat del Barça va ser Joao Cancelo,
1: sí,
2: que va ser titular Va crear molt perill, això encara no s'ho creu la gent, però...
3: Sí, home, sí.
6: Sí, hi ha moltes maneres de crear perill.
2: Exacte. Bé, ahir no s'ho creia la gent del futbol del Barça Juga-Racú.
3: Sí.
2: Van donar-li allò que fan de donar notes al final del partit.
3: Clar, i...
2: Tots van donar 5 punts a Frenkie de Jong.
3: Màxima nota.
2: Amb els ulls tancats.
3: No, Cancelo, Cancelo.
2: Molt petit. Ai, Joao Cancelo, perdó. Bé, i Joao Cancelo també va fer l'assistència al gol de Frenkie de Jong.
4: Que té sang d'orxata, com ha quedat demostrat.
2: Sí. Precisament avui el nostre departament de periodisme d'investigació, format per en Jean-Paul Desgrava.
4: Gràcies, gràcies per ser...
2: Sí.
4: Per
2: no, no diguis res. No, vale. O sigui, ara t'estic... No sé, format per Jean-Paul Desgrava, Manel Vidal.
6: Sí, gràcies.
2: I un senyor que fuma pipa i només parla serbo-croat.
4: Vale.
2: Ha tingut accés al dietari secret de Joao Cancelo. Nois, esteu a punt?
6: Sempre.
4: A sac. Bueno, quan dius que estem a punt, jo sempre estic... Jo, com si m'hagués de venir una mica a l'exèrcit i,
3: sí,
4: bueno, hem d'anar a alliberar una muda. Doncs jo estic sempre preparat. Esteu preparats?
3: Per anar a l'exèrcit també estaries preparat?
4: No.
3: Va, va.
4: Vale. Bueno, era només un dir.
3: Era una metàfora.
4: Perquè diuen que ha de tornar a la mili, però fuà, la mili me fa una mica de pal.
2: Jean-Paul! Perquè... Heu de començar a llegir el dietari de Joao Cancelo.
4: Vale. Ja has canviat de lloc? T'he donat temps,
2: sí,
4: per canviar de lloc?
2: Endavant.
4: Endavant.
8: Dietari secret de Joao Pedro Cabaco Cancelo, jugador del Barça, extractes dispersos.
4: Dimarts, 13 de gener de 2026, 10 del matí.
8: Fitxo oficialment pel Barça. Bé, de fet, arribo, com ha cedit, per mitja temporada, perquè sóc propietat de l'Al Hilal Saudi Football Club, que són una gent que tenen un concepte molt particular de la propietat. Segurament a final de temporada el Barça em podrà fitxar a canvi de 15 milions d'euros o de 15 camells. Tothom sap que el meu somni sempre ha estat jugar al Barça. Ja hi vaig jugar fa un parell de temporades quan l'entrenava Xavi Hernández, un home que es va guanyar la meva confiança perquè portava sempre texans de color blanc. I aquí és on es toquen l'estilisme d'un portuguès i el d'un senyor de Terrassa. Recordo que a la meva anterior etapa al Barça tothom parlava de mi juntament amb Joao Fèlix, que com si fóssim un pack, perquè els periodistes esportius són una gent que necessita agrupar els conceptes de dos en dos per entendre'ls, com per exemple amb Sergi Barjoan i el Xapi Ferrer, perquè tots dos eren baixets, Frank de Boer i Ronald de Boer perquè eren bessons, o Seydou Keita i Yaya Touré perquè tots dos eren migcampistes.
4: Diumenge, 18 de gener de 2026, 9:45 de la nit.
8: Ahir vaig tornar a debutar amb el Barça en un partit contra la Reial Societat. Vaig entrar al minut 62 i vaig intentar fer el que a mi se'm dona bé, que és jugar a futbol com si només hi hagués una porteria i fos la porteria on ataquem nosaltres. Soc probablement el defensa a qui menys li agrada defensar de la història del futbol. I això és perquè sóc una barreja entre un jugador portuguès i un jugador brasiler. El millor d'aquesta combinació seria tenir l'alegria d'un brasiler i la disciplina d'un portuguès, però jo tinc l'anarquia tàctica d'un brasiler i l'actitud trista i melancòlica d'un portuguès. Quan s'acaba el partit, Hansi Flick em demana una mica més de rigor tàctic i jo el miro molt fixament i li dic: a mi no em parlis així, que jo he estat a l'infern i no tinc por de res.
4: Uah.
8: Em passo 3 setmanes sense jugar ni un minut.
4: Dijous, 5 de febrer de 2026, 12:00 PM.
8: Acabem un entrenament molt maco en el qual he posat 3 o 4 vegades la meva cara d'intensitat, que consisteix en treure els ulls de les conques com si tingués una pujada molt forta de sucre. I quan dic sucre em refereixo a una cosa molt similar al sucre. Com sempre, després de cada entrenament, em quedo a les instal·lacions del club i em poso a planxar tota la roba que hem fet servir avui tots els jugadors i el cos tècnic. És un costum que tinc, igual que Nelson Mandela es feia el llit cada dia perquè havia agafat el costum a la presó, jo planxo sense que em calgui haver estat mai a la presó, tot i que no descarto anar-hi en un futur.
4: Diumenge, 22 de febrer de 2026, 6:45 de la tarda.
8: Avui he jugat de titular contra el Llevant, un equip format per gent que semblen tots descartats del càsting de la Isla de las Tentaciones. Són tan dolents que jo semblo literalment Ronaldinho en el seu millor moment, abans que es dediqués a tocar els bongos a la sala bikini i a beure vodka directament del cul d'una iguana. Faig una autèntica exhibició, sobretot perquè l'extrem del Llevant és un tio que no seria titular a l'equip Maccabi de Levantar de la Lliga dels Dimarts del Pavelló de Rocafort. Per salvar la victòria i el meu gran partit, em faig un tall nou a la cella amb una navalla rovellada i robo 33 xapes dels cotxes del pàrquing del Camp Nou. Soc molt feliç aquí.
2: Buah. Moltes gràcies, nois. Ho heu tornat a fer. Torna a ser notícia la intel·ligència artificial, que resulta que no és gaire bona aliada de la llengua catalana.
9: Sí, perquè algunes de les intel·ligències artificials generatives més utilitzades, com les que fan servir ChatGPT i Gemini, fan servir un català força incorrecte ple de castellanismes.
10: Vaja, primer la gala dels Goya i ara això, cada dia, sí. Fatal.
9: Segons un estudi de la Universitat Pompeu Fabra, aquestes intel·ligències artificials fan servir el català sovint incorrecte perquè el model d'entrenament està molt influït pel castellà.
2: No, va, sisplau, prou, eh? Ara les intel·ligències artificials, escolta, què voleu fer? Obligar les IES a parlar en català?
3: Home, obligar.
2: Home, obligar és molt violent, eh?
10: Ah, en canvi, obligar-les a parlar en castellà, ja parlen tot en castellà perquè els ha tocat una vareta màgica o què passa aquí?
2: No, va, escolteu, recuperem el bon rotllet. Parlem de coses que no divideixin els catalans.
3: Ai.
2: Parlem de les coses que ens uneixen a tots.
3: Per exemple?
2: La Fira de l'Arbre a Mataró.
3: La Fira de l'Arbre a Mataró?
2: Hi he anat aquest cap de setmana, sí. I he xalat de valent entre arbres, hi havia flors.
3: Sí.
2: Tot ple de sacs d'adobs i fertilitzants.
3: Bueno, clar, alguna cosa...
2: Eines de jardineria.
3: Sí.
2: No hi heu anat?
3: No, o sigui...
2: És... No?
3: No.
2: Doncs us espero l'any que ve a la Fira de l'Arbre de Mataró.
3: O sigui, bueno...
2: Tot i que quan penses en arbres, potser... L'últim lloc en què penses que hi ha arbres és Mataró, no?
3: Pues... Bueno, potser fan la fila per això. La notícia és que les intel·ligències artificials castellanitzen el català, d'acord? I aquesta és la notícia.
2: Això de parlar bé està sobrevalorat, home. Sí, l'important no és parlar bé, no. L'important és tenir raó.
3: Molt bé.
2: Saps què t'ho vull dir?
3: Moltes gràcies. Continuï mirant
2: la tele. A veure, atenció, aneu molt en compte, amb molt de compte aquí.
3: Sí, això són Don Pazos de Vieira, enginyer informàtic i divulgador. Bon dia i bona hora.
2: Bon dia. Quina llàstima, no? Quina pena.
3: El què?
2: Que les intel·ligències artificials parlin com un castellà de fa 60 anys que viu a Catalunya, no?
3: Home, però no és això.
2: Per sort, la meva IA està ben entrenada. L'estic polint perquè deixi de fer castellanismes, eh?
3: Ah, sí?
2: Bueno, està en fase beta.
3: I en què consisteix la fase beta?
2: Diguem que en la fase beta la IA parla el català com Johan Cruyff parlava castellà.
3: Aviam, podem posar-la a prova, sisplau?
2: I tant. Ah. Espera un moment que engegarem l'aplicació de la IA. Sí. Molt bé.
3: Triga una mica.
2: Una miqueta, sí. S'ha de... Vam starter.
3: Endavant.
2: Ja està encesa, preparada per petar la xerrada amb nosaltres.
3: Molt bé.
2: Estimada IA, volem comprovar com parles el català. Diuen que el parles amb molts castellanismes.
11: Feu bé d'analitzar l'ús que em faig de la llengua.
2: Molt bé, l'ús dels pronoms febles. Molt bé, aquí, sí senyora.
11: No cal que em donis les gràcies. La llengua catalana se té de respetar.
3: Se té de respetar.
2: Bueno, se té de respetar, no seria molt correcte, no. Però estaria dit que està en fase beta.
3: Sí?
2: Falta una mica de bateria.
11: No tinc gaire bateria. Se m'ha caigut una pila.
2: No, si espera, se m'ha caigut. Com dient en castellà, me se ha caído.
3: No, clar.
2: Se m'ha caigut, no, sí. M'ha caigut. Parlem amb precisió, d'acord?
11: Vale.
2: No, vale.
11: Però dona't pressa, no. Que tinc que marxar.
2: Dona't pressa, no.
3: No, és
2: afanya't.
3: Sí,
2: que tinc que marxar, no, que me n'he d'anar.
3: Sí, vale, bueno, tampoc seria.
2: Cal entrenar-la millor, doneu-li temps. Laia, al contrari que el meu amic que porta 3 divorcis, aprèn dels errors.
3: Bueno, molt bé, perfecte.
2: Bé, ja, Mia, coneixes alguna cançó en català?
11: Me'n sé una de Sau. Boix per tu, però dins la meva copa veig reflexada la teva llum.
2: Bueno, és reflectida, però ah, sí, bueno, la cançó original sí. ja la cagava aquí. Eh? Sí.
11: Bueno, un moment.
2: Sí.
11: Veig que al públic hi ha un senyor molt resulton.
2: Sí?
11: Digueu-li de part meva al calvo que el Rosa fa el carinyo.
2: Calvo? Quin calvo hi ha aquí?
3: El Rosa fa el carinyo.
2: El Rosa fa el carinyo no seria gaire correcte.
3: Deixa la senyalació, sé que estem a la ràdio.
2: El millor serà que apaguem la intel·ligència artificial perquè descansi una estona. Eh?
11: Sí. Ja descansaré quan em mori.
2: No.
11: M'agrada molt aquell senyor del públic.
2: Deixa-la en pau.
11: El calvo tinc la floreta fent volteretes.
2: Es diu Tom Barelles, eh? Si vas calenta, has d'anar calenta en català correcte.
11: Jo, per aquest senyor del públic, aprenc català a nivell mossèn Cinto Verdaguer.
2: Sí. Deixa-la estar.
11: Rosa d'Abril, Morena de la Serra, el senyor aquell calvo em posa bastant perra.
2: No, ja està, l'apago. S'ha acabat. S'ha acabat. Bueno, s'ha tornat a encendre.
3: Però deixem aquí.
12: Comença l'hora de disfrutar.
13: No se retire, por favor.
2: Buenos días, licenciado.
14: Radio Latina Internacional.
2: Hay un problema ahí.
13: Amb el Òscar. Estàs escoltant la competència.
2: Especial 50 anys, carnusos.
15: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
17: Refresca l'estiu amb un 20% en tots els refrescos de cola només el 14 d'agost. I en tots els gelats el 15 i 16 d'agost. Que t'emportes en un cupó que dona per molt.
18: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
19: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
20: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
21: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
22: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
23: Aquest supercap de setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi, tria 950 grams de pollastre filetejat a 5,59 i estalvia't un 18%. I 10 gelats sandvitx de nata a 2,29 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
24: Ui, quin fred que m'ha agafat.
25: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta, que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
24: Ja, i més per aquestes dates. Que no falta res pel sorteig.
26: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'1 milió. Compra ara el teu cupó.
0: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
4: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
1: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900 903 744.
5: Verisure.
6: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Posa combustible a les vacances acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Vàlid fins al 16 d'agost.
8: Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
27: Vídeos i històries exclusives.
8: Notícies.
27: Entrevistes.
8: Reportatges.
27: Descobriu com és la ràdio per dins.
28: Twitter, RAC1, Instagram i TikTok.
27: RAC1 oficial.
28: RAC1.
27: Seguiu-nos.
29: Tots som 1.
30: De dilluns a divendres.
31: Que no s'enfadi ningú, eh?
30: De 12 a 1 del migdia. La competència.
32: Especial 50 anys.
33: Finalment, aquest cap de setmana, els Estats Units i Israel han atacat l'Iran.
2: Sí, bueno, això és un cop de puny del Donald Trump sobre el tauler d'escacs.
33: Molt bé, doncs ja ho sabem, moltes gràcies. Després de diversos bombardejos, l'Iran s'hi ha tornat atacant tant Israel com altres països àrabs.
2: Això de Trump és la papallona que bat les ales a Massachusetts i desencadena la guerra a l'altra punta del món.
33: Moltes gràcies. O sigui, si ha d'anar fent apunts a tot el que diem...
2: Sempre ho he fet.
33: Sí,
2: per què no ho he de fer avui?
33: Bueno, doncs avisi o aixequi el dit, perquè jo estic intentant...
2: No em cal.
33: Bueno,
2: aixecar el dit és de triliris.
33: Sí, val, doncs d'acord, decideixi.
2: La gent que vol dir una cosa la diu i punto.
33: I vostè què vol dir?
2: Pues...
33: Respecte a aquest atac d'Estats Units, dels Estats Units...
2: Fas bé de preguntar-me.
33: I de l'Israel...
2: Apunteu.
33: A l'Iran.
2: Apunteu això que diré ara.
33: Que sí.
2: Tot això és de la guerra dels Estats Units cap a l'Iran.
33: Eh?
2: Això és una escalada planificada.
33: Escalada planificada?
2: La que tinc aquí penjada.
33: Bueno, però... Bueno, sí.
2: Has picat.
33: Sí, he picat, sí. Em costa moltíssim. Sí.
2: Bueno, escolta, amb els que hem seguit aquest conflicte des de fa anys, podem anticipar exactament què passarà a partir d'ara.
33: Va, molt bé, la pregunta òbvia és i què passarà?
2: Exacte.
33: No, li pregunto què passarà. O sigui, si és
2: capaç... De debò cal que t'ho expliqui?
33: Home, és vostè que ha dit que és capaç de saber què passarà.
2: El primer que passarà és que pujarà el preu del petroli.
33: Ja ha pujat.
2: Ho veus?
33: No, home, bueno, clar, però...
2: És que l'he clavat.
33: No, l'he clavat, però només cal llegir les xarxes per saber... anava a dir els mitjans d'informació, però bueno, això és una cosa...
2: Pregunten més coses
33: sobre
2: el petroli, sobre l'or negre.
33: És que no està anticipant res. O sigui, ha dit una cosa que ja havia passat.
34: Clar, diu, el primer que passarà és que pujarà el petroli, però és que està fent com si fos el futur, però en realitat és el passat, ja ha passat, això.
2: Escolta'm, mira, els Estats Units iran, però no volveran.
33: Bueno, molt bé.
2: Ho sabíeu, aquest, o no?
33: Sí, sabíem, fa 3.000 anys que
2: sabíem. Realment, la geopolítica no està renyida amb l'humor, no?
33: Bueno, però amb vostè sí. Vol dir alguna cosa més?
2: Mira, jo només puc dir que aquest és un conflicte que fa més de 2.000 anys que dura.
33: Mm-hmm.
2: Per tant, ara tot això no canviarà perquè hagin matat a l'ayatollah aquest, el Khomeini. Khomeini.
33: No, Khomeini és un altre.
34: Khomeini era l'anterior.
33: No, l'anterior de l'anterior. Igual, no? Sí, no. El líder suprem de l'Iran es deia Ali Khamenei. Això per començar.
2: Bueno, Khamenei, Khomeini, Houdini, José Juan. Al final, tot és el mateix.
33: No és el mateix. Uri, alguna dada que puguem donar que no sigui, que no la doni el Jeb Cabestany?
34: Doncs, mira, una de les primeres conseqüències dels atacs ha estat precisament la pujada del preu del petroli que s'ha disparat aquest matí.
2: Tu dius pujada del preu del petroli?
33: Sí.
2: Jo dic, a mi, plim!
33: Per què?
2: Home, jo, que sóc expert en geopolítica, ja he pres mesures per això. Ahir?
33: Sí.
2: Ahir a la tarda.
33: Mm?
2: 19 hores.
33: Sí.
2: PM.
33: Sí.
2: Sí, sí, són 19
33: sí,
2: hores.
33: Són 19, sí, ja.
34: No. 19 hores no són PM. No, o sigui, no. És que no, són les 19 hores.
2: Pues ahir, a les 19 hores, estava a casa, sentint la ràdio.
34: Què sentia?
2: El futbol.
34: Sí. Sí. Quin d'ells?
2: I de cop i volta dic, calla, ja veuràs com ho arreglarem, això.
33: Sí?
2: Agafo les claus al cotxe.
33: Sí.
2: I me'n vaig anar a omplir el dipòsit. Antes de que pugés el petroli.
33: Amb informació...
2: Qui és el llest, ara?
33: No, home, sí, amb informació privilegiada.
2: Vaig donar-li les claus al senyor de la benzinera i li vaig dir, lleno.
34: A quina benzinera va, que encara hi ha gent treballant?
2: Sí, sí.
10: A una que no saben parlar el català, li dic lleno, perquè ple li pot petar el cap. Dir, o sigui, això és el que ha fet vostè? O sigui, aprofitar tota aquesta informació privilegiada?
2: Sí, per anar a posar benzina.
33: Molt bé. Sí, doncs, sí. En tot cas, com dèiem...
34: Sí,
33: la situació de la guerra s'ha escampat, no? Amb la resposta de l'Iran, que ha bombardejat diversos països i ciutats com Qatar, Doha, Dubai...
2: Dubai també, eh?
33: Sí.
2: Mare de Déu, senyor!
33: Sí.
2: No em digueu, però què farem ara?
33: La veig molt afectada.
2: Bueno, home, és que aquí el problema és el desabastiment energètic.
33: I la veig molt informada, també. Pateix pel tancament de l'estret d'Hormuz, per la falta de petroli...
2: No, pateixo per la falta de xocolata de Dubai.
33: Ah, val.
2: Nenes!
33: Què diu?
2: Home, la xocolata de Dubai dona molta energia perquè porta pistatxos.
33: Bueno...
34: Però el problema d'ara que hi ha gent que hi ha bombardejos...
2: El problema d'ara és que com que als homes no us agrada tant la xocolata... Les dones cookies...
34: Jo no l'he tastat, la xocolata de Dubai.
2: Ja estem patint per la xocolata de Dubai. Què farem si s'acaba la xocolata de Dubai?
34: Xocolata de Dubai?
2: El Mercadona.
33: Hi ha gent morint, jo què sé.
2: L'heu tastada, la del Mercadona? És boníssima, eh?
33: No faci publicitat.
2: Mira què em diu, dieu. És bona o no és bona?
33: Sí, no, bueno, hi ha un cert descontrol.
3: Pistola al cap, per respondre.
33: Clar. Bueno, sisplau, en tot cas, dèiem que la situació és greu i no se sap gaire què pot passar en els propers dies.
3: Sí.
9: Bueno, res de bo, no?
33: Un altre que dona la seva opinió,
9: sí,
33: exacte,
9: sí.
33: No, res de bo, el nano té raó, perquè per la població de l'Iran, diguem, res de bo, bueno, ja veurem, el fan fora, aquells que els estaven amargant la vida, ara en venen nosaltres, jo no sé. Tu et penses que Donald Trump està fent tot això per millorar la vida de les dones iranianes? De moment el règim d'Iran encara hi és, però...
2: Ami, no s'adormi, home.
33: Vols veure un míssil?
2: Va,
33: però.
2: Avui també ha començat la 20a edició del Mobile World Congress.
33: Hòstia, 20 anys ja.
2: 20 anys fa que munten el congrés aquest dels mòbils.
33: Que divertit. Sembla que va ser ahir que ens van començar a prendre el pèl i omplir la ciutat d'usuaris a prostíbuls, eh?
2: Ami, sisplau.
33: Això del construmà no durarà per sempre. Posa-hi els mòbils. Sí. Ara, quan surten tots aquests titulars de... ara toca de... El Mobile deixa no sé quants milions a Barcelona. Quants milions deixen guany el Mobile?
34: Doncs miri, ho he mirat perquè sabia que m'ho preguntaria, sí, perquè he escrit jo el guió. Ets
2: a l'Hospitalet de Llobregat, perquè això no es diu, però el sí. Mobile es fa a l'Hospitalet, no a Barcelona, eh?
34: Però això els del Mobile no ho saben.
2: Allà al costat de l'Ikea.
34: Sí. Li dic al costat de l'Ikea, però els del Mobile han dit els 10 milions que deixen a Barcelona, perquè ells Barcelona és des d'aquí fins a Madrid, entenc, vull dir que no...
9: Bueno, i l'Ikea, sí, bueno, si no anirien a Madrid, ells venen aquí perquè hi ha platja, perquè sí. hi ha solet, hi ha paella, ells en diuen paella.
2: Paella
9: sangria mi arma flamenco, diuen... A mi em van parar l'altre dia, perquè quan ve algun esdeveniment així, jo surto al carrer i me poso al costat de gent que té... Van amb unes targetes.
2: Van amb acreditacions.
9: Perquè ells se'n recordin de qui són, no? Aleshores...
2: Perquè... Posen el nom i cognom. Clar.
34: Aquest dia és molt important que si passessis per Barcelona portis una acreditació. Tu vas amb acreditació també, eh?
9: No, jo vaig
2: pots
9: una
2: mica... Pots entrar a qualsevol lloc, amb acreditació.
34: Sí, tu vas a la casa de les carcasses i et donen directament una carcassa que té, no sé, un revers que són com uns queixals, per exemple.
9: Que divertit, sí, no? Sí. Me faré un d'això. Doncs aleshores va venir un d'aquests i me va preguntar s'agrada? Dic, no sé si m'agrada, encara no he tastat. No?
34: Tot això era per arribar aquí, eh?
3: Sí. És el teu acudit anual, eh? El fas un cop l'any.
9: Sí, s'agrada, no? Sí. Perquè, o sigui, ells volen...
3: S'agrada la família?
9: S'agrada la família i jo li dic, s'agrada... No sé si m'agrada, no?
2: Sí, perquè... sí, no, ja ho hem entès, eh?
9: Estic...
2: Pots tornar-lo a explicar una tercera vegada, sí. Però...
3: Hi ha un senyor a la Seu d'Urgell que no l'ha entès.
9: No, i Òscar Dalmau.
3: I Òscar Dalmau, són dos senyors.
9: El repetiré. O sigui, venen...
2: No,
34: que sí que l'ha entès, era ironia.
2: La Sagrada Família, sí.
9: No, era Dalmau.
2: No.
9: Jo te l'explico. Venen, s'agrada...
2: Sí, que sí,
9: bueno, no sé si m'agrada, encara no l'han acabat.
2: No el torneu a riure per tercer cop, perquè estarem aquí fins demà.
34: Perdó, però han rigut més que la vegada anterior.
9: Perquè he afegit una coseta més.
34: A veure, com és? L'acudit definitiu com és? Tu vas pel carrer?
9: Jo vaig pel carrer.
34: Sí.
9: I venen els senyors amb documentació penjada.
2: Si no riu ara la gent,
9: sí,
2: pensa que s'enfonsa el programa, eh?
9: Tinc una altra versió.
34: Però només és canviar la versió. De...
9: Sí, perquè cada cop fa més riure.
34: A veure, va.
9: Si vosaltres no domineu el tempo de la comèdia com el domino jo, doncs aleshores això és un altre problema que tenim. Gràcies, senyora.
34: Bueno, és la setmana del Mobile. Tu vas pel carrer?
9: Sí. Em poso al costat de... Normalment no costa posar-se al costat de gent que va amb acreditació.
2: Molt bé.
9: L'acreditació ja sabeu que és per quan vagin borratxos per recordar qui són.
2: Sí, sí.
9: Ells es mira la foto i sóc jo.
2: Exacte, i si els troba algú pel carrer, doncs els porta a l'estand número 46.
9: Exacte.
3: I si vas molt borratxo, mires una acreditació que no és la teva i pots arribar a pensar, sóc jo.
9: Sóc jo, exacte.
34: Sóc que potser t'has intercanviat acreditacions.
2: Sí.
34: Amb una nit boja, de cop estàs en un llit amb 18 acreditats més i no saps al final quina acreditació penja.
9: Però tens nacionalitat de Singapur, que és la bona.
3: Sí, és la white card.
9: És la white card. Bueno, te donen molts punts. És com un Pokémon legendari.
2: Sí. No? Molt bé. Total, que vas pel carrer.
9: I aleshores venen dos d'aquests de les acreditacions i te diuen, s'agrada? Dic, bueno, no sé, quan l'acabin ja veurem si m'agrada o no.
2: Mare de Déu.
9: Perquè ara jo li dic, bueno, estan posant com una creu a dalt, que és com un mirador bastant currada, que sembla feta amb impressora 3D. L'estan acabant amb impressora 3D. Això,
3: no,
9: això la gent no ho està dient.
3: No s'està dient, això és veritat.
9: La Sagrada Família l'estan acabant amb una impressora 3D, que me n'he comprat una per fer-me uns aplics a la paret.
34: Però que penses que les grues aquelles són una impressora 3D, en realitat?
9: No realment. O sigui, les grues estan en una, en una fàbrica de Polinyà. No, les grues no. Les grues són a
2: les grues?
9: A la Sagrada.
2: Són a la Sagrada Família.
9: Sagrada les grues? No, Sagrada les grues.
34: Però una cosa, però la primera cosa que podria dir és que Sagrada, la pregunta que et faria és t'agrada, perquè Sagrada no vol dir res.
9: És que ells no saben els pronoms de català. Aleshores, tot
2: són de Singapur, recordem que són congressistes de Singapur.
9: No, es poden ser de Singapur, poden ser de Malàisia, poden ser de Texas...
2: Però, escolta, tu fas molta conya, però l'empresa organitzada del Congrés diu que el mobile deixarà un impacte econòmic rècord de 585 milions d'euros a Barcelona.
34: Exacte, aquest any, aquest any les xifres són 585, i diria que l'acumulat dels últims anys són 7.500 milions.
33: L'acumulat és com tingui els collons. Un moment. Compte quan aneu pel carrer, com diu el nano. Mireu bé a terra, no fos cas que hi trobéssiu els milions que us corresponen.
2: Sí, la gent va trepitjant bitllets.
33: Bitllets, Tothom va venint deixant coses.
34: De fet, jo soc de força de lletres, però si compta aquests 585 milions d'euros i els divideix per un milió i mig de persones que són els que viuen a Barcelona, això t'acaba tocant uns 400 euros per cap, eh? Vull dir que tampoc és que toqui molts...
2: Bueno, a mi ja me'ls poden ingressar avui, eh? Joder, 400 euros m'arreglen al mes, eh?
33: Tot això... Bueno, 400 euros prorratejats en 12 mesos, eh? Vull dir que això hauries de dividir. M'estàs dient que tot això ho fem per 400 euros que ni tan sols veiem nosaltres els vianants, els peatons, que en diem en català normatiu? Mira, jo només vull ensenyar-vos el resum perfecte del mobile aquest. Aquest matí, connexió del Basté amb el nostre periodista tecnològic de referència, en Víctor Andrino, des del mobile.
2: Sí.
33: Atenció a la qualitat de la trucada.
11: Espera un moment, que també tinc el Víctor Andrino, que està donant voltes. Ara deia la Montse Martí que ella el que veu, bàsicament, ara són robots. Què serà el mobile dels robots, Víctor Andrino? Bon dia.
12: Hola, què tal? Senyor, ahir vaig veure un robot de... Què va fer? Un salt mortal enrere que ens vam quedar tots al·lucinats. Sí que és veritat que hi ha molts robots, també a una mena d'esdeveniment...
2: Bueno... Congrés de telefonia mòbil, eh? De telèfons mòbils.
33: El Congrés de telefonia mòbil no hi ha cobertura, eh? Toquen els collons, eh? A més, el Víctor Andrino l'han matat i s'ha posat un robot a fer la crònica.
34: Després ha continuat la crònica, eh? Com ha pogut, explicant uns robots que fan tombarelles enrere, que és el que necessita la humanitat ara mateix, ja sabeu, per acabar amb les guerres, amb la fam al món i la pobresa i la desigualtat.
33: Vosaltres aneu rient, però són soldats. Jo, quan veig tots aquests vídeos de la Xina, que surten
2: aquests robots que fan taekwondo...
33: Nens al costat de robots que fan taekwondo.
2: Sí.
33: Els nens són el futur, però aquests robots fotent puntades a peu, si heu vist Robocop 3...
2: Sí.
34: Existeix Robocop 3?
33: És la bona.
2: No sé si l'he vist la primera.
33: Robocop 3?
34: La primera és boníssima, ja.
9: Perdona, si Robocop 1 és bona... Jo la 3 no sabia que existia.
34: Jo tampoc.
33: És un telefilm... Home, que torno a dir que és la bona.
2: Robocop 3
33: explica tot això que teniu al cap, les ocupacions, tot plegat, la gent...
2: Si és un robot d'ultradreta, ja, Robocop 3.
33: Al contrari.
2: Bueno,
33: la 1 és d'ultradreta.
34: La 1 podria ser candidat d'Aliança Catalana.
33: A la 3 és Jesucrist.
2: Ah, sí?
33: Sí. Hi ha un moment que surt així, amb els braços oberts, quan ressuscita, que dius, ara ha fet el tomb.
2: L'han de clavar amb cargols, no amb claus.
33: Sí.
2: Cargols i un trepant.
33: I un trepant, exacte.
34: Perdoni, avi, segurament la pel·lícula deu ser boníssima, perquè ara he preguntat a Google...
33: És un telefilm, no es va ni estrenar a la sala.
34: Com acaba Robocop 3? I en castellà, us llegeixo en castellà, que encara el parlo, també diu, Robocop vuelve a encender su propulsor, la descarga de llamas golpea la pierna de McDaggett y lo deja inmóvil y escapa con Nico y Lazarus, mientras McDaggett...
33: Lazarus!
2: Què?
33: Home, teniu davant una referència al primer cristianisme, al cristianisme de les coves, al paleocristianisme...
3: Aixeca't i camina, no? No és això?
33: Aixeca't i camina, exacte. Sí, el que passa que, bueno, l'ha posat en llatí, com que no feu ni llatí ni grec, no teniu ni puta idea de res.
2: Molt bé, avi.
33: O us estan enganyant.
2: Molt bé, molt bé.
33: No feu llatí, no feu grec, no feu filosofia. Apreneu a servir taules. I és això, aquests nens...
2: Com hem passat de parlar del Mobile World Congress a Robocop 3?
33: Perquè està tot relacionat.
34: Perdoni, ja té un 4,2 a IMDB.
3: Sobre quant?
34: Sobre 10.
33: La gent no en teniu ni puta idea, al final, perquè us han prohibit el llatí, us han prohibit el grec, us han prohibit el català, us han prohibit les matemàtiques, torno a dir...
2: Sí. Ostres, torni, dormi.
13: Hola, com esteu?
14: Tinc caca.
15: Mare de Déu, senyor.
0: Aquest programa està basat en fets reals.
14: Fa una reclamació a Cotxom.
0: La competència.
14: Especial 50 anys.
0: RAC 1. Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Crisso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Crisso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
15: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
16: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
0: RAC 1.
17: Ai, que bé s'està en aquesta platja, Alba, de veritat, que bé!
18: Això és glòria, nen. Escolta una cosa, ara pensava, no li hauríem de dir al Bala que vingués?
17: Bueno, però ara està molt enfeinat, vols que el truquem?
18: Ai, sí, va, fem una trucadinha.
17: Bala?
18: Bala!
17: Ui, ui,
18: què és això? Ai, no, la nena! Merda, l'hem despertat! Calma-la, calma-la, Estadella!
17: Escolta el camp!
18: No es calma així una criatura!
17: Ah, jo què sé!
18: Bueno, que truquem per dir-te que està tot controlat, eh?
17: No, no preocupis, està tot l'estiu dels taloners ja programat perquè soni i aprendre a passar les migdiades amb el ventilador.
18: I la de la teva filla també.
17: Ara.
15: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments. Amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
17: Un mojito, sisplau!
18: Dos!
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
19: Ring, ring, ring. Joel, sóc el Marc Giró. Escolta'm una cosa, passar-me per l'Arc del Triomf al canvi climàtic? Me n'he anat a les Bahamas aquest estiu. He passat un estiu genial, m'ho he passat pipa. On tinc el cotxe? Estic a l'aeroport.
20: Ui, a mi què m'expliques? Jo estic fent ioga ara.
19: Joel, mira, et penjo. Quina barra. Cloc. Ring!
21: Sí?
19: Esther, carinya, estic aquí que torno de les Bahamas i no tinc la limusina i el Joel, però no sé, es diu que està fent ioga. Estic a la Terminal 4.
21: Ui, just ara entro al club de lectura de Tolstoi i em sap greu, però no puc.
20: Tolstoi no era aquell que era amic de la meva mare?
19: Joel, nosaltres estem gravant una promo. Trobes que Tolstoi ve a ser amic de la teva mare? Portem no sé quants anys fotent a la cosa que està del Vostè Primer.
15: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró.
19: La promo aquesta és una merda, mira, no tornem i punto, ja està.
0: RAC 1. Tots som un milió. Notícies, entrevistes, temes virals, podcast.
22: Tot ho trobaràs a rac1.cat.
0: El portal de RAC 1.
23: Con todo gusto presentamos...
0: La competència.
33: Ui, especial 50 anys. Continua l'escalada en la guerra al Pròxim Orient. Israel ha bombardejat el Líban i l'Iran ha atacat una base americana a l'Aràbia Saudita.
2: Bueno, mare de Déu, tot allò és un vesper, eh?
33: Sí, molt bé. Coneix la zona, vostè?
2: No, però vaig veure un documental de Discovery Max.
33: Bueno, doncs ja està.
2: Si fa uns anys i tot allò, vull dir...
33: Sí.
2: Crec que hem d'estar atents.
33: Sí.
2: És la revenja dels àrabs.
33: A la revenja dels àrabs.
2: El nom del país ja ho deixa entreveure, eh? L'Aràbia Saudita, eh?
33: Ja,
2: ojo, eh?
33: Per conèixer també la zona, no diu bé el nom, no, vostè?
2: És que jo faig servir la nomenclatura original en llengua moruna.
33: Sí, vostè sí que és moruno.
2: Que no parleu morunès?
33: Calli una mica. El tema és que no sembla que la situació al Pròxim Orient hagi de calmar-se en els propers dies.
2: Això... Deixa'm fer un incís sobre això, perquè estàs parlant del Pròxim Orient, però aquest conflicte, la pregunta és del Pròxim Orient o també de l'Orient Mitjà.
33: Bueno...
2: Ojo, eh?
33: Sí. Què ha passat?
2: Si arriba a l'Orient Mitjà, podria arribar a Llunyà Orient? L'Orient Llunyà?
33: Orient Llunyà, bueno...
2: O l'Orient Express?
33: No, què diu? No barregi coses. Si no en té ni idea, calli.
2: Ara l'important és veure quant de temps triga el bo d'en Ronald Trump a cansar-se de tot això.
33: Ahir va dir que no tenia previst avorrir-se.
2: Bueno...
33: I tenia previst avorrir-se.
2: Sí. L'Iran és la joguina que Trump va demanar pels Reis.
33: Sí?
2: Quan s'acabin les piles del cotxe teledirigit, veurem a què vol jugar Ronald Trump.
33: Conclusió, si és que hi ha alguna conclusió...
2: No regaleu mai joguines a piles als
33: nens. No,
2: home, no. Molt millor regalar-los un rifle.
33: No, però què diu?
2: Un rifle és pura mecànica.
33: I què?
2: No se li acaba mai i les piles a un rifle, eh?
33: Home,
2: mira, avui tenim nens aquí.
33: Sí, no, deixi els nens.
2: Ja trigueu a regalar-los un rifle.
1: Força caràcter.
34: Sí,
2: o un cartró de Malboro.
33: No, home, no.
2: Ja veureu la il·lusió que els hi fa.
33: Per què, tio?
2: El tabaco, al contrari, que el petroli no s'acaba mai.
33: No, no s'acaba. Bueno, deixi-ho, perquè és una planta.
34: Sí, aquests nens, a més a més, que em sembla que venen de Sant Cugat, que avui és Sant Medí, tenen festa allà. Clar. Els pares estan contents que ens han fet pont durant dos dies.
4: Vull bueno, dir, i com se celebra Sant Cugat els nens? Pues fumant.
2: Bueno, però escolteu, a qui li importa tot això?
33: A qui li importa?
2: El que avui importa a la gent és la passió pel futbol. Passió pel futbol. Passió pel futbol. Sí. Avui hem de parlar del partit al Barça, sí, de la remuntada que farem davant de l'Atlético de Madrid. Sí. Només necessitem 5 gols de res.
33: Home, i que els altres no marquin.
2: Calla ja, pallasso derrotista.
33: Home, un moment, però què dic?
2: El Barça de Flick ha demostrat, sí, sobradament que pot fer 5 gols.
33: Sí,
2: altra cosa que és que amb la defensa que tenim ens en fotin 10.
33: Bueno, a veure, i això no és...
2: Si hi ha un equip capaç de fer una remuntada històrica és el Barça de Flick.
33: Sí.
2: Pot marcar 5 gols?
33: Sí.
2: Sí.
33: Sí.
2: En pot encaixar 10?
33: Sí.
2: També.
33: També. I això no és derrotisme, per part seva.
2: No, això són dates.
33: Dades, això són dades.
2: Però encara que eliminin el Barça de la Copa, hi ha una cosa molt més important.
33: La Lliga?
2: No! La derrota del Madrid! Bravíssimo!
33: No comencem amb això. Sí,
2: el partit d'ahir contra el Getafe, quina manera de perdre. Quina manera de fer el ridícul.
33: Un moment.
2: I el millor de tot... Perden contra el Getafe, un equip que juga amb la mateixa tàctica d'un equip de presidiaris hondurenys.
33: No passis tu ara, però què dius?
2: Sí, home, sí, el més inofensiu del Getafe porta tatuada al cul la cara de Crist, eh? I a sota el logotip de Telepizza.
33: Però, a veure, un moment, això ho has vist?
2: No, però segur que no m'equivoco.
33: Deixa-ho estar.
2: Quin plaer veure l'equip d'Arbalo Alberlo...
33: Sí, sí.
2: D'Arbalo Arbeloda,
33: sí,
2: l'entrenador del Real Madrid, queixant-se que els jugadors del Getafe són molt porcs i l'àrbitre no ho aturava, eh?
33: A veure, sí, el Madrid va perdre ahir i és a 4 punts del Barça a la Lliga.
2: No, digue-ho més fort.
33: Eh?
2: El Barça, sí, a 4. A tots 4. Junts. El, sí, Barça...
5: A 4.
2: El Barça...
5: A 4.
2: Barça!
33: Un moment, senyor Laporta.
34: Ziga-zaga, ziga-zaga.
2: No me'l parleu de Joan Laporta, eh?
33: No, home, no, ja...
2: Està fent una precampanya allò per recollir totes les signatures.
33: Pujant a tots els mitjans de transport.
2: No tots. L'hem, sí, vist en un toro mecànic.
33: Toro mecànic.
2: L'hem vist en un tractor,
33: en
2: ahir.
33: En un tractor. No sé si en una retroexcavadora, no sé, sí, si en un traspalet.
34: Jo diria que en un camió també i tallant pernil. Vull dir que...
4: Jo crec que l'acabarem...
34: No, no, tot al mateix moment, eh?
4: Jo crec que l'acabarem veure en una Segway fent botifarres a dins del Bar Bocata. O alguna cosa així.
34: I a tot això, recordem que la campanya encara no ha començat. De fet, comença avui la campanya de la presidència.
2: Que no s'acabi mai!
33: No, ara, un moment, doncs això. El Barça a 4.
2: El Barça a 4. I de qui és el Barça?
33: Dels socis?
2: No!
33: Eh?
2: El Barça és de Hansi Flick, Flick, Flick, Hansi Flick, Flick, Flick, Hansi Flick, Flick,
33: Flick, Flick, Flick, Flick.
2: Tota aquesta gent que ha vingut avui de públic es pensaven que venien a veure un programa de ràdio.
33: Sí.
2: Resulta que han vingut a veure los pallassos de la tele.
33: Un moment, per
34: com estan ustedes, eh?
2: Efectivament.
33: Per què ho dius?
2: No, perquè se'ls demana participació. Que aplaudeixin, que cantin, que cridin.
33: Home, una mica...
2: Però no parlem del Barça.
33: No, no.
2: Parlem del Madrid.
33: Ara parlem del Madrid.
2: I de la derrota penosa d'ahir. Sentim la narració dels companys de RAC1 del gol del Getafe,
33: sí,
2: que sempre ve de gust. En Damià López, ja ho sabeu, un home de la casa, un home moderat, un home objectiu.
33: Bueno, ho és, però...
2: Sempre amb una narració neutra.
33: No, neutra...
2: Quan es tracta de narrar partit del Madrid.
33: Ningú demana que es facin narracions neutres, perquè no existeixen les narracions neutres. I en Damià no se li demana una narració neutra.
2: Com que no?
33: Ahir va fer una narració neutra?
2: Efectivament.
33: Uh-huh.
2: Volem que l'oient entengui bé la jugada. Així narrava ahir en Damià López el golaç de Satriano.
34: Només el fet que sigui el millor soci d'Mbappé diu moltes coses de Güler. Compte.
6: Pilota a prop d'àrea del Madrid, ha centrat Iglesias.
34: Ah.
6: Compte. Ah! Ah! Ah! Gol de Satriani! Gol de Satriani! Quin cacau s'ha tret Satriani! Encara la busca Courtois! Satriani amb cama dreta s'ha tret una bomba! S'ha tret una bomba, Satriani! Un dels millors gols que s'han vist al Bernabéu en anys! Pilota a la frontal de l'àrea. Després d'una sèrie de rebots, li cau a Satriani. Partit tonto, partit de dilluns, partit que tothom donava per guanyat. Queda molt, però compte! Compte,
2: compte,
6: perquè Satriani,
33: sí,
6: agita la coctelera.
33: Eh?
6: Compte perquè Satriani,
2: sí,
6: fa... que es congeli el Bernabéu. Eh? El golaç de Satriani.
2: Fixa't.
6: La posa Iglesias. I... Hi ha una sèrie de rebots. La treu Rüdiger i Satriani a l'esquerra de Courtois.
2: Sí,
6: amb possible falta prèvia fins i tot de Tchouaméni. I un partit tonto d'un dilluns qualsevol se li complica. I de quina manera...
2: El Real Madrid. El David està tan content que fins i tot li perdonem que no recordi que el jugador del Getafe es diu Satriano i no Satriani, com ha dit 35 vegades.
33: Es diu Satriano.
2: Satriani és un guitarrista virtuós del rock, que és l'autor de la meva sintonia. Sí, és aquest guitarrista.
33: Això és
2: de Satriano.
34: Joe Satriani.
2: Puja-ho.
9: Va, és increïble, perquè una cosa molt maca també que han dit en Damià, i això és molt difícil, i s'ha de ser un home 100% de ràdio per dir quin cacau s'ha tret Satriani. O sigui, és com un barbossament. Quin cacau s'ha tret Satriani? Quin cacau s'ha tret Satriani? I diu una bomba, parlant de l'Iran, és que és ideal.
2: Ja, no seria la millor, potser, la millor imatge.
9: I ha passat en un dilluns qualsevol, o sigui, que fa tota la volta per no dir un dilluns de merda i mira, ens l'ha arreglat, eh?
2: Bé, però espereu, perquè ahir era d'aquells dies en què un aficionat al futbol fa allò que cal fer.
33: Què és?
2: Esperar que s'acabi el partit del Madrid.
33: Sí.
2: I llavors agafar crispetes, descordar-te els pantalons i fer temps des de les 11 de la nit fins a les 12 per posar el xiringuito!
34: T'has fet aplaudir molt la gent.
2: El xiringuito de Josep Pedrerol.
33: Sí.
2: Un home que és català, de la Bordeta, barri de Barcelona.
34: Mira com l'has català.
2: Ell sempre diu que és del Barça.
33: Sí, del Barça.
2: Veient-li la cara ahir, deia, sí, és del Barça.
33: Sí, fa cara al Barça.
2: Estava de tot menys content.
33: Sí, bueno.
2: Veure ahir Josep Pedrerol plorant sang.
33: Home, no plorant sang.
2: En fi, atenció com va començar ahir el xiringuito Pedrerol.
33: Ui. Això és Alien 2, crec.
2: Quina alegria.
1: Qué pereza.
33: Qué pereza.
1: Da este Real Madrid.
33: Uy.
1: Retratado.
33: ¿Eh?
2: ¿Qué pasa?
1: ¿A qué juegan?
2: Fa por, ¿eh?
1: Sin fútbol. Sin ganas. Sin orgullo.
33: Sin orgullo.
1: I Arbeloa?
2: Per què va tan lent?
1: Perdido.
2: Què ho està llegint?
33: No ho sé.
3: Tots són punts i a part.
33: Tots són punts i a part.
3: Està llegint en vertical.
34: És un haiku, eh?
1: Florentino.
33: Florentino.
2: Callau!
33: Florentino.
1: ¿Sabes qué?
33: ¿Qué?
1: Te aprecio.
33: Sí.
1: Pero tienes un problema. Empezamos.
2: Fixeu-vos que no diu mai empezamos.
33: No?
2: Diu... ¡Pezamos!
33: ¡Pezamos! ¡Pezamos! Bueno, doncs, efectivament, avui hi ha partit...
2: Escolta, a mi m'ha fet molta por, això,
33: Hola, Angelina.
2: Es tancaven tot de portes metàl·liques, no?
33: Sí, la música...
2: Semblava l'Hotel Kruger del Tibidabo.
33: Bueno, sí. La veritat és que sí, sembla que faci el programa des d'allà, sigui com si... Perquè no estan passant bé la gent del Madrid, sigui tot sigui dit, no ho estan passant bé el programa... Com es diu? L'equip. L'equip no passa pel seu millor moment com el meu cervell, no?
2: Sí. Però abans, vinga, som-hi, perquè avui a la competència a banda del Barça també parlarem d'un gos que va provocar ahir el tancament d'una part de la línia 3 del metro de Barcelona.
9: Buah, és que des de la patrulla peluda no es veia res igual, eh?
2: Sí, sí.
9: Que un gos provoqui això ha de ser un gos. Què li va passar? No li van cedir el seient?
2: No.
9: I es va revelar?
34: No, es veu que el pobre animal va caure a les vies.
2: Ai, pobre!
34: Sí, va córrer túnel enllà i, clar, no sabia sortir del recorregut del metro.
9: A mi també em passa moltes vegades.
34: Ah, sí?
9: L'intercanviador de la línia...
34: El transbordador
9: perquè entres en una data i surts en una altra data. Allà passeig de Gràcia, comences a caminar i dius, per què he d'agafar el metro si ja ha arribat, no?
3: Ja pots anar a peu, sí.
9: Sí, bueno, que això, pobre. És que s'estan discriminant els gossos al metro. Jo el deixaria un lloc especial pels gossos als vagons. Amb sorra, per poder fer pipí, no?
2: Series un pipicant dins d'un vagó.
9: També els deixaria conduir al metro, també, no? Perquè al final es tracta de no ser especista, no?
2: Clar.
9: O especifista, no sé exactament com és.
2: Especista.
9: I m'agradaria també, doncs, ja posats a demanar que els gossos doncs, anunciessin les estacions, no?
2: Si tu veus...
9: Propera parada, Montcuau! Que no seria... O sigui,
2: en lloc de Montbau, no?
9: O Montbuc, que no és... seria Montguau.
2: Ja.
9: És com una barreja, doncs...
3: Bupercitat? No ho sé.
9: Plaça, no, hauríem de treballar una miqueta més, eh?
2: Bupiversitat.
9: Sí, molarien molt gossos conductors, eh?
2: Ja, amb gorra, eh? Ja els veus.
9: No me l'havia imaginat amb gorra, però... Un gos amb gorra sempre fa molta il·lusió.
2: Sempre.
9: I si tu ets a l'andana, sí, i veus que entra un comboi,
2: sí,
9: i condueix, és un gos amb gorra...
2: Ja està.
9: Dius, aquesta és la meva ciutat.
7: Bueno, esteu rient aquí tots molt, sí, però, escolta'm, els gossos avui en dia...
2: Sí.
7: Vull dir, ja són pràcticament com els humans, eh?
33: En quin sentit?
7: Com la Conxitina, aquest matí ens envia... Bueno, cada matí.
2: Ja hi som.
7: Ens envia un vídeo que després, pues, sempre hi ha algun animal, i al final, pues, et diuen, bon dia, avui serà un bon dia. I és una cosa que agraeixes, perquè dius, mira, les amigues estem per apoyar-nos, no?
2: Sí.
7: I aquest missatge, desitjant que passem totes un bon dia, doncs sempre li hem d'agrair.
2: Sí.
7: Pues aquest matí m'ha enviat un missatge que es veu un gos, és un dàlmata, d'aquests que semblen com una vaca, que van pintats com una vaca.
9: Com en Marshall.
7: Sí. I llavors aquest gos es posa de peu, comença a ballar com una samba, una cosa així tropical, un ball tropical.
33: Explicant mems per la ràdio.
7: I agafa un dardo i el tira a la diana i el número 10 li posa. I llavors...
3: És poc, el número 10.
7: Sí, llavors surten...
34: Em sembla que 50 al mig, eh?
7: Pues surten tot de gossos que l'agafen i el comencen a tirar en l'aire. Bueno, és increïble. Gossos que tenen 6 potes, eh? És algo increïble que diguessis, mira, és que semblaria mentira si no m'ho hagués enviat la Conxitín. Clar, ella està molt més informada. Perquè està tot el dia pendent de les notícies del Google.
9: Jo això ho he vist, s'ho han copiat del Foraster. Sí, perquè el Quim Masferrer tira un dart i va a aquella població.
2: A veure quin poble va visitar.
34: Que realment té una punteria increïble, perquè sempre va... No va a una carretera entre dos pobles.
3: O al mar. Podria anar mig al mar.
2: Podria anar al mar, eh?
9: Tu tens un dia tonto i acabes fent el programa a les Illes Formigues. I no troben ningú, no?
3: Som molt bona gent.
9: Bueno, no, som uns calamars, per exemple.
34: Som uns calamars!
3: Som molt bons calamars.
34: Però molaria molt, que fos com l'últim foraster que fos a les Illes Formigues o a les Illes Medes, per exemple.
9: A les Illes Formigues. Bon dia a tothom.
2: Bon dia, Mohamed Jordi.
9: A les Illes Formigues és per exemple, una batalla que hem guanyat a les Illes Formigues.
2: Les Illes Formigues serien com la illa de Perejil, però català, eh?
9: Ja, sempre hem de pensar en Espanya, ja està. Són com una cosa espanyola. No, les Illes Formigues són com les Illes Formigues.
2: Com les Seychelles.
9: Això ja m'agrada més, eh? Són com les Seychelles, però...
3: No s'assemblen gaire.
9: Perquè el mar s'ha menjat tota la sorra.
7: Quan dieu Seychelles, voleu dir Seychelles.
34: Sí.
7: El mapa surt Seychelles.
34: Abans es deia Seychelles.
7: Ojo, que la filla de la Pilarín...
34: Sí. Ojo, no.
7: Ojo, que hi van anar... Escolta'm, es veu que és el... Bueno, és l'ojo.
3: Sí? Diria que és el paradís.
7: És... Jo m'hem ensenyat fotografies, realment unes aigües, que jo li vaig dir, mira, t'ho dic amb la mà al cor.
34: Sembla el Masnou.
7: Semblen una piscina.
34: Perquè vostè sabria
7: una aigua que sembla una piscina. No diries que és mar.
34: Vostè sabria
7: que també és una tonteria anar-te'n tan lluny per tirar-te una piscina. Saps què et vull dir?
34: Sí. Bueno, però això fa molt, fa de ric, que és aquestes piscines que es veu com l'horitzó.
3: Infinity
34: Pool. Sí, això s'ha notat que són nou rics.
3: No he estat mai a cap.
34: Vostè sabria situar les Seychelles al mapa?
7: No, ni ganes. Si jo agafo l'avió, ja t'hi porta l'avió, no? Això ho ha de saber és el pilot de l'avió.
34: Si hagués de dir més o menys on són...
7: Les Seychelles?
34: Sí.
7: Doncs el mapa, no?
34: El mapa
7: i no
34: el món. No té pèrdues.
8: Fins aquí la competència especial 50 anys d'avui.
2: Un programa realitzat per Oriol de Balanzó,
8: Noelia Carnetzi,
2: Manel Vidal,
8: Àlex Arbiol,
2: Òscar Andreu
8: i Òscar Dalmau.
2: Feu bon daix.

0: Mar Pollato.
1: Bon dia, és la una. Itàlia insisteix que extremarà la vigilància de cara a demà davant d'una suposada entrada massiva de migrants a Ceuta. La primera ministra, Giorgia Meloni, diu que Europa li fa costat amb les mesures que ha adoptat el seu govern, com ara la suspensió de l'acord Schengen amb Espanya, que augmenta els controls, recordem-ho, dels ciutadans per aire i per mar. En una entrevista al diari Milano Finanza, Meloni diu que les autoritats italianes es mantenen extremadament vigilants i que no pensen abaixar la guàrdia. Mentrestant, a l'estat espanyol, el Partit Popular continua tirant el foc. Els populars acusen el govern de Pedro Sánchez de no fer la feina i reclamen garanties per evitar que es repeteixi una situació com la del 30 de juliol. N'acaba de parlar el vicesecretari del PP, Elías Bendodo.
2: No ens han notificat més, sabem que hi ha quatre contactes més a altres comunitats d'Espanya, comunitats autònomes, i no esperem que surtin cap contacte més.
1: Aquest no era el tall que volíem escoltar. Ara sí, escoltem el popular Elías Bendodo.
3: Y los ciudadanos, insisto, siguen esperando dos respuestas. ¿Cómo pasó esto? Y si usted, presidente del gobierno, me garantiza que no vuelva a pasar. España tiene un gobierno mucho peor que los españoles y un gobierno que no está a la altura de nuestro país. Ese cambio urgente llegará de la mano del presidente Feijóo.
1: Tant el govern espanyol com el del Marroc han reforçat els operatius policials i militars a la frontera de cara a demà per si torna a haver una entrada massiva de migrants. A Catalunya, els tres contactes d'antivirus localitzats han donat negatiu i estan en aïllament domiciliari fins al 30 d'agost. Salut diu que han de passar 42 dies des del vol que van compartir amb el positiu, que és a Galícia. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, explica a RAC1 que ja no esperen que hi hagi més casos sospitosos.
2: No ens han notificat més, sabem que hi ha quatre contactes més a altres comunitats d'Espanya, comunitats autònomes, i no esperem que surtin cap contacte més.
1: Els tres contactes catalans són asimptomàtics i viuen a Barcelona i a Badalona. I avui arrenca la Festa Major de Gràcia i els bombers de Barcelona estan enllestint els últims detalls del dispositiu de seguretat. Tant l'Ajuntament com els veïns volen evitar que es repeteixi l'incendi que hi va haver l'any passat al decorat del carrer Verdi, que va marcar la festa. Per això els bombers revisen totes les boques d'incendis i les sortides d'aigua per garantir que estan a punt en cas d'emergència. Tot i això, el cap d'unitat del cos, Gerard Prades, confia que la situació de l'any passat no es repetirà.
4: Ha estat, per l'historial dels diferents anys, un cas aïllat, o sigui, no és que tinguem un gran nombre d'incidències, no més que la resta de l'any, i en aquest sentit, per això aquestes tasques de prevenció, perquè estiguem preparats en el cas de que es doni una situació i poder actuar amb la màxima eficàcia.
1: La Festa Major de Gràcia donarà el tret de sortida aquesta tarda amb la lectura del pregó. Ara els esports amb Roger Jofre.
5: Frenkie de Jong reivindica el seu compromís amb el Barça. El neerlandès ha volgut aclarir certs rumors que l'acusaven de no estar al 100% implicat en el dia a dia de l'equip.
6: Però ara estan escrivint tantes coses que són falses i estoy notando que hace daño a la imagen mío y que alguna gente, no todos, porque noto también mucho apoyo de gente, pero estoy notando que sí que afecta a cómo gente piensa de mí.
5: El migcampista ha desmentit que s'esborrés el dia de l'Atlètic, que no es porti bé amb Flick i que el club no fos coneixedor de la seva lesió al genoll. Mentrestant, Rodri s'està entrenant amb normalitat amb el Manchester City. El seu entrenador, Enzo Maresca, ha dit que el mercat està obert i que pot passar qualsevol cosa, però no ha volgut entrar en més detalls sobre la possible sortida de Rodri al Barça. I els europeus de l'atletisme, l'equip espanyol acaba de competir en la primera ronda dels relleus de 4x400 metres. En la categoria masculina s'han quedat a les portes de classificar-se, mentre que la femenina s'han classificat per a les semifinals.
1: I pel que fa al temps, el termòmetre tocarà sostre aquesta tarda i s'arribarà als 41 o 42 graus als punts més càlids de la plana de Lleida i l'interior de les Terres de l'Ebre. El sol continuarà dominant a bona part del país, però tornaran a descarregar xàfecs i tempestes localment fortes al centre i nord, sobretot al Prepirineu, la Catalunya central i alguns punts de Ponent. Cap de setmana que ens portarà un cel més canviant, ruixats i algunes tempestes fortes, especialment demà a la tarda vespre a les comarques de Lleida. És tot, ampliem la informació a les dues, al 14:15 amb Aurora Rodríguez i Gemma Montero.
0: A RAC 1, vostè primer, amb Marc Giró.
7: Home, i tenim l'Ernest Ferrer, l'Ester Romagosa,
1: bon
7: Joel
1: dia.
7: Fortuny.
1: Bon dia.
8: Setmana.
7: A veure, llavors, estàvem pendents... Ahir vam parlar d'esport, de que no cal fer esport suant massa, que moltes vegades fas esport sense adonar-te'n, caminar aquí i allà, que ja és vàlid, passejar...
1: I que, per tant, relaxem-nos tots.
7: És a dir, que l'activitat física no cal que sigui matxacona,
1: exacte,
7: ni masculiníssima, ni no sé què.
1: Ni d'anar al gimnàs, però, i de posar-te...
7: Ni competitiva.
1: Licra.
7: Tu, Joel... Bueno, posar-te licra, això és genial.
1: No, bueno, fes-ho quan vulguis, però no...
7: Tu, Joel, tu sí que fas esport, no? Però fas aquesta cosa que fas tu?
8: No, o... ja no ho faig, ara, el crossfit.
1: Ja no fas crossfit?
8: No, perquè lesionava molt.
1: Veus? És que és clar, dolent,
7: ara,
1: segons
7: quin esport.
8: Gimnàs normal i anar a córrer.
7: I vas molt a, la setmana?
8: Un 3 cops per setmana.
7: Però tu tens la típica pressió estètica a les mariquites, no?
8: No,
7: que ara,
8: no
7: si
8: gens.
7: No estàs molt bona, no suques a les xocotxurros,
8: tinc...
7: no?
8: No.
7: Digues la veritat.
8: No, anava a dir... Jo...
7: Us agraden els cossos com superdepilats, hipermarcats? Això també és una cosa del món mariquita, que és un pal.
8: De constitució estic crim, però a mi m'agradaria engreixar-me una mica.
7: No estic parlant d'això.
8: No, i a mi m'agradaria engreixar-me...
7: Contesta'm la resposta aquesta. Tu no la teus ambients.
8: Sí que hi ha pressió estètica a la Montgay, però jo, per mi, no la tinc. Jo el que vull és engreixar-me.
7: Cuidao amb la pressió estètica a la Montgay, eh?
8: Jo vull engreixar-me una mica per no ser...
7: Què?
8: Jo em vull engreixar una mica per no ser tan...
7: Però si tens aquesta constitució, per què t'has d'engreixar, Joel?
8: Perquè em ve de gust.
7: Jo sí que tinc pressió estètica. Creus que m'he de fer un lífting o no?
8: No.
7: Jo dic cada cosa. És que no em fico jo un quiròfano.
8: No s'ha de fer lífting.
1: Mira, ara tens el...
8: Ni després tot cau, Escolta,
1: aquests
7: esponxades. El yoga facial. No em faig de l'altre, faré yoga facial,
1: però
7: ara.
1: És molt fàcil de fer,
7: sí.
1: I ho fas tu
7: sí,
1: davant
7: home.
1: Del...
8: Jo tinc un avís que tenen una...
7: Però yoga facial què és?
1: Mira, tu fas davant del mirall i mira, agafes sí. amb el
7: que
1: dit
7: no faré,
1: i t'estires aquí sota els
7: però
1: ulls...
7: Però tu saps com em llevo jo, que em costa llevar-me moltíssim? Que no.
1: I després amb el dit gros...
7: Amb l'edat he canviat el...
8: Jo tinc una amiga que ho fa.
1: Mira, la papada, t'apretes aquí la papada...
7: Que sí, que sí,
8: que sí,
1: que sí. Mira,
7: que no faré sí. yoga facial.
9: Virginie, bravo.
10: Hola.
9: Hola.
10: És que aquesta música...

0: sí, joc. I això encara està, és molt bonic aquest lloc, eh?
1: Això està a Mallorca amb Pau Claris.
0: Val. I el feu tu i...
1: La Núria Soler.
0: La Núria Soler.
1: I cada mes tractem un tema i ve un convidat.
0: Perfecte. I això a on es pot escoltar?
1: És que no sé si val gaire la pena.
0: Bueno, home, jo diria pels altres.
2: Si ho anem així, segur que no.
3: La gent diu que sí. La gent
1: diu que sí. Jo us convido a venir,
0: sí,
1: a prendre-us...
0: Però això es pot escoltar o es pot escoltar, joder?
1: Però jo prefereixo que vingueu.
0: Vale,
1: perquè,
0: vale.
1: Perquè heu de consumir, i així si consumiu em paguen.
0: Ah, val, val. No, o sigui, vas a
1: si escolteu l'Spotify, 0 euros.
0: Patatero. O sigui, tu has de venir, eh? I el pròxim que feu, quan el feu?
1: El 10 de març.
0: Deu de març que està al caure. I qui tindreu de muñeco acompanyant?
1: Doncs ve la Oye Sherman.
0: Ah, molt bé. Ah,
1: sí,
0: home,
1: tenim uns convidats de luxe. Sí.
0: Bueno, escolta'm una cosa, Virginie, avui vols parlar dels amors impossibles.
1: Exacte. Perquè resulta que aquesta setmana, el dilluns, el 16 de febrer, es va celebrar el Dia dels Amors Impossibles.
0: Com? Però si el 14
2: de febrer... Que hi ha un dia, eh?
0: Hi ha un dia, ja, i tot.
1: Hi ha un dia. En realitat són tots els dies, però no passa res. Sí, llavors... Clar, perquè el 14 de febrer és el Dia dels Enamorats per la gent que no és catalana.
0: Ja.
1: Si ets català, no pots celebrar el 14 de febrer.
0: Ja
2: és com, és la contra, diguéssim, clar, no?
1: Clar. És com posar-li les banyes a Sant Jordi, Sant Jordi Basté, en el nostre cas.
0: I tant.
1: Vale? Llavors, i tant. Nosaltres hem de celebrar el 23 d'abril,
0: ja. Oh.
1: Si tenim un amor, o si no, el 16 de febrer, vale? Que és el meu cas.
2: Perfecte.
1: Vale? I el guai de celebrar el 16 de febrer és que ho pots celebrar sola.
0: No té...
1: Clar, perquè celebres els amors impossibles, llavors és meravellós. Llavors hi ha diversos tipus d'amors impossibles.
0: Que és dels que vas a parlar, esclar.
1: Exacte. Clar. No sé si arribarem al final. Quants minuts tinc?
0: No ho sé, tens, mira, fins a aquesta hora. No?
1: Ah, sí?
0: Mira,
1: vale.
2: 10 minuts, 12 minuts.
0: No cal que digueu les hores, perquè això, la gent és quàntica.
1: Sí, exacte, quedeu-vos.
0: No deu informació d'aquestes pràctiques.
1: Vaig a començar per el típic amor platònic. Vale? Mm. L'amor platònic és el
0: sí,
1: millor, el que mai decepciona, vale, perquè és el que mai tens. Vale? És una mica com la independència de Catalunya. Ens agrada, perquè no la tenim. No? Perquè t'imagines...
0: Si t'imagines un món meravellós... És com la religió catòlica i el paradís.
1: Exacte.
0: Terrenal,
1: exacte.
0: Clar.
1: És exactament,
0: clar,
1: això.
0: És exactament això.
1: Perquè tu t'ho imagines ideal, la parella ideal, perquè t'imagines tal com vols que sigui fins que un dia et parla.
0: Exacte.
2: I llavors cau tot.
1: Clar, què passa quan et parla? Que descobreixes que en lloc de Pedro Pascal és Pedro Sánchez.
0: Home, perdona... per al·lusiones, Pedro Sánchez
2: està prou bé, està prou
0: empujón,
2: bé, eh?
0: té un empujón.
2: Jo el vaig veure aquí en directe, diguéssim, el dia que sortia de RAC1.
0: On era jo?
2: Tu no havies arribat encara.
0: No,
2: perquè era l'entrevista al Basté i té una planta, una elegància.
0: Sí, sí.
2: Diu que no la...
0: No, tu l'has vist en directe, Dissidé?
4: No, em cal.
1: Però està una mica xuclat, no?
2: Sí. Cert, s'ha primat.
0: És Espanya, que xucla. Hauries de saber, com a catalana ja hauries de saber. Però Espanya, sobretot Espanya.
1: A veure, jo he de dir que Pedro Sánchez és molt guapo perquè el comparem amb els altres. És veritat, el mercat polític està bastant... I també he de dir que segurament la meva àvia el vota per guapo, igual que va fer amb Adolfo Suárez. I ja està, no passa res. Com a mínim, millor que sigui d'esquerres. Això que li diuen esquerres.
0: Bueno, Pedro Sánchez, perdona, que a més d'esquerres és, millor li va. Si es posés d'esquerra a esquerres, a Pedro Sánchez ha d'estar a l'esquerra del PSOE, sempre. Si tu estàs a l'esquerra del PSOE, a Pedro Sánchez li va bé. I si no, pues no li va bé. Això
1: sí, sí, sí, no, no, ara...
0: A més et diré, si tu estàs a l'esquerra del PSOE i quan arribes a l'esquerra del PSOE t'adones que has d'anar més a l'esquerra encara i cada cop més a l'esquerra, més ens aniria bé a totes. Pedro, des d'aquí te lo digo.
1: Mira el Rufi, el Rufián...
0: Què li passa?
1: El Rufi.
3: Bueno.
0: El Rufi, diu ella.
3: Que, no em feu parlar.
4: Que sí que té... Bueno, que... Té molta auge, té molta tensió, sobretot com per les xarxes sempre surt, l'algoritme l'afavoreix molt.
0: L'afavoreix molt, també.
1: Sí, sí,
0: també té un empujón.
1: Sí.
0: La Laura li encanta, la Laura Fa li encanta, tu
1: sí,
0: saps, que ets amiga
1: sí,
0: de la Laura
1: sí,
0: Fa.
1: Sí. Sí. Què passa que aquests que semblen que... Bueno, que aquests que semblen tant...
0: Tens informació?
1: No.
0: De primera mà?
1: No. Si no, t'ho diria.
0: Jo
1: no, no he conegut mai a Gabriel Rufián.
0: No, dic, alguna persona que hagi estat amb, Gabriel Rufián,
1: no,
0: i tu confirmes això que dius tu.
1: No, no, no.
0: Ah, val, val,
1: no,
0: perquè no, estàs aixecant no, no. Fals testimoni.
1: Us disculpa'm. Potser ho fa molt bé.
0: No clar, clar, tot ho fa molt bé, no?
1: Segurament.
0: Sí.
1: No,
0: bueno,
1: és que no vull opinar. No vull opinar.
0: No vull opinar, eh?
1: Em cau molt bé, em cau molt bé, eh?
0: Clar,
1: em cau molt bé i el votaré.
0: Sí, sí.
1: D'aquí, anar-me'n al llit amb ell, no.
0: El votaré.
1: Ell tampoc voldria.
0: Molt bé. Bueno, no se sap mai. A veure, llavors, perdona, els amors impossibles, si deies... clar, l'amor impossible, l'amor platònic, perdona, és el primer dels amors impossibles.
1: Exacte, després l'altre és ser l'amant d'algú, d'acord?
0: Espera un moment, però respecte a això dels amors impossibles i l'amor platònic,

0: perdona, de l'amor platònic, ahir vaig anar a veure Les Bàrbares, aquesta comèdia, que em va encantar.
1: Estàs el dilluns
0: entrevistem a la dramaturga, vam entrevistar ja les actrius, la Francesca Pinyon, etc., a la Cristina, i el, és boníssim, dirigeix el David Selves, tota la platea plena de ties de, les no, de la nostra edat i mig jove, la qual cosa pot ser molt fàcil, i ens ho vam passar molt bé. I el, hi ha un moment que la Maria Pujalte, que fa un personatge, com dona com més alliberada, com més pija, com més que no té tants lligams amb la maternitat, i una, bueno, té una visió de la jugada més desacomplexada i, bueno, i va ser irònic, una, fa un personatge irònic, allò ho fa genial, totes ho fan genial. És una cosa,
1: sí,
0: que tu l'has vist o no?
1: Sí,
0: que és boníssima.
1: Sí, jo també l'he vist.
0: La, no t'ha agradat?
1: L'altra vegada...
0: Ara està el Borràs.
1: Vaig anar amb la Laura Fa, ens va encantar.
0: Ens va encantar. Bueno, llavors, hi ha un moment que ella s'han de fer una casa. Ella i el marit, el personatge de la Maria Pujalte i el marit de la Maria Pujalte s'han de fer una casa. I no contracten a l'amiga, i aquí tenen una amiga arquitecta i tenen un conflicte amb l'amiga que s'arrastra, s'allarga durant els anys, que això és terrible, allargar conflictes d'aquests és terrible perquè, clar, s'allarguen i s'allarguen. Bueno, i llavors, hi ha un moment com de semi-reconciliació en què Maria Pujalte, el personatge de Maria Pujalte, li diu a l'amiga arquitecta que no li ha acabat contractant finalment el projecte de la casa perquè va contractar a un altre arquitecte per una sèrie de motius que ja veureu si no veureu l'obra, que li diu, però i en el fons, l'arquitecte aquest que he contractat en lloc de tu no m'agrada. I li pregunta a l'altre, per què? Diu, perquè fa el que jo vull. És a dir, lo quiero aquí, lo quiero allà. Llavors, enyora el projecte de l'amiga, que era, que no tenia res a veure amb ella, i l'amiga no comptava amb ella, i era una cosa com així, com a conceptual, etc. Però que moltes vegades és veritat que quan tens el que desitges, les pregàries atreses...
1: Clar, llavors ja no t'agrada.
2: És una
0: merda. Dius, bueno, pues ara no tinc... No hi ha tensió.
1: No, ara t'avorreixes.
0: Ara no hi ha tensió. Per tant, els amors platònics... Platònics.
1: Platònics són, platònics es queden.
0: Tens molts, amor platònic?
1: Cada dia un.
0: Oh! Però de...
1: És que m'encanten els amors platònics. Ja vaig començar el meu veí de l'àtic, que era el meu amor platònic. Sí, sí, i fa un any vaig quedar amb ell i vaig pensar, bueno, doncs ja no ets platònic.
2: No.
1: Next.
0: Deixiré, tu tens amors platònics?
2: Jo sí.
0: Oh.
2: Sí? Sí.
0: Tipo?
2: Bueno, tinc un parell d'amors platònics.
0: Però els tens ara mateix. Vius, vius.
2: Sí, sí.
3: Vius, possibles, sí. I possibles o no?
2: Mm,
0: coneixem
2: no.
0: Algun? El coneixem algun?
2: No.
0: De vegades has vingut aquí de vegades amb alguns que podien ser amors platònics.
2: Sí, però no.
0: Aquests no? Aquests que has vingut?
2: No.
0: Ai,
1: mare.
0: Quina rabiosa. A veure, un altre amor impossible.
1: Ser l'amant d'algú, vale?
0: T'ha passat?
1: M'està passant.
3: I com ho portes?
1: A veure.
0: És la primera vegada que et passa?
1: Ser l'amant, sí. No m'agrada ser l'amant. Sí. A veure...
0: Ets l'altra.
1: No,
0: jo soy l'altra.
1: Sí, no m'agrada ser l'amant com a concepte de ser l'amant. Per exemple, la Laura Fa em diu, és que, clar, vas en contra de les dones. Dic, Laura, dic...
0: És que la Laura té un concepte de la sororitat, dic, també, que amiga. Jo que és més ampli del que ha de ser.
3: Aquí el problema el té ell, perdona.
1: I llavors li dic, amiga...
0: deixa'm en pau.
1: Tinc tants problemes que no em puc ocupar de tot.
3: No pots carregar tu ara amb això.
1: He trobat un que és net, t'ha casat. Sorry.
0: Sorry. I què t'agrada dir? I fa molt d'això? És que cada vegada... Sí, fa molt, deu fer molt poc, perquè cada vegada que vens canvies de...
1: Bueno, perquè jo sóc molt de flor.
0: Ja t'entenc.
1: L'abeja maia.
0: Però llavors, els amants. Tu,
1: bueno, llavors, el bo de ser amant és que no li has de rentar els calçotets, en el meu cas.
3: Home, clar.
0: Home, però, perdona.
3: És perfecte.
0: Ni a l'amant ni a ningú.
3: Digui. No, però sí.
0: Acabes rentant calçotets.
3: Clar.
1: Sí. Sí.
0: Val, bueno, perdona.
1: Vale? Tens sexe, missatges prohibits, adrenalina.
0: Ja. Vale?
1: El que passa és que mai ets l'actriu principal de la pel·lícula.
0: Yeah.
1: Ets aquell extra.
0: Ets
1: aquell extra que et contracten i et donen un entrepà i no et paguen i estàs contenta.
0: Bueno, però això és una mà molt barata, no, filla meva?
1: Home, no em veus.
0: Però una vegada, ser supporter seria com a mínim ser Xuslan Preave, a veure si m'entens, diguéssim una cosa una mica que reeixer, que la pel·lícula la gent recorda de tu.
1: No, jo sóc la típica que has de parar la imatge de pel·lícula i veure, diu, la quarta fila a la dreta, allà.
0: Jo què sé, bueno, pues no sé.
1: Bueno, doncs així em va, ja està.
0: Però és polit?
1: Sí, molt polit.
0: I funciona?
1: Sí.
0: Per fi, algo que funciona?
1: Sí, a veure, podria funcionar millor, també. Eh?
0: Com us veieu?
1: Com?
3: D'amagat, clar.
1: D'amagat.
3: No podeu anar a sopar a un restaurant ni anar al cine.
0: Bueno, perquè...
1: Sí que anem.
3: Ah, sí?
1: Sí.
0: I com? I en qualitat de què?
1: D'amics.
0: I la persona, i l'altra, i la senyora... La senyora de la casa, que
1: sí,
0: no ets tu?
1: No.
0: Que, la coneixes?
1: No, home, això sí que ja no, eh? Una cosa es trair a totes les dones i l'altra es trair a una amiga teva. Jo sóc més de trair en general.
0: En general, en traïdora general.
1: No, en particular, em sembla lleig.
0: Bueno, anem a per un altre? O...
1: Sí, no, només volia dir que tinc clar que no m'escollirà i tinc clar que segurament la seva dona em cauria millor que ell.
0: Ja t'ha
1: escapat. 100%. Total. El que passa que encara no la conec.
0: Clar, clar. Vinga, anem a per un altre amor.
1: L'amor a distància.
0: És un altre amor impossible,
1: sí,
0: dels que estem parlant.
1: Vaig molt ràpid.
0: No, vagis molt ràpida.
1: A l'amor a distància està molt bé perquè bàsicament no us veieu, l'entens a mitges, perquè normalment és francès, és no sé què, tal.
0: De Silvia Lloveda, dius que sí, no? T'ha passat?
2: Sí, sí.
3: T'ha passat?
2: Sí, tant.
1: Perquè tots, de cap de setmana, som moníssims, però com deia la meva àvia, fins que es fica les sabatilles no coneixes un home, efectivament. A la que passes una setmana amb ell, ja, no ja t'interessa. I inclús et molesta el seu accent, que dius, què dius?
0: Gavatxo.
1: Gavatxo.
3: Saps què em va dir?
2: Una setmana
3: Virginia,
2: és massa.
3: Saps què em va dir a mi una persona una vegada? I a veure si creieu que té raó. Crec que sí, que normalment el que més t'agrada d'una persona quan la coneixes és el que t'acaba provocant després més rebuig.
1: Segurament.
0: Ah, sí?
2: No sé. Sí, jo crec
4: allò,
2: que sí.
4: Que xerri... Tindria sentit, perquè sí, el que marca molt més d'entrada i després acabes ja... L'aura aquesta t'ocupa massa, no? I és com, vull més.
0: Ai, filla, com has notat que ets poeta, de veritat t'ho dic. Saps, poeta, perquè clar, té raó.
1: Sí. No, però és veritat, jo no, per què...
0: Doncs jo, el meu marit, cada dia l'estimo més.
1: Ah, sí? Bueno, no sabia que estaves casat.
0: No, tot fals. Està pels papers. Vinga,
1: endavant. Bueno, a la meva distància és... Un run, forest, run, yes. Run de córrer, saps? De marxa, sí. No de l'altre. Vale? Llavors,
0: escolta,
1: una altra cosa, a veure, sí.
0: Amors impossibles.
1: Sí.
0: Allò que m'ha passat molt, enamorar-te d'un gai.
1: Enamorar-te d'un gai, en el, si ets hetero, com jo. En el teu cas seria al revés.
0: Ja t'entenc.
1: Vale? Llavors...
0: Enamorar-te d'un gai o d'un hetero, depèn del...
1: Exacte.
0: Del tejemareje que tu tinguis.
1: Jo parlo des del punt de vista hetero.
0: Ja.
1: T'agrada perquè és un repte, però mai funciona, perquè seria com pujar a l'Everest en xancletes. T'han de tallar els peus al final, o sigui, és així. Bàsicament perquè ell només creuarà la vorera si hi ha Guitarrica de la Fuente a l'altre costat. O sigui, un full-time papi.
0: Ja. Yeah.
1: O una xurreria, perquè no hi ha res que li agradi més un gay que xurros con chocolate.
0: Doncs és veritat. Llavors, més amors impossibles. Amor per un famós.
1: Sí, l'amor per un famós és el més ridícul de tots. L'hem tingut totes.
3: Total.
1: Llavors arriba aquell moment que diuen, Ricky Martin és gay, i dius, se m'han acabat les possibilitats. Sí. I és Maria Lluïsa... Dos punts. No has tingut mai possibilitats. Oh, ara, almenys, tens una excusa.
3: T'he de dir que jo, de joveneta, que m'encantava el Brad Pitt, m'encantava, una nit vaig somiar amb ell.
0: Va
3: ser preciós.
1: Et parlava...
3: Em vaig donar ja per...
0: Per al·ludida.
3: Ja està.
4: Et parlava en català. Et parlava en català.
3: Hòstia, això no ho recordo. Però
1: no
3: va ser com molt...
1: Sí,
3: segurament sí.
0: Jo el veig pitjor, de Ricky Martin, de la novel·la de Ricky Martin, perquè jo m'agradava Kirk Cameron. Que s'ha fet...
3: Ui, Kirk Cameron.

0: Los problemas crecen. Aquest tio s'ha fet un fatge i és un radical religiosíssim i un no sé què, no sé quantos. Kirk Cameron m'encantava.
1: No, no, o sigui...
0: Ara, nosaltres de petites estava enamorada de moltíssimes famoses, perquè tenim la carpeta plena.
1: Total.
0: Que ens agafàvem les fotos al Superpop. Kirk Cameron, no sé què, no sé quantos.
2: Rob Lowe, Jason Donovan.
1: A mi m'agradava molt Javier Bardem. I tenia tota la paret de Javier Bardem i la meva mare em va dir: "Ai, he escrit una carta a Isabel Gemio".
0: Ah, Isabel Gemio, sorpresa, sorpresa.
1: Sí. I per sort, o sigui, no la van escollir, imagina't, Javier Bardem a casa meva. El hombre sin cuello, que dius, què haces aquí, Javier, por favor?
0: Jo una vegada vaig tenir un amant que...
1: Vamos.
0: One shot. No, no, un amant que havia... Que quan Ricky Martin no se sabia que era gai ni de res, de res, de res, perquè jo era molt petit, eh? I aquest nano també, l'amant de Ricky Martin, em va dir: "Jo he estat amb Ricky Martin". Que a més em va explicar... Que aparte tenía unas fotos que estábamos juntos, mi madre la retiró porque la madre era rica, no sé qué, va a explicar un rollo patatero. Y yo voy a decir: "¿Qué? ¿Que Ricky Martin es maricà?". Que digo que sí, que sí. Que yo no sé exactamente por qué me va a explicar eso. Pues me va a hacer una mica més de borbón cara. Y em va a explicar que Ricky Martin... Em va a explicar una particularidad sobre el penis de Ricky Martin que no reproduiré ahora.
1: Llavors, ¿per què comences?
0: Perfecte, ¿eh? Tot perfecte. Ja, pues bueno, perquè ho deixeu volar. Que jo no sabia que això podia... Ah, no, calla.
1: No era Ricky Martin.
0: Ah, no, era ell, que tenia el penis de ganxo. Aquests que empalmen cap endavant. Que és l'única vegada que m'hi he trobat. T'hi has trobat, tu?
1: Tu què creus? O sigui, clar.
0: Us l'has trobat o no?
1: Sí, sí, sí.
0: Deixiré. És que tu... Bueno, és que clar, tu el teu... Tu com que ets elfa, què? Les elfes? Com ho porteu, això, el penis de ganxo? No, era ell. El nano que... Esther, tu t'has trobat un penis de ganxo? O sigui, gent, que... Després ho vaig preguntar, vaig preguntar un sexòleg...
2: Però cap amunt o cap avall o cap a on?
0: Mira, en lloc d'empalmar... Tu empalmes amb...
2: O sigui, cap amunt.
0: Amb uns 45 graus.
3: Portem una setmaneta, Joel?
0: No.
2: I aquest empalma...
0: Tipo perxa, llavors. Aquest tipus perxa, però cap endavant.
2: Ah, llavors no.
0: Perdona, molt pràctic.
1: Sí. Pot arribar inclús a fer mal.
0: A vosaltres, clar.
1: A nosaltres, les dones.
0: A mi no.
1: Sí, sí.
0: Jo la pròstata la trobo perfecta, aquestes. Arribat, clac. Perfectes. Ui, em vaig quedar ben sorprès. I clar, no era Ricky Martin que tenia el penis de ganxo. Era aquest.
3: Era aquest noi.
0: Tinc un liu de penis. És que hi arriba un anat que et fots un liu de penis de polles que dius, bueno, ara no sé d'aquí, d'aquesta, de l'altra, de més enllà.
1: Bueno, el bonic és que encara en recordes alguna.
0: Sí, exacte.
1: Bueno, escolta, hem de marxar.
0: Hem de marxar. I enamorar-te de la feina, també. Enamorar-te de la feina, no, enamorar-te a la feina.
1: Això sí que hauria d'estar prohibit. A mi em va passar una vegada i no només em va deixar, sinó que em va deixar per una altra de la feina, l'havia de veure cada dia i a sobre amb l'altra.
0: Home, per favor.
1: Prohibit, prohibit, prohibit.
0: Doncs jo vaig enamorar la feina i em vaig casar amb el de la feina. I aquí estic.
3: I continues a la feina amb ell, no?
0: Sí, sí, sí. I continuo a la feina amb ell. Que ara ve a ser un senyor que em dirigeix a casa. Que jo no estic ara de presentadora. Perdoni. És que em penso buscar una representanta perquè el truqui. I em digui, escolti, deixi pau el meu representant. És que clar, vaig sola i no pot ser.
4: Vostè primer. Amb Marc Giró.
0: Deixiré bé la Lovene, brava. A veure...
3: Bueno.
0: Otra vez.
3: Otra vez.
0: Venga, no pasa nada.
3: Qué pesadilla.
0: Qué pesadilla, maravilloso, maravilloso. Pues claro, el teu punt de vista es completamente diferente, no nos lo esperaba.
3: Una otra perspectiva. Oi,
0: perdona.
3: Sí.
0: Què? Vols parlar de xixis, cumbres, borrascoses, no? Sí. És que tinc de puta llagalà.
1: De xixis, de xixis.
0: No, de xixis podem parlar del que vulgueu.
3: De xixis borrascoses.
0: Però el xixis borrascoses. Vinga, el traio una mica.
5: Què diries tu, Heathcliff?
0: Molt bé, ja està. Vinga. Tres vegades l'hem posat al traio. Crec que el miari sencer. Tres vegades.
3: Home,
0: el Xavi Pérez estarà content. A veure.
3: Doncs, el tema és, per si això no ho havíeu comentat...
0: No.
3: Veus que bé? Resulta que hi ha hagut una polèmica arran d'unes declaracions que va fer la directora de Cims Borrascosos.
0: Emerald Fennell.
3: Emerald Fennell.
0: Emerald Fennell.
3: I resulta que ella fa aquesta adaptació de Cims Borrascosos i la qüestió és que Heathcliff, que hem sentit...
0: Per el tràiler, veus? Sí. Per veure el tràiler no ha servit d'alguna
3: cosa. Ens va bé.
0: Que és un dels protagonistes, diguéssim, de la pel·lícula, del llibre...
3: És un dels protagonistes. Llavors, a la pel·lícula... Ai, a la pel·lícula no, al llibre, a la novel·la, Heathcliff... Bueno, aquest senyor...
0: Perdona, deixaré... Ens va molt bé que t'entrebanquis en un nom, perquè nosaltres, que sempre ens entrebanquem les blanques, que som totes unes retrasades... Sempre ho fotem malament...
3: Heathcliff.
0: Miracle!
3: Alguna vegada havia de passar, no? Algo,
0: mira, doncs jo t'ho agraeixo
3: moltíssim. Ja ha passat, veus? Vale, doncs, Heathcliff... Heathcliff, sí, és descrit a la novel·la amb...
0: Diguem, per favor, que la novel·la és d'Emily Bronte.
3: Emily Bronte.
0: Exacte.
3: És descrit a la novel·la com... De pell fosca...
0: Clar.
3: Aspecte agitanat, uh-huh, i trets estrangers.
0: Clarament.
3: No? O sigui, el llibre es descriu aquest senyor d'aquesta manera. De petit, fins i tot, l'anomenaven gitanet o petit lascar, que lascar era un terme que es feia servir pels mariners o pels milicians del sud-est asiàtic, del món àrab, de la Somàlia britànica, que estaven treballant a vaixells europeus. Sí. O sigui que era una persona estrangera a la societat londinenca o anglesa, com
0: i de pell clarament no blanca.
3: Exacte. Doncs
0: segons
3: resulta,
0: Emily Bronte.
3: Segons Emily Bronte. I a més, resulta que no és anecdòtic. Clar. Aquesta descripció no és anecdòtica perquè marca molta de la problemàtica que pateix
0: el personatge,
3: el personatge
0: llibre,
3: durant
0: el
3: llibre. Doncs resulta que ara va la Emerald Fennell i decideix triar Jacob Elordi per interpretar Heathcliff. I quina és la moguda? Que Jacob Elordi és un senyor blanc.
0: Però molt.
3: Molt.
2: Però, per tant, l'art de personatge és molt diferent, llavors. Jo tampoc l'he vist.
3: Però clar, evidentment, no? si la seva racialització té un pes important a la història de la novel·la, que de sobte l'interpreti una persona blanca, no sé. La cosa és que quan amb ella li pregunten per què ha triat el Jacob Elordi...
5: Sí, perquè ella pot fer el que vulgui, al final. La cosa és perquè...
0: Ella pot fer el que perquè és pija, també t'ho dic, que això compta molt, que ara parlarem d'aquest tema. Clar.
3: Ella diu que l'havia triat perquè se l'imaginava així, s'imaginava així a Heathcliff, quan va llegir el llibre d'adolescent. Se'l va llegir en diagonal, clarament.
0: Pell
3: fosca, gitanet, agitanat, trets estrangers, tota la problemàtica que portava i tu te l'imagines blanc, no hi ha. La comprensió lectora.
1: Sí.
5: No, però és molt pija, he anat a les millors escoles, eh? Ja t'ho dic.
3: Bueno, doncs pues la comprensió lectora aquí, fatal.
1: Potser no se l'ha llegit.
3: Potser s'imaginava que se'l llegia.
0: Sí, no. Una cosa, que les pijas s'imaginen els altres blancs.
5: Clar, és aquí la cosa, és clar. Això.
3: Llavors, aquí, la cosa és aquesta, no? Si el text descriu explícitament una persona de pell fosca, racialitzada, percebuda com a estrangera, per què la imatge mental
0: d'ella
3: que es crea aquesta senyora és d'una persona blanca?
0: Perquè deixa'm dir que hi ha la qüestió, l'elecció artística, que també podríem posar en dubte, clar que sí, però que a nosaltres ens és igual, aquesta dona que es pugui.
3: Això ens és igual.
0: Ens és igual. Vull dir,
3: jo
0: que
3: on vull anar.
0: Posar aquí un blanc,
3: on vull anar.
0: I puto. Clar. El que passa que ella, les declaracions que fa és, no, és que jo em pensava que era blanc.
3: Així,
0: me l'imaginava com aquella, me l'imaginava més gran.
3: Doncs pues ella me l'imaginava més blanc.
0: Sí.
3: Llavors, clar, al final, més enllà de la direcció, de la decisió artística, etcètera, en aquest cas no hi ha una ambigüitat textual que tu puguis dir, potser el Jacob Elordi encaixa. No, estava molt clar. I tot i així, la imatge que li apareix a aquesta persona en la seva imaginació com a referència continua sent la d'un protagonista blanc. Llavors, això obliga que ens preguntem quina imatge s'ha posat històricament al centre dels relats.
0: I jo, sorpresa,
3: aquesta és la pregunta.
0: La resposta és
3: perquè durant dècades, quan la cultura audiovisual i literària ha representat un protagonista, un heroi romàntic, un personatge atribulat en el centre, l'heroi complex, el que sigui, aquesta imatge ha tingut majoritàriament un sol aspecte.
0: Mm-hmm. Que és el de Jacob Elordi.
3: Blanc, el de Jacob Elordi. Llavors, quan aquesta associació es naturalitza, qualsevol altra presència al centre sembla una alteració, una reinterpretació o fins i tot una provocació. Llavors, no és una qüestió aïllada, no és un fenomen aïllat. Es va veure amb el live action de La Sirenita, quan Halle Bailey interpretava Ariel sent una actriu negra, tot l'enrenou i les acusacions d'inclusió forçada que hi va haver, no? Però no només ha passat amb La Sireneta, ha passat quan es va... Es, es plantejava que Idris Elba fos el següent James Bond. Va passar quan es va fer la versió femenina de Caçafantasmes, doncs la Leslie Jones, que era la dona negra, fins i tot quan a Caçafantasmes ja hi havia un home negre. Però ella va ser la que va rebre més atacs a xarxes socials i fins i tot va decidir tancar-les. I està passant ara perquè...
0: Perdona, l'actriu que va fer... L'actriu negra que va fer a Caçafantasma va rebre problemes per ser negra a Caçafantasma, però que no caçareu fantasma, la negra, com va la pel·lícula.
3: No ho sé.
0: El problema que, clar, és que, clar, sí, clar, no? O hi havia massa negra caçant fantasmes, no ho puc entendre.
3: No ho sé. Ara està tornant a passar perquè s'està plantejant, s'està preparant, Peter Nolan està preparant una nova adaptació de l'Odissea i s'està plantejant que Lupita Nyong'o faci el paper d'Helena de Troia. Doncs ja està tothom posant Naritos. El crit al cel perquè tal.
0: Els Bridgerton passat, també va liu.
3: Amb els Bridgertons, a los Juegos del Hambre, amb un dels personatges, amb la representació teatral de Harry Potter, quan es va triar Hermione com una l'actriu que protagonitzava Hermione a l'obra del teatre, també no era dona negra, quan aquí tampoc hi havia clarament una descripció d'Hermione que fes pensar que no ho pogués ser, no? Llavors, això al final crea aquest doble estàndard, perquè quan un paper que molta gent havia imaginat blanc és interpretat per una persona negra, es parla d'agenda, de quota, d'inclusió forçada. En canvi, quan personatges racialitzats són i han estat interpretats històricament per actors blancs, rarament es parla de... De res.
0: De res. Que... Sí. Es dona per descomptat, no?
3: I l'exemple més repetitiu el tenim amb Nostre Senyor Jesucrist.
1: Estava pensant en això.
2: I a Como Dios, aquella comèdia que l'interpreta el Morgan Freeman.
3: Sí, Morgan Freeman fa de Déu,
2: i recordo que també...
3: Sí.
5: Home, era palestí, per tant, blanc no era.
3: Però, no pensem que això és una qüestió de Hollywood, perquè sempre, quan començo posant el focus lluny perquè la gent es relaxi i pensi, això ens queda molt lluny...
0: No som gens guai.
3: Ni som gens...
0: Som una panda de racistes. Ja ho dic jo, que sí que
3: molt bé,
0: sí, home.
3: Gràcies.
5: Precisament ahir a Polònia, a la gala dels 20 anys de Polònia, que fan un moment d'autocrítica...
0: Sí. És la segona vegada que ho dius, eh? Si vols, et dono el telèfon del director de Polònia.
5: Però va posar això d'exemple de com feien el...
0: Blackface a Polònia. Però bueno, van fer una... A més, els Amics de la Selva van fer una cançó...
5: Sí, es van com esmenar.
0: És les primeres vegades que algú s'esmena a Catalunya en aquest tipus de coses.
3: Ja,
0: però llavors, a Catalunya també passen aquestes coses.
3: A Catalunya, per exemple, un cas que va passar fa no molt de temps, va ser una obra que es feia al Teatre Nacional de Catalunya, una adaptació d'una obra teatral que s'havia fet a Broadway, i que hi havia un personatge que era un home negre, i el director de l'obra de teatre, quan va fer l'adaptació, va decidir que triava un actor blanc. I abans de...
0: Quina obra era? Àngels Amèrica, una cosa aquesta?
3: Sí.
0: Àngels Amèrica, clar. Però que l'Àngels Amèrica, el senyor sigui negre, és fonamental.
3: Home...
0: En el text, dic.
3: És una part important, també, del personatge de Belize. I llavors, el director va decidir curar-se en salut dient que no havia trobat un actor negre amb prou experiència per fer el paper. Llavors, aquí... estem anant molt més enllà, perquè ja no és només una qüestió de representació, sinó també és una qüestió de pèrdua d'oportunitats laborals. Perquè al final la presència de les persones negres sempre ha de quedar justificada d'alguna manera. I també hi ha hagut moltes queixes d'actrius negres que arriben a un càsting per interpretar un paper qualsevol i les rebutgen fins i tot abans de fer la prova, dient si haguéssim volgut una persona negra ho haguéssim especificat. No? O sigui, se'ns limita moltíssim, no? I quan hem de fer els papers, no? Quan hi ha papers que són destinats per nosaltres, no els podem fer, llavors això és un problema.
0: Clar. Llavors, ahir al Polònia, quan feien aquesta esmena sobre, que efectivament, clar, 20 anys de Polònia, hi ha qüestions d'humor, homes vestits de dona, blancs amb la cara pintada, fent de negre, etc. Hi havia un moment boníssim, i això ho van cantar els Amics de les Arts, una cançó, una preciositat. I ara van sortint les imatges, clar, que ara, efectivament, et sobten. Hi havia un moment en el que el text de la cançó deia i no sé quin actor feia de negre amb la cara pintada i darrere es s'obria la càmera i hi havia el Miquel Ripeu perquè ells mateixos deien perquè sempre es diu aquí a Catalunya no hi ha actors negres i tal, però aquest que té la cara pintada, posa que fos a la banda, ja no sé qui era, però dalt, i el s'obria el plano i a darrere hi havia el Miquel Ripeu, que és un actor com a la copa d'un pino, aguantant la llança o el que havia de... saps? Vull dir que darrere hi havia un negre autèntic, una persona negra autèntica que és un actor increïble, sí, que hagués pogut fer el paper que estava fent el que tenia la cara pintada. Exacte. Vull dir que això, aquí és veritat que estic amb l'Ester, que, bueno, almenys, si més no.
3: Llavors, tornant a Heathcliff, el punt, al final, tornem, no és discutir aquesta tria artística puntual d'una directora concreta. És preguntar-se per què, fins i tot quan el text descriu explícitament un personatge racialitzat, la imatge mental que es consolida continua sent blanca. Clar. La qüestió no és qui té dret a imaginar què, sinó quin una plantilla, no? Quina és la plantilla cultural que opera com a referència durant tant de temps que ja no es percep com opció, sinó com una qüestió natural que ningú no qüestiona ni posa en dubte.
5: Total,
3: la part positiva d'això és que si la norma no és natural, sinó cultural, també pot ser revisada culturalment. I revisar-la no implica substituir una exclusivitat per una altra, sinó deixar de pensar el centre de les històries com un espai reservat a una sola identitat que es converteix en referència. Significa assumir que l'heroi romàntic, la figura tràgica, la bellesa mítica o el protagonista universal no han de tenir un color de pell preestablert. Quan l'imaginari s'amplia, no es desvirtuen les obres, es qüestiona la idea que allò universal només pot tenir una forma. Potser la qüestió no és només qui va decidir que la norma era blanca, la qüestió és per què encara funciona com si ho fos. Perquè si la blanquitud s'ha instal·lat com a punt de partida en la manera d'escriure, de produir, de repartir papers, això no és una fatalitat cultural, és una pràctica sostinguda en el temps i les pràctiques, afortunadament, es poden modificar.
0: Olé.
3: No es tracta d'imaginar millor ni de fer un exercici individual de consciència, el que cal és deixar de tractar la blanquitud com el valor per defecte, tant en la ficció com en els càstings, tant en la literatura com en l'accés a les oportunitats. I qüestionar això no és imposar res, sinó és obrir una porta a la reflexió per desmuntar una inèrcia.
0: Sí, senyora, sí, senyora.
4: Vostè primer, amb Marc Giró.
1: Cada rapa!
6: Des que se'n té registre, a més de 1.350 dones les van estimar a mort. Ni una més, ni una menys. 016.
7: Me quiso morir.
6: Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
8: Viu l'emoció de descobrir The Extraordinary Sale a la Roca Village. Aprofita els descomptes finals amb fins a un 70% sobre el preu original. Inspira't en firmes com Boss, Michael Kors i Under Armour i aprofita els últims dies a preus més que irresistibles. Te'ls perdràs? Fins al 23 d'agost. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge.
9: Torna la revista Solo Moto amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
10: Hi ha tres coses imprescindibles per fer aquest mes. Relaxar-te a la piscina, quedar amb amics i renovar casa teva amb les ofertes de l'Heroi Merlin. Perquè és temps de fer la llar, ara tens fins a un 20% de descompte per pintar, renovar la teva cuina, els teus mobles de jardí... Consulta'n les condicions a la botiga i al web.
11: Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
12: Vídeos i històries exclusives.
11: Notícies.
12: Entrevistes.
11: Reportatges.
12: Descobriu com és la ràdio per dins.
11: Twitter, RAC1,
13: Instagram i TikTok.
12: RAC1 oficial.
13: RAC1.
12: Seguiu-nos.
14: Tots som 1.
4: A l'estiu, mar o muntanya i RAC 1. Tots som 1.
0: Que Pepi, àudia. Vamos. Jo dic Auvia o...
14: Auvia.
0: Auvia. Pues porto tota la vida dient-te malament, eh?
14: Sí, i mira, ja m'hi he acostumat.
0: Bueno, tu també a la nostra empleada li has dit Laura tota la setmana.
14: Tota la setmana.
0: I es diu Elsa.
14: Sí.
0: És que ara ja dubta.
14: Jo crec que és culpa de l'Esther, eh?
5: No, no, perdona, no, no, no, no, no. He anat a buscar l'àudio que t'he fet i no. Jo deia bé, eh? Pepi?
14: Perdona, Elsa.
0: No, no, és culpa de l'Esther. Bueno, escolta, Pepi, nosaltres et hem portat avui perquè nosaltres sabem que la Pepi Auvia, si algú no ho té clar, doncs ja li clarifiquem. Ella és companya nostra de TV3. Sí. Vol ara, no? Perquè jo no estic a l'estar passant ni res.
14: I tant, home, si et trobem a faltar.
0: Sí,
14: a que
0: sí.
14: No jo, tots, eh?
0: Tots.
14: Jo, no, mira, el gener ve. El gener ve, sí, és veritat.
0: No ho sabem, no ho sabem. Sí,
14: malament.
0: Sí, malament. No, sí, home, perquè ja estic a Radio Televisió Espanyola, jo ara soc...
14: Sí, ja lo sé, la competència, però...
0: Bueno, no, la competència no, és un complement,
14: sí,
0: eh?
14: És un complement.
0: Sí, escolta una cosa, però és que no podíem tot, eh? No podíem tot, Pepi.
14: M'ho crec.
0: No, però bueno, trobes a faltar, Pepi, o no?
14: Jo tu, sí,
0: a tots us trobo a faltar, Pepi.
14: Sí, m'ho crec,
0: no plorarem ara, però... Sí. Bueno, hem estat molt... I el Pepi ja ho havia, la qual estem de fa moltíssims anys. Treballa a TV3 des de 1986, no t'ho volia tornar a recordar,
14: però... Sí, potser 6 no, però 9 sí,
0: 86. TV3 és el que és gràcies a Pepi Auvia.
14: Sí, jo crec que sí.
0: No? Està tu, sí, Esther Casaldàliga i algun altre...
14: Si demà ja no hi seré, eh? Perquè tanta exageració.
0: No, no, sí, sí. Bueno, demà dir, no, sempre et queda la xucatxurros.
14: És veritat.
0: Tota veritat. Però llavors, nosaltres, la Pepi Auvia, a banda de ser una de les millors estilistes d'aquest país i treballar al Departament de Vestuari de TV3, així, escolta, això que heu tret les corbates dels presentadors, mira, és una mica un rotllo patatero,
14: pues
0: no?
14: Es va decidir des de direcció, més informal...
0: Més informal, que, per què? Més informal serà, bueno, la xucatxurros, però...
14: Hi ha gent que s'ha queixat, eh?
0: Però... Els espectadors, no?
14: Algú s'ha queixat, sí.
5: I ara se les posa a la Melero, no?
14: Ara que estan molt de moda per les dones.
0: Sí, sí, perquè la gent ara es vesteixen com Diane Keaton.
14: Com volien donar un to, això, no? Que la corbata a vegades la gent doncs l'imposa, sembla. I sí, sí, des de... Es va fer una reunió...
0: La corbata t'imposa si estàs en una relació...
14: Si t'imposa la corbata, malament. Malament.
0: Quan diguin amb fusells què passarà.
14: Exacte.
0: Vull dir, no, sí, però després sí. Una altra cosa, això de la informalitat, on acaba? Perquè, clar, si ho hem de fer més informal sense corbata, clar, la informalitat no té límit. Acabaran en calçotets, diguéssim, això és que seria interessant. Sí, sí, sí. Si hi ha informals...
5: No, havia... tornaran a fer la roda, sí, això sí, que fan, sí. I llavors tornaran un dia a posar... Sí, sí.
14: A mi les meves companyes me diuen que no és tan diferent, que el més diferent és el de la corbata.
0: Home, ja.
14: El més diferent, que van sense corbata. Però no s'ha prohibit, eh? S'ha deixat de posar el TN, els TNs.
5: Ah, ells poden decidir-ho, si volen? El coral pot decidir posar-se una corbata, si
0: vol? Ja
5: dic
0: jo que no.
14: Jo crec que no.
0: Però s'ha prohibit.
14: Per programes especials, per entrevistes...
0: Ja t'entenc.
5: Sí. Val.
14: Sí, sí.
0: Ah, però llavors, per exemple...
14: Han canviat els decorats, són molt més rics d'imatge, hi ha molta imatge, llavors potser com a més nets...
0: Bueno, si és corporativista. A tu t'agrada o no t'agrada que portin... T'agrada més amb corbata o sense corbata?
14: Mira, ara no t'ho sé contestar, això. Me sembla que més m'estimo no contestar, tu.
0: Això és una altra cosa. Escolta, jo trobo horrible.
14: Sí,
0: però perquè tu t'agrada. Ja trobo horrible... Fixa't com estic jo. Jo trobo horrible les senyores que presenten les telenotícies, les senyores a la tele en línies generals, que van ensenyant els ombros, jo sempre la meva àvia. Però saps què dir-te o no? Però escolta, les americanes, perquè els tios s'han de posar americanes i elles han d'anar amb un body? No ho puc entendre. No ho puc entendre. Amèrica? Impossible, això.
14: Sí, sí.
0: Bueno, mira, ja està dit. Escolta, per això vaig deixar TV3, perquè vaig dir, ah, com? Que no m'ha de casar? Passo. Bueno, és més, el Corbanyes a mi ja no em posa, clar, he descobert que el Corbanyes el que em posava era la
14: corbata.
0: Clar, perquè allí era la possibilitat que el Corbanyes es tragués la corbata,
14: sí,
0: i estiguessin retozando, que és una paraula llatina, ho dic en llatí, sí, sí, preconciliar, i se la tragués la corbata i llavors me la posis a mi apretant una mica, el just.
14: Sí, sí.
0: Però clar, s'ha portat aquesta possibilitat.
14: No, la pot portar a la butxaca. I treure-la en un moment adequat.
0: També és veritat. Ah, doncs mira, digue-li de per mi, sí. Que no la porti. I llavors li diré jo, esto que te llevas en el bolsillo es la corbata o que te alegres de verme? No? És així.
14: Sí.
0: O és que llevas dos... ¿Cómo es, li diré, que llevas dos corbates en el bolsillo? Toni. No. Bueno, la Pepi Auvia, a banda de tot això que estem dient, ens va dir, escolta'm, he anat de creuer.
14: Sí.
0: I vam dir, pues això, la Pepi Auvia, anar de creuer, és una cosa que hauràs de venir a explicar-nos-la. Sí, sí. Clar, aquesta no me l'esperava jo.
14: Sí, és que jo quasi que tampoc, eh? Mira, i em vaig passar tot el creuer, no, però molt el creuer, dient-li al Joan, això li he d'explicar al Marc.
0: Veus, clar,
14: això li he d'explicar al Marc. I bueno, mira, aquí estem. Per explicar-t'ho.
0: Llavors, per exemple, aquest creuer, quants dies va ser, per on va ser, amb qui vas anar?
14: Vaig anar amb el meu home, el Joan, vam anar als fiords noruecs, que són espectaculars.
0: Mano a mano amb el teu home.
14: Sí, sí, sí, sí. I 6.000 persones més.
5: Wow.
14: Què et sembla?
15: Superromàntic.
5: Horrible.
14: 6.000. 6.000. El creuer...
0: Però el mateix creuer o era, mateix creuer, o era una...
14: 6.000 només passatgers.
0: Us vau creuar amb la flotilla?
14: No. No, no ens hi vam creuar, no, no, no. No.
0: 6.000 creuers més.
14: 6.000 creueristes més. Sí, sí, impressionant, eh? Impressionant.
0: Que, hi ha més, que és quasi el
14: mira,
0: poble, no?
14: El que més, el que més semblava era el barco de Babel. Xinesos, japonesos, portuguesos... Catalans només en vam trobar dos, però n'hi devíem haver més. Espanyols de Segovia, de... Bueno, tot, la Torre de Babel. Sort que la gent s'entenien en anglès, els que s'entenien. I els altres, amb aquesta aplicació, que és una mica cutre, i podies parlar alguna cosa. Però és curiós,
0: del mòbil,
14: eh? 6.000
0: no?
14: persones,
0: 6.000.
14: Eh? Sí, sí.
0: I llavors, perdona...
14: Sí. Digues.
0: De qui va ser la idea, d'anar al creuer?
14: Mira, vaig anar a una agència de viatges i vaig dir que teniu alguna oferta, això, que valgui la pena. I diu, quants anys té? No. Jo havia acabat de fer 65 anys. Diu, doncs és sènior. Dic, què dices?
5: Bueno.
14: I diu, hi ha ofertes. Dic, digui-me-les. Digui-me-les. I hi havia una oferta d'un creuer, que hi havia un 20% de descompte, que em va semblar interessant.
5: Em sembla poc.
14: I dic... potser val la pena, potser val la pena, i el vaig fer. Però llavors fas l'oferta, agafes i llavors tu comença. A veure, com que són grans,
0: ai,
14: potser s'hauria d'agafar un seguro mèdic, per si fan una torçadura de peu.
0: Ja entenc, clar, perquè
14: dius, va, és veritat, fem-ho. Què sembla si, com que són grans, hi ha algun trasllat, no sé què, dic, fem-ho. Al final t'acosta igual com si no fossis sènior. Però, bueno, el viatge és molt curiós, val molt la pena. Noruega és un dels països més macos del món, mundial.
0: Jo havia estat a Noruega.
14: No, no hi havia estat mai. Els fiords... És una, mira, saps Sant Miquel del Fai, que hi ha la cascada que l'anem a veure? Doncs hi ha cascades cada 50 metres. Te passeges pels fiords i una cascada, una altra cascada, i pensava, fixa-t'hi tu.
5: Hòstia, la comparació amb Sant Miquel del Fai és...
14: Bueno, però sense el monestir.
5: Ja, ja, ja.
14: Però sense l'ermita.
5: Però només natura, només
14: és espectacular,
5: natura.
14: Només natura, només natura. Escolta, és espectacular.
0: Cosa, és espectacular, però tu acabes... Em sento de l'estendal de cascades o com? Si no, pots
14: no, maco, maco. Molt maco. Havies de... Quan agafaves lloc, el creuer, quan agafaves un lloc interessant...
0: Sentit, per què vols dir?
14: Home, 6.000 persones per veure les cascades.
5: Clar,
14: agafaves lloc i t'hi estaves des de les 11 del matí a les 5 de la tarda.
0: I tocava a estribor, o estaven a babor o a estribor, o a babor i a estribor.
14: Les cascades... A tot, clar, segons les veies d'arribar o de marxar.
0: Clar.
14: Però, no, realment és un país espectacular, eh? Molt, molt bonic, a part de la broma, molt bonic.
0: No,
14: què
0: no,
14: passa?
0: A part de la broma,
14: que arribes,
0: no,
14: si arribes no, amb un fiord, moníssim, moníssim, un poblet que hi ha dues cases de
0: fusta. Perquè un fiord, perdona, què li diem, un fiord?
14: A una entrada, bueno, els fiords es caracteritzen per la gran alçada que tenen la costa,
0: ja.
14: Té uns acantilats brutals,
0: sí.
14: Que és per on cau l'aigua,
0: sí, sí.
14: És espectacular. Llavors, solen ser els racons que fa la costa de Noruega, aquells racons així. Doncs tu entraves a raconets espectaculars, que deies aquest vaixell hi passa justet, però hi passa, i arribaves amb un fiord amb dues casetes de fusta, boníssimes, allò que veies, mira que mono, i la carretera que baixava, que deies, com deuen baixar per aquí, i arribaven un vaixell que és com aquest edifici que estem, girat, i amb 6.000 persones que baixaven.
5: Que baixaven en aquest...
14: Baixaven.
5: Ostres.
14: És impressionant. Jo tinc una companya que va fer els fiords amb cotxe i m'explicava, la Neus m'explicava, diu, arribem amb un hotelet, una monada, allò, la posta de sol boníssima, amb un fiord, amb dues casetes, diu, i l'endemà s'aixequem i un edifici davant. Clar,
5: clar.
14: Un edifici davant. És un edifici de 6 o 7 o 9 plantes, eh?
0: Sí, sí. Sí. I 6.000.
14: I 6.000 persones baixant.
0: Però no, perdona, llavors, a veure... Ah. Això també és l'espècie humana, també, com són. Sí. Aquestes 6.000 persones que van al fiord, aquestes dues casetes...
14: Sí.
0: A fer-hi què?
14: Bueno, a veure-ho, home, és molt bonic, de veritat,
0: Les casetes que eren casetes de fusta, tipus què?
14: No. Bueno, gent que hi viu, i veies això, doncs aquí hi ha una mica més de terreny i doncs hi ha una caseta a dalt, hi havia granges de formatge, granges, vull dir, gent que hi treballa.
0: I venien coses als turistes, espero, perquè
14: sí, clar... Sí, esclar, només venien coses als turistes, només vivien d'això.
5: I llavors, perdona, ens hem d'imaginar 6.000 persones
14: baixant
5: una, i entrant...
14: Un aparcament on hi ha, doncs igual hi ha 20 autocars... per agafar també la gent que fa excursions.
2: Ah, val.
14: Uns, doncs, uns van en barco, fan els fiords més de prop, fan en diferents excursions, però això impressiona, eh? Uns que baixaven del vaixell amb botes i bastons per caminar, que dius, gent que... No, no, molt interessant.
0: No, no, i tant, i tant.
14: Però t'ha d'agradar la gent, eh? T'ha d'agradar la gent, eh? T'ha d'agradar molt la gent, molt.
0: A veure, una altra cosa. A tu et va sorprendre molt també la càrrega, no?, de les provisions, com la gent que... Com es carregava per abastir aquest...
14: El dia que vam arribar, que sortíem de Copenhague, vam arribar nosaltres...
0: I va ser Barcelona-Copenhague amb avió.
14: Barcelona-Copenhague amb avió. T'he de dir que és un viatge que t'ho donen tot fet. Arribes a l'aeroport i et diuen allà. La naviera ja té un... Arribes a Copenhague, un altre amb un lletrero així que et diu... La naviera, et posen un gomet lila i dius, vostès el lila, vostès... Vull dir, tot programat.
0: Tu quin gomet eres, el teu quin era?
14: Lila.
0: Lila.
14: Lila.
0: I el Joan també?
14: També,
0: eh? Imagina't que arribes i la teva parella el posa al pistres, lila, sí, tu ets lila i l'altre és verd.
14: És un viatge que és la comoditat molt, massa còmodo. Encara no sóc tan sènior, jo. Podia haver fet una cosa de més risc.
0: Jo t'entenc. Bueno, escolta una cosa. Bueno, està bé per medir-se unes possibilitats.
14: Per
0: medir-se,
14: sí.
0: A veure, la càrrega de les coses.
14: La càrrega, al mateix moment que arribàvem nosaltres, arribava un tràiler. Però quan te dic un tràiler, és un no una furgoneta amb taronges, no, no, un tràiler. No sabia què portava, perquè estava...
0: Un camió
14: d'aquests. Aquells camions que hi ha, aquelles cubetes que fan edificis, que fan cases per viure.
0: Sí, mira, ara en parlarem d'aquests,
14: Sí. Doncs això. Doncs va entrar el vaixell, va entrar el vaixell el camió. El tràiler va entrar. No el van descarregar allà amb aquelles
0: coses. Ah, el camió...
14: Entra dintre del vaixell.
0: I va sortir o no?
14: Home, espero que sí, per posar-ne més. Però, clar, dona't a menjar 6.000 persones.
0: Sí, no.
2: Quants dies?
14: 10 dies. Molt bonic. L'Ester, abans d'entrar, m'ha dit...
0: Però ja dona tant de sí, com 10 dies donant voltes per...
14: No, que fas diferents fiords i diferents capitals. També vam fer un port de Kiel, Alemanya, al nord d'Alemanya. Sí, és un viatge espectacularment maco, eh?
0: Escolta, després, la decoració del creuer...
14: Ah, això sí, és el que et vaig anomenar més. Perquè no hi s'han pogut trobar l'adjectiu. És rimbombante, en castellà. Però, esclar, llavors jo analitzava per què és rimbombante. Perquè ha d'agradar a russos, que n'hi havia molts.
0: Clar.
14: Aquell gust durats i tot
0: sí,
14: això.
0: Sí.
14: Ha d'agradar a àrabs, que també tenen el gust molt barroc.
0: Bueno, no tots,
14: no tots, però aquells sí.
0: Tenim el prejudici
14: de que... Sí,
0: jo t'entenc.
14: Sí. Llavors, era com especial. L'estrella de la decoració era l'escalera Swarovski.
0: Com?
14: Escalera Swarovski. Era una escala de dues plantes.
0: Però hi podies pujar i baixar.
14: Clar, no? Esclar. Hi havia, cada escaló, hi havia una làmina de vidre i tot de bitllans Swarovski il·luminats per baix. Però dues plantes, d'aquestes escales, i la gent allà s'hi anava a fer les fotos.
0: Esclar.
14: I el Joan i jo a la tarda anàvem allà a veure qui es feia les fotos. I el Joan me deia, mira. Hi havia una senyora rossa, el Joan li deia la condessa de Romanones, i diu, esperem-la, i cada dia l'anàvem a esperar. Però és que no saps quins vestuaris, devia portar baüls, aquesta dona.
0: Baüls.
14: Anava amb un vestit vermell i amb una corona de brillants, no eren Swarovski, no crec que fossin brillants de veritat, i amb el ventall s'aventava i el marit li feia fotos i tot això, i cada dia un model diferent, i nosaltres la buscàvem. L'escala Swarovski era el protagonista
0: aquest,
14: de la...
0: Aquest tipus de decoració, el Carles Pazos li xiflaria,
14: sí,
0: jo crec.
14: Sí,
0: molt, no? Home, seria... Sí.
14: Bueno,
0: però un moment, ja per acabar, això ho has de fer amb dues paraules cada concepte.
14: Sí.
0: El capità i la tripulació.
14: Ens els van presentar, però no els vaig conèixer i es veien grans, massa grans, per lo que jo em pensava. Grans, també grandets.
0: També estaven en sèniors.
14: Sèniors.
0: O sigui, no deia... Sí, perquè l'esperaves tu, vacaciones en el mar.
14: Sí, una mica.
0: Però et pensaves, nois, com aquests que anuncien...
2: No baixaven el sopar.
0: Com un anunci de Jean-Paul Gaultier, pensaves que era...
14: Això de la cena del capità i tot això, era abans. Ara els creuers es diuen freestyle. Freestyle. No cal ni que et mudis.
0: Com els informatius de TV3.
14: Ja no cal que et mudis tant, no cal que et arreglis tant, però sí que presenten a la tripulació. Ens els presentaven.
0: El menjar?
14: Jo, per mi, el pitjor. Però com has d'alimentar bé a 6.000 persones?
0: Això saps que us fa bé? El Nando Jubany.
14: 6.000?
0: Nando Jubany, jo?
14: Potser sí.
0: És un senyor que i una de gales i coses i venga la people in res i tal, jo no ho entenc.
14: Sí. Dic,
0: és que vaig a buscar-lo. Jo no coneix de res. Sí, sí, eh? Escolta, sí. Això és abans que esto que lo he hecho. I el vaig a felicitar perquè és primer plat, segon plat.
5: Que tens per molta, molta gent.
0: Però jo ho entenc, és una cosa.
14: I no, allà funcionava molt bé la pizzeria, contínuament. 24 hores fent pizzas es passaven aquella gent.
5: Imagina't el tràiler com havia de ser.
14: Això era el més bo. Però, per exemple, les bajoques, la verdura, el que vosaltres ne dieu...
5: Mongeta, verda.
14: Allò igualida, ja, amb una mica de pernil que no era pernil.
0: Però aquí va un creuer a menjar a brongeta, clàssic, francament.
14: Llavors,
0: i la gent bevia...
14: I la beguda era, jo crec que era una de les coses que més atreia, perquè hi havia una cosa que
5: no se'n
14: deia... Ara me'n recordo.
0: Barra lliure.
14: Que sí, pagues una quota per dia, eren 47 euros, i llavors podies veure, i veies l'excés de beguda, la veies, eh?
5: Sí, no?
14: La veies. A l'escala Swarovski, algú s'ho pagava, eh? Algú s'ho pagava.
0: Escolta una cosa, farem un crowdfunding per enviar-te a algun altre lloc, eh?
15: Vostè primer, amb Marc Giró. RAC 1. Estàs pensant a vendre una joia especial? Un rellotge de luxe? Un diamant singular? La venda de joies de gamma alta necessita la mirada única d'un especialista, com Corello. Professionalitat, especialització, experiència en la compra de joies i rellotges de luxe. Corello, Avinguda Diagonal 413, alçada carrer Balmes.
16: Torna el cicle de recitals d'estiu de piano al Palau de la Música Catalana.
17: 4 dilluns per gaudir de programes de grans compositors i obres estimades per a piano. Schumann, Prokofiev, Liszt, Albéniz i molts més.
16: Gaudeix d'un refugi musical, arquitectònic i climàtic al cor de Barcelona. Entrades a palaumusica.cat.
18: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
19: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva. Aventures i reptes extrems. Cultura. Un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
15: RAC 1.
20: Aquest diumenge la Lliga de Primera i Segona comencen a RAC 1. A les 7, des de l'RCD Stadium, Espanyol Llevant. Els blanquiblaus volen tenir un bon inici a casa davant la seva afició.
21: Edu Expósito li cau mort en Pol, el xoc, gol!
20: Viviu el partit en directe amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. També a les 7 a Montilivi, Girona-Leganés. El debut del Girona segona amb Miquel Agut i els comentaris de Marc Bruguer.
21: De fons a la dreta, a la centre de l'àrea, gol!
20: Molt pendents de la resta de la jornada primera i segona. Aquest diumenge torna la Lliga RAC1. Espanyol Llevant de primera i Girona-Leganés de segona. L'Espanyol i el Girona Juga RAC1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
15: RAC1. Tots som un milió.
22: Escolta, navega, descarrega, informa't. Notícies, podcast, jocs i noves funcionalitats Premium.
15: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
0: Doncs escolta, nosaltres no hi podem fer més. Ha estat genial, una cosa genial. Estan trucant de, vamos, de l'IBEX 35 per contractar-nos, perquè clar,
5: home,
0: que, és que és una cosa increïble. Premis a Dojo, aquest programa d'avui ha estat monumental, vaja, monumental. Joel Tros, que sí o no?
23: Sí, sí.
0: Sí, sí, però no ho dius molt convençut.
23: No, està empanat, perdó.
5: No estaves escoltant res del que deia, ni el Marc, ni has escoltat res del programa.
0: De veritat,
15: doncs mira, Joel, o sigui... El Ramon Giró.
24: Bon dia, són les dues. Ceuta es blinda davant la possibilitat d'una altra entrada massiva de persones. Més policia, milers de militars, controls a les carreteres i una nova barrera marítima per evitar que repeteixi l'entrada massiva de fa dues setmanes.
15: 14-15.
1: amb Aurora Rodríguez i Gemma Montero.
24: Fa dies que la crida a fer un altre salt corre per internet i el reforç a banda i banda de la frontera és ben evident, tot plegat mentre la ciutat autònoma milers de persones continuen esperant saber quin serà el seu destí. I anirem de seguida amb la Júlia Manero, l'enviada especial de RAC1 a Ceuta. Mentrestant, a casa nostra la calor va batent rècords, ja hi ha 40 graus a aquesta hora a la Ribera d'Ebre. Serà el 18è dia aquest estiu que s'arriba aquesta xifra. Per això hi ha avisos activats per calor intensa. Aquest cap de setmana la calor fluixarà una mica, però abans, aquesta tarda, els termòmetres tocaran sostre. Martí Oliveres, bon dia.
3: Bon dia, sí, de fet, a aquesta hora ja ens movem entre els 33 i els 37 graus a bona part del país i puntualment s'arriba ja als 40 graus a Ponent i al prelitoral. És el 18è dia d'aquest estiu i, per tant, d'aquest any, que s'arriba aquesta xifra, un valor inèdit fins ara, ja que superem l'anterior rècord de l'any passat, que era de 16 dies arribant a aquests 40 graus. Una temperatura que encara pot pujar una mica més aquesta tarda, amb domini del sol, però també amb tempestes que poden ser localment fortes, sobretot el Prepirineu i la Catalunya central.
24: I una altra xifra sense precedents gens positiva des que va començar la campanya de bany el 15 de juny. 11 persones han mort ofegades en piscines. És la xifra més alta dels últims 10 anys a aquestes alçades de l'estiu i una de les més elevades dels últims anys. I un altre dels titulars del dia és la decisió del govern espanyol d'allargar 3 anys la vida de la central nuclear d'Almaraz a Extremadura per l'impacte de la guerra a l'Orient Mitjà en els costos energètics. Doncs bé, els grups ecologistes troben la decisió un escàndol. En canvi, alcaldes d'Ascó, Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant, on hi ha les nuclears catalanes, ho veuen amb esperança. Ara els escoltarem. Gemma Montero, bon dia.
6: Bon dia.
24: Frenkie de Jong, furiós amb les crítiques.
6: El neerlandès ha reivindicat el seu compromís amb el Barça i ha volgut desmentir les informacions que l'acusaven d'esborrar-se d'algun partit i de tenir mala relació amb Hansi Flick. També ha confessat que va jugar al Mundial amb dolor. De seguida el sentirem. Mentrestant, Rodri s'ha entrenat amb el Manchester City i el seu entrenador, Enzo Maresca, ha dit que el mercat està obert i que pot passar qualsevol cosa. I als europeus d'atletisme, l'equip espanyol acaba de competir a la primera ronda dels relleus de 4x400 en categoria masculina. Bernat Herta hi participava, s'han quedat a les portes de classificar-se per la següent ronda, mentre que en la femenina, Sara Gallego disputarà aquests relleus de 4x400.
24: Són les 2:03. Comencem.
1: 14:15.
24: Ceuta extrema la seguretat davant la possibilitat d'una altra entrada massiva de persones. Per internet corren els missatges que diuen que demà 15 d'agost la frontera estarà oberta. Res més lluny de la realitat. Espanya i el Marroc han augmentat amb escreix la seguretat. Hi ha més d'un 40% més d'agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil, fins a arribar a 1.600. A més de 2.000 militars que fan tasques de suport. Es fan controls a les carreteres, a cotxes i autobusos susceptibles de portar immigrants il·legals. També es fan batudes pels boscos propers a la frontera i s'han instal·lat una nova barrera al mar davant de Ceuta. Un dispositiu que també arriba fins a Melilla, l'altra frontera terrestre entre Europa i Àfrica. Tot plegat per evitar que repeteixi la situació del 30 de juliol, amb l'entrada de 70.000 persones procedents del Marroc. Amb totes aquestes mesures, Ceuta està ara mateix totalment militaritzada, sobretot a les fronteres. Tot plegat mentre milers de migrants continuen voltant pels carrers de la ciutat autònoma. Un dels assentaments més grans és a la platja del Trampolín, on hi ha milers de persones. Anem cap allà amb l'enviada especial de RAC1 a Ceuta. Júlia Manera, bon dia.
7: Bon dia. Sí, aquí a la platja del Trampolín hi ha més de 2.000 migrants que s'han assentat a la sorra. Ho han fet amb cabanes, que han construït ells mateixos amb fulles i branques que han anat trobant per la zona. Estan cuinant, fan vida normal, netegen la roba com si no tinguessin cap intenció del marxar. El govern els ha proporcionat també dutxes i lavabos perquè puguin netejar-se. La majoria d'ells són nois, joves, no es veu cap noia, d'origen subsaharià que comparteixen la zona també amb alguns, però pocs migrants d'origen magrebí. Tots ells expliquen a RAC1 que venen a buscar una vida millor.
23: La majoria quieren venir a España para arreglar su vida, ¿me has entendido? No, a la mayoría tienen 4 diplomas o 5 diplomas. Yo conozco personas, te lo juro, que tienen 5 diplomas y habrán 4 idiomas o 5 idiomas. Quiere cambiar su vida, pero la mayoría están sufriendo aquí.
7: Tot i el reforç policial del govern que ha anunciat aquests dies el ministre Marlaska, en aquest punt ara mateix no hi ha policia, però sí que de tant en tant hi passen camions i furgones de la Guàrdia Civil i l'Exèrcit.
24: Gràcies, Júlia. Tot i els retrets constants en aquesta crisi, avui el PSOE i el PP han fet pinya en una idea. No hi pot haver una altra entrada massiva de migrants. Com dèiem, el missatge arriba just un dia abans d'aquesta crida, de la data que marca aquesta nova crida que ha corregut per xarxes i que anima a travessar la frontera de Ceuta. Amb tot, el PP sí que hi afegeix crítiques. Acusa el govern espanyol de no haver mogut ni un dit per evitar que es repeteixi. Corresponsal de RAC1 a Madrid, Adrià de les Heres, bon dia.
8: Bon dia. El govern espanyol ja fa dies que ha endurit el tom l'objectiu de desactivar una altra entrada massiva a Ceuta. Avui la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha estat l'encarregada de llançar el missatge.
9: Esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada. Desde el respeto a la legalidad y desde el respeto a los procedimientos...
8: Però el PP creu que aquest discurs són sopars de duro. El vicesecretari de Política Autonòmica i Local dels Populars, Elías Bendodo, reclama garanties per evitar que torni a passar.
10: Los ministros Marlaska, Robles, Álvarez, Bolaños, aquí todo el mundo habla, pero nadie explica nada. Han aparecido, se han hecho la foto, pero no explican realmente qué pasó. Y lo más importante, ningún ministro ni el presidente del gobierno nos explica qué va a hacer para que esto no vuelva a pasar.
8: Els populars critiquen que el govern espanyol s'hagi pres més seriosament el dispositiu per l'eclipsi que la seguretat de la frontera amb el Marroc.
5: I qui tampoc vol que torni a passar, qui demana que no repeteixi ni demà ni demà i més, ni mai més, és el president de Ceuta, Juan Jesús Vives. De fet, avui mateix ha demanat endurir la normativa perquè en cas d'una entrada massiva, com la del passat 30 i 31 de juliol, l'expulsió de persones sigui immediata. Vives assegura que el que va passar no té res a veure amb una crisi migratòria.
11: No puedo entender que si una parte de nuestro territorio es invadida, no haya un mecanismo legal que permita una actuación expeditiva e inmediata para la devolución de estas personas que entraron de manera ilegal e irregular en este territorio. Y si eso es fruto de que no existe la norma que dé respuesta a esta exigencia, debería de existir.
5: Ho ha dit acompanyat del president del Senat, Pedro Royán, que avui ha visitat la ciutat autònoma i ha convidat les Corts espanyoles a que s'arremanguin i es posin a treballar. A casa nostra, avui, Catalunya sumarà el 18è dia d'estiu per sobre dels 40 graus, una dada inèdita fins ara. El cas és que l'últim rècord el tenia l'any passat, amb

0: Durant la nit i la matinada, de fet, aquesta propera nit pot ser tan o més feixuga que l'anterior a l'àmbit metropolità de Barcelona, amb un avís de perill de calor nocturna més marcat al Barcelonès i al Baix Llobregat.
1: Les calorades dels últims dies també pinten bona part del mapa de Catalunya de color vermell per l'alt risc d'incendi. Gairebé 800 municipis estan en perill alt o molt alt. De fet, només hi ha dues comarques on no hi hagi cap poble amb el pla alfa dels agents rurals en aquest nivell. Són la Cerdanya i la Vall d'Aran, tot plegat a les portes d'un cap de setmana on hi haurà un munt de festes majors a Catalunya, i això fa que les autoritats estiguin especialment alerta. Avui a tot arreu on hi hagi perill molt alt d'incendis està prohibit llançar petards a menys de mig quilòmetre de zones boscoses. A més, tampoc es poden fer servir bufadors ni serres radials ni cap eina que pugui provocar guspires. Mentrestant, els incendis a Osca i Huelva continuen cremant descontrolats. El de l'Aragó és ara el que avança amb més voracitat i ja ha cremat 8.000 hectàrees, gairebé 2.000 més que ahir, Joel Penya.
2: A Osca, l'incendi que va començar a les Penyes de Rigros ja ha obligat a evacuar 16 municipis. En total, són 830 persones que han hagut de marxar de casa des que va començar el foc. A més, les flames van amenaçar els monestirs de Sant Joan de la Penya, un important complex artístic d'alt valor històric. En canvi, a Huelva, l'àrea afectada es manté en les 31.000 hectàrees i aquest matí el conseller de Presidència, Antonio Sanz, ha explicat que bona part del perímetre es manté estable.
3: De lo que no es flanco este, está actualmente contenido, sin frente activo, aunque con puntos que siempre, hasta que no se dé por controlado y extinguido el incendio, pues son puntos calientes. Eso nos permite hablar de una evolución distinta del incendio.
2: Tot i això, encara hi ha més de 660 persones evacuades.
1: I aquest està sent un any negre a les piscines. Des que va començar la campanya de bany el 15 de juny han mort 11 persones en aquesta mena d'equipaments. L'última va ser ha estat aquesta nit una dona de 84 anys a Castelldefels, al Baix Llobregat. Aquestes 11 víctimes suposen la xifra més alta registrada en l'última dècada, en els últims 10 anys, a aquestes alçades de l'estiu. Eudald Martínez.
4: Així ho indiquen les dades de Protecció Civil consultades per RAC1. De fet, la xifra de víctimes d'aquest any ja supera de llarg la que hi ha hagut els últims estius sencers. L'any passat, per exemple, en tot l'estiu només hi va haver 4 ofegaments a piscines, fa 2 en van ser 7, i el 2023 n'hi va haver 11, els mateixos que ara, quan encara queda un mes de campanya. El sotsdirector de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, admet que la forta calor de l'estiu ha fet créixer l'afluència de gent a les piscines.
5: Tot apunta a una major afluència de persones a les piscines deguda a les onades de calor que portem des de l'inici de l'estiu. Contra més persones estan en ús d'aquestes piscines, més possibilitats hi ha que es produeixi un afegament.
4: Dels 52 morts que hi ha hagut a les piscines els últims 6 anys, gairebé 2 de cada 3 víctimes tenien més de 65 anys. En canvi, en el cas dels ferits, la majoria són menors d'edat. El 67% dels ofegaments mortals els últims 6 anys han estat a piscines privades, moltes, per tant, sense servei de socorrisme.
1: I aquestes alçades de l'estiu, la sequera també passa factura al subministrament d'aigua a diverses poblacions del país. A Olost, al Lluçanès, l'aigua de l'Aixeta ha deixat de ser potable i al Pirineu, al Pont de Suert, fa dies que l'Ajuntament n'ha de repartir amb camions cisterna. El problema és que plou poc i a l'estiu el consum es dispara, Víctor Massip.
6: En el cas d'Olost, fa més de 2 mesos que no plou prou per omplir el pantà que garanteix l'aigua al municipi. A la sequera s'hi afegeix la calor i que l'aigua està estancada. Això ha provocat que pugin els nivells de manganès, un mineral que hi ha als fangs del fons del pantà. L'alcalde d'Olost, Gil Salvans, ha explicat a RAC1 que, tot i que l'aigua ha deixat de ser potable, la salut dels veïns no perilla.
7: No estem preocupats per la salut, diguéssim, no hi ha risc de toxicitat a l'aigua, però sí que el problema del manganès és que quan amb concentracions una mica més altes del que és normal, quan el barreix amb clor, fa una reacció que dona un tint més groguenc a l'aigua.
6: Si les previsions de pluja fallen, Olost se planteja abastir-se amb cisternes d'aigua. És el cas del Pont de Suert, on l'Ajuntament ha de portar aigua a diversos nuclis de població, sobretot allà on se concentra el turisme i les segones residències. A aquest augment de consum s'hi afegeix la demanda que tenen sectors com la indústria i la ramaderia.
1: Doncs problemes d'aigua perquè en moltes poblacions augmenta el consum amb l'arribada del turisme. Estem a 15 d'agost, pràcticament, és demà, el festiu, dissabte, i per tant un cap de setmana d'aquells que estan marcats al calendari com un dels que registren més moviment. De fet, a aquesta hora hi ha cues de fins a 9 quilòmetres a l'AP7, a la Jonquera, en direcció França. Un moviment que també es nota a l'aeroport del Prat, coincidint amb aquest festiu del 15 d'agost, es preveu que fins diumenge s'enlairin pràcticament 22.500 vols. El dia amb més activitat serà avui, amb gairebé 7.500 operacions programades. Un trànsit aeri que coincideix amb els controls establerts pels viatgers que venen d'Itàlia i amb la vaga dels treballadors de l'empresa Ground Force, treballadors de terra. Una pausa i de seguida parlem de les nuclears i el seu futur.

0: HAC1. Entrar a la dutxa no hauria de ser un esport de risc. Si encara tens banyera, aquest agost és el moment de canviar-la per un plat de dutxa.
1: A Servei Estació t'ho fem tot. T'assessorem, t'ho instal·lem, t'ho financem a la teva mida i t'ho fem ara, a l'agost.
0: Més còmode, més pràctic, més segur. I per combatre aquesta calor, vine a Servei Estació i et regalem un gelat High Cream.
1: Servei Estació. Treu la banyera, estrena dutxa.
2: Raül, em vull separar.
3: Però què dius?
2: Canviaré el sofà per dues butaques elèctriques de Galeries del Tresillo. Una per a tu i una per a mi. Separadetes. Això sí, en Beethoven seu amb mi. Descobreix les butaques de Galeries del Tresillo. Una selecció exclusiva amb la màxima comoditat i uns descomptes increïbles. Galeries del Tresillo.
4: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la llobeta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
5: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
6: RAC 1. Aquest diumenge la Lliga de Primera i Segona comencen a RAC 1. A les 7, des de l'RCD Stadium, Espanyol Llevant. Els blanquiblaus volen tenir un bon inici a casa davant la seva afició.
7: Edu Expósito, li cau mort en Pol, el xot, gol!
6: Viviu el partit en directe amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. També a les 7 a Montilivi, Girona-Leganés. El debut del Girona segona amb Miquel Agut i els comentaris de Marc Brugué.
8: De fons a la dreta, a la centre de l'àrea, gol!
6: Molt pendents de la resta de la jornada primera i segona. Aquest diumenge torna la Lliga a RAC 1. Espanyol Llevant de primera i Girona Leganés de segona. L'Espanyol i el Girona Juga RAC1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
9: RAC1. Tots som un milió.
10: RAC1.
11: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
12: Un tauró, un tauró!
13: Per favor, sortiu de l'aigua! Fora! Au! Au!
14: Traieu aquell nen, que s'acosta!
15: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
12: Quins nervis, socors!
14: Ah, heu picat, que era de mentida l'aleta!
6: Així sona l'estiu a RAC1.
16: Estadella, et pelaré.
17: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
14: No, no, pareu, pareu, pareu! Oh, que era una broma!
9: RAC1, tots som un milió.
18: Escolta, navega, descarrega, informa't i descobreix.
6: Tot l'univers RAC1 i RAC més 1 és a l'aplicació.
19: Fàcil, intuitiva i renovada.
6: I escolta el que vols, quan ho vols.
20: Revifa el debat sobre les nuclears. Avui el govern espanyol ha donat llum verd d'allargar la vida de la central d'Almaraz, almenys fins al 2030. La planta d'Extremadura havia de tancar l'any que ve, però al final l'Estat n'ha acabat ampliant el funcionament 3 anys. La raó és l'impacte que té el conflicte a l'Orient Mitjà en els preus de l'energia, una pardo.
21: La inestabilitat política i els sotracs en els preus del gas han donat corda a la indústria nuclear per demanar que les centrals continuïn obertes. Així és com ha justificat el govern espanyol la decisió d'allargar la vida de la central nuclear d'Almaraz. A més, insisteixen que la central és segura pels veïns d'Extremadura i diuen que això no canvia de cap manera l'aposta per les renovables. Tampoc modifica el pla per posar fi a les centrals nuclears de l'Estat, que preveu anar-les tancant esglaonadament fins al 2035. Almaraz, al cop de volant del govern, hi allarga la vida 3 anys. Això vol dir que el tancament coincidirà amb el de les centrals d'Escou i Cofrents.
20: La decisió és un precedent que no passa per alt a les centrals nuclears i les poblacions catalanes que les acullen, mentre els grups ecologistes posen el crit al cel. Els municipis amb centrals a prop celebren la notícia. Tant Ascó, amb dos reactors nuclears a la Ribera d'Ebre, com Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant amb un reactor nuclear, veuen una oportunitat per allargar la vida de les seves centrals. Tots tres reactors haurien de clausurar-se a la primera meitat de la propera dècada, si el govern espanyol manté el full de ruta aprovat. Anem a Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
0: Bon dia, Aurora. De fet, l'executiu de Pedro Sánchez va aprovar tancar Ascó 1 el 2030, Ascó 2 el 2032 i Vandellós 2 el 2035. L'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribas, aplaudit públicament aquest matí la pròrroga de 5 anys al Manaz i ve una porta oberta, diu, allargar la vida útil dels dos reactors que hi ha a la Ribera d'Ebre.
3: Alegria de que arribi aquesta notícia, aquesta pròrroga de dels dos reactors del Manaz, a nivell de conjunt de país, però també a nivell de territori, evidentment, doncs, perquè portem temps treballant doncs, pels llocs de treball que generen.
0: Una lectura semblant, la que ha fet també aquest matí, després de conèixer la decisió del govern espanyol, l'alcaldessa de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Assumpció Castellví.
22: I, per tant, doncs, allargar res només ha senyat el sentit comú i la veritat doncs, és la manera en què puguem tindre energia i potència, que és el que necessitem.
0: La notícia, en canvi, ha generat una forta indignació entre els grups ecologistes com el JPEC o Ecologistes en Acció, molt arrelats al territori, que ja estemien la pròrroga al Manaz. Fa anys que, de fet, alerten dels plans ocults, diuen, del govern per seguir el joc a les elèctriques, d'allargar el tancament del parc nuclear que hi ha a Catalunya.
20: I hi ha més grups que no estan d'acord amb aquesta decisió del govern espanyol en l'àmbit polític. Hi ha que es posen les mans al cap, com els comuns, que el rebutgen de totes. N'ha parlat el portaveu del grup i ministre, Ernest Urtasun.
23: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears. I, en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
20: Per això exigeixen que el calendari que van pactar no quedi en paper mullat. I a Colòmbia, quan ja queden poques possibilitats, per no dir cap, de trobar supervivents, hi ha 500 persones que continuen desaparegudes després del terratrèmol que dilluns va sacsejar el país. L'última actualització de la xifra de morts és de 281 víctimes i el nombre de ferits frega els 4.000. Entre les víctimes mortals hi ha un home amb doble nacionalitat espanyola i colombiana. Ara bé, la xifra d'espanyols amb qui encara no s'ha pogut contactar ha baixat les últimes hores de 75 a només 12 persones. I els contactes catalans d'antivirus donen negatiu i ja s'esperen per sortir de l'aïllament domiciliari aquest proper dia 30 d'aquest mes d'agost. Salut va fer-los les PCRs el 7 d'agost, fa una setmana, i tots són asimptomàtics. Per això el departament també apunta que, tot i haver d'estar-se a casa dues setmanes més, ja no tenen capacitat de transmissió, Joel.
24: Els tres contactes són persones que van volar amb el pacient de Galícia en un dels avions que va agafar per anar de Buenos Aires a França amb escala a Espanya. Abans d'arribar a la destinació, va presentar símptomes i van demanar-li que s'aïllés. Després d'estudiar els possibles contactes a Catalunya, hi han trobat que n'hi ha 3 que ja han donat negatiu i han d'esperar que passin 42 dies des que van compartir vol per sortir de casa. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha explicat a RAC1 que el virus no tindrà més recorregut.
25: Tenim la mala sort, que és la varietat Andes, que es pot transmetre de persona a persona, si no encara estaríem més tranquils, però realment en el cas que ens ocupa, doncs les possibilitats de contagi són ínfimes. Per una altra variable que no hem comentat, que és que la persona que va sortir positiva tenia unes càrregues virals molt, molt baixes.
24: Tampoc espera que hi hagi més contactes a Catalunya després de l'estudi que han fet els governs espanyol i francès.
20: I les imatges d'aglomeracions als trens i les estacions durant l'anada i la tornada de l'eclipsi de dimecres continuen aixecant polseguera. Rodalies i el govern neguen que hi hagués una falta de previsió. Defensen que es van incrementar les places de molts trens i que en alguns casos fins i tot es va duplicar. Ara bé, les dades mostren que bona part d'aquest reforç a l'hora de la veritat va quedar en paper mullat, Eudald.
26: Renfe assegura que la capacitat de l'R15 dels trens amb destinació cap al sud aquest dimecres va passar de 1.800 a 3.600 places. Per la seva banda, l'R16 va passar de 1.000 a 1.600. Tot i això, aquestes dades no tenen en compte que a mitja tarda es va haver de cancel·lar un tren a l'estació de Sants que anava fins a Tortosa. Segons les dades que publica el Digital Nació, aquest tren tenia un màxim de 1.100 places, de manera que l'oferta real a la tarda per baixar fins a Tarragona i l'Ebre va acabar sent de poc més de 320 places.
20: Aquest migdia també hi ha hagut problemes a Rodalies. La circulació de trens a les línies R11 i R2 Nord ha quedat aturada durant gairebé una hora entre Sant Andreu i Granollers Centre per un atropellament mortal. Des de fa una mica més de mitja hora que els trens tornen a circular, però ho fan per via única. Justament avui Renfe ha anunciat que posa en marxa un servei d'autobusos a l'R3, connectarà les estacions de la Garriga i Puigcerdà. L'objectiu és reforçar el servei després que en els últims dies s'hi han registrat diverses incidències, entre altres per diversos robatoris de cable i també per la caiguda d'un arbre durant els episodis de pluges intenses. Educació detecta dificultats d'aprenentatge en la lectura i la competència oral en 3 de cada 10 alumnes de primer de primària. Són els resultats de les noves proves que s'han fet aquest any i que busquen anticipar la detecció d'aquests problemes per corregir-los a temps. Aquest curs s'han fet a primer i tercer de primària, però la conselleria ja ha anunciat que el curs que ve també s'estendran a 5è.
26: Aquest curs les proves s'han fet a 23.000 alumnes de primer i tercer de primària de 450 escoles del país. L'ampliació de cara al curs que ve a 5è farà que el programa arribi a 36.000 infants. La directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella, explica l'objectiu d'aquesta extensió.
1: Potser seran alumnes que no havien passat les proves en cursos anteriors o que són alumnes de nova incorporació al sistema educatiu. Creiem que 5è és un moment especialment adequat perquè permet identificar aquestes necessitats amb prou antelació i poder planificar intervencions educatives tant a 5è com a 6è.
26: Educació explica que les proves d'aquest any a primer s'han centrat a analitzar aspectes com la competència lectora i oral. 7 de cada 10 alumnes s'han situat en un nivell universal, mentre que la resta els han detectat dificultats. Pel que fa a tercer de primària, on s'ha detectat més marge de millora, és en la comprensió lectora. La conselleria remarca que els resultats de les proves no impliquen cap diagnòstic de trastorns d'aprenentatge, sinó que són indicadors que serveixen als docents per intentar corregir aquestes situacions abans que impliquin problemes més crònics.
20: I el govern accelera el desplegament de l'agència tributària. Ara ha llogat un edifici de 6.000 metres quadrats al districte 22 arroba Barcelona. S'instal·larà l'oficina del Barcelonès Nord, però també altres serveis vinculats a la campanya de la renda. L'objectiu del Departament d'Economia, ja ho recordareu, és recaptar i gestionar tot l'IRPF el 2029. Laia Colomer.
2: Sí, és un dels acords del PSC amb Esquerra per la investidura de Salvador Illa, però que s'ha anat endarrerint. El 2029 és la data que marca el full de ruta del govern i fins llavors s'ha d'anar desplegant l'agència tributària. Amb el lloguer d'aquest edifici, el 22 arroba, es fa un pas més. De fet, algunes de les oficines que hi aniran a parar són precisament per serveis vinculats a la campanya de la renda. Ho detalla un comunicat d'avui del Departament d'Economia. A l'edifici, que costarà més de 120.000 euros al mes, també s'hi reubicaran alguns despatxos del Departament d'Interior, l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari i la Fundació Institució dels Centres de Recerca.
20: I en plena de successos, els Mossos han detingut dues persones per agredir violentament un home al seu domicili a Torelló, a Osona. Júlia Bellvé.
4: Va passar la matinada de diumenge a dilluns a 3:15, quan els agents van rebre l'avís. L'home està ferit molt greu i el van portar a l'hospital. Els presumptes agressors són un home de 46 anys i una dona de 50. Tot i que la investigació està en fase inicial, es descarta que el mòbil de l'assalt fos un robatori. Està previst que avui tots dos passin a mans del jutge.
20: I la policia també ha detingut tres homes d'un grup criminal arran d'un robatori a un domicili de Juneda, a les Garrigues. Els membres estan relacionats amb una banda de atracadors. Quan els van enxampar, estaven a punt de cometre un altre robatori en una casa de Calaf, a la Noia.
4: Els Mossos vinculen almenys un dels detinguts amb la coneguda banda de Los Fantasmas a Xile. El grup tenia un 40 gran que va abandonar el país el mateix dia del robatori a Juneda. El cap de la unitat d'investigació de Mollerussa, Rubén Carrera, explica que una de les estratègies que fan servir és llogar cotxes en un país diferent del que aniran a delinquir.
5: Lloguen vehicles a Espanya i creuen la frontera el mateix dia, cometen robatoris a França i venen cap aquí. Miren de dificultar-nos la tasca al màxim perquè, clar, nosaltres sí que tenim bases de dades, sí que tenim contactes amb les policies de l'Estat, però tu pot ser que detectis una bateria en zona metropolitana de Barcelona que porti efectes que tu entens i pressuposes que són sostrets i resulta que són sostrets a França.
4: Els Mossos van aconseguir identificar els atracadors gràcies als detalls que van donar els veïns. Els detinguts han ingressat a la presó després de passar pel jutjat divendres passat.
20: I encara un altre detingut, aquest cop a Barcelona, és un fugitiu buscat per Islàndia per haver comès un assassinat. El van trobar dimarts allotjat en un hotel del centre de Barcelona. Barcelona, que té ja la Festa Major de Gràcia a punt per donar el tret de sortida. El programa d'actes arrenca aquesta tarda amb la lectura del pregó a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila amb el periodista historiador Vicenç San Clemente. Quan falten poques hores perquè comenci doncs la festa, els bombers de Barcelona enllesteixen els detalls del dispositiu de seguretat. Tant l'Ajuntament com els veïns volen evitar que es repeteixi l'incendi que hi va haver l'any passat al decorat del carrer Verdi. Els bombers han revisat totes les boques d'incendi i les sortides d'aigua per garantir que estan a punt en cas d'emergència. Tot i això, el cap d'unitat del cos, Gerard Prades, confia que la situació de l'any passat no es repetirà.
7: Ha estat, per l'historial dels diferents anys, un cas aïllat. O sigui, no és que tinguem un gran nombre d'incidències, no més que la resta de l'any. I, en aquest sentit, per això aquestes tasques de prevenció, perquè estiguem preparats en el cas que es doni una situació i poder actuar amb la màxima eficàcia.
20: I un altre dels conflictes habituals a la festa és el soroll. Diversos veïns han creat una plataforma anomenada Gràcia Conviu amb la Festa, que reclama un model de festa major més tranquil i amb menys soroll a la nit. En canvi, els organitzadors defensen que els últims anys ja s'han fet canvis per millorar la convivència. Marc Colls.
8: La principal demanda de la nova plataforma veïnal és que els concerts nocturns acabin més aviat per garantir el descans dels veïns. Concretament, demanen que els concerts acabin a les 11 de la nit en comptes de les 3 de la matinada. La plataforma creu que aquesta mesura ajudaria a reduir tant la gentrificació com la massificació turística. Ho ha explicat al Món a RAC1 la Laia, una de les impulsores de la plataforma.
10: El que volem és reduir aquest horari de concerts, que de retruc ens portaria a menys massificació. No cal ser molt intel·ligent per entendre que uns macrofestivals gratuïts als carrers el que porten és gent que vol disfrutar gratuïtament de concerts a Barcelona.
8: La comissió de festes, però, nega que l'augment d'afluència de gent i de turistes sigui a causa dels horaris. N'ha parlat també al Món la vicepresidenta de la Fundació de la Festa Major, Isabel Ribas.
11: Sí que és cert que hi ha carrers que estan més plens que altres, però jo també preguntaria, heu anat per Gràcia un cap de setmana qualsevol que no hi hagi festa major? Heu vist la quantitat de gent que hi ha?
8: La plataforma també es queixa que la comissió no hagi volgut parlar amb ells. Així doncs, el soroll tornarà a ser un dels protagonistes de la festa major d'aquest any.
20: Una festa major on, com cada any, hi haurà cercavila popular, activitats de tota mena i moltíssims concerts, per exemple, amb Every Night, Pepet i Marieta o el Festigàbal, que aquest any programa Uineta i Habla de mi en presente. I una adaptació del musical Els Miserables competirà aquest any al Festival de Cinema de Sant Sebastià. El responsable de la producció és el director francès Fred Cavaller. Serà un dels noms internacionals destacats. L'altre, s'ha anunciat també avui, és el de Jesse Eisenberg, un dels actors de la xarxa social que ara dirigeix la pel·lícula El Debut, amb Julianne Moore com a protagonista, Bàrbara Padilla.
12: El director francès Fred Cavaller porta a competició a Sant Sebastià una adaptació del musical Els Miserables de Victor Hugo. La producció la protagonitzen Vincent Landan, Tahar Rahim i Noemí Merlant. Cavaller és autor de les pel·lícules Manual d'un Garrepa, El Joc i Adéu, Senyor Huffman. Per la seva banda, el director nord-americà Jesse Eisenberg, actor de la xarxa social i actor i director de Real Pain, presenta la seva tercera pel·lícula com a director, El Debut, amb ell mateix, Julianne Moore i Paul Giamatti al repartiment. Explica com una mestressa de casa es converteix de cop en una estrella de la música. Aquests nous títols s'afegeixen als 10 que ja s'havien anunciat i que també competiran per endur-se la Conxa d'Or. Per cert que tant Eisenberg com Moore seran presents al certamen.
20: I obrim ara l'agenda de concerts del dia. Rigoberta Bandini actua avui a 11:15 de la nit al Festival de la Porta Ferrada a Sant Feliu de Guíxols. També pujarà a l'escenari del festival una mica abans, a les 9, Maria Jaume. Mentrestant, la Ludwig Bank visita l'Occident Summerfest Cerdanya a Puigcerdà. I actuen a les 9 de la nit. Els miris com...
13: 14:15. Amb Aurora Rodríguez i Gemma Montero.
20: I Frenkie de Jong reivindica el seu compromís amb el Barça.
15: El neerlandès ha volgut desmentir avui les informacions que l'acusaven de no estar implicat amb l'equip, d'esborrar-se d'algun partit, per exemple, i de no tenir una bona relació amb Hansi Flick. De seguida el sentirem. Mentrestant, Rodri avui s'ha entrenat amb el Manchester City i també hem de sentir el seu entrenador, Enzo Maresca, que ha dit que el mercat està obert.
13: A RAC1. Yeah. 14:15.
15: De seguida repassem l'estat dels informes de mercat del Club Blaugrana, del Barça, però abans, Frenkie de Jong avui ha parlat en una entrevista a Barça Play. Àlex Pintanel, bon dia.
27: Què tal? Bon dia, Gemma.
15: Una entrevista que no ens esperàvem, que ha demanat ell fer-la expressament i ha estat molt contundent, tillant de mentides moltes de les coses que s'han dit sobre ell les últimes setmanes.
27: Sí, ha estat una iniciativa del propi futbolista, és a dir, ha estat de Jong qui ha demanat parlar.
8: per aclarir algunes de les informacions que s'han publicat sobre ell i que, segons el seu criteri, són falses i només busquen perjudicar la seva imatge.
6: La gente puede opinar. Entonces, si opinan, Frenkie es mal jugador o Frenkie no sirve para el Barça o Frenkie ha jugado mal. Bueno, puedo estar de acuerdo o no, yo creo que no, pero bueno, es otra cosa. Pero ahora están escribiendo tantas cosas que son falsas y estoy notando que hace daño a la imagen mío.
8: No és el primer cop que De Jong carrega contra els periodistes. Ja ho va fer el 2024, en la prèvia d'un partit europeu a Nàpols. El migcampista garanteix rotundament que és fals que es negués a jugar l'Atlètic de Madrid-Barça de Champions.
6: Que yo he negado a jugar contra el Atlético de Madrid el año pasado en Champions, que es falso, que no es verdad. Es que, como he dicho, mi sueño es jugar en el Barça, sobre todo partidos importantes en Champions. Es que claro que quiero jugar, todo el mundo quiere jugar esos partidos, no entiendo cómo puedes decir que yo he negado a jugar ahí.
8: A més, també ha volgut deixar molt clar que manté una molt bona relació amb Hansi Flick i també amb el club.
6: Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diría.
8: El neerlandès també ha explicat com va patir la famosa lesió durant el Mundial. Va ser fortuït en un entrenament per la caiguda d'un company a sobre. Ha confirmat que els metges de la selecció, una miqueta el que va dir també en el comunicat que ja va fer fa unes setmanes, sí. Que els metges de la selecció holandesa li van dir que la lesió no aniria més i que es van portar una gran sorpresa quan va arribar a Barcelona i es va fer les proves. A partir d'aquí, De Jong, que de moment ha optat per no passar pel quiròfan, posa els cinc sentits en la seva recuperació.
6: Que yo hago todo para estar bien físicamente siempre. Es que como muy bien, hago mis horarios de sueño muy bien, toda mi familia se adapta a mí, es que hago todo lo posible y ahora lo estoy haciendo para volver bien y lo más rápido posible.
8: Finalment, De Jong també ha parlat del que esperava d'aquesta nova temporada, dels nouvinguts, de la Masia, i ha deixat clar que l'objectiu aquesta temporada és la Champions.
6: Estamos con mucha ilusión en todas las competiciones. Es que yo creo que estamos ganando los últimos dos años estamos ganando ya. Pero es claro que nos quedan algunos objetivos que queremos ganar todos los años y bueno, yo creo que es obvio que la Champions nos genera mucha ilusión.
15: Bé, doncs De Jong volia parlar i vaja, ho ha fet, i ben clar. Hi ha altres punts d'interès, Àlex, òbviament, avui al Barça, un ja està pràcticament resolt perquè després de dies de negociacions, Barça i PSG per fi arribaven ahir a un principi d'acord per Ferran Torres.
8: Ha costat, serà a canvi d'uns 50 milions d'euros, la xifra mínima que explicàvem volia al Barça, és una xifra fixa i sense variables, una operació que des del club valoren positivament, tenint en compte que Ferran no volia renovar i que acabava de contractar el 2027. Barça i PSG ja han començat a intercanviar la documentació, ho fan des d'ahir al vespre per formalitzar aquesta operació que es tancarà definitivament, esperen des del club, al llarg del cap de setmana. S'espera que Ferran Torres passi la revisió mèdica a París a les properes hores per poder fer oficial l'arribada a l'equip de Luis Enrique, que per cert ha estat clau, fonamental, en una operació que es va començar a construir poc abans de l'inici del Mundial. Amb la sortida de Ferran, el Barça s'estalvia 7-8 milions d'euros que hauria d'haver pagat al Manchester City en cas d'haver-lo renovat i els 10 que estaven pactats en cas de traspassar-lo per un valor superior als 55 milions.
15: I, per tant, un cop tancada la sortida de Ferran, el següent moviment hauria de ser ja la resolució definitiva del cas Rodri.
8: Sí, són dues operacions que van lligades en clau fair play. La sortida de Ferran ajudarà a fer-li espai a Rodri perquè entre sou i amortització poden alliberar-se al voltant de 20 milions d'euros. Barça i City continuen en converses per oficialitzar l'arribada del migcampista madrileny a Barcelona. Rodri ha estat aquest matí a les instal·lacions del City i Enzo Maresca n'ha parlat en la prèvia de la final de la Community Shield contra l'Arsenal que es disputa diumenge. El tècnic dels Citizens deixa obert el futur del campió del món.
9: El mercat està obert, podem comprar jugadors i podem vendre, pot passar qualsevol cosa. He vist Rodri a l'edifici, li he donat una forta abraçada i sembla que està bé, així que ja veurem què passa.
15: El diàleg en què Julián Álvarez, que és el principal objectiu del Barça, no ho oblidem, per reforçar la davantera, s'ha quedat fora de la convocatòria del partit que juga l'Atlètic de Madrid aquesta tarda davant l'Olímpic de Marsella.
3: Ja estava previst que no entrés a la llista. De fet, Julián s'ha quedat a Madrid juntament amb Musso, Baena i Llorente, que han estat els últims en incorporar-se a la disciplina matalassera. Tots quatre s'han entrenat al Cerro del Espino. Dimecres vinent debuta l'Atlético de Madrid a la Lliga. Data important a tenir en compte. Mentrestant, i tot i la dificultat de l'operació, el Barça que no dona la carpeta Julián per tancada. En aquest sentit, però, al matí, Fabrizio Romano ha tret el nom del colombià de l'Sporting de Portugal, Luis Suárez, en cas que no vingui Julián. L'entorn del futbolista assegura RAC1 que són conscients que no és una prioritat pel Barça, però saben de l'interès del club, que a més l'ha anat a veure en diverses ocasions. Ens consta aquesta passada temporada. La clàusula del colombià és de 80 milions d'euros. Respecte a aquesta informació, fonts del Barça, consultades per RAC1, expliquen que el davanter de l'Sporting de Portugal ara mateix no és opció.
15: Doncs és una altra carpeta, diferent a les altres. Veurem què acaba passant. Alguna cosa més en clau blaugrana?
3: Que l'equip s'ha entrenat aquest matí, que els últims mundialistes en incorporar-se van augmentant a poc les càrregues de treball amb l'objectiu d'assolir el to físic ideal, i finalment recordar que el Barça viatjarà demà a la tarda a Suïssa per jugar diumenge al penúltim amistós abans de començar la Lliga. Serà al camp del Basilea.
15: Gràcies, Àlex.
3: Adeu.
15: Dia de feina també a Valdebebas pel Real Madrid, que continua preparant l'últim amistós de la pretemporada. En aquest cas serà diumenge a la tarda contra el Schalke 04. Clara Rodergas, bon dia.
14: Bon dia. Sí, els homes de José Mourinho, que s'han entrenat aquest matí, primer al gimnàs i després ja sobre la gespa de Valdebebas, fent un treball físic i tàctic. El club ha informat Kendrick ha treballat també a l'interior al gimnàs, mentre que Tchouaméni, amb molèsties musculars, Raúl Asensio i Mendy, lesionats tots dos, s'han exercitat en solitari sobre la gespa. Militao, Rodrigo i Thiago Pitarch continuen fent treball de recuperació al marge del grup. Un dels homes cridats a ser important i recuperar la seva millor versió aquesta temporada, sobretot després del bon mundial que ha fet, és Jude Bellingham. A Real Madrid Televisió, ahir, elogis per Mourinho.
16: Yo siento que yo tengo una relación con él ya, y estoy, es un sueño para mí trabajar con un entrenador como Mourinho. Es solo una ocasión para ver él, pero sí, estoy muy excitado para ver cómo es.
14: Diumenge a les 5 aquest amistós, la setmana que ve ja debuta la Lliga contra l'Espanyol. Per cert, el club està pendent de tancar la sortida de Jacobo Ortega, jugador del filial i el Madrid la temporada passada, que no ha debutat amb el primer equip, però podria sortir. Sortirà baixa per 10 milions gràcies al seu traspàs a l'Estrasburg.
15: Hem repassat l'última hora de Barça, de Madrid i també de l'Atlètic de Madrid, perquè aquest cap de setmana arrenca la primera jornada de Lliga amb gairebé la meitat dels partits ajornats. Roger Jofre, bon dia.
17: Hola, bon dia. Sí, l'inici de la Lliga 2026-2027 serà atípic i només comptarà amb 6 partits. Per una banda, pels equips que han tingut mundialistes de les semifinals o a la final, i per l'altra, que de fet ho vam saber tot just ahir, per un fong que ha malmès la gespa de Balaïdos. Anem a pams. El duel que enfrontava el Celta contra l'Osasuna diumenge a 2:15 de la nit no es disputarà. El motiu és l'estat del terreny de joc de l'estadi del club gallec, que no reuneix les garanties necessàries per poder jugar-hi. Això sí, el partit ja té una nova data fixada, el dijous 27 d'agost a 8:45 del vespre. Una decisió que ha estat presa unilateralment per la Lliga i que no ha agradat gens ni mica a l'Osasuna, que preferia jugar-lo el 24 o 25 de setembre durant l'aturada de seleccions, per no sobrecarregar el calendari. Com dèiem, aquest partit no és l'únic de la primera jornada que no es disputa, però tota la resta ja se sabien des de fa setmanes. Barça, Madrid, Atlètic Club, Real Societat i Betis no juguen fins a la setmana que ve per haver tingut jugadors del seu equip a les semifinals o a la final del Mundial. Qui sí que jugarà aquesta primera jornada, encara que no ho farà fins dimecres a les 9 de la nit, serà l'Atlètic de Madrid contra el Màlaga. El club matalasser, tot i tenir diversos jugadors de la plantilla que van disputar la final del Mundial, va decidir que preferia jugar aquesta primera jornada per evitar tenir 3 partits entre el 23 i el 30 d'agost, mentre que el València-Betis, el Madrid-Real Societat i el Barça-Atlètic Club es jugaran entre el dimarts 25 d'agost i el dijous 27. Amb tot plegat, aquest cap de setmana es viurà una estrena de la Lliga poc habitual. El partit que obre el campionat és l'Alavés-Getafe, el 14è i 7è classificat respectivament l'any passat, que es veuran les cares demà 8:15 de la tarda a Mendizorroza. I també demà juga el Sevilla contra el Rayo Vallecano a 10:15 de la nit. Diumenge serà el torn del Racing Villarreal a les 5 de la tarda i de l'Espanyol Llevant a les 7, mentre que el Depor i l'Elx es veuran les cares dilluns a les 9 del vespre. És a dir, el Barça, vigent campió, debutarà una setmana després i ho farà jugant abans la jornada 2 que la 1. Això sí, el conjunt entrenat per Hansi Flick juga un amistós contra el Basilea aquest diumenge a 4:45 de la tarda, el penúltim de la pretemporada que el Barça tancarà en el trofeu Joan Gamper.
15: Gràcies, Roger. Tot a punt, doncs, per la primera divisió, perquè arrenqui tot plegat, però abans, avui, comença la Lliga de Segona Divisió amb un Reial Societat B Castelló a Zubieta a 9:15 del vespre. Serà la Lliga del Girona i del Sabadell, i que també ha començat amb una situació incòmoda per un dels equips de la categoria, com és el Ceuta. Nil Piera, bon dia.
0: Bon dia, Gemma. Doncs sí, a la prèvia de l'inici de Segona Divisió, totes les mirades s'han centrat en el que serà el segon enfrontament d'aquesta Lliga. Andorra i Ceuta es veuran les cares demà a partir de les 5 de la tarda, en un partit en què la part esportiva ha quedat completament desplaçada a un segon pla. José Juan Romero, entrenador del Ceuta, va parlar ahir en la roda de premsa prèvia a l'enfrontament, on va expressar el seu malestar per haver de parlar de futbol, tot i la situació que travessa la ciutat autònoma.

0: Romero va denunciar la falta de solidaritat més enllà de Ceuta i va assegurar que si fos per ell, el partit no jugaria.
1: Es muy fuerte y si fuera por mí el Ceuta no jugaría en estos momentos, porque creo que debemos de dar todos un golpe en la mesa y decir lo que aquí está pasando y que parece ser que más allá de nuestra frontera poca cuenta se le echa y no es justo. Sé de muchos amigos que tienen a sus hijos en las casas que no quieren salir, en fin, que creo que esto es más grave de lo que fuera se está transmitiendo y nadie hace nada, ¿no?
0: El tècnic, a més, va revelar que la situació dels últims dies ha condicionat alguns fitxatges que havien de fer aquest estiu. I poques hores després d'aquestes declaracions, la Lliga es va pronunciar a través d'un comunicat breu en què va traslladar tot el seu suport tant al club com als seus aficionats, com també a tota la ciutat de Ceuta, a banda de desitjar que la situació torni a la normalitat tan aviat com es pugui. Pel que fa a la resta de la jornada de demà, es jugaran tres partits més. Un Oviedo-Granada, un Cádiz-Celta Fortuna i tancarà el dia un Mallorca-Valladolid.
2: Mentrestant, el debut del Girona encara haurà d'esperar fins al diumenge.
0: Els gironins s'estrenaran a la categoria de plata rebent el Leganés diumenge a les 7 de la tarda a Montilivi. Quique Álvarez podrà comptar pel partit amb Justin i Minsu com a jugadors del primer equip a tots els efectes després que el club anunciés a les últimes hores que els hi donarà fitxa de la primera plantilla. Tots dos van jugar cedits a l'Andorra el curs passat, però el gran rendiment que han donat durant la pretemporada, sumat a la nova situació del club, els han obert les portes del primer equip.
2: El Sabadell serà l'últim equip a debutar a la Lliga 26-27 de segona, juntament amb l'Sporting de Gijón. Els arlequinats s'estrenaran fora de casa i Ferran Costa acaba de confessar que l'equip encara és lluny de la seva millor versió. Pau Bonastre, bon dia.
3: Bon dia. Sí, la primera roda de premsa prèvia de la temporada. S'han acabat ja els amistosos de preparació amb bones sensacions dels arlequinats i ara comença l'hora de la veritat. Tot i això, a l'equip encara li falten reforços en totes les línies i també alguns fitxatges. Els manca rodatge i hem de sumar també futbolistes importants que estan lesionats. Per tot això, el tècnic Ferran Costa creu que cal guanyar temps, ser competitius i esperar que tot es vagi posant a lloc al final del mercat.
4: Si aspirem a incorporar certs jugadors i cert nombre de jugadors i confeccionar la plantilla determinada, és perquè entenem que amb aquesta plantilla som més competitius que en el punt que estem ara. Llavors, si aquestes passes encara ens queden per fer, vol dir que l'equip serà més competitiu segons avancin les jornades.
3: El tècnic ha ressaltat la màxima il·lusió que hi ha a l'equip amb molts jugadors que debutaran aquesta temporada segona i vol aprofitar allò construït el curs passat amb un estil de joc que porten a l'ADN.
4: És innegociable que hem de ser un equip agressiu, un equip que va endavant, un equip que va buscar el rival, un equip que busca la porteria contrària, que vol que passin coses en el partit, que busca incomodar el rival, perquè és el que sentim i perquè tota la nostra gent és el que fa que estigui connectada als partits i es senti identificada amb aquest equip.
3: Ferran Costa també ha demanat a l'afició ser constant aquesta temporada, remar quan les coses no vagin del tot bé. Dilluns, al Molinón, debut esperat contra l'Sporting.
2: Moment també per parlar de la Lliga F. El Barça ja és a Manchester per disputar demà una prova exigent de pretemporada encara contra el City, Clara.
5: L'expedició blaugrana ha aterrat fa ben poca estona i ho ha fet amb una absència destacada, la de Kerolin. Calma, no té cap problema físic. El club li ha donat permís perquè està acabant el trasllat a Barcelona i, a més, encara no té prou rodatge. Per tant, no se trobarà amb les seves excompanyes. A més de la brasilera, Pere Romeu encara tindrà la baixa d'Aitana, molèsties al turmell, a banda de Kika, Alexandri i les mundialistes sub-20 Clara Serra Jordi, Aixa Càmara i Carla Julià. Després de superar el Montpellier per 3-1 en el primer amistós de l'estiu, ara és el torn del campió anglès, i és que l'equip de Manchester va aconseguir frenar el domini del Chelsea, que s'havien dut les últimes 6 lligues per proclamar-se campió de la que és la gran referència, la gran lliga europea, un City que, per cert, té Ben Mit com a fitxatge estrella per aquesta temporada. Els altres dos equips catalans de la Lliga F, l'Espanyol i el Badalona, s'enfronten demà a les 7 de la tarda en partit amistós a la ciutat esportiva Dani Harke. Fins ara les blanquiblaves han firmat una victòria, un empat i una derrota. El Badalona ha sumat 3 triomfs i una derrota.
2: I què més tenim avui en el mercat? Xavi Morlans, bon dia.
6: Bon dia, Gemma. A segona divisió, el Leganés fitxa el davanter basc, un ex del Cura del Mirandés, després de pagar la seva clàusula de rescisió de 800.000 euros. De 21 anys, un ex ha alternat aquesta última temporada al primer equip amb el filial del conjunt de Miranda d'Ebro, marcant 5 gols a segona divisió i 7 a la tercera federació. Fabio Valdé fitxa a canvi de 7 milions d'euros per l'Estrasburg. L'extrem portuguès de 21 anys arriba procedent de l'Hamburg i firma un contracte fins al 2031. Aquesta temporada passada, Valdé ha jugat 17 partits amb els alemanys, on ha marcat un gol i ha donat una assistència. I tenim també dues renovacions. La primera és la del català Víctor Gómez, que amplia la seva vinculació amb l'Sporting de Braga fins al 2030. En cas de complir el seu nou contracte, Víctor arribaria fins a les 8 temporades en el club portuguès. I la segona és la del paraguaià Diego Gómez, que renova 5 temporades més amb una extra opcional amb el Brighton anglès. Gómez va arribar al gener del 2025 al club i ha disputat ja 56 partits en els quals ha marcat 11 gols. Aquest estiu va representar el Paraguai en el Mundial, sent un dels futbolistes importants del conjunt sud-americà que va donar la sorpresa en eliminar Alemanya.
2: Repassem ara altres titulars de futbol.
0: El Comitè Tècnic d'Àrbitres de la Federació Espanyola ha anunciat que una intel·ligència artificial s'encarregarà de triar les jugades que s'analitzaran al programa Tiempo de Revisión. Recordem que aquest espai va néixer el curs passat amb l'objectiu d'analitzar les jugades més polèmiques de cada setmana de manera didàctica. Ara el programa presentarà una imatge renovada amb la incorporació de la IA com a principal novetat, tot i que el CTA podrà incorporar de manera excepcional jugades d'interès que la mateixa IA hagi deixat passar. Tot plegat, el dia que el CTA també ha presentat CARD, un manual digital per unificar i explicar els criteris arbitrals. A través d'aquesta eina, el comitè d'àrbitres pretén establir una referència per jugadors, entrenadors i aficionats a l'hora de conèixer el reglament a través de vídeos i explicacions de la interpretació de la normativa. Més coses, la Federació de Nova Zelanda ha retirat el seu suport a Gianni Infantino i ha demanat una revisió independent de la gestió de l'organisme. Segons ha explicat en un comunicat, consideren que les últimes decisions de la FIFA han conduït a una situació de divisió i desconfiança. La Federació Oceànica es converteix d'aquesta manera en la setena a retirar el seu suport al president de la FIFA. Mentrestant, la Federació del País Caribeny, San Cristóbal i Nieves ha mostrat el seu suport públic a Infantino oposant-se a la postura de la seva confederació, la CONCACAF. I si donem un cop d'ull a la jornada d'amistosos d'avui, podem destacar a l'Atalanta Athletic Club a partir de 3:15. Tots dos equips ja es van enfrontar la temporada passada a la fase de Lliga de la Champions. A la jornada d'ahir, el Nàstic va disputar el trofeu Ciutat de Tarragona contra l'Osca, on els tarragonins van caure a la tanda de penals després d'empatar a 2 al temps reglamentari. A l'altre amistós del dia, el València va guanyar 2-0 a l'Hèrcules.
2: I a les últimes hores, Nil, s'ha tancat també la penúltima ronda prèvia tant de l'Europa League com de la Conference League.
0: Comencem per la Conference perquè l'Inter d'Escaldes Andorra va classificar-se per l'última ronda prèvia. Això vol dir que estem a 180 minuts de veure per primera vegada un equip andorrà en una fase final d'una competició europea. L'Inter va guanyar 0-4 al camp del Flora d'Estònia i es jugarà la plaça a la Conference contra el Drita de Kosovo, que va classificar-se eliminant també el Tre Fiori de San Marino. Un Inter d'Escaldes que es podria trobar en aquesta Conference equips històrics com l'Ajax de Mitchell, que també va classificar-se per l'última ronda, ho va fer sense Ter Stegen, que es va quedar a la banqueta. Els neerlandesos s'enfrontaran al Sion en l'última ronda, que per cert jugarà ja un representant de la Lliga Espanyola, el Getafe de Pepe Bordalás, que la disputarà contra el Partizan de Belgrat. A l'Europa League també va quedar definida l'última ronda prèvia en presència, entre d'altres, del Benfica, que va eliminar el Hearts, subcampió escocès, amb un global de 2-7. El Pafos, que va jugar l'última edició de la Champions, va quedar fora de les prèvies després d'empatar amb els Salzburg, que va fer bo l'avantatge mínim de l'anada. Altres equips que també van avançar de ronda van ser el Besiktas, l'Anderlecht o el Ferencváros.
2: Obrim plana poliesportiva parlant avui dels europeus del atletisme a Birmingham. La catalana Maria Vicente ha començat aquest matí la seva participació, Nil, a l'atletló femení.
0: La d'Hospitalet de Llobregat s'ha estrenat de la millor manera possible, amb la primera plaça dels 100 metres tanques de la seva sèrie. Tot seguit, ha disputat la prova de salt d'alçada en què ha acabat cinquena del seu grup. Vicente s'ha mostrat molt satisfeta amb la seva participació fins al moment.
7: La verdad que estoy muy contenta, siento que he empezado bastante bien, o al menos con buenas sensaciones y me lo estoy pasando muy bien, que era mi objetivo. Estoy disfrutando tanto de mi competición como de la del resto, el tiempo es muy bueno, todo, y las sensaciones también, y ahora descansar para la tarde.
0: Ara mateix Vicente és setena a la classificació amb 2.009 punts, a 126 de la primera plaça que ocupa la polonesa Adriana Solek-Schubert. Aquest vespre l'Hospitalenca disputarà les proves de llançament de pes i dels 200 metres llisos. També la jornada d'aquest matí, l'equip espanyol dels 4x400 relleus femenins amb la barcelonina Sara Gallego s'ha classificat per la final de la prova després de ser segones a la seva eliminatòria. En canvi, l'equip masculí, amb el lleidatà Bernat Erta com un dels seus membres, s'ha quedat a les portes de la final en acabar quarts de la seva sèrie. Erta s'ha mostrat satisfet en ser la primera vegada que competien junts com a equip.
8: Queríamos estar en esa final y ahora pues estamos tristes, estamos tocados por no haberlo logrado, pero yo creo que tal como veníamos, el nivel que ha habido este año y cómo nos hemos desarrollado, tenemos que estar contentos, no creo que hayamos corrido mal. Entonces, yo creo que para ser la primera vez de Juanjo, de Ángel, yo creo que es el principio de algo bonito y hay que seguir trabajando.
2: I recordem que la jornada i vespre, Jael Bestué, la santcoatenca, només va poder ser setena a la final dels 200 metres llisos. D'un europeu a un altre, el de natació, perquè, clara, la sensació catalana d'aquesta cita, Luca Hug, disputarà avui una altra final.
5: El rivat ha aconseguit la classificació pels pèls, això sí, ja que el relleu mixt espanyol del 4% ha firmat el 8è millor temps. Ho ha fet amb una altra catalana, la sabadellenca Ainhoa Campabadal, tots dos acompanyats de Miguel Pérez Godoy i Maria Daza. La final serà cap a un quart de nou. En canvi, males notícies per Nil Cadavall, que ha estat novè de la seva sèrie dels 50 braça i ha quedat eliminat. Un altre nom propi del dia és el de Léon Marchand, l'estrella francesa que anida a casa i que ha debutat als 200 papallona després de renunciar als 200 braça, als 200 estils i als 400 estils. Però no lesió, el doctor ha guanyat la seva sèrie, quart en total, i s'ha classificat per la semifinal d'aquesta tarda, on també seran el Vidal González i Isaac Fernández, nedadors del Club Natació Barcelona i el Club Natació Terrassa, respectivament. De fet, tots dos competiran a la mateixa semifinal que Marchand quan quedin 5 minuts per 8:15 del vespre.
2: I en tenis, triple representació espanyola avui a un Masters 1000 de Cincinnati, on Rafa Hoddart no hi debutarà fins demà, encara amb l'horari per confirmar, Xavi.
6: Començant pel quadre femení, la gallega Jessica Bouza jugarà a les 5 de la tarda el seu partit de 64 anys de final. Ho farà contra l'hongaresa Anna Vondar, de 29 anys i actual número 72 del món. En cas de guanyar, Bouza es veuria les cares en la següent ronda amb la txeca Katerina Siniakova. En el masculí, Pablo Carreño juga la seva eliminatòria contra Tomas Machak, no abans de les 6:10 de la tarda. L'enfrontament correspon també a la ronda de 64 anys i suposa el primer duel entre Carreño i el tenista txec. I l'últim espanyol en jugar avui serà Daniel Mérida, que ho farà no abans de 8:45 del vespre contra el croat Marin Cilic. Mérida ve de fer el seu millor torneig en el circuit ATP després d'arribar fins a la ronda de quarts de final del Masters 1000 de Canadà.
2: I Xavi, què més ens falta per saber?
6: En vela, el català Jordi Xammar i la balear Marta Cardona s'han col·locat líders del campionat del món de 470 que es disputa a Enoshima, Japó, després de signar una primera posició i una cinquena a les dues proves disputades avui. Pel que fa a Sílvia Mas i Alejandro de Macua, la parella catalana ha fet un pas endavant quedant en quarta i novena posició i han assegurat la seva presència en el grup d'or. Al campionat europeu de gimnàstica artística, l'equip espanyol, on 3 de les 5 representants són catalanes, disputarà la final. La santjoanenca Alba Petisco va tenir la millor puntuació de tot el combinat nacional i la sisena millor de totes les atletes. I va acabar també sisena posició en la prova de terra, classificant-se així per la final d'aquesta modalitat. Demà, dissabte, a les 3 del migdia, tindran lloc les finals individuals per a parells i diumenge a les 4 de la tarda la final per equips. En ciclisme, Paula Blasi, vigent campiona a la Volta a Espanya i cinquena classificada en el Tour de França, ha confirmat la seva presència a la segona edició de la Setmana Gran Canària 365. La volta es disputarà del 22 de novembre al 29 del mateix mes i reunirà algunes de les grans figures del ciclisme mundial. El català Adrià Periques correrà avui la 8a etapa de la Volta a Portugal després de guanyar ahir a la tarda la 7a prova. El tonenc de tan sols 20 anys es troba ara mateix com a tercer classificat en la general a 1 minut i 57 segons del líder i en la classificació de joves és primer amb un avantatge d'11 minuts i 9 segons respecte al segon. I el que ja es dona per acabat és la Volta a Colòmbia, quan només s'han corregut 5 de les 9 etapes programades. En un comunicat, l'organització explicava que no volen que algunes de les vies que s'han de tallar pel transcurs de la cursa puguin ser impediments pels serveis d'emergència enmig de la situació que viu el país pel terratrèmol patit aquest dilluns passat.
2: Una pausa i ens actualitzem.
9: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost, estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si a més pagues els repostatges amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
10: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
11: Refresca l'estiu amb un 20% en tots els refrescos de cola només el 14 d'agost. I en tots els gelats el 15 i 16 d'agost. Que t'emportes en un cupó que dona per molt.
12: Ràdio en directe.
13: Actualitzada al minut.
12: Alertes d'última hora.
13: RAC més 1.
12: Notícies.
13: Podcast. Contingut exclusiu.
12: Escolta.
10: Navega.
12: Descarrega.
13: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
12: Fàcil, còmoda.
10: Intuïtiva.
12: I renovada.
13: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
10: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
11: Torna a gaudir d'un estiu supercremós amb el 50 que torna en els iogurts grecs Oikos Pack de 4. Comprant-ne un, la meitat et torna un cupó que et dona per molt fins al 25 d'agost.
13: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
14: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
13: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
14: Verisure.
15: Torna la revista Solo Moto amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
10: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
11: Refresca l'estiu amb un 20% en tots els refrescos de cola només el 14 d'agost. I en tots els gelats el 15 i 16 d'agost. Que t'emportes en un cupó que dona per molt.
2: Les tres recuperem titulars pendents de la situació a Ceuta, que s'ha blindat per la Crida, que fa dies que corre a internet, per fer un altre salt massiu com el del 30 de juliol, demà, 15 d'agost. El govern espanyol ha augmentat fins a 1.600 el nombre d'agents de la policia espanyola i de la Guàrdia Civil. També hi ha 2.000 militars i el Marroc també ha reforçat la vigilància a la seva part de la frontera. I a Catalunya, molt pendents avui de la calor, que deixa pràcticament tot el país amb un alt risc d'incendi. Només dues comarques, la Cerdanya i la Vall d'Aran, queden fora del perill alt o molt alt en el mapa del Pla Alfa. Aquesta calorada, Martí Oliveres, que dispara la temperatura per sobre dels 40 graus ara a aquesta hora a diferents punts del país.
16: Sí, i ja és el 18è dia de l'any que s'arriba a aquesta temperatura tan extrema a casa nostra. Superem l'anterior rècord de l'any passat, que era de 16 dies, ara ja 18, i atenció perquè aquesta tarda encara pot pujar una mica més fins a les 5 quarts de 6 aquest termòmetre a les comarques de l'oest de Catalunya. També es mantenen els avisos de perill per calor nocturna, i és que aquesta propera nit pot ser especialment complicada per descansar al Baix Llobregat i al Barcelonès, on aquest avís és més marcat. Es manté, doncs, la sensació d'aixafogor per aquest cap de setmana a tota la franja litoral, tota la costa. També farà calor a l'interior, tot i que no tant, perquè comença a baixar la temperatura, i a més arriben alguns ruixats. Atenció, demà a la tarda pot ploure de valent a les comarques de Lleida, i entre diumenge i dilluns sembla que poc o molt aquests ruixats podrien acabar-se escampant a qualsevol punt de Catalunya.
2: Davant aquesta previsió de pluges, Protecció Civil ha posat en fase de prealerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions, l'INUNCAT, per pluges intenses a les comarques del centre i l'oest. En aquesta zona es preuen xàfecs que poden acumular fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Per això es demana prudència si es fan desplaçaments i en les activitats a l'aire lliure. I Frenkie de Jong, furiós amb les crítiques.
5: El neerlandès ha desmentit les informacions que l'acusaven de negar-se a jugar contra l'Atlètic de Madrid o de tenir una mala relació amb l'entrenador, amb Hansi Flick. També ha confessat que es va sorprendre amb la seva lesió perquè els metges de la selecció neerlandesa no li van donar gaire importància. Mentrestant, Rodri s'ha entrenat avui amb el Manchester City pendent de la seva arribada al Barça. Avui comença la Lliga de Segona Divisió amb el partit Real Societat B Castelló a 8:45. El Sabadell debutarà dilluns al camp de l'Sporting i el seu tècnic, Ferran Costa, diu que l'equip arlequinat encara no està al nivell desitjat.
2: Doncs tanquem el 14-15 que hem fet la redacció d'informatius i d'esports amb el Marc Selva, el control tècnic. Continuarem pendents de l'actualitat als butlletins, al 9C i amb la Montse Martí, i el podràs amb el Pau Bonastre.
17: Nosaltres tornem demà a les dues. Ara us deixem amb els taloners del Versió. RAC1, bon cap de setmana.
18: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del Versió RAC1.
19: Taloner, és en català, no.
18: Amb Marc Bala
20: i
18: Guillem Estanella.
21: És un normal, home.
22: Ho passo de conya.
19: Doncs pues vinga, anem.
23: Molt bona tarda a tothom. Passen uns minuts de les 3. Som els d'Abans del Claper. Som els taloners!
24: Oh, yeah!
23: Per fi és divendres, Guillem Estadella, guapíssim. Què tal, què dius?
25: Quina alegria, Marbala, molt bé, molt bé. I demà, com dèiem ahir, Santa Maria.
23: Santa Maria.
25: Demà Santa Maria, que és festa.
23: Hi ha molta gent que no ho sembla, però es diu Maria de nom.
25: Sí.
23: Vaig a la meva sogra,
25: sí.
23: Es diu Gemma.
25: Gemma.
23: Però tu vas al... anava a dir, no sé per què.
25: Tu vas al Google, no?
23: Tu vas al Google, no, tu vas al DNI.
25: Sí.
23: I és Maria...
25: Tu vas al DNI, m'agrada molt com...
23: Tu vas al DNI sí. I és Maria Gemma.
25: Maria Gemma? Ostres,
23: i això
25: quina
23: queda...
25: barreja, eh?
23: No, per això hi ha moltes... Mari... La meva mare... Tothom li diu Carme, Carmeta, i és Maria del Carme.
25: Maria del... Home, però té nom ja potent, eh? Maria del Carme.
23: Mari Carmen.
25: Mari Carmen. Tu hi consta en l'Aftrauer.
23: Tu li pots posar Mari o Maria a qualsevol nom davant.
25: Vale, m'agrada, m'agrada. Sí,
23: Josep.
25: Sí.
23: Josep Maria.
25: Jo tinc una àvia que es deia Juana, i era Maria Juana. Marihuana, sí. Li deia Marihuana, sí. Saps?
23: Una àvia?
25: També, sí. Porta...
23: I la van incinerar.
25: La van incinerar, sí, sí. Bueno, tothom rient en aquell funeral, contents, i oi, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo.
23: El submarino.
25: Sí, el submarino. Yellow Submarine. Mira, que eren poc dels Beatles, però...
23: Però això deu passar, eh? Hi ha gent que...
25: No, te fuma porros?
23: No, gent que un cop la cremes, deu sortir d'allà unes farums...
25: Bueno, el dia que cremin el Dandy de Barcelona, aquell senyor, amb tot el que ha begut tota la vida, que ell no coneix l'aigua, vull dir, diré que una, o sigui, la cosa més transparent que ha begut és Ginebra. Vull dir, aquell senyor, el dia que mori, Déu no vulgui que sigui aviat, estarà 4 dies cremant a Barcelona. Vull dir, episodi de contaminació a Barcelona, la Mònica Usardi, hòstia, em posa el Sàhara? No, tenim el Dandy a Barcelona hecho polvo, vull dir, que seria el tema.
23: M'imagino com aquestes pastilletes de la barbacoa que estan fetes per prendre.
25: Tot de greix, allò,
23: sí,
25: eh?
23: Tu, va molt bé, ara no feu foc perquè és estiu. Feu-lo controlat.
25: Feu-lo controlat, això volia dir.
23: Però sí, aquestes pastilletes van molt bé per prendre foc.
25: Sí,
23: I he vist en vídeos d'internet, ara m'estic anant jo per pataneres, però si tu no tens la pastilla aquesta per fer
25: com
23: la barbacoa...
25: Com hem començat parlant de les Maries i estem parlant de barbacoes, ara, eh?
23: El tema és que si tu no tens la pastilleta aquesta que t'aguanta, diguéssim, la flama per poder fer foc, ho pots fer amb un Dorito.
25: Ah, perquè és una merda, allò, tot porta merda, home...
23: Porta molta greix i molta oli de palma i tot això.
25: Sí, haurien de treure pastilles del Dandy de Barcelona, amb una miqueta del greix que li sobra, i jo crema hores i hores
23: pastilles
25: i hores.
23: Pastilles Dandy.
25: Pastilles Dandy.
23: I quan
25: tot
23: crema
25: el foc les toman. Exacte, sí, sí.
23: Bueno, escolteu, que hem de fer un programa... Bueno, no, ja l'hem fet, l'única...
25: Sí, estem tirant refregits.
23: És tàper. Això que se'm tireu ara és tàper, però és tàper molt bo. De fet, ara m'agradaria recordar un moment que va ser històric d'aquesta temporada, que tu, Guillem Estadella, no coneixes la por.
25: No.
23: Tu, Guillem Estadella, ets una persona que no coneix, diguéssim...
25: Els límits.
23: Que és la, no, ni el que és la vergonya, no coneix el que és el... No coneixes, en general.
25: No.
23: I tu vas dir, escolta, jo em planto a Catalunya Ràdio i li regalo al Francesc Garriga una samarreta als taloners.
25: Ara, com ha de ser? Bon rotllo.
26: Però,
23: sí, una mica sí que ho som, però tu en aquest moment no t'agafa una mica de neguit, de dir...
25: No, m'agafa després quan m'ho escolto. En primer moment penso, que divertida, després penso, però com pot ser tan gilipolles?
23: No, home, no, però si és
25: després
23: divertit,
25: l'únic
23: que... Hi ha poca gent que ho pot fer, perquè jo moriria vergonya anant allà i dir, escolta, que està el Garriga.
25: Soc un inconscient.
23: Sí.
25: Soc un inconscient.
23: Bueno, des d'aquí una abraçada
25: a Francesc Garriga. Una màquina.
23: Una abraçada des dels taloners. I recuperem aquest moment fantàstic de Guillem Estadella, sense avisar prèviament, colant-se a Catalunya Ràdio. Tenim l'Estadella a les portes de Catalunya Ràdio per una cosa que va passar ahir durant el programa que fan a les tardes a Catalunya Ràdio, que es diu La Tarda a Catalunya Ràdio.
27: Aquí el títol no enganya.
23: No, no,
27: la tarda i és a Catalunya Ràdio. Mira, en una conversa entre el seu presentador, que és Francesc Garriga, i Juliana Canet, que és una de les membres del programa que no surti d'aquí, que forma part de La Tarda de Catalunya Ràdio, va passar això.
28: És que la Juliana avui ve provocadora. Ve provocadora.
29: No com la resta de dies.
28: Més provocadora. Es pot explicar o no?
1: Porto una samarreta dels Taloners de RAC1. És que no, no entenc quin és el problema.
3: Molt bé, ben lloc on dur-la, vull dir, perfecte.
1: O sigui, no entenc el problema. Ho presenta en Guillem Estadella, que és molt amic meu, em va regalar la samarreta i la porto.
4: És com si en un entrenament del Barça aparegués un jugador vestit amb una samarreta del Madrid.
23: Aviam, aquí hem de fer algunes puntualitzacions.
4: Sí.
23: Aviam, Juliana Canet ahir es va presentar a treballar amb la samarreta, com heu sentit, dels Taloners de RAC1 a Catalunya Ràdio, i semblava que generava una mica de polèmica, però clar, a la reunió d'aquest matí nosaltres estàvem comentant que

0: minuts de les 3, això sonarà molt fort. Guillem Estadella és a les portes de Catalunya Ràdio. Guillem Estadella, bona tarda.
1: Bona tarda, què tal, com esteu? Amb alegria i amb il·lusió.
2: Hola, Cristian.
1: Ara mateix estic veient, em sento, no sé, com, a la trinxera.
0: Sí, perdona, sí.
2: És que t'anava a dir, Guillem, t'agrada l'acció, Anand?
1: Sí, m'agrada l'acció perquè jo he vingut aquí a posar pau entre Catalunya Ràdio i RAC1. M'acabo de trobar ara mateix sortint de Catalunya Ràdio, Francesc Domènech, excompany del Versió RAC1.
3: Home,
1: com estàs?
3: Hola, com estem?
1: Et dic una cosa...
4: Crec que feia molts anys que ningú em deia Francesc Domènech, però t'agraeixo, només bueno, que el meu gestor i algun
1: advocat. Una mica per posar en molt sense bé, context, no? Vull dir que tu ets el teu nom del DNI, de
4: Fran,
1: no?
4: Fran.
3: Sí, és el meu nom del DNI, la gent em coneix pel nom del DNI, sí.
1: Apalem, tu, clar, vas anar de RAC1 a Catalunya Ràdio, què tal? Bé? Et paguen millor? Com està?
4: Vaig fer un any de pont per no ser el Figo del grup Godó.
1: Escolta, mira, és que m'ha vingut de perles perquè sé, just em presentàveu i la meva missió avui és entrar a Catalunya Ràdio i entregar-li una samarreta a Francesc Garriga.
4: Ah, Francesc Garriga?
1: Sí.
3: Mira, pots veure des d'aquí, la tercera planta, allà dalt, de tot, com els...
0: Crida'l!
3: Podem veure, acosteu el micròfon.
0: Aviam si surt per la finestra.
3: A la tercera planta veus a Francesc Garriga, allà el tens.
1: O sigui, tu creus... O sigui, però
3: si tu creus que s'hi estrapa per la paret?
1: Perquè entrar tu creus que no puc entrar, eh?
4: Vols que ho intentem?
1: Intentem o què?
4: Anem-hi, va.
1: Vinga, va.
0: Ara mateix Guillem Estadella entrant a Catalunya Ràdio, eh?
1: Bueno, estic aquí aproximant-me ara mateix perquè estava una mica lluny per si hi havia francotiradors i tal.
0: No, home.
1: Bueno, teniu molta pasta, com podríeu tenir perfectament francotiradores amb la pasta que teniu aquí.
4: Aviseu a la ràdio que tenia un dinar jo, que arribaré tard.
1: Ah, vale.
2: Vale.
1: No, Max, aquí he d'avisar jo?
4: Els meus fills, que arribaré tard al dia.
1: Ah, vale.
2: Bueno, tens molts dies per veure'ls.
1: Avisem els fills del Fran Domènech que arribarà tard. Vull dir que... Ah, perdona, però si el Francesc Garriga està gravant ara aquí a baix, no?
4: Fixa't, tio. No, vigila, que està vermell.
1: Ah, hòstia, és que anem amb la... Alba, l'Alba Castellví, que va loca, que la bona en vermell, per favor.
0: Ah, pensar que deia que estava en vermell el pilot de l'estudi.
4: Potser hi ha el Barça, no?
1: Ah, que avui hi ha Barça.
4: Avui.
2: Ah,
1: i plega abans i tot, o què?
4: Potser grava i...
1: Vaja màquina, no?
0: M'estàs dient que grava el programa i som els únics que el fem en directe?
1: Pues espera, mira, és que efectivament, és que ara mateix... Bueno, estem creuant ara mateix... Mira, ui, quina vergonya, perquè clar, ara ens pot veure, perquè és aquest estudi que està aquí sota.
0: Ai. Però si
2: vas per allà, és que ells tenen finestres.
1: Ah, passo per darrere, clar, tenen finestres, clar, tenen llum natural.
2: Uau.
1: Mira, ostres, sí, està el Francesc Garriga.
4: Jo tapo ara.
1: Tu em tapes.
0: Heu fet contacte visual, Guillem?
1: No.
4: Ah, ja està.
1: Ah, mira, hola, què tal? Pues mira, el que passa és que està gravant ara mateix en... Què fem amb això?
2: Bueno, que t'incorpori, que t'incorpori.
4: Gravi, fins quina hora dura això vostre?
1: Que nosaltres fem de 3 a 4.
4: Sí, pues t'esperes que acabi de gravar.
1: Tu ens escoltes o què?
4: No. Jo us escolto a vegades.
1: Ah, sí? Ah, Cookie?
4: Sí que us escolto. Sí.
1: Ah, bé.
4: Sí. Els taloners, no?
1: Sí.
4: El taló, no?
1: Sí.
4: Home, sí. Pel que cobreu.
1: Bueno, nois, això és molt incòmode. Estic ara mateix a les portes de Catalunya Ràdio. Ui, hola.
4: Jo també estic molt incòmode ara.
1: Tu creus que...
4: Oi, hola.
1: Tu creus que... Jo vull...
4: Només... Jo anava a casa, eh?
1: Jo vinc... Ja, tu, amb els teus fills.
4: Sí.
1: Jo vinc amb unes samarretes dels taloners del Versió RAC1 perquè Francesc Garriga no s'emprenyi. Tu em pots ajudar o què?
4: Perquè no s'emprenya aquí, amb vosaltres.
1: No, perquè jo estava una mica emprenyada perquè va venir la Juliana Canet amb la samarreta, va dir, hòstia, aquí no és el lloc, tal i qual. Jo crec que tenia gelos de no tenir la samarreta.
2: Totalment.
1: Ah, xulíssima.
4: Ah, bueno, doncs escolta'm.
1: Mira, donaré una a tu també. Mira, porto 3.
4: Home.
1: Mira, aquí, només tinc XLs, eh? Mira. Això et va bé.
0: Per dormir va bé.
1: Mira, quina és? Sí, efectivament. Aquí tens.
4: Mira, me la poso perfecta per fer de sonàmbula a la nit, com un fantasma.
2: Fantàstic.
4: Sí.
1: Vale, doncs anem a entrar, no?
4: Una pregunta a recepció,
1: va. Jo pregunto.
4: Vols que vingui jo també?
1: Sí, mira. Ui.
2: Que maco, que tòmia.
1: Què tal?
0: Molt maco, el Fran.
1: Ara mateix, eh? Hola, què passa?
5: Aviam.
1: Hola.
0: Ui.
2: Ai.
5: Donar-li una samarreta al Francesc Garriga de Catalunya Ràdio.
1: Sí, que es va emprenyar ahir perquè no tenia una i dic, venim a portar-li una samarreta.
6: Espera, a veure si, perquè està gravant.
1: Ara. Està gravant?
5: Ah, està gravant.
1: Ah, va.
0: Això vol dir que no va en directe. Està gravant programa.
1: Bueno, bé.
6: Hola, escolta, com vols que li... Venen de
1: Ràdio? Ah, sí.
6: Nois, però... que li porten una samarreta a Francesc.
2: Ai.
1: Canto.
6: No sé.
1: Som bona gent, eh?
6: Esteu gravant.
0: Estem en directe. Digue-li.
6: Vale, si pot esperar.
0: Les 3 i 12.
1: Ah, per 10 minutets?
4: Ja t'he dit.
1: Ah, doncs jo espero, eh? Sí, esperem o què, nois?
4: Sí, esperem. Clar. Que jo me'n vaig a dinar amb els meus fills, vale?
1: Ah,
4: ha avisat el Carles o no?
1: El què?
4: Ha avisat el Marbala, perdó?
1: Ah, no, doncs et senten ara mateix, si vols, eh?
4: Que la Carla i el Max els hi digui, que arribo tard, els meus fills.
1: Vale.
0: Però ja el senten amb ell, directament, eh?
1: T'estan sentint, vols enviar alguna salutació o alguna cosa als teus fills?
4: Els meus fills sí, que els estimo molt.
2: Oh.
0: Serà el dia del pare, d'aquí res, eh?
1: Dos darrere, la samarreta per tu.
4: O el Marc, a l'Alba i, escolta'm, que som molt fans.
1: Moltes
2: hola,
1: gràcies.
2: Guapíssim.
0: Una abraçada, Fran.
2: Ets el millor.
1: Esperem aquí fora 10 minuts. Vale, perfecte. Pues ara entro d'aquí 10 minuts, entro com un clau, eh? Gràcies, fins ara, màquines. Molt bé. Doncs escolta'm, nois, que acaba d'aquí 10 minuts, això. Què fem?
2: Vale, tu posa't en un raconet, Cuca, que no molestis.
0: Però ets...
3: Aquí, vale.
0: On t'he d'imaginar ara mateix? En quin lloc del...
1: Jo ara mateix sóc a la porta. Hosti, passa molta vergonya.

0: Jo m'estic tancant una de portes avui.
1: Però no t'han deixat accedir a dins? No et pots esperar a dins?
0: No, perquè suposo que m'hauré d'acreditar o algú. Hem tingut gestions, sí? M'he fet molt amic de la senyora de recepció.
1: Ai, que
0: he regalat una samarreta als taloners.
2: Vale, perfecte.
0: I ara mateix tenim aquí amb nosaltres a Francesc Garriga. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Bravo.
3: Programa.
0: Escolta'm, què estàveu gravant ara? Que avui aprofiteu per plegar abans o què?
3: No, era una cosa d'uns actors i una actriu que no podien venir en directe. I
0: es diu que els hi foto la migdiada.
3: Exacte, i a les 3 ho gravem, cap problema.
0: Molt bé, escolta, hem vingut, no volem robar-te molt temps, que hi ha molta feina i tal, i tot el
3: això
0: rotllo, no?
3: Això va sol,
0: no? Bueno, nosaltres no anem tan sols, ens costa una mica encara, eh?
3: No, a mi també, però ja ho tenim tot a punt per avui, sí.
0: Molt bé, molt bé, que ahir vam sentir que amb la Juliana li vas recriminar una mica que portava una samarreta que potser era una mica estrany, no?, de dur-la.
3: Bé, em va portar una samarreta dels taloners i vaig dir, home, Juliana, però escolta...
0: No, nosaltres sabem que el que hi havia allà era una mica d'enveja.
3: És que no tinc samarretes jo de la tarda de Catalunya Ràdio, llavors...
1: Ah, amigo!
0: I mira que teniu més calés, eh?
2: Ah!
0: Vull dir, jo crec que si rasques potser teniu samarretes, pantalons,
1: Guillem,
0: i mans.
3: Sí, i mitjons també, si l'equipació sencera de l'equip de la tarda de Catalunya Ràdio.
0: Mira, nosaltres, escolta, t'hem portat una tote bag de RAC1 i a dins hi ha una samarreta dels taloners del versió RAC1.
3: Quina il·lusió.
0: T'he agafat un XL per si la vols de pijama.
3: Ah, mira.
0: No sé si això...
3: O per pintar per casa.
1: No li està fent il·lusió, eh?
0: Noto que no t'està fent il·lusió, eh?
3: Molta, però...
1: No.
0: Te la vols emprovar a veure si et va o què?
3: No em faràs la foto perquè llavors aquí vindrà el director i em matarà.
0: Home, no preocupis. Mira, ara mateix Francesc Garriga està amb la samarreta...
3: Si m'haguéssiu fitxat, ara podem fer aquí una...
0: T'imagines que et segrestem? No sabem què li queda al clapés. Vigila, eh? A veure si segrestem següent.
1: Home, Guillem...
3: Molt temps, segur.
0: Jo estic aquí fent feina, escolta, mai se sap, escolta.
3: Escolta, és xula aquesta samarreta.
0: És bon
1: que xula.
3: Anava a dir, no és d'aquestes de paper fumat, eh? Vull dir, està és gruixudeta.
0: Has vist, nosaltres ens gastem aquí...
2: És molt bon gènere.
0: Però en què és, en samarretes, sí. Els sous és una altra cosa.
3: No, però bueno, ja està bé gastar-se en samarretes, també.
0: Clar, molt bé. Però escolta, samarreta i tot va, que això no ho té tothom, eh?
3: No, jo... Però em fa molta il·lusió, eh?
0: Home, algun dia...
1: Es nota.
3: Que la gent... Confondre la gent
0: confongui.
3: Hòstia, aquest, però no era...
0: S'ha posat cabell, no?
3: Ho estàs dient tot tu, eh?
2: Tot.
0: No, és broma.
1: Francesc, digue-li, Guillem, que quan en faci una, que ens la posarem, també.
2: Sí.
0: Exacte, si algun dia feu samarretes de la tarda a Catalunya Ràdio, porta'ns.
2: Sí, bueno, i si ens vol enviar berenar o algo.
3: Primer que l'estrenaràs tu.
0: I també l'Alba diu que a veure si ens envies berenar.
1: Ja ho va fer, eh?
0: Clapés. No, però li va enviar el clapés i nosaltres no.
1: Ah, és veritat.
0: Una coca d'aquestes.
3: El va compartir?
2: No.
3: Sí, home, sí que el va compartir.
2: No.
0: Nosaltres no. No, nosaltres no ho vam veure.
3: Quan s'acaba la temporada enviarem una coca als taloners.
2: Vale, bien!
0: Com anem garrapinyant tota l'estona, eh?
3: Aquí anem rascant, d'aquí, d'allà, que vull donar samarreta...
0: Totalment! Ves que no ens quedem al teu pis, eh? Amb una samarreta, un intercanvi aquí ràpid.
3: Jo crec que aquí hauria de ser ja una mica més que una samarreta.
0: I gestionarem els mitjons.
1: Guillem, està molt bé aquesta estratègia perquè l'estem entretenint, per tant no pot acabar de preparar el programa, per tant farà un pitjor programa.
0: Sí, sembla que t'estiguem entretenint per no preparar el programa que comença.
3: Allò, fins a les 4 i 5.
0: Sí, jo tinc una antena, lo loco, eh?
3: Això abans es feia a la ràdio espanyola.
0: Què diu? Ah, bueno, clar, José María García, de la Molera.
3: Els convidats, i els tenien allà al telèfon, i els tenien una hora al telèfon, i sí.
0: No, això no ho fem.
3: Molt poc català.
0: Som germanor, ja que escolta, s'ha de parlar català i s'ha d'escoltar la ràdio en català.
3: Ràdio en català i tots, cadascú que faci el seu programa.
0: Perfecte, però si vols venir a prendre el cafè?
3: No tinc temps. Tinc cafetera aquí dintre.
0: Molt bé. Bueno, escolta, Francesc, no ens robem més temps. Gràcies per tot, eh?
3: A vosaltres. Ara ensenyo a la Juliana quan vingui.
1: Home, te l'has de posar, eh?
3: Sí, home, sí.
0: Molt bé. Però bueno, Francesc, que vagi bé, eh?
4: Els taloners del versió RAC1. El refugi climàtic de la ràdio.
1: Escolteu, no deixem de parlar de tradicions catalanes. Ara parlem d'una que s'ha posat molt de moda. És una pena, però és que no s'està parlant català, eh?
0: No es parla prou
1: català. Avui hem sabut que el català viu un moment molt crític a la Catalunya Nord.
2: Plataforma per la Llengua alerta que només un 2,5% dels alumnes estudien en català. A més, aquest informe de l'Oficina Pública de la Llengua Catalana també demostra que 8 de cada 10 estudiants no han tingut ni un mínim contacte amb el català al llarg de la seva carrera acadèmica a la Catalunya del Nord.
0: Doncs si es pensaven que el tema de la guillotina era una cosa només per tallar caps i que ja havia passat de moda, eh? Però segueixen tallant qualsevol altra cultura que no sigui la francesa, aquesta gent.
1: Totalment d'acord, Guillem, jo avui he agafat la meva gabardina.
0: Perdona, perquè tenim un oient que ve de França, eh? Potser avui no és el dia de fotre'ns amb els francesos.
1: Com es diu gabardina en francès?
0: Gabardin.
1: I què he dit jo? Ho he dit jo, gabardin?
2: Que ve de França no mos entendrà.
1: No.
2: Dili voleu cuixar avec moi, c'est soi.
1: Espera.
2: Sí, si vols.
0: Hòstia.
2: Ves si faré Pasqua abans de Rams, jo.
0: A veure si menjaràs un canelo avui.
2: No, una canela no, més aviat un ostre.
0: Tu vens de França, de quina zona?
5: És de Lyon, però soc d'aquí.
0: No, ja ho sabem, però tu, és oient típica que ha vingut molts cops aquí amb nosaltres. Oient típica, com si fos una la Sagrada Família. I bé, de França ara, eh?
5: Sí, sí, sí. Normal.
0: Pots algun consell pel Bala per parlar francès, que ha trucat a França?
5: Que s'ho inventi, que és el que faig.
1: Doncs mira, crec que t'he fet cas. Mireu, he buscat números a Prades de Conflent, és la vila capital de la comarca de nord catalana, diguéssim, del Conflent, i allà comença el meu reportatge d'investigació a peu de català. Està tan fotut el català a la Catalunya Nord? Comprovem-ho. He trucat a un bar que es diu Bar Flexible.
2: Com?
1: I he pensat, si és flexible, és que es deuen...
0: Ai, a veure què diràs.
1: Si és flexible, deuen parlar moltes llengües.
0: Bueno, deu ser per l'horari, no?
1: Potser? També pot ser. I he trucat, de moment no sé si m'ha anat molt bé.
6: Conflor, mec ATP. Conflor, mec
1: ATP, bonjour. Bonjour, ça va? Je m'appelle Marc. Vous parlez catalan?
6: Ah, moi non, pas du tout. Ni espagnol, ni catalan, malheureusement.
1: Ni espagnol, ni catalan. Et mon français, non est muy, no es très bien. Qu'est-ce qui s'y parle molto? La personne parle à catalan ou non parle à catalan?
6: Non.
1: Est-ce que tu reconnais à la Catalogne Nord?
6: Tout à fait, oui, mais c'est à quel sujet vous voulez quoi?
1: Pardon?
6: C'est à quel sujet vous voulez quoi?
1: Ah, je voulais parler catalan avec une personne.
6: Ça va pas être possible.
1: Ok.
6: Je comprends pas l'objet de votre appel, je suis désolé.
1: Je vous appelle de la radio catalane, le RAC 1, oui, RAC 1, RAC 1.
6: Ah, mais c'est à quel sujet? Vous voulez quoi?
1: C'est, pardon, on peut la molester.
6: Allez, merci, au revoir, bonne journée.
1: Bonne journée.
6: Merci, au revoir.
0: Està molt bé perquè al teu francès no li cal traducció.
1: No, s'entén perfectament,
0: s'entén,
1: no?
0: Perfectament que no tens ni idea.
1: Mira, no he anat bé en aquest establiment i he provat a una botiga de pancakes. Crec que cada cop m'estic apropant més al català, eh?
7: Alo?
1: Hola, bon dia, bonjour.
7: Sí?
1: Bon dia, que parla en català aquí.
7: Pas trop, no.
1: Pardon?
7: Pas trop. Un poc.
1: Ah, un poc.
7: Sí.
1: Ah, perfecte. És que jo truco de la Catalunya Sud.
7: Espanyol?
1: No, català.
0: No!
1: Català.
0: No!
7: Sí, però jo muy en espanyol.
0: No!
1: Je vous appelle de la radio catalana, d'una radio catalana que se llama RAC U.
7: Ah, sí.
1: Vous connaissez RAC U?
7: Un poco.
1: Ah, trop bien. Vous écoutez le clapet, le bondou, le basté?
7: Pas vrai. Sí, una mica.
0: Molt bé.
1: Diu una mica.
0: Et diré una cosa, no sé per què intentes espantar tota l'estona als francesos, tota l'estona dient-li bu, bu, bu.
1: Perquè he de pensar què diré, perquè no el tinc molt fluid. Escolteu, amb aquesta noia ha dit algunes paraules en català.
0: Sí.
1: Per tant, li he preguntat, hi ha molts catalanoparlants a la Catalunya Nord? A la meva manera, li he preguntat, eh?
7: No hay mucho gente que hable català aquí, un poco solo.
1: Ah, va. I tu com és que en saps una miqueta de català?
7: Mis abuelos son catalans.
1: Ah.
7: Y mis hijos estudian el catalán a la escuela.
1: Ah, o sigui que tu, és com un sàndwich, tu estàs al mig de catalans.
7: Sí, és a l'escola i aprende el francès i el català.
1: Bueno, no t'he preguntat el nom. Kevin Tutapel, com et dius?
7: Julie Claudell.
1: Julie Claudell, en català?
7: Sí.
1: Ah.
7: Mi abuelo es de Barcelona, il est venu en France. Comment on dit?
1: Je m'appelle Marc Bala.
7: D'accord.
1: Enchanté.
7: Enchanté.
1: Encantat. Una abraçada a la Catalunya Nord.
7: Abraçada, adiós.
1: Adeu, adeu.
7: Adeu.
0: Home, bravo.
1: Ens hem fet entendre com a mínim. No?
0: Si és que al final de les llengües és entendre's i poder xerrar, no?
8: Claro, que passa que no m'entero de nada.
1: No, però és actitud. Com és la conversa el dia a dia a la Catalunya Nord? És com aquí, que et responen... Tu parles en català i et responen en francès? Com va? El Ramon m'ha explicat això.
8: Aquest matí he anat al mercat a Prada. Automàticament, amb la gent que són del país, parlem català. Automàticament, i ells també, i jo també. Però el problema és que n'hi ha 3 sobre 40 que trobes.
1: Per exemple, saludes en català, llavors pot ser que l'altre no t'entengui, llavors has de passar al francès? O com és aquesta naturalitat de la conversa al dia a dia?
8: La naturalitat de la conversa és que no hi ha ningú que parli català amb algú que no és català. Això, encara que t'ho expliquin diferentment, això, aquells que diuen, per exemple, vosaltres al sud, podeu dir, jo continuo parlant català si no m'entenen que es fotin.
1: Clar.
8: Perquè sou una quantitat de gent, malgrat tot, que té aquesta força. Nosaltres aquí, si parlem català amb algú que no és aquí, que no t'entén, no és que et digui mal parlat això, es posa a riure. I t'ho diu caradament.
1: I llavors ja passa el francès.
8: No és que t'exigeixin de parlar francès.
1: Ja.
8: És que et diuen que no t'entenen.
3: Que fort.
2: Mare meva.
1: Molt poca gent parla en català, com deia aquest estudi. Prepareu-vos perquè la culpa no sempre és dels altres, eh? Ara no. Hem d'assumir des de la Catalunya Sud la nostra responsabilitat. El Ramon ens fa un repasset. Prepareu-vos.
8: Ho veiem bastant fotut perquè, finalment, nosaltres només podem existir que si el Sud existeix. Que el Sud no l'heu entès mai, això. Quan veniu aquí... No veniu a Catalunya Nord, veniu a França. Dic que el Sud no ha tingut mai cap voluntat de fer un esforç cap a la gent d'aquí per ajudar i per fer sortir una mica la força que encara us queda, perquè encara us queda una certa força, que la culpa la teniu vosaltres. Perquè, aviam, una vaga general de 10 dies a Catalunya, l'estat espanyol plega, i us esteu matant entre vosaltres, i mentrestant l'extrema dreta puja. I la gent d'esquerra s'estan matant entre ells. Nosaltres ho tenim una situació desesperada, però ho tenim sobretot desesperada perquè veiem que vosaltres us aneu enfonsant. I sense vosaltres no podem fer res, absolutament res. Només podem servir de refugi quan us matraquen de tal manera que no es queda altra solució que de refugiar-se a Catalunya Nord. I encara sort que teniu Catalunya Nord. Hem de saber el que volem. Som una nació o no? I actualment som una nació que no existeix.
0: No sé si estem aplaudint a una cosa molt trista, eh?
1: Hòstia. Però s'han de dir les coses clares i catalanes. Mireu, tant se val, com diu aquell, tant se val si venim del sud o del nord, ara estem d'acord i estem d'acord que hem de mantenir el català allà on sigui.
9: Taloners a publicitat.
10: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això, amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si a més pagues els repostatges amb la targeta Wiley, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
4: RAC1 i l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès presenten Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal.
11: Pues vinga, va, vinga, som-hi!
4: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, en directe des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès, amb Esteve Giral com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
12: La Bisbal és tot un clàssic del calendari casteller. Les Joves de Valls s'hi sent com a casa, i la Vella de Valls i Vilafranca hi protagonitzen un dels seus duels per excel·lència. Calor i emoció garantides en una plaça històrica.
4: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal del Penedès, en directe des del carrer Doctor Robert. RAC1, fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: Atenció que us canto la carta. Que la Barça té un salsa, en saladilla russa, musclos a la marinera, que la Barça la romana, braves, raves, no confondrà, raves i braves, sevillanos, aitorets a la llotja i, sobretot, suplement 50 cèntims a la terrassa.
4: Els taloners del versió RAC1 i a prendre pel sac la digestió.

0: Jo, aquest moment m'està fent una mica de vergonya aliena. Perquè...
1: No.
2: Ara no es podrà ballar.
0: No, però...
1: És allò que he de dir. És tan ridícul que tant de bo ho televitzessin, sí, perquè seria sí. Com de premi a alguna
0: cosa. Marbala s'ha aixecat i ha començat a moure l'esquelet, que jo feia molt de temps que no veia un moble moure's amb tanta fragilitat.
1: I el petxamen, eh?
2: Si no es pot ballar, no és el meu programa.
1: Ah,
2: això que sona és pecat original de la Naina amb Figaflaues i forma part del seu àlbum de debut Vives o Mortes, on també hi trobem aquesta cançonassa amb la Fumiga. I

0: fa molta, molta il·lusió que avui sigui aquí amb nosaltres. Rebem amb un fort aplaudiment des del Gessamí, al País Valencià, a la Naina. Bona tarda.
1: Hola, hola.
0: El Gessamí, tinc una mica de dislexia, eh?
2: Sí.
1: Jo li dic el Gessamí a voltes, també.
0: Veus? És que els
1: però no, és el Gessamí, és el Gessamí.
0: Clar. No m'he equivocat tant.
3: Tu què has dit?
0: No ho sé, ara no
4: m'ha dit. El Gessamí, com la de Queen, que just fa un moment sortia.
0: Ah, doncs potser ha sigut per això.
4: Hem anat allà.
0: Ha sigut això.
3: Ai, Déu meu.
0: Escolta, Naina, ets conscient que ho estàs petant o no?
1: Crec que no, eh? Vull dir, des que...
0: és molt modesta.
1: No. Per a vosaltres igual ho estic petant. Jo continuo en la meva casa, en els meus amics de sempre, en la meva família, en tots igual, i encara necessite, crec que uns dies més per assimilar tot el que està passant, perquè el disc va eixir fa relativament poc, i necessite uns quants dies per a poder digerir-ho tot.
0: Clar, és que hem de dir que tu, Naina, tens 19 anys... Clar, 19 anys i ja fa aquesta música.
3: Fastigosament jove, eh?
4: Sí, no? És així.
1: Sorry.
0: El Guillem normalment va de jove al programa, però avui ja ets...
3: Que jo sóc el jove, jo tinc 29, clar, per mi, jo normalment estic acostumat a estar amb mòmies, jo què sé, vas ter clapets, i de cop i volta vens tu aquí, molt més jove, i a mi aquí m'has trencat la vida.
1: No passa res, frescura per al programa, no? També és...
4: jove amb un micro és algo estrany, vull dir. Aprofitarem a vinentesa.
0: Clar, amb 19 i ja arribes a fer aquestes col·laboracions amb la Fòmiga Figaflaues. Sí. Tu en quin moment t'introdueixes en aquest món de la música?
1: Pues mira, des de ben menuda sempre he dit que se'm dona millor cantar que contar les coses. I era com una manera d'expressar tot el que tenia dins i no sabia com explicar en paraules i crec que vaig trobar la millor manera possible per a fer-ho, que són en les cançons. I a hores d'ara... O sigui, estem.
3: No, molt bé, la tia.
4: No.
3: De sempre has volgut ser cantant, allò que diguis, jo ja sempre...
1: No era un somni, eh? No? Si vos soc sincera, no ha sigut un... vull dedicar-me a la música, vull ser cantant. Ho veia més com una cosa per a mi, per a poder desfogar-me en ma casa tranquil·la. Mai haver imaginat que hagués arribat a tanta gent i molt orgullosa, la veritat, i molt contenta.
3: Clar, però hi ha un moment que fas el clic de cantar a la dutxa, per entendre's d'alguna manera, de com igual t'entrar a un estudi i gravar un discarro, clar.
1: Clar, en el moment en el que s'ha fet per primera vegada un estudi és una cosa molt boja, perquè entré, veig tot el panorama i dic, uau, ja me vull quedar a viure així dins, clar.
4: Que guai.
3: Que guai.
0: I l'estiu com pinta, Naina? Perquè, clar, ara som a febrer, però suposo que ja vas avançant una mica tot el que et vindrà després. Tenim dates? Com pinta això?
1: No tenim dates confirmades, però sí que ve una gira molt guai, perquè després d'un bon disc, el que considero jo un bon disc, ha de vindre una bona gira. I tinc moltes ganes de poder acabar de preparar-la, de poder demostrar-li a la gent que el que més ens agrada, el que més m'agrada a mi personalment és el directe, és disfrutar amb aquestes persones, ballar amb elles i poder disfrutar de la música, que al final és el que més m'agrada a mi en la vida.
0: Doncs mira, ara mateix, ajuntaments que ens esteu escoltant...
4: Ara!
3: Això ja ha passat, hem tancat algun bolo així, eh?
0: Sí, no, realment, aquí va ser amb el Marc Serrat.
4: Se
0: li va tancar un bolo així. Ara mateix, si voleu marxeta bona... Naina, a contractació oberta.
3: Que no ens truquin a nosaltres, ja.
1: Que
0: busquin les vies oficials.
3: Sí, ens haurem d'anar d'un 10%, llavors.
4: Bueno, no, només quan sigui superrica, recorda pel tema del iate i Ibiza, nosaltres tres.
1: Vale, apunteu-me els noms complets. I...
3: Ha vingut el programa que no sap ni com es diu la gent, eh?
1: Els noms complets, no.
4: Les propostes musicals valencianes, que són increïbles, però sí que és veritat que, per altra banda, no tenen una llarga trajectòria. Com ho veus i com ho vius tu, això?
1: El panorama en València, vols dir, vull dir, la música valenciana...
4: La cosa és... Totes acaben com caient molt ràpid, no? S'acaben molt ràpid.
1: I és una llàstima, perquè sempre dic que ens hem de recolzar entre nosaltres. Crec que el més important és que tots estem fent això per un mateix motiu, i és perquè ens agrada la música, perquè ens agrada la nostra llengua, perquè volem defensar-la, i crec que juntes serem més fortes que si anem... que si caminem soles sense agafar-nos de la mà de totes. És molt important remar totes juntes i no deixar-se caure entre nosaltres al final. Sempre dic que l'única cosa que hem d'evitar per tots els costats és que ens rivalitzen.
4: Hòstia. Uau.
3: Treu-li el megàfon, Alba.
0: Ara s'ha aparegut ja el megàfon.
3: Naina, aquest disc, Carro, que és Vives o Mortes, té moltes cançons. De fet, anem a sentir una miqueta més aquest disc, justament Vives o Mortes. En un dubte existencial, viure en una realitat inestable. És que a mi em fascina perquè tens cançons que trobo molt intenses, molt dures, però li fots una canya. Això és una mica l'esperit valencià?
1: Això és el meu esperit. Crec que cada valencià té el seu esperit, cadascú demostra el que té guardat dins, i sí, bàsicament el meu objectiu en totes les cançons és poder traure tot el que tinc dins, poder traure-ho de diferents maneres en les que la gent se pugui sentir identificat o identificada, i per a mi és la màgia de la música, això.
3: No.
0: Fantàstic.
3: Jo amb 19 anys no parlava així, és que és fascinant, eh?
0: No, però jo vull escoltar més música.
3: A fol·le.

0: Yeah.
1: Una inestabilitat vulnerable.
0: Ho comentàvem abans, al disc també col·labores amb la Fúmiga, i justament una de les teves primeres col·laboracions va ser a l'últim disc de la Fúmiga amb Ketia, i aquí ja podíem veure brillar el teu talent amb aquest rap.
2: Estava fotuda fa una setmana, però ara ja està tot bé. Wow.

0: Si això no t'aixeca una festa, jo ja no sé què es pot fer més.
1: Et dic una cosa, el millor moment de l'últim disc de la Fúmiga és aquest, aquests 23 segons.
2: Oh, i veia quin tros de referent, no? Sí, tu, per les noves generacions.
1: Gràcies. Es col·labora molt amb la Fúmiga. D'on ve aquest lligam, aquesta amistat amb la Fúmiga i l'Artur?
3: La veritat que va sorgir molt orgànic i molt natural. Em va cridar ell un dia. Jo he sigut molt fan de la Fúmiga des de sempre. He estat a primera fila en molts dels seus concerts.
1: O sigui, tu eres fan absolut de la Fúmiga?
3: Sí, moltíssim, moltíssim.
1: I com t'acaba trucant l'Artur?
3: Clar, jo penjava algunes covers, algunes versions i algunes cançonetes meues senceres a Instagram i es veu que em va descobrir i em va contactar i clar, el dia, ho comentàvem abans, el dia que em va cridar per telèfon, no vull ser jo així una fanàtica, però les llàgrimes eren espectaculars. Jo des de ma casa, vamos, unes llàgrimes. Jo i els meus pares, també.
0: Oh,
3: sí. I a partir d'ahí, ara mateix ja són els meus germans. Jo recorrisc a ells per a qualsevol cosa, per a qualsevol consell que necessite, tant per a la música com per a la meva vida personal. I Artur justament s'ha convertit en el meu referent. O sea, ja era el meu referent, però és que ara és el meu referent proper i part de la meva família, pràcticament.
0: Aviam què em diu ell. Artur, cantant de la Fúmiga. Bona tarda, Artur.
4: La cosa més bonica del País Valencià teniu ahí, avui.
2: La cara!
1: Artur, hauries de veure la cara que acaba de fotre la Naina.
4: Oh, què diu la meva perla dolça?
3: Ai, que bonico!
4: Home, estava jo escoltant-la i dic, espere que parle, perquè si parla mal vaya chasco, ara.
3: T'imagines que no?
0: Ja hagués penjat l'Artur ja directament.
2: Però és impossible que parli malament de tu, home.
1: Això ja t'ho havia dit ja això en persona o ho ha hagut d'esperar venir a la ràdio?
4: La veritat és que en persona ja em fa molt la punyeta, ja saps, que com al final quasi mos doblem l'edat, és com que jo sóc un abuelo per a ella, saps? Però quan no estic jo davant, segur que parla així de bé de mi, així que m'alegre que li ho hagueu tres ahir.
3: També t'ho he dit a tu, no sé.
4: No, bueno, però més... Però no tan bonico com ara. A mi
3: no, perquè me fa més vergonyeta.
0: Ai, que maco aquest moment. Escolta, Artur, tu recordes com la vas descobrir o com et va arribar per primera vegada la seva música?
4: Sí, bueno, a mi he de dir que soc molt... Jo sempre intento estar molt connectat en tot el que va passant al País Valencià, sobretot de la gent superjove, perquè sempre he tingut la sensació de que és necessari aquest activisme, i més en nosaltres, que per sort teníem un altaveu per a fer-ho, pues donar oportunitats a persones que encara no es coneixia ningú. Ja ho hem fet en altres ocasions i demés. I en Aina va ser com encara més guai, perquè jo ja la tenia localitzada per Instagram i l'havia escoltat cantar i m'encantava la seva veu, perquè té molta personalitat, però quan la veia als concerts dic, bueno, això és el que toca, no? Ser una persona que està en primera fila, que canta així i que crec que vol dedicar-se a la música, li vaig telefonar i vaig dir, hola, sóc el de la Fúmiga, sé que mos coneixem de distància, m'encantaria que formares part del nostre últim disc, perquè jo ja li vaig dir a ella que era l'últim disc.
1: Que guai! M'encanta el de... Soy el de la Fúmiga, una mica.
0: Sí, sí, sí.
1: Soy el del gas.
4: Sí, és perquè a vegades te sap greu un poc de... supongo que sabràs qui soy. Bueno, pues no, igual
3: soy
4: no, chaval.
3: Ídolo.
4: No te flipes.
0: I ella, espera't, deixa'm mirar qui ets, Artur. Espera que estalqueix una mica el teu perfil.
1: Ai, que bona.
0: Artur, moltes gràcies per haver... Doncs això, per haver...
1: Aquesta entrat, sorpresa, no?
0: Sí, per haver entrat a jugar amb nosaltres en aquest moment tan bonic.
4: M'he sentit un poc Isabel Gemio,
0: sí,
4: eh?
0: Sí,
4: home. Aquesta referència és Patxet Major, també, eh?
2: No, no, és la nostra generació.
1: Pregunta-li a GPT qui és Isabel Gemio. Ja ho veuràs, nena. Ara no, ara no.
0: Sorpresa, sorpresa. Artur, moltíssimes gràcies. Ens veiem aviat.
4: Cuideu-me-la molt. Bonic.

0: t'hagués dit, Aina, d'estar a primera fila als concerts, a que et truqui l'Artur, eh?
1: Jo crec que ja he plorat tot el que tenia que plorar. Ara ja me toca disfrutar i ja està.
2: Noi, t'ho mereixes moltíssim.
1: Moltes gràcies.
0: Sí. Enhorabona, Aina, per aquest disc i per tots els que vindran, perquè segur que t'augurem una carrera fantàstica. Moltes, moltes gràcies, Aina.
1: Moltíssimes gràcies per convidar-me.
3: Talonesa publicitat. Molt bé.
0: Molt bé.
4: RAC 1. Entrar a la dutxa no hauria de ser un esport de risc. Si encara tens banyera, aquest agost és el moment de canviar-la per un plat de dutxa.
5: A Servei Estació t'ho fem tot. T'assessorem, t'ho instal·lem, t'ho financem a la teva mida i t'ho fem ara, a l'agost.
4: Més còmode, més pràctic, més segur. I per combatre aquesta calor, vine a Servei Estació i et regalem un gelat High Cream.
5: Servei Estació. Treu la banyera, estrena dutxa.
6: El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
7: A Supermercat Plus Fresc ens porten cada dia els nostres pagesos de Lleida el bo i millor de la seva collita. Préssecs, carbassons, tomàquets... En menys de 24 hores passa dels camps a les nostres botigues perquè t'ho emportis sempre fresc.
8: També pots fer la compra en línia a plusfresc.cat.
7: Fruita i verdura de casa nostra, seleccionada i boníssima, a Plus Fresc.
9: RAC 1.
10: Escolteu, no puc més ja amb aquesta xafogó. Cal que tornin les temperatures neutres, ni fred ni calor, a 0 graus.
11: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
4: RAC 1.
11: Tots som un milió. Actualitzada al minut.
12: Alertes d'última hora.
11: Tot el que sona a RAC 1.
12: Contingut exclusiu.
11: RAC més 1.
12: Fàcil.
11: Ràpid.
12: Còmode.
11: RAC1.cat.
12: RACU.CAT.
11: RAC1.cat.
13: Levantando las manos, llegando bien.
14: A veure, atenció a tota la taula, que us porto el menú d'avui. Tenim riures de primer, de segon tenim els millors moments de la temporada passada i per últim, de postres, tenim la millor selecció musical, a bon preu.
0: Això sí, l'aire condicionat el poses tu.
11: Estàs escoltant els taloners del versió RAC 1 en rigorós refregit.

0: desconnectats de l'actualitat, no passa res. Per això tenim el Marc Llibre. Marc, bona tarda.
1: Bona tarda, bona gent. Estic aquí de miracle, avui.
2: Què et passa?
1: Home, tu ho diràs. Vaig estar a la teva festa d'aniversari, company.
2: Ja està. Vull dir que vam veure una escena. La puc explicar, l'escena?
1: En parlarem.
2: Ah, vale, en parlarem.
1: En parlarem.
0: Inclouràs la teva vivència?
1: Bueno, és que forma part de l'actualitat del cap de setmana.
0: Molt bé.
2: Bueno, doncs quan vulguis arrenquem.
1: Sí, anem a repassar el bo i millor del cap de setmana.
2: Vinga, va, quina ha estat l'alegria del cap de setmana?
1: La tornada al Camp Nou dissabte es produïa l'apertura del temple barcelonista, on a partir d'ara milers de culers aniran cada cap de setmana a resar i demanar-li a Déu que Pedri no vagi a la selecció espanyola, que Lamine Yamal no agafi cap malaltia de transmissió sexual i que Joan Laporta dosifiqui el ketchup i la salsa de barbacoa.
2: Què et va semblar el
1: Jo estic contentíssim.
2: Sí?
1: Sí, és que l'aura és diferent ja.
2: No, jo tinc... O sigui, tenia tot Instagram allà, Vull dir, hi havia tot teu, ens queixava molt de les entrades, però hi havia tot quisto, allà.
0: No t'hi van convidar, tu?
1: A mi no em convidava.
0: No!
1: Jo, a més, treballava aquell dia.
2: Sí. Treballaves?
0: De què treballes?
1: Fent la transmissió.
2: Ah, per tant.
0: No. Per una... Ui.
2: El tema.
0: Ui.
2: Clar, està en una altra ràdio fent aquestes coses.
0: Cuida!
2: No podem dir-ho.
1: Bueno, aquí teniu el Pou.
2: No, sí.
1: No, us queixareu.
2: Quina t'agrada més, Llibral? La del Pou o la que fas tu?
1: La meva.
0: Doncs fins aquí l'última secció del Marc Llibre.
2: Gràcies. Teníem prou amb l'Alba
0: Segarra. Ja se l'emporta. Direcció ja se l'emporta.
1: Se l'emporta assegurat, adéu.
2: Ai, tremendo. A veure, canviem de tema.
0: Quina... Ara de bo, escolteu el Pou.
2: Exacte, sempre. Home,
1: sí, home.
2: És a mi de Ferran... Home, l'Alba Segarra també va entrar en un jardinet, que sort que n'ha sortit, eh?
0: Sí.
2: A veure, quin ha estat l'MVP del cap de setmana?
1: Joan Canel, el soci número 6 del Futbol Club Barcelona, que va ser l'encarregat de fer el servei honorífic el dia de l'estrena del nou Spotify Camp Nou. Hi havia molta expectació per saber qui seria l'encarregat del servei honorífic, i quan vam veure que la persona encarregada de fer-ho anava amb cadira de rodes, el nom de Pablo va començar a sortir, a sonar dins els nostres caps. Podia ser Pablo Páez Gaviria, aquest futbolista que es coneix com a Gavi, que està sempre lesionat, sí. O una excentricitat de la porta que fos Echenique, però no. Finalment vam veure que l'encarregat era un senyor de 95 anys que va xutar la pilota amb sabatilles d'anar per casa.
2: Boníssim.
1: Després de que un metge li piqués repetides vegades al genoll amb un martell, perquè li fes allò de la palanca.
0: Sí, els reflexos.
1: Pues clar, reflexos.
2: És molt bona la imatge perquè... Està... Uf, quin susto.
0: Ai, ara m'ha fet mal el genoll.
2: Sí, després d'aquella cosa que la penses... Clar, és boníssim perquè va amb sabatilles d'estar per casa.
1: No, increïble.
2: Vull dir, com si fos Messi, eh?
1: I després li va dir a la porta que es cuidés.
2: És veritat, això és boníssim.
1: Sí. Va, farem en una mica per si no arribarà.
0: Posa el genoll cap aquí, que t'ho farem, Marc. Aviam, penja el genoll, posa.
1: A veure...
0: Bons reflexos.
1: No et pensis, eh?
2: Hòstia, tu, boníssim. I què li va dir a la porta?
1: La resposta no la sé.
2: Ell li va dir a la porta que es cuidés una mica.
1: Sí, que es cuidés una mica. Bueno, això, que no portava bons hàbits.
0: Perdona, però si t'ho diu una persona de 95 anys, fes-li cas, perquè té tota l'autoritat del món.
1: A mi no me'n facis, però aquest senyor sí.
2: Exacte. A veure, quina ha estat la decepció del cap de setmana?
1: El concert del cantant portorriqueny Anuel AA.
2: T'ha costat, eh?
1: Sí, que va tornar a fer honor al seu nom artístic, Anuel Autèntic Anormal, arribant una hora tard al seu propi concert al Palau Sant Jordi.
3: Una altra puta merda.
1: Provocant que aquest acabés de manera precipitada, deixant el públic molt enfadat. A més, va fer una cosa molt estranya amb la Kiss Cam, que és que enfocaven només a noies i, bueno, una cosa bastant creepy.
2: Jo tinc un col·lega que hi va anar.
0: Però és que tu pots creure que no sé ni qui és.
2: A l'Anuel.
1: A veure, aquest. Aquest tio
0: va fer brill. Doncs mira, us he de reconèixer que després d'escoltar-lo...
1: T'agrada.
0: Estic content de no saber qui era.
2: Però jo tinc un col·lega que hi va anar, que de fet em va dir que ja sabia que arribaria tard. Vull dir
1: que... Sí, es veu que és algo que fa normalment, però tampoc em sembla, no ho sé, no em sembla molt normal, una hora, eh?
2: Una hora, però és que el meu col·lega em va estar explicant que es veu que ha arribat... Perdona, estic connectant les neurones.
0: Torna-hi.
2: Ha arribat algun...
4: Les neurones estan frites.
2: 4 hores tard, el concert.
1: Ah, jo a 4 no sabia, però sé que sempre ha arribat tard. A mi una ja em sembla molt. 4 em sembla una
2: tendina vergonya. Demano les entrades.
0: Clar, si fa un concert a l'any, és un concert anual?
2: Que torni l'Alba Segarra. A veure, l'espanyolada del cap de setmana?
1: La celebració del campionat del món dels germans Márquez, també coneguts com els Gasol del Brum Brum. La família Márquez va celebrar Cervera davant de tot el seu poble, el seu èxit esportiu, i ho van fer parlant la llengua de Miguel de Cervantes. Aquest gest considerat alta traïció cap a un poble que cuida la seva llengua com si aquest fos un nen petit amb retard mental i que a sobre li han diagnosticat una malaltia terminal.
2: Ho hem comentat abans, realment.
1: Molt lleig.
2: Sí, fot pena.
1: Sembla molt mal.
0: Però així no s'entiende todo el mundo.
1: Ahora. Sí, bueno.
2: Que no se entiendan todos en Cervera. Claro. Si no, claro, claro.
1: En fi.
2: A veure, quin ha estat l'esdeveniment del cap de setmana?
1: Ara, la Gesta Festa, l'interminable aniversari de Guillem Estadella, el que vaig tenir l'honor d'assistir del Colo Esport, un breu dietari de com el vaig viure.
2: Però ja te'n recordes de tot, perquè...
1: Més o menys. Tu m'aniràs ajudant, vale?
2: Vale, vale, vale.
1: Vinga, va.
2: Dissabte, 8 de la nit.
1: Arribo a Baix, terra de castells i d'aquella mena de cebes allargades que per menjar-te-les t'has de disfressar de cirurgia anomenada calçot. Allà en un replà ja han muntat el Calçofest, un festival de música que Guillem Estadella ha triat per iniciar la seva festa d'aniversari. El cartell ho és preciós amb els noms dels millors artistes catalans, menys la Rosalia, que suposo que o bé no li agraden els calçots o que sabem que estaria l'Estadella tenia por de trobar-se amb la seva amiga Juliana Canet i que li fotés la tabarra amb l'Escolania de Montserrat.
2: Ai. 9 de la nit.
1: Entro al recinte del Calçofest. L'organització molt previsora ha preparat un recinte tancat amb una carpa per poder combatre el fred. Quan entro sembla un hivernacle on entre plantes i alguna flor el que em trobo és moltíssims capullos.
2: 9 i mitja de la nit.
1: Em demano el primer cubata de la nit. Mentre ho faig, observo que hi ha molts nens petits dins el recinte. Això em preocupa molt i m'ocupo d'assegurar-me que tots ells estiguin sota la supervisió dels seus pares.
2: 10 de la nit.
1: Veig un nen de 12 anys amb un cubata a la mà i lluny de la supervisió dels seus pares. M'apropo preocupat per preguntar-li com es diu i si s'ha perdut. Em diu que sí, que s'ha perdut i que es diu Abraham Urriols. L'agafo de la mà i l'acompanyo fins la barra on l'estaven esperant els seus pares, un tal Ron i una tal Coca-Cola.
2: 10 de la nit.
1: Guillem Estadella em presenta el seu grup d'amics, tots simpatiquíssims i la majoria treballadors de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
3: Totalment.
1: Penso que si s'esforça prou i fa créixer una mica més la seva panxa, aviat podrem dir-li Siegfried Gras.
2: Cabron.
3: Però que no tens amics, de RAC1.
2: Però si va venir el Joan Ferrer, tu vas venir ahir, vull dir, si jo...
1: Tots eren de la Corpo, no m'enganyis, tio.
2: A veure...
3: Però no et caien bé, el RAC1.
1: Clar, si fes més amics a la redacció, tio. No.
2: Però si no puc fer més amics?
1: No ho sé, tio.
3: Però venen més de la Corpo que d'aquí?
2: Bueno, perquè ens coneixíem abans de que treballessin a la Corpo.
1: On estava el Basté?
2: El Basté tenia plans amb un bargarín. 11 i mitja de la nit.
1: Veig a Guillem Estadella abraçat a Guillem Soler, de segon cognom, el cantant de Búhos. M'assenyalen i s'apropen a mi. Guillem Soler em diu que li encanta la secció que faig els dilluns de 3 a 4 a la cadena SER i jo li dic que m'encanta tot el que fa amb el xarango. Crec que entre els dos ens hem begut tota la fàbrica de Ron Negrita. Som molt amics.
3: Home, es van ajuntar les dues veus a Catalunya,
2: sí, és que
3: eh?
2: Tenim la foto. Jo, la puc penjar? La
1: sí,
2: penjar?
1: Home, per favor.
2: És que és boníssima aquesta troballa entre Marc Llibre i Guillem Soler, eh?
1: Em va escriure ja el diumenge, em va enviar un WhatsApp.
2: Què
1: dius? Jo tinc a la gent de companys. Perfecte. Bloquear.
2: Les bloques? Ostres, a veure, 3 de la matinada.
1: Ja vaig, que no sé si canten els tiets, els Búhos, la Fúmiga, els Figaflaues o la Trinca. Al lavabo em trobo a Guillem Estadella parlant molt intensament amb uns fans dels Taloners. M'apropo i veig que la conversa és una estranya barreja entre elogis i hostilitat. Decideixo tirar-li un cable i li dic al Guillem que hem de marxar perquè ens estan esperant fora. Una dona del grup de fans em mira com si volgués matar-me i em diu: però tu què eres, su guardaespaldes? Li contesto que no, que peso 68 quilos i que vaig més borratxo que Pocholo als Tierres d'Ibiza. Al final sobrevivim i acabem marxant.
2: 6 del matí.
1: Arribo a l'apartament de Calafell d'una amiga on passaré la nit. Per accedir al portal s'han de baixar 3 escales. Amb
3: perdona,
1: la...
3: perdona, d'una amiga?
1: Sí, una amiga.
2: Parlem d'aquest tema.
3: O sigui, clar, una amiga.
2: Amiga, què vol dir amiga?
1: Amiga.
2: Però et vas quedar a dormir a casa seva?
1: Sí, en llits separats. Jo vaig dormir al de la seva àvia, concretament. Sense l'àvia.
3: Això t'anava a preguntar. És un detall que vol canviar la història.
1: Bueno, tal com anava, jo m'hagués tirat allà i...
2: Et va dir aquesta amiga, et va dir, tu al llit de la meva àvia, bueno, o vas descobrir més tard?
1: Em van separar d'habitació perquè jo rompo...
2: Et van separar? Hi havia més gent?
1: Hi havia un altre noi, perdona. I doncs van dormir junts ella i ell.
2: Perdona un moment.
1: En llits separats, però a mi em van fer fora d'habitació perquè es veu que ronco molt.
2: Però perquè anàveu a dormir tres junts?
1: Bueno, no s'havia decidit.
3: Tu volies...
1: No, jo no volia res. Jo no,
3: però és
1: no
3: que has dit res. Abans la Trinca, dic, ostres...
1: No, jo mai vull res. I menys aquelles hores que jo ja no em trobo ni a mi mateix.
2: Molt bé, va. Diumenge, 1 del migdia.
1: Anem a dinar a la Daurada per continuar la celebració. El dia és esplèndid, fa un sol de justícia i estem gaudint d'un magnífic vermut. Cap a les 2:30 entrem al restaurant perquè ja està llest el dinar i perquè el sol ha marxat fa una estona per culpa d'un núvol enorme fruit del fum dels 800 cigarros que ens hem fumat l'Ernest Codina i jo.
2: Però el Codina és fort, eh?
1: És fort, eh? Sí, jo pensava que jo anava a saco i
2: Déu-n'hi-do. Una petita xamanella, eh, sí. La nostra Codina. 3 del migdia.
1: Dinem de collons, tothom ha demanat arròs, l'especialitat de la casa, la majoria de gamba vermella, menys Albert Buscarons, que ha demanat una fideuà que no té cap mena de sentit i que confirma que no s'ha de buscar raons quan es tracta de l'Albert Buscarons. El meu arròs i el de l'Ernest Codina estan fets amb fumet de Malboro, però ens és igual perquè ens hem fotut 3 ampolles de vi blanc mentre mirem fotos d'ell i Roger Carandell, que confirmen que la ràdio és una feina que castiga moltíssim.
2: 4 i mitja de la tarda.
1: De sobte sembla que estiguem a la revuelta de David Broncano. Apareix un tio amb un bombo, la gent crida sense cap raó aparentment lògica i es fa entrega d'un regal. El regal en qüestió és un robot aspirador Rumba pel Guillem Estadella, que ha fet 29 anys, però sembla que en tingui 54.
5: Alerta boomer! Alerta boomer! Alerta boomer! Alerta boomer!
3: Bona tarda, Toni Clapés.
2: Bona tarda.
1: Bona tarda.
3: Escolta, aquest aniversari, sí, enriu-te amb tu de la trobada de la família real amb la commemoració dels 50 anys.
6: Totalment.
3: De la democràcia.
6: Sí,
2: eh? Jo no sé si celebraré els 30, jo he d'aprofitar cada aniversari de fer una celebració.
3: Però escolta, és realment increïble. A tu t'hi va convidar, Toni?
1: Això no, anava
3: jo. És el que anava a dir.
2: Però, Toni, aquesta era una festa més íntima.
3: No, clar.
2: Jo pels 30 t'hi va
3: convidar. Però portes des del dimecres...
2: Des del dimecres.
3: Celebrant l'aniversari.
2: Sí.
3: En cap moment, ni el dimecres, ni el dijous... És més, dimecres crec que vas portar unes pastes...
2: Sí.
3: Diguem-ho així, justetes.
2: Com que perdona un moment, però són del millor fort de Cunit del Vilamajor, eh?
3: Justetes perquè es van exaurir amb jo no les vaig veure.
2: Et diré el que em vaig gastar.
3: Pastes que van volar.
2: Em vaig gastar 80 euros, eh?
3: Dijous ja no es va comentar res. Divendres, evidentment, tampoc. I després ara estic aquí escoltant el Mar Llibre.
1: No.
3: I a més, tots eren de la Corpo, eh?
1: Sí, sí. Això t'anava a dir, quan comences a treballar ja, igual sí que et convida.
2: Però tu no haguessis vingut, Toni.
1: Però tu què saps?
3: Sí. Convida'l i ja et dirà que no.
6: Exacte.
3: Però tu no vas fer el gest de convidar-me.
2: Bueno, cabrons!
3: Per tant... A Lujas, a tu et va convidar?
6: O sigui, molt bé, no has quedat.
3: Només vas amb gent de la Corpo.
2: No vaig amb gent de la Corpo.
3: O sigui, et diré més, Estadella, et dones de menys d'anar amb la gent de RAC1?
2: Però sé que...
3: S'avergonyeix...
2: Però si estava el Marc Bal, el Marc Llibre, estava l'Ernest Codina, l'Albert Buscarons, estava el Joan Ferrer...
3: La resta, tots...
1: Estàvem per fer bulto, nosaltres, però...
3: Passebre viver.
1: La branca forta era de la Corpo.
3: Sí, sí. Allà sumes les nòmines... No, però endavant, continueu, perquè els festejos encara no s'han acabat.
1: No, ja està, queden 2 detallets.
3: Hi va haver focs artificials, com la inauguració del Camp Nou, amb el teu aniversari, cap als 6-7 del vespre en aquest últim restaurant, quan veu sortir, hi va haver focs artificials.
2: No, però vam fer una mica de DJ i una mica de perreo, tonto.
3: Ah, molt bé.
2: Cap, jo no t'hi veia parrejant fins al fons, Toni.
3: No, però jo, per exemple, si tu em dius, escolta, farem un dineret.
1: Home, això sí, clar.
3: A dia d'avui encara no vaig amb el gota a gota.
2: Clar.
3: I no vaig...
6: Saps? Un arrosset allà.
3: Amb el suero allà injectat.
1: No et faran fer el servei honorífic de...
3: No, exacte, amb les sabatilles, saps? Jo hauria pogut venir a fer un... Saps? Ni que sigui un arròs d'aquests que deies amb gamba, doncs ja m'està bé.
2: Et dic una cosa. El proper any...
3: A l'any vinent.
2: Als 30, que estàs convidat.
3: Als 30. Ja als 30 què faràs? Perquè si als 29 has fet tot això, als 30...
2: Jo ho estic gestionant.
3: Ho celebraràs
1: durant... Ibiza.
2: No, Ibiza no. No? Estic preparant una... Jo normalment li dic Gesta Festa per fer una mica de cachondeo i li diré...
3: Gesta Festa?
2: Sí, li diré Gesti Festi. Muntaré un festival de música.
3: No, escolta, venint de tu...
2: Avui allà a primera fila, eh?
3: Venint de tu m'ho crec tot.
2: No.
3: Escolta, perdona, els cops que jo m'he compromès a venir... No. Serà que l'any passat...
2: Sí?
3: Sopar de Nadal de RAC1.
2: Home!
3: Qui va tancar... Ara. Qui va tancar l'Udegas?
2: Efectivament tu.
3: Vale. Si jo em comprometo, a mi no m'acaben les
2: tires. M'estic arrepentint perquè m'hagués agradat molt veure't al Calçó Fest, eh? Clar. Ballant amb figaflaues.
3: Però, clar, no se'm va convidar.
6: Home, pensa en els de la Corpo.
3: Ara, exacte.
2: Però quina mala...
6: Sí. Tot era la Corpo. A mi em van mirar mal. Jo vaig arribar i m'han dit...
2: Però com vas dir això ara?
6: A mi em van dir...
3: Perquè sempre hi ha aquesta mirada una mica...
1: Sí. Això encara, perquè a mi em va escopir.
3: Per sobre de l'espatlla.
6: Sí.
2: Però quedes convidat per l'any vinent.
3: Val, doncs escolta, m'ho apunto. Ja em diràs dates i tot per fer-me la reserva.
6: Avui on segueix la festa, Guillem?
2: No, avui... Avui al sofà. Avui ja estic cansat.
3: Avui se't veu que estàs ja amb la reserva posada, eh?
2: Sí, necessito dormir 10 horetes, tranquil.
6: Has d'arribar als 30.
2: Sí, aquesta és la idea.
3: Perfecte.
2: Bueno, convidat, Cuqui.
3: Sobretot Cuqui.
1: Cuqui.
6: Marc, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
3: Gràcies, Toni, pel programa. Vinga, adéu.

0: Doncs hem de deixar aquí el programa, però també hem de deixar la setmana.
1: El deixem aquí, no?
0: El deixem aquí.
1: El deixem aquí i el recollirem dilluns.
0: I dilluns ja veurem què fem. Acabem amb musiqueta de DJ Estadella.
1: Sí, efectivament. Porto una cançó que d'un amic del programa.
0: Aviam si endevino. Tu, sí.
1: És cantant, sexy, atractiu.
0: Lo Pau de Pons.
1: Treu-li lo d'atractiu. O sigui, per lo Pau de Pons.
0: Ah,
1: vull dir, sexy, atractiu, amb una veu rasgada.
0: Ah, ja sé per on vas.
1: You know
0: va venir per Sant Jordi.
1: Va venir per Sant Jordi?
0: Ah, estem parlant del Ramon Mirabé.
1: Home, Ramon Mirabé, que ens l'estimem molt. Ara, correcte. I recuperem, ja que existiu, un dels seus grans temes, que va ser anunci d'Estrella d'Am, el Dos Little Things de Ramon Mirabé.
0: A little city thing.
1: Essa... Posa la música perquè nosaltres no ho farem tan bé com el Ramon.

0: estudis centrals de RAC1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya que matina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicipio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
1: Epa, epa, epa.
2: M'estic posant bé la camisa. És molt important per sortir per la ràdio, posar-se bé la camisa. Ai, noi, costa arribar divendres aquesta setmana.
1: Carai, quins ànims, tu. Vinga, no, que és divendres, no, família. No, no, no.
3: Em torno boja.
2: Però és quan s'encén el llum vermell i comença a sonar la música i tot això penses... O sigui, pots enfocar-ho de dues maneres. Iii. Estàs a punt de caure un cafè, eh?
1: Edu? Amb oli de motor.
4: Per segona vegada.
2: Sí, efectivament, per segona vegada. Pots enfocar-ho en plan... Hem de parlar durant 4 hores.
1: No, no, no podem dir en plan. En no, plan no es pot
2: pal.
1: Fer servir. Exacte.
4: O sigui, en plan, en total, no? Vale, sí,
2: que... O bé dir, quina sort, som uns privilegiats, podem estar 4 hores gaudint del que és fer un programa de ràdio.
1: Sí, que és una gran sort.
2: Doncs bona tarda, Yael Brusca, com estàs, estimada?
5: Hola, bona tarda.
2: Què m'has d'explicar avui?
5: Doncs, a veure...
2: Si és que em vols explicar alguna cosa.
5: Avui, no, mira, t'he de dir molta il·lusió.
2: Sí, es nota, ja, una... Sí,
5: escolta, no, he vist
4: això
5: una cosa...
4: Això serà un funeral, tu.
2: Fas no. Alguna cosa, exacte.
5: He vist una cosa
2: fas
5: avui.
2: Fas alguna cosa interessant aquest cap de setmana?
5: No, deixa'm dir abans, que t'he vist avui menjant...
2: Què?
5: Una amanida que estava extremadament bufada, o sigui, és una d'aquelles amanides que compres de menjar preparat,
2: sí.
5: I sabeu que quan es fa malbé...
2: Home, allò que cal... Aclarim una cosa, que no és una amanida clàssica, és una amanida de mongeta, com es diu això? De... Que no és amanida d'enciam i tomàquet i aquestes coses,
5: no,
2: sinó és... de, com es diu, de...
5: Sí,
2: de llegum.
5: De llegum,
2: d'un llegum.
4: Una amanida freda, carai, que no sabeu.
2: Sí, però no em surt el nom del llegum, que és com una mongeta doncs... petita, de mongeta...
5: Maria.
4: Un cigró.
5: T'has dit fesolets, exacte.
2: Sí, són fesolets.
5: Maria, t'has d'imaginar aquesta marxa i el tàper, ja et dic, estava tot bufat, que tu veies que dins estava podrit, el que hi havia.
2: No, està, no, estava una mica bufada.
4: Després sorprèn que li agafin atacs aquests de sucre.
2: No, però si no té res a veure amb el sucre. En tot cas, sí que és veritat que es fa una setmana que estava caducada, però menjar no es llença, que a casa sempre m'han ensenyat que menjar
5: raó.
2: No es
5: I
2: llença.
5: I et trobes bé,
2: l'hem
5: no?
2: Ensumat,
5: l'hem ensumada, sí.
2: Però bé, estic bé de sucre, mira, vaig mirar quan estic de
4: sucre. Sumarem una altra cosa, com segueixi menjant
2: així. Estic a 122 de sucre, que per mi és perfecte.
5: Genial.
2: Ja m'agradaria estar tota la tarda així, ja veuràs que anirà pujant. Dit això, tu no molt per arrecar les amanides, però tu estàs tota l'estona menjant arròs aquesta setmana. Que, o sigui, no, que sí, costes com dimarts, un embogit amb l'arròs.
5: Dilluns crec que vaig cuinar arròs i l'he fet servir durant tota la setmana perquè no... Allò que diuen, no em dóna la vida.
2: Mm.
5: No, arribo a tot.
2: Perdó, és que m'estan interrompent.
5: Sí.
2: Digues, digues, escolto.
5: No, això que no arribo a tot, així que vaig fer-me un tàper dilluns d'arròs i he anat menjant aquesta setmana, ja està, és així.
4: Això és tot el que heu d'explicar al programa d'avui,
5: sí,
4: perquè
5: vinga,
4: sembla la merda, eh? Ah, una
5: sí.
4: Mica de...
5: Rosalia, tens raó.
4: De xitxa, tu, no ho sé.
2: Doncs mira, et diré una cosa...
4: Loca,
2: no,
4: la
2: loca,
4: la Yael con el arroz toda la semana...
2: Vull parlar de la Vila de Gràcia.
4: Eh?
2: La Vila de Gràcia. Què, eh? Què?
4: Quina Gràcia?
2: No, la Vila de Gràcia. Perquè justament avui és un dia molt important.
4: Doncs aquí no hi ha avui... molta gràcia, avui.
2: Sí, avui comencen les seves festes. A les 7 en punt, el pregó a càrrec del periodista Vicenç San Clemente i Gracienc, evidentment, donarà el tret de sortida d'unes festes que s'allargaran fins al dia 21 d'agost. Mira, podríem anar-hi passar un dia de catxondeo, allà, eh?
6: El dilluns ja estaré actuant a quarts d'11 a la plaça de les dones del 36.
2: Molt bé, doncs...
4: I per què actua a la plaça de les dones un home?
2: Però ho ha de dir José María García, no tu, tio, perquè la gent s'entengui de què va?
6: Bueno, no? La comissió de festes.
2: Va, la comissió, com?
6: No, perquè no faré saludos cordiales.
2: Ah, no, quin faràs?
6: Fent caliu.
2: Molt bé, fer la caliu. Si volen veure l'Edu Mutante, que és un dels nostres Muppets, que vagi no sé quin dia ha dit, a no sé quin
6: lloc. Dilluns, per la nit, a la plaça de les dones del 36.
2: Ana, Ana Drames, o Aitana, tens alguna bola per vendre? Algú té alguna cosa per vendre? O...
3: Sí, però jo segueixo sense entendre perquè un noi actua a la plaça de les dones. Això hauria de ser il·legal.
2: Ah, efectivament. Doncs va, tu.
3: Qui s'ha de parlar?
2: Puc parlar del Vicenç Sant Clemente, que és el pregoner, que deu estar ja repassant el text avui des d'allà al balcó de l'Ajuntament de Districte. Bé, bueno, volem saber una mica com anirà aquest pregó i com aniran les festes en general, per tant, amb ell no el volem molestar perquè...
5: Home, no, que ja
2: truquem...
5: estarà preparant-se.
2: Bueno, potser intentem trucar més tard, però jo crec que ara podem intentar parlar amb un dels portaveus de l'Associació de Festes de la Vila. Marc, el podem trucar, sisplau, ja el tenim al telèfon, ja. Magnífic, ja, això sí que m'agrada. A veure...
7: Associació de Boliche de la Vila de Gràcia.
2: Com?
7: Te atiende José Batucada.
2: Com?
7: José Batucada. Ah. Què desea, recontrapelotudo?
2: A veure, bona tarda, senyor José Batucada. Contestem amb vostè. Bueno, és a Gràcia que estem trucant, no? Estem trucant a...
5: Sí,
2: a
5: Gràcia.
2: Bueno,
7: a Gràcia.
2: A Gràcia, bueno, doncs no
7: ho
2: sé.
7: A Gràcia. Sí,
2: val, molt bé. Per preguntar-li quines activitats hi ha previstes per avui i quines activitats hi ha previstes de cara a la setmana vinent a Gràcia, recordem-ho, Catalunya.
7: Bueno, pues el pregón de hoy es todo un quilombo. Sí. Tenemos preparado el discurso y después un baile tradicional del barrio, que es el tango.
2: No, no. Què vol dir el tango? Tradicional no és pas de Gràcia.
7: ¡Claro que sí! Sí, contenedor de chocolate 75%. Todos los que vivimos acá bailamos tango. Nos gusta Spinetti, nos gusta Sin Soda Stereo, Nano Radice. El domingo tenemos la comida popular, también tradicional. Haremos un asadito con una chela, tomaremos mate, unos alfajores Jorgito.
2: Un asadito será tradicional a Cataluña, a casa del Messi, pero...
7: No tienen ni idea, cortan la carne a bocado. Nosotros nos gusta el corte argentino, tobogán de piojos. Y aparte, para que lo sepa, es tradicional para la gente que vivimos en Gracia. Mire, para que lo compruebe usted mismo, le invito a venir a la cata de mate que haremos el martes, con un poco de Fernet con Coca-Cola y unas empanadas de criollo.
2: No n'hi ha provat cap mate, ja podríeu fer, no sé, com una diada castellera, un concert normal.
5: A veure, és veritat que es diu Joseba Tucada.
2: Sí,
7: i haremos un tributo a Sumo.
2: Sí, adeu, va.
7: Con Nano Ra...
2: Mira, ja que estem parlant, exacte, s'ha tallat. Moltes gràcies, Marc. Gràcies. Sort tenint el Marc Espejo, que és el nostre tècnic de so. Ja que estem parlant de qüestions festives, avui hem sabut que tornarà el pont aeri entre Barcelona i Madrid.
8: Barça! Espanya! Per fi, coi! Per fi torna els comerços locals.
5: Joan Laporta, perdona, ara ens ho expliques, però no he estat a la reunió del programa i em fa molta gràcia que heu triat pont aeri. O sigui, no entenia per què hi havia pont aeri. Perdó per sortir. Endavant, Laporta.
8: El loro! Jo no he vist el per què. Però bueno, visca el pont aeri. Pere, t'acabes aquest pulma gintònic.
2: Visca el pont aeri i visca...
8: Escolta, el cafè aquest està tocadet.
2: Per què? És aigua, això?
8: Rom Pujol?
2: No, és aigua, és aigua, és aigua.
8: Aigua o aigua de València sense suc de taronja?
2: No, llavors no és aigua.
8: A mi el gintònic m'agrada sense tònica.
2: No, és que al final ens hem confós vostè i jo, i tu o jo, que sigui, no torna a la discoteca pont aeri, sinó que torna als...

0: Dada Jové.
1: Bona tarda, Pere. Estàs assegut?
0: Sí, clar que estic assegut. Home, el programa dura 4 hores, si no el faig assegut ja em diràs tu.
1: Bé, perquè hauries caigut a terra amb la bada d'avui.
0: Ah, sí? De cul? No,
1: a sí, veure... Sí, ja he tornat de les vacances amb aquesta barbeta que m'he deixat a lo Rambo.
0: Sí, no estàs a la cascada ja, eh?
1: Després està a Tailàndia.
0: Tailàndia era la cascada.
1: Però he de dir que el Lleida ha xifrat en 12 milions d'euros. L'impacte econòmic del dia de l'eclipsi és la primera vegada que la Lleida rep tants diners en un sol dia des de que durant el rodatge d'Alcarràs vam estafar 15 barcelonins d'audiovisuals venent-los préssecs quilòmetre zero, sí, produïts en realitat al Perú.
2: Carai.
0: Bueno, en fi...
2: Sí, normalment ell dona més aviat dades futbolístiques, sí, no, però és el que anava a dir, pensava no, que...
1: Correcte, i és que aquests diners els he aconseguit robant carteres als turistes mentre es miraven amunt a l'eclipsi per financiar el Lleida esportiu.
2: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, quin estafador, eh? En fi, Pere, no sé si podem passar altres temes.
1: I esfonsar l'Atlètic Lleida i aquests fulanos que van per la vida i no saben ni on estan.
2: Vinga, va, ja està. Ja està. Ui,
0: ja trucarem als autoritats competents. Va, prou. Gràcies,
1: que
0: prou.
1: Que ve a veure el Lleida i se'n va allà diumenge.
0: Vale, ja està, ja està, adéu. Si el torneu a veure passar per aquí fora, l'Oriol Jové, feu-lo entrar a locutori, el Jové...
1: I tant, querido.
0: Jové, eh? Perfecte. Una altra cosa que hem sabut avui és que el lloguer dels allotjaments sí, ja s'ha disparat a Cadis de cara a l'eclipsi previst per l'any vinent. O sigui, ja tornem a estar amb l'eclipsi.
3: Què? Pobres il·lusos. Que portin
0: què?
3: Un cap allà, cap aquí.
0: Com?
3: Perquè es perdoni pecats abans de morir. Soc arrimat sempre.
0: Bueno, professora...
3: Farà olor a calçot.
0: Professora Olivia Làctia. Professora Olivia Làctia.
3: Encara la mesma.
0: Calma, sí, ja ho sé. Encara està amb la pantomima que moríem tots. No veu que vam sobreviure a l'eclipsi que va passar dimecres, que vostè ens va dir que moriríem tots, o sigui...
3: Ja vaig reconèixer, uau. Vaig fallar.
0: Sí, home, mira, algú que admet el seu error. Home, això sí que és una novetat.
3: Vaig fallar en calcos, sí. Perquè...
0: Per què?
3: Havia oblidat de comptar any de traspàs.
0: Sí, però una cosa...
3: Me'n portava una, una cosa, i clar,
0: sí, però sí. I què ens garanteix que no s'ha equivocat? Què ens garanteix que no s'ha equivocat comptant un altre cop l'any de traspàs?
3: Correcte,
0: i que,
3: sí.
0: Per tant, a Cadis tothom sobreviurà, o sigui...
3: Correcte, Petriosca.
0: Per tant, no morirà ningú.
3: Correcte.
0: Morirà o no morirà?
3: Correcte, tots.
0: No, però no, no
3: totes les respostes són correctes. No. És per això que presento els meus nous serveis.
0: Ah, ja hi
3: lloguers a Cadis adaptats a totes butxaques, no, per pobres i per rics.
0: Però no estàvem criticant els que lloguen apartaments aprofitant-se l'eclipsi?
3: És que jo no llogo apartaments.
0: Ah, què llogues?
3: Jo llogo...
0: Què?
3: Ninxos a cementiris.
0: Va, prou.
3: Ninxos, sauts, fosses comunes...
0: De veritat, eh? I estic d'aquesta comèdia. Professora Làctia, ens podrà deixar tranquil·la les dues últimes setmanes que ens queden de programa? Que ens en queden només dues, comptant el dia d'avui i dues més.
3: Aprofita ara per a massa,
0: sí, per anar col·locant merdes
3: aquestes. Preu del 50% amb el codi Olivia Làctia.
0: La qüestió política del dia, la qüestió política del dia, calli. Professora, calli, per favor. Prou.
3: Cendres.
0: Ja el foto-li un guantàs.
2: Va, ja està, Olivia.
0: No és un nen petit.
3: Ui, quina por sí, que m'ha fet. M'ha espantat, eh? Me'n vaig corrents, sí, m'he fet cacona a sobre.
0: Ja està, Olivia, en fi.
3: Ai,
0: sabeu qui és Margarita Robles, no?
2: Sí.
0: Resulta que s'ha anunciat, en plana política, que no pensa anar la setmana que ve a declarar al Senat pel tema de Ceuta, que es presenta calent. Ara ho parlarem en informatiu, perquè demà podria haver-hi una mica de sal de la valla. Veurem si en les pròximes setmanes la ministra de Defensa es decideix o no a fixar una data, perquè no hi vol anar, vaja. No.
4: Te equivoques, mi estimado socialista.
0: Ja, va, però no, vaya que ja comença.
4: Margarita, se llama mi amor,
0: sí,
4: no irà a declarar nunca al Senado.
0: Com que no anirà mai a declarar al Senat? Que
4: me gustaría ir al Senado de Yael.
0: No. Una cosa.
4: De hecho...
0: ¿Ha dejado la política o qué
4: ha dejado la política?
0: No,
4: efectivamente, bueno. Margarita Robles tiene un don para la comunicación,
0: ¿cómo?
4: Para la polémica y para,
0: sí,
4: generar clips.
0: ¿Sí?
4: Escucha este audio, mi querido socialista, puño arriba y la rosa en la otra mano.
5: Y tiene que quedar muy claro que Ceuta y Melilla son españoles.

0: no, españolísimas. Joder. Lo siguiente.
1: Lo siguiente.
2: Caray. Lo siguiente, españolísimas. No,
3: no, ¿qué es lo siguiente, don?
4: Pues, vamos a ganarles. Venga, aquí. En fútbol y en todo.
1: Ah, pues bien, escolti.
2: Pues lo siguiente, españolísimas, no. Es Ferran Torres.
1: No, calla.
2: No se puede ser más español.
1: Sí, no, no. A veure, ¿qué, Ferran? Què vol dir amb aquest àudio i amb aquesta història de l'españolíssima de la ministra Robles?
2: Pues, querido Pera, está claro que Margarita tiene un talento innato para el show business.
1: Efectivamente, eso
2: por eso he decidido enviarla a un sitio mucho más tranquilo que el Senado.
1: Sí.
2: Con muchos menos gritos y con gente mucho más relajada.
1: Sí.
2: Margarita Robles es nueva tertuliana del Chiringuito.
1: ¡Au, va!
2: Porque, ojo...
1: No, no, no, no, no, no, no, no.
2: Nuevo logo,
1: ya, y también Pera, vendrá,
2: nuevo
1: también
2: canal...
1: También vendrá el temps afegit y farà una secció...
2: Pero, ojo,
1: ¿qué?
2: Pinchamos, caballeros...
1: No, va, prou. No, no, venga. Robles no se da...
2: Le bajamos el micro a Pera Mas, pinchame, chico de los botones...
1: No, chico de los botones, no, Marc Espejos.
2: Digamos. Es cierto que Pera Mas es socialista, pero, ojo...
1: Bueno.
2: Margarita Robles es la nueva incorporación del... Nuevo Chiringuito.
1: Bueno, pero si te no,
2: hay tres fichajes nuevos.
1: ¿Y son?
2: Y todavía quedan por confirmar Ábalos.
1: No, no, Ábalos no.
2: Y Koldo.
1: No, churrada.
2: Nuevo logo, no, sí, nuevo canal, no. Tres fichajes, mismo programa.
1: Josep, no,
2: ya lo dijo ayer, sí, Fité. Sí.
5: Nuevo logo, nuevo canal.
2: Fité.
6: Mismo horario.
2: Fité,
5: mismo
1: Fité. No, no tenemos Fité, no tenemos Fité. Això és dilluns, que comença ja, com es diu el canal.
2: Ya habéis visto los comentarios sobre Fité ayer en este programa.
1: Energy, energy.
2: Es dilluns. Lo que necesitamos en el Chiringuito.
1: Molt bé, d'acord.
2: Gente como Fité.
1: Molt bé.
2: Que van... Como los salmones, doncs, a contracorrent.
1: Josep, prepara't, perquè l'últim dia...
2: És el tertuliano, sí, que todo el mundo quiere en su tertulia.
1: Allà.
2: Alguien que lleve la contraria por defecto.
1: Bueno, és que la tertulia té això una mica.
2: Como Pera Mas, que sí, sempre va a favor...
1: Del PSC. Ja ho sé.
7: Déu, ja sempre ha sigut el PSC.
1: Sí, ja ho sé. Ja.
2: ¿Habéis visto alguna vez a Pera Mas llevar la contraria a Jordi Basté?
1: Vale. I tant. Jo en discuti moltes vegades. I tant, que
2: retratado.
1: Jo, normalment, em discuteixo bastant.
7: Retratado.
1: Però, en tot cas, sàpigues que, Josep...
3: Què, què?
1: L'últim dia, no digueu res, no us xiveu, desgraciats.
2: Què? Ojo.
1: L'últim dia, l'últim programa...
3: Sí?
2: Estaré en les cerveses.
1: Vindrà aquí...
3: Ahí?
1: En persona...
2: Tic-tac!
1: Només diré Chiringuito.
2: Tic-tac! Tic-tac.
1: Però no...
2: Tic-tac.
1: Us penseu el que és?
2: Tenemos a Juanma Rodríguez.
1: Va, exclusiva. Prou d'aquest guirigall, el nou canal, el nou programa, ja ho veurem, però... Ara arriba el moment que estem tots esperant. Va, que es faci la pau i es faci l'ordre.
3: Igual, món, a rato, amb el Sergi, amb bu-bu-bu-bu-bu-dio.
1: Prepara't una lletra pel proper dia.
2: Xup-xup, xup-xup,
1: xup-xup.
3: Moltes disculpes avui. Això de cau per segons.
1: Sí, sí, sí, avui vindran a fotre'ns fora i el Pérez Perquins vindrà a treure de l'estudi i posaran música o qualsevol cosa, o repeticions. A veure, és el moment que tothom està esperant, totes les facultats de periodisme estan pendents d'aquest moment, enregistren immediatament el que succeirà a continuació per prendre nota, per inspirar-se en el model. Vaja, és que és un professional com la copa d'un pino, o com una casa de pagès, en català es diu com una casa de pagès, com en Sergi Embudio. Pobre Sergi, que no té programa demà.
3: No.
1: Pobret.
3: Demà
1: no podrem aprendre. No hi haurà Sergi Embudio, el nostre mestre, el comandant suprem de l'actualitat. L'últim bastió contra la desinformació i la fake news. El pastor que ens guia contra la temptació de la notícia falsa. El metge que ens vacuna contra l'adoctrinament. I m'estic quedant curt. La llavor del pensament crític. És que, què passa? Què rius? Parlo seriosament.
3: No, no, és que ets un poeta.
1: Sí, sí, sí.
2: Ja
1: és, Buà, és ell, eh? Aquest que fa buà és l'Embudió. El locutor, a més, amb la millor dicció del país. Amb tots vostès, Sergi Embudió.
8: Ja us podem avançar que Catalunya no para de batre rècords amb temperatures extremes. A les últimes hores, concretament, s'han esmicolat dues dades històriques. Ahir va ser, atenció, el 17è dia de l'estiu, el 17è...
9: Oh, caram, tu!
2: Això és un Jordi Claret entorrat.
1: Va, deixa el Claret tranquil, pobret, eh? Deixa'l tranquil, que et fotrà una ampolla d'aigua.
2: A veure, quan venís al diari, claro, que fort.
1: No tens ous de convidar-nos. Però encara fa el problema aquest.
2: ¿Quieres que lo saque?
1: No, però és una altra.
2: Mira, Andy Lucas, no sí. sé si algún día nos cruzaremos a volver, pero en la vida nunca se sabe.
1: Vale, pero no presenta...
2: Es que es cuestión de narices,
1: però,
2: ¿eh?
1: Però no presentes tu, presenta un altre, això. Verano...
2: Sí. Yo ni era Mendy, claro. Era reportero de el tomate bueno, i mira on ha llegado.
1: Sí que fa anys, això.
2: Ai, que fuerte.
1: Que fuerte, va, prou.
2: Que coñazo de tío.
1: Silenci. Tornem a l'Embudió. Hem estat injustos amb ell. Hem anat a triar un tall on s'equivoca expressament. Anem a triar un altre tall a veure si la cosa va millor.
8: L'altra estrena destacada aquesta setmana és la comèdia Marsupialim.
2: Disculpeu, disculpeu, estem molt espesos.
8: Marsupilami.
6: Ai, no sabia que jo tenia una comèdia.
1: No.
6: Ha dit Pilarín, no?
1: A veure, bueno, no ha dit Pilarín. Bueno, en fi, gràcies, Sergi Alín. Ai, vull dir, Sergi, que avui estem també molt espesos. I ens veiem a partir de dilluns, que en queden 10. Sergi, 10 despertadors. Bueno, i després seguiràs amb el pastell.
7: Tic-tac.
1: Sí, que encara et queden uns quants
7: tic-tac.
1: Despertadors.
7: Va.
3: Vinga, va, el bombo.
1: Vinga, el bombo.
7: Tic-tac.
1: Fot-li.
3: Remena amb ganes. Més fort.
1: Sí, remena. Esperem que no passi el d'ahir.
3: Remena.
9: No cal que cantis, eh?
3: No. Mira, ahir vaig estar escoltant Guillermina Mota,
1: no tornant. No m'estranya. Arran de la conversa... Que... Mm-hmm. Oi! Ah, mira! Ah, doncs em fa molta il·lusió.
3: A mi també.
1: Una dona molt trempada, una dona eixerida...
2: No sé quina és.
1: Una dona talentosa, perquè no has vist la bola. No pots saber, perquè només he vist jo el nom.
2: Ja m'ho gustaria.
1: Per tant, truco jo a la persona... I, a més, Vallesana.
3: Ah!
1: Vallesana del Vallès. Estem trucant
2: claro,
1: a la persona...
2: No serà del Maresme.
1: Home, per què no?
2: Home, perquè si és vallesana, ai, que coses...
1: De veritat. No l'agafa, eh? Avui falla.
10: Hola!
1: Oi! Ui, carai, que és tanta sensualitat. Hola!
10: Què diu? Què diu?
1: Home, aquesta mena de... Hola! Amb aquesta sensualitat que has contestat.
10: No és sensualitat, és que estic de vacances, Pere. És el ritme.
1: Val, ja es nota, ja. Estàs en directe a la ràdio, no ets conscient? Estàs sortint per RAC1, en aquests moments?
10: Ah, molt bé,
1: va. Ah, tanta fot, eh? Vull dir, molt bé, ja-ja, ju-ju. Sí. Sabeu qui és? No l'he reconegut, la veu o no?
3: Home, és la Rosa Moladeres.
1: Sí. Vinga! Rosa!
10: Què tal?
1: Com estàs, estimada? De vacances, clar, ja ens ho acabes de dir. Per això està tan relaxadeta.
10: Exacte.
1: I podem... Tu ets terrassenca i vius a Terrassa, no? Però estàs de vacances fora o on t'hem de situar?
10: Oh, a veure, jo em situo molt a prop, que és el meu poble més tranquil del món, però sort en tenim d'aquestes 15 quilòmetres de corbes dissuasòries que fan que...
1: Quin és el teu?
10: Que aquí a Rellinars...
1: Ah, ets a Rellinars. Molt bé, molt maco.
10: A Rellinars. I aquí estic, doncs, mira... Molt tranquil·la.
1: No, realment t'hem agafat adormida, perquè fots una veu d'estar fent la migdiada.
2: Però això està al lado de Granollers, no? Llinars.
1: No, està al costat de Granollers. Està cap a l'altra banda. Bueno, està anant cap allà més amunt de Sabadell, no? Si surts de Mata de Pere, surts per l'Atlètic i vas cap a Rellinars, no? És això?
10: Aviam, a Rellinars està tocant al Bages.
1: Sí.
10: I al costat de Monistrol de Montserrat, al Parc Natural de Sant Llorenç, i és una de les últimes poblacions per aquesta banda que després hi ha el Castellbell i el Vilar i tot plegat, que ja formen part del...
1: Ah, perdó, és cap a l'altra banda, ho he dit malament.
10: Sí.
1: Sempre confong. És
3: un poblet molt petit, no?
10: Molt petit, sí, i molt bonic, i molt ple de bona gent. Oh. I està molt bé.
1: Bueno, escolta, et noto molt relaxada. Estan anant bé les vacances, doncs? Estàs a gust? Va, fotent-te de calor, suposo, això sí.
10: Sí, fotent-nos de calor, però bueno, mira, doncs ens banyem, ens ruixem, o si ens cansem una miqueta del poble, doncs agafem la furgoneta i ens anem a veure el mar una estona.
1: Ara. Ah, molt bé.
3: Veus que bé?
1: Vacances a quilòmetre zero i perfecte, res de coses rares, i anar a fer stories a no sé, llocs raros i molestant a la gent. Escolta, home, sí, és que estic fart d'Instagram i totes les tontaines que estan fent els gilipolles pel món. Però,
10: bueno, és que et molesten a tu, és que te'n vas a qualsevol lloc ara, al més de gust, moure's, vull dir, és una... No? Pues està tranquil·let. S'ha d'estar tranquil·let.
1: Molt bé. I escolta, bueno, tu estàs amb el Com si fos ahir, que
10: sí.
1: Ara deus estar de vacances de rodatge, diguem-ne,
2: Sí.
1: I també deus tenir... Sí. Com és el teu personatge, que no me'n recordo?
10: Empar. Com si fos ahir, el meu personatge es diu Empar. Sí.
1: I que també també surt un familiar teu, no?, a la sèrie? O ho estic dient malament?
10: Un familiar, sí, o sigui, veure, aquí a la sèrie resulta que per aquelles coses de la vida que la família a vegades dius, mira, som família de
1: pintors,
10: d'artistes, som exacte, nosaltres som família d'artistes i hem coincidit, el que passa que no hem coincidit de trama, no hem coincidit ni tan sols gairebé a on rodem, perquè a vegades arriba una i l'altra se'n va, i bé, nosaltres anem fent, vull dir, no
1: hem dit qui era encara, estem parlant de la teva filla, no?
10: Sí.
1: I quin personatge és la teva filla, perquè els gens se situïn?
10: Aviam, la... fem una mica de gossip. Ja et veig que estàs una mica amb el gossip.
2: La Sara Diego.
10: El gossip és la meva filla gran, sí. Ella, la Sara Diego.
1: Sí.
10: Ara mateix, mira, està, al setembre està a la Villarroel fent...
1: Ara, fent promo.
10: Sí, vinga, va, ja que ens hi posem, sí. Al setembre estarà a la Villarroel, no us ho perdeu, fent la primera llei de Newton, una obra, sí. El Nelson Valente ha dirigit aquesta meravellosa obra i estan tots meravellosos, estupendos, amb un elenco immillorable. Llavors la Sara, ella ja havia hi era a la sèrie, vaig ser jo que vaig arribar allà.
1: Ah, doncs. Vas arribar tu després, ah. Val, perfecte.
10: Sí, llavors la que més o menys també vam coincidir amb el tema és l'altra filla meva petita, saps? La Carlota Keiko, que ella doncs, fa un altre personatge també allà.
1: Però mai ha coincidit tampoc.
10: No coincidim, bueno. De trama i no, però mira, nosaltres som unes treballadores de la cultura i resulta que gairebé ens trobem, gairebé.
1: Bé, doncs escolta'm, ens fa molta il·lusió que estiguis tan relaxada, perquè realment ens estàs transmetent una pau.
3: Sí?
1: I un d'allò, sí o no? De totes les trucades que hem fet, que em portem amb la teva 20, diria, 20, ets la persona que més relaxada i més del mood vacances es troba. Vull dir que felicitats, aquest aplaudiment per la Rosa Voladera. Una grande... Rosa, ja ho sentit, al setembre heu d'anar a la Villarroel a veure la filla, amb això del...
3: La primera llei de Newton.
1: On hi veig, ara, si baixes això, veig que hi ha el Damnis Baldús, la... Anna Saúl... I si no em vas canviar la pantalla, vale, i ja està. I, perdó, i la Rosa Gami de Zit?
10: Sí, la Rosa Gamis, la Luamat...
1: Vinga.
10: Sí.
1: Molt bé.
10: Sí.
1: Doncs vinga, pa'lante i visca el teatre, tu.
10: Gràcies.
1: Vinga, acabis de passar un bon estiu. Adéu. Molt bé. Ai, quin bon rotllo, eh? Sí o no? Aquí que estem tan esperats i tot el dia fent el tonto, i a ell...
3: La meva cançó?
1: Doncs sí.
3: Vinga, va.
1: I una resposta al fent el tonto, i a ell, però vaja.
3: Què passa? Escolta, sí. Jo m'he quedat relaxada. Jo avui estic fent el programa a mig gas. Avui la cançó de les guerreres de K-pop.
1: Què passa? Molt xula, aquesta cançó. Està molt bé. Dóna bon rotllo, sí o no?
3: Molt. Sí, bueno, és que et menges el món. Doncs escolta, us la poso perquè la cantant d'aquest Tamasso ha confessat que els premis BAFTA va desafinar per culpa de Leonardo DiCaprio, que la mirava amb una cara de lluç, amb una cara de pomes agres. Mira. La cantant explica que això, que li va la va desconcentrar veure que el Leonardo DiCaprio la mirava tot seriosa, que també et dic, no ha fet gaires bolos de festa major en pobles recòndits de Catalunya que et miren amb una cara de fàstic i que tu has d'estar allà aguantant el tipus. Ara bé, també et diré, Leonardo DiCaprio, noi, canvia la cara aquesta que tens. De tontaina.
1: Bueno, en fi...
7: Ojo, porque lo tenemos por la línea 3.
1: No, aquí...
7: Don Leonardo, no, ¿qué no le dices a doña Yael?
3: No crec que em truqui perquè jo tinc més
7: Don Leonardo!
3: Anys.
1: Silenci.
3: Llavors, clar.
1: Aquí rebem amb bona cara, perquè mai fa mala cara, és el nostre estudiant en pràctiques, el misteriós Noel Guardino.
11: Guarnido, i sí que faig mala cara.
1: Bueno, en fi, endavant amb la mania del dia.
11: Sí, escolteu una cosa, demà comença la lliga de futbol masculina.
1: Sí.
11: I ho sento, Aitana. I RAC1 es converteix en Barça TV.
1: Però no comencem, eh?
11: És l'època.
1: No, és sí. Veritat, això. No.
11: I avui vinc a parlar precisament de la redacció d'esports de RAC1.
1: No, però no, què vols? Explicar-me un problema.
3: Ara, raja.
1: Parla d'informatiu.
7: Josep Ferrer, Pau Bombardó...
1: Silenci.
7: El otro, el de las gafitas...
1: Va, deixa'l parlar, que hem d'avançar.
11: Els periodistes esportius són la mateixa persona en diferents etapes de la vida. Són com una etapa evolutiva preciosa. Comencen de becari, manies acadèmiques, afaitadets, lluis plens d'il·lusió. Al cap d'uns anys, barba de 3 dies... bambes blanques i acaben parlant un idioma propi, com no es pot descartar cap escenari, que és un sinònim de dir no tinc ni punyeta idea.
7: Miquel Agopia! També s'ha de venir vestit a l'última a la redacció amb outfits última generació que jo em compro quan vaig a Anglaterra.
1: Tira, no deixis parlar, tira.
11: Miquel Agut, que té nom i cognom de migcampista que ha jugat 14 partits amb el Girona.
1: Tu tampoc no t'hi vengues a arribar, diguem-ne, val?
11: A RAC1 li treuen suc a l'Edgar Fornós i el Barça ja és una unitat de temps.
1: Sí.
11: Enmig l'Edu de Batlle, que és perico, i així dissimulem una mica,
1: Sí, no dissimulem.
11: Però clar, treballa amb una correcció i discreció que sembla un testimoni protegit.
1: Bueno, però ho feu ficar-se amb la gent.
11: I finalment, el nostre temps afegit amb en Martí Puig, que no ha vist jugar Ronaldinho, i gent com en Quique Guaix, que ha vist jugar Kubala.
1: Bueno, sí,
11: sort que tenim algun punt intermig com David, el facturador Broc.
1: Sí.
7: No parlareu de la Lleida?
1: No parlarem del Lleida. Va, el concurs del dia, que avui hi ha guanyador. Sí o no?
12: estem activats.
1: Ei. Si
12: la posa, ballem enganxats.
1: Això ens agrada, això ens dona flor. Molt bé.
3: Puja, Espejo.
12: Com soldats, vaig dir que no m'enamoraria. Pues que, baby, m'he tornat a enamorar aquesta
1: vida. No els prendeu pam?
3: Molt bé, Pere.
1: És que tinc una bufanda d'ells.
3: Ui!
1: Sí, és que potser un dia podíem fer un concurs i regalar-la. Perquè la van tirar en un concert i em va venir a parar a mi i penso, i m'agraden, però potser hi ha algú que li fa més il·lusió.
3: Ets un afortunat.
1: Sí, potser hi ha algú que és fan de 30 o fam i li fa il·lusió tenir aquesta. T'ho dic seriosament, eh? La tinc per casa.
3: Ens ho podem pensar.
1: Crec que va ser un Canet Rock, no me'n recordo, però li dic que va ser un Canet Rock. Va,
3: va.
1: El concurs de l'acústica de Figueres, no?
3: Sí. Del 27 al 30 d'agost torna l'acústica de Figueres, el festival de música catalana més multitudinari del país, amb més de 40 concerts, zones gastronòmiques i actuacions al carrer. El festival acull els grups que marquen tendència en el panorama musical de casa nostra, com 31 Fam, que són un dels grans fenòmens de la música urbana del país, el grup de Sabadell, que converteix cada concert en una festa fantàstica.
1: Magnífic.
3: Què regalem, no, nosaltres?
1: No, però pot ser que presentin el seu R31?
3: Sí, a l'escenari de Plaça Catalunya presentaran R31, el seu primer àlbum.
1: Jo et pregunto què regalem, perquè poso el guió, però sé perfectament el que regalem, perquè em ve molt de gust que em toqui...
3: El guanyador o la guanyadora de la setmana podrà gaudir d'una nit d'hotel a Figueres amb esmorzar inclòs, que això sempre agrada, i a més podrà escollir el dia de concerts que més li agradi d'entre el 27 i el 30 d'agost. Així que no s'ho pensin.
1: No s'ho pensin ni minut. I per participar, com ho han de fer els nostres oients?
3: Molt fàcil. Només ens han d'enviar una nota de veu amb el seu acudit preferit al WhatsApp del programa, el 680 70 70 60. Durant aquesta setmana hem estat escoltant 3 acudits cada dia i avui és el gran dia en què revelem el guanyador o guanyadora.
1: Molt bé. Finalistes avui, va.
3: La finalista de dimarts va ser la Sara amb aquest superacudit.
13: Quin és el sumum d'un carnisser? Tenir un fill xoriço i un gos salsitxa.
3: El de dimecres va ser el Paco.
14: Paco. El saben aquell que diu, que és un home que se'n va a la farmàcia i li pregunta al farmacèutic, perdoni, tindrem pastilles pel cansament? I el farmacèutic li respon, no, ho sento, estan esgotades.
3: I el d'ahir dijous, el del José Luis.
15: Escolta, tu saps per què hi ha tanta gent que practica escalada simplement per oblidar? No, no sé, la veritat és que no. I perquè en cumbres borres coses.
1: Aquí hi ha un doble acudit, perquè se li oblida.
3: Jo no l'he entès.
1: Sí, és igual, ja t'explicarem la setmana que ve. Va, aquí tenim el guanyador.
3: El guanyador.
1: Que se'n va a l'acústica de Figueres a dormir gratis,
3: A un hotel, amb esmorzar inclòs.
1: Per dues persones, una i una altra, que poden dormir.
3: L'afortunat o l'afortunada.
1: Ojo.
3: És la Sara.
1: Bravo. Doncs Sara, ja ens posarem en contacte amb tu, que serà l'envieu un WhatsApp o alguna cosa.
3: Jo ara li envio un WhatsApp.
1: Que no pateixi.
3: I als nostres oients que recordin que encara poden participar, perquè no és l'única nit que regalarem. Ara és el moment d'enviar una nota de veu amb el vostre acudit preferit, el 680 70 70 60. I que recordin que, si volen saber-ne més, poden trobar tota la informació disponible a festivalacústica.cat.
1: I també, en un moment donat, se'n poden anar pel seu compte a l'acústica de Figueres, buscar-se un hotel, pujar i baixar un dia, també és una mica pesat, però també és molt xulo.
3: Els concerts són de franc, però amb aforament limitat.
1: Això és veritat. Sí. Sobretot són els de la Rambla de Figueres, que són els que, diguéssim, tenen més gent, i hi ha tanta gent que arriba un moment que acaben tancant la Rambla o la tanquen persones. I fan com posen una cosa i uns tios allà controlant, vol dir que s'hi ha d'anar amb temps, aquestes coses.
3: Sí.
1: I si no, es va a un altre escenari. I si no, si tens l'hotel aquest, te'n vas a l'hotel a fer de les
3: teves. A fer altres coses.
1: Va, l'actualitat del dia, som-hi. Amb el gran Jordi Claret, que ha arribat com encara seriosa, perquè hi ha una última hora, que d'aquestes que mai saps cap on pot conduir-nos. Són 2:45 de 5 de la tarda. Endavant, Claret, amb l'última hora de l'incendi. És un incendi a Collserola, oi?
16: Sí, un incendi a Collserola, petit, però aparatós, perquè es veu des de molts punts de la ciutat, està molt a prop d'Esplugues, de Sant Just d'Esvern, de Barcelona, de la zona de Pedralbes. Un incendi que s'ha decretat a 3:45 aproximadament de la tarda, segons els bombers, i treballen ara mateix una vintena de dotacions juntes dels bombers de Barcelona i també dels bombers de la Generalitat, una desena per banda, també diversos mitjans aeris. És un incendi que, com dèiem, és molt aparatós. Es veu des de molts punts de la ciutat, l'ha vist molta gent i, per tant, el servei de telefonia, el 112, ja ha rebut un miler de trucades per aquest incident. L'alcalde d'Esplugues, Eduard Sanz, de fet, diu que estan pendents d'aquesta situació. També des de l'Ajuntament ens arriba la constància de que estan molt pendents seguint el minut a minut d'aquest incendi, que per les imatges es veu la columna de fum, però no sembla tampoc que pugui agafar gaire importància. Tot això està molt a prop de la població. S'ha demanat desallotjar un espai proper en aquesta zona d'Esplugues de Llobregat, un espai que es diu l'Espai Mireia, una espècie de restaurant, i també es demana que la gent no s'acosti a la zona del foc. Aquesta és la informació que tenim a aquesta hora. Una vintena de dotacions de bombers de Barcelona, també bombers de la Generalitat donant suport, i el foc que veurem com evoluciona durant la tarda.
1: Doncs anirem parlant, i si convé ens posarem en contacte amb la zona. De moment, pendents de que vagin actualitzant els bombers sobre aquesta qüestió. Una altra de les qüestions que està molt damunt la taula i que serà notícia... Bé, és notícia de fa molts dies, però promet, o podria ser notícia, això mai se sap, demà, dia 15 d'agost, el dia de la Mare de Déu d'agost, que per cert és festa, ho tinguin present, que les coses estaran en un principi tancades. És Ceuta, la qüestió de Ceuta, una ciutat que s'ha blindat perquè demà no es torni a repetir la imatge del 30 de juliol, quan milers de persones van col·lapsar la frontera i van travessar del Marroc a Espanya.
16: Sí, el govern espanyol ha extremat precaucions davant dels rumors d'una nova entrada massiva de persones per Ceuta. Tot plegat és perquè fa diversos dies que corren missatges per internet que diuen que demà, dia 15 d'agost, la frontera estarà oberta. La realitat és molt diferent. A banda i banda de la frontera s'han multiplicat la presència de policies i militars. De fet, a Ceuta hi ha prop de 3.600 agents desplegats. La policia fa controls a carreteres i batudes als boscos, i també s'ha instal·lat una nova barrera al mar davant de la ciutat autònoma de Ceuta, un dispositiu de seguretat que també s'ha replicat a la ciutat de Melilla.
1: Doncs tot plegat, mentre per Ceuta milers de migrants continuen malvivint al carrer i a la platja, pendents d'aquesta qüestió i particularment pendents del que pugui passar demà, tenim una enviada especial sobre el terreny, l'enviada especial de RAC1, la Júlia Manero. Júlia, bona tarda.
17: Hola, bona tarda.
1: Bueno, primer volem saber com vas arribar a Ceuta, perquè hi ha una mena de rumors estranys per aquí a la redacció que diu que vas arribar-hi volant.
17: Bueno, sí, clar, no, a peu des de Barcelona ho tenia complicat.
1: No, així m'ho imaginava, que no, diguem-ne.
17: No, vaig agafar l'avió de Barcelona a Màlaga i després de Màlaga fins a Ceuta amb helicòpter.
1: Caram, molt bé. Vas patir, el primer cop que fas l'helicòpter va arribar correcte.
17: He de dir que era la primera vegada i al principi ho vaig passar molt malament. Semblava una mica que fos de joguina, això, es movia molt, però després ja ve.
1: Molt bé. Doncs ara que ja sent que s'ha arribat sana i estàlvia sobre el terreny, a veure, quina és la realitat ara? Quina tensió es palpa l'ambient? Realment hi ha alguna possibilitat que demà passi el que va passar fa dues setmanes? Fa de molt mal dir tot això.
17: Sí, doncs mira, sobre el terreny, pel que fa al centre de la ciutat, és una espècie de tensió estranya. Vull dir, la gent intenta fer vida normal, veus els locals anant a treballar, anant a fer les seves coses, anant a prendre alguna cosa al bar, però alhora veus tot de migrants pel mig del carrer, que a més s'identifiquen clarament que van voltant pels carrers també una mica sense rumb. Avui al matí hi havia algun dormint en alguns parcs, dormen a les platges... I això. I pel que fa a l'entrada de demà, jo, pel que sona per la ciutat i per com estan les fronteres de blindades, jo ho veuria molt complicat. Aquí la gent diu que al final el poble dubta que pugui obrir una altra entrada. De fet, diuen que vull dir, es perd una mica l'efecte sorpresa, no? De si el dia 15 entrarem, doncs tot està preparat perquè això no passi, no? Aleshores, no dubten que no pugui tornar a passar, però sospiten que pugui passar demà. I pel que fa a les fronteres, el que et dic, estan totalment blindades, sobretot la del Marroc. La d'aquí a la platja del Tarajal, que és per on van entrar la primera vegada, avui he pogut anar a treure el cap i he de dir que m'ha sorprès bastant, perquè m'esperava molts militars, policia espanyola, guàrdia civil, i he de dir que... No sé si és quan hi he anat jo, però no he vist gaire moviment policial i de seguretat, diguéssim.
1: Molt bé. Doncs una altra qüestió seria saber si has pogut parlar amb gent, amb totes les persones que hi ha com o refugiades o a l'espera que els expulsin, tots els migrants que hi ha per aquí rondant per Ceuta, si has pogut parlar amb ells i copsar una mica quin és l'ambient i l'estat d'ànim. Perquè, clar, entre una cosa i l'altra ja fa un parell de setmanes que segon aquí. Un parell de setmanes.
17: Sí, un parell de setmanes just, pràcticament. Doncs sí, aquest matí m'he acostat a la platja del Trampolín, que és on hi ha un dels assentaments més grans de migrants. Hi ha unes 2.000 persones. I era realment impactant veure com s'han muntat tot l'assentament a la platja amb cabanes fetes per ells i fan, bueno, fan vida com poden, no?, allà mentre passen els dies sense saber tampoc què fer. I sí, he parlat amb alguns i m'explicaven això, que han vingut aquí realment en recerca d'una vida millor, de fugir d'on vivien, que al final veien que no tindrien futur, i aviam si podien canviar-ho.
18: La majoria quieren venir a España para arreglar su vida. ¿Más entendido, no? A la mayoría tienen 4 diplomas o 5 diplomas. Yo conozco personas, te lo juro, que tienen 5 diplomas y habrán 4 idiomas o 5 idiomas. Quiere cambiar su vida, pero la mayoría están sufriendo aquí.
19: Jo només vull treballar per canviar la meva vida, per sobreviure, potser per fer una nova família.
17: Doncs això, el que explicaven, no? Que al final arriben aquí molts amb estudis i amb intenció de buscar un futur millor que no poden trobar als seus països d'origen. En canvi, també hem pogut parlar amb alguns locals, no? Perquè ens expliquen com estan vivint la situació.
1: Sí.
17: I en Rafael Passamar ens explicava que realment la ciutat no reconeix la seva ciutat.
20: És un tema apocalíptico, com una invasió. A mi modo de ver y de todos, programada por el reino, por el país vecino de Marruecos, evidentemente, de una invasión de 70.000 personas en una ciudad de 80.000, con lo cual imagínate, semidesnudos, corriendo, descalzos, en avalancha, pues fue caótico, fue de película de terror.
17: Doncs això, el que dèiem, que diuen que... Tal com diu el ministre Marlaska, que deia que la ciutat a poc a poc està recuperant la normalitat, doncs, segons els locals, res més lluny de la realitat.
1: Molt bé, doncs escolta'm, Júlia, estarem molt atents al que ens vagi explicant al llarg del cap de setmana, al llarg del dia avui, particularment al llarg de demà. Sí que és veritat que la sensació és aquesta, si t'han avisat està tothom i sembla que el govern de Marroc està posant també controls a l'altra banda, doncs potser no passarà res. Però vaja, et seguirem escoltant i a veure, mai se sap què pot passar. Ho sabrem demà.
17: Perfecte.
1: A reveure. Gràcies. Pel que fa a la derivada. Adeu. Política del conflicte, a poques hores d'aquesta possible nova entrada de persones per la frontera de Ceuta, que com hem dit, prové d'una crida o de diverses crides que hi ha per xarxes, el PP i el PSOE continuen fent la seva, és a dir, fotre les castanyes una darrere l'altra. Ara, sí que estan d'acord amb una cosa, que el que va passar el 30 de juliol no es pot tornar a repetir.
16: Sí, el govern espanyol fa dies que ha pujat el to amb les seves declaracions a diversos ministres amb l'objectiu de desactivar una altra entrada en massa de migrants a Ceuta. Avui ha estat la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, qui ha estat l'encarregada de llançar aquest missatge.
21: Esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme, titánico que han hecho no va a servir de nada. Desde el respeto a la legalidad y desde el respeto a los procedimientos.
16: Però el PP encara en vol més. El vicesecretari de Política Autonòmica i Local dels Populars, Elías Bendodo, reclama garanties per evitar que això torni a passar.
22: Los ministros Marlaska, Robles, Álvarez, Bolaños, aquí todo el mundo habla. Pero nadie explica nada. Han aparecido, se han hecho la foto, pero no explican realmente qué pasó. Y lo más importante, ningún ministro ni el presidente del gobierno nos explica qué va a hacer para que esto no vuelva a pasar.
16: Els populars critiquen que el govern s'hagi pres més seriosament el dispositiu per l'eclipsi de dimecres que la seguretat a la frontera amb el Marroc.
1: Doncs veurem com evoluciona tot el tema demà amb la nostra enviada especial, si finalment milers de persones salten la frontera. I mira, ja que hem parlat abans amb ell, amb el president Sánchez, ens podria dir quin serà el dispositiu del govern espanyol, no?
2: Bueno, mi querido Pera,
1: sí?
2: hay cosas mucho más importantes.
1: Mm.
2: Eres un exagerado.
1: No,
2: mañana es fin de semana y sí. El cuerpo lo sabe. ¿Sabes qué quiere decir eso?
1: No, ¿qué quiere decir?
2: ¡Que es el momento de mi top canciones de la semana!
1: No, allò que fa el TikTok, no?
17: Sí,
1: aviam, què és aquesta cançó? Salta.
2: Cálmate, Pera, y escucha la primera recomendación. De hecho, la he escogido para ver si se animan a todos aquellos que mañana estén por Ceuta.
1: No, hombre.
2: Es de un grupo emergente llamado Tequila.
1: No veo que no puedo recomendar aquesta.
2: Tienes razón. Quítalo.
1: Fora, muy bien. Me suelta la peu, Tequila.
2: Tienes razón, porque es momento de la segunda recomendación. Del 40 al 1, el siguiente cantante es el Quinta Pera, Joan Manel Serrat. Mira qué golgoritos.
1: Ja és de molt mal gust, eh?
16: Anem a Sant Enric una mica.
1: Sí, sembla que ens estiguin fotent. Quina merda de recomanació és això?
2: Treu. ¿Quieres una canció más?
1: No vull cap canció más. S'ha acabat aquesta comèdia.
2: I dedicada ja a ell, Bailar Pegados.
17: Sí, no cal, gràcies, Pedro Sánchez.
1: Va, que vull canviar de tema. Adéu, fora, senyor Sánchez, que falta un minut per tres quarts.
2: ¿Quieres más gasolina?
1: Calli. Canviem de qüestió, parlem del temps, perquè és que no parem de passar calor, calor, calor i calor, i de batre rècords de calor aquest estiu. Per tant, això vol dir que és l'hora de l'home del temps. Per últim dia aquesta setmana amb nosaltres, Nil Ferrés.
0: Bravo!
4: Bona tarda.
1: Nil Ferrés, que canvia de torn la setmana que ve. Ja no et tornaré a veure mai més, aquí a la tarda.
4: Home, esperem que mai més, no.
1: Bueno, però si tenim... Ens queden... A veure, vamos a ver. Ens queden dues setmanes. Te la que ve, no. Fas al matí, no, la que ve?
4: Però vindran altres estius.
1: Ah, bueno, fas el cap de setmana.
4: Vaig al cap de setmana.
5: Fins al proper eclipsi.
1: No, no hi ha eclipsi, no. Ja. Quin mariachi ens envies la setmana que ve?
4: Doncs...
23: Olivares. Segurament
4: vindrà l'Olivares, sí, el Martí.
1: Molt bé, doncs ara...
23: Olivares Humedades.
1: Aclarir tot això d'aquestes temperatures, però jo et vaig fer una petició l'altre dia. Com sabran vostès...
23: Huevos de las gallinas?
1: No, no, com vostès sabran, el Nil Ferrés, que va estar amb nosaltres a l'eclipsi i que ho va fer molt bé, és trompetista, de Berga, sí o no?
4: Sí, sí.
1: Bé, el poble petit que hi ha per allà.
4: Sí.
1: Has portat la trompeta?
23: Abuela!
1: Doncs no hi haurà previsió si no porto sense trompeta.
4: No l'he portat, però sí que porto una proposta.
1: Aviam. Primer escoltem la proposta.
4: A veure, perquè he estat parlant amb molta gent d'aquí a RAC1,
1: sí,
4: i m'he sorprès perquè hi ha molta gent que toca instruments.
1: Sí, efectivament. Es podria fer una banda per Nadal i pel...
4: Doncs mira, aquesta seria la meva proposta.
1: Per, o sigui, trucaries...
4: Més endavant.
1: Molt bé, més endavant. Però jo tinc una altra proposta. Ja ell, si ets amable.
5: Ja ell.
1: Aquí tinc...
24: Una caixa.
1: Sí, camuflada.
24: De Font Vella.
1: Una trompeta.
24: Apa,
1: acosta-li la trompeta, que no està oberta. Acosta-li la trompeta.
25: Sí, però això és de hooligan de...
23: La bubucela.
1: Del xino d'aquí sota. Va, obre la trompeta i fes un petit recital. Si no, no hi ha previsió del temps. Que ja t'ho van dir, que o portaves la trompeta o te la portava jo. Molt bé.
25: De color rosa.
4: Quina vergonya que em feu passar.
25: De color rosa, d'aquestes per animar...
1: No, mira, enfoca l'acció.
25: És d'aquestes trompetes per animar els nens al futbol.
1: És una trompeta.
4: Jo he tocat la trompeta i mai havia vist una cosa semblant a això.
1: Molt bé, ara interpreta, no sé, un baixant a la font.
23: Ai, que meter-se en la boca i soplar.
5: Bufar i fer ampolles.
1: Vale, pots fer una melodia o no? Clar, no pots... Perfecte, un aplaudiment, bravo! Bravo, veus? Jo ja et vaig avisar, que o portaves la trompeta o te la posava jo, la trompeta. Ara sí que podem fer la previsió del temps i te la quedes de record, eh?
4: Home, me la quedaré.
1: Perfecte, doncs gràcies per tots aquests dies de bona previsió i del dia del programa especial de l'eclipsi, que va ser impecable tot, també a tu i tots els departaments de la casa i tot l'equip del programa que s'hi van veure implicats. A veure,
4: vosaltres.
1: Ara sí, que ja tenim la trompeta solucionada. 40 graus. Dies i dies i dies i dies a 40 graus. Nits tòrrides, temperatura a l'aigua al mar que està bullint tot el dia. Què?
4: Us porto moltes dades avui, perquè és que realment està sent un estiu de rècords importants.
1: Vale.
4: Avui mateix s'ha registrat una temperatura de l'aigua del mar a l'Estartit de 27,77 graus. Uf. És un valor que no s'ha assolit mai en els 50 anys de dades que recull el Josep Pasqual al voltant de les Illes Medes. Això són gairebé 5 graus per sobre
1: bueno,
4: de la mitjana.
1: Bueno,
4: és
1: aquest senyor que vam entrevistar l'altre dia, tan simpàtic. Sí,
4: exacte.
1: Sí.
4: Doncs realment una temperatura de rècord. A més, la nit passada a Barcelona la temperatura no va baixar dels 28,5 graus al centre de la ciutat. Això fa que hagi sigut la 47a nit tòrrida del 2026, superant el rècord de l'any 2022, que van ser 45 nits tropicals. I és que, a més, és molt probable que aquesta propera nit sigui la 48a nit tòrrida a la ciutat de Barcelona. A més, a hores d'ara, ja hem arribat i superat els 40 graus a diversos punts de Ponent, per exemple, Sant Romà de Vella, també Sant Salvador de Guardiola, però a Vinebre, Tàrrega i Valdomar han registrat ja 41 graus. De fet, al Canós s'apropen els 42 graus. I és que avui es converteix en el 18è dia de l'any 2026 en què se superen els 40 graus en alguna estació oficial de Catalunya, superant el rècord de l'any passat, que van ser 16 dies. Per tant, molta calor molt intensa que doncs aquests dies anem veient que es van assolint aquests rècords i encara no s'ha acabat l'estiu. De fet, tinc una petita bona notícia, que és que el cap de setmana la temperatura baixarà lleugerament perquè tindrem una mica de canvi de temps amb un aire fred que ens entra per les capes altes de l'atmosfera.
1: Què dius ara? Neveres, bufandes, passamuntanyes...
4: Això no, tant de bo, però no.
1: Com és això? Forros polars, el fatxaleco, tot això ho hem d'anar traient de l'armari?
4: No.
1: No saps què és el fatxaleco?
4: Sí que ho sé.
1: Doncs hem d'anar traient tot això de l'armari?
4: No, la temperatura es normalitzarà una mica per l'època. Semblava que ens quedaríem per aquests valors al voltant de la mitjana, sí, però les últimes actualitzacions no ho acaben de veure del tot clar de cara a la setmana vinent. Ho haurem d'anar seguint. El que sí que esperem aquest cap de setmana és que tinguem tempestes que siguin siguin més extenses, sobretot a partir del migdia, i que ocupin doncs, bona part del territori. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya ha vist emès diversos avisos per intensitat de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts a la majoria de comarques, excepte el litoral. Per tant, ho haurem d'anar seguint al llarg dels propers dies.
1: Doncs, escolta'm, felicitats pel recital de trompeta. El pròxim cop porta-la de veritat, perquè encara te n'ha salvat prou. Gràcies per tota aquesta feina aquests dies i continuïs amb el torn que pertoqui.
4: Moltes gràcies. Gràcies.
1: Confiem que aquesta treva meteorològica ens ajudi a portar millor la calor.
23: Terrible apocalíptico. Ya lo han escuchado. Catalunya està més caliente que Juan Carlos I el dia de... Bueno, cualquier día sí, del año. En fin, conectamos con Gloria Serra para conocer la situación a pie de calle.
0: Aquí Gloria Serra, sí, hoy sé, desde va. Equipo de Insolación.
1: No, va,
0: escuchad no, esto.
1: ¿Qué? ¿Escuchad qué? ¿Qué es eso?
0: Es el sonido de un huevo friéndose en la calva de mi operador de cámara. Este es el nivel de calor que hace ahora mismo en la sombra aquí en Barcelona. Los barceloninos buscan refrescarse, invaden saunas porque están más frescas que sus propias casas. Del calor extremo que hace, muchos han empezado a utilizar sus viviendas para cocer pollos al ast. De hecho, en narcopisos han sido convertidos en rostisería pisos. Total, todo va de pollos. Ahora mismo tengo delante a un grupo de niños jugando a no pisar el suelo, diciendo que el suelo es lava, pero no es la imaginación. El suelo se ha convertido en lava de verdad al derretirse en el asfalto. En fin, Pedro, te devuelvo la conexión porque han entrado en combustión espontánea y estoy envuelta en llamas. Me meteré en un horno encendido para refrescarme un poco y volveremos con el reportaje caliente y nunca mejor dicho.
23: Pues ahí está el testimonio. Totalmente espeluznante. Tengo los pelos como clavos del 12. Gracias, Gloria Serra. Volveremos a conectar para ver cómo evoluciona la situación.
1: Molt bé. Apa, s'ha deixat la trompeta, el del temps. A veure, com és això? Una altra qüestió. 10 minuts i seran les 5 de la tarda. Home, el col·lapse dels trens i a les estacions del dia de l'eclipsi encara porta cua. Ahir sentíem el responsable de Rodalies aquí a la ràdio dient que no havia fallat res. Per demanar disculpes, tot sigui dit. El govern ara nega que hi hagués falta de previsió, però les dades que ha avançat el Digital Nació aquest matí ho posen tot bastant en dubte, Jordi?
25: Sí, la qüestió és que Renfe va assegurar que la capacitat de la R15 passaria de 1.800 a 3.600 places dimecres i la de l'R16 de 1.000 a 1.600 places. La realitat, però, és que a causa d'una cancel·lació d'un tren a Sants on hi cabien 1.100 persones i que anava fins a Tortosa, l'oferta millorada de regionals va quedar pràcticament en no res, és a dir, en poc més de 320 places extres. Tot això ho recull un informe del Nació que també explica que hi va haver retards de 50 minuts en els trajectes cap al sud durant la tarda i nit del dia de l'eclipsi. Tot plegat demostra com la demanda clarament va sobrepassar el servei de trens la tarda i nit de dimecres i les entitats i plataformes d'usuaris ho posen al crit al cel. L'oposició política també, com explicàvem ahir, també s'ha pujat al carro.
1: Doncs encara s'està intentant depurar responsabilitats de tot això que ha passat per esbrinar què va passar exactament el dia 12 amb el tema de la mobilitat, perquè això és un catxandeo, per tant, clar, que és una vergonya el que va passar. Vull dir que...
6: Bona tarda, visca el cul de la lleona, visca Girona, i visca també, doncs, la catedral.
1: Sí, de Girona. Suposo. Aviam, senyora Sílvia Paneque, portaveu del govern, es va perfecte que estigui aquí. Ens pot explicar què va passar amb el servei de Rodalies el dia 12?
6: Bé, doncs...
1: La veritat, eh?
6: Sí, la majoria de trens funcionen amb energia solar i no comptaven amb que Catalunya es quedaria obscures, no?
1: No, això... No veu que, això és una tonteria, que... Passa'm a la pàgina 7, sisplau. És una tonteria, molt ben pensat, senyora Paneque, tot això, perquè no pot ser que reforcem els trens anant així amb energia solar.
6: Bé, doncs, sobre aquest tema, doncs, què dir, ens vam equivocar i en comptes d'enviar trens cap al sud, els vam enviar cap al nord.
1: De debò, que van fer això? Quina tonteria és aquesta?
6: Sí, és el costum de quan reforcem la mobilitat pel temps de flors, que doncs venen milions de persones de tot el món, no?
1: Bueno, senyora Paneque, vaig organitzar l'eclipsi, que d'aquí 50 anys en tindrem un altre i segur que surt tot de meravella com aquesta vegada.
6: Ho dubto molt. Visca Girona, visca la catedral, visca el temps de flors, visca els xuxos...
1: Prou.
6: Visca la línia
1: ja
6: de Girona...
1: Ja està, prou. Canvi de qüestió. Fas un altre tema. També hem d'explicar la polèmica decisió que ha pres avui el govern espanyol per allargar la vida de la central nuclear d'Almaraz, que és Extremadura. És la més important de l'Estat.
16: Sí, la planta havia de deixar de funcionar l'any que ve, però davant la volatilitat de preus de l'energia que està provocant el conflicte de l'Orient Mitjà, el govern espanyol ha acordat ampliar el seu ús fins al 2030. L'executiu defensa l'activitat nuclear fins llavors no té risc per les persones i que, a més, aquest moviment no modifica el seu objectiu d'acabar amb totes les centrals nuclears fins al 2035. Una decisió, però, que no ha agradat gens als socis del govern espanyol. El ministre de Sumar, Ernest Urtasun, demana que es rectifiquin.
7: En primer lloc, suposa un incompliment de l'acord de govern entre PSOE i Sumar, que havíem acordat mantenir el calendari en tancament de les nuclears. I, en segon lloc, ens sembla una molt mala decisió en matèria energètica, perquè el que farà serà frenar el desplegament de les energies renovables i, per tant, la transició energètica.
16: En canvi, el govern extremeny, encapçalat per la popular Maria Guardiola, ha aplaudit la decisió que asseguren mantindrà l'activitat econòmica de la regió. A més, aquesta pròrroga del tancament d'Almaraz també ha reobert el debat sobre el futur de les centrals nuclears de casa nostra. Els alcaldes de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i d'Escó, Assumpció Castellví i Miquel Àngel Ribas, veuen una oportunitat per també allargar la vida útil de les plantes d'aquí.
8: ¿Qué imagen de seguridad vamos a dar como país? Si el ministro del Interior y la Defensa ni se hablan y se achacan. La culpa...
16: No era el tall que volíem escoltar. En tot cas, segons el calendari previst, Escó 1, la central d'Escó 1, hauria de tancar el 2030, Escó 2 el 2032 i Vandellòs 2 el 2035. Però ara això podria canviar.
1: Doncs vinga, ara sí que ve un tema d'aquests que hi ha molta gent que està pendent,
16: sí. Molta
1: gent que l'està esperant i molta gent a qui li fa il·lusió. Sabeu quin és, no? Sí, la Festa Major de la Vila de Gràcia. Un dels clàssics més legendaris de l'estiu a Barcelona.
16: Doncs sí, el tret de sortida oficial serà a les 7 amb la lectura del pregó a la plaça de la Vila, avui a càrrec del periodista i historiador Vicenç Sant Clemente. Unes festes que un any més també arriben envoltades de polèmica pel soroll i la convivència al barri. Aquest matí pel món a RAC1 han passat dues veus amb opinions diferents. La Laia, una de les impulsores de la plataforma Gràcia Conviu amb la Festa, creu que hi ha una forma de celebrar la Festa Major respectant els horaris més nocturns.
9: El que volem és reduir aquest horari de concerts que de retruc ens portaria a menys massificació. No cal ser molt intel·ligent per entendre que uns macrofestivals gratuïts als carrers el que porten és gent que vol disfrutar gratuïtament de concerts a Barcelona.
16: En canvi, la comissió de festes creu que s'han fet molts esforços per reduir les molèsties dels veïns i que canviar l'horari dels concerts no evitaria la massificació. La vicepresidenta de l'entitat, Isabel Ribas, diu, a més, que el problema del soroll va més enllà de les festes.
10: Sí que és cert que hi ha carrers, concretament els de la zona del sud, i algun altre que guanya premis habitualment, que estan més plens que altres. Però jo també preguntaria, heu anat per Gràcia un cap de setmana qualsevol que no hi hagi Festa Major? Heu vist la quantitat de gent que hi ha?
16: Els bombers de Barcelona avui han acabat d'enllestir tots els carrers per garantir la seguretat del barri. L'any passat, recordem, hi va haver un incendi en un dels decorats, el del carrer Verdi.
1: Sí, sempre hi ha algun graciós o algun desgraciat per anar a parlar clar, que es dedica a fer coses que no hauria de fer. Doncs escolteu, si les Festes de Gràcia arrenquen avui a les 7, que falten 2 hores i 3 minuts perquè comencin les festes...
25: I el dilluns a quarts d'11 jo estaré a la plaça de les Dones del 36.
1: Queden 2 hores.
25: Tic-tac.
1: Una persona que dins la seva panxa potser té papallones, que és el pregoner, el periodista i historiador Vicenç Sant Clemente. Aquí tenim el plaer de saludar ara mateix. Bona tarda, Vicenç.
11: Bona tarda.
1: Com estàs, Vicenç? Tens papallones a l'estómac o ja, diguem-ne, que ja portem una quanta milifeta i no?
11: No, ara veig el que diuen en llatí, allò alega jacta és, no? Que ja estem.
1: Ja no s'hi pot fer res.
11: Ja no puc tirar enrere, no puc apretar a córrer cap al Paragüell, no.
1: Poden venir a buscar, pot venir la Brimo, la policia municipal o algú. Escolta'm una cosa, a veure. Primera, tu ets un home que està acostumat a parlar en públic, per tant, això de sortir a un balcó i fer un pregó en un principi no és problema, oi?
11: Home, estic més acostumat a parlar davant d'una càmera.
1: Sí, però veuen moltes persones,
11: públic,
1: eh? Sí, sí. Bueno, però hi ha vegades ja sempre allà rondant. Per tant, estàs nerviós o no estàs nerviós? A veure,
11: estic emocionat, sí.
1: Ah.
11: Sí, però ja, com que sí que em toca. Saps allò quan dius no...
1: Sí.
11: Ara ja no hi ha marxa enrere. I, a més, em fa molta il·lusió. Aquesta és la veritat.
1: Bueno, si comencem a repassar la trajectòria periodística i tota la quantitat de coses que ha fet el Vicenç San Clemente, no acabaríem mai. Potser la gent l'identifica molt perquè va ser molts anys corresponsal de Televisió Espanyola a Pequín i potser tenen més vist d'això, o no ho sabria dir, però fa molts anys que t'arrossegues per aquests mons de Déu, dit en un sentit positiu, eh? Tu vas néixer a Gràcia, per això et van fer de pregoner de la vila... Tu ets aquests que diu Vila de Gràcia o Barri de Gràcia, per cert? Perquè això...
11: No, això és molt important, eh?
1: Home,
11: això
1: jo sempre dic Vila de Gràcia per la ràdio. Tema... Sí, sí.
11: Hem de dir vila.
1: Clar.
11: I sempre va ser una vila independent de 1850 a 1897.
1: Sí.
11: I hem de dir vila, sí, perquè barris, doncs, seria la Salut, seria el Camp del Grassot,
1: ara,
11: seria la zona de Jesús,
1: sí,
11: i som vila. Clar. Vila, som un poble.
1: I per això la plaça que abans deia Rius i Taulet, que és la plaça més coneguda de Gràcia, no la més coneguda, però la plaça on hi ha l'Ajuntament de Districte, on hi ha l'Ajuntament, que abans es deia Rius i Taulet, ara es diu plaça de la Vila de Gràcia, perquè quedi clar que és una vila, que és on tu sortiràs a fer el pregó. A veure, per cert, com fa que ho sap, això? Com va? Com funciona? Com t'avisen? Qui et truca i qui t'ho diu? Pots explicar?
11: Bueno, em truca la presidenta de la Fundació de Carrers de Festa Major, i absolutament sorpresa i absolutament secret.
1: Sí.
11: I mira, jo estava a Cadaqués ensenyant Cadaqués amb la meva companya a una amiga mexicana.
1: Carai.
11: I llavors em diuen, hola, dones, seràs el proper pregoner. I primer em vaig emocionar pensant en la gent, els amics que ja no hi són, i després em vaig tirar al mar, de cap.
1: I vas dir que sí, evidentment, no t'ho vas pensar ni un segon, no?
11: Sí.
1: I alguna cosa, el discurs entenc que el tens tot escrit. T'han posat limitació de temps?
11: No, però espera, he patit molt, eh? He patit molt amb un discurs molt llarg i ara és més curt.
1: Sí? Però...
11: Sí, sí.
1: Bueno, pensa que també la gent a la que t'allargues molt es distreu, eh? I comencen a xerrar, que és una cosa que molesta molt.
3: El més important, sí, tens el moment TikTok, no? Perquè ara tothom intenta buscar... El... No, sí, TikTok. El moment
1: TikTok
3: del reel, tothom busca, sí, la cosa, no?
1: Ah, el moment xarxes. O sigui, tens pensat dir alguna cosa perquè tingui viralitat?
25: Com Laura fa en Sabadell.
1: Jo crec que el Vicenç això li bufa bastant, però vaja, que ens ho digui ell.
11: Jo és que soc molt antic, eh?
3: Ara!
1: No, no és tan antic, no tan antic.
11: Llavors, i bastant professoral, eh? Em surt bastant el tic aquest de mestre de la Pompeu. I llavors no...
1: Martí...
11: Que et digui, no ha arribat aquí, no ha arribat.
1: Un segon, que Martí Puig fa que sí amb el cap, que ha sigut mestre,
12: sí,
1: teu.
12: Sí, ha estat professor meu.
1: Però
12: què és aquest capçandeo? Estava escoltant atentament a veure què deia.
1: I per què no ens ho dius, això, tio? Que no ens ho veus que l'entrevistàvem.
12: Doncs perquè estava aquí a la butaca atent al que deia.
1: Perdó, una cosa. I tu el recordes com a l'alumne Vicenç?
11: Sí, sí. I a la seva generació, diguem. I al seu curt.
1: I era un bon alumne o no era un bon alumne, l'estrena noi dels esports, diguem-ne? Perquè deu fer poc que l'has tingut.
11: Som brillant. Som brillant.
1: Carai.
12: Sí. Has vist?
25: Això és un la metrageria.
3: Un moment. I Martí, què tal és ell com a professor?
1: Això, ara, com era professor?
12: És molt bon professor.
1: Sí? Sí. Però què és? Partit com a professor Keating de
12: Ella les Puntes Muertes? Ella el teníem de televisió en el taller integrat de periodisme a tercer de carrera.
1: Carai.
12: I és molt bon professor.
3: Sí. Ostres, bravo!
1: Bravo! Bueno, és que de veritat, eh?
11: No, perquè és poca teoria, molta pràctica.
1: Exacte, que és el que es tracta. Vas aprendre...
25: Ojo, porque el elogio debilita.
1: Sí, no comenci, José María. Escolta'm, i sense fer spoilers, transmetràs... Tens alguna idea d'algun missatge, d'algun dels missatges que vols transmetre en el teu pregó? Perquè hi ha molts temes, hi ha tota la gentrificació, la tradició, la gent que li molesta el soroll, hi ha mil històries per explicar. Records d'infantesa...
25: El aparcamiento.
11: No,
1: exacte, l'aparcamiento. Sí.
11: Vale.
1: Perdona, el canvi de sentit de Travessera de Gràcia.
25: L'Europa en segunda.
12: L'Europa, sí.
1: Sí, va, deixeu-lo parlar.
11: A veure, parlant de l'Europa, sí, no ha pujat a segona,
12: sí,
11: però
12: ja
11: jo crec que Gràcia som campions amb convivència.
3: Bravo.
11: I això és un poble, que hi hagi 20 carrers, 23, amb carrers i places, diguem, que es dediquin mesos a pencar mano a mano i sense cap benefici econòmic, sinó per fer una cosa efímera que dura una setmana i un món fantàstic. Llavors dius, hòstia, aquesta gent són estranya, no? Són com Astèrix i Obèlix, no? En el món de les xarxes, la intel·ligència artificial, el no sé què, i tu seus al costat d'un senyor que no coneixes i li dius, hola, i com te dius? I això és fabulós, és fabulós.
1: Sí.
11: No? Vull dir que jo crec que estan en molt bon moment les festes i després que s'està notant un canvi generacional. Llavors veus gent de mitjana edat, gent granadets com servidor, i sobretot veus nens, també pencant.
1: És que els nens no molta gràcia. Vale, però del missatge no em vols dir res. O sigui, aquesta idea del poble, no? De la idea i del poble i de la renovació i de la cosa transgeneracional.
13: Sí, a veure, la idea de la força, de la convivència, del vincle, això és una idea central bastant, no?
1: Val.
13: I després, clar, hi ha temes reivindicatius, que és, clar, diguem-ho, ens unim amb el tema del com està canviant el barri, del tema especulatiu amb l'habitatge, no?
1: Això és un desastre.
13: O fem un gran pacte, o la gent jove ha de marxar, però no ha de abans la gent jove de Gràcia anava a viure al Coll. Mm-hmm. Ara han d'anar a Coll de Pal, han d'anar a 90 quilòmetres.
1: Sí, sí. No? Bé, escolta'm.
13: I hi ha un tema... En fi, no m'enrotllo més.
1: Aquí tenim fins a les 9, si vols. Pots quedar aquí, t'hem connectat.
3: No, fins a les 9 no.
1: Ah, no, que has de fer el pregó. Mira, saps què farem? Escolta una cosa.
14: 8.
1: Una de les nostres estudiants en pràctiques, la Judit Espejo, la Judit Escoda.
3: Vull dir,
1: no,
3: esposa.
1: Esposa, això. La Judit Esposa. No ets com de Gràcia, o tens relació amb Gràcia. És que la tinc allà a l'altra.
3: Diu que sí.
14: I Alba Gatelví.
1: Doneu-li un quàntum a la, que vagi a veure un moment si hi ha massa. Doneu-li un quàntum i que vagi...
3: Ah, bona idea.
14: Sí,
1: clar, que vagi a l'hora del pregó, el pas que potser ja no és de la festa alternativa.
13: Home, fantàstic.
1: Sí, te l'envien cap allà.
13: Hi ha un moment final...
1: Sí?
13: En què cada carrer m'ha dit qui és l'ànima del seu carrer.
3: Oh.
1: Ah, molt bé. I una cosa, i
13: aleshores, hi ha aquest moment final que crec que val la pena.
1: Molt bé, doncs enviarem la Judit, està aquí aprenent, però l'enviarem cap allà amb un quàntum. Tu toques la corneta, alguna cosa, o dius visca la Festa de Gràcia? Com acabes? Quin és el final?
13: Home, sí, visca la Festa de Gràcia, visca la Gràcia independent.
1: Molt bé, doncs escolta'm, m'ha agradat molt parlar-te, Vicenç, molta sort avui. Disculpa, que tregui aquest mal tema, no, et sap greu, però tu saps que jo també he estat pregoner, no?
13: Ah, bueno, però això vol dir que...
1: De la Festa Major... De la Festa Major... De la Festa Major...
3: De Matadepera.
1: De Matadepera, eh?
3: No falla.
13: Home.
1: Aham, professor Clemente. Aham, professor... Tu recordes unes declaracions que vas fer, suposo, no?, sobre Matadepera?
13: Sí. No, jo he dit que Gràcia no és Matadepera, no és un estil de vida americà.
1: No, perdona, però és que...
14: I té raó.
1: No, tu calla. Però no té raó, perquè a Matadepera fem una Festa Major ara, que serà d'aquí dues setmanes, a finals d'agost, l'últim cap de setmana d'agost, i fem una Festa Major d'hivern, que té 100 anys, la Baixada del Pi, amb la Germandat de Sant Sebastià, que allà hi ha el millor, hi ha un ambient de poble. Et convidaré a la d'estiu, no tant. Però la d'hivern, bueno, també la d'estiu té molt ambient i molta germanor i tot això que deies. Però no és un poble americà, ja t'ho puc ben assegurar, eh? Que hi ha relleu, gent jove, ambientillo, i ja et faré venir un dia.
13: Però vaja. Espera un moment, ho esborro del...
1: Vale, exacte, esborro. Molt bé.
13: Saps què diré?
1: Què diràs?
13: Que no som Beverly Hills.
1: Ara. Molt bé. Acotonies el discurs, no fotis.
13: No. I, en canvi, som Beverdi.
1: Ara, exacte. Escolta'm.
13: Amb el cinema Verdi, Texas, sí. Girona,
1: exacte.
13: Etcètera.
1: Vicenç, de veritat, és un dia molt xulo, que t'ho passis molt bé, disfruta-ho, si no m'equivoco, després us porten a sopar amb el regidor de districte, alguna cosa d'aquestes, oi que sí, que aneu per allà a fer una mica el gamberro. Disfruta-ho molt, que t'ho passis molt bé, i nosaltres ja et dic, també amb la Judit, a espiar-te una mica, val?
13: Veniu, jo sobretot recomano venir als matins.
1: Al matí.
13: Perquè veieu totes aquestes bogeries dels carrers.
1: Jo, saps què passa? Que aquí a l'equip del Versió Estiu, el millor de cada casa. I aquests són de venir a partir de les 11 i cervesa, mojito i aquestes coses, ja t'ho dic jo, que els tinc controlats.
13: Bueno, això també.
1: També. Disfruta molt i que vagi molt bé.
13: Moltes gràcies.
1: I ja et convidaré a la Festa Major d'hivern de Matadepera. Et faré venir a Matadepera un any.
13: Ok.
1: Cuida't, que vagi molt bé. Disfruta. Vinga, esperem doncs que sigui un bon inici Festa Major i ja anirem ara de seguida cap al butlletí.
15: Hello, perquè... Sí, ho sento, amor.
1: No, va,
15: haurà de ser un directe rapidito, vale? Per Twitch, perquè podria trallar en qualsevol moment i echar la pota.
1: No, perquè ningú t'ha donat pas per parlar, perquè estàs molestant.
15: Perdona, sí, però no necessito l'aprovació de cap home, cari. O sigui, com a servei informatiu he vingut a servir, conya, gràcies, per informar de la situació des de la primera línia.
1: Vale, i què veus, doncs? Què veus?
15: Ai, mira, doncs, de moment jo estic més reiniciada que un Furby. A veure, no veia tanta gent tan bruta des de que el servei de la casa de Cadaqués es va equivocar i va entrar per la porta de persones.
1: Va, sisplau, prou de classisme,
15: d'aquest
1: programa. Prou d'aquest color.
15: Ua, també veig que està ple de fum i... fa olor a universitat pública, no? Va, com la cultura, per això és vibrant, eh? Això va. Sí, clarament no tenen res i són feliços igualment, pobrets, no?
1: Va, prou.
15: Tot ple d'escultures primitives fetes amb plàstic...
1: Perdona, per aquí són els guarniments i és molt maco. És molt maco, són decoracions
15: sí, maca, també
1: del carrer.
15: La brossa,
1: no són escultures primitives.
15: Normal, llancem, va. Sigui impactàstic, no? Retweet, prou. Follow, vinga. Ja saps.
1: Apa, bones festes.
15: Molt bé, igualment. Espera, que vaig a trallar.
1: No. Va, que vull anar cap al butlletí, que tinc els informatius que estan aquí esperant. Som-hi, el de les 5. I alguns minuts. Boleto. Ai, els esports, perdona. Perdona, els esports. Perdona. Vale, els esports.
25: Ja
1: però una
25: abans.
1: Cosa, en lloc de fer-me gestos tots i tirar la música, digue'm, sóc el d'esports i t'estàs oblidant.
25: Ja tallo.
1: I acabem abans, no?
25: Molt bé.
1: Jo crec que és més pràctic. Vinga.
25: Va, anem als
1: perdó.
25: Esports.
1: Martí,
25: sí.
1: El temps afegit. A partir de les 7, 5 minuts abans, 5 minuts després.
25: Abans.
1: Tenim sí. Molta tela, no, avui?
25: Avui a teca.
1: Amb qui la tallarem?
25: Vols dir tertulians.
1: Clar, si tenim molta tela per tallar, amb qui la tallarem?
25: Tallarem paelles amb l'emir de la Barceloneta.
1: Hombre, el Quique Guasch.
25: El Quique Guasch. També tindrem a l'Irati i al Poquí.
1: Irati Vidal, Joan Poquí.
15: Ai,
1: oh, Joan Poquí!
15: Que cantava! Ui,
1: sí. Justament avui! Justament avui, que hi ha declaracions...
14: Sí, l'estoy esperando. Sí. Estoy esperando a Joan Poquí.
1: Sí, que està una mica...
14: Que venga aquí a ver qué
1: calla,
14: dice.
1: Està bastant emprenyat.
14: Porque ya Gerard Romero ya ha pillado.
1: Sí.
14: Ahora
1: sí.
14: Voy a por el otro.
1: Vale, ya parlarem a partir de les 7. Sí.
14: Periodistas que mienten y dicen no, que vaya, yo no he querido vaya. Jugar...
1: Sí, home,
14: que yo no he querido... No, que no me corto...
1: T'has esborrat.
25: Per favor.
1: Frenkie.
25: Frenkie, sisplau, va.

0: Casals, perdona, que tenia tantes ganes d'anar al butlletí que em saltava el dels esports. Com estàs, estimat?
1: Ho entenc, molt bé.
0: I el Nil Piera?
2: Hola, bona tarda, Pere.
0: Els esports. Com estàs, tu?
2: Bé, tu?
0: No, jo, amb jo. Doncs força content, aquesta és la veritat.
3: Sí.
2: Això es tracta, d'això es tracta.
0: Sí. En lloc de dir-te, no, si vens, tinc ganes de plegar i fotre el camp, mira, m'agradaria fer una hora més de programa.
3: Bandido!
0: Com el dimecres. No, estem molt a gust aquí.
4: Això és pel Ferran, eh? Sí.
0: Per quin Ferran?
4: Ferran Torres.
0: No, aquest... exacte, que ens l'han tret de sobre. Va, tu.
4: Exacte.
0: El Jordi Casals encapçala l'actualitat del dia, de l'hora, diguem-ne. Itàlia adverteix que la possibilitat d'una altra entrada massiva de migrants a Ceuta incrementa el risc, diuen, a les fronteres europees.
1: Sí, la primera ministra, Giorgia Meloni, ha avisat que la crisi migratòria de Ceuta obliga a mantenir totes les mesures necessàries. El ministre de l'Interior italià, per la seva banda, ha reiterat que, de moment, no es revisarà la suspensió de l'espai Schengen amb Espanya. A més, ha assegurat que durant els controls fronterers han detingut 3 persones i han retornat 21 migrants de tercers països. Mentrestant, Ceuta es prepara per aquesta possible entrada de migrants de demà. Fa dies que el rumor corre per les xarxes socials, però tant el govern espanyol com el Regne del Marroc han blindat per complet les seves fronteres per evitar que això passi. La incertesa, però, corre pels carrers de la ciutat. Anem cap allà, enviada especial de RAC1 a Ceuta, Júlia Manero.
5: Sí, hi ha una amenaça de tornar a entrar en massa àrabe. Aquí les fronteres estan completament blindades, especialment la del Marroc, que ha multiplicat també la presència de forces de seguretat. Un veí de la ciutat autònoma, en José María Carrasco, explicava a RAC1 que dubta que demà hi hagi una nova onada de migrants, però no descarta que en pugui haver una altra més endavant.
6: Dicen que mañana hay una amenaza. Creo que no, que cuando hay amenaza y esto no lo van a anunciar, nos querrán coger desprevenidos, aunque nos han cogido desprevenidos porque nos ha dado la gana, pero no creo que se produzca.
5: Els locals insisteixen que a aquesta hora encara no s'ha recuperat la normalitat a Ceuta i, de fet, dubten que pugui arribar aviat.
1: A Barcelona, els bombers treballen en un incendi a la muntanya de Sant Pere Màrtir, a Collserola. Des de 3:15 PM, més d'una trentena de dotacions terrestres i 4 mitjans aeris intenten apagar unes flames que són visibles des de gairebé tota la ciutat. Els bombers de la Generalitat també ajuden en les tasques d'extinció. L'incendi ha obligat a desallotjar l'espai Mireia i s'ha demanat a la ciutadania que no s'acosti a la zona. Tot plegat el dia que Catalunya suma avui el 18è dia d'estiu per sobre dels 40 graus. D'aquesta manera s'amplia el rècord de l'any passat, que van ser a 16 dies per sobre d'aquesta temperatura extrema. Per tot plegat, bona part del país té activats avui els avisos de perill per calor molt intensa. L'alerta més alta es concentra a bona part de les comarques de Barcelona, Lleida i Tarragona, a més del Baix Empordà. De cara a demà arribarà un canvi de temps amb temperatures més baixes i pluges que han fet que els agents rurals rebaixin l'alerta per risc d'incendi a bona part del país. Davant d'aquesta previsió de pluges, Protecció Civil ha posat en fase de prealerta el Pla Especial d'Emergències per Inundacions, l'Inuncat, per pluges intenses en algunes comarques del centre i l'oest del país. En aquesta zona es preveuen xàfecs que poden acumular fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Per això Protecció Civil demana prudència si es fan desplaçaments i activitats a l'aire lliure. I un últim apunt abans dels esports, perquè a Tarragona els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes d'entre 20 i 32 anys per un robatori amb força dins d'un vehicle. Va ser ahir al vespre quan la policia va rebre l'avís per 3 desconeguts que intentaven obrir un cotxe. Més tard els van localitzant un carrer proper i van poder relacionar-los amb el robatori. Els 3 detinguts acumulen una desena d'antecedents policials i s'espera que les properes hores passin a mans de la justícia.
2: Frenkie de Jong s'ha defensat de les crítiques per la seva lesió al genoll. El neerlandès ha reivindicat el seu compromís amb el Barça, desmentint les informacions que l'acusaven de negar-se a jugar contra l'Atleti o de tenir mala relació amb Flick en una entrevista als mitjans del club. Mentrestant, Rodri s'ha incorporat avui als entrenaments amb el Manchester City, pendent de la seva arribada al Barça. Tot plegat, el dia que comença la Lliga de segona divisió. Real Societat B i Castelló seran els encarregats de pujar el taló a 9:15 PM a Zubieta. En bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de l'escorta Max Schulga. L'ucraïnès arriba procedent dels Boston Celtics i signa per les pròximes 2 temporades. Al Campionat d'Europa d'Atletisme, Maria Vicente continua aquesta tarda la seva participació en heptatló. L'hospitalenca disputarà 2 proves, llançament de pes i els 200 metres llisos. Ara mateix és 7a amb 88 punts. I els europeus de natació, el ribetà Luca Hug disputarà aquest vespre la final de relleu mix dels 4 per 100 metres. A l'equip l'acompanyarà una altra catalana, la sabadellenca Ainhoa Campabadal.
1: I pel que fa al temps, a hores d'ara ja hem assolit els 40 graus a diversos punts de Ponent, destacant els gairebé 42 graus al Canós i 41 graus a Vinebre i a Tàrrega. Durant la tarda continuaran la calor i la xafogó a la costa, però s'aniran activant diversos xàfecs i tempestes al Pirineu, al Prepirineu, a la Catalunya Central i a diversos punts de les comarques interiors de Lleida. En aquest sentit, com dèiem, tenim avisos actius per intensitat de pluja en aquestes comarques de més de 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. Tot plegat en

0: espera d'un canvi de temps aquest cap de setmana que farà baixar lleugerament els termòmetres juntament amb tempestes més extenses a les tardes.
1: Versió estiu amb Pere Mas.
2: Si vols ser la compra bé a
3: torna a gaudir d'un estiu supercremós amb el 50 que torna en els iogurts grecs Oikos pack de 4. Comprant-ne un, la meitat et torna en un cupó que et dona per molt fins al 25 d'agost.
4: RAC1 i l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès presenten Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal.
5: Pues vinga, va, vinga, som-hi!
4: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, en directe des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès, amb Esteve Giral com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
6: La Bisbal és tot un clàssic del calendari casteller. Les Joves de Valls s'hi sent com a casa, i la Vella de Valls i Vilafranca hi protagonitzen un dels seus duels per excel·lència. Calor i emoció garantides en una plaça històrica.
4: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal del Penedès, en directe des del carrer Doctor Robert. RAC1, fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
7: RAC1.
4: Aquest dilluns el Sabadell juga a RAC+1. A les 7, des de l'estadi Arcàngel, Sporting Sabadell. Els arlequinats tornen al futbol professional amb un desplaçament a terres andaluses. Viviu el partit en directe a l'app i al web de RAC1 amb Pau Bonastre i Jaume Molló. Aquest dilluns a les 7, Sporting Sabadell. La Lliga de Segona juga a RAC+1.
7: RAC1.
4: Tots som un milió.
8: Iris, tio, bon dia i enhorabona.
9: Bon dia.
8: T'han fet algo molt bon dia.
10: Què tal, bon dia?
8: Tenim en línia a la consellera d'Hisenda del govern de Ceuta, Kisi Chandiramani. Bon dia.
9: Hola, buenos días. Vaig anar a tope, vaig dir, mira, no tinc res a perdre, vaig fer la meva millor versió a l'aigua i va sortir bé.
10: A l'hora de pujar a l'escenari ho feia amb un salt i ara ja ho haig de fer amb dos passos. I dic,
11: està fent gran, està fent gran.
9: Estamos viviendo esta situación muy expectante, no sabemos si esto se va a volver a producir.
4: Aquest estiu, el món a RAC1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
12: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
7: RAC1,
4: tots som un milió.
7: RAC1.
13: Quan fa molta calor, trobar un bon pla no sempre és fàcil. Per això, el dissabte 15 d'agost, les botigues IKEA a Catalunya obren les portes. Pren-ne nota, perquè si ets d'IKEA Family i compres un plat principal als nostres restaurants, els petits de casa mengen gratis. Consulta les condicions a IKEA.es. Vine a descobrir això i molt més.
14: Raül, em vull separar.
15: Però què dius?
14: Canviaré el sofà per dues butaques elèctriques de Galeries del Tresillo. Una per tu i una per mi. Separadetes. Això sí, en Beethoven seu amb mi. Descobreix les butaques de Galeries del Tresillo. Una selecció exclusiva amb la màxima comoditat i uns descomptes increïbles. Galeries del Tresillo.
16: Un lingot d'or. Or amb diamants. Joies d'or. Or de 24 quirats. Monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
17: Fàcil, intuïtiva i renovada.
4: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC+1.
17: Escolta, navega, descarrega, informa't.
4: I escolta el que vols quan ho vols.
17: Tot a l'aplicació.
4: A l'estiu, mar o muntanya i RAC1.
7: Tots som u.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
18: L'estiu és el moment per crear records que ens acompanyaran durant tota la vida. És important adoptar hàbits segurs a la platja, piscina i aigües interiors i actuar amb prudència. A l'aigua fem equip perquè tots som corresponsables a l'hora de prevenir accidents en entorns aquàtics. S'han de respectar sempre les indicacions dels socorristes. Evita banyar-te si et trobes malament o estàs cansat o cansada. Tingues 1.000 ulls per vigilar sempre els infants i assegura't que portin materials de flotació adequats. A la platja, a la piscina o al riu, si veus una situació de perill, actua, avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Tota la informació a gent.cat/banysegur.
5: I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu, tu.
11: Que no cantes, ja, ja. Portes tot el dia fotent la xapa amb aquesta cançó. Va,
18: no, porta tota la gana, va. No ves el tempo, almenys.
11: A veure, algú li sona aquesta cançó? Algú pot contestar la pregunta? Algú li sona aquesta cançó?
18: Sí,
15: a nosaltres sí, eh?
11: Sí, no, clar, vosaltres sí, efectivament. Bueno, és que aquesta... Puja, puja, espejo.
5: Jo volia un Bugatti, una casa amb piscina. I guanyamos milions sense anar a l'oficina.
11: Això, volem guanyar molta pasta sense anar a l'oficina. Jo no sé com es calcula quina és la cançó de l'estiu, però n'hi ha dues, tres, quatre, cinc màxim, i una és claríssimament aquesta, que estem escoltant la versió original, oi? No estem escoltant la col·laboració que han fet. Sabeu de qui és, no? D'un grup que RAC1 no se'ls ha mencionat mai. Sí o no? Oi que no se'ls ha mencionat mai, RAC1?
19: Absolutament mai.
11: Ells són els Sutherland.
19: Epa, epa.
11: Els mencionaré en l'ordre i sense mirar el paper. Un és l'Uri Plana.
15: Això mateix.
11: L'altre és l'Andreu Mañós.
19: Ei.
11: I el tercer en discòrdia és el Roger Zamí.
18: Bravo.
15: Bravo. Bravo. Comencem bé.
11: Canten, toquen la guitarra i fan tot de coses. Tenen el tot aquest, que és un dels grans èxits d'aquest estiu. Però l'heu rellençat, aquest any, que rius, tio.
15: No, m'agrada.
19: Gràcies, que la presentació és com una mena d'interferència del mòbil. M'ha agradat, sí, perquè de moment encara no s'havia presentat.
11: Bueno, cosa, sou tres, per tant, sou lliures de parlar com vulgui cadascun d'ells. No cal que digueu, soc el Roger o soc l'Uri, ja s'entén
18: que... Crec que ja ho sabien.
11: Sí, però, bueno, jo els dono les instruccions concretes d'aquest programa, per si de cas. I no cal que digueu, no, jo soc el bateria, que ets tu. Ho sé,
15: he
11: assenyalat a l'Andreu.
15: Molt bé, Pere.
11: Ni el que canta més que l'altre, una mica més, no ho sé, bueno, perquè més l'altre és el nou, sí o no?
15: Sí, però anem tornar igual, eh? Al principi, per contracte, anem iguals.
11: Perquè n'hi ha un que va fugir a Rússia, que això ja ho explicarem.
15: Això mateix.
20: Interessant, a Rússia tinc molts contactes.
11: Sí, a professora Olivia Làctia, no comenci a molestar.
20: Ja sabeu que l'any que ve no estareu vius, estimats?
11: No, no, és la nostra professora experta en...
21: Pensava que era un àudio, sí. I resulta que ets tu.
11: Experta en eclipsis, que té un cert aire rus, que deia que moriríem tots dimecres i, com està clarament demostrat aquí, no hem palmat. Escolta, deia que hi ha una reversió, bé, una reversió, no, una nova versió, que heu gravat amb la Pala Crups, de la mateixa... Au. Sí, sí, posa-la, és aquesta. Bueno, aquí la diferència és que surt la senyora aquesta que canta en castellà, diguem-ne, no?
21: I una mica més de festa, una mica més de marimbes.
11: Sí, una sí?
21: Merengue.
11: Ara és la que està sonant. Aviam, puja.
21: I aquí guitarreta, també, perquè ella és una pop rocker.
11: Sí.
21: Té un esperit així, rock.
11: Aquí ja t'explico el truco de com va això, Maria. Sí.
18: Digue'm,
11: ja és. Aquí aquell senyor a la discogràfica, U88 o 98, no sé com es diu, sí o no?
15: Sí, sí, U98.
11: U98, que diuen, això està patant-ho molt, està sonant molt per... Però no ho baixis tant, tio, no? Està sonant molt per les ràdios, ja fa més setmanes i mesos que està allà. Com podríem tornar a fer que tornés a sonar a les ràdios i a sobre fotem una tia pel mitjà en castellà que encara ho colarem alguna ràdio espanyola? La maniobra és aquesta? Confesseu.
15: Estaria bé dir que sí, que ha estat idea nostra, però va ser una proposta que ens va arribar més del seu equip. Que...
11: Oh, molt bé!
19: Sí, sí, sí.
15: Sí, el mànager d'ella és català i li agradava molt el tema. Feia setmanes que ens deia que li molava i que estava molt enganxat a la cançó.
11: I ella és madrilenya, diguem-ne, és de Madrid, oi?
15: I és de Madrid, sí. Però li té més d'una cançó ja amb... Sí. Té una cançó amb el Joan Dausà, una cançó
11: li van
15: amb
11: els catalans, exacte, aquella... Sí, home, va fer l'octubre del 24, que la van fer per cantar allà a Madrid, quan va fer el concert a Madrid. Suposo que hi vau anar a veure el Dausà, no?
15: Ens quedava lluny.
11: Dausà, quan penses venir aquest programa? Perdoneu, és un missatge... Són coses entre el Joan i jo, que ja fa anys que...
20: Mamarracho.
11: Mamarracho no, va, però... Ah, sí, bueno, clar, a Madrid.
22: El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente...
20: Allà
22: él.
11: Bueno, això va, però Madrid, molt bé, ja està. I paz i libertat i aquelles merdes.
18: Què dius? A veure què passa.
11: No, que és que a vegades que connectem amb RAC 105, perquè aquí tot està interconnectat, posa RAC 105 a veure què està sonant, que no estigui sonant... No.
18: És el que es grasses. Quina llàstima que no sigui Sutherland.
11: Sí, és que hauria sigut molt bo que hagués sonat.
18: Saps què podem fer? És el que es grasses.
11: Deixem-nos, que segur que és el que es grasses. Deixa, puja. No parla, noi?
18: Sí, és el que es grasses.
11: Sí, que diuen que es retiren, que fan quatre concerts. Sí.
0: Però... tant, gràcies, les bueno, oques.
18: És escolta, igual, si no podem provar-ho...
11: No, és que a veure si parlen, diuen alguna cosa.
18: No, és el...
11: No, no hi ha ningú, Rexen 5?
0: Estan parlant, estan cantant.
11: Ah, bueno, sí, clar, sí. No, per això, de veritat, connectem sovint, amb Rexen 5?
18: Sí, dic, si voleu, d'aquí una estona podem tornar-ho a intentar, o no sé.
11: No, no, no, ja...
18: Ja està? Vale, vale, pues ja està.
11: No et toquis els ous, ai, perdona, amb això. A veure...
18: En fi. Escolta'm, jo et volia dir una cosa, la Paula... No, la Paula Cups no. El Marc Espejo, que és el tècnic de so, la seva parella és superfan de la Paula Cups.
11: Ah. Ja, això quin interès té des d'un punt de vista radiofònic?
18: Sí, sí. No sé, volia tornar a la Paula.
11: Marc, vols entrar a explicar-ho i explicar-nos qui és la teva parella, com us vau conèixer,
18: no, perquè,
11: qui sí. tria la roba quan surt de casa...
21: Escolta, m'interessa aquesta història.
11: Ah, sí? Molt bé, truquem a la parella de Marc Espejo.
0: Aquí tothom us roba l'entrevista, eh, nois?
15: Sí, sí, nosaltres hem vingut aquí a veure el que passa.
11: Aquí, sí, aquí ja sabeu que és una entrevista que no és l'entrevista de promo de...
15: D'on ve el nom del
11: grup? D'on ve el nom del grup? La tinc, aquesta, però...
21: I la següent cançó parla...
11: Sí, estem adorant com a grup. Aquest disc és el millor que no sé què. Ja em vindran al cap, però hi ha una sèrie de preguntes que intentarem no fer.
15: Perfecte.
11: Ara sí, cada dia fem les mateixes preguntes. Vinga. Als convidats. Són preguntes... Que, clar, que són tres que contestin una mica com... ràpid.
15: Trio.
11: Sí,
18: vinga, va. Comencem amb... Si no us haguéssim enredat per ser aquí avui, què estaríeu fent ara mateix? On seríeu?
19: A la Festa Major del Bruc.
15: Això mateix. Tal com sortim d'aquí, anem cap allà, que és la Festa Major del Bruc.
11: Just de
21: debò? Sí, senyor.
15: Sí, sí, sí.
21: Qui vulgui venir, apa.
18: Això però no, si aneu de festa.
11: Jo no, clar, és que a veure, jo...
19: Sí, sí, sí. No anem a tocar, anem. No, anem de festa. Anem,
11: anem de festa, festa, però quina connexió teniu amb el Bruc?
15: Jo, o sigui, la meva família són del Bruc, Collbató i tota aquesta zona.
11: Del Bruc o de Collbató?
15: Alguns, ja la família és gran, i alguns són del Bruc i alguns són de Collbató. Jo, personalment, estiuejo al Bruc i, de vegades, de fet, ara hem muntat l'estudi allà al Bruc i el Tututuru el vam fer, el vam escriure al
11: no
15: Bruc.
11: No m'ho crec.
15: Sí.
19: Com veus, no sabrem respondre ràpid, eh?
21: Sí. I jo
19: no,
21: sóc d'Igualada, que està 15 minuts al Bruc.
11: Sí, i tu, no, però,
21: per tant, la noia,
11: tant,
21: això és...
11: A la Festa Major Bruc.
21: Sí, senyor.
15: Sí.
11: Hosti, doncs estic per venir.
15: Sí, vine, vine.
11: Us parlo en qualitat de timbaler d'honor.
21: Oh!
15: Has estat timbaler d'honor del Bruc o no?
11: Sí. Mira l'internet.
18: No, no, jo ho sé, a mi m'ho vas dir, jo ja et crec, jo ho sé com
15: és. El meu cosí...
11: El meu pare és nascut al Bruc. T'ho juro.
15: Sí.
11: I els avis vivien davant de Cal Flaquer. Si ets del Bruc, sabràs que és Cal Flaquer. Una mica més avall de Cal Carlets.
15: Ah, no, jo sóc a la cantonada davant de Cal Carlets.
11: Que hi ha la rampa aquella.
15: Sí, la rampa.
11: On jo baixava amb
15: bicicleta. És la porta de la casa meva.
11: No fotis!
15: T'ho prometo,
11: una mica més avall.
19: És
11: el Bruc del Mig.
15: Sí, sí, carrer Bruc del Mig. Bueno,
11: i davant, hi ha aquest restaurant que es menja també, davant de Cal Carlets.
19: El Cal Noi.
21: Són amics nostres.
15: Mira, t'enviem una salutació perquè ens fan sempre molt bona cara.
11: Sí, es menja molt bé, vas anar a dinar amb el meu pare fa un any.
21: Un dia ens van ajudar a carregar les coses pel concert, fa dues setmanes.
11: I el que no sabies que era festa... Ah, clar, com que és el Mare de Déu d'agost, doncs heu coincidit.
15: Això mateix.
11: Home, doncs no m'ho invento tot. Bueno, clar, és evident, no ho puc inventar.
15: Tant com tu saps...
11: I després et donaré una altra informació, però no te la donaré amb antena.
21: El bronx.
11: A veure si de cas. A veure, he portat
18: el fil. Escolta, mira, si no us dediquéssiu a la música, què creieu que faríeu?
15: Uau.
19: Bueno, clar, és que aquí cadascú seria diferent. Jo, de fet, sóc psicòleg, a part de músic. I, de fet, principalment psicòleg.
18: Aquí ens fa molta falta, eh? Una teràpia.
15: Ajuda a mantenir la cordura. Jo no ho sé, eh?
21: Tu series actor, segur, des de que vas fer l'obra de la Festa del Blat a Quart d'ESO, com diu la teva mare.
15: No sé, direm actor, perquè ho diu la meva mare, jo no tinc tan clar.
18: Vale.
21: Jo vaig estudiar periodisme, no sé per què, realment, perquè no tinc esperit de...
11: On vas estudiar periodisme?
21: A la Pompeu, sí senyor.
11: Quan es nota, vas acabar o no?
21: Sí, la Pompeu Farra, la vaig acabar.
11: Ah, vale, no, és que no ho recordo d'hora t'acabar.
21: No, sí.
11: Però vaja.
18: Va, la següent, mira, en un bar, són gairebé dos quarts, de sis. Què faríeu? Un cafè, una ratafia, una cervesa?
11: De la tarda, no de dos quarts de sis del matí. Eh?
18: No, clar, o sigui, aquesta hora, ara mateix.
19: Carajillo.
21: És que és l'hora límit entre cafè i cervesa, eh?
19: Sí, galó, no?
15: Jo crec que cervesa, ara mateix.
11: Molt bé. Val. Què més?
2: ¿Cuántos carajillos has tomado hoy?
11: No.
2: ¿Cuántos carajillos? No,
3: 20, me cago en Dios. 200 me tomaré.
2: Es que... 200.
3: ¿Y qué?
18: Es el Lázaro de Torno.
2: ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Que tienen cara de tomar leche de avena?
11: No, leche de avena, ¿qué es?
2: ¡Esto! ¡Ladrones, ladrones!
11: No, pero ya está.
18: Vale, esteu arribant.
2: ¡Ladrones!
18: Esteu arribant. Esteu arribant a casa i us salta la reserva de la gasolina del cotxe. Què feu? Aneu a posar-ne o ho deixeu pel proper dia que hagueu d'agafar el cotxe?
15: Aquí hi ha respostes diferents, segur. Ui,
21: l'Uri la deixa per la setmana següent.
15: La deixo per quan no quedi ja ni un litro. Ni un litro.
19: A més, l'Uri sol ser el conductor, així que apurem.
15: Però una cosa, no m'he quedat mai sense gasolina.
19: No, això és veritat. Sempre té aquest optimisme que li acaba sortint bé d'alguna manera.
11: O sigui, el deixat és l'Uri.
19: Sí, diria que també.
18: Home, és l'actor, no? T'hauria dit.
11: Diu moltes coses de com és la gent, això de la benzina, eh?
19: L'altra manera de dir optimisme.
11: No és una mania de la, no és una mania de la Yale, que és rareta tot ella, però no tant.
18: Escolta, aquesta pregunta l'he posat... L'eclipsi? I així ja acabem aquesta setmana amb l'eclipsi. Sí. On el vau veure? El vau veure junts? Què vau fer?
15: No em vull reiterar, però el Bruc...
11: Sí?
15: Vam, bueno, almenys el Roger i jo el vam veure, el Bruc, tu, Andreu...
21: Amb molts argentins.
11: Però el Bruc, a veure, si molts estàs argentins. Al Bruc, tens una banda a Montserrat, el sol es pon per l'altra banda, o per darrere Montserrat, no, però no es pon.
15: No, cap a Lleida, diguéssim.
11: Cap a... Sí, cap a...
19: Bueno, vau fer allò de veure, Olesa, però no veure.
11: Bueno, sí,
19: no?
11: Més bé.
21: No.
15: A l'altre. A l'altre, sí, sí.
11: I cap a l'altre. Posant...
15: Mirant des del Carlets, mirant cap al noio.
11: Exacte.
6: Claro, sí. Un poco más allá está Cuenca, claro.
18: Vale, perfecte. I hi ha algun tema del qual no voleu que en parlem?
11: Oh!
15: Res.
18: Sempre obrim aquesta.
21: Tema musical? Cançó nostra que no ens agradi? O,
11: no,
21: o tema de temàtica?
18: General, qualsevol tema. Tant és.
19: No, no, qualsevol tema, no
18: qualsevol
19: ho sé.
18: Tema.
19: Mira, allò que dèiem abans, el de preguntar per què el nom del grup ens ho estalviem i ja està. Jo crec que sabent això, la resta podem tirar endavant. Ja
11: molt bé, doncs espera que busco la pregunta que havia l'he vista per algun lloc. Està per aquí, no? Espera,
21: va, la primera.
11: Ja la trobaré.
18: Lo dels minuts, no? Lo de sempre.
11: Sí. Està aquí. Que Siderland, juga amb la paraula Sider, que vol dir desio, desitja al revés i significa la terra de les estrelles.
18: Eh?
19: Mira, ja està, resposta.
15: Ja està, tu.
21: Terra de les estrelles, tinc un tatuatge aquí al braç.
11: Deixa'm dir dues coses. Una, que podeu triar la durada de l'entrevista a partir d'ara. Poden ser 5 minuts més, o sigui, tot això ja compta, eh? Però, a partir d'ara, 5 minuts més, 10 minuts més, 15 minuts més, 20 minuts més, 25 minuts més, o bé fins a les 8 del vespre i us quedeu a fer de tertulians dels esports al temps afegit.
21: Home...
15: Jo fins que en sou fort, o sigui, no sé, no...
19: Veure'ns de tertulians seria bastant divertit, eh? Jo només per aquest final, per aquesta promesa al final...
11: De moment, qui l'únic que més o menys ho ha fet, això va ser el Dani de l'Orden, però la Sèrie va fotre el camp, abans es va quedar l'any passat, això va ser l'any passat. I aquest any es va quedar, bueno... Penseu-vos-ho. Però ja s'ha posat una alarma, vull dir que digueu-me quanta estona per administrar-me el temps...
21: Això és en sèrio, eh?
18: Sí, no, és veritat, ho fa
15: clar,
18: sempre.
15: No sé fins a quin punt és...
18: No, a ell li agrada posar una alarma i és un sí, joc seu. Per tant, dieu 25 minuts, podeu dir 30.
19: Podem fer 25 i llavors esperem-nos quan sona l'alarma.
18: Sí, exacte.
15: Si estem a gust ens podem quedar.
11: No ha desaparegut.
15: Va molt a missa, si estem a gust ens podem quedar.
18: Ja t'ho poso jo.
11: Sí, es poden quedar, no?
21: Bé, podem anar cantant remixos del Tototuru.
11: Però jo aniré fent les altres seccions, eh? Tinc la secció de sexe, tinc l'avançament del cap de setmana, parlarem d'aquest tio raro que es posa un cubell al cap a Londres i després arriben els esports.
18: Mira.
11: Sí. Bueno, a Londres no, és un lloc de...
18: De moment he posat 25 i ja
11: sonarà. Posa-ho tu, sí, però que soni, eh? Perquè no sé què em passava. Val, ara que ja sabem que Siderland es diu... Ah, no, una última hora, que tenim una última hora. Això no és conya, tot això va seriosament, sisplau.
18: Sí, mira, l'Ajuntament de Barcelona activa el pla d'actuació municipal en fase d'emergència per l'incendi forestal de Collserola. Es demana el confinament preventiu dels veïns de Can Caralleu.
11: Efectivament, és un incendi del qual ja n'hem donat part abans i n'hem informat que quedava a la zona de... que més aviat era cap a la zona de l'Espai Mireia, que és un espai conegut per allà a Esplugues, i ara hi ha aquesta novetat que després de vivint diverses desenes de dotacions als bombers i ara ens han demanat doncs que es faci... L'Ajuntament ha demanat aquest confinament. D'aquí una estona hi haurà una compareixença i potser haurem de tallar un moment per connectar i veure què diuen els bombers per saber si la cosa doncs, segueix controlada o no segueix controlada. A veure... Aquí tinc moltes preguntes sobre els orígens, val?
19: Vinga, som-hi, som-hi.
11: Els saltem? Els saltem perquè...
15: El Roger no sabrà respondre.
21: Clar, els orígens a mi no pertoquen.
11: El Roger és l'infiltrat, és el tercer en discòrdia.
18: Doncs que ens expliquin això, com va aparèixer el Roger.
11: No. Sí, sí. Disculpa, és que estava...
18: La gent no ha de per què saber.
11: No, però abans d'explicar-nos com va desaparèixer el Roger, que ens expliquin el que se'n va anar, el que va fugir. Perquè mira què passa als concerts.
8: Albert!
11: Això passa als vostres concerts, aquest bum-bum-bum que se sent deu ser cosa de l'Andreu Mañós, que és el bateria del grup, l'Albert, és l'Albert Sort, que a mi em sona molt aquest nom, quan parles de RAC1.
18: És l'ex... Sots director del món a RAC1.
11: T'ho has pensat una estona, eh?
18: No, ara va ser fins al 2025, al gener, que va marxar.
11: Que ara és corresponsal de l'Ara, entre altres coses, a Moscou, i està disfrutant del clima, de la simpatia, de la democràcia i de la cultura russa.
19: Exacte.
11: Se'n va anar per aquest motiu, perquè se n'anava a Rússia, o se'n va anar perquè hi havia mal rotllo dins del grup?
15: No, mal rotllo no.
11: Després direm a per què va arribar Pajaro aquest que el va substituir.
15: Mal rotllo no n'hi ha hagut mai. Jo crec que sí que ell també tenia ganes de penjar les botes, i això és així, eh?
11: Molt bé.
15: Però crec que es van ajuntar aquell li va sortir la cosa aquesta de marxar a Rússia,
11: sí.
15: I que també porta... Nosaltres, l'Andreu i jo, fa 17, quasi 18 anys que toquem junts, vull dir que està bé si algun dia te'n canses.
11: Però quants anys tens tu? Si sembles bastant jove.
15: Gràcies.
11: No? 17 anys tocant junts?
21: És que el tio es cuida.
18: És que també potser van començar de molt joves.
19: És més de mitja vida. És més de mitja vida tocant junts.
15: Sí. Jo en tinc 35, l'Andreu 33.
11: Ah, no, doncs no començar molt joves. I ah, sí? Has dit l'Andreu en té 33?
19: Exacte, sí.
11: Ah, va, tu. I el Sort, quants en té? Digues més gran.
19: 34.
15: En mig, sí, 34.
11: Doncs amb ell se veu més gran. No sé,
18: bé, perquè
11: vestia
18: així de senyor.
11: Se veu més gran. Vale, i llavors apareix el pájaro aquest estrany, el Rus... Bueno, estrany no, vull dir...
21: Bueno, aviam.
19: Bueno, és una mica estrany, sí.
11: Sí? D'on el traieu, aquest? Estava per allà en una plaça Gràcia tocant la guitarra i va dir, mira...
21: Més o menys. Els vaig escriure perquè jo era molt fan de Sutherland, perquè feien aquesta cosa així electrònica en català.
15: Fa molts anys.
21: I els vaig dir, escolteu-me, puc ser el tercer Jonas Brother? Mm. I em van dir, sí.
15: Explicant-ho bé, amb el Roger fa...
18: Jonas Brother, heu dit, eh?
15: És que ara vull entrar...
11: Ara explicarem un secret. Primer que acabi i ara expliquem un secret.
21: Sóc el Nick.
18: No, el millor.
15: Deixeu-m'ho explicar amb color. Sí. O sigui, el tema és que va arribar un... O sigui, el Roger i jo fa molt de temps, fa 6 anys que tenim una empresa de producció musical i produïm artistes d'aquí i de Madrid, no? I anem fent produccions. I aleshores ens entenem molt bé musicalment i som molt amics i tal.
2: Maricoli! Maricoli! No.
11: La veritat, eh?
15: I llavors...
11: Comparteix un pis.
15: Va entrar ja a fer coses amb Sutherland molt, molt freqüentment. I va arribar a un punt que estava tan dintre...
11: El típic pla està fan, eh? Diguem-ne.
15: Sí. I li vam dir, bueno, escolta, Roger, et semblaria bé si vols ser el tercer del grup. I ell, en comptes de dir que sí o que no, va dir, ui, com els Jonas Brothers.
21: Clar, és clar.
15: La nostra cara va ser com de, bueno, val, si tu vols veure així, és una manera de veure-ho. I ens va dir que sí, llavors, després, acte seguit.
11: Val, ara us explico el secret. Avui, repassant el qüestionari amb la Yael, que és una cosa que fem cada dia abans de l'entrevista, hi havia una pregunta sobre això. Crec que era una pregunta, tipus, sou els Jonas Brothers catalans?
18: Sí.
11: I hem dit, va, la traiem perquè no són germans entre ells. T'ho juro.
15: Li hagués encantat.
18: Sí, és que jo us veia i no sé per què vaig pensar, ai, si són com els Jonas Brothers, no sé.
11: Sí,
21: com m'agrada això, o sigui, m'acabes d'alegrar el dia?
11: Podem anar, no, i podem demostrar-ho després a l'acabar, posant-ne un cubell
18: d'escombraries.
11: De paper reciclat, i trobareu, perquè segur que hem llançat aquella versió
18: audio
11: a les escombraries, i trobaràs la pregunta aquella, probablement tatxada amb un rotring, amb un edding d'aquests... d'això. Bé.
21: Vermell.
11: Podeu triar entre parlar d'Eurovisió, que és un tema que tampoc se n'ha parlat mai. Podeu triar entre parlar d'això. El pis ja ha quedat clar, oi que ja l'heu mencionat? Què passa en aquesta mena de casa compartida, no?
21: Ens anem rotant, ens hem tornat.
15: Sí.
11: Molt bé.
19: Atenció,
11: o els blocs, el ball viral, tot el que hi ha associat a la cançó, que torna a representar, parlar del tot, i el senyor de la discogràfica aplaudirà amb les orelles perquè vol dir que es venen més discos o que hi ha més impactes. No, però és veritat, o sigui, s'ha inventat un trend. Saps que és un trend, no?
18: Sí, literal, no cal parlar-ho, no, això, sí, és un trend.
11: No, justament...
18: No ho saps tu, saps?
11: Posa'l amb la cançó aquesta. Vale, sí. Vaja, que gent a TikTok fent... Hi ha una coreo, però això no ho heu inventat vosaltres, no?
19: No.
11: O sigui, la gent es grava al TikTok amb aquesta cançó de fons fent un ball concret, que se'l va inventar algú. Ho sabem qui és i per què?
15: Sí, la Marta Roig.
11: Qui és la Marta Roig?
15: La Marta Roig és una influencer TikToker que ha fet alguns trends així de grups d'artistes catalans.
11: Sí.
15: I, bueno, està molt contenta perquè aquest li ha funcionat i nosaltres també molt contents, evidentment, perquè és una coreo molt fàcil, molt senzilla, que tothom s'hi suma i, bueno, ha estat una, sense cap mena de dubte, una de les claus de l'èxit del tema.
21: Les pistoletes, el volant i la cheerleader, no? Sí, que són tres passos clau.
11: Un moment, sisplau, que et veig Roger, tan...
21: És que ho expliquem, ara som coreògrafs també nosaltres i ens dediquem a explicar-ho, llavors hi ha les pistoletes, tu-tu-turu-tu-turu, el volant, passa la vida, pistoletes, tu-tu-turu-tu-turu, palmes, no? Aplaudiments, feliç amb pistoletes, un altre cop, tu-tu-turu, i el cheerleader, que és moviment de la dreta, de la esquerra, passa a la dreta, ui, m'està costant, això.
11: I això ho feu als concerts, també.
19: Exacte.
0: Clar, com dispareu que... així de veritat, sí, no, no, tenim un problema,
11: no,
0: eh?
11: No, perquè jo tinc la impressió, quan veu anar al Benidorm Fest...
15: Tot lligat, eh?
11: Sí. Que éreu bastant pal d'escombra, diguéssim, com jo.
19: Ho som.
11: Seguim sent, no ha canviat res. O sigui, el tema coreo i el tema... harmonia corporal i tot això...
15: Malament.
11: No és el vostre fort, eh? L'afinació...
19: Hi ha gent que això no ho ha entès. O sigui, tenim alguns comentaris de hate. A mi n'hi ha un que em va agradar especialment, que era el ball sembla fet per nens de primer de primària. I és com, exactament.
11: No han entès l'ironia.
19: Aquesta era la idea.
15: Era la gràcia d'això.
19: O sigui, que poden fer gent com nosaltres.
11: No sou aquella, com és aquella? La Slomo, la Shlomo, aquella? La
15: Chanel.
0: La
15: Chanel,
0: sí, aquesta.
11: Molt bé, hòstia, que bé, que bo. Un tio que m'entén, per fi.
0: Això no era un perfum?
11: No, no,
0: de fet, vau coincidir amb ella, no?
19: Va. No, no, ella és l'any previ a nosaltres.
15: Va venir l'any següent a entregar el premi, però... No, i...
19: Ens hem creuat algun
15: lloc
19: i tal, però...
15: Sí, de fet, ens va donar quatre trucos, també. Aquí a RAC1. Amb l'Albert.
11: Veu coincidir?
19: Cert.
15: Amb l'Albert es van coincidir a RAC1 i l'Albert li va demanar trucos.
19: Ara jo diria que si li feu la pregunta al revés i li dieu a ella, vas coincidir amb si et diria aquí?
0: Sí, clar. Escolta,
19: què passa?
0: Que vull provem-lo de RAC 105.
11: Un altre cop?
0: A veure si ara sona. Va, sí, sí, provem-ho. La Marta m'ha dit, provem-ho, perquè mai se sap, i m'ha recordat, vinga, va.
11: Com veieu, això és un caos. Bueno, pujo amb el RAC 105 un altre cop, però no...
19: Epa.
11: Ah, és un truco, eh? No és RAC 105 en directe. No m'ho crec. Volia guanyar un Grammy. No, és impossible.
15: Aviam, estan a la porta del costat, no podrien haver xerrat.
11: Com dius?
15: Que estan a la porta del costat.
0: No, estan allà, perquè els de la tarda...
11: No, però això més... Per veure, això, la Radioforma Musical, és una programació que la fa un tio, que està establerta, a més, el que fa l'estar a vacances, està establerta... És un truco teu, no? És impossible que sigui... Bueno, m'aixecaré a comprovar el fader, vull dir que sóc capaç de venir, eh?
0: Ho fa una tia, ara, important.
11: No, de veritat, és una trampa, aviam, m'entén, aguanta, però... Sí, home, aguanta-ho. Bueno, sabeu com va les ràdios, no?
15: Sí.
11: Hi ha una programació, un ordinador, i llavors els locutors no trien la música que sona, a no ser que sigui un programa on trien la música. Llavors és una gravació, això, si no estaria...
0: Bueno, deixem-ho i ja està.
11: Ja està, què? Ja està.
0: Jo crec que sí que és RAC 105 en directe, o sigui, com ho podem comprovar? Esperem a veure si parlen.
11: No esperem aquí, ja. Jo estic fart d'escoltar, que, bueno, jo vaig preguntant, aguanta-la, però no m'ho crec, no m'ho crec. Bueno, en fi, és que jo us volia preguntar... clar. És que m'estic ratllant, de veritat. M'esteu prenent el pèl, no? No, jo us volia preguntar sobre què va passar que justifiqui una cançó que, si hem d'aguantar això, no la podem posar, que justifiqui la cançó Fantasma.
15: Ostres, molt bé. Uau.
11: Però no la puc posar perquè si trec això és trampa.
15: Si vols t'anem explicant mentrestant.
11: Sí, sí, podeu explicar-me el tot sonant de fons, no us maregeu. Hi ha una cançó que és Fantasma.
0: A la tarda sona el Siderland, que ens portaven el seu èxit, Tuturu, però en aquest cas amb la col·laboració de Paula Cub. És una de les cançons més sonades a les ràdios musicals de Catalunya i per això aquí a RAC 105 sempre la posem, sigui dia, sigui nit, sigui a l'hora que sigui.
11: Dilo, Nayara! Bravo, no aplaudim. A més, t'ha dit l'hora. Ja, oi, t'ha dit l'hora? Molt bé, bueno.
0: Doncs era real.
15: Estava molt bé. És la més sonada.
11: No, home, clar que és la cançó l'estiu. Bueno, escolta'm, felicitats a la Nayara i a la gent de RAC 105 i als Buscarons i a tota aquesta colla.
0: Hòstia,
11: estic flipant.
0: Ja, molt heavy. Bueno,
11: posa ara sí Fantasma i de què va la història aquesta. Explica'm-la. És la que està sonant?
19: Fantasma és una cançó que va dedicada.
11: Dedicada a un xoriço, no?
19: A una persona, un fantasma, un xoriço. Sí, sí. Una persona que quan vam començar ens anava a produir la nostra primera cançó. I quan ja li havien pagat va desaparèixer i al cap d'un temps va aparèixer a Tailàndia. I ara és una persona...
11: Amb la vostra pasta, clar.
19: Sí, bueno, amb la nostra i amb la... Es veu que amb la de més gent, per el que ens va arribar. I ara és una persona que es dedica a fer negoci ensenyant a altra gent com fer-se ric. Irònicament.
11: A Instagram, una merda
19: exacte.
11: I està a Tailàndia.
21: Increïble.
15: Bueno, ara ja no sé.
8: Ladrones.
11: Una colla.
8: Estava en el jugador de tren.
3: El jugador de tren me chupará un huevo.
8: El fantasma ese me va a chupar un huevo.
11: Sí, no, sí, bueno, no direm el nom, no cal dir-lo, no?
8: Ladrones.
11: Vale, Lázaro, relaxa't una mica.
8: Cojo un palo y le rompo las costillas.
11: Rompe el cabrón, ja, estic fins als... Bueno, és igual, perdoneu, eh?
8: Voy con el Toyota a Tailàndia.
11: Mira, intentem crear amb el rotllo dins el grup. Acte seguit, perdoneu, eh?
21: Epa, aviam.
11: Bueno, és que la meva mort està a punt de produir-se.
0: El pollastre.
11: Sí, el pollo. El rei del pollo. Hòstia, perdoneu, és que...
0: Si vols t'agafo...
11: Sí, no, només, és que només haig de dir una frase. Que és que volem crear un rotllo entre vosaltres.
15: Vale.
11: Entre l'Uri Plana, l'Andreu Manyós i el Roger Argemí.
21: Visca.
11: Visca aquí.
21: Tots.
11: Ah, va, molt bé.
20: Visca Ripoll.
11: No, Ripoll no. Anem a Visca Ripoll, no comenci, senyora...
18: Oriols.
11: Exacte. Us farem preguntes per descobrir qui és el més o qui és el menys o qui és... Bueno, la iaia del Brus, que és la que...
18: Sí. Vinga.
11: Aquest és el moment enginyós de l'entrevista simpàtica de programa de tarda. Això és a canvi d'una pregunta d'on ve el nom del grup, vale?
19: Vale.
15: Fantàstic.
18: Qui és més probable que porti idees estranyes a l'hora de compondre?
21: L'Andreu, diria, no?
15: Sí? Jo t'hagués dit a tu, Roger.
21: Sí? Ostres.
15: Aviam. Bueno, no sé.
11: El Roger ha dit que és l'Andreu i l'Uri ha dit que és el Roger.
15: Andreu, diu que...
11: Que desempati l'Andreu.
19: És que jo també em diria a mi.
15: Està bé, està bé.
18: Ja ho tenim. Qui és més probable que tingui més cites?
19: Ep!
21: Ara jo.
19: Sí,
21: probablement.
15: Sí.
9: Roger, bueno, no cabe duda que cuando hace la canción del verano, como sí. me pasó a mí el año pasado.
11: No, ¿quién es canción del verano?
9: Sí. Bueno, Cibeles, ¿no? No. Pues la verdad que...
11: No va, de verdad.
9: Yo lo que le recomiendo es que se plastifique en el pene.
11: No va.
9: Porque a partir de ahora va a ser un no parar, ¿no? De matar la rata a palos.
11: No va, prou, Sergio, de verdad.
9: Ah, mira, mira, mira.
18: No puedes la canción del Ramos.
11: Sí que lo sé, que Ramos, sí.
9: Igual voy un día allí al Brook deixa. A componer otra canción, ¿no?
11: Vale,
9: sí, bro. Sobre la pili. No,
11: let's go!
10: Yeah. Rafael! Let's go, Rafael!
11: Sí que lo sé, que Ramos, de verdad, ¿eh?
9: Bueno, me gustaría cantarle una canción a la
11: no,
9: Pili.
11: No, deixa. No.
10: Respeta que a la llame... gente, cállate ya, anda.
11: Vale, prou.
9: En la ducha como en ningún sitio.
11: Descansa. Qui? Per tant, el més prop hem dit que era el Roger, eh?
21: Sí, històricament ho hauríem de veure.
18: Ah, no? Ara... Explica.
11: Si fem l'acumulació, si volem...
21: No, o... Històricament, ells es coneixen més, no?, les seves etapes vitals. Porten 17 anys de grup.
19: Doncs... Si així potser seguiria sent tu, eh, Roger?
11: O sigui, donde pone el ojo, pone la bala.
21: Ara.
9: Que cabe duda, no?
11: Que cabe duda.
9: Bueno, que donde se pone el ojo...
11: Sí, ja està.
9: Pues bueno.
11: Vinga, aquí, con cuidado.
18: A veure, en un concert, qui és més probable que es despisti i s'equivoqui?
19: L'Uri.
11: Ha contestat l'Andreu.
15: Sí? Jo crec que sí.
11: Amb les lletres o amb la música?
15: Amb les lletres, sobretot.
11: Sí. Amb
15: les lletres, sobretot.
11: Sí?
15: Sí, tinc una tensió bastant... O sigui, a la que passa algú que no m'espero, passa una mosca...
11: Et distreu?
15: Em distrec molt.
11: Sí.
12: Molt. Hola, soy Joaquín Sabina. Sí, y eso pasa porque a veces en el camerino pues cargan más de la cuenta.
11: No.
12: Como la máquina quita nieves.
11: De veritat, eh?
12: Y bueno, entre wiki, por luego se te olvida la letra, ja, pero hay un truco.
11: Quin és el truco?
12: Poner el micro al público y que canten ellos.
11: És veritat, això ho heu fet mai, allò que a les cançons... bueno, li fots el micro al públic i canti la gent?
15: Sí, de vegades va surt bé, de vegades no.
18: Doncs té nassos, no? Quins nassos, perquè sobre que la cançó diu tuturú,
11: sí,
18: encara no s'ho saben i han de posar-ho al públic, però això què és?
11: No deu ser altres lletres, li deu passar altres lletres.
15: Sí, les espais més complicades.
18: Vale.
11: A tu no t'ha passat mai, Rosalia?
18: No, mai.
11: Molt bé, perfecte.
18: D'acord, qui és més del Barça?
21: L'Andreu.
15: L'Andreu, sense cap mena de dubte.
11: Però això ho vull de preguntar a la porta, no tu, eh?
18: A veure, Pere Mas, tu creus que fa falta...
11: Sí.
18: Que ho facis això, ara
11: no,
18: mateix.
11: No,
18: posa música d'atenció, si vols.
11: Posa música,
18: o sigui,
11: amb el rotllo.
18: Se m'han saltat una pregunta.
11: Sí.
18: Simplement estic intentant.
12: Yes.
18: Que hi hagi una mica de ritme i tu
12: és
18: ara
12: una cançó.
18: Això hauria d'haver de preguntar.
11: Però ell ja està avisat, jo l'he previsat, ja.
12: És una cançó que...
18: Sí, clar, que m'he enfadat.
11: Bueno.
18: És que... Ja és, revela't! Les noies del poder!
11: Calma.
12: És una cançó.
18: El versió del micro. El versió no era un programa de queixar-se?
11: Sí.
18: Doncs aquí estem.
11: Aitana, bona tarda.
18: Fot-li una cosa.
11: Vale, calma.
18: Treu-li el braç de sobre.
11: Molt bé. Ara qui li toca? Perquè ara sembla que mana aquesta senyora enfadada.
18: A la Jael.
11: Pensa que si t'enfades tindràs dos... T'hauràs d'enfadar i desenfadar. Bueno, no sé com anar.
18: No, jo no m'he enfadat. Jo és de queixar-se. És un programa al versió de queixar-se. Doncs
11: sí, veritat, que hi ha molta gent queixant-se aquí.
18: Clar. Vinga, va, endavant.
12: És una cançó al tututurú.
11: No, va, prou.
12: Que ha sonat al vestidor i ens agradaria, doncs, que vinguessin el dia del Gamper. Veniu al Gamper!
23: Veniu
12: al Gamper!
23: Al loro!
12: A cantar això
11: i... Va, canta a tocar i se'ns està tirant el telèfon. Aitana, bona tarda.
24: Bon matí.
11: No, bona tarda, que són les 6.
24: No, bona tarda, no.
11: Què passa? Aviam.
24: Tinc una pregunta.
11: Quina? Ah, tu tens una pregunta, aviam.
24: Sí. Qui dels tres? És molt important, eh? Molta atenció. Qui mira més el Barça femení?
21: Molt bé, bona.
24: No, molt bé, no, qui?
21: L'Uri, jo m'he anat al camp un parell de vegades a veure el Barça femení.
11: Toma! Uri i Roger.
15: Sí. Sí, els vam fotre 4 al Madrid.
24: Andreu?
19: Jo aquest any no hi he anat.
24: El podeu acomiadar de la banda, ja?
15: Està bé.
21: Bueno.
15: Fet.
24: Passant el control de moment.
11: Molt bé. Per cert, el tema Barça no sé si han acabat contestant o no. Qui era més al Barça? S'ha contestat?
19: Sí, sí.
11: Ell és fet... l'Andreu Mañó.
15: Sí, l'Andreu. Ell ha fet un statement, ha dit que si algun dia les jugadores del Barça, algun dia, que són les que posen més música en català...
11: Sí,
15: i tal,
11: no, perquè la música que escolten els jugadors és per tancar el vestidor i tancar el Barça, i bombardejar el Camp Nou, però vaja...
15: Diu que es tatua l'escut del Barça si algun dia s'entera que...
19: Però ens ho han de demostrar, eh? O sigui, a mi m'encantaria saber que abans dels partits es posen la cançó per motivar-se.
12: Ho he dit abans. Això m'encantaria. Sí. He dit abans que ha sonat el...
11: Però ha sonat o no
12: ha sonat? Ha sonat, és una cançó molt important. Per això volem que vinguin el Gamper!
4: Veniu
12: el Gamper!
11: Sí, sí, el Loro. Escolteu una cosa. Fem una crida. Al Barça femení, Aitana, a tu i a totes les teves amigues... Què? Què?
24: Compte.
11: Si no dius, encara. Fem una crida a les jugadores del Barça, que si es posen al vestidor del tutu, és que no sé dir-ho bé, eh?
24: Tutu, portem.
11: Això. Que pengin un vídeo, sisplau, com van fent el següent amb l'Empordà, o no recordo quines cançons havien fet, això d'una banda. Si també algun jugador del Barça, dels que no escolten aquella porqueria que escolten, sinó tipus el Cobercí, o un d'aquests més de per aquí, es posa el tutu al vestidor del Barça.
21: Que passarà.
19: Bé, també, vídeo.
11: Que passi, ho pengen, i llavors, qui es tatuarà l'escut del Barça?
19: Jo, ho vaig dir, ho vaig dir.
11: Molt bé.
15: Ho va, Andreu, si passa, igual jo també me'l tatuo.
21: Es va tatuar una... Es va tatuar una espasa per equivocació, l'Andreu.
19: Prou.
11: Oh!
24: Això,
11: ara,
19: ja. No pregunta, això.
24: No, sí.
15: T'ha llançat el lloc. Sense cap mena de pretext.
11: Anava a dir, els volem escoltar, i, amb perdó, Roger, la rata del Roger...
21: Una mica.
11: Ho diu, estic dient bé, ha tret un tema d'una espasa tatuada que no en tenia en constància al qüestionari, però ara passem a tenir la constància.
21: Aviam, jo m'he tatuat, us he de dir, aquesta estrella. Aviam,
11: sí.
21: Aquesta estrella...
11: El canell, una mica, sota
21: el canell. Després em vaig adonar que això de la història de l'origen de Sutherland, que hi havia una relació amb les estrelles i tal, i vaig dir, bueno, té cert sentit. Llavors, jo me la deixaré.
15: Bueno, amb una idea de context, un dia que jo no vaig sortir de festa amb ells... els van convidar a un sopar que es van merdar.
11: Sí, un sopar que es complica.
15: Sí, i llavors hi havia un tatuador per allà, no sé què, i es van acabar tatuant...
11: Al sopar hi havia un tatuador?
19: Hi havia un tatuador, molt bé. O sigui, estem un lloc on ens tracten molt bé, a més hi anem com a persones d'interès cultural.
15: Ja em diràs tu.
19: I arriba un moment on això comença a tenir sentit per tu i d'alguna manera t'hi trobes bé, com a persona d'interès cultural. Donen de sopar, donen de beure...
11: Sí.
19: Exacte, hi ha un moment on et diuen per les persones d'interès cultural hi ha un tatuador i dius, grandíssima idea. I
21: ens vam tirar, llavors. Exacte. També nosaltres.
15: Les demà ja no li semblava tan
24: bona
15: idea.
24: Estem parlant d'un narcopís?
11: Però això és la Sacona a Las Vegas, una mica això, sí o no? És aquest rotllo. Apareix un tigre, una gallina per allà...
19: Exacte.
11: I llavors tu et vas llevar l'endemà amb un tatuatge...
19: Amb aquesta cosa d'aquí.
11: Aviam, amb l'espasa aquesta.
15: Que ja s'ha fet
24: una...
11: És com un punyal més que una espasa, no?
15: Ja s'ha fet una sessió de làser per treure-se'l.
11: Sí? De veritat?
19: Sí.
24: Queda clar per què no mirava a femení, no? Estava orgullós de ser un home ahir.
11: D'aquí l'espasa. Bueno, estimats Uri, Andreu i Roger, de moment podem seguir, perquè hem dit que no sona l'alarma, però jo estic calculant el temps, i si volem actuar, perquè sentirem el tot, sense la Paula Cops. I en versió acústica, diguem-ne. Bueno, no, que he vist que també hi ha l'assaig.
19: Ah, no, acústic.
11: Sí, però hi ha percussió, no?
19: Farem el que sigui.
11: No, home, t'he vist fer percussió abans. Sí. Allò que has fet no ho farà?
19: Ho farem, veurem si sona.
11: Puc dir què és o no? O no ho puc dir? El que t'he vist fer. Sí, no, que feia una mica de percussió al bateria. Sí, calma. Una mica amb la caixa de la guitarra.
15: De la guitarra, sí.
11: Amb la part de la culata, que no sé com dir-li, deu tenir un nom, de la guitarra, fem tuc-tuc-tuc seguint el ritme. Agafeu les guitarres, si voleu, i aquí en directe, en exclusiva mundial, en primícia internacional... El trio Calavera, que quan els convides a sopar s'acaben tatuant una espasa al braç...
24: Es diu tapa harmònica, la part de sota de la guitarra que comentaves.
11: Moltes gràcies. Estimada Iel Brusca.
24: Estimat Pere Mas.
11: Ara estan acabant de provar, fan el clink-clink una mica perquè tot estigui... Perquè la quinta... Com es diu? La quinta cuerda.
12: La quarta.
11: La quarta és la quarta.
12: La quarta cuerda se desafina en verano por el cambio de temperatura y en la que siempre se rompe.
11: Sí, a vegades es trenca.
12: Ponerme un tequila o algo.
11: No, tequila no. Fota't una aigua mineral que és el que falta. Vinga, va. Esteu preparats?
15: Som-hi.
11: Sí? Són els Sutherland que interpreten... A veure si aquesta vegada ho dic bé, val?
13: Vamos con el sol sostenido.
11: Con el sol sostenido? Per què sol sostenido? Que interpreten...
15: Sostenido menor.
11: Tutu Turú.
19: Molt bé.
11: Ho he dit bé?
19: Molt bé.
11: En directe, a versió estiu. Som-hi.
21: Un, dos, tres, i... Porto clavada una espina com crema per dins i que et vull explicar...

Jugat-hi una casa en piscina i guanyamos milions sense anar a l'oficina. Viatges per tot el món pensant que trobaria el que tothom sempre havia somiat.

0: do.
1: Rigorós directe, sense màquines, acústic, amb el bateria tocant la cosa aquesta, la culata.
2: La zambomba.
1: No, la zambomba no. A veure, al Siderland, que els poden a veure, si voleu, ja em direu si em deixo alguna data. Jo tinc apuntat aquí el 24 d'agost a Granollers, el 18 de setembre a Montornès de Vallès, a Martorell l'1 d'octubre, el 20 de novembre, encara queda molt, a Barcelona, la Festa Major de la Sagrera.
2: Acaba de sonar l'alarma, eh?
1: Ah, mira, perfecte, ho hem quadrat. Ara, bueno, ara de seguir si es queden o no es queden. Però, sobretot, els podeu veure actuar aquesta nit a la Festa Major del Bruc. No que cantin, no, els podeu veure actuar per allà rondant.
3: Un altre tipus de
1: relació. Quin és el gentilici?
3: Brucatans.
1: Brucatans.
3: Brucatanes.
1: Brucatanes i brucatans. Allà, una mica més avall de l'estàtua del Timbaler, els trobareu quan acabi la nit.
4: Brucatans, eh, allà.
1: Exacte.
2: Amb el David Broc.
1: Jo la fan físicament, aquesta festa, perquè jo no veig un espai on posar carpes i com.
3: A la plaça de l'Ajuntament.
1: Allà mateix, on hi ha la biblioteca?
3: Sí, sí.
1: Però si no hi ha cap res, allà.
5: Després d'haver costat de la piscina,
3: no? Aquest any no. Oh. L'any passat sí, aquest any no. Bueno, doncs, ahir em vaig entrar ahir.
1: No descarto pujar al Bruc, eh? Ah. No descarto pujar al Bruc. Doncs escolteu, molta sort durant l'estiu, molta sort amb l'èxit aquest. Ja la cançó no para de sonar i sonar, i ens la prendrem per un altre dia.
2: Hem de ballar.
3: Això.
1: A veure, en un principi us ventilo, val? Si us fa molt il·lusió quedar-vos, ho parlem ara durant la publicitat i us podeu quedar. Sí, sí, perquè posem el mutant allà, tornem a reunir les coses i...
6: Cap problema.
1: Sí, cap problema. Ja teniu el permís. Però ara sí que haig de posar una mica d'anuncis, que si no cobrem aquí no anem bé, eh?
7: Versió estiu, amb Pere Mas.
8: La millor aventura de l'estiu fa milers d'anys que t'espera. Descobreix els museus i jaciments del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Els trobaràs a Barcelona, Empúries, Girona, Olèrdola i Ullastret. Viuràs experiències sorprenents al quilòmetre zero de l'arqueologia catalana, el punt de partida del teu estiu. Visita'ns a mag.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Feli, he vingut al Corte Inglés a fer la compra i he vist unes burgers de Goico Original o Smash amb un 50% a la segona unitat i són combinables entre si. I porto també uns sobres de llenques d'en Saball Ibèric 50% Rassé Ibèric a Sierra Leales per a un pica-pica que si te n'emportes 3, la unitat surt només a 8,50 €. També es poden combinar. Genial, oi?
10: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga web i app.
11: Perdona, tindries lloc per dos?
12: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
11: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
10: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Torna el cicle de recitals d'estiu de piano al Palau de la Música Catalana.
15: 4 dilluns per gaudir de programes de grans compositors i obres estimades per a piano. Schumann, Prokofiev, Liszt, Albéniz i molts més.
14: Gaudeix d'un refugi musical, arquitectònic i climàtic al cor de Barcelona. Entrades a palaumusica.cat.
16: Ai, Raül, em acaben no parar d'estirar per entrar galeries del tresillo.
17: Deu voler aprofitar el final de les rebaixes per comprar els nous sofàs amb teles per Friendly.
16: Beethoven, que t'he dit que no hi entris. Ui, quines males puces que tens.
18: Final de rebaixes a Galeries del Tresillo. Sofàs, matalassos i decoració amb fins a un 60% de descompte. Galeries del Tresillo.
19: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 €. Salta quan vulguis. Amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
4: Fàcil, intuïtiva i renovada.
9: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1.
7: Hola, vaig a recollir la canalla. Passa tu pel súper del Corte Inglés a fer la compra. Porta oli, que hi ha el bidó de 5 litres d'oli d'oliva verge extra ojiblanca, el nuestro, el que ens agrada, a només 4,39 € al litre. I gazpacho i salmorejo, que els del Corte Inglés Selection tenen un 50% a la segona unitat. I els podem combinar? Bé, oi?
10: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
5: A la botiga web i app.
8: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
0: I és que amb Verisure te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat. Perquè a més de protegir casa teva les 24 hores del dia, amb l'app podràs connectar-te a les càmeres i comprovar que tot està bé. T'avisarem si hi ha un tall de subministrament elèctric i, si necessites que algú entri a casa teva mentre no hi ets, podràs obrir la porta a distància.
8: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
6: Verisure.
20: RAC1 i l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès presenten Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal.
21: Pues vinga, va, vinga, som-hi!
20: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, en directe des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès, amb Esteve Giral com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
22: La Bisbal és tot un clàssic del calendari casteller. Les Joves de Valls s'hi sent com a casa, i la Vella de Valls i Vilafranca hi protagonitzen un dels seus duels per excel·lència. Calor i emoció garantides en una plaça històrica.
20: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal del Penedès, en directe des del carrer Doctor Robert. RAC1, fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Esteu preparats per viure una experiència única? Recordeu que del 27 al 30 torna l'acústica de Figueres, el festival de música catalana més multitudinari del país, amb més de 40 concerts, amb zones gastronòmiques i actuacions al carrer. Podreu gaudir de concerts com Sopa de Cabra, La Fúmiga, la Ludwig Band, 31 Fam, Buhos i molts més. Recordeu que tots els concerts del festival són amb entrada lliure, però aforament limitat. Tota la informació la trobareu a festivalacústica.cat.
1: I a les 6 i 3 arriba el butlletí de les 6 amb el Jordi Casals. Bona tarda, Jordi.
23: Bona tarda.
1: I el Nil Pierre, als esports. Hola, Nil.
23: Hola, bona tarda.
1: I pendents d'aquesta hora d'un incendi del qual ja us hem parlat. Crema des de quarts de 4 de la tarda a la muntanya de Sant Pere Màrtir, a Collserola.
23: Sí, segons dades provisionals dels agents rurals, fins ara les flames han cremat unes 10 hectàrees. L'incendi ha obligat a desallotjar l'espai Mireia d'Esplugues i s'han demanat el confinament preventiu dels veïns del barri de Can Caralleu. Anem cap allà, Víctor Massip.
24: Doncs ara mateix la imatge aquí a Collserola continua sent de molt moviment d'equips d'emergència i estan treballant una trentena de dotacions entre bombers de Barcelona i bombers de la Generalitat amb el suport de mitjans aeris com helicòpters que no han parat de remullar la zona. La mobilitat a l'entorn de la muntanya està totalment restringida. La Guàrdia Urbana ha tallat completament tots els accessos a les pistes forestals de la zona i a més també es manté tallada la carretera de la Rabassada i les entrades per Sant Cugat i per les Planes. Estem pendents ara de moment que les autoritats facin declaracions als mitjans per explicar com està l'incendi.
23: Tot plegat el dia que Catalunya suma el 18è dia d'estiu per sobre dels 40 graus. D'aquesta manera s'amplia el rècord de l'any passat, quan van ser 16 dies per sobre d'aquesta temperatura extrema, Nil Ferrés.
25: Sí, avui, a més, també s'ha registrat una temperatura de l'aigua del mar a l'Estartit de 27,8 graus, un valor que no s'havia assolit mai en 50 anys de dades. A més, la nit passada a Barcelona la temperatura no va baixar dels 28,5 graus i això fa que hi hagi hagut ja 47 nits tòrrides aquest 2026, superant el rècord de l'any 2022 amb 45 nits tòrrides.
23: I tot això mentre en alguns punts del territori ja han començat a descarregar algun ruixat que s'espera que siguin més intensos, sobretot aquest cap de setmana.
25: Exacte, a hores d'ara els ruixats més intensos es troben a l'interior del país, també a punts del Prepirineu. Al llarg de la tarda en podem tenir més en aquests punts, però serà a partir de demà quan vindrà aquest canvi de temps que ens portarà més aire fred en altura i, per tant, això el que farà és que tinguem més tempestes de tarda que seran més extenses i que poden arribar també a punts de comarques de l'interior, prelitoral i puntualment litoral, amb puntualment calamarsa o pedra i fortes ràfegues de vent.
23: Més coses. Dues setmanes després de començar la crisi migratòria a Ceuta, milers de persones continuen voltant pels carrers de la ciutat autònoma. Els veïns de la zona insisteixen que la situació, lluny d'acostar-se a la normalitat, és insostenible. Enviada especial de RAC1 a Ceuta, Júlia Manero.
26: Segons el govern local, en podrien ser més de 9.000 els migrants que corren pels carrers de la ciutat. Són molt joves, la majoria nois i d'origen magrebí i també de països subsaharians. De noies se'n veuen molt poques. Molts d'ells han marxat del seu país en recerca d'una vida millor. Diuen no voler tornar a casa de cap de les maneres. Ho han dit a RAC1.
27: La mayoría quieren venir a España para arreglar su vida. ¿Más entendido, no? A la mayoría tienen 4 diplomas o 5 diplomas. Yo conozco personas, te lo juro, que tienen 5 diplomas y hablan 4 idiomas o 5 idiomas. Quiere cambiar su vida. però la majoria estan sofrint aquí.
3: Jo només vull treballar per canviar la meva vida, per sobreviure, potser per fer una nova família.
26: En tot cas, avui el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, explicava que la situació a la ciutat autònoma és insostenible i demanava que se suspengui el dret a l'asil a tots els migrants en casos d'invasió, diu, com aquests.
23: I ara els esports.
11: Frenkie de Jong s'ha defensat de les crítiques per la seva lesió al genoll. El neerlandès ha reivindicat el seu compromís amb el Barça, desmentint les informacions que l'acusaven de negar-se a jugar contra l'Atleti o de tenir mala relació amb Flick en una entrevista als mitjans del club. En joc també en aquests moments l'amistós entre l'Olímpic de Marsella i l'Atlètic de Madrid, quan falta poc menys d'un quart d'hora pel final de la primera meitat, guanyen els francesos 1-0. Julián Álvarez no ha entrat a la convocatòria, ja que s'ha quedat a Madrid amb la resta d'internacionals acabats d'incorporar. Tot plegat el dia que comença la Lliga de Segona Divisió. Reial Societat B i Castelló seran els encarregats de pujar al taló a 8:45 a Zubieta. En bàsquet, el Madrid ha fet oficial el fitxatge de l'escorta Max Schulga. L'ucraïnès arriba procedent dels Boston Celtics i signa per les pròximes dues temporades. I al Campionat d'Europa d'Atletisme, Maria Vicente continua d'aquí una hora i mitja la seva participació en heptatló. L'hospitalenca disputarà dues proves, llançament de pes i els 200 metres llisos. Ara mateix és setena amb 28 punts. I acabem parlant dels europeus de natació, on el ribatal Luca Hug disputarà aquest vespre la final del relleu mix del 4% metres. A l'equip l'acompanyarà una altra catalana, la sabadellenca Ainhoa Campabadal.

0: d'internet. El bar d'internet.
1: Està el micro obert, disculpeu, eh? Que estàvem barallant-nos pels auriculars, que això és com els juegos de l'hambre, sí o no? I aclarim la situació. Són les 6 i 6 de la tarda, això és la versió estiu. A vegades parlem al micro obert quan no toca. Ens aplaudim a nosaltres mateixos. A veure, hi ha tres tios raros que s'han quedat aquí.
2: I a ell. El de Siderland, és sí, que ens hem fet amics, ja.
1: Sí, us la tornaré a fer cantar, eh? Són l'Uri Plana, l'Andreu Manyós, que ho tinc apuntat de tal manera... Ho veus? Tu entens la lletra, no, oi?
3: Jo, sí.
1: He estat a punt de dir Andreu Maimó diverses vegades. Que... T'ho dic en sèrio, que és un altre aquest, eh? I a més és Arnau. I a més és Arnau, joder, no és Andreu, oi? Sí, clar.
3: No, Arnau Vallvé, no?
1: No, Andreu Maimó, no.
2: No se'l sap.
1: Hi ha dos Maimós, eh? Hi ha el...
3: Martí Maimó.
1: El Martí, exacte, és el Martí. Un és Martí i l'altre és l'Arnau.
2: Eh?
1: Sí, bueno, és igual. Que a vegades s'ha tocat la trompeta amb ells i és el que els porta els temes, els porta els temes de premsa. Sí, és periodista i treballa allà. Allà.
2: Estan fent que no amb el cap, no?
4: A l'altra banda. Sí.
2: No saben qui és. Perdut, no saben qui
1: és. El que estudia per periodista, a l'altra banda, a la Diagonal, on hi ha els números parells.
5: Jo sóc l'Andreu.
1: Nosaltres estem... Bueno, tu és l'Andreu Manyós i l'altre és el Roger Ramí. Són els tres Siderland que no hi ha manera de treure'ls d'aquí. Allò que fem de si es quedaria el convidat, et diuen que es queden, no diré l'hora límit. Ells me l'han dit, si es volen quedar, doncs es queden. Llavors, tenim a l'Alba Castellví,
2: bona tarda,
1: que està aquí amb les seves coses d'internet. Hola, Alba, vols que t'aplaudim?
2: Sí!
1: Alante, el bar d'internet.
2: Molt ben acompanyada, eh? Està bé que us quedeu, nois.
3: Gràcies.
1: Torna a passar allò dels nois contra les noies.
2: Chicos versus chicas. No sé per què.
3: Sembla aquell programa de...
5: La mescla, no?
1: Sí, fixa't que aquí hi ha quatre nois, comptant a l'Edu, i aquí hi ha quatre noies comptant a la Paula. Hola, Paula, com estàs? Bravo, que ve a parlar de la correria Sessuà.
6: Hombre.
1: Ho he dit o no? Sí o no? Ai, calla.

0: Però de Lleida,
1: de Lleida. Què vol dir?
2: Escolta,
1: Què vol dir?
2: Que els de Lleida són molt catalans, també,
0: Jo no estava anant per aquí,
3: Noies, sisplau, fem germanor, val?
1: Aitana, què passa?
3: Es tracta de no posar-nos les unes contra les altres, de cop.
1: Exacte, no, gràcies a la gent José María per comentar aquesta tendència d'algunes dones a trobar els ulls entre elles, Que això ho hauria dit en José María.
3: Tu calla.
1: Calla, què? Aitana, tranquil·la, I que tinguis una bona tarda.
3: Bona nit.
1: No, bona nit. Bona nit, a les 6 de la tarda. Va.
0: Som-hi?
1: Al bar d'internet?
0: Sí.
1: Palante.
0: Vinga.
4: Al bar d'internet. Al bar d'internet.
0: Heu vist quina pausa faig? Internet.
1: Sí.
0: Buah, musicalment això és espectacular,
3: Motomami total.
0: Sí, Berlan està flipant.
1: Què busques? Sí, sobretot. Bueno, estan a punt de fitxar-te per fer de, com a mínim, de, no sé, de corista o de quarta veu.
0: Del que vulguin.
1: Del que vulguis del grup. Bueno, a veure, estem parlant del bar d'internet.
0: No, tornem a posar una cervesa, que ja sabem que no va d'això, aquest bar. Que estem parlant del bar de futbol.
1: Exacte.
0: Perquè aquí us porto els millors clips de la setmana que s'han fet virals a xarxes.
1: Bueno, ja
0: veurem
1: si són els millors, això ja veurem.
0: Sí, home, sí que ho són. I jo els hi trec targetes verdes o vermelles, depèn de si m'agraden o no.
1: Molt bé.
0: També m'he donat compte que aquesta secció no té molt de sentit perquè es veu que el futbol no treuen targetes verdes.
1: No, clar, no sabies.
0: I jo em pensava que sí.
1: Doncs no.
0: No, clar,
1: és veritat.
0: Bé, a la ràdio es diuen veritats i mentides a vegades, però de veritat que em pensava que també es podien treure targetes vermelles.
1: No, perdona, hi ha algun esport on passa això?
5: En el futbol sala, però és azul.
1: Ah, és azul. I no hi ha algun lloc...
5: Que expulsen i entra otro compañero. Antiguamente había la verde, que era exclusión de 10 minutos.
1: Veus? Per tant, ha existit.
5: Y era el deporte de moda, más emocionante. ¡Vamos con la Liga de Fútbol Sala!
1: No, José María, no va. Y a tú no le donis bola, también. Que
5: el Pozo de Murcia, el Jimbi Cartagena, el Quesos Hidalgo de Castilla-La Mancha...
1: Escolta, existeixen aquests grups, malauradament. I a tu
5: el Inter Movistar...
2: Segons la IA, diu que...
1: No, la IA menteix.
2: L'hoquei sobre gespa i l'hoquei sala sí que fan servir targeta verda. Però com
5: això
2: una
5: no són deportes.
1: L'hoquei herba?
2: Això diu la IA.
1: Doncs, aviam, això...
0: Potser fa referència al terra, a la gespa.
2: Però és una expressió lleu, És temporal d'uns dos
1: minuts. A veure, gent de Mata de Pere que estigui escoltant, em podeu confirmar això?
2: Perquè... No, i de Terrassa.
1: No, aviam una cosa. T'has d'explicar... Si t'has d'explicar el tema de l'hoquei herba i Mata de Pere i Terrassa, se'ns farà molt tard, eh?
2: Ja veig que és un tema...
1: No, és que és de Mata de Pere i ja està.
5: Lo ha dicho el señor de Gracia.
1: Sí.
2: Però...
1: Va... Deixeu-la parlar. Home, hem de fer això, hem de fer la guarreria sessual, hem de veure què passa aquest cap de setmana. Haig de connectar amb la Festa Major de Gràcia i vull parlar del tema aquest del senyor que té per un pot d'escombraries al cap.
0: Ai, sí.
1: Doncs va.
0: És bo aquest, Doncs ens llancem ja de cap a aquesta piscina, que és l'internet, amb una profunditat inacabable, i repassarem el que ha passat aquesta setmana, perquè quina setmana, Han passat moltes coses, però em vull fixar en una d'elles que ha passat molt desapercebuda, i és que dimecres 12 d'agost hi va haver-hi un eclipse.
1: Sí,
0: ho sabíeu? Potser sembla estúpid parlar-ne dos dies després, i probablement ho és, però us porto el bo i millor que va generar a internet aquest eclipse. Comencem...
2: Eclipsi. Sí.
0: Gràcies, Jael. Doncs comencem cronològicament i ens situem els dies abans de l'eclipsi i escolteu aquest àudio que es va fer viral.
6: Me cago en el eclipse de los huevos, que se me han quitado hasta las ganas de verlo. A ver si con la tontería nos vamos a freír los ojos, chochos locos. ¡Qué miedo, coño!
1: Bueno, és un exemple de poesia i jocs florals, anglantina i tal. Em deixes colar un segon, perquè tenim una última hora sobre l'incendi de Collserola que afectava una part de l'Espai Mireia i també de Can Caralleu. Resulta que els bombers el donen per estabilitzat. Per tant, hi ha bones notícies, en el sentit que ja no s'ha de tema, de moment, que això vagi més. Disculpa, ja està. Només he de dir que està estabilitzat, per tant, tothom una mica més tranquil, però seguint els consells de Protecció Civil, dels bombers i tota la gent que els vagi donant. A la senyora del Chocholoco, aquesta.
0: Ara, doncs l'àudio original surt d'un vídeo de l'usuari @lapepadolores a Instagram. És una àvia molt punky que diu les coses tal com raja. De fet, els dies previs a l'eclipsi també se li va fer viral aquest vídeo.
6: Hostia, chochos, que no paran de retirar las gafas para el eclipse por todos lados. No, si al final vamos a tener que ver el eclipse con el agujero del culo.
0: A mi aquesta senyora em fa tendresa. És divertida, igual que tothom pensa, en realitat.
1: Bueno, no tothom,
0: la majoria de la gent, però no li agafeu gaire de carinyo, perquè es tracta d'un perfil fet amb intel·ligència artificial.
2: Saps que t'ho anava a dir? Que m'ho ha semblat?
1: Sí,
2: sí, sí. Ai, mira. Sí, la meva també m'ho ha semblat.
1: Qui anava a dir?

0: Jo, vale. Mira, veu-me semblat.
1: La Paula anava a dir.
2: Jo anava a dir.
1: El, ai, que he canviat de pàgina.
0: L'Andreu, l'Andreu.
1: L'Uri Plana anava a dir.
3: Sí, sí.
1: Tu també. Però ningú ho ha dit. Doncs no, s'ha de dir. Quan anaves a dir una cosa, s'ha de dir.
0: Marc Espejo ha dit que era ia. Vale. Es veu que tothom ho sabia, però gràcies per respectar-me el guió.
1: No, no, però...
0: Tothom ho sap.
4: Millor que no ho hagi dit.
1: Jo l'únic que ho podia saber perquè ho tenia el guió, però no m'ho he mirat, perquè no em deixes mirar el guió.
0: No, exacte, tot ha de ser sorpresa.
1: Tot aquests listillos, eh?
0: Portant-vos aquests talls, jo no vull promocionar la IA en cap cas, però és que aquests vídeos s'han fet molt virals, de veritat.
1: No m'estranya, és
0: que
1: és molt
0: bo. Tots els vídeos segueixen el mateix patró, l'àvia gravant-se en modo selfie i tots els avis com al fons acompanyant-la i fent piruetes, posicions molt rares i només aconseguibles a través de la intel·ligència artificial. Si no heu ubicat aquesta iaia, fa uns mesos recordeu aquest vídeo que també se li va fer molt viral.
5: ¿Qué tal su helado, señora?
6: Mierda, que soy intolerante a la lactosa y me cago encima. ¡Cómete mi mierda, cerda!
0: Demano perdó per les paraules de la Dolores.
1: Bueno, però aquesta és de veritat o és de mentida, també?
0: No, aquesta és intel·ligència artificial, per tant, targeta vermella. Rip! Ara ho tenim. Seguint repassant els vídeos que va generar l'eclipsi, anem a repassar les reaccions. I comencem per la d'aquest nen que s'excita moltíssim. De fet, potser massa. És un nen pobre que no sabia contenir-se.
7: Eclipsi, eclipsi!
0: Com va reaccionar tu, nena? Com va reaccionar?
7: Jo sóc en Xinxan, no sé què m'estàs... Per què m'estàs dient que sóc una nena?
0: Ai, m'he equivocat.
7: Vols que t'ensenyi la meva trompa, trompa?
0: És igual, és igual. Anem a repassar més reaccions, com la d'aquesta senyora, que crec que és de l'escola de l'Olivia Láctea.
8: Oiga, ¿por qué se ha puesto muy curo esto?
9: La crisi.
8: La crisi, por mi muela. Así nos van a matar.
0: Què, Olivia Láctea? Vam morir o no vam morir?
10: Efectivament vam morir, però...
1: No, no vam morir. No,
10: ara és diumenge de resurrecció,
1: sí,
10: i hem resurrit abans de temps.
1: No digui tonteries, va, prou.
0: Doncs com que no vam morir, rebem una targeta verda, perquè el nen m'agrada molt que flueixi i ella clarament escolta RAC1. Ara arriba el moment de la setmana que tots estàveu esperant, no sí. Era l'eclipsi, sinó l'actualització informativa del fenomen musical, els Super Sexy Boys.
1: No. No. És broma, no, això?
0: Ballant, eh?
1: Coneixíeu els Super Sexy Boys?
2: Jo no.
1: A veure, una cosa, que això ja ens va passar ahir. Si us heu quedat és per intervenir.
2: Jo...
1: No per mirar, perquè si no, escolteu per la ràdio, sí o no, senyor?
2: Està clar,
1: 98.
2: Està clar. Jo estava pensant...
11: Es que esto parece mujeres, hombres y viceversa.
1: Sí, perquè estan els quatre en una banda i els altres...
0: I el Pere és el cronista.
4: Juguem a mujeres, hombres y viceversa.
1: No, no juguem això.
12: Jo no estic entenent això dels nois supersexis aquests. No.
1: Allà, ara, ens
0: ara ho expliquem, perquè en vam parlar la setmana passada. Són un grup de música d'origen bolivià amb una qualitat musical...
1: Quin problema hi ha?
0: Ai,
13: són de fora.
1: Bueno, però són de fora, però estan allà fora, no han vingut aquí. També té problemes contra aquests. No, no vindran, estan a Bolívia tan tranquils, deixi'ls.
0: La seva qualitat musical és bastant qüestionable. Jutgeu-ho, ja que esteu aquí, Siderland, jutgeu vosaltres mateixos.
11: Esto sonaron esta noche en el Brook.
12: Sona, era 2014, fàcilment.
0: 2014?
12: A mi em sona... Un intent de recreació de Maluma i J Balvin en sus orígenes.
3: Quina manera més educada de dir que la qualitat és qüestionable.
1: És el que diu 2014. Cuidao.
0: Per tant, són una mica vintage, no?
11: Ojo, que los tenemos por la línea 3. No, no, Don Sexy Boys, ¿qué le decís a los Siderland?
1: No, no
11: les
1: dicen nada.
4: Com siguin igual de sexy que canten, mal.
1: No los tenemos por la línea 3.
0: Doncs a ells no els tenim per la línia 3, però sí que us porto nova informació.
14: Ah? Exclusiva.
1: Exclusiva, exclusiva.
0: Els Super Sexy Boys ho han deixat.
1: Ah, sí?
0: Han acabat la seva carrera musical junts després de pocs mesos de trajectòria. Això va ser meteòric. Va començar i va acabar molt ràpid.
1: Sí.
0: Però no ploreu encara, aguanteu les llàgrimes, perquè porto bones notícies. I és que el cantant principal, el Sexy Boy oficial, ha anunciat que ha creat un grup nou. El grup nou es diu Super Baby Boys. en lloc de Sexy Boys, Baby Boys, i es presenten així.
2: Amigos, aquí estamos con un nuevo grupo musical, los Super Baby Boys, el primer integrante, el chico ruso.
9: Yo soy Cristian. Este corazón es tonto. Este corazón nos enamoró.
2: Yo soy, ¿qué soy yo? El Baby Seven.
9: ¿Cómo me duele saber que te fuiste con ese cabrón?
0: Què tal, nois?
13: Aviam, no és tan diferent quan li vam dir al Roger lo dels Jonas Brothers.
12: A mi em recorda aquell que cantava allò de la mosca, que cantava superbé...
0: Una mosca vola...
12: Recordeu? No,
0: com, com has dit? Com has dit? Un tal Giovanni Vázquez?
1: Giovanni Vázquez.
12: El Giovanni Vázquez. Ah. Em recorda una mica, no sé, aquest rotllet, no?
0: Però ells els agafaríeu de taloners o no?
3: És que amb una bona producció, cuidado, que es poden fer moltes bueno, coses avui a dia.
0: I amb una mica d'autotune, no, també?
3: Una mica molt, però... Ostres,
14: llavors, clar, vosaltres sou productors, o sigui, qualsevol cosa pot millorar...
13: Això podria sonar millor del que sona. No es van gastar gaire diners.
14: Coses que no...
12: Molt fortes.
1: Sí, sí.
0: És doncs ho hauríem de provar, això, eh? Potser
14: mira,
0: Pere
14: Mas, tu podries cantar Estrelles amb ells?
13: Crec que vaig veure aquest vídeo.
0: Estrelles.
1: Quanto cabrón.
13: Estrelles.
1: Si passo per Doreste, la vostra productora musical, ho podeu arreglar, però això més ja ets un profe d'afinació. No,
13: bueno,
1: que...
13: amb l'autotune...
0: Si ets soprano.
1: L'autotune,
13: un parell de tomes.
1: No posem. Ah, sí?
13: Un parell de tomes, sí, quatre poder.
1: Jo...
0: Una darrere una altra, no?
1: He cantat el Va Pensiero.
0: El què?
1: El Va Pensiero.
0: No conozco.
1: Ells ho deuen saber, què és, o no?
0: Vaper.
1: Va Pensiero. No, no és això.
13: Què és Va Pensiero?
1: No, tampoc ho sabeu vosaltres?
0: A mi això em fa ballar,
1: eh? Està bé.
14: Això, Verdi.
1: Ah? Escolta, perquè ho he fet malament. És òpera, és òpera.
14: És òpera, sí.
1: Ah, bueno, és òpera, vale, Verdi, sí. Va, com era?
14: Tu has cantat això?
1: Sí, per la tele, a més, per una marató.
14: No
1: és conya.
14: No,
1: ens va ensenyar el Ramon Gené a cantar això. Jo feia no sé quina d'allò verit, no sé què, feia una cosa aquesta.
0: Però per què no t'arrenques, espera?
1: Perquè no me'n recordo la lletra, com es corre la lletra. És que, és que no em surt quina és, però... No, no, en lloc de posar això, no sé quina és. No. Bueno, és una molt coneguda.
0: Si cantes una mica més, potser m'enganxo.
1: No, perquè no me'n recordo, la confonc. Però bueno, és igual.
0: Ets un sexy boy, sí.
1: A veure si algú troba que és el Va Pensiero. De veritat, eh? Els nostres gens van pensar que són tontos de no saber-ho.
0: I no ho som.
1: No. Va, tira. Però és Verdi, eh?
0: Doncs segueixo.
14: És això, eh?
1: Sí, però no se sent.
15: Vaya tothom.
1: Això, en lloc de riure allà dins, ho pots posar al teu YouTube i ho sentim tots per la ràdio, eh? Però bueno, ho posem al final de la secció. Sí,
0: sí que estaves una mica Verdi.
1: Que t'ho passi la Yael per WhatsApp.
0: Vinga. Doncs ara ja us podeu donar per actualitzades i per mi Super Baby Boys es mereixen una targeta verda.
1: Ah, o sigui, a sobre tenen el teu aprovat, eh?
0: Sí, exactament. Ara em sento bastant benevolent perquè porto dues targetes verdes seguides.
1: Sí.
0: I ara us en trauré una de vermella. I és que es tracta d'un vídeo viral d'una dona que vol cuinar paella valenciana, però crec que es fa una mica un lío i els ingredients no acaben sent els correctes.
16: Empezaremos por los ingredientes. Chorizo español, pollo, mejillones, jaibas, lomo de cerdo ahumado, lomo de cerdo crudo, camarones, los vegetales, zanahoria, cebolla, chile verde, ajo, aceitunas negras, aceitunas verdes.
1: Hòstia.
0: És una barreja molt estranya. Chorizo, pollastre,
1: xungo, eh?
0: Musclos, olives...
12: Les sobres, eh?
0: Les sobres. Vosaltres com aneu de cuina, bé?
3: Ah, però més o menys això és el que molta gent li posa en un gin tònic a dir avui i tires, eh? Perquè...
0: li poses ginebra i ja està, no? Ja ho tens arreglat. Doncs, com deies, mereix una targeta vermellíssima.
1: Doncs vinga.
0: I parlant d'ingredients,
1: sí?
0: No sé si havíeu pensat mai com sonen dues paraules fusionades. Ho heu pensat mai?
1: Què vol dir fusionades?
0: Aquí està la cosa. Dues paraules alhora es poden dir, es pot traspassar d'una paraula a l'altra. Doncs aquest influencer ens ensenya com es fa. I en aquest cas passa de la paraula pera a la paraula mango. Escoltem-ho.
17: Pera, pera, pera, pera, pera, pera, pera, pera.
0: T'està cridant, pera.
17: Pera, pera, pera, pera.
1: Què és això? Però això qui ho fa, això?
0: Que li contestis. Espera. Ja veuràs on arriba.
17: Mango.
0: Ai!
14: Ha arribat, ha arribat.
0: Ha arribat. De pera ha passat a mango.
1: Això és com el morfing. amb cares, no ho heu vist mai, això? Pera. Que surt la cara d'un tio i es converteix en la cara d'un altre paio, es diu Morphy.
0: Exacte, doncs aquest home ho ha fet en paraules. A l'usuari és @soypeso i crec que realment té un talent molt gran i està guanyant molts seguidors arrel de fer això. Per tant, aquesta cosa que sembla tan estúpida, per mi es mereix una targeta verda i final del partit.
1: Doncs tu, aplaudim-la. Era l'últim, no? Donem per acabar aquesta qüestió. El va pensar o no el tenim, no? Per allà dins? Perquè sapiguem de què estem parlant? No. Vaja,
0: no.
1: Bueno. Doncs ja, al final de la secció de sexe ho posarem. Més que res perquè la gent identifiqui la cançó, perquè és una cançó molt coneguda, que quan la sentiu direu, ah, sí, o un fragment d'una òpera.
0: Potser es pot mesclar amb la secció de sexe
1: no sé,
0: i hi ha gent que practica sexe amb sí. aquesta cançó.
1: No ho sabem, no, sé no ho crec. No,
15: o no és la teva opinió, no?
1: No, no és
15: opinió.
12: Pera.
0: Pera Mango. Ai.
1: Vinga.
18: No, jo crec que aquí sí que no hi ha sexe, eh?
1: Ara sí. Doncs mira, parlant de sexe, Paula, toca actuar. Som-hi!

0: Mola o no mola la sintonia? Alguna anàlisi musical sobre la qüestió, el tempo, un 4x4, no sé què...
1: 6-8...
0: Com?
1: Molt, és un 6-8, és molt lent.
2: Molt sexual, no?
1: Molt sexual, sí, sí. Hi ha... Jo sé d'algun artista que es va posar l'etiqueta de música para follar i li va bastant bé.
3: Qui? Qui? The Weeknd?
4: Això era The Weeknd.
0: Ah, és The Weeknd.
3: No, qui s'ha posat l'etiqueta?
1: L'artista es diu Too Fit.
2: Ah, Too Fit, mola molt, a més a més. Sí, sí, bueno. Sí, mola molt.
3: Ara no, i realment no, ara, funciona, ara, la pregunta seria aquesta, no?
0: Sí? Sí,
1: que cadascú...
3: Ara, atenció, que la Rosalía sap com s'escriu.
5: Clar.
3: Tuo fit...
2: Exacte.
3: De dos pies.
1: Dos pies.
3: Hi ha qui ho fa a dos manos.
0: Sí, aquesta
3: ja,
0: no és clar, tu, ara. La cançó aquesta o el grup?
3: El grup?
0: Ja n'he perdut.
3: Bé, el grup sensual.
0: Ja que hem posat la música de la guarreria Sassuà, després posarem la Benciero, perquè ara tallarà molt el rotllo, perquè és una cosa que se passen les ganes. A veure, la setmana passada, la nostra sexòloga de capçalera, la Paula Seuma, ens va dir catxar. Sabeu què vol dir catxar?
4: Catxar,
0: follar i de més. S'hauria... No, avui no pots unir perquè estàs allà a l'altra banda controlant la situació. Exacte, efectivament. De què parlem avui, estimada?
5: Mira, avui parlarem de fantasies. Sí. Perquè l'últim dia, no, dèiem que tenir sexe a la platja és una de les fantasies sexuals més habituals. Sí o no?
6: Sí. Bueno, tota opinió, no?
5: Perquè sí, amb el cap.
0: Que vam dir que millor que no, eh? Que ens infectava, a mi no sé quantes coses passaven.
6: A mi me gusta más bajar al establo donde tengo los caballos.
0: No, tu no tens un establo amb caballos. Bueno, potser sí que els té.
5: Però a veure, anem a parlar una mica més, no?, sobre això de les fantasies, perquè què caracteritza realment una fantasia sexual?
0: A veure...
5: Doncs una fantasia sexual... Que els veig molt atents, m'ho fa molta gràcia.
0: Estan apuntant coses.
3: Traieu la llibreta, estan apuntant.
0: Avui tenen festa major Bruc i el Roger, que entenc que dels tres és el que està solter, doncs s'ha deduït de la resposta d'abans, doncs ja està,
3: té
0: ja
3: un
0: està agafant embranzida.
5: Agafem punts, agafem punts.
3: Ara parlant de sexe, perdona, que estem interpel·lant a Siderland, lligueu molt, o què, vosaltres?
0: Això ja s'ha contestat abans, eh? Sí, ja s'ha contestat, no volia... Ja... Sí, sí, sí.
3: Demano perdó.
5: No, ara lligaran més.
0: No passa res, no passa res.
5: Doncs això, una fantasia és una representació mental, ¿vale? És una situació, una escena que ens imaginem i que ens desperta excitació sexual. Però compte, perquè tenir una fantasia no significa estrictament que allò que estem imaginant ho vulguem portar a terme sí o sí, ¿vale? Simplement pot ser una situació que tenim curiositat per experimentar o que t'excite imaginar. Les fantasies no deixen de ser una eina molt útil i no hem de tenir por a fantasiejar, ¿vale? Són una font d'excitació perquè augmenten o mantenen l'activació sexual. I introdueixen un factor de novetat, que ja hem dit altres dies que és un factor molt important en termes d'excitació. Uh-huh. Perquè ens permet explorar allò que ens agradaria o que no ens agradaria. I per últim, la fantasia és una forma de regular-nos emocionalment per escapar de l'estrès. Va, quines diríeu que són les fantasies més típiques?
0: A part de la de la platja, que ha quedat clar.
5: Sí, aquesta
0: no?
5: Ja l'hem dit.
0: Que contesti qui vulgui, no cal contestar.
6: La del establo, no, la con los caballos mirando.
4: Jo tinc una.
6: Yucatán.
4: Tinc una que repeteix. La de la rentadora.
3: Ui.
0: Què?
5: Bueno, espero que siguis fer-ho damunt. No?
0: Cuidao.
6: Centrifugando o aclarando?
0: Sí, no, centrifugando, no? Que si ja tens el menio...
1: Està com a mi, tinc un amic.
4: Ja, la clàssica del tinc... No, però tinc...
0: Roger Gemí, perquè quedi clar qui ho ha dit.
4: Diversos amics m'han explicat que sí, que la seva fantasia és...
6: Ojo!
4: Com es diu això, xixar?
0: Sí,
5: catxar.
4: Utilitzant la rentadora.
0: Però bé, podem ser més concrets?
6: Ropa de color?
0: No.
4: Sí,
3: el damunt, no, per exemple.
0: Sí, però, normalment, però és que damunt la rentadora en un moment hi ha els pots. Calma, moment. És que...
5: I els pots s'aparten, això fa ras, els pots, i estires tots
3: allà. El sabó Marsella el posen ells, no?
0: Sí, bueno, i a més, normalment la rentadora està en un racó de la casa. No està en un lloc accessible.
4: Perdó, m'ha fet molta gràcia.
0: Sí.
4: Sí.
0: Bueno, doncs...
4: Però, perdona, és un lloc molt estret,
0: Tenim la... Bueno, perdona, ha parlat la senyora que xitxa damunt del marbre de la cuina. Com es va dir la setmana... Ho has explicat la setmana passada, això, eh?
5: Sí, ho vas dir, sí.
4: No, escolta'm una cosa. Jo t'he de dir una cosa en relació a això de les fantasies.
6: No, canvia de tema.
4: No, ja està, ja però a vegades és millor no fer-les.
5: Clar,
4: no dur-les a terme.
5: La gràcia és aquesta. És l'excitació de pensar i imaginar. Per això, una fantasia no té per què portar-se a terme. Perquè és una forma d'excitar-nos.
2: Jo tinc una aposta. Has dit que quines són les més típiques, no?
5: Sí.
2: Quines
5: sí.
2: Són... Jo crec que hi ha alguna cosa que t'immobilitzin, no? Que et lliguin d'algo així, que
5: sí.
2: Segur que està en el top.
0: Guaita, el de les sombres
5: sí.
0: De Grey,
5: sí,
0: aquí,
5: sí,
0: eh?
5: Sí, sí, sí. Sí, sí,
3: passat
5: sí,
3: per la policia de Ripoll.
5: Tapa els ulls, això és molt excitant.
1: I llocs estranys, també, no?
5: Per exemple?
1: Lloc estrany.
3: Mata de pera. Què
5: és un lloc estrany?
1: No sé.
0: Un telecadira?
3: Mata de pera.
5: A la feina, per exemple, no?
1: A la feina, sí.
3: Al cotxe.
0: Que la feina no és un lloc estrany, crec que és una cosa recurrent.
7: La dona del jefe.
0: Home, però totes les feines, més o menys, també hi ha follat una mica. Jo no, però...
5: Home, si dius això, Pere...
0: A les ràdios, no hi ha ràdio on jo no tingui constància que no s'hagi copulat. O sigui, de totes les que coneguin, conec unes quantes.
5: Bueno, l'altre dia van contar una història així,
0: sí,
5: no?
0: Sí, sí, ja va sortir. Sí.
3: Bueno, Mata de Pere Ràdio.
4: Davant de gent, no, també?
5: Davant de gent, exacte. Seria el voyeurisme.
0: Ah, clar, si és aquells del cotxe.
5: Exactament. Potser estaven complint una fantasia.
0: Sí.
4: I si estàs amb algú i tens una fantasia amb aquella persona, saps?
5: Sí, sí, sí. O sigui,
0: no, no ho he entès, jo explico clar perquè no s'ha entès.
5: Sí.
4: O sigui que tu t'estàs enrotllant amb algú, però estàs en tu el teu món. El teu món...
0: Pensant en un altre.
4: Pensant en un altre.
5: Claro.
4: Això també és entra dintre les fantasies.
5: Sí, una molt típica d'aquestes, no?, és estar amb la teva parella i tu t'imagines el teu match ideal, actor idíl·lic. Sí.
3: Això es diu infidelitat, perdona.
5: No. No.
4: Actor, no. Actor o cap, o és igual.
5: Exactament, exactament, sí. Sí, sí, sí.
4: Bueno,
5: sí.
4: Seguim.
5: Sí, pues, com veieu, no? Les més comuns tenen a veure amb tenir sexe amb la parella, amb reviure mentalment experiències que ja hem tingut prèviament, amb desconeguts, en escenaris diversos... Bueno, hi ha molts tipus. I moltes tenen a veure, per exemple, pues, amb aquests rols que dèiem. Cap treballador, amb el bondage, estil 50 sombres de Grey... Bueno. I també, a vegades, tenim la barreja amb el tema dels superpoders, la fantasia, personatges de novel·la...
4: Com, un moment, com els superpoders?
5: Sí, per exemple, fer-ho amb l'Spiderman.
4: Què?
5: Claro.
4: Això passa? Amb el Superman moment, volant, dius, no, per exemple?
1: Eh?
0: Però li dius al teu nòvio que es va ser així d'Spiderman? Estem parlant d'això?
5: Oh, bueno, també pot ser. Si la vols portar a terme a la realitat, li demanes que es vesteixi, no? O, tipo, vesteix-te de bomber.
3: N'hi ha cap porta, n'hi ha cap sotets d'Spiderman, eh?
0: Aitana, ho has fet mai, això, tu?
8: Jo tinc una disfressa de Spider-Woman.
0: Ah, sí?
3: Bé, en fi. Escolta, perquè han fet un joc de paraules boníssim, pots repetir-ho?
9: No, l'Spiderman és que la meva àvia, quan jo era petit, un dia va anar a la botiga de pel·lícules a buscar la pel·lícula aquesta i va demanar per l'Spiderman.
0: I li van donar, perquè allò va existir.
8: Ai, no.
0: I ves que no li donguessin, perquè segur que en aquella època rebia cinema porno als videojocs.
5: Ai, això me recorda, sabeu que hi ha una pel·lícula porno en català que es diu Jaume I, sí, el conqueridor?
0: Sí. Això és veritat?
3: Tu, sí, sí, sí. Guillem Estadella sempre en parla.
4: Ah, doncs ja li diré que me la passi.
5: És entretinguda de veure.
4: Segur.
5: Bueno, com veieu, les fantasies són molt més normals i variades del que podem arribar a pensar, no?
0: Sí.
5: I el que és curiós és que durant l'estiu és l'època on aquestes fantasies es solen portar més a terme. No sé si us haurà passat durant aquest estiu. Heu portat a terme una rentadora tonta?
9: Jo estic tenint un estiu molt tranquil·let, la veritat, molt reflexiu.
1: No és el meu cas.
2: Les rentadores no.
1: No, les rentadores mai, de fet, ni aquest estiu ni...
2: Molt bé.
0: Nosaltres hem estat... Avui estem descobrint més de la vida sexual dels Spiderman.
4: Millor,
0: que no
4: millor, perquè jo he parlat ja massa.
0: Que de la vida musical. Si tu ja
4: jo no cal que digui més.
0: Molt bé, tu no... Tira, Paula.
5: Bueno, el que veiem és que l'estiu és una època estupenda per introduir el factor novetat i sortir del típic follar al llit, ¿vale? Però bueno, si em pregunteu si les fantasies canvien molt en època d'estiu, pues, varien més a nivell contextual o de personatges, no? És a dir, pues, catxar a la platja, al càmping, amb el veí del càmping, amb el monitor de surf...
6: Laura fa.
4: Amb el monitor de barranquisme,
5: per exemple.
0: No, que Laura fa molt panca a càmping.
6: Està perquè... en el càmping de Gemayo.
0: Sí, sí, sí.
6: I aquello és un ir i venir de gente...
0: No, que està
6: allà amb els tus hijos, són tuyos... No, o del del bungalow.
0: No, però sí que hi ha que al càmping, els que tenen dutxes comunes, que diria que són tots...
6: Ojo!
0: Sí que, exacte, allà hi ha...
4: No, hi ha marraneo.
0: No, bueno, jo, no, el que passa és que a vegades són mixtes, a vegades són segregades.
4: Ah, no, dir, clar.
0: Però també depèn de que cascul que li vingui a donar-nos a menjar, vull dir que també...
7: I sempre hi ha que ens servirà el xampú.
0: Sí. Bueno, va, avança. Perquè Javier, para de fer sobres. Si la gent estigui sota la ràdio, es mereixerà.
4: I llavors, una pregunta. Les fantasies sexuals... Són fetitxes? O sigui, tenen relació amb els fetitxes?
5: Vale, no serien el mateix, vale? La fantasia és imaginada, no? És algo que ens imaginem i pot no portar-se a la pràctica, com deia la Yael. Però, encara que no es faci, ens resultarà igualment excitant, vale? I el fetitxe, en canvi, està més centrat en un objecte o en un element concret, no? Quins diríeu que són els fetitxes més típics?
0: Ara.
5: Els peus.
4: Els peus.
5: Molt bé. Els peus, la roba interior, les sabates...
0: Bueno, perquè la gent que no n'hi hagi ensenyada, què vol dir els peus com a fetitxe? En què consisteix això?
5: Doncs que els peus per tu són una font d'excitació. És a dir, tu veus un peu i t'excites.
8: Ai, però si jo tinc un ull de poll!
0: Sí, té un ull de poll!
4: Però,
0: la veritat, la gent no s'ha ensenyat, no tothom és tan llest com els aquí presents. Què es fa amb els peus al llit? M'ho pots explicar delicadament, que s'entengui, però que no cal dir guarrades?
5: A veure, es poden fer moltes coses amb els peus. Es poden llepar, es poden acariciar...
6: Ojo!
5: Es poden acariciar parts íntimes amb els peus.
6: Ojo!
5: Es poden fer maniobres sexuals amb els peus.
6: Ojo, que salta la notícia!
0: No, quina notícia salta, ja ha quedat clar. Molt
5: bé. No ho heu provat mai, Bec.
0: No.
5: No,
4: no,
5: eh?
4: Sí. No, però jo he de dir que tenia una amiga, que venia fotos dels seus peus online. Perquè... Bueno, li van demanar, o sigui, una persona explícitament anònima es va posar en contacte amb ella a través d'Instagram i li va demanar fotografies dels seus peus. I la tia, sí, sí, li demanaven, pues, aquesta pose, aquest altre, aquest color d'ungles...
10: A mi també m'ho demanen, no?
0: Sí.
10: Sobretot perquè les dels peus també les tinc molt llargues.
0: Vale.
10: Les ungles, eh?
0: Ja ha quedat clar.
5: Doncs
0: ja,
5: sol demanar fotos als peus i a la roba interior, també. Vosaltres us heu
4: també
5: trobat...
4: També, aquesta la venia online, usada.
5: També. A mi me van demanar una vegada, 100
10: Uau.
5: Euros.
10: Envasada al buit, com un pavo. Fines lleves.
5: No sé si vosaltres us heu trobat alguna vegada amb alguna parella que tingui fetitxes.
4: Els dos, que es posin d'acord.
5: No, que la parella tingui un fetitxe. Del pal, pues la teva parella li pose els peus.
0: Jo és que quan vaig a sopar no pregunto aquests temes, però si convé per teva ho preguntaré.
5: No, home, però una parella que hi ha més confiança, com per parlar de fetitxes.
4: Sí, sí, jo crec que sí.
10: Sí, hi ha gent que li agrada... escopir. Punts suspensius. No, que
0: li estic
10: responent a la pregunta.
1: Això sí que trobo que és més comú, diguéssim.
5: Vale, i vale, en aquestes situacions, què heu fet al respecte?
10: Bloquejar.
0: No, però que t'ho demanen fer-ho?
5: No, o bé, si t'ho demanen, no. Al final és una
4: depèn,
5: forma que
4: no?
5: té la gent d'excitar-se.
4: O sigui, si et ve de gust a tu també.
5: Ah,
4: ara t'entenc. O sigui, que si tens alguna... allò, com qui et diu, a mi m'agrada cuinar sense sal, no? Doncs dius, ho respectaré, et cuinaré això sense sal. Doncs el mateix, no? Si estàs al llit i et diuen, a mi m'agrada que... Doncs que t'ho diguis, vinga, va, som-hi. Doncs al final és una com una mena de balança, no? Una mica, un equilibri trobes, no?
5: Exacte.
4: Hi ha moments que sí, moments que no, moments que ai...
5: Clar, dependrà una mica, no?
4: Clar.
5: De lo que ens demanin.
0: Exacte. Tu què t'han demanat de tot això, Arnau Mañé?
11: Hola, bon dia.
0: Bon
11: Don
0: dia.
11: Arnau.
0: Bona tarda, no?
11: Lo haces en la encimera o encima de la lavadora?
0: Exacte, sí, sí. És que la setmana passada estàvem al tema del... No, l'encimera no, era el tema del marbre, de la cuina. I avui és el tema...
11: No, la setmana del... passada vam parlar de la feina. De...
5: També, també,
0: sí,
5: també.
0: També, també.
5: Però... Vam descobrir coses d'aquí, RAC1.
11: Però, ja. No, no.
6: Con
11: no,
6: una foto del papa...
11: No, no, no. Fantasies, ja ho he sentit, eh? Fetitxes, no
0: dius? Sí, sí, ja, però volem saber tu.
11: No, jo no explico les meves coses, home, Pere.
0: No?
11: No, ja t'ho explicaré tu després, si vols.
0: Què vol dir mi després?
5: Jo també ho vull saber.
0: Ha sonat a proposició, això.
11: No, no, no, proposició no, però bueno, puc donar-te detalls, si vols. Però de mi no, a l'antena de RAC1, no, mare.
0: Bueno...
11: És que tu no has explicat res, tampoc, Pere. És a dir, tu demanes, però aquí...
0: És que ningú li interessa.
11: Ja, però el mateix em passa a mi.
0: Jo vull que vingui a sopar amb ella, li explicarem la veritat revelada. Els convidats que hi ha fora poden entrar, si volen, si els interessa.
11: Quina gentada avui aquí,
0: sí,
11: no?
0: Sí, hi ha molta gent.
11: La gent de Siderland...
4: No, sí, no hi cabem, ja, aquí dins.
0: No, és que és convidat de públic, diguem-ne, i sí que hi caben de públic, val?
5: Ah, perfecte.
0: Perquè són uns familiars del...
5: Ah, sí, del Martí.
0: Que en lloc d'estar fora avorrits, si volen entrar, poden entrar.
11: Clar.
0: No cal que esperin una publicitat, poden entrar perfectament. A veure, Arnau Mañé.
11: Què tal, com esteu?
0: Avui donem totes les instruccions per la ràdio perquè anem una mica...
11: No, ja ho
0: veig, ja ho veig. Però és igual, així queda més clar i tothom s'entera de com funciona.
11: Ràdio Verité, que diuen.
0: Vinga, aquest senyor Arnau Mañé, que és el presentador del cap de setmana...
11: Del Via Lliure.
0: Amic del papa, aquest tio ha volat dins un avió i el Sant Pare. I ha parlat amb el Sant Pare.
11: Sí, sí, horari del Via Lliure...
0: Li ha regalat una figureta... d'un castell dels castellers de Vilafranca, el Sant Pare. Això és tan veritat com han dit Pere Mas.
11: Sí, senyor.
0: Esteu flipant, no, Sidra?
1: Estan fort.
11: Ja està, fins aquí, tampoc no...
1: Com ho va rebre, ell?
11: Sí. Bueno, un pongo més a la...
0: al
11: Vaticà.
0: Però allà, algun magatzem del Vaticà...
11: Sí, agafant pols, segurament.
0: Hi ha és així. La figureta del castell. Va, un flash...
11: un flash d'aquest cap de setmana.
0: Cap de setmana, és divendres, hem parlat de cupular o de...
11: Sí,
0: de xangrà, o de com era allò, xitxà...
11: Catxà.
0: Tota aquesta història, la nevera, tot això, que la gent s'està escandalitzant, i encara ens queden unes quantes coses, sí. I sobretot ens queda avançar els continguts més interessants de demà.
11: A mi em sap greu perquè vinc a posar aigua al vi aquí sempre, cada divendres, després de parlar de sexe, vinc a parlar del Via Lliure, d'informatiu, de totes aquestes coses, uf, una mandra. Ja no. Pendents de Ceuta, ja ho heu dit vosaltres també, de si pot o no pot haver-hi aquesta data de 15 d'agost, que en principi podria ser, que corre la brama, de que podria ser que tornessin a entrar milers de persones a Ceuta. Veurem si passa realment, estarem pendents amb la Júlia Manera, que diria que ja heu connectat aquesta tarda amb ella. Pendents també de si es desencallen finalment les entrades i sortides a Can Barça, perquè n'estem farts ja d'una setmana parlant d'això. Veurem si finalment aquest és el cap de setmana clau. I més enllà d'això, més enllà de la informació que sempre que sigui necessària l'explicarem, el programa El Via Lliure dissabte, potser la coneixeu, demà vindrà la Uineta. Tot veig que aquí la coneixen. Pere, tu la coneixes o no, la Uineta?
0: Jo crec que sí, però...
11: Doncs és la que sona.
0: Sí, i la portes demà.
11: Demà al Via Lliure...
0: Mira, ara la trucarem per telèfon i fem l'entrevista per suport a l'entrevista.
11: Vinga, sí, a veure si sou capaços. No, és broma, no la xafeu. Demà la Uineta i molts continguts més al Via Lliure de RAC1, pendents de la informació sempre que calgui, i entreteniment... quan calgui, també, quan sigui possible.
0: De 9 a 2 del migdia, el Raúl Mañé, aquella alegria que el caracteritza.
11: Sempre.
0: A l'equip de treball més silenciós de tot RAC1,
11: A diferència del versió, potser, no?
0: No, cabrons, que feu molt soroll. Sí o no? És veritat o no, que quan apareixen aquests...
4: Fan molt soroll, però els informatius també, déu-n'hi-do,
0: No, els informatius són gent d'ordre i estan endreçadets.
11: Però això passa de sempre.
0: I estan tota l'estona controlats i estan...
11: Quan fem el soroll nosaltres no ens n'adonem, però quan el fan els altres sí que... Uf, sí. Ens fa...
4: No, el versió són molt pesats.
11: Aquí, qui més, qui menys.
0: Deu ser que tenen poca feina. Potser els hem de donar més feina.
11: Tu creus? Sí. Amb l'equip tan petit que tenim i el programa tan llarg i tan bonic que fem.
0: Mira, allà al final hi ha el despatx de direcció, posen allà a discutir aquestes qüestions.
11: No, ara aniré a trucar, a veure què.
0: T'escoltarem, com cada cap de setmana, molt atentament.
11: Molt bé.
0: I amb molta il·lusió. Aplaudiu l'Arnau Mañé.
11: Apa, bon cap de setmana. Descanseu.
0: I que és el nostre far del cap de setmana. Jo cada divendres... Ai, cada dissabte, com que no vaig cansat de la cosa, em llevo les 9 menys 5 minuts, esmorzo i el puc escoltar tranquil·lament. Seguim tenint el Ciderland aquí, eh? No se'n van.
1: No se'n van.
0: Esteu còmodes? Sí, sí, es poden quedar, no? Ara ha aparegut un públic que ha vingut aquí, que després, bueno, no sé si els presentarem o no els presentarem, han vingut aquí a saludar... Ja ho explicarem què han vingut a fer. Però ara volem explicar-vos una altra cosa quan són 3:15 de 7 de la tarda. A veure... Unes eleccions una mica peculiars. Marxarem al Regne Unit per explicar-ho, perquè la política britànica sempre té coses curioses, oi, Alba?
12: Sí, és que ahir es van portar a terme unes eleccions parcials a Clacton-on-Sea, una ciutat al sud-est d'Anglaterra, i un dels candidats es diu, atenció, Count Beanface, que en català és Comte Cara de Cubell d'Escombraries. Un home amb un cubell d'escombraries al cap i una disfressa de superheroi que afirma que és un viatger interplanetari del planeta Sigma 9. El Comte Cara de Cubell d'Escombraries, sorprenentment, ha estat un competidor bastant fort, ja que ha esgarrapat gairebé el 30% dels vots al candidat favorit, en Nigel Farage, del partit d'ultradreta Reform UK.
0: Doncs escolta'm, per intentar aclarir una més aquesta història tan curiosa, per situar-nos i entendre com pot ser que un personatge com aquest s'hagi pogut presentar a unes eleccions, tenim nosaltres, connectem amb el corresponsal de l'Ara al Regne Unit, en Quim Aranda. Quim, bona tarda.
13: Hola, bona tarda, Pere.
0: Hola, bona tarda i gràcies per atendre'ns. A veure, aquesta ha estat una mica...
13: No, per favor.
0: ...la història estranya d'aquestes últimes hores. Qui és exactament aquest pàjaro, aquest el Comte Cara de Cuell d'Escombraries? Perquè és un vell conegut i un vell sospitós de la casa, no?
13: És un vell conegut i és un senyor que, per exemple, l'anterior elecció parcial a què va concórrer va ser el 18 de juny i justament competia amb qui ara és l'actual primer ministre britànic, Andy Burnham. Uh-huh. Per tant, és un ben conegut del públic i sobretot dels electors. És crec que la cinquena vegada que es presenta a una elecció parcial, però aquest senyor no és un... És un còmic famós, és un guionista de programes de la BBC, és un senyor format en Cambridge, o sigui que no és qualsevol, no és un eixelebrat, és un senyor que vol qüestionar el sistema polític britànic i en aquest cas el que ha fet ha sigut posar en entredit a un dels polítics de les illes més populistes, més polèmics i des del meu punt de vista, més ultres que hi ha en el paisatge polític d'aquí, del Regne Unit, que és el, com heu dit, és el Farage.
0: Per tant, nosaltres hem quedat una mica amb la idea aquesta del senyor amb el cubell al cap i que es faci dir el compte de la cara de cubell d'escombraries, però en realitat hi ha una crítica política al darrere. Igualment, aquest senyor ha fet servir com a instrument de protesta alguns punts de programa electoral força curiosos. Ens els pots explicar una mica?
13: Sí, ha fet, per exemple, si no recordo malament, un dels, en la circumscripció en què es va presentar contra l'actual primer ministre, demanava, per exemple, que els kebabs fossin a una lliure.
0: És un plantejament.
13: És un plantejament... Clar, el problema és que ningú se'l pren seriosament. Però és una tradició, que si de tant en tant seguiu o els vostres oients segueixen les eleccions britàniques, al costat dels candidats seriosos sempre hi ha algú que surt disfressat, en aquest cas... de cubell d'escombraries i de guerrer intergalàctic, ve de Fox, de Guineu, o ve de Superman. És una tradició de protesta, ve d'aquest sentit de l'humor britànic, i també d'aquest intent de no reverenciar la participació política, i d'alguna manera és... obrir la participació política a tothom. S'ha de dir que és la primera vegada que el comte cara de cuell d'escombraries ha recuperat el dipòsit que tu, per presentar-te en una circumscripció, has de pagar. Normalment són 500 lliures. Si treus menys de 500 vots, les 500 lliures. En aquest cas, ha tret més de 9.000 vots, més del 26% de percentatge de vot, i per tant com a mínim no ha perdut les 500 lliures i a més ha guanyat visibilitat. Això és flor d'un dia, òbviament, però ara és ben popular, és un home que és un apassionat del futbol, és un, com dic, està format amb lletres per la Universitat de Cambridge, o sigui que no és cap idiota, per entendre's. Molt més idiota és el Nigel Farage, i molt més perillós.
0: Així de clar, eh?
12: Ara ens explicaves que personatges com clar, aquest, sí, són, bueno, que apareixen recurrentment a les eleccions angleses de tant en tant. El que sí que passa que el programa que presenten no es podria portar a terme. Si realment guanyessin, què passaria?
13: A veure, no es pot portar a terme. Una curiositat que ha tingut lloc arran d'aquesta elecció parcial és que un grup de diputats dels partits tradicionals, en broma però mig seriosament, van demanar a l'speaker de la Cambra dels Comuns que si el comte Vinfells guanyava, sí, el permetés assistir a les sessions dels comuns amb el seu vestit de reina,
0: no?
13: Que en aquest cas és la disfressa que tots hem pogut veure a les imatges. L'speaker dels comuns, diguem-ne que va tirar la pilota, va donar una puntada de peu a la pilota cap endavant, perquè, òbviament, sabia que no resultaria escollit,
12: clar,
13: i, per tant, no s'ha de mullar. Però ha aixecat molta expectació, fins i tot un habitual donant del Partit Laborista li va oferir 144.000 lliures, que és el màxim que podia donar-li perquè fes campanya a la circumscripció de Clacton-on-Sea.
12: Sí.
13: I bé, està clar que el programa que volia imposar, que va difondre, era irrealitzable, no? En aquest cas, sobretot, el que ha posat de manifest ha denunciat la hipocresia i la manipulació barroera que ha dut a terme el senyor Nigel Farage, que, dit d'una altra, també s'ha de dir que ha tingut un millor resultat que a les eleccions generals del 2024, perquè ha aconseguit un miler de vots més havent-hi hagut com un 14% menys de participació. Tot i així, jo crec que es va fotre, si em permeteu, un tret al peu, perquè va voler plantejar un plebiscit entre ell i, com diu, l'establishment de Westminster, per la discussió que hi ha al voltant i la investigació parlamentària que hi ha al voltant de les donacions que rep, i aquesta investigació ara es reprèn. Es va aturar durant el període en què ja no era diputat, però ara es reprendrà. Per tant, aquí, uns mesos, si el sancionen i el castiguen i el suspenen més de 11 dies com a diputat, automàticament hi haurà una altra elecció parcial i potser Vint Feix es torna a presentar.
0: Molt bé, doncs escolta'm, t'haurem de tornar a trucar, si això continua, haurem de tornar-ne a parlar.
13: Doncs aquí em tindreu.
0: Moltes gràcies, Quim Aranda, corresponsal del diari Ara al Regne Unit.
13: A vosaltres.
0: Una abraçada, gràcies per atendre'ns.
13: Adéu, gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau, l'acomidem des de la versió estiu. Bueno, també hem d'acomidar aquests pàjaros, que no hi ha manera que fotin al camp d'aquí. De veritat, què passa?
9: Serem una tenda de campanya.
0: Perquè s'acabi d'incorporar, són aquí des de la... Porten un parell d'hores aquí asseguts. Són el Siderland, l'Uri Plana, l'Andreu Manyós i el Roger Argemí, que són els del... Què? Jo pensava que seguiríeu, cabrons.
1: Et quedava bé, eh?
10: Costava reconèixer la cançó.
0: Sí, costava. Calla tu.
10: És la lletra, no?, que és molt difícil.
0: Sí. Se'n van a la festa major del Bruc. Per tant, ja podeu començar. Ja tireu cap al Bruc, eh?
2: Directes.
0: Molt bé. Doncs jo ara me'n vaig. Gràcies a Déu, companys, que vagi molt bé i moltes
1: gràcies. Moltes gràcies per convidar-nos.
0: Home, que estiu. No, benvinguts. I ara nosaltres ens n'anem a la festa major de Gràcia. Que abans hem entrevistat, us recordeu, que hem entrevistat el pregoner de la Festa Major de Gràcia al final del programa. Al final del bloc informatiu, que el pregó està a punt de començar, és el Vicenç San Clemente, i nosaltres li hem dit, escolta, saps què? Se'ns ha acudit, mira, això ho hem d'explicar una mica, que queden 7 minuts perquè comenci el pregó, crec que abans hi havia el pregó alternatiu, tot això passa a la Vila de Gràcia, i particularment a la plaça de la Vila de Gràcia, i hem dit, i enviem la nostra estudiant en pràctiques amb un Quantum, que és un aparell que és una meravella, que permet connectar per fer connexions, posar per tot el planeta i fer moltes coses, que mai l'ha fet servir, perquè està aquí estudiant i aprenent. I a veure què passa.
10: Ai.
0: Per tant, és la seva primera vegada. I ho farà molt bé. Oi, Judit Esposa, com estàs?
14: Hola a tothom!
0: Hombre!
14: Bona festa major, perquè està això a punt de començar i està tothom molt nerviós aquí a Gràcia, molt nerviós,
0: sí,
14: perquè estan acabant amb els últims detalls, és a dir, jo he anat passejant una mica pels carrers de Gràcia i la veritat és que està tot molt a punt, però encara estan amb les últimes pinzellades, tot fa olor a cola, fa olor a pintura...
10: I ha pixat, fa olor ja.
14: Ha pixat, no comencem.
10: És un encant de les festes.
14: No he sentit encara el pixat, o no he olorat encara el pixat, però donem-li dies. En tot cas, jo he vist pitufos, he vist flors, he vist gòlums del Senyor dels Anells, he vist arbres que caminen, tutús, com els que fan moure RAC1, i fins i tot he vist caques.
0: Com? Què vols dir, però?
14: De fet, aquí, plaça de la Vila, on sóc jo ara mateix, està tota decorada com si haguessin de tornar a la pandèmia i tothom anés com boig a buscar paper de vàter. Hi ha tot de rotllos gegants... Hi ha tot de rotllos gegants i atenció, perquè ara sí que comença el pregó. De fet, ara comença el pregó alternatiu més aviat. No està començant el pregó oficial encara. Va una mica tard, com a tot arreu, no? Tothom va tard. I aquí també... I, de fet, doncs, us continuo explicant una mica perquè aquí a plaça de la Vila guarneixen els castellers de la Vila de Gràcia i, bé, està tot ple de femta. I està tot, hi ha una gran...
0: Però de femta de broma. Gran... De femta de broma.
14: No, home, i tant. Femta de broma.
0: Si a la ràdio es pot creure que és femta de veritat, jo què sé.
14: No, hi ha femta de broma i, de fet, el que presideix aquesta plaça és una gran tifa. Una tifa enorme. I, de fet, ara mateix estic aquí amb l'Eduard, que és de castellers de la Vila de Gràcia,
0: hombre,
14: que són un dels autors del Guarnit, com he dit.
0: Sí.
14: Eduard, bona tarda.
15: Bona tarda.
14: Què tal? Com sentiu aquestes últimes hores abans de començar la Festa Major?
15: Bueno, com sempre, molt de pressing, perquè saps que a les 8 del matí ja tindreu tot acabat i per molt que sembla que ho portis bé, sempre surten problemes d'última hora.
14: Problemes com quins? A veure, em pots explicar una mica?
15: Bueno, no, quan fas un guarnit, una cosa és tindre'l pensat al cap o tindre'l pensat al local, però quan arribes a plaça s'han de canviar coses, s'han de canviar estructures, s'han de... i llavors això fa que sí, tot molt més lent.
10: Perquè si no et pots quedar com una merda.
0: Va,
14: exacte, ja diuen que si no ens poden quedar com una merda.
15: Sí, bueno, fem un guarnit. Sí, sí, el que estem fent és un guarnit de merda, mai millor dit, però no una merda de guarnit.
14: Ah, mira, és un bon apunt aquest. No sé si ens esteu escoltant massa bé, perquè hi ha tot de tabalers aquí
0: sí,
14: a la plaça, estem una mica allunyats, però...
0: No, ho sentim molt bé, ho sentim
14: genial,
0: perfecte.
14: Genial, ideal, ideal, ideal. Doncs una cosa, explica'm, Eduard, per què heu triat aquestes tifes al mig de la plaça, i a part la plaça que presideix la Gràcia?
15: Mira, tot va començar amb una broma després de portar 2 o 3 anys que el jurat no ens valorava bé el guarnit, i algú va dir sempre en broma, doncs l'any que ve fem una merda i ja està. I això algú s'ho va agafar molt seu i va dir, doncs va, anem a liar-la. I sí, l'hem anat a liar. Clar, també tenim en compte que som un país escatològic, que és molt fàcil,
0: sí, sí.
15: Hi haurà un petit tribuna on hi haurà tot de frases fetes amb el significat merda. Hem estat buscant informació, hem trobat llibres que en parlen. Tenim 350 refranys que parlen de merda, val? I bueno, pues totes aquestes coses, bueno, i el punt d'humor que un ha de ficar-hi.
14: Escolta, Eduard, i aquesta merda, a banda de totes aquestes coses que acabes de dir, té alguna cosa a veure amb el PSC, potser?
15: No, això és guarnit. És guarnit.
0: Ah, ja comencem, ja comencem.
14: Doncs, mira, Eduard, vosaltres, a més de tot aquest decorat, que heu estat molts mesos segurament fent-lo, o bastantes setmanes, en tot cas, quan porteu fent-ho?
15: Nosaltres des del mes de març.
14: Des del mes de març,
10: tant, wow.
14: Molt de treball aquí darrere, i en tot cas esperem que també acabi les festes igual de bé, perquè molts cops també el que passa és que el destrossen una mica, esperem que això no passi.
0: Molt bé.
14: En tot cas, acaba'ns de dir una mica també que vosaltres fareu aquí a plaça de la Vila amb els castellers, perquè crec que diumenge...
0: Judit, digue'ns-ho amb una frase, perquè hem d'anar als esports i a més tinc una proposta.
14: Mira,
0: per tu.
14: Mira, doncs
0: per tant,
14: diumenge
0: amb una frase.
14: Estaran aquí els castellers de la Vila de Gràcia, juntament amb els xiquets de Reus, que faran la seva diada de les festes de Gràcies, oi que sí?
15: Ah, correcte, sí. Venen els xiquets i la intenció, per ho que anem sentint a tècnica, és repetir l'actuació que anem fer a Vic.
14: Perfecte. Doncs molt bé, tallem connexió des d'aquí i bona festa major a tothom.
0: Doncs no tallem connexió des d'aquí. Qui talla la connexió és el presentador del programa, d'acord? ¿Vale?
14: Ah, doncs això.
0: I el presentador del programa, que sóc jo, diu el següent.
14: A veure...
0: El pregó està a punt de començar. Nosaltres ara farem el temps afegit, perquè anem a publicitat i comença el temps afegit amb el Martí i companyia.
14: D'acord.
0: Martí Puig. Però jo ara t'encomano una missió, que no està prevista.
14: Vinga,
10: uau,
14: a veure.
10: Quina?
14: Quins nervis.
0: Oi que hi ha un pregó? Doncs ara,
14: hi ha un pregó.
0: Ubica't a un lloc on puguis sentir-se el pregó, si convé cola't dalt al balcó a algun lloc, i volem sentir el final del pregó. Val?
14: D'acord.
0: És difícil, d'això, perquè no saps quan s'acaba, però pots preguntar una mica quan dura, pots estar una mica atenta, però podem demanar una mica de pas i tenir una mica de fons. El pot tenir en preescolta allà la Marta Torrents.
10: Marta Torrents.
0: No. Marta Torrents. Podem fer un invent, però estaria molt bé aconseguir sentir el final del pregó. Aquí, pregunta quan dura una mica i cola't una mica, d'acord?
14: D'acord, si ho intentarem.
0: Vinga,
14: ho intentarem.
0: I cola't, fot-te dalt al balcó. Amb el micro a la ràdio segur que et deixem passar.
14: Moltes gràcies.
0: Vinga, una brevíssima pausa per la publicitat i arriba el temps afegit.
16: Versió estiu, amb Pere Mas.
17: Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
18: Perquè m'ofereixen fins a 3 anys de garantia. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
19: Perquè puc finançar-lo al 100% i al millor preu. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
20: Perquè puc deixar el meu cotxe antic com a part del pagament. Jo em compro el cotxe a Flexicar. I tu?
21: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
22: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
23: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
22: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
23: Verisure.
24: RAC1 i l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès presenten Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal.
25: Pues venga, va, vinga, som-hi!
24: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, en directe des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès, amb Esteve Giral com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
26: La Bisbal és tot un clàssic del calendari casteller. Les Joves de Valls s'hi sent com a casa, i la Vella de Valls i Vilafranca hi protagonitzen un dels seus duels per excel·lència. Calor i emoció garantides en una plaça històrica.
24: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal del Penedès, en directe des del carrer Doctor Robert.
3: RAC1.
24: Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: RAC1.
4: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
3: RAC1.
24: Aquest diumenge el Barça juga a RAC1. A 4:45 de la tarda, Basilea-Barça. El tercer compromís de pretemporada del conjunt de Hansi Flick. Viviu el partit des d'una hora abans a RAC1 amb Jaume Molló, Xavi Puig, Marta Ramon com a enviada especial a Suïssa i els comentaris d'Albert Blaia. I després, les estrenes a la Lliga de l'Espanyol i del Girona a partir de les 7 del vespre. Aquest diumenge a 4:45, Basilea-Barça. Aquest diumenge torna el Barça a RAC1. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
3: RAC1. Tots som 1. Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
5: a RAC1.cat.
3: El portal de RAC1.
4: RAC1. Aquest diumenge el Barça juga a RAC1. A 4:45 de la tarda, Basilea-Barça. El tercer compromís de pretemporada del conjunt de Hansi Flick. Viviu el partit des d'una hora abans a RAC1 amb Jaume Molló, Xavi Puig, Marta Ramon com a enviada especial a Suïssa i els comentaris d'Albert Blaia. I després, les estrenes a la Lliga de l'Espanyol i del Girona a partir de les 7 del vespre. Aquest diumenge a 4:45, Basilea-Barça. Aquest diumenge torna el Barça a RAC1. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
3: RAC1. Tots som 1. L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
5: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
24: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada a Android Auto i a Apple CarPlay.
5: Tots els podcasts de RAC1.
24: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
5: Noves funcionalitats premium.
24: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
5: Fàcil, intuïtiva i renovada.
24: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.

0: sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som u.
1: Versió estiu amb Pere Mas.
2: Ganes de clàssics? Movie Gran Sarrià Club presenta Movie Clàssics. El dijous 3 de setembre s'inaugura el cicle de clàssics amb el 70è aniversari de Centauros del Desierto, el western definitiu de John Ford. El dijous 1 d'octubre gaudirem de El Crepúsculo de los Dioses, considerada obra clau del cinema clàssic, guanyadora de 3 Oscars. El dijous 5 de novembre gaudirem del 80è aniversari de Hilda, un icònic film noir ambientat en el món del joc i la traïció. Tot això i molt més, com sempre, a moviecinemes.com.
0: Torrons Vicenç, el torró t'ofereix aquesta secció.
3: Més esperat de la setmana, l'última hora...
4: El millor moment, un divendres a les 7 de la tarda és el millor que tenim.
3: No se t'acordarà millor que escoltar el temps afegit by DJ Martí Puig. Com estàs, Martí?
4: Molt bé.
3: Martí Puig coma, eh?
4: Martí Puig coma.
3: Aplaudim el Martí, hombre! Oh, hombre, que avui ja s'ha portat la claca de casa, ja ho comentarem després, això de la claca, eh?
4: I a menjar i tot.
5: Sí. Ja sabeu per què ha traït gente, no?
3: No, per què ha portat gent?
5: Hombre, porque hoy vienen curvas.
3: Sí, no, avui...
5: Hoy voy a repartir como un pizzero con la moto.
3: Avui hora, sí.
5: Ya veréis, de uno en uno.
3: Calma.
5: Primero Gerard Romero.
6: Vigili que no salga trasquilado.
3: Calma, Frankie de Jong.
6: Vigili que no descarrili la moto a repartir.
5: Primero Gerard Romero diciendo mentiras a todos los periodistas. Ya me habéis oído rajar.
3: Silenci, una mica d'ordre. Explica'ns què ens han portat, que hi ha Tiberi allà baix. Què és això que ens han portat?
4: Això d'aquí són orelletes, o més ben dit, aurelletes. Fiquem l'accent de Lleida, perquè venen de Sidamunt,
3: molt bé,
4: del Pla d'Urgell.
3: I això ens han portat uns misteriosos familiars teus, que estan aquí.
4: Sí, que són d'allà.
3: Doncs
4: de
3: els hi agraïm les aurelletes que ens han portat.
4: Sí.
3: I ens
4: les van portar un dia a Esports i els hi van encantar.
3: Esports ja no es parla d'altra cosa. Parla d'això i del sextet.
7: Avui no para d'entrar gent de fora.
3: No, a veure, senyora Sílvia Riols.
7: Aquest estudi, al final se li haurà de posar una frontera.
3: No, no comenci, que són d'aquí, no són de fora. En fi, sí que hi ha papers avui, tio. És que estic intentant fotre l'ordre aquí.
4: No són els de cada dia, eh?
3: Vols dir? Molt bé.
4: Sí, 13.
3: 13. Són 13 pàgines.
4: Sí, però arribem a les 7, sempre.
7: I quantes són de futbol femení?
3: Una. No, bueno, un segon. Has dit que arribem només fins a les 7?
4: Normalment, sí.
3: Que això m'ha sonat una mica... No sé, que hi ha algun retret a l'ambient o alguna cosa?
4: Ah, no. Molt això bé. Vol dir que xerrem més i està bé.
3: Ah, és culpa dels tertulians, segurament. Doncs va, presentem-los.
4: Vinga, va, avui tenim...
3: Qui tenim avui? D'analistes.
4: A l'Emir de la Barceloneta, el Quique Guas.
3: Quique Guas, que aplaudim pel Quique Guas. Més moreno encara que la setmana passada.
8: Cada setmana també... Estic neguitós, però, igual.
3: Però tu ets... Per què neguitós?
8: Perquè no em rento per aguantar el moreno. De dir, llavors,
3: Bueno, et diem l'Emir de la Barceloneta.
8: A mi m'agrada.
3: Perquè, bueno, si vam inventar, ja vam explicar això, però tu vius allà o vas al Club Natació Barceloneta?
8: Bueno, jo passo més hores allà que a casa meva.
3: Val. I vas al Club Natació Barceloneta o no?
8: Cada dia.
3: De veritat, eh? Sí. A nedar o només a fotre birres?
8: No, jo nedo ni per davant ni per darrere.
4: Que, per cert, porteu el mateix color de camisa.
8: A veure... La meva és de taxista i la seva és de...
4: Professional.
7: Pringat.
8: Què ha dit això?
3: No.
7: La rosalia.
8: Molt dolenta.
3: No, però no és el mateix color, perquè el meu és groc i el teu jo diria que és més aviat com un...
9: Color crema.
7: Són grocs els dos, no? Jo els veig grocs.
3: No. Mira, ara m'hi acostaré perquè ho vegi.
8: Val.
4: Aviam, va.
8: Mírame mucho.
3: Ah, potser sí.
8: Ah, dit meu, ja t'ho he dit.
4: Mateix color, sí. Vinga, va. Avui també tenim a la nostra Aitana Bon Matí del Temps Afegit, que és l'Airati, perquè ve cada setmana.
3: Hombre!
8: Bravo!
7: Home, que en comparen amb Aitana no està res malament, eh?
3: No he entès el que et comentari. O sigui, l'Aitana ve cada dia.
4: I perquè és titularíssima.
7: Sempre és un comentari positiu, sabeu, no? Ara gaire titular no ho és, ara. Està lesionada,
4: bueno,
7: doncs.
4: Bueno, però ho serà.
7: Em vols cobrir? Em fas el relevo?
3: No, perquè si està lesionada, doncs que es millori. Ja està.
7: Però tu et puc fotre cops de puny igual que els tinc bé, eh?
3: No t'esperis, no t'esperis. Molt bé.
4: I tenim
3: un senyor.
4: L'home dels vídeos d'Anglaterra.
3: Home, el youtuber d'Anglaterra.
9: Què tal? Bona nit.
4: Joan Poquí.
3: Hombre, el Mundo Deportivo.
8: Bonito.
3: Però jo, llavors, no tinc clar si vens de fer de vacances o fer vacances.
9: No, estic treballant.
8: Continua fent vacances.
9: He baixat dos pisos.
3: Vens a la cinquena planta.
9: Sí.
8: Però el dimoni, eh? Sempre baixa, eh? Aquest sempre baixa.
3: Bueno, abans pujava, quan veníem a la quinta.
8: Bueno, això era una altra cosa.
9: Havia de fer transbordament, vull dir, havia de fer transbordament, perquè baixava l'ascensor, caminaves una miqueta i agafaves les 15.
3: Sí, això és un tema que un dia explicarem. Hi ha 4 ascensors a aquest edifici, però segons on vagis has d'agafar-ne 2.
9: Correcte.
3: S'ha de fer un invent una mica estrany. Bé, ben aparegut, perquè no t'havíem tingut aquí encara aquesta temporada, ens fa molta il·lusió el Poquí.
7: Sí, que l'havíem tingut.
3: No, no,
7: sí,
3: perdó. Sí. Ah, doncs jo...
7: Sí, sí, sí, sí. Era, fa molt perquè no se'n recorden,
8: eh? El primer divendres jo vaig tindre el plaer.
9: És veritat, estàvem amb Quique, tens raó.
3: Amb Quique, doncs ja me'n recordava, perdona.
7: Joan Poquí.
10: Bueno, des que ganamos el Mundial, pues hombre, que no ha venido a felicitar a los campeones.
9: Enhorabuena, señor del... Señor.
10: ¿Habéis visto cómo hago mejores a los jugadores?
9: Sí. A ver, nacionalice al holandés errante, a ver si es capaz de mejorar.
10: Mira, a mi me dan Holanda i te digo yo que gano el Mundial.
3: Molt bé, doncs
7: Xavi, sí.
3: Deixem-ho aquí. A veure, estimat Martí, quina era la pregunta del dia?
4: Mira, el De Jong ja l'hem sentit,
3: sí,
4: i va relacionada amb ell precisament, perquè avui ha parlat i s'ha queixat de les crítiques i els atacs que rep.
3: Que estrany, eh?
4: I a l'Instagram hem donat 4 opcions. Té raó?
5: 100%.
4: Tens raó, eh?
3: Bueno, no, però tu ja ho sent, que 100%, sí. Si no... No hauries fet.
4: Té la pell molt fina, més igual, és un bon jugador, o que faci d'ajudant de Xavi.
3: Bueno, però deixar. A veure, una resposta...
9: Respecti, senyor Frenkie.
3: Què en pensa?
9: Que vostè només fa que queixar-se dels demés.
5: Mira,
9: no respecta
5: pensando, ¿dónde está Gerard Romero? Con las gorras.
4: Sí.
5: No está aquí hoy.
4: Avui no ha vingut.
5: A replicar. No, bueno, tenéis no. Por teléfono.
3: Ara per què ens hem de ficar amb el pobre Romero?
5: Hombre, porque ha sido quien dijo que yo... Pero si mi sueño es jugar los partidos más importantes con el Barça.
3: Bueno, va.
5: Pues sí. Esta temporada han habido pocos porque Casado y todos estos nos han eliminado.
3: Todos estos. Bueno, podem escoltar l'opinió.
5: S'ha ganado Liga gracias a mí.
3: Deixi parlar el Martí. Vinga, Martí.
7: Doncs no sé si és que té la pell molt fina.

0: i per molt, i com també les explicacions donen, encara les entén menys. Per tant, té la pell molt fina, és d'aquestes princeses que no se'ls hi pot dir res, no pots
1: notificar,
2: no pots donar cap opinió. Vete a passar velades a la Granada. Vete a passar una gran velada a la Granada.
0: Tothom és convidat, vostè. Si vostè vol venir, també pot venir a la Festa Major de la Granada i al tas de vins. Ara, no parli de futbol amb la gent d'allà, que en sap més que vostè.
2: Allí caracolea, si són quatre boines.
3: I l'emir de la Barceloneta...
4: A veure, jo crec que té raó, Franqui, té raó, que s'equivoca en el moment d'afrontar-la públicament contra els periodistes, que crec, si no recordo malament, que ja és la segona vegada, Joan.
0: Sí. O tercera.
4: I crec que algú li tindria que explicar com funciona tot això. Perquè va més despistat que jo en una perruqueria.
5: Potser és que no ho vol entendre, perquè a mi em dóna la sensació, vull dir, Frenkie de Jong porta molt temps aquí a Catalunya.
4: Si li expliquen qui és aquest
2: Gerard Romero, com que és una notícia,
4: per què li diuen, per què deixes de dir, i tindria que saber tot això.
3: Jo crec, com a expert en comunicació, perdona,
4: digue'm,
3: que o ets Luis Enrique,
4: sí,
3: i et fos amb la premsa a gust i ho fas molt bé, o millor que t'establis declaracions com aquestes. Però, bueno.
5: Però a mi aquestes declaracions em denoten por. Sí. Vull dir, em denoten que està arribant Rodri, que a veure què faig aquí, que tinc tot l'entorn en contra meva després d'un Mundial on no ha sabut dirigir a la seva selecció i ha estat lesionant des del primer partit, perquè és que jo vaig narrar a la selecció neerlandesa i Frenkie de Jong tenia aquest genoll així des del primer partit. De fet, a la mateixa entrevista ell explica que ha jugat tot el Mundial lesionat i encara tens la cara de demanar una entrevista amb els mitjans del club per dir i per atacar periodistes. A mi em sembla d'estar una mica desubicat.
4: Perquè no li expliquen, tindria que saber de què va tot això. Mira, a mi em recorda al Ter Stegen, un altre que tampoc s'entrava gaire de com anava això. Pues aquest noi ja porta topades i ningú li explica.
0: Bueno, són amics, són amiguets, Ter Stegen, sí, i Frenkie, i ara es trobaran el Ter Stegen està a l'Ajax i Frenkie ja li pot assessorar com és l'Ajax, perquè Frenkie venia d'allà i ja va donar la benvinguda. No, jo estic d'acord amb Irati i a part, jo detecto, a part de por a què passarà en el meu futur, perquè hem fitxat a Rodri, que és el millor mig centre del món, i és pilot, home, és pilotador. Pilotador absolut i pilotador del Mundial.
2: Pelota d'oro de los entrenadores.
0: I ocupa la seva demarcació, per tant, una mica preocupat deu estar.
2: I a part
0: de la por al futur, jo també detecto mala consciència. Haver-se d'explicar d'aquesta manera... Sí. Amaga alguna circumstància.
4: Joan,
0: no,
4: està cremat.
0: No aviam, que, mira,
5: jo crec que
0: analitzem els fets.
4: Està cremat.
0: Els fets són els següents. Es lesiona el... Bueno, faig una prèvia.
4: Va,
0: molt subjectiva.
3: Després ja en parlarem, que hem de posar els notats encara.
0: Molt ràpid.
2: Que no meto el pie.
3: Calma.
0: Faig una prèvia. No juga pràcticament els darrers 9 partits de Lliga perquè s'està cuidant pel Mundial. És a dir, el Barcelona juga a la Lliga i el senyoret es preocupa pel Mundial. Arriba al Mundial. Es lesiona el primer partit, juga els següents 3, o sigui, aquell i 2 més, lesionat, com diu l'Airati, i després això l'eliminen el 30 de juliol, el 30 de juny, i fins al 13 de juliol no apareix per Can Barça a dir que li fa mal al genoll.
2: Fui un dia, això, però no havia anat, dia.
0: Així. Això ho sento, però és de tenir el rostre de ciment armat. La cara més dura que el ciment armat. I a sobre ara pretendre... anar de víctima a l'entrevista amb el club. Ho sento, és no enterar-se'n de res, tenir la pell molt fina, excepte la part de la cara, que és com el ciment armat, insisteixo.
2: Ara sois médicos, també.
4: És que se li ha dit moltes coses que són fortes, eh?
0: La veritat.
4: La veritat d'aquí.
0: Són fets, Quique. La successió de fets que t'he posat són fets.
4: No parlo del que tu dius. Se li ha dit que s'havia encarat amb l'entrenador, perquè el tot està emprenyat amb ell, perquè no li ha fet cas, perquè el va trucar per telèfon. Se li han dit moltes coses.
5: Mira, jo no sé si és veritat, però el Barça no es gastaria 70 milions en un jugador a la seva mateixa posició si Hansi Flick confies tant en Frenkie de Jong.
3: Doncs no se'n parli més, perquè de moment...
2: Mira, t'estuve escuchando el otro día en la pizarra.
3: No,
2: que... Y sabes lo que te digo, que te vayas a discutir con Rossetti... que nunca os ponéis de acuerdo en nada.
0: Bueno, no es perdona, vostè. Està mirant tot el rato la tele, però aquí diuen de vostè.
3: Exacte.
0: Sí. No es perdona, vostè.
2: No, me pierdo una. Siempre estoy escuchando a los periodistas a ver qué mentiras dicen.
0: I la clenxa impecable,
2: hombre,
0: sempre.
2: Hombre, tengo un peine de 8 púas.
3: Bueno, sí. Podem avançar, sisplau. Que...
2: Tengo un peine que se llama esqueleto.
6: Després posarem els talls i seguirem debatent d'això. Però abans, a veure què en pensa l'audiència, Lleu.
5: Doncs mira, 1.000 vots hem rebut aquesta pregunta de... que avui de Jong s'ha queixat de les crítiques als atacs que rep. Amb un 6% dels vots, més igual és un bon jugador.
2: Veis?

0: No, és
1: no,
0: la,
1: no, 6%, la menys votada, eh?
2: Sí, és la menys votada, eh?
3: Perquè lo explicáis al revés y la gente entiende.
2: Ja, no ho sé, això.
1: Segueix amb un 13% dels vots, té raó. Amb un 28% dels vots, té la pell molt fina. I amb un, escandalós, 54% dels vots, que faci d'ajudant de Xavi.
3: Home, però això és bueno perquè la gente dice, este entiende de fútbol.
2: Ja, veus? Clar, és veritat, positivem. Vinga, ja tornarem al nostre estimat...
4: Compadre Martí, esto es una vergüenza de encuesta que hacéis.
5: Una vergüenza, no, això.
4: Hombre, estaba en el estadio platicando, romper el fuera de juego, no, y llegando a Francesc Macià he escuchado otra pregunta.
2: Sí.
5: Por favor, dame.
4: Ya he dicho que vengo rompiendo la línea de fuera de juego. Sí, mira, compadre, De Jong lo tiene que hacer para no hacer caso a los periodistas como Martín.
5: ¿Para qué no?
2: No, hombre, dicho pobre Martín, ¿no?
4: Yo mismo lo sufrí en mi carne, pero gracias a Diosito y al niño Jesús encontré el camino. De Jong, la solución es muy fácil. Tienes que irte a Israel.
2: Hombre, fácil no creo que sigue. ¿Cómo solución?
4: Salón, compadre, más. Uno dita en el muro de las alimentaciones y te pasa todo. Bueno. ¡Nueva era!
2: Sí, vale, ya está. Es verdad que le iban a mover.
4: ¡Gracias a Dios!
2: Va a tornar a mover, pero también se'n va, aquest.
4: ¡Dios está en mí!
2: Vale, dia sí, ja està. Ja està en tu i en tu.
5: Anglaterra,
2: tota
5: el tenia.
2: Recordeu que estem pendents del final del pregó de la Festa Major de Gràcia, que sí. Tenim allà la Judit Espejo. Es posa
5: sí, fent el seguiment.
2: Sí, he perdut el paper de Gràcia.
1: Torres,
2: Mercato, Martí?
5: Mercato, va, primer nom, que és el de Ferran Torres. Perquè el Barça i el PSG ja han arribat a un principi d'acord per Ferran Torres a canvi d'uns gairebé 50 milions d'euros fixes sense variables. Des del club valoren positivament l'operació tenint en compte que Ferran no volia renovar. I, de fet, s'espera que el cap de setmana l'anunci sigui oficial i avui viatgi cap a París.
2: Bueno, tot això portem molts dies, des que hem començat l'estiu, amb Ferran. Tota aquesta comèdia del Ferran. Hi ha gent que li cau bé, hi ha gent que no li cau bé, però aquí el camarada Martí s'ha anat a... S'ha anat a l'arxiu, que sempre és una cosa divertida de fer. Sí, perquè ja que hem de parlar de Ferran Torres, si s'ha de rajar, que no dic que s'hagi de rajar, es faci amb coneixement de causa.
5: Arxiu recent perquè són les declaracions...
3: Tira de meroteca!
2: Sí.
5: Vinga, va.
2: Deixa'l parlar.
5: L'operació ja es va començar a gestar durant el Mundial i això és el que va dir després de marcar el gol definitiu de la final.
6: Una liberación muy grande, creo que es una persona muy criticada a lo largo del Mundial, pero yo creo que como he dicho antes, el destino está escrito, gracias a Dios siempre me da esas fuerzas para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quien más se lo merece.
4: Lo han escuchado, ¿no? Gracias a Dios. Dios le da las cosas a los que más se lo merece. ¡Vamos! ¡Digan va. Conmigo! ¡Jesús está en nosotros!
7: ¡Jesús está en nosotros!
2: Bueno, aquí no li donis bola. De veritat,
5: Va, seguim, perquè després d'això arriba la celebració de la selecció espanyola a Madrid i és on se'l veu amb una gorra amb la frase Make Spain Great Again. I després arriba el viatge als Estats Units i allà és on esclata tot, perquè parla del seu futur amb moltes cadenes nord-americanes i també parla sobre la gorra.
8: Funny moment because...
9: Va ser un moment divertit i no tenia res a veure amb la política, perquè sincerament jo no en sé de política, només la duia perquè tornàvem a veure Espanya a dalt de tot, guanyant el Mundial. Era una manera de passar-m'ho bé amb els meus amics i amb la família, i no tenia res a veure amb la política ni amb res d'això.
8: About... Yeah, this.
5: De fet, sobre la seva continuïtat al Barça, no l'ha garantida en cap moment, i a l'acabar el contracte l'any vinent amb els blaugranes, Ferran ja sabia que tenia la paella pel mànec.
8: Bueno, siempre que te quedan estos equipos es bueno, yo estoy, tengo contrato al final con el Barcelona, es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que me, como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
5: Acabo amb quatre dades perquè amb la sortida de Ferran, que serà oficial aquest cap de setmana, el Barça s'estalvia els 7 i 8 milions d'euros que havien de pagar al Manchester City en cas d'haver-lo renovat i els 10 milions que estaven pactats en cas de traspassar-lo per un valor superior als 55 milions d'euros.
10: I la fitxa d'enguany?
5: I la fitxa d'enguany, també.
10: Primer està bé, està bé.
11: Pues voy a ir a pedir renovació.
2: No, calla.
1: Sí, és que jo crec que el resum és el que diu Ferran al primer total, no? Una liberació molt gran per al Barça.
12: Jo sóc ferranista, eh?
10: Sí?
12: Sí, jo he defensat sempre Ferran, em sembla un bon jugador, l'he elogiat públicament a moltes tertúlies i he defensat el seu paper al Barça. Crec que ha fet sobretot els dos darrers anys amb Hansi Flick, que va trobar el seu encaix a l'equip, jo penso, perfecte i de forma impecable. Li ha donat molt bon rendiment al Barcelona. Penso que la Copa del Rei de la temporada passada, no només pel gol a la final contra el Madrid, sinó tota la competició, du el seu segell. Crec que es va integrar molt bé aquests 4 anys al vestidor del Barcelona, ha fet pinya amb els demés i s'ha integrat molt bé. Ara, arribat el moment, penso que la sortida és una sortida convenient per tots, perquè ell estava disgustat, perquè no se sentia prou valorat, això ho tenen molts jugadors, que potser no són conscients de quin és el seu paper exacte, perquè Ferran, jo crec que és un gran jugador de plantilla, però no és un mega crack, i potser ell ha pensat que era un mega crack. És lícit que ell ho pensi, per tant, volia marxar. Li acabava un any de contracte, i el Barcelona el que no volia era que marxés com a agent lliure la temporada que ve. Per tant, sospitant que el jugador no voldria renovar i havent de pagar al City 8 milions d'euros si renovava, perquè aquesta és una clàusula del contracte que li va posar Mateo Alemany.
9: Això és important, sí, sí.
12: Si el Barcelona renovava, havia de pagar-li 8 milions d'euros al Manchester City, a part dels 55 que va pagar en el seu dia. Per tant, era complicada la renovació.
10: Vols dir que no és la prima de fitxatge? Un bonus que tenia que cobrar ella en el seu moment i el van apartar. És que no és normal.
1: A mi el que em sembla més estrany encara són els 10 milions si el vens per més de 55, sí, que és el que va pagar el Barça.
10: No és normal. Tot això no s'escapa del món del futbol.
12: Com era complicat la renovació, la renovació és la millor. I el Barcelona li suposa... Són, no sabem la quantitat exacta, són vora 50, posem, no sé...
1: 48, com algo, eren, sí.
12: No ho sabem. 48, vale, posem que són 48,5. Sí. Queden 10 per amortitzar, són 38 milions i mig nets de benefici, a part de que tu alliberes de la massa salarial aquests 10 milions d'amortització més la seva fitxa, que també era 10 milions. Per tant, tu alliberes 20 milions ara mateix de salaris de jugadors.
1: Sí, i crec que a sobre també treus un problema ara mateix al vestuari, perquè jo coincideixo amb tu, crec que la trajectòria de Ferran a Can Barça ha anat de menys a més, i que crec que les últimes temporades amb Hansi Flick, sobretot de revulsiu, sortint des de la banqueta, havia portat molt, però el Ferran que hem vist aquest estiu era un Ferran que es creu molt més del que ell ha acabat aportant al Barça, i crec que això, al final, dins del vestuari, t'hagués generat un problema.
10: Ha passat a la història, i això, t'agradi o no t'agradi, és així. Ferran ha passat...
1: Però Ferran no és Iniesta.
10: No, però també ha passat a la història. Fas un gol en una final del Mundial i passes a la història. Aquest problema és que tothom ha guanyat, però el Barça ha perdut. Perquè ens hem quedat sense davanter centro, o estem a punt de quedar-se sense davanter centro.
12: No, perquè
1: queden dies de mercat.
9: De mercat.
12: És el 14.
9: Sí. Abans de parlar d'això.
12: Tenim 18 dies.
9: L'haguéssiu venut per més milions encara o no?
10: No es pot.
9: No es pot.
12: Jo tampoc pel temps... Per aquests
9: 10 milions.
12: Cobraria el sí. Per tant,
1: no, i perquè et queda un any de contracte, vull dir, al final aquí tens les de perdre.
9: Fité ahir ens deia que hauria acceptat els 40 milions inicials. Sí. Estava convençut.
10: Sí, perquè Fité volia portar el Sabadell.
9: Sabadell.
12: No, perquè ell estima el Sabadell.
10: Ah, bé, per això dic, no perquè cobrés el Fité, pobre.
1: De suplent al Sabadell.
10: Ell, el seu somni que el Sabadell estigui on té que estar, a dalt de tot. I ell, la darrera conversa la va tindre, Ferran, mira el Sabadell.
12: Potser el Barcelona, si no hagués hagut, no hagués tingut la necessitat d'ara mantenir el pols que està mantenint amb el City, potser hauria acceptat 40. Però Barcelona ara mateix necessita
1: els diners, sí.
12: Per poder oferir el City. Per
1: no,
12: tant...
1: I a part és de primer de negociacions, mai acceptar la primera oferta, que sempre és a la baixa.
9: Ferran encaixa el PSG?
10: Bueno, com a suplent,
1: segur. De suplent, sí.
9: I ell sap que serà suplent?
10: I tant.
9: Es pensa que serà titular.
10: I tant.
1: Què passa? Que jo crec que entre ser suplent al Barça o ser al Paris Saint-Germain, segurament el teu compte corrent no ho acaba notant.
10: Segurament no, segur.
12: No, i ell pensa, evidentment, cobrarà molta més pasta el PSG. El Barcelona, si el renovava, havia de ser, el volia renovar a la baixa, també. No cobrant, no guanyant, només que guanyava ara. I també hi ha el vessant esportiu. El PSG és l'actual... guanyador de...
10: Dues
1: però crec que té menys espai Ferran Torres al Paris Saint-Germain del que tenia el Barça.
12: Esportivament, segur. Jo crec que jugarà menys allà que el Barcelona, veient els jugadors que té el PSG. Que ell serà clarament el suplent. El darrer any ell se sentia titular al Barcelona, perquè durant moltes fases de la temporada ell ha començat.
10: A més, ara, sense Lewandowski, tenint en compte que el Julián encara no ha vingut, doncs era el titular indiscutible.
12: Bueno,
1: Bueno, indiscutible no, perquè jo crec que això és el que es pensava ahir la temporada passada, que va començar com a titular i va acabar l'anterior com a titular, i jo crec que el com no va respondre, perquè va estar 3 mesos sense marcar, Flick es va veure obligat a ficar a Lewandowski i allí va dir ell, pues no tinc la importància que jo esperava, però és que tampoc se l'ha guanyat.
10: Però això és humà. Ell pot pensar el que vulgui i l'entrenador el que li doni la gana.
12: Llavors... I pots tenir males èpoques de mercat.
10: Exacte, no.
1: Sí, el problema és que un davanter titular del Barça no pot estar cada temporada 3 mesos sense marcar.
10: Cert.
12: Però no pateixis, Quique, que el 31 d'agost el Barcelona, ja et diria abans, el Barça tindrà davanter centre. I potser més d'un.
10: Tant de bo. Julián, doncs, sí, Julián vindrà.
12: Jo crec que sí, jo penso pensant que sí.
2: Li donem les gràcies, li damos un aplauso.
12: Ara, jo, fixa't que jo sóc dolent pronosticant.
10: Perquè, ho ets.
12: Perquè jo vaig pensar que...
10: Però no dolent de dolent.
12: Ah, sóc mala persona.
10: Sí.
12: També, també.
2: Però dolent de
10: desencadenar. De dimoni, de dimoni.
12: No, perquè jo vaig pronosticar que Julián, que Ferran aniria a l'Atlético de Madrid.
10: Mira, perquè havia la,
1: per l'estiuet a Marco Llorente.
10: No? Sí. Perquè la jugada,
12: i sí. Perquè al principi de tot de la, del cas del colabrot Julián, a mi em semblava el més raonable.
1: I perquè Mateu Alemany sempre ha volgut a Ferran
12: Torres.
1: Sí.
12: I per mi era la jugada claríssima. No ha pogut ser perquè Ferran no ha volgut, perquè Ferran no va voler. Però si no, s'hauria fet. Ara jo pensava que es faria i no s'ha fet. Per tant... Mec, cagada.
2: Doncs ara que ja t'has autoculpabilitzat d'això, deixem el Ferran tranquil, que vagi fent les seves coses.
10: No, i gràcies, se li ha donat les gràcies.
2: Li donem les gràcies.
10: Clar, de lo que ha fet... Un
2: aplauso i que se vaya.
10: Adéu-siau, i que tinguis tota sort del món.
5: I l'ampolla me cap.
2: Caram, doncs sí, hi ha una manera de parlar, és un gag de l'APM, això.
0: Hola, Pere, vols que et llegeixi els resultats de la teva última cerca? És normal que les ungles del peu em facin olor de ganxito?
2: No comencem, jo no he preguntat això a ChatGPT, ni aquestes merdes. Sí. No riguis, tu, que no he preguntat
0: Tinc a contestar les mentides que esteu dient. Ferran no marxarà al PSG ni al PSC, les meves fonts afirmen... que marxarà al club hockey Vacarisses.
2: ChatGPT, realment pot això anar, de la IA no funciona gaire bé. Com vols que se'n vagi un club d'hoquei a Vacarisses?
0: Disculpa, tens raó. En realitat estic veient que ha fitxat com a tertulià del Chiringuito.
2: Però a veure una cosa, tu tothom el veus de tertulià del Chiringuito, que estàs a sol del Pedregol o què?
0: Del Pedregol no, igual que Ferran, que en realitat m'arriba una última hora afirmant que seguirà a sou del Barça.
2: Va, quina tonteria.
5: Què està dient ara, va?
2: Què?
0: Què no. Estic dient? Es sí. Quedarà portant el disfressa del cat?
2: Ah, bueno, en fi. Prou de cató, no?
10: Sí.
2: Del cat. Va, més noms propis abans d'entrar amb els talls del nostre estimat Frenkie de Jong, que ja tenim ganes de sentir-lo als mitjans oficials del club amb una...
3: Ir cogiendo coca d'esta que han traído porque...
2: Ah, sí. No, orelletes es deia, com es deia?
3: Porque luego orelletes. Se van a quitar orelletes. Las ganas orelletes. De cenar.
2: N'heu menjat una, ara
3: t'estarem. A saber esto lo que es.
2: Bueno, no, home, orelletes, coi, ja ho ha dit.
5: A la pausa ja en menjaran, sí.
2: Molt bé, sí, doncs.
3: Si lo ha traído este, seguro que...
2: Ho han portat a la seva família. Sí. Va.
3: Huele anís.
2: Més Mercato, que ja tinc ganes d'anar al Frenkie de Jong, tu.
5: Julián Álvarez, va, perquè avui no ha anat convocat
3: per partit. Buenas tardes.
5: Okay. Sí, què vol Cerezo ara?
3: Que estáis con lo mismo de siempre. Hay que pasar por caja.
5: Bueno, tens ja encallat, sí. Caja.
3: 500 sí, sí. Millones.
2: Bueno, ja hi passarem.
5: Aviam, Julián, avui no ha anat convocat pel partit d'aquesta tarda contra l'Olímpic de Marsella.
3: Què esperàveis?
5: Tampoc no han fet Llorente, Baena i Musso, perquè eren els convocats pel Mundial. Llavors, segons la informació de l'Esport, Julián i l'entorn han demanat una reunió immediata amb Gilmarín. I recordem que dimecres debuta l'Atlètic de Madrid a la Lliga i ja veurem si jugue o no jugue. Tot i així, el Barça la carpeta no la dona per tancada. Què més hem d'esperar de Ferran?
3: De Julián!
12: De Julián,
5: perdona.
12: Doncs jo crec...
3: Julián López!
12: Jo no dono per tancada la carpeta. Argentina, hi ha periodistes propers a Julián. El més significatiu, el que el va entrevistar el dia del Mundial, en l'entrevista famosa en la que Julián explica que creu que necessita un canvi d'aires i que vol que el club l'escolti i atengui aquesta petició. Aquest periodista en concret explica que aquestes declaracions Julián les fa perquè li va demanar l'Atlético que les fes. És a dir, Julián demana a l'Atlético, vull un traspàs. I a l'Atlético li diu, bueno, digue-ho públicament perquè així la gent, la nostra afició, entendrà que no som nosaltres els que et fotem fora, sinó que ens truco demanes. Ell fa les declaracions i es munta la Mundial, com tots sabeu. La reacció de l'Atlético és la que és, amb uns tuits absolutament impresentables, amb aquest enrocament, sobretot de Gilmarín, i a partir d'aquí Julián està decebut, trist, i se sent enganyat per l'Atlètic de Madrid. I per tant, els propers dies, hi hagi reunió o no amb Gilmarín, perquè fins ara Gilmarín s'ha tancat en banda i no vol ni rebre Julián, hi hagi reunió o no, Julián, en els propers dies, insisteixo, farà algun tipus de gest, no sé quin, desconec quin, però l'assumpte no està tancat, això és així, l'assumpte no s'ha acabat encara. Quin serà el desenllaç? Jo crec que acabarà el Barcelona. perquè al final d'alguna manera s'acabarà imposant el sentit comú, o per alguna altra via, jo estic convençut que acabarà el Barcelona, perquè no... perquè a l'Atlètic de Madrid jo veig que no pot seguir.
11: A mi em sembla difícil, però és que s'ha enrocat tant Gil Marín, que després de tot a nivell comunicatiu com ho ha gestionat l'Atlètic de Madrid, se'm fa impossible al cap, no?, d'imaginar a Julián Álvarez sortint. Sí que és veritat que crec que cada gest i cada vacile, no?, per part de l'Atlètic de Madrid a Julián Álvarez fa que el jugador s'allunyi més, s'emprenyi més i que generi un major problema dins del vestuari de l'Atlètic de Madrid. Crec que la roda de premsa de l'altre dia de Simeone, la comunicació no verbal, ho deia absolutament tot, mirant a terra sense estar convençut del que estava dient i dient, enviant el missatge que enviava al club. Per això jo crec, sobretot pel que dius tu, per tota la informació que arriba des d'Argentina, que allí els periodistes tenen molt contacte amb els jugadors, sobretot de la selecció, que poden haver moviments en aquestes últimes setmanes, però insisteixo, a mi se'm fa tan complicat veure com s'ha de desencadellar aquesta situació que ja no sé què esperar.
10: Jo ho veig molt difícil, perquè s'ha arribat un moment que no sé si el Barça pot tirar una mica més endavant, i tampoc crec que l'Atlètic de Madrid deixi passar aquesta oportunitat per demanar més calés. Per tant, no veig una solució fàcil. Tancar-se, declarar-se en rebeldia, no entrenar, no voler jugar, tot això perjudica el jugador, per mi.
12: Però Simeone sap que no pot tenir aquest jugador.
10: O sigui, és cert, això és cert.
12: És plenament conscient que no pot... no es pot permetre a l'Atlètic de Madrid, que pretén compartir la Lliga al Barcelona i té la Champions al Metropolitano, no es pot permetre tenir un furúncul d'aquesta manera dintre el vestidor.
11: Però jo crec que això ho sap Simeone i que aquesta és una guerra de Gil Marín contra el Barça, que no sé què té contra el Barça. Jo crec que a mi em dona la sensació de que ha arribat un punt que el Barça ho ha passat tan malament econòmicament que ara hi ha clubs que quan el Barça té calé i pot anar a comprar jugadors els hi molesta, perquè si hagués arribat el Paris Saint-Germain, l'Arsenal o qualsevol altre equip, Julián Álvarez ja no vestiria la samarreta de l'Atlètic de Madrid, però tenen alguna situació contra el Barça que a mi em costa d'entendre després de tots els jugadors del Barça que han anat a l'Atlètic de Madrid. Crec que Julián Álvarez és conscient, però que a Gil Marín li és igual. Si l'Atlètic de Madrid, quants anys fa que no lluita per la Lliga? Si Simeone porta temporada rere temporada dient que volen ser tercers.
10: Només han guanyat la Lliga amb Negreira un cop. És que s'ha de recordar les coses, eh?
12: És catalanofòbia. Es diu catalanofòbia. És el Barcelona, ni aigua, ja està. Perquè és el Barcelona. Si fos el València, l'Arsenal, no, cap problema. I si fos el Madrid, cap problema.
11: Però al Madrid li han dit que no, eh? Va fer una oferta de 150.
10: Això va ser una jugada de pòquer ben feta.
11: Sí, sí.
10: Però ells van tindre problemes amb el Kun Agüero, recorda't, eh? El Madrid volia el Kun Agüero i ells el van traspassar per menys calés a Anglaterra.
12: Bueno, en els temps.
10: Jo et dic el que és, perquè vegis com és l'Atlètic de Madrid, eh?
5: I el Xolo no hi pot fer res aquí? No pot...
11: Jo crec que tot el que també a sobre s'està parlant molt a la premsa d'Argentina, vull dir, el vestuari de l'Atlètic de Madrid és el vestuari més argentins de tot Europa, et diria. Que això també pot acabar afectant amb el que pensi Diego Pablo Simeone de tot el que té dins. Jo crec que ell és conscient que ell no vol tindre aquesta situació i que si fos per Simeone, Julián Álvarez marxaria, perquè al final el que li genera un problema dins del vestuari, però és que Simeone no mana aquí.
12: Clar, és que Julián Álvarez confiava en el diàleg amb el seu entrenador, amb Xolo, que el Xolo ho entendria, que el Simeone ho entendria. I llavors ell parlaria amb la direcció de l'Atlètic de Madrid i d'alguna manera desencallaria la situació. Això no ha passat. La seva primera decepció és la postura de Simeone, que és una postura de covardia, de no voler afrontar el fet. Jo no m'imagino a Johan Cruyff, amb un jugador que vingués a dir-li que no vol estar aquí, dient-li, no te quedes, yo voy a hacer deportivamente de ti. Tu coneixes millor el Johan, tu t'ho imagines?
10: Impossible.
12: Ni a Pep Guardiola. Impossible. I, bueno, de fet, Guardiola ja ho ha mostrat. Guardiola era l'entrenador de Julián Álvarez quan l'Atlètic va convèncer Julián Álvarez per venir a l'Atlético i Julián va anar a parlar amb Pep Guardiola, li va dir, correcte, parlem-ne, arribeu a un acord amb el club. Això és el que fa la gent raonable. Julián Álvarez pensava que el Xolo actuaria així. Per què actua així el Xolo? Jo no ho sé. Puc intuir que és perquè li queda un any de contracte, no vol conflictes amb la direcció, amb la presidència, i és cosa Gil Marín, i perquè Gil Marín s'ha enrocat de manera malaltissa. Que no és
11: la reacció de l'Atlètic de Madrid és de club petit. Vull dir, tots els tuits aquells dels que parlaves tu i la forma en què estan reaccionant a un jugador que vol marxar, sí, és d'equip petit.
4: No tenéis sentido el humor. Mira, tenemos de rebaja a Tom Ford, a Emís,
2: no,
4: a Antonio Canales i a José Luis López Vázquez.
2: No existeixen tots aquests.
4: A quién queréis?
2: No t'inventis.
4: A quién queréis?
2: Calma.
5: Va, si no pot venir Julián, teniu algun pla B vosaltres al cap?
10: Aquesta és una bona pregunta. Jo no sé... Suposo que el Joan sí que té més informació que això. Jo no sé qui pot venir. No sé si el Lautaro Martínez aquest, si pot vindre el del Villarreal. És que no tinc ni flowers, perquè no sé com es mou el Barça i què és el plan B pel Barça. No, no ho sé.
11: Avui es parlava de Luis Díaz, que està sí. jugant a Portugal, el que bueno, ha passat... Luis Díaz, tant de bo, va ser l'estiu passat el que va sonar i no va arribar. Luis Suárez, el que en el seu dia va jugar al Nàstic. Va començar aquí a Catalunya, al Nàstic de Tarragona.
5: I Almeria i Granada també. Sí,
12: hi ha un pla B, però jo no sé quin és. Sí que el Barcelona, el Deco, està treballant amb alternatives, però ara per ara l'esforç del Barcelona està en resoldre les carpetes Rodri i Julián Álvarez.
10: A Rodri sembla més fàcil, eh?
5: Però
12: s'ha acabat tancat.
10: Bueno, s'ha de posar la pasta, però això és fàcil. Ara,
11: però ara que s'ha tancat Ferran, jo crec que s'accelerarà tot el procés de Rodri.
10: Però és que el de Julián, ni amb calés ho arregles, perquè ha de ser molts calés, m'entens? No és el mateix que el Rodri. Posaràs 5 milions més, 6 o 10, que no són calés pel Barça, i ja és nostre.
11: No, és buscar una solució en la que Gilmarín cregui que aquí, ell no queda del tot malament aquest de cara a la seva afició.
10: És vull igual, dir... si ells volen, ja arribem a 150. 130 no, més 20 en variables.
5: 150 els acceptaria?
12: No pagarà el Barça 150.
10: Ma.
11: També et dic que si vols una estrella ara mateix són 150.
12: 100 més variables i d'aquí no es valuaran. O sigui, això és... 150 dubto molt que el Barcelona... Però és que, aviam, que estem bojos, tampoc pot fer. Si acaba de gastar 80 amb Gordon, 22 amb Adeyemi...
10: El Barça no té...
11: I 70 amb Rodri, acabaran 170.
12: Segurament, acabaran 170.
10: Sí.
12: Per tant, jo veig... impossible. Hauran d'entrar. I el Julián ha de tenir, deu tenir, o té, alguna carta amagada en el seu diàleg amb l'Atlètic de Madrid.
5: Si parlem de Rodri, avui...
12: Estem parlant d'un jugador que preu de mercat de Rodri són 100 milions d'euros.
11: Sí.
10: I el Barça jo crec que, menys. Escolta, jo sóc dels que...
11: Perquè acaba el contracte l'any que ve. Pagues menys.
10: Que no val. Ni 100 milions val.
12: Home, jo penso que Julián...
10: Home, com està el món de futbol ara i aquesta
11: home, finestra... Home, si Diamondé val 170, ara mateix Julián segurament...
10: Si per Gordon hem pagat 80, podem pagar 100 per aquí.
1: Per això no. Aleshores, per què està tan encallat? Jo sóc que no m'explico.
10: Perquè demanen més.
12: Tampoc ho entenc. No és que ho demani, que no demana,
11: No volen vendre el Barça.
12: Ah, Rodri, per què? Perquè és pilotador de fa 2 anys... campió del món i pilotador del Mundial.
10: A City està en converses amb un altre jugador per vindre.
11: Sí, Enzo Fernández, però avui s'ha dit que no ha presentat cap oferta. El City, que s'ha acabat...
12: I té de president el Ferran Soriano, que no està massa de bones malvades.
13: Mientras tanto, el Real Madrid pues está haciendo un equipo competitivo con grandes jugadores.
12: Como Mourinho, como Ramos.
10: Demócrata de toda la vida.
13: Y por eso no...
10: Vaya estatutos estos de la mierda.
13: Mira, usted cállese.
10: Qué grande.
13: Oye, usted cállese, joder, que hablen las niñas, coño.
10: Qué grande, no sigue mal.
13: Ten a mí aquí al tío este. Con la camisa color pipí. Venga, que hablen las niñas, joder.
10: Que todos nosotros
2: somos feos. Las niñas, como digo usted, parlan quan volen.
12: El Ferran Soriano, si algún día vol ser president del Barcelona.
2: Oh.
12: Si algun dia vol ser president del Barcelona, que no, ell mateix ho ha dit alguna vegada.
2: Avís per navegants.
12: Exacte, avís per navegants. Si algun dia vol ser president del Barcelona, que tingui present que el soci del Barcelona té memòria. No és...
2: Ha sonat amenaça.
12: No! Amenaça seria cap de cavall. Seria cap de cavall.
5: I el Girona també
12: no, és avís a navegants.
2: Parlant de cap de cavall, tenim un senyor que està una mica enfadat i hem promès que escoltaríem el senyor enfadat, que ha rajat de tothom, ha rajat del Romerito...
3: Vinga, ponen-los en fila.
2: No, ara vostè calli, que l'escoltem primer i després...
12: Ja ha parlat del club.
2: Sí, ja ha parlat.
12: Ja prou.
3: He ido a la tele porque me querían en Telecinco. Me querían en Telecinco y lo he hecho gratis aquí.
2: Silenci.
5: El 17 al Chiringuito.
2: A veure, exacte. És el moment del Martí amb les declaracions del Frankie de Jong.
1: Oh, quina bona pronúncia.
5: Frankie de Jong, molt bé.
2: Perdona, que prenguis la Bad Guy, el que vaig dir. Va, cabrons, treu-nos una mica això. No, perdona, és la bona, aquesta que hem estat discutint avui. Tu no hi eres a la reunió.
1: No, però he vist que has enviat un missatge.
2: Ah, sí, he enviat.
1: Veiem com es pronuncia Frankie de Jong.
2: Que ho he dit tothom malament. Bé, el Festival de Llum i Color del Frankie de Jong...
5: Festival de divendres a la tarda.
2: A Barça TV, o com es digui això, els mitjans del club.
5: Bueno, és el YouTube del Barça, bàsicament.
2: Bueno, vinga, proceda.
9: Primer de tot, ha estat iniciativa seva fer aquesta entrevista i així ho ha justificat.
14: Pero noto que hay mucho ruido alrededor mío, muchas noticias que son falsas y tal, y me está molestando. Y por eso vengo aquí para aclarar un par de cosas. Y llevo 7 años en el club. Es que siempre ha sido mi sueño jugar en el Barcelona, y todavía es. Todavía tengo sueños por cumplir en el Barça, tenemos objetivos grandes.
3: I com a capitán...
9: Oh, sí, també. Va.
12: Han fet llarg els 7 anys, eh, Frenkie?
3: Iba a traer a Conchita, la del polígrafo, para poner aquí a todos y que fueres diciendo todas las mentiras y que echara humo.
9: Mira. Més talls, perquè De Jong ha demanat parlar per aclarir algunes de les seves informacions que s'han publicat
3: algunes,
9: sobre ell.
3: Sí, algunes, totes.
9: I que segons el seu criteri, el teu criteri,
3: va, no t'enrotlles i tira corte.
9: I només busquen perjudicar la seva imatge.
14: La gente puede opinar. Entonces, si opinan, Frenkie es mal jugador, o Frenkie no sirve para el Barça, o Frenkie ha jugado mal. Bueno, puedo estar de acuerdo o no, yo creo que no, pero bueno, es otra cosa. Pero ahora están escribiendo tantas cosas que son falsas y estoy notando que hace daño a la imagen mío.
9: Y de fet, per si no n'hi havia
3: hacen
9: prou...
3: Hacen daño a imagen mío y...
10: No té raó.
3: Es que está claro.
10: Porque la seva raó.
3: Pueden decir que juego mal o no, que no estoy de acuerdo, porque siempre juego bien, caracoleo.
11: Però que surti a fer aquestes declaracions just enmig d'una negociació, quan el club està intentant fitxar a Rodri, no és el moment.
10: Li han d'explicar, no li expliquen.
11: Si va fer un comunicat fa 2 setmanes. Fa 2 setmanes va fer un comunicat.
10: Que no li expliquen. No té ni idea de com funciona això. Juanito, com es calla.
3: I tu sí que sabes com funciona això.
10: No m'ho explica el Juanito, que sap. És el número 1.
12: O potser sap massa.
11: 7 anys, eh? 7 anys.
12: Igual el tio està dinamitant aquest individu, però és un individu, no és cap insult dir l'individu.
15: No.
12: Aquest individu va dinamitar un partit de Champions.
3: A la prèvia
12: d'un partit de Champions va demanar sortir ella a roda de premsa per fer tot aquell desmentit de lo que cobrava, que no s'havia dit que guanyés això.
11: Està massa pendent, de la premsa.
12: Noi, sèntem el joc. Noi, fes alguna cosa.
16: Qui ho havia publicat? Qui va publicar?
12: Aviam, diversos periodistes van dir que li costava Frenkie de Jong al club.
16: I qui ho va publicar?
3: Ferran Martínez.
16: Per quin diari?
3: Mundo Deportivo.
12: No. Hi havia diversos.
3: Fernando Pollo le dejó.
12: Hi havia diversos diaris. Però vull dir, ara diu, per exemple, s'estan escribiendo coses que no són verdad. Bueno, quines coses s'estan escribiendo que no són verdad? O no saps distingir.
11: Quan ara s'està parlant de Rodri, no s'està parlant de Frenkie de Jong.
12: No saps distingir d'escribir i oír.
11: I que fa 2 setmanes Frenkie de Jong va fer un comunicat.
10: Ell es defensa, dient... Un moment. Defensa del que s'ha dit...
3: De Jong Raja Mundo Deportivo.
10: El que s'ha dit, ell s'havia enfrontat amb el...
11: Però això ja ho va fer ell, amb un comunicat fa 2 setmanes. Per què ho has de tornar a repetir en una entrevista del club?
12: Va dinamitar un partit de Champions i ara està dinamitant el fitxatge de Rodri. És així.
9: Ara que parlem de Rodri...
3: Mira, Rodri me come los huevos.
9: Poso l'últim tall, que és la seva relació amb Hansi Flick.
14: Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diría.
9: La relación Hansi Flick.
11: Diría. Vull dir, jo, pot ser bona la relació amb Hansi Flick, però pot ser que l'entrenador ja no confia en tu de la mateixa forma que confiava fa un any i mig. Això és
10: un altre aspecte, eh? Aquí estem parlant de que s'ha dit que havia males relacions i que fins i tot va haver una trucada de Hansi Flick quan es va lesionar que no va tindre el ressò que esperava que tingués durant el Mundial.
11: Jo em crec que Hansi Flick s'hagi enfadat després de que Frenkie de Jong, que es va perdre partits molt importants la temporada passada per lesió, ara vingui lesionat i sobretot havent forçat al Mundial, que jo entenc que forci al Mundial. És que jo, si tingués un Mundial, segurament forçaria perquè passa cada 4 anys. Però jo entenc que l'entrenador estigui cabrejat amb la situació i que potser pots tindre una bona relació, però que Hansi Flick hagi parlat amb Deco i vinga, Rodri.
10: Estan d'acord amb tu? No és possible que ell no carregui contra els metges de la selecció holandesa. No és possible, perquè aquell que la pifia no és ell. Són els metges que han de dir, escolta, tu no pots jugar.
11: I tu no sents que el teu genoll no està per jugar i que te l'estàs carregant?
10: Jo vull pensar això,
9: Ell diu que no ho sabia.
12: Aquí és el que jo no em crec. És a dir, tot l'altre és opinió. Aquí és el que jo amb ell no el crec. Jo, si ell diu que és mentida i cita un periodista, un company periodista, que va dir que va donar informació que ell diu que és falsa...
10: Aquí no, però és que hi ha més coses al mig,
12: eh? Aquí
10: Joan, hi ha més coses
12: al mig.
10: Està el director de comunicació del club, que sí sap qui és aquest senyor...
12: No, però escolta, aquest...
10: No, perquè està atacant un company, home.
12: Jo estic parlant del que ha dit Frenkie de Jong. D'acord. Simplement em centro en el que ha dit Frenkie de Jong. I el que ha dit Frenkie de Jong és que el que ha dit un company és mentida. Aquí no entro. Això és una informació que si l'ha de defensar el company en qüestió la defensarà. Jo, personalment, la meva opinió, jo sí li dono credibilitat a la informació en qüestió, jo sí me la crec. Ah. Però, bueno, Frenkie de Jong diu que és mentida. Molt bé, endavant. Si és mentida, no sé, fota-li una denúncia. El que no em crec de cap de les maneres, de totes les coses que ha dit, i que ja va dir en el comunicat, és que els metges li diguessin que aquella lesió era lleu, que no hi havia cap problema en que jugués. Això no m'ho crec. Directament no m'ho crec, senyor Frenkie de Jong. Igual que li dono a vostè el dret a dir que la informació del company no és certa, això vostè està en el seu dret de discrepar amb això, ho sento, jo, Joan Poquí, no em crec, crec que vostè està mentint quan diu que els metges li van dir que aquesta lesió no era seriosa. Ho sento, no m'ho crec, perquè vostè té un lligament lateral intern del genoll dret trencat. I qualsevol metge, això ho sap, ho veu, ho detecta. Si no ho detecta, vostè, no es dediqui a mirar això. Dediqui's a vendre hot dogs als estadis si li va al futbol o a ticar els bitllets de l'entrada, però no es dediqui a fer de metge. Per tant, no em crec que li diguessin que no hi havia risc. No m'ho crec. Com que no m'ho crec, si va jugar,
3: pregúntale
12: va ser
3: Mbappé
12: corrent ell el risc.
11: Aquí hi ha una altra cosa, i és que l'Eurocopa, l'última Eurocopa, Koeman ataca els serveis mèdics del Barça perquè Frenkie de Jong havia arribat malament a la selecció, com si fos la selecció pel que s'havia reservat, i ara es reserva el tram final de la temporada amb el Barça, arriba amb la selecció i està tocat, i jo m'he trencat el genoll, m'he trencat el lligament lateral i els creuats, i allò fa mal. I tu has de saber que allò no està bé, i quan estàs jugant i van passant els partits, i la imatge de Frenkie de Jong i del seu genoll i com acabava els partits amb la selecció holandesa, explica doncs com estava, i jo no em crec que ningú li digués si vas forçant així, t'acabaràs trencant, i després, que passi tant temps, perquè ell diu, no, jo després vaig vindre que em revisessin els metges del Barça per veure com estava, i la meva sorpresa és que estava molt pitjor, allò primer t'ha de fer mal, i després, que van passar dues setmanes des de que va acabar el Mundial fins que vas anar als serveis mèdics del Barça, llavors aquí potser Frenkie de Jong també està mentint una mica.
12: No, és que és expedient. Que ell, a l'eliminin del Mundial el 30 de juny i fins al 13 de juliol no vagi a Sant Joan d'Espí a dir als metges del Barcelona, escolta, tinc el genoll cascat, són 13 dies que passen, eh?
3: Fui a l'ambulatorio Castelldefels, que era un paracetamol.
12: Això és d'expedient. Això el club... aquest senyor ja està expedientat, immediatament.
10: Joan, no sabem si els metges eren aquí o tenien que esperar que vinguin...
12: Bueno, noi, doncs escolta, el Barcelona ha d'estar informat pel jugador. No fotem, tio. Però ja està, és motiu d'expedient. Però és que, si és veritat, si el que ell diu és veritat, ell hauria de posar una querella contra els metges de la Federació Holandesa. Si el que diu és cert, hauria de carallar-se ell contra els metges. Com que no és cert, per això no ho fa. Per això no ho fa. I els metges de la holandesa, si jo fos ells, ja estaria carallant-me contra el Frenkie de Jong. Però segur, sense cap mena de dubte. Perquè això... no es pot posar en dubte la professionalitat d'un metge
3: d'aquesta manera. Pregúntale a Mbappé con la rodilla, porque siempre con los cracks.
10: Un dels dos menteix. O el jugador. O els metges de la selecció holandesa.
12: O els dos.
9: Que ens ho digui el Xavi, això, que ara estarà a la selecció holandesa.
3: Bueno, como siempre, periodistas decís mentiras, falsedades sobre mí, que si cobro una pasta, però, que si no meto el pie...
2: Tot això de l'entrevista a Barça TV, Frenkie, per esculpar-te, o sigui, no hi ha hagut manera que acceptessis que alguna cosa vas fer malament.
3: Y tú no actúas malamente también, pero...
2: No estem parlant de mi, estem parlant de Frenkie.
3: Tú también viniste el otro día a la redacción constipado, estornudando con mocos, infectaste a media redacción...
2: No, és veritat.
3: Y nadie dice nada.
2: No, és veritat.
3: Hombre, no. A que molesta, ¿eh?
2: No, molesta.
3: Que digan mentiras. Por lo mismo hacéis aquí el Quique Squash este, la Berratti Pidal y Juanito, ¿eh? Que no paran de inventar el mundo deportiva con sus esbirros. Y también el Emir este y todo lo que he visto este verano en la playa comiendo paellas mientras escribía mentiras sobre mí.
2: Bueno, vés-te a recuperar.
3: Tú tampoco te salvas.
2: Sí que abans qui?
3: Martín.
2: Que no. Martín.
0: Martí, és Martí. Martí,
3: que t'he visto ahí en el pueblo, ¿eh?
5: Ah, sí?
3: Con las ovejas.
2: Con las ovejas, sí, Martín.
3: Dar besitos a las ovejas.
2: No, les orelletes. Les
12: orelletes. No està ple.
2: Les orelletes.
3: Y la otra, tú vete a Italia otra vez allí a comer pasta y hacerte fotos per Instagram.
2: Bueno, fer una cosa. Calm, que primer que hi hagi pau, segon, un comentari sobre el fet que hagi sortit d'aquesta entrevista. Això és mitjans oficials del club. Sí. Per tant, hi ha un senyor que hi ha allà a la gravació, que veu la gravació, veu el que diu el tio, veu que ho difondrà. Em sembla que també raja del Romerito en aquesta entrevista.
5: Sí, també.
0: Perdona, no és en directe, això?
2: No, està, home, no és en directe. Gravat, està, hi ha un club on el Barça, on si fots un estornut, ve el departament de comunicació i et diu d'on ha sortit el mocador, sí o no?
11: Bueno, i que ja ha demanat l'entrevista, vull dir, a mi em sembla inèdit. Jo no havia vist mai a la història del Barça que un jugador demani una entrevista per als mitjans del club per atacar periodistes.
2: Jo que em refereixo...
10: Aquí és on ha intervint el club. Però no, perquè ell vulgui parlar, ell pot parlar
11: intervenir. No, però vull dir, que demanarà a través del club atacar periodistes.
10: Aquí on és el club ha d'estar més hàbil.
3: El club soy yo.
12: Jo entenc que el club li dona a Frenkie de Jong, el seu jugador, la seva... És a dir, respon a la bondat del jugador d'expressar-se.
10: Bueno, això és una altra història. Però al club li tindria que explicar de què va tota aquesta història.
12: Però jo ho va entendre ja, que és grandet.
10: Ho va entendre.
11: Sí, anys,
2: no m'he explicat del tot bé.
12: Jo crec llargs.
2: Volia ser més diplomàtic, però diguem que la política comunicativa del club té molt clar que es pot dir, que no es pot dir, clar. I qui pot parlar i qui no pot parlar, i com es perimetre una intervenció pública d'un jugador. A no ser que sigui el final d'un partit que està en calent i es caga amb tot, val? Que allò no pots controlar gaire. Però una cosa com aquesta, que el seus en una cadira, que fots uns focus, que li poses un micro, que ho graves, i que fins pots, quan acabes de dir, escolta, mira, ho editarem una mica i trobarem aquesta pregunta, aquí circulen, i no passa res.
12: Bueno, ja, però és que ell vol fer l'entrevista precisament per això.
2: Bueno.
15: No parla de l'Espanyol Levante.
2: De l'Espanyol Levante, senyor...
15: No parla Déu.
2: Senyor, ja, moment. No, moment, ja que ho diu. Senyor García Albiol, ara que ho diu. Demà torna a la Lliga, i ja ho dic jo, per menys que ho digui, Martí. Endavant. Demà torna a la Lliga, primera divisió, no juga tothom, però sí que l'Espanyol torna diumenge a casa contra Llevant a les 7 de la tarda.
10: Home, bravo!
17: Ja era hora.
2: Què passa, ja era hora què?
17: Ja era hora,
2: home, senyor
17: és una vergonya.
2: Senyor Manolo,
17: és una vergonya.
2: García González.
17: Pues hora de parlar a l'Espanyol, perquè sí. Porteu me fent el programa i no he dedicat ni un minut a l'equip. És una vergonya.
2: Manolo, tranquil·litza't, eh?
17: Mira,
2: què vols que diguem? O què vols que expliquem?
17: Home, el fitxatge que hem fet, la rata del Barça, que em van robar la nostra portiga.
2: Però això ja fa dues temporades.
17: És una vergonya.
2: Encara estem amb el Joan García, supera aquesta...
17: La rata del García, voldrà dir, no?
2: No, digui Garza.
17: Mira, no parleu més ni un minut amb tapolla d'Europa i tanta cosa que l'Espanyol, en el que queda temporada, agafo el tall de la mà.
2: Bé, va, prou ja d'aquest color. Deixem-ho aquí. Em deixeu fer uns anuncis? Martí,
5: sí.
2: Puc posar una mica de publicitat?
5: S'ha de cobrar, sí.
2: Sí, s'ha de cobrar, que si no aquí no cobra ningú.
3: Efectivament.
2: Un parell d'anuncis. Exacte, posa un parell d'anuncis i quan tornem de la publicitat veureu què passa.
18: Versió estiu amb Pere Mas.
19: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró d'Agramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners d'Agramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
20: Marc Márquez, per protegir casa seva, confia en Verisure.
21: I és que amb Verisure tu també te'n podràs anar de vacances amb tota tranquil·litat, perquè la nostra alarma amb pany intel·ligent i cilindre antirrobatori d'alta seguretat protegeix el punt més vulnerable de casa teva, la porta, i és capaç de detectar qualsevol intrus abans que entri.
20: Confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer. Truca a Verisure al 900-903-744.
21: Verisure.
22: Torna la revista Solomoto amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solomoto. Torna la llegenda.
23: RAC 1.
6: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivero Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis. Amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com. RAC 1.
22: Aquest diumenge la Lliga de Primera i Segona comencen a RAC1. A les 7, des de l'RCD Stadium, Espanyol Llevant. Els blanquiblaus volen tenir un bon inici a casa davant la seva afició.
7: Edu Expósito, li cau mort en Pol, el xoc, gol!
22: Viviu el partit en directe amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. També a les 7 a Montilivi, Girona-Leganés. El debut del Girona segona amb Miquel Agut i els comentaris de Marc Bruguer.
7: De fons a la dreta, a la centre de l'àrea, gol!
22: Molt pendents de la resta de la jornada primera i segona. Aquest diumenge torna la Lliga a RAC1. Espanyol Llevant de primera i Girona-Leganés de segona. L'Espanyol i el Girona Juga RAC1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
20: RAC1. Tots som un milió. RAC1. Tots som un. Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió estiu.

0: 3 minuts i acaba el programa. Em direu, sí, nois, és el que hi ha. Encara vull que el Martí ens expliqui una cosa, si ens dona temps. Vull... Però, en sentiu aquesta sintonia, havíem fet un repte. Tenim la nostra...
1: És la trinca.
0: Sí, és la nostra trinca, perquè tenim la nostra estudiant en pràctiques, la Judit Esposa, que no havia agafat mai un micròfon, no havia sortit mai de l'estudi. L'hem enviat a la Vila Gràcia a veure el pregó del Vicenç San Clemente i li hem dit, a veure si et coles a dalt al balcó.
2: Us heu aprofitat d'ella, bàsicament.
0: Sí. I la primera pregunta que et faig, estimada Judit, ets viva encara?
3: Hola, hola, sóc viva i sóc aquí dalt al balcó amb totes les personalitats.
0: Molt bé, volia saber, la segona que volia fer és si has aconseguit pujar al balcó. Bravo! Molt bé! La tercera és, el pregó començava a les 7. Ha començat a les 7?
3: El pregó ha començat tardíssim, però molt tard.
0: La quarta, encara va el pregó?
3: Encara és, encara el Vicenç San Clemente segueix parlant, encara.
0: Ha dit alguna cosa que es pugui explicar en 15 segons?
3: Ha dit lo de Beverly Hills en comptes de Mató de Pera. Això sí que ho ha dit, però no estava al final, estava al mig.
0: O sigui que potser...
3: No ho he pogut agafar.
0: Potser ha anat bé canviar tenir l'entrevista, perquè jo pensava que ho deia en conya i ha canviat Mató de Pera per Beverly Hills.
3: 100%, sí, sí.
0: Doncs escolta'm, Judit, et pots quedar aquí fins al final, que nosaltres ens hem d'acomiadar. Felicitats per la feina. Posa'ns un moment de so, perquè quedi clar que està parlant aquest senyor. Si tens manera d'acostar el micro algun lloc perquè se senti...
3: Sí, sí, escolteu.
4: I afavorir el lloguer de protecció social.
0: Sí, perfecte.
4: I el Gerard Mera afegeix.
0: Mai s'ha punxat també un àudio d'un pregó.
2: Contracteu-la ja.
0: Silenci, a veure què diu el senyor.
4: Que no demanin perdó per aparar els peus a l'especulació.
0: Mira, està parlant del que ens ha dit, del tema de la gentrificació. Molt bé, moltes gràcies, felicitats.
2: Bravo!
0: Grande! Martí, que s'acaba el temps.
5: Vinga, va. Rapidet,
0: tu vols dir... No, però hi ha una cosa més important del que vols dir.
5: Quina cosa més important?
0: Les orelletes que ens han portat. D'on eren les orelletes? De quin lloc eren?
5: De Sidamunt.
0: De Sidamunt, que ja ens hem fotut la meitat dels...
6: Fantàstic,
0: Els familiars del Martí, i ara si vols dir alguna cosa em queda mig minut.
5: Vinga, va, jo vull recordar que l'Espanyol juga diumenge a les 7, i els dos catalans també a segona divisió, que són el Girona, que juga diumenge contra el Leganés a Montilivi, i el Sabadell debutarà dilluns contra l'Sporting.
6: I el Lleida?
5: El Lleida, quarta catalana, encara no.
2: I el femení, alguna cosa?
7: Demà contra el Manchester City.
2: Sí. Gràcies per la teva aportació. Perquè en Martí, res.
0: I la Montse Martí? No diu res d'ella?
5: Sí.
0: Que estàs contenta pel retorn de la Lliga o no, Montse Martí?
8: Sí, bueno, som-hi ja, no?
0: Ve
8: ja
0: molt esbarat. Sí, per la Barça encara li falta una setmana. Sí. Quines ganes que torni al Barça.
8: El Getafe,
0: bueno, dimecres vinent hi ha el Gamper. On és l'altre? Doncs nosaltres us deixem amb el, no ho sé, amb la Montse Martí i els seus companys informatius.
1: Bueno,
0: ve amb alguna
1: no?
0: última hora, crec, de l'incendi, alguna cosa d'aquestes que ara ens explicaràs. Sí. I tornem dilluns a les 4. Bon cap de setmana a tothom. Seguiu amb RAC1. A tota hora.
9: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
7: Són les 8, bon vespre.
9: No ho sé, amb Montse Martí.
7: Benvinguts al No ho sé. El govern espanyol fa un canvi de timó i ajorna almenys 3 anys el tancament de la primera central nuclear a l'Estat. La decisió s'ha explicat en un comunicat un divendres de mitjans d'agost. Ascó, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, la notícia els dona esperances que les centrals catalanes continuïn obertes més enllà del 2032. De seguida sentim què en diuen d'això diversos experts energètics. 3 de cada 10 alumnes de primer de primària tenen problemes d'aprenentatge en la lectura i la competència oral, és el que conclou un primer test que ha fet el Departament d'Educació per mirar de corregir el problema abans que sigui crònic. I també us explicarem que està estabilitzat ja a aquesta hora l'incendi de Collserola a Barcelona, que ha obligat a confinar els veïns del barri de Can Caralleu, i també que la Guàrdia Urbana ha detingut una persona. I avui el portal diccionari.cat, que rep 7 milions de visites l'any, ha publicat les paraules i expressions que més es busquen al diccionari perquè no se sap exactament com s'escriuen. La més buscada és l'expressió Déu-n'hi-do. És divendres 14 d'agost de 2026. Avui la paraula del dia és...
9: Déu-n'hi-do.
7: Com s'escriu Déu-n'hi-do? Doncs diccionari.cat diu que l'expressió va amb minúscules i amb guionets. I pel que fa als accents, Déu va amb accent tancat a la E i Do sense accent. Si sou dels que la feu servir molt sovint i sempre l'havíeu escrit malament, no esteu sols. El diccionari assegura que el 2025 va ser la paraula més buscada. L'expressió pot indicar sorpresa, admiració, preocupació o fins i tot ironia. Déu-n'hi-do. Comencem.

0: El govern espanyol destapa la capsa dels trons i torna a situar el debat sobre el futur de les centrals nuclears damunt la taula. El Ministeri de Transició Ecològica ha decidit finalment allargar fins al 2030 la vida de la central d'Almaraz, a Extremadura. La planta havia de començar a tancar l'any que ve, però l'executiu ha fet marxa enrere. El govern espanyol va anar canviant de to sobre el tancament de les nuclears després de l'apagada de l'abril de l'any passat, i fa 5 mesos la ministra per la Transició Energètica, Sara Egessen, ya dejaba la puerta abierta a hacer cambios en el calendario.
1: Yo lo que puedo decir es lo que sabemos y lo que tenemos actualmente, que es el calendario acordado en el PNIEC, y efectivamente el calendario sigue siendo el mismo.
0: La decisió del govern espanyol d'allargar fins al 2030 la vida de la central d'Almaraz arriba, això sí, un divendres, en ple mes d'agost i sense anunci públic. Corresponsal de RAC1 a Madrid, Adrià de las Heras.
2: La decisió s'ha fet pública avui sense anunci públic i sense declaracions de la ministra de Transició Ecològica, Sara Egessen. Una discreció especialment significativa perquè el govern espanyol havia defensat fins ara que no allargaria la vida de les centrals nuclears. Es justifica el canvi de rumb per la situació energètica internacional, diuen, sobretot per la volatilitat dels preus del gas agreujada per la guerra a l'Orient Mitjà. L'executiu espanyol defensa que mantenir Almaraz oberta fins al 2030 ajudarà a reduir la dependència dels combustibles fòssils i donarà més estabilitat al sistema elèctric. La pròrroga, però, insisteixen, és excepcional i asseguren que no modifica el calendari del tancament del parc nuclear de l'Estat espanyol. La previsió continua sent apagar progressivament les centrals espanyoles fins al 2035 i assegura que l'excepció d'Almaraz no crea cap precedent.
0: L'ajornament de la vida útil de la central nuclear d'Ademut no ha agradat gens a Sumar, socis de coalició del govern espanyol. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, creu que el PSOE ha acabat cedint a la pressió de l'oligopoli energètic.
3: S'ha cedit a les pressions de l'oligopoli energètic en detriment de la transició ecològica. Exigim que es mantingui el calendari una vegada més i que les energies nuclears, que són les energies antigues, vagin desapareixent sota el calendari acordat.
0: A més, lamenta que signifiqui un incompliment del calendari nuclear que s'havia pactat i critica que el govern justifiqui la pròrroga per l'encariment de l'energia provocat per les guerres a l'Orient Mitjà i Ucraïna. I satisfacció, d'altra banda, als municipis catalans amb centrals nuclears després de confirmar-se aquesta pròrroga a la central extremenya d'Almaraz. Tant Ascó, amb 2 reactors nuclears a la Ribera d'Ebre, com Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant veuen una oportunitat per allargar la vida de les centrals catalanes. Tarragona, Esteve Giral.
4: L'executiu de Pedro Sánchez, de fet, va aprovar tancar Ascó 1 al 2030, Ascó 2 al 2032 i Vandellòs 2 al 2035. L'alcalde d'Ascó, Miquel Àngel Ribas, ha aplaudit públicament avui la pròrroga al Maraz i veu una porta ben oberta per allargar la vida útil dels reactors de la Ribera d'Ebre.
5: L'alegria de que arribi esta notícia, esta pròrroga dels 2 reactors del Maraz.
4: Una lectura molt semblant, la que ha fet aquest matí també, després de conèixer la decisió del govern espanyol, l'alcaldessa de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, fan Assumpció Castellví.
6: I per tant, doncs, allargar-les només ha senyat el sentit comú i la veritat, doncs, és la manera en què puguem tindre energia i potència, que és el que necessitem.
4: La postura d'Ascó i Vandellòs topa amb els ecologistes. Temen, a més, que amb un canvi de govern a l'Estat, el camí per la pròrroga nuclear quedi aplanat del tot.
0: I qui també ha celebrat la notícia del govern espanyol ha estat Foment del Treball. La patronal fa temps que té entre cella i cella allargar la vida de les centrals catalanes. I amb la pròrroga del Maraz ho veu cada vegada més a prop. Ona Pardo.
7: Foment del Treball ha celebrat l'anunci del Ministeri per a la Transició Ecològica com un pas en la bona direcció. És el que ha dit la patronal al seu missatge d'X, en què ha reclamat al govern espanyol que faci el mateix amb les centrals nuclears catalanes. Demanen que també allarguin la vida a Ascó 1, Ascó 2 i Vandellòs 2. Defensen que aquesta energia és vital per l'activitat industrial de Catalunya i també han aprofitat per recalcar que la política energètica s'hauria de basar en criteris tècnics, econòmics i de seguretat i no en principis ideològics.
0: Són les 8:06, el 9C. Hem preguntat a 3 experts energètics de capçalera si creuen que Catalunya està preparada per prescindir de les centrals nuclears d'aquí uns anys. Ens han respost això.
8: Si ho haguéssim de tancar avui, indubtablement la resposta és no.
9: Jaume Morrón, consultor en comunicació de projectes d'energies renovables.
8: Però el primer reactor que ha de tancar Catalunya és el 2030, el següent el 32 i el següent el 35. Per tant, queda temps suficient com per fer-ho possible.
10: De moment, Catalunya és molt deficitària en energia i en electricitat també.
9: Mar Reguant, investigadora de recerca i CREA a l'Institut d'Anàlisi Econòmic del CSIC.
10: I el 55% de l'electricitat que fem nosaltres, que no és tota la que consumim, ve de la nuclear. O sigui que anem molt, molt retrasats, especialment perquè tampoc estem implementant les renovables ni ho estem fent suficientment de pressa.
11: La resposta és que d'aquí a l'any 2032 tenim la capacitat...
9: Salvador Salat, codelegat de l'Associació Fotovoltaica de Catalunya, UNEFCAT.
11: I el coneixement i la voluntat d'inversió per fer les inversions necessàries en energies renovables per poder prescindir de les nuclears que hauran de tancar en aquell moment. Per tant, la resposta és sí, sí, Catalunya estarà preparada en el moment en què hagi d'estar preparada.
0: També hem preguntat els deures que cal fer d'aquí allà.
8: Doncs tramitar projectes d'energies renovables a tota velocitat. Aquest és el primer. I el segon és posar-los en marxa també a tota velocitat. I probablement també construir línies elèctriques d'alta tensió que s'interconnectin encara més amb Aragó.
10: Sobretot començar a desenvolupar els projectes que ja hi ha en el Camp de Tarragona per suplantar part d'aquesta generació, així com desenvolupar les renovables a tota la resta del territori.
11: Doncs bàsicament complir els objectius que ens hem autoimposat, i aquests objectius doncs, és pràcticament triplicar la potència que tenim, o sigui, l'energia que avui estem fent amb renovables, triplicar-la. Això és molt, molt, molt, molt complicat? No.
0: I finalment els hem preguntat si creuen que a Catalunya també hi haurà ajornaments com a Extremadura.
8: Veurem. Dependrà tot de si a Catalunya i a la resta de l'Estat també som capaços de fer els deures de la transició energètica per aconseguir electricitat més segura i més barata, que avui en dia és la renovable, la fotovoltaica i l'eòlica.
10: Penso que és un error el que ha fet el govern, en part perquè fa que sigui altre cop obrir la caixa de Pandora. Va ser una decisió consensuada, que va costar molt.
11: Una cosa molt bona i molt interessant d'això de la decisió que han pres avui és que, de manera contrària al que deien, la decisió d'allargar la vida d'una nuclear no cal prendre-la 5 anys abans. Per tant, fins un any abans del 2032, el 2031, no hem de patir.

0: Ceuta es blinda per la possible nova entrada massiva de migrants de demà. A les portes del dia D, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, i el president del Senat, Pedro Royán, s'han reunit a la ciutat autònoma. Els líders del Partit Popular han coincidit que cal gestionar de manera immediata l'expulsió de tots els qui encara corren pels carrers de Ceuta. Vives insistia que cal una mesura legal que permeti actuar amb rapidesa davant aquestes situacions.
1: No puedo entender que si una parte de nuestro territorio es invadida, no haya un mecanismo legal que permita una actuación expeditiva e inmediata para la devolución de estas personas que entraron de manera ilegal e irregular en este territorio. Y si eso es fruto de que no existe la norma que dé respuesta a esta exigencia, debería de existir.
0: Tot plegat, com dèiem, mentre es reforça la seguretat policial a la ciutat per evitar contenir aquesta presumpta nova entrada que podria arribar demà. Enviada especial de RAC1 a Ceuta, Júlia Manero, bon vespre.
2: Bon vespre. El govern espanyol ha reforçat la seguretat a la frontera de la ciutat en un 48% en dues setmanes, de la mateixa manera que ho ha fet el Marroc, que alhora ha intentat contenir la crida per xarxes socials a tornar a entrar demà. La presència policial es palpa també als carrers. Els veïns de la zona, però, insisteixen que és insuficient. Ho explica RAC1 en José María Carrasco.
3: Se ha reforzado no todo lo que se debía, pero bueno, yo lo que creo es que donde se tenía que haber reforzado todo ha sido en la frontera, no aquí en la calle, porque si no se hubiera producido la invasión que se ha producido.

0: L'objectiu de desactivar aquesta altra entrada massiva a Ceuta, la ministra d'Igualtat, Ana Redondo, ha estat avui l'encarregada d'enviar el missatge.
1: Esa entrada masiva no puede volver a producirse, que estas personas van a ser repatriadas y que, por lo tanto, ese esfuerzo enorme titánico que han hecho no va a servir de nada. Desde el respeto a la legalidad y desde el respeto a los procedimientos.
0: El Partit Popular, però, no les té totes. El vicesecretari de Política Autonòmica i Local dels Populars, Elías Bendodo, demana garanties per evitar que torni a passar.
2: Los ministros Marlaska, Robles, Álvarez, Bolaños, aquí todo el mundo habla, pero nadie explica nada. Han aparecido, se han hecho la foto, pero no explican realmente qué pasó. Y lo más importante, ningún ministro ni el presidente del gobierno nos explica qué va a hacer para que esto no vuelva a pasar.
0: Els populars critiquen que el govern espanyol s'hagi pres més seriosament, diuen, el dispositiu per l'eclipsi que la seguretat de la frontera amb el Marroc. Ho hem sabut fa pocs minuts. La Guàrdia Urbana ha detingut una persona que podria estar relacionada amb l'incendi de Collserola, a Barcelona. El foc ha cremat 10 hectàrees i ha obligat a confinar els veïns del barri de Can Caralleu. Ara els bombers donen l'incendi per estabilitzat i preveuen que demà al matí estarà ja extingit. Víctor Massip.
3: Quan passaven pocs minuts de 3:45 de la tarda, els bombers han rebut l'avís del foc. De seguida han activat el pla d'emergència i han enviat una trentena de dotacions per terra i aire. Dues hores després, l'incendi ha quedat estabilitzat. El cap dels bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer, assegura que aviat estarà extingit.
4: Un cop perimetrat, a la que fosquegi, retireu un mitjà aeri, farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. I si és demà al matí, serà demà al matí.
3: Els veïns de Can Caralleu que estaven confinats ja poden sortir de casa. A més, l'accés a Collserola està obert per pràcticament totes les vies.
0: El cas és que avui les autoritats estaven amb l'ai al cor perquè bona part del mapa de Catalunya estava pintat de vermell pel risc d'incendi. De cara a demà, el perill de foc forestal es rebaixa. Tot i això, quedaran una mica més d'un centenar de municipis de la Catalunya central, les comarques de Lleida i les Terres de l'Ebre amb el Pla Alfa activat al nivell 3 i la majoria de Catalunya seguirà en nivell 2. És a dir, seguirà havent-hi risc alt d'incendi i per això cal seguir anant amb precaució. Nil Ferrés, bon vespre.
5: Bon vespre.
0: Avui, Nil, ha tornat a fer moltíssima calor i els termòmetres han tornat a superar en algun punt els 40 graus.
5: Exacte, és el cas, per exemple, de Sant Romà d'Abella, també de Sant Salvador de Guardiola, però és que a Vinebre, Tàrrega, Alcanós i Valdomar s'han registrat 41 graus. Per tant, estem tenint un estiu realment excepcional pel que fa a la temperatura. Avui també s'ha registrat una temperatura de l'aigua del mar a l'Estartit de 27,8 graus. És un valor que no s'havia assolit mai en els 50 anys de dades d'aquesta sèrie. A més, la nit passada a Barcelona la temperatura no va baixar dels 28,5 graus i això fa doncs que sigués la 47a nit tòrrida del 2026, superant el rècord de l'any 2022 amb 45 nits tòrrides. I també és molt probable que la propera nit que tindrem d'aquí a res doncs sigui la 48a nit tòrrida de la ciutat de Barcelona.
0: Em surt un déu-n'hi-do. Venen pluges?
5: Doncs sí, venen pluges i també n'hem tingut al llarg d'aquesta tarda, sobretot el que seria comarques interiors, per exemple, els 47 litres per metre quadrat a Lladurs, més de 30 dels quals en 30 minuts, també 33 litres per metre quadrat en 30 minuts a Albesa. Per tant, precipitacions que han sigut intenses, però que de cara a demà poden ser també més extenses al llarg de la tarda. Demà ens arriba un canvi de temps causat sobretot per aquest aire fred que ens arriba a les capes altes de l'atmosfera, que el que ens portarà és una lleu baixada del termòmetre al llarg del cap de setmana, es notarà sobretot de cara a diumenge i també més de tempestes de tarda que poden ser localment intenses, més extenses i puntualment amb calamarsa o pedra, sobretot demà dissabte.
0: I de cara a la setmana que ve?
5: De cara a la setmana que ve semblava que les temperatures s'anaven a normalitzar al voltant de la mitjana climàtica, però a hores d'ara hi ha més incertesa amb l'última actualització dels models. Per tant, s'haurà d'anar seguint.
0: Molt bé. Gràcies, Nil. Fins ara.
5: Gràcies a vosaltres.
0: I hi ha pobles que esperen ja l'aigua amb candeletes. A Olors, al Lluçanès, l'aigua de l'Aixeta ha deixat de ser potable i al Pirineu, al Pont de Suert, l'Ajuntament n'ha de repartir amb camions cisterna. El problema és que cada estiu el consum creix, però les pluges s'estanquen. Víctor Massip.
3: A Olost fa més de dos mesos que plou poc i el pantà que abasteix el municipi s'està buidant. A la sequera s'hi afegeix la calor i que l'aigua està estancada. Això ha disparat els nivells de manganès, un mineral que fa que tingui un gust més fort i sigui de color groc. Davant d'aquesta situació, l'alcalde d'Olost, Gil Salvans, ha explicat a RAC1 que la solució més immediata és reduir-ne el consum.
6: Sí, fem mesures.

0: mesures d'estalviar i de reduir els consums, l'aigua també millorarà la qualitat, perquè com més percentatge d'aigua tingui l'aigua que ens ve del pou i menys del pantà, doncs l'aigua serà més qualitat.
1: Si la pluja no arriba, Olost se planteja recórrer a camions cisterna. És el que ha fet l'Ajuntament del Pont de Suert, on reparteixen aigua per garantir l'abastament als punts on hi ha segones residències i molt de turisme. Aquest pic de consum humà a l'estiu també tensa les reserves d'aigua que necessiten les indústries i la ramaderia.
2: Les 8 i 17, un minut de publicitat i seguim.
3: No ho sé, amb Montse Martí.
4: Els caps de setmana sempre porten coses bones, i més a l'estiu. Per això amb Repsol, els caps de setmana del 17 de juliol al 30 d'agost, estalvies el doble de saldo quan posis carburant. Fins a 45 cèntims per litre. Perquè si tens la llum, el gas i més energies contractades amb nosaltres, t'estalvies fins a 40 cèntims per litre. I si a més pagues els repostatges amb la targeta Wilet, sumes 5 cèntims per litre més de saldo addicional al teu estalvi. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
5: RAC1 i l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès presenten Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal.
6: Pues vinga, va, vinga, som-hi!
5: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, en directe des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès, amb Esteve Giral com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
7: La Bisbal és tot un clàssic del calendari casteller. Les Joves de Valls s'hi sent com a casa, i la Vella de Valls i Vilafranca hi protagonitzen un dels seus duels per excel·lència. Calor i emoció garantides en una plaça històrica.
5: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal del Penedès, en directe des del carrer Doctor Robert. RAC1, fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
3: No ho sé, amb Montse Martí.
2: Ho dèiem també a portada, 3 de cada 10 alumnes de primer de primària tenen dificultats d'aprenentatge en la lectura i la competència oral. Així ho indiquen les noves proves que ha fet el Departament d'Educació aquest curs per detectar problemes d'aprenentatge de forma prematura i poder-los corregir. Eudald Martínez.
8: El departament va impulsar les proves per anticipar la detecció de problemes d'aprenentatge i intentar actuar-hi el més aviat possible. Aquest curs s'han fet alumnes de primer i tercer de primària de 450 escoles. En el primer cas, les proves s'han centrat a analitzar aspectes com la fonèmica, la morfosintaxi o la capacitat narrativa. 7 de cada 10 infants s'han situat en un nivell universal, mentre que la resta els han detectat alguna dificultat lectora o de competència oral. En el cas de tercer de primària, la conselleria explica que on s'ha detectat més marge de millora és a la competència lectora. La conselleria remarca que els resultats de les proves no impliquen cap diagnòstic de trastorns d'aprenentatge, sinó que són indicadors que serveixen als docents per intentar corregir aquestes situacions abans que impliquin problemes crònics.
2: El departament, doncs, que valora positivament aquesta primera edició de les proves, de fet, ja ha anunciat que el curs que ve Eudald, s'ampliaran també a l'alumnat de cinquè de primària.
8: Això farà que en total la xifra d'alumnes que faran aquests testos aquest any pugin fins als 36.000. Són 13.000 més dels que ho han fet aquest darrer curs. La directora general d'Educació Inclusiva i Benestar de l'Alumnat, Susana Tarapiella, explica per què és important estendre-ho.
9: Potser seran alumnes que no havien passat les proves en cursos anteriors o que són alumnes de nova incorporació al sistema educatiu. Creiem que cinquè és un moment especialment adequat perquè permet identificar aquestes necessitats amb prou antelació i poder planificar intervencions educatives.
8: En aquest cas, als alumnes de cinquè de primària se'ls avaluarà la fluïdesa lectora, la comprensió lectora i també l'escriptura, amb una prova de creativitat lingüística.
2: A França, per cert, el Consell Constitucional ha tombat la prohibició de l'ús de xarxes socials a menors de 15 anys. Considera que la mesura és desproporcionada i atempta contra el dret a la llibertat d'expressió dels menors. Jordi Casals.
10: El tribunal s'ha pronunciat quan encara no ha passat ni un mes des de la seva aprovació. L'Assemblea Nacional Francesa va donar llum verda a la mesura el 21 de juliol i Emmanuel Macron havia encarregat a l'executiu que fes tot el possible perquè entrés en vigor al setembre, coincidint amb l'inici del curs escolar. Ara Macron ha demanat que es torni a redactar el text per poder-lo aplicar el més aviat possible.
2: Catalunya viu un dels anys més negres a les piscines del país. Des que va començar la campanya d'estiu el 15 de juny, han mort 11 persones en aquesta mena d'equipaments. És la xifra més alta dels últims 10 anys a aquestes alçades de l'estiu.
10: L'última víctima va ser una dona de 84 anys que va morir ahir a la piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. Segons les dades de Protecció Civil, la xifra més alta dels últims 10 anys a aquestes alçades de l'estiu eren 9 morts el 2022. La xifra de víctimes d'aquest any supera també de llarg la que hi ha hagut els últims estius sencers. L'any passat, per exemple, en tot l'estiu només hi va haver 4 ofegaments a les piscines. Fa 2 en van ser 7. El sotsdirector de Protecció Civil, Joan Ramon Cabello, admet que la forta calor de l'estiu ha fet créixer l'afluència de gent a les piscines.
0: Tot apunta a una major afluència de persones a les piscines degut a les onades de calor que portem des de l'inici de l'estiu. Contra més persones estan en ús d'aquestes piscines, més possibilitats hi ha que es produeixi un afegament.
10: Dels 52 morts que hi ha hagut a les piscines els últims 6 anys, gairebé 2 de cada 3 víctimes tenien més de 65 anys. En canvi, en el cas dels ferits, la majoria són menors d'edat.
2: Els Mossos detenen dues persones per agredir violentament un home al seu domicili a Torelló, Osona.
10: Va passar la matinada de diumenge a dilluns a 3:15 quan els agents van rebre l'avís. L'home està ferit molt greu i el van portar a l'hospital. Els presumptes agressors són un home de 46 anys i una dona de 50. Tot i que la investigació està en fase inicial, es descarta que el mòbil de l'assalt fos un robatori. Està previst que avui tots dos passin a mans del jutge.
2: I la policia també ha detingut tres homes d'un grup criminal arran d'un robatori a un domicili de Juneda, les Garrigues. Els membres estan relacionats amb una banda d'atracadors xilena. Quan se'ls va enxampar, estaven a punt de cometre un altre robatori en una casa de Calaf, a l'Anoia. Els Mossos vinculen almenys un dels detinguts amb la coneguda Banda de los Fantasmas a Xile. El grup tenia un quart integrant que va abandonar el país el mateix dia del robatori a Juneda. I Renfe ha programat autobusos entre la Garriga i Puigcerdà per reforçar la línia R3. En els últims dies hi ha hagut diverses incidències a la línia i així esperen solucionar-ho.
10: Entre d'altres problemes, s'han trobat amb robatoris de cables i la caiguda d'un arbre durant els episodis de pluja intensa. Els desplaçaments per carretera conviuran amb la mobilitat per les vies i sortirà un autobús cada hora. El primer que surti des del Vallès serà quan faltin 5 minuts per 6:15 del matí i l'últim 5 minuts abans de 11:15 de la nit. Pel que fa al trajecte a l'inrevés, el primer cotxe de línies de la línia sortirà 5 minuts després de 6:15 del matí i l'últim a 5:15 del vespre.
2: De camí a 9:15 del vespre, el govern lloga un edifici de 6.000 metres quadrats per accelerar el desplegament de l'agència tributària. És el districte 22 Arroba, a Barcelona, s'instal·larà l'oficina del Barcelonès Nord, però també alguns serveis vinculats a la campanya de la renda. Recordem que el Departament d'Economia vol que la Generalitat recapti i gestioni tot l'IRPF el 2029. Laia Colomer.
6: Sí, és l'última data que ha posat sobre la taula el govern per complir un dels pactes d'investidura amb Esquerra. De fet, per l'acord de pressupostos, també van pactar dedicar 500 milions d'euros al desplegament de l'agència tributària. Per tant, el lloguer d'aquest edifici ara és un pas més en aquesta direcció. Té 6.000 metres quadrats i costa més de 120.000 euros al mes, segons explica el Departament d'Economia en un comunicat, i anirà a parar a l'oficina del Barcelonès Nord, però també altres serveis vinculats a la renda. També s'hi reubicaran alguns despatxos del Departament d'Interior, l'Agència per la Qualitat del Sistema Universitari i la Fundació Institució dels Centres de Recerca. El govern acostuma a preferir tenir els edificis en propietat, però expliquen que en aquest cas corria pressa i han optat per llogar-lo.
2: I avui comença un cap de setmana que acostuma a ser complicat a nivell de mobilitat. Demà és la Mare de Déu d'agost, un dia festiu, i tot i que cauen dissabtes, preveu que a l'aeroport del Prat hi hagi força moviment. Fins diumenge hi haurà unes 3.300 sortides i arribades.
10: Avui és el dia de més activitat amb més de 1.100 operacions. Són una cinquantena més de les que hi haurà durant la resta del cap de setmana. Dissabte arribaran i sortiran 1.070 vols i diumenge n'hi haurà una vintena més. En tots els casos, però, el nombre d'avions augmentarà respecte a l'any passat. De fet, es preveu que s'arribi a un 4,6% més d'operacions que el 2025. Aquest trànsit aeri coincideix amb els controls pels viatgers que venen d'Itàlia. També amb la vaga indefinida dels treballadors de Ground Force que avui ja arriben al desè dia d'aturada.
2: I parlant d'aeroports, continua tancat el de Catània, l'illa de Sicília. L'erupció del volcà Etna ha obligat a cancel·lar milers de vols i continuarà aturat almenys fins demà.

0: Una adaptació del musical Els Miserables competirà aquest any al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Un altre dels noms internacionals que ha anunciat avui el festival és el de Jesse Eisenberg, actor conegut especialment per la seva pel·lícula La xarxa social i ara director de la producció El debut, amb Julianne Moore com a protagonista. Bàrbara Padilla.
1: El cineasta francès Fred Cavaller porta a competició una adaptació del musical Els Miserables, després d'haver dirigit pel·lícules com Manual d'un garrepa o Adéu, senyor Huffman. Per la seva banda, el director nord-americà Jesse Eisenberg, actor de La xarxa social i actor i director de A Real Pain, presenta la seva tercera pel·lícula com a director, El debut. Hi apareixen ell, Julianne Moore i Paul Giamatti. Explica com una mestressa de casa es converteix en una estrella de la música. Aquests títols s'afegeixen als 10 que ja s'havien anunciat i que també competiran per la Concha d'Or. Per cert, que tant Eisenberg com Moore seran presents al festival.
0: I el periodista i historiador Vicent San Clemente ha donat el tret de sortida fa pocs minuts a la Festa Major de Gràcia.
2: Bona tarda, graciencs i gracienques. Abans de començar, deixeu-me dir una cosa molt senzilla. Gràcies per estar aquí. Gràcies per mantenir aquesta festa. Gràcies per mantenir viva aquesta vila.
0: Poques hores abans de l'inici de la Festa Major, els veïns dels carrers de Gràcia acabaven de posar-ho tot a punt i de guarnir els carrers. S'hi ha passejat i ha parlat amb ells en Joan Puig.
3: Els carrers de Gràcia ja són bastant plens de gent, els guarnits estan pràcticament a punt i els veïns fan els últims preparatius. La veritat és que passejar-s'hi ara mateix per aquí fa molt de goig. Hi ha un ambient molt de barri, molt de veïnat, gent que va amunt i avall preparant els últims detalls i també hi ha gent com en Jordi, que espera amb moltes ganes veure com queda tot després de mesos de preparació.
4: Molt emocionant veure sempre el barri preparant-se per el que és la festa, no? És com una tempesta just abans de... la calma abans de la tempesta. I això, és molt emocionant veure tots els castellers, a tota la colla de diables, veure-ho tot allà, tots preparats.
3: Aquest any hi ha en concret 23 carrers guarnits i cadascun ha apostat per una temàtica diferent. N'hi ha que han triat Pirates del Carib i un dels projectes més espectaculars és el de 5 carrers que s'han posat d'acord per recrear l'univers del Senyor dels Anells. I tot això enmig d'un barri que durant aquesta setmana també haurà de conviure amb una mica més de soroll del que és habitual. Hi ha hagut algunes queixes pel xivarri, però els veïns ho tenen clar. És una setmana a l'any, és la festa del barri i no és el mateix soroll que el dels bars o discoteques.
5: Festes del barri només hi ha una vegada a l'any, llavors les hem de disfrutar, són festes per la gent del barri, llavors hi ha xivarri fins una mica tard, però al final no són bars, no són coses que puguin com molestar molt a la gent del barri, llavors una setmana a l'any està bé fer festa, és per la gent d'aquí, com perquè disfrutem, per fer teixit, per fer comunitat.
3: Més enllà dels carrers guarnits també hi haurà música, molta música. Durant els pròxims dies hi haurà concerts d'Every Night, Germà Negra o el Papet i Marieta, entre d'altres.

Han tocat 8:45 del vespre. Pel que fa a les novetats musicals del dia, avui ha tret àlbum el productor nord-americà Benny Blanco. Joven y salvaje. Blanco s'estrena cantant en castellà amb Hermoso, un disc íntegrament en aquesta llengua. Són 8 cançons i destaquen les col·laboracions amb la seva parella, Selena Gómez, i aquesta que sona amb la barcelonina Vivi Trix. Precisament una altra de les col·laboracions del disc és de Benny Blanco és Becky G, que avui també ha presentat nova música. El seu nou disc es diu Baraja Bendita i és el cinquè treball de la cantant nord-americana. Inclou 17 temes com aquest EPA. També té nou àlbum Marilyn Manson. Es titula One Assassination Under God Chapter 2 i inclou 9 cançons, entre les quals hi ha aquesta que sentim de fons, Exit Wounds. I Jungle també està d'estrena. L'àlbum es diu Sunshine i és el cinquè de la banda britànica. Són 11 temes com aquest de Wave.

0: Són les 8:31, moment per repassar l'actualitat esportiva amb en Martí Villegas. Martí, bon vespre.
1: Bon vespre.
0: En clau Barça, el nom del dia ha estat Frenkie de Jong. El futbolista neerlandès ha demanat parlar amb el club i ha concedit una entrevista a Barça Play.
1: De Jong ha reivindicat el seu compromís amb el Barça, desmentint les informacions que l'acusaven de negar-se a jugar contra l'Atlètic de Madrid a la Champions o de tenir mala relació amb Hansi Flick.
2: La gente puede opinar. Entonces, si opinan, Frenkie es mal jugador, o Frenkie no sirve para el Barça, o Frenkie ha jugado mal. Bueno, puedo estar de acuerdo o no, yo creo que no, pero bueno, es otra cosa. Pero ahora están escribiendo tantas cosas que son falsas y estoy notando que hace daño a la imagen mío.
0: Això el dia, Martí, en què Rodri, jugador que podria ser un recanvi de De Jong al Barça, s'ha incorporat a la pretemporada del City.
1: Sí, de fet, el seu encara entrenador, Enzo Maresca, ha parlat d'ell en roda de premsa. El tècnic italià ha deixat la porta oberta a possibles moviments d'aquí a final de mercat.
3: El mercat està obert, podem comprar jugadors i podem vendre, pot passar qualsevol cosa. He vist Rodri a l'edifici, li he donat una forta abraçada i sembla que està bé, així que ja veurem què passa.
0: Tot això pel que fa al Barça. De la resta d'equips catalans, hi ha alguna novetat?
1: Sí, hi ha hagut força moviments en clau mercat. D'una banda, l'Espanyol ha anunciat l'arribada del central eslové Banja Derkusic, cedit amb opció de compra procedent del Zenit de Sant Petersburg. I també aquesta tarda el Girona ha fet oficial el fitxatge d'Unai Hernández, que també arriba en forma de cessió. El malgratenc torna a Girona després de passar pel Barça i de fitxar el gener de 2025 per l'Al Ittihad Saudita.
0: I tot plegat el dia en què comença la segona divisió espanyola amb el partit entre la Real Societat B i Castelló. Més enllà del futbol, ens falta alguna cosa per saber?
1: Doncs que d'aquí uns minuts els europeus d'atletisme, l'hospitalenca Maria Vicente correrà els 200 metres llisos en l'heptatló femenina i els europeus de natació, el ribetà Luca Huck, disputarà aquest vespre la final de relleu mix del 4% metres. A l'equip l'acompanyarà una altra catalana, la sabadellenca Ainhoa Campabadal.
0: Gràcies, Martí.
1: Bon vespre.
0: Aquesta hora són les 8:33. Tanquem aquesta primera part del No ho sé, que hem fet l'equip d'informatius, la Marina González a la producció i l'Oriol Montfort al control tècnic amb la vinyeta.

0: El periodista i còmic Sergi Mo ja no recorda què era tenir fred i tampoc recorda exactament quins són els nous hàbits d'estar guapo o no.
1: Hola, què tal? Aquí Sergi Mo, com esteu? Quan ja semblava que havia arribat el moment d'acceptar-nos tal com som, internet ens descobreix un nou defecte físic que no sabíem que existia. Suposo que cada generació troba una part nova del cos que odia. I ara li toca redoble de tambors a la mandíbula. Resulta que la cara de l'èxit és la d'un home que sembla que porta 30 anys mastegant xiclets sense parar. Això és 100% veritat. Hi ha nois mastegant pilotes de silicona perquè TikTok els ha convençut que una mandíbula quadrada és el secret de l'èxit. Per si no el coneixeu, el ritual és delirant. Aquesta gent fan Mewing, que és portar la llengua enganxada al paladar, Jaw Trainer, que és una pilota de silicona per entrenar la mandíbula, com hem dit, i calcular l'angle perfecte de la mandíbula, que és entre els 120 i els 128 graus. Aquesta pirueta estètica no ens la veiem venir, eh? Doncs sí. Els tios no podem ser més negats. Vull dir, no existia pressió estètica cap al nostre gènere, principalment perquè el masclisme va inventar-se aquesta pressió i, òbviament, va deixar l'home fora d'aquesta norma. Però no un nou gir de l'estupidesa de la masclosfera. Hem decidit pujar a una cursa del tot innecessària. Hem decidit patir com fem que pateixin elles. Ni misclismi ni feminismi. Igualtat. Mare de Déu, senyor, verge santa. És que només havíem de fer una cosa bé, els tios. Girar l'esquena als cànons de bellesa normativa per intentar alleugerir la pressió estètica cap a les dones. I que hem decidit posar-nos pròtesis a les mandíbules. Ole! L'objectiu era deixar de fabricar complexos. Ja és hora d'això. I el que hem fet és obrir una franquícia per homes. En lloc d'eliminar una pressió absurda, l'hem democratitzat. Visca nosaltres!
2: Quan fa molta calor, trobar un bon pla no sempre és fàcil. Per això, el dissabte 15 d'agost, les botigues IKEA a Catalunya obren les portes. Pren-ne nota, perquè si ets d'IKEA Family i compres un plat principal als nostres restaurants, els petits de casa mengen gratis. Consulta les condicions a IKEA.es. Vine a descobrir això i molt més.
3: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivero Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
4: Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i premium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
5: Actualitzada al minut.
6: Alertes d'última hora.
5: Tot el que sona a RAC 1.
6: Contingut exclusiu.
5: RAC més 1.
6: Fàcil.
5: Ràpid.
6: Còmode.
5: RAC1.cat.
6: RACU.CAT.
5: RAC1.cat. No ho sé, amb Montse Martí.
0: És divendres i, per tant, aquí el No ho sé acabem, el No s'ha parlat prou. Avui recuperarem una secció amb l'Anna Priscila Magrinyà i la Candela Figueres que parlen sobre el paper de vàter i de dos homes que van creuar l'Atlàntic en cotxe.

0: tancarem la recta final del No ho sé d'avui i ho fem amb el No s'ha parlat prou. Avui amb la Candela Figueres i l'Anna Pris. Bona nit, com esteu?
1: Doncs mira, he estat millor, eh? He tingut èpoques millors. Bona nit, què tal?
0: Aquesta veu,
1: veu... És una veu de jazz, eh? És una veu de concert de jazz, profunda.
0: Treballada.
1: Angulada.
0: Potent.
1: Plena de mocs.
0: Quants dies portes, va, una setmana?
1: Doncs ara una setmaneta portarem. Demà farà una setmana. Demà la criatura farà una setmana.
0: Però amb febre o només aquest malestar?
1: Doncs, mira, ja vols que t'ho expliqui?
0: Sí,
1: jo
0: vull tot.
1: El dia a dia del meu refredat,
0: Fins i tot jo tinc el part de mèdic del refredat.
1: Dimecres?
0: Una fusió, vosaltres
1: sí,
0: dues.
1: Sí, ja no sabem distinguir. Però el refredat me l'ha quedat jo.
0: Sí, és veritat.
2: Això encara no me l'has passat.
0: No funciona la fusió bé, perquè clar, no us passeu les coses.
1: No,
0: realment.
1: No.
2: No, però el desembre sí que em van pillar una a l'hora.
0: Ah, sí?
1: Sí. Ideal. Aquesta vegada, mira, he sigut generosa i me l'he quedat jo, perquè és el doble del de...
0: T'ho agraeixo.
1: No pateixis.
0: Però clar, si no has tingut molta febre, però es va quedar en el nas, no sé què és més pesat,
1: Jo no, normalment no tinc mai febre, i dimecres vaig arribar a 38, que per mi ja és com... És la gran febre. I després hem anat passant totes les etapes, el meu refredat i jo. Doncs hem tingut aquesta febrícula, febre, hem tingut aquest mal de cap insuportable, hem tingut, ara estem tenint, doncs, mal de gola,
0: sí.
1: I ara és l'època mocs, època mocs i tos.
0: I brillant els ulls has tingut, també.
1: Sí, però això és perquè
0: però no
1: jo penso...
0: no és que estigués enamorada, sinó que estava malalta.
2: Exacte.
0: Ni que,
2: podia passar tot, també.
0: Ni tampoc venia a prendre unes copes, saps que és aquella brillantor? No, era pobreta.
1: No, pobra desgraciada. Vull trobar-me bé, ja. No m'agrada. Bueno, qui s'agrada malalt? M'he de portar bé i no m'agrada portar-me
0: bé. Depèn, mira, jo a vegades serveix
1: de...
0: No, que fatal estar malalt, però... te n'adones del que pots descansar quan no descanses mai?
1: Sí,
0: doncs,
1: això és cert.
0: Ostres, he pogut dormir
2: ella,
0: moltes hores.
2: Ella no descansa.
0: Perquè treballa igualment.
1: I com a senyora gran, que ja estic... Jo ja estic encarada a ser senyora gran i ben orgullosa, vaig aprofitar el cap de setmana, com que no vaig sortir. Sí. Nena, tinc la casa endreçada.
0: Oh!
1: El que no està escrit. O sigui, he endreçat papers de fa 5 anys
0: Febrer,
1: i no m'enteixo.
0: Febreret, molt bé.
2: Home, ara ja podré venir a casa teva.
1: Ara podràs
2: perquè
1: venir.
2: Perquè l'últim cop em va dir, espera, que he d'ordenar i al final vaig dir, igual, vine a tu pris cap a casa. Meva, que havíem de treballar.
0: És veritat que fa vergonya obrir la porta i que casa teva sigui com una mena de túnel del terror.
1: No us penseu que visc en una jungla, però ja sabem aquelles coses, saps?
2: Això m'ho han inculcat a casa. Vull dir, a mi casa meva ha d'estar ordenada. I no és una jungla, però si ve algú... l'he deixat més neta de lo normal.
0: Un gran parany, que això no sé si algun dia ho podeu fer de tema o ja ho heu fet,
1: sí.
0: és això, per ordenar la casa, convidar gent. Si ets com
1: tu
0: dius... Em poso un sopar, allò, tinc la casa de potes en l'aire, perquè sé que llavors...
1: Allò, no perquè vulgui veure la gent.
0: No, exacte.
1: Per endreçar la casa.
2: O sigui... I que després marxa la gent i torna a estar feta
1: una merda
2: la casa, però és igual.
1: Sí. En fi.
0: Endavant tot. A veure, què porteu avui? Qui comença?
2: Jo mateixa.
0: Qui, Candela?
2: Veure. Mira, no s'ha parlat prou de dos homes que van creuar l'Atlàntic amb un Volkswagen Passat del 87 i un Ford Taurus, Taunus, no?, que és una altra marca, Taunus del 81. Clar, quan penses en creuar l'oceà Atlàntic, pensem en vaixells, velers i avions, òbviament, però no amb dos cotxes i encara menys... això es va fer pensant en el 1999, però va passar de bo. Es deien Marco Amoretti, els protagonistes d'aquesta història, i Marcolino De Candia, dos aventurers italians que van protagonitzar doncs, una de les gestes més insòlites del segle XX, creuar l'Atlàntic des de Canàries fins a Martinica, al Carib, en dos cotxes adaptats per flotar.
1: Quina mandra, ara,
2: molta
1: això,
2: mandra.
1: Pensant fer aquesta gesta.
0: I si et passa un banc de balenes o de
2: marges? És que els hi va passar coses. La idea no va néixer com a repte esportiu, ni una excentricitat mediàtica, sinó amb la voluntat de fer realitat el somni del pare d'en Marco, en Giorgio Moretti, que durant anys havia imaginat la possibilitat doncs, de convertir un cotxe en una embarcació capaç de navegar grans oceans, perquè clar... Podries navegar a la piscineta de casa, però ell volia creuar un oceà.
0: I no el Mediterrani, sinó, clar, estem parlant ja...
2: Que el Mediterrani... A veure,
1: és la piscineta de casa.
2: És la piscineta de casa, exacte. Doncs en Giorgio Moretti era una aventura incansable i, per què no dir-ho, també un pèl esbojarrat. Mm. Amb 20 anys ja va deixar els estudis, va agafar una moto i va començar a donar la volta al món, de sabent, òbviament, les expectatives que tenien els seus pares sobre ell. I després, amb 35 anys, va creuar el desert del Sàhara amb un parapent arrossegat per un cotxe. Vull dir que ja apuntava maneres al senyor. sí.
0: Per apenas arrossegat per un cotxe.
2: I va creuar el desert del Sàhara. Llavors, arriba l'any 1978, amb 45 anys, i es proposa doncs, convertir un cotxe en una embarcació capaç de navegar grans oceans. Per aconseguir-ho, va adaptar, en aquell cas, un Volkswagen escarabat i va omplir de poliestirè a l'escarabat perquè pogués flotar. El va batejar amb el nom d'Automare i es va llançar a l'Atlàntic, sortint des de les Illes Canàries, però l'aventura li va durar poquíssim perquè la policia espanyola, la Guàrdia Civil, li va dir... Què fas aquí?
0: Oh, m'encanta! Sí. No perquè hi ha al cap d'unes milles o el que sigui...
2: No es va amagar i les autoritats li van dir però què és aquesta embarcació?
1: No està homologat
2: per aquest tipus.
1: Mira que passa droga pel món i aquesta no la troben. Veure, i aquest xic sí que el van trobar, tu.
2: Això anava... Vull dir, depenia de les corrents marines, anava poquet a poquet, saps què vull dir? Llavors, en Giorgio no va perdre l'esperança, però, de repetir algun dia la gesta, i el 1999, però, li van diagnosticar un càncer molt agressiu. Llavors, el seu somni semblava, evidentment, condemnat a quedar-se en idea, però no va ser així, perquè els seus tres fills, entre ells el Marco Amoretti i un amic d'aquest, van decidir, doncs, intentar-lo convertir en realitat. Mm. El seu pare no podia fer el viatge, però almenys veuria com els seus fills i aquest amic el feien. Així que van comprar dos cotxes ells, el que us deia abans, el Volkswagen Passat del 87 i un Ford Taunus del 81. Taunus o Taunus? Jo no ho sé. Era un Ford del Taunus del 81. Al final, Taunus.
1: És que amb cotxes
2: no hi entenc gaire. I els van transformar...
0: Jo també,
2: veus? Passa això, no? Els van transformar de dalt a baix. Els van buidar per dins, els van segellar, reforçar o els van tornar a omplir de polestirè, els hi van posar unes veles i van habilitar uns espais mínims per dormir. Llavors, el 4 de maig del 99, de matinada, i ells sí, esquivant la Guàrdia Civil...
0: Això t'anava a dir, van ser més vius.
2: Home, van dir si el pare no va poder sortir, nosaltres ho farem de matinada i amagats. Els quatre nois van sortir de l'illa de Palma de Gran Canària, els van lligar en un principi els dos vehicles amb una corda i carregats de menjar, un telèfon per satèl·lit, bateries solars i un dessalinitzador per l'aigua, per transformar l'aigua del mar en aigua potable.
0: Un telèfon només?
2: Un telèfon.
1: Bé, imagina que perds el carregador.
2: És que... enmig del mar. Van posar rumb a les Amèriques. Doncs des d'aquell moment depenien, evidentment, només del vent i les corrents marítimes. Una autèntica bogeria, sí, perquè has d'entendre que aquests nojos no eren mariners. No en tenien massa... Tenien quatre
1: bojos
2: nocions.
1: Bojos eren aquells nois. Home. Folls.
2: Què passa? Que al cap d'un mes de la seva partida, en Mauro i el Fabio, que són dos dels fills d'en Giorgio, van abandonar la travessa. Òbviament, les dures condicions del viatge, els marejos constants que patien
1: i greus problemes
2: d'estómac els van obligar a retirar-se.
0: Però on es retiren? Perquè, clar, al mig, a quin punt estaven?
2: Això no he trobat les coordenades.
1: Es retiren enrere, llavors?
2: Va venir un helicòpter. Pensa que portaven el telèfon satèl·lit i van dir, nosaltres retirem, i els van rescatar. Però el Marco i el seu amic, el Marcolino, van decidir que ell sí que continuava la travessia. Pocs dies després, però, es queden sols perquè... es queden completament incomunicats. Una filtració d'aigua al cotxe deixa el telèfon per satèl·lit malmès.
0: És que això de portar només un telèfon...
2: Un telèfon malament.
1: Ja ho has
2: dit tu. I es perd tot contacte amb ells. Desapareixen del mapa. Van ser dies molt durs, sense el telèfon, corrien el risc de ser embestits per algun patrulier, per algun vaixell gran que no... Clar, no podien avisar.
1: Però ningú sabia que eren
2: clar,
1: allà.
2: Ningú sabien que eren allà. El Marco registrava tot el que vivien en un diari. El Marcolino diu que intentava passar les hores meditant. Van estar a punt de convertir-se en carn de... Bueno, amb el dinar d'un tauró que passava per a prop. Mm. I segons explica el mateix Marco, això ho explica el mateix Marco, això del tauró. I aquelles setmanes en què van estar incomunicats, la premsa italiana deia d'ells el silenci de l'Atlàntic, perquè la premsa italiana sí que seguia tota l'aventura el que es podia. Mm. 5 de juliol, el telèfon per satèl·lit torna a funcionar.
0: De cop i volta
2: es va recuperar. Suposo que es va aixugar. No. El van deixar al sol?
1: No, el van posar amb un tàper amb arròs. Llavors, perquè...
0: Ah, clar, és veritat que... Sí, les receptes de la mami que ajuden a que torni a reflotar, posar-lo en un congelador.
2: Mira,
0: sí.
2: Ells flotaven i van reflotar el telèfon per satèl·lit. I per fi es poden comunicar amb casa seva. Diuen que estan bé, que continuen fent canvi cap a les Amèriques, que no es rendeixen.
0: Això és inspiració divina, o un raig.
2: És un miracle. El que van aconseguir aquests nois és un miracle. Però la mare del Marco no li diu que el seu pare, en Giorgio, ha mort fa pocs dies, mentre estaven incomunicats. Prefereix no dir res d'això, perquè amb ells encara els hi queda una mica de trajecte, la travessia continua sent molt dura i no els volen desanimar ara que poden estar ara que han recuperat el telèfon per satèl·lit. Mm. El 25 d'agost, en Marco i en Marcolino es topen amb una tempesta tropical, l'Emily, tot i que l'esquiven, és a dir, no es topen de ple al mig de la tempesta, amb l'ull, perquè és que si no, no ho expliquen tampoc. Clar, clar. I finalment, després de 119 dies d'haver sortit de Palma de Gran Canària i uns 4.700 quilòmetres recorreguts, comencen a veure ocells, perquè ja estan davant de la illa de Martinica, mm. i el 31 d'agost de 1999 hi arriben. I va ser allà on va ser on van saber que el Giorgio, el pare de, del Marco, havia mort. La mare del Marco, aleshores sí, els hi va dir la notícia i diu, mira, i el Marco va dir, mira, el meu pare mai sabrà que jo vaig arribar, però jo sé que he complert el seu somni, per tant jo continuo sent molt feliç d'aquesta fita. Tot està superben documentat amb fotografies i algun vídeo personal, i de fet actualment els seus dos protagonistes tenen una pàgina web on expliquen que estan buscant fons per invertir, per convertir l'aventura en un docuficció, en una espècie de documental.
1: Sí, perquè no la tornen a repetir, no?
2: No, home, no. Home, no. Volen explicar, doncs, això, no? El viatge, la dimensió humana i emocional d'aquesta decisió que van prendre, tan il·lògica.
3: Però quan van tardar, al final?
2: 119 dies.
3: 119 dies.
2: 119 dies.
3: És que és molt de temps, eh?
2: Home, i allà al mig, amb un... Bueno, és que no sé. Tu veus les imatges, busqueu-ho, perquè les imatges al·lucines com van sobreviure. Què passa, però? Molt poques productores s'han interessat pel seu projecte, ja sigui per l'absurditat que pensen del projecte, o fins i tot de la incomoditat de l'aventura. Perquè, clar, si pares a reflexionar, creuar l'Atlàntic no és un joc, i milers de persones creuen moltes vegades amb embarcacions molt penoses, mars molt complicats, per buscar vides millors. Llavors, fins en quin punt donar bola a aquesta aventura? Sigui com sigui, jo crec que no s'ha parlat prou.
1: En aquesta vida,
3: no, home, quantes pel·lícules s'han fet amb aquesta temàtica de... amb una petita embarcació, em vaig atrevir a donar...
2: Doncs mira, productores del país, del món sencer, si ens esteu escoltant, aquests nois encara estan buscant... Van creuar l'Atlàntic, però estan buscant productores per explicar-ho.
3: Doncs mira, no ens donis idees, perquè jo crec que s'hauria, sí, o i tant, almenys de provar.
1: Clar.
3: Clar, no sé, és veritat, com has de fer l'embarcació i gravar, i que, clar, bueno...
2: Clar, volen un docuficció, per tant s'ha de recrear una part, i l'altra part, hi ha moltes coses gravades, la premsa del moment ho va treure, vull dir, podries arribar... Hi ha material. I amb l'història del seu pare, abans, que també va gravar molt de material seu fent les aventures, i al final tot ve de part del pare. No, bueno.
1: Candela, truca'ls tu i fes-los un truc i digues que agafes tu
2: no
1: la producció.
2: No vols ser mi, que ho fem juntes tot últimament?
1: Si milloro del refredat, t'aviso.
3: Allà seria permanent, no?
1: Diguéssim, al mar, diguéssim. Quin horror.
2: A veure.
1: Doncs, Garolera, sí, jo no et porto cap superaventura, però sí que et porto un tema que, clar, doncs el Marco i el Marcolino, no sé com s'ho devien fer, perquè avui us vinc a parlar, sóc vinguda a parlar-vos del paper de vàter.
2: Home!
1: Vull dir que...
2: Ho devien tirar al mar directe, no?
1: Veus, jo ja només per això... No sóc feta per aventura. No sóc feta per aventura.
3: Però no et veig tant, tiquismiqui, sí?
1: No, a veure.
2: A veure, obert la caixa de Pandora.
1: No, perquè ara, tiquismiquis, que sou aventureres vosaltres.
3: No, però...
1: Jo, porteu-me un dia a la muntanya, una estona, però després torneu-me...
3: És això de dormir en un refugi, fer bivac...
1: Ja ho he fet, això. Ja ho he fet.
2: Etapa passada.
1: De jove ja ho vaig fer. Ja he anat de càmping...
3: Home, de càmping,
1: ja he anat a refugis sense neu, eh? A la Bossara. Però que fotia molt de fred i diuen que hi ha fantasmes per allà.
2: Vas veure algun o no?
1: No, però, hòstia, els monitors ens van fotre un ensurt.
2: Home, és que...
1: Saps? Vull dir, he fet ràpel... He fet escalada...
2: Se'n recorda, de totes les aventures.
3: Sí. Que per això no... Bueno, és a dir, ara ja sé tot que el tema no anava per aquí, però...
1: Menor de 18 anys, ja ho vaig fer, ho vaig provar...
2: Vols dir que vas fer les 18 anys i vas dir, ara ja s'ha acabat la
1: hora. Ara toquem de peus a terra i vivim la vida normal,
3: no? La gràcia és que els 40, 50 són els nous, no sé, és a dir, els antics 18 anys. Ens poden renovar, no passa res. No passa res, Anna.
1: No sóc aventurera. Però què fas tu?
2: No estava a la labor.
3: No, jo dic molt i no faig res.
1: Ah, però, és que clar, però... aquí... La Candela esquia, per exemple,
2: ui,
1: fa aquestes
2: però
1: coses...
2: Però para de comptar, eh?
1: Va amb moto, jo vaig amb moto.
2: A mi em pots portar a bivac, però un dia, que l'endemà em farà mal l'esquena i dos no et repetiré.
3: Però això és no tancar la porta, almenys. No. Si algú t'ho proposa, ja està.
1: T'estimo
3: molt i et respecto molt. A veure.
2: Pensant que et falta una aventura per fer.
3: Què dius del paper de vàter?
1: Jo accepto una aventura si hi ha paper de vàter. O sigui, policia, però el paper de vàter, endavant. I per què us parlo d'això avui? Doncs mira, fa uns dies en aquesta mateixa casa, la Marina Arbós deia això al Món Arracó.
4: Punt final al debat. Així s'ha de col·locar el rotlle de paper de vàter.
5: Que caigui per davant o que caigui per darrere, aquesta seria la qüestió. Doncs bé, els dibuixos del disseny incorporats a la patent original registrada al segle XIX confirmen que la manera correcta i eficaç de col·locar el paper higiènic és caient per la part frontal. I punt.
1: Caient per la part frontal. A veure,
3: Per quina resposta també? Per què no diu per davant o per darrere? Caient per
1: la frontal, sí, clar.
3: No?
1: Però no vull rajar dels companys, no. Pobre. Però
3: també estimem molt a la Marina Arbós,
1: sí,
3: però clar.
1: Encantadora i millor professional. Caiem per la part del davant. I tampoc voldria rajar, és una notícia recurrent que va sortint de tant en tant, però que a mi m'encanta. I avui us he portat aquí les fotografies d'aquesta patent, que això per la ràdio es veu molt bé, busqueu-ho a internet,
3: fantàstic,
1: que ja es veu que cau per la part del davant. Penseu que, clar... ara, tota aquesta gent que va a refugis o que es queda enmig de la muntanya, que tal, ja ho sabrà. O sigui, no sempre tenim paper de vàter a mà i, de fet, és un luxe força recent, eh? La gent en el passat s'aixugava amb esponges, els antics romans compartien esponja per aixugar-se el cul.
3: Però abans l'havien netejat. Abans de compartir, no crec que passis el marron mai més ben dit.
1: Amb una aigüeta, xic-xic.
3: Sí, que et quedi així una mica, sí. Que agafi. Que agafi l'aigua.
1: Sí. Passaves amb pedres, això ja... Qui ho ha fet ara? Doncs estàs un dia... Home, doncs si estàs enmig del no sé on.
3: Abans fulles que pedres.
1: És el que anava a dir, Fulles
3: jo
1: també.
3: Jo crec que si estàs al bosc no tens res més.
1: Gespa, conquilles de musclos, o sigui, el musclo ja... Saps?
3: Va, home, va.
1: Que sí.
3: Sí, això...
1: Que sí.
3: No, això...
1: El nieto m'està fent com... Sí. On vas? On vas? Sí. Havies d'anar amb cuidado. No fas... Sí.
3: Bueno, quan facis l'aventura aquesta, quan es fas el del docu-sèrie que dèiem abans, doncs...
1: Sí.
3: Home, mira, la del mar encara...
1: És que... Hi havia gent amb caler que feia servir plomes d'oca, si tenies molts diners. Ah, això sí que li agrada al nieto, plomes d'oca.
3: No, no compro, tampoc.
1: I clar, llavors va arribar el gran moment del reciclatge... aquesta és la casa d'un gran diari, de La Vanguardia. Quanta gent
3: no
1: haurà reciclat.
3: No.
1: Home,
3: no.
1: el meu padrí, que el cel sigui, quan no hi havia paper de vàter a casa seva, ell, subscriptor de La Vanguardia de tota la vida, a la que t'havies llegit el diari...
3: No, però molt bé, ja, de 15 dies enrere.
1: Sí, home, sí.
3: Clar, és que abans s'aprofitava.
1: La Vanguardia o el que fos, clar.
3: Sí,
1: i aleshores, amb un ganxo al lavabo, doncs tu anaves posant allà els retalls de diari i vinga, t'anaves aixugant.
3: Home, jo m'havia arribat a llegir tot el diari, totes les revistes, també, no al lavabo, sinó quan fregaven el terra,
1: sigui
3: el caminito de baldoses amarilles,
1: sí.
3: Igual. Vull dir, se reprofitava tot. Però això què? Llavors,
1: això...
3: les pàgines interiors van més bé? És a dir, la 23 o la 25, que no pas la portada, no sé.
1: Quan hi ha els mots encreuats, per exemple...
3: Sí, l'horòscop, aquelles són les bones.
1: O les revistes bones, que tenen un paper...
3: De pallos,
1: sí, però el paper coixer, és més complicat.
3: Va més bé.
1: Clar. Llavors, 20 anys després, el 1879, hi ha un altre fabricant, un senyor anomenat Walter Alcock, que prova sort a la Gran Bretanya, i aquesta vegada sí que ho fa en paper de rotlles. I el moment tampoc acaba de ser l'adequat, fins que arriben...
3: A veure...
1: Dos germans que ho revolucionen tot, de cognom es diuen Scott.
3: Home.
1: Són l'Edward i el Clarence Scott. es troben en el moment adequat, en el moment precís. Estem parlant de la dècada del 1880.
3: 1880?
1: Tan tard? Sí.
3: Però jo he pensat que molt d'hora. Que no s'instauri bé el paper de vàter fins al 1980, jo aquí ja hi era,
1: Però que els nostres avis, i jo crec que potser fins i tot mons pares en algun moment han fet servir paper. Pregunta a casa teva.
3: Tinc una conversa
1: Candela.
3: Aquesta nit amb els meus pares.
1: Que, clar, vull dir, us penseu que això és de...
3: No, els avis,
1: de
3: fa però
1: molt?
3: No. Jo crec que...
1: Aquest senyor, sobretot en hotels, restaurants, i a llocs així com una miqueta més de luxe, comença a triomfar. I què passa? Que al final els Scott saben crear el packaging perfecte. En lloc d'oferir aquests paquets de 500 fulls de paper, venen els papers en petits rotlles, agafant la idea del senyor de la Gran Bretanya. Fan un mix, neix neix Scotex i el 1972 es fa el primer anunci patrocinat per Candela Figueres amb el gosset d'Scotex.
3: Vaixell de guau-guau, no?
1: Amb el gosset, d'Scotex. Llavors, hi ha aquesta gran pregunta que divideix famílies, el procés deixa't estar, el que divideix famílies és el que deia la Marina, per davant o per darrere, com posem el rotlle, segons la primera patent és per davant, perquè diu que redueix el risc de fregar accidentalment amb la paret amb els dits i, per tant, transferir possible brutícia i germans, fa més fàcil de localitzar visualment i d'agafar el final solt, saps? Vull dir, no has d'anar tan enrere. Dona la possibilitat que hotels i altres llocs amb banys públics puguin plegar el darrer full del paper higiènic per mostrar que la cama està neta. I és generalment la direcció pretesa de veure per la marca fabricant. Vull dir que volen posar-ho
3: així. Però ara, de veritat, si penseu un moment, com ho teniu a casa?
1: Jo...
3: Jo damunt de la tapa del vàter.
1: Jo també.
3: Clar, això és
1: jo no tinc ni dispensador.
3: La cisterna, més que la tapa, la cisterna.
1: No tinc ni dispensador.
3: Sí, sí.
1: Però com ho tens tu?
3: Jo crec que clarament... És a dir,
1: de cara a la paret?
3: No m'hi fixo.
1: Garolera.
3: No m'hi fixo. Allà també hi ha molt moviment, perquè entre els fills i tot, però segur que moltes vegades està mal posat. Estic convençudíssima, eh?
1: A veure, aquí no tallem les ales a ningú. Si tu vols posar de l'altra manera...
3: M'hi fixaré el proper dia que vingueu, us faig una petita ja...
1: Volem foto.
2: Jo trobo més important que estigui per davant i per darrere, que està molt bé, és si el tens ben enganxat a la paret, és a dir...
3: Va arrossant, també.
2: No, però dic, el dispensador, depèn de com estiguis, si t'has de girar molt per agafar-lo de la paret... A mi em trenca l'esquena, això.
3: No, vas de
2: jo
3: tenir
2: no puc
3: costat,
2: fer aquesta torsió.
1: Hi ha alguns lavabos de restaurants o de bars que, hòstia, has de tenir, has de tenir un braç de 2 metres, això, no?
3: Però la teva tècnica de darrere del
2: això està
3: de la
2: bé, perquè ja...
3: No, això també és un moment, em trenco la cadera, no? Perquè està...
2: No, perquè ho tinc molt a prop. Vull dir, és el braç. Sembla, és un braç, com, saps? Un braç mecànic.
1: Un braç mecànic que va buscar, bueno, això.
2: També et dir que si no el meu gos se'l menja.
3: Ah, clar, bé.
1: Bueno, és gos d'Scotex? Quins són?
2: No, és el gos que s'ho menja tot.
1: És Golden Retriever? No, els d'Scotex són Golden...
2: Crec que sí, que és un labrador, no?
1: Labrador.
2: Però ja tampoc...
1: Poco mordedor, no ho sé. No, ja no sé.
3: Però queden monos, eh? A mi m'agrada.
2: Queden molt monos, sí.
3: Queden allà posadets.
1: Sí, són monos, són monos. Diuen que són els millors gossos per tenir...
2: Són molt familiars.
1: A casa amb nens.
2: Són molt familiars, sí.
1: Jo per això no en tinc, d'aquests.
3: Bé, em sembla que amb aquesta afirmació contundent hem de començar a tancar la secció d'avui. Veig que estàs molt això, que la febre, no sé, torni a posar lloc o alguna cosa, eh?
1: No sé, mira...
3: Perquè et veig com, no sé, molt, molt brusca ara mateix.
1: Jo no, sí, mira, és que... Jo en realitat sóc així. Quan em trobo bé, faig veure que sóc simpàtica. Però quan no em trobo bé, sóc així, de veritat.
3: La malaltia és l'essència.
1: Ha sortit el meu jo, de veritat.
3: Doncs va, noies, això cura't molt. No sé, és a veure si pots fer aquest cap de setmana i et recuperes, i tu, Candela, intenta depar-te't de
2: l'anatís. Depar-te 2 dies.
3: Si de cas.
1: Fuig, Candela, fuig, ara que pots.
3: Doncs gràcies per compartir també un dia més el que no s'ha parlat prou amb l'Anna Priscila Magrinyà i també amb la Candela Figueres. Adéu-siau, bona nit.
6: Són les 9. Actualitzem a aquesta hora la informació. Jordi Casals, bona nit.
7: Bona nit.
6: La Guàrdia Urbana de Barcelona ha arrestat una persona a prop de l'origen de l'incendi forestal a Collserola.
7: La Guàrdia Urbana l'ha traslladat a les dependències policials a l'espera de què digui la investigació dels agents rurals que estan fent per determinar la causa del foc. Els bombers han donat per estabilitzat, mentrestant, l'incendi, ho ha explicat l'alcalde accidental de Barcelona, Albert Batlle.
8: El foc en aquests moments està en fase absolutament estabilitzada, queda que era algun focus molt secundari, per tant, doncs, esperem que en els pròxims minuts això es pugui donar per extingir. A partir d'aquí, doncs, analitzarem les causes, el punt concret d'inici de l'incendi i, arribat al cas, les responsabilitats respecte a com s'ha pogut originar aquest foc.
7: El foc ha cremat unes 10 hectàrees i a aquesta hora ja s'ha desconfinat el barri de Can Caralleu.
6: Experts en transició energètica no descarten que es pugui allargar la vida de les centrals nuclears catalanes si no es fan els deures abans del 2030.
7: Després que avui el govern espanyol hagi donat llum verd a mantenir l'activitat a la central d'Almarat, a Càceres, durant els propers 3 anys, els experts creuen que a Catalunya també hi podrien haver ajornaments com a Extremadura. N'ha parlat el 9C, el consultor en comunicació de projectes d'energies renovables, Jaume Morrón.
9: Veurem, dependrà tot de si a Catalunya i a la resta de l'Estat també som capaços de fer els deures de la transició energètica per aconseguir electricitat més segura i més barata, que avui en dia és la renovable, la fotovoltaica i l'eòlica.
7: El Ministeri de Transició Ecològica ha decidit finalment allargar fins al 2030 la vida de la central del Marat, Extremadura. La planta havia de començar a tancar l'any que ve, però l'executiu ha fet marxa enrere.
6: A Barcelona, el barri de Gràcia ha arrencat ja la seva festa major. Joan Puig.
10: El pregó de les festes de Gràcia ha donat el tret de sortida oficial a la festa major a una plaça de la vila plena de veïns i amb molt ambient. El pregoner, el periodista i historiador Vicent San Clemente, ha reivindicat, entre altres coses, la identitat del barri de Gràcia i ha reclamat que el barri continuï sent dels graciencs. També ha posat l'habitatge al centre del discurs, demanant més habitatge públic i més implicació de les administracions. Ara els 23 carrers guarnits s'ompliran també de festa i de gent del barri, que durant tota la setmana sortirà al carrer per celebrar la festa major.
6: I Nil, quin temps farà demà?
11: Doncs els ruixats que tenim actualment a punts del Berguedà i el Solsonès s'aniran desfent al llarg de la nit. Continuarem tenint una nit força càlida al litoral central i també sud, i al llarg de demà al matí ens arriba un canvi de temps que el que farà és que durant el cap de setmana la temperatura vagi baixant lleugerament. Sobretot durant les tardes, sobretot demà dissabte, és quan haurem d'estar atents, perquè podem tenir tempestes localment intenses, més extenses que els dies anteriors, i que poden anar acompanyades localment de calamarsa, pedra i fortes ventades.
6: Gràcies, Nil. Bona nit.
11: Bona nit.
6: I als esports, Pau Bonastre, bona nit.
12: Hola, bona nit.
6: Què fareu, el tu diràs?
12: Doncs parlarem de les declaracions de Frenkie de Jong, que avui ha parlat per iniciativa pròpia i ha carregat amb duresa contra els mitjans de comunicació que, segons ell, han publicat informacions per perjudicar la seva imatge. De Jong, a banda, continuem molt pendents de les carpetes obertes del mercat de fitxatges. N'hi ha una que es tancarà aviat, la de Ferran Torres. Ahir explicàvem que Barça i PSG han acordat la venda de Ferran. El futbolista valencià està volant aquesta hora cap a París. Demà revisió mèdica i, per tant, l'anunci oficial és qüestió d'hores. Justament farem una trucada per saber com rep a París l'arribada de Ferran, i farem tertúlia amb el Frederic Porta, el Carlos Martínez i el Martí Molina.
6: Gràcies, Pau. Sentirem el tu diràs. Els del 9C ho deixem aquí i tornem dilluns a les 8 del vespre. Bon cap de setmana.

0: sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som u. RAC1.
1: Merda, que algú els avisi. Que hi ha un tauró a l'aigua!
2: Un tauró, un tauró!
3: Per favor, sortiu de l'aigua!
4: Fora!
3: Au! Au!
5: Traieu aquell nen, que s'acosta!
6: Ràpid, nadeu, nadeu, tothom fora, va, va, va!
2: Quins nervis, socors!
3: Ah, heu picat, que era de mentida l'aleta!
0: Així sona l'estiu a RAC1.
2: Estadella, et pelaré.
7: Vale, Montse, corre, tu ves per allà, jo persegueixo per aquí, agafa'l!
3: No, no, pareu, pareu, pareu! Oh, que era una broma!
0: RAC1, tots som un milió. RAC1. Aquest diumenge el Barça juga a RAC1. A 4:45 de la tarda, Basilea-Barça. El tercer compromís de pretemporada del conjunt de Hansi Flick. Viviu el partit des d'una hora abans a RAC1 amb Jaume Molló, Xavi Puig, Marta Ramon com a enviada especial a Suïssa i els comentaris d'Albert Blayer. I després, les estrenes a la Lliga de l'Espanyol i del Girona a partir de les 7 del vespre. Aquest diumenge a 4:45, Basilea-Barça. Aquest diumenge torna el Barça a RAC1. El Barça juga a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
8: RAC1. Tots som u.
0: La repesca. Amb Marina Arbós.
9: Bona nit, què tal? Com esteu? Això és La Repesca, un programa en què recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC1 i amb el vostre permís també algun altre contingut d'anys enrere. Des d'ara i fins a 11:15 tindrem ABBA, avenços de l'automoció que, tot i que ho sap molt poca gent, han liderat dones, i una tertúlia de patates. Ahir va fer 50 anys de la mitiquíssima Dancing Queen d'ABBA. Per això avui recuperem la secció que va fer en Guille Milkyway al món a RAC1 quan va fer 50 anys de l'estrena del disc Waterloo. Això va ser l'abril del 2024. Amb ell vam aprofitar la vinentesa per repassar també les grans cançons del grup suec.
10: Molt bé.
11: Ja, ja, ja. Què tal, Guille? És que estem parlant del pas dels anys, amb l'evolució de la vida. Amb l'evolució de la vida musical. Sí, és veritat, és a dir, en coses com aquestes veus perfectament, Guille, amb els 50 anys del Waterloo. Te la veus del pas del temps, del pas dels anys.
12: Bueno, sí. I això encara, però és aquella cosa de... Quan és una cançó... Perquè Waterloo probablement... Clar, tu no, el teu cas...
11: No, acaba la maldat. Acaba la maldat sense por.
12: Però no, cas que vull dir que quan una cançó ja la teva adolescència la recordes, diguem-ne, ja no és una cosa contemporània...
11: No, no és la meva adolescència, la meva infantesa. T'ho recordo, també. No. Clar, l'adolescència, si comença als 14-15 anys, encara en faltaven uns quants per arribar.
12: Doncs això. No, però que encara és més bèstia quan de cop tenies 20 anys i ara et diuen, mira, fa 30 anys de...
11: Perdona, saps què comença a notar amb l'equip del programa, per exemple? Que quan tu tires una cançó un 4:15 que fa 10 anys, o de fa 15...
12: És d'ahir.
11: Bueno, no, ells estan pànic, molt... Estan cooptats, sobtats de que, ostres, dius, uah, o una cançó de fa 25 anys, que tu ets petit.
12: Sí. No, però això dels 10 tens raó, perquè si em fa 10, és ahir.
11: És ahir, i en canvi...
12: I no.
11: Sí, clar.
12: No, és una putada. Bueno, en aquest cas...
11: Et puc preguntar una cosa d'ABBA? Sí, aviam, per exemple, per què creus que ABBA... Que gairebé és com un incunable musical en aquests moments. Té molt a veure les pel·lícules que han fet...
12: Mira, començaré pel final de tot, que tenia aquí en el meu guió, però ja que hi som i ja m'ho preguntes, això, i crec que era en aquest programa, ho va resumir perfectament l'estimat Tinet Rovira.
11: Sí?
12: I no sé si tu ho recordaràs, però aquell dia, ell, a l'hora de parlar d'ABBA, jo crec que feia l'anàlisi, diguem-ne, del business... vull dir, més adient i més acurada del que és ABBA. Ell va dir quelcom semblant a que ABBA havien estat el grup musical que millor havia sabut monetitzar el seu talent.
11: Uh-huh.
12: I és cert. Vull dir, la carrera d'ABBA són 8 anys.
11: Només?
12: Són 8 anys, només.
11: Hosti, veus? Primera sorpresa. I... Primera sorpresa del dia. 8 anys només el regnat d'ABBA, per entendre's.
12: Efectivament. I les anades i tornades... han estat molt importants, perquè de fet aquell àlbum que tothom recorda, que és ABBA Gold, que és aquell disc recopilatori, aquell disc diria que és del 91 o 92, i allà ABBA van tornar a patar-ho tot, vull dir que van ser número una altra vegada a les llistes americanes, les llistes angleses, tota Europa, per suposat. Després el musical, després la pel·lícula, després l'altra pel·lícula, després aquella tornada amb el show que encara es fa pràcticament a diari a Anglaterra del concert virtual, i que probablement després girarà per tot arreu del món durant 10 anys més. Vull dir que aquesta cosa de perdurar de manera... d'estar permanentment a la memòria de tothom, ja no és a la memòria, vull dir que és una cosa present, vull dir que ABBA, avui parlem perquè fa 50 anys d'això, però molts cops hem parlat en aquest programa perquè passaven coses al voltant d'ABBA, perquè s'estrenava no sé quina pel·lícula, perquè hi havia un musical, perquè ara tornen i fan aquesta cosa virtual, perquè hi ha un disc que no sé què. Llavors aquesta capacitat per exprema, diguem-ne, el negoci és única, jo diria que és estel·lar. Ara bé, jo com a complement aquell dia hi diria el mateix, això només se sosté si tu tens un bon grapat de cançons estel·lars, de cançons pop estel·lars, que es queden de manera fixa en aquesta memòria col·lectiva. I això no vol dir que la carrera d'ABBA estigui plegada, vull dir, allò que tots els àlbums són or, perquè és exactament el contrari. O sigui, jo penso que no hi ha ni un disc d'ABBA que sigui
11: rodó,
12: ni un. Més aviat et diria tot el contrari. El que passa és que, què passa? Que enmig de tota aquesta cosa que són més aviat cançons mediocres, moltes dels discos d'ABBA, hi ha a cada disc dues o tres cançons llegendàries.
11: Per tant, per entendre'ns, han sigut, per entendre'ns, ha tingut molt a veure, per tu, o sigui, pel que interpreto, que han fet un meravellós àlbum recopilatori. O sigui, la seva vida és un gran àlbum recopilatori.
12: Totalment. I això... va en la línia una mica del que diem sempre. Aquella pregunta que tu fas moltes vegades quan venen músics aquí, artistes, no? I dius, bueno, això d'avui dia dels singles, no? Això que ja no donem importància... Clar, ABBA realment és un grup molt contemporani en aquest sentit, no? Vull dir, perquè ha fet la seva carrera a base de cançons increïbles, de cançons pop rodones, vull dir, allò de la gran cançó pop que molts músics passen una vida sencera, artística, intentant trobar, doncs ABBA n'ha fet...
11: Avui a un quart de set del matí hem punxat la cançó que anava a la cara B del... Clar, perquè ara, clar, hi ha molta
12: gent... De Waterloo,
11: De Waterloo, clar. Sí. A la cara B de Waterloo, perquè molta gent es pensa que abans els discos anaven com ara, que és una,

0: complicada.
1: Bé, bueno, anem a parlar de, no, comencem... de la percepció del Guillem Ilkay sobre ABBA.
0: La meva percepció d'ABBA està totalment condicionada per una única cançó que fa que sempre els hagi tingut una estima que probablement sigui superior a la que hauria tingut si aquesta cançó no existís, no?

0: probablement aquesta seria la cançó, no sé si estàs d'acord, Guille, que més uniria a molta gent, no? Com la millor d'Ava o no?
1: Hi ha de tot, perquè és el que diem. Ava d'aquestes potser en té 5 o 6 que crearien conflicte per decidir quina, no? Allò de la gent, quina és la millor cançó del grup. Però no en serien 15. Saps el que et vull dir? Sí. Que quan parles dels Beatles i dius, quina cançó és la teva preferida dels Beatles? La gent de cop em podrà dir com 40 o 50 cançons i costarà que ens posem d'acord. En Baba, poder costarà que ens posem d'acord, però la cosa es reduirà poder a 5 o 6 cançons. Sí que és una d'elles. Vaja, és una cançó que fa somiar. Per mi sí que és la cançó pop perfecta. Parlava d'aquest viatge, que a l'hora d'escoltar aquestes cançons dius, hòstia, aquest grup és un grup estel·lar, que també t'he de dir que aquesta credibilitat s'ha anat construint al llarg del temps.
0: Clar.
1: Vull dir que t'agradava Ava fa uns quants anys, quan era xiquitita sonava a totes les discoteques de Menorca, allò amb l'Octoberfest etern, poder millor que no ho diguessis.
0: No.
1: I ha costat força anys, sí. I allò del plaer culpable dels anglesos, del guilty pleasure, encara s'arrastra una mica fins avui dia. Ara ja no costa tant, ara potser passa al revés, no? Que dius, home, la majoria d'excusava són un horror i potser t'acribillen. Però, home, parlar de viatge, d'una cançó, perquè, clar, si escoltem una mica els previs, el pre-Ava, i les coses que estaven fent, que això no passa, per exemple, quan parles d'Elton John, que dius, Elton no. John ja des de que tenia 16 anys estava fent unes coses que dius, home, ja es veia que aquí... En el cas d'Ava, no sé, mira, un dels grups que tenia un dels membres d'Ava, Benny Anderson, era aquest.

0: Bueno, això són els Hep Stars. En alguns entorns se'ls anomenava els Beatles suecs. Potser...
1: Era una mica, no?
0: Un pèl exagerat. Sí. No feia veure, escoltant això, que al darrere hi hauria un músic que petaria i que posaria... No? Creuria un daltabaix al business musical mundial. Els previs de Björn Ulvaeus, l'altre membre masculí d'ABBA, podrien dir que són potser encara un pèl més infernals?

0: recorda el Johan Cruyff quan va cantar una...
1: Efectivament.
0: Recorda-ho.
1: Exactament el mateix.
0: Oi, oi, oi.
1: 100%. És que és com una... Sí, sí, és exactament allò. Sí, llavors comences a veure aquestes coses de, no, de l'Europa central, allò que els anglesos de vegades anomenen Schlager o aquell estil així una mica... Bueno, que rincló de...
0: Mira la cançó que Johan.
1: Sí, sí, sí. Absolutament.
0: I si ara poses l'anterior...
1: Sí, sí, sí, sí. Benny Andersson i Björn Ulvaeus van presentar també una cançó al Melodien Festival suec l'any 69. Seria la primera. Fins a Waterloo en van presentar 4 o 5. La cantava un tal Jan Malmsjö. Portava per títol, traduït al català, Ei, pallasso. Tenia nens cantant... En fi, tot molt complicat. Any 69. Vull dir, estem parlant que quedava molt poquet per aquesta cosa de Waterloo i dels inicis d'ABBA. Vaja, si t'haguessin fet apostar, jo diria que no haguéssim guanyat massa dinerons. En aquest festival, Benny Andersson va conèixer Frida Lyngstad, que també s'hi presentava. Junts van començar a fer cançons, podríem dir, també prescindibles.

any 71, vull dir que en quedaven 3, 2 i mig per Waterloo, quan Frida Lyngstad feia versions pro de hits americans, tot començava a agafar una mica de color.

quan parlem d'allò de que aquí la dictadura va fer molt mal i aquelles versions que feien els grups espanyols de hits anglesos i tal, pensem que això passava a tota Europa. Vull dir que Suècia no era l'exemple, no, d'un país fosc i que es pos com, la, no, com el que estava passant per aquí a prop. Però bueno, també ho feien, i, bueno, i ho feien molt ben fet. De fet, la que realment despuntava abans d'Ava no era ni els dos senyors, ni la senyora Anni-Frid Lyngstad, sinó que era clarament Agnetha Falstock, que abans d'Ava ja havia publicat 4 àlbums en solitari, amb força cançons, bàsicament totes les d'èxit que en feia, les composava ella mateixa i les produïa ella mateixa.

que s'ha de dir que era una cosa força estranya a l'època, que una noia que era molt jove es produís els seus discos, composés les cançons, prengués una mica, no?, fos la líder, diguem-ne, de la seva carrera i prengués les decisions, no era una cosa molt, molt habitual. De fet, és una cosa que ha passat, que de fet Agnetha després, vull dir, quan entrava, agafa aquest paper una mica, no?, les dues dones com de cantants maques i guapes que estan una mica al darrere del talent d'aquells senyors. I això és una mica fals, perquè en aquest cas, vull dir, queda més clar que l'aigua. Tu quan escoltes els discos d'ella abans d'Ava, dius, home, aquí és on clarament ja es preveia aquest talent, no?, que després potser va venir de la mà dels senyors. Segurament Ava, però vaja. Per cert, el que és clarament cert és que si ens per separat, diem-ne, res feia presagiar que la cosa aniria cap amunt, sí que és cert que quan es van començar a juntar començava tot a agafar un altre color, no? De fet, el primer disc previ a Ava junts de Benny Andersson i Björn Ulvaeus, que el van publicar tal qual així, Benny Andersson and Björn Ulvaeus, es deien, l'any 70, un disc notable amb detalls psicodèlics i progressius, i aquest sí, força vitalià.

0: dos, no?
1: Això són ells dos, amb un disc que et dic que és interessant, no diríem que és un disc que segurament ni de culte ni per tenir,
0: comença,
1: ni imprescindible.
0: Puc fer una cosa?
1: Sí.
0: Tira al començament, en recordo molt el de Beatles a Phil Herr.
1: Sí, no? Senyor!
0: El 8, el que hem tirat.
1: Sí, no, era aquest. Totalment. És un... De fet, aquesta cançó té molts moments del Revolver, té moments de Rubber Soul, té moments de Sgt. Peppers, i tot el disc passa una mica això. Hi ha cançons, a més, que també recorden el que està passant als Estats Units, amb Starters, coses així. És un disc interessant, és un disc segurament el millor que es pot sentir d'aquests personatges abans d'Ava. I vaja, avui dia que és tan fàcil entrar a qualsevol plataforma digital i escoltar el que un vulgui, doncs mira, si voleu passar una estona, sonaven també els Beatles del Magical Mystery Tour, amb aquesta cosa una mica psicodèlica i mística.

0: això també és de l'any 68, després es va incloure en aquestes versions de luxe de, dels discos, en aquest disc que parlàvem de Benny i Bjorn abans d'Ava. És la banda sonora d'una pel·li d'aquelles eròtiques, no? Com en deien, S, no? O com seria allò, de l'època d'Emmanuel, etc. Era la segona part d'Inga, i era una pel·li que es deia The Seduction of Inga, quan la música de les pel·lis pornogràfiques en aquell moment eren extraordinàries. Amb tots aquests previs, tu dius, home, no sé què passarà. La primera cançó que van enregistrar els quatre junts, no la van enregistrar sota el nom d'Ava, encara, sinó que la van enregistrar sota el nom complicat. Vull dir que la portada era Bjorn, Benny, Anyeta, en Annie Fried.
1: Sí,
0: que se li podia dir que això era, vull dir, això tenia potencial, no? com a nom comercial. I la cançó, diem-ne, que era una mica una mena de bunyol de Viva la gente allá donde quiera que va.
1: Oi.
0: Però, noi, va acabar arribant a les llistes americanes.

0: realment a Cruyff te'l veus a qualsevol d'elles. És una història de perseverància, jo diria, Ava. Aquesta cançó s'inclouria més tard al primer disc d'Ava, que conté la primera cançó que per mi realment senta les bases del so Ava en total plenitud.
1: Això ja sona, Ava, això ja?
0: Ja una mica, sí. Aquesta producció també com filespectoriana, moltes coses alhora, un ritme així que em matxaca una mica el cervell. Ring Ring seria el tercer intent del grup cap a l'aventura eurovisiva. Ja en portaven tres amb Ring Ring, això és l'any 72. Va quedar tercera al Melodi Festival en suec, però va ser l'avançada perfecta pel bombasso del 74 i la raó per la qual estem fent aquesta retrospectiva.

0: De fet, ara de seguida repassarem amb el Guille grans cançons d'Ava i, a més, amb els oients, però aprofitant aquest 50 aniversari d'aquesta cançó, perquè va ser la participació i la victòria d'Ava a Eurovisió. En recordava el Joan López Alegre que el Peret va ser qui va representar Espanya i que també hi havia l'Olivia Newton-John en aquell festival.
1: Sí, efectivament.
0: Algun festival. Recuperem el secret de l'èxit que l'Arnau Tordera li va dedicar fa 5 anys, concretament aquesta cançó, a Waterloo.

0: Waterloo d'Ava, que el 1974 aconseguia la victòria de manera aclaparadora al Festival d'Eurovisió i d'alguna manera servia per catapultar el grup que ja havia tingut notorietat en el seu àmbit nacional, però d'aquesta manera doncs arribava a ser una banda de fama internacional i fama que òbviament doncs encara ens arriba fins als nostres dies, malgrat doncs el grup ja faci uns bons anys que no està en actiu, diguéssim, en termes, diguéssim, de la conjunció grupal que els va representar. Aquesta peça és peculiar per moltes coses, té elements que la fan un èxit indiscutible des del meu punt de vista, els analitzarem. Abans, però, voldria mencionar el que des del meu punt de vista és una cosa sorprenent i és el límit rebuscat on està inscrita la temàtica de la seva lletra. En aquest cas, la peça parla ni més ni menys d'una lluita, diguéssim, per resistir-se a un amor que finalment es perd, no? I per, diguéssim, exportar aquesta metàfora a l'àmbit poètic, doncs utilitzen aquesta derrota històrica, icònica de Napoleó a Waterloo. Diríem que és molt curiós, per mi és un joc de paraules bastant peculiar, però la veritat és que, com veurem després, el que aconsegueix és que aquesta paraula Waterloo agafi una transcendència increïble al llarg de la peça i al final és allò que coneix la gent, allò que utilitza per recordar-la, allò que en definitiva fa que la peça sigui un èxit des del meu punt de vista. Abans de centrar-nos en aquest petit detall interessant, voldria analitzar una altra cosa que ja no és només, diguéssim, característica d'aquesta cançó exclusivament, sinó del so d'Ava, que és ni més ni menys que aquestes dues veus femenines sonant a l'unisó. Això és una cosa relativament poc habitual, és a dir, hi ha molts grups de cantants diversos que canten amb dues veus, etcètera, etcètera, però habitualment no es fa cantant a l'unisó, i això passa per una qüestió, diguéssim, física, no?, de la pròpia naturalesa del so, que quan estudies instrumentació per primera vegada, doncs és una cosa que t'explica, no facis mai, si vols ser un bon instrumentador, això que fa Ava, és a dir, que dos instruments iguals, amb el mateix so, amb el mateix timbre, interpretin la mateixa frase melòdica. Per què passa això? Doncs perquè allà tens una disputa entre dos elements que cap dels dos aconsegueix establir-se i resultar-ne victoriós, no?, d'aquest confrontament, diguéssim. La solució habitual a aquest tipus de dilemes és ni més ni menys que utilitzar un mínim de tres instruments que interpretin la mateixa part melòdica, i això, diguéssim que en aquesta tècnica melòdica va excel·lir un conjunt prou reeixit del nostre territori.
1: Hi havia la cort de França que ballà l'any 1700, el baró de Videt, conegut pels seus invents.
0: Si fixem en el timbre de veu, passa aquesta cosa curiosíssima que no acabem de definir exactament a qui correspon el timbre de veu. Simplement és una mescla de timbres nous, novadors, i s'aconsegueix una persona nova, no? D'aquest sentit, diré, d'aquesta unió de veus diferents en deriva una de nova. Doncs bé, Ava, com que tenia aquestes dues veus femenines, que entre elles dues doncs estaven disputant l'hegemonia del so tímbric de la veu, aconsegueix un efecte realment sorprenent, i no hi sentim una sola cantant, sinó que sentim una veu que va més enllà del so exclusiu d'una veu humana coneguda, i per tant diria que això és un dels elements característics d'aquest so, i que jo sempre que escolto cançons d'Ava em crida moltíssim l'atenció al timbre de la veu. Un altre element importantíssim és l'estil trencador que van utilitzar per aquesta peça. Diríem que és una peça que està construïda sobre l'estètica del rock molt melòdic, però guitarra, baix, bateria, hi ha piano i saxo, fins i tot, en el qual li aporta un toc més refinat, i sobretot una de les coses que més em crida l'atenció d'aquesta peça és que, malgrat semblar una proposta relativament senzilla, amaga una cosa interessantíssima des del punt de vista semiòtic, diguéssim, dels símbols que té la música. Anem a escoltar només la base instrumental i us vaig explicant com, d'alguna manera, narra una petita batalla de Waterloo, precisament, és a dir, un enfonsament, però que en aquest cas és victoriós, només i estrictament amb la part musical. Inquietant, una repetició. Sentim uns cops, val?, que d'alguna manera ens aboquen aquesta lluita, aquest combat. Repeteixen. D'aquesta circumstància en deriva una part tràgica, amb una línia descendent de piano que es potencia ara en el baix, però finalment aquesta disputa acaba sent victoriosa. Bé, aquesta petita cèl·lula semiòtica que des del meu punt de vista aporta molts significats és sobre allò que es construeix la peça, i veurem que simplement el que fa és repetir precisament aquest tipus d'arguments. Però això no és tot. Com comentava a l'inici, una de les grans fites que va aconseguir aquesta peça és trobar aquesta petita cèl·lula musical, aquest petit concepte, aquesta cosa diminuta, aquesta joia, no?, que diríem en l'àmbit musical. És a dir, quan fas una cosa d'aquest tipus, ets conscient que trobes una joia. Trobes una cosa tan petita però tan ben feta que saps que tothom la repetirà, i en aquest cas és la paraula Waterloo, que es repeteix constantment i s'intercala en frases més llargues, però la gent recorda aquesta cèl·lula melòdica, recorda aquest concepte, i quan escolta la peça li ve al cap precisament això. No és un recurs que hagi desaparegut en la contemporaneïtat, ni molt menys, sinó que els músics d'avui en dia seguim utilitzant aquest tipus de recursos i recollint molts èxits amb aquest tècnica, diguéssim.

0: tècnic estem parlant del mateix concepte. Con altura seria l'equivalent a Waterloo. És a dir, és un petit concepte molt recordable, fàcil de comprendre, amb molt significat, i que al llarg de la peça es va repetint, intercalant-lo amb frases diverses, de manera que és el que queda, el que d'alguna manera queda latent en les escoltes de les peces musicals. Com comentava, els recursos evolucionen, canvien, muten, però d'alguna manera hi ha una cosa que es manté constant, i és interessant observar-la com al final són tècniques compositives que tenen el seu èxit, tenen el seu resultat, i bé, els bons músics doncs la saben aprofitar. Amb tot això com a pretext, anem a fer la retransmissió de la peça.
1: Sí, del Waterloo, vinga.
0: Ens adonarem precisament de tots aquests elements, l'estil trencador, les dues veus de l'unisó, la tornada aquesta que comento que és insuperable des del punt de vista de l'efectivitat, i sobretot aquests petits símbols que hi ha per sota de la música i que d'alguna manera ens expliquen coses interessants. Tenim aquesta preparació i ràpidament comença la melodia vocal. Fixem-nos en aquestes marques que he comentat abans. D'alguna manera això està evocant una batalla. Repeteix la mateixa estructura. I ara, atenció, anem a la part més tràgica, en tonalitat menor. Línia descendent en el baix, que ens prepara ja l'entrada de la tornada. 30 segons, només ha necessitat 30 segons per arribar aquí, perquè és que és on volien arribar. Al cap i a la fi, això és una celebració de l'existència, de la pròpia vida. I al final la resta era prescindible, diguem. Repeteix la tornada, és una reafirmació d'aquesta batalla que és perduda, però, diguéssim, és una derrota victoriosa. Una petita cua utilitzant el uo del Waterloo. I ara, atenció, petit fragment instrumental que ens serveix com a separador, i repetirem exactament la mateixa estructura. Tornaria aquesta estrofa amb les seves marques. I un altre cop en aquesta part de caràcter més trist. I atenció com prepara aquesta entrada. Tots l'estem esperant. Construït des del punt de vista tècnic, grans músics, excelsos dominadors de l'harmonia i creadors de grans hits, és evident. I atenció aquí, perquè és interessant escoltar com el saxo no possibilita que hi hagi ni un sol moment de silenci. És a dir, aquest tema en definitiva és una sobredosi d'energia, positivitat, festeig de l'existència, com deia. Tornarem de manera molt breu al moment menor, que està escurçat perquè ara ja és intranscendent. Simplement el que volem és retornar a aquesta constància de la celebració d'aquesta derrota, que al final és una victòria, com deia. I la cançó ja no té més, perquè de fet des del primer moment en què ens ha exposat aquesta realitat, que ens ha desvelat el vel d'aquesta incògnita, d'aquesta derrota victoriosa, doncs al final simplement el que li queda és seguir sent assaborida en els seus matisos, en el seu festeig, en el seu ritme encomanadís, i al final en això que tenia ABBA, que és la capacitat de crear peces que d'alguna manera formin part de la nostra banda sonora.
1: I ara sí que anem amb les cançons d'ABBA, que segons, després de Waterloo, el Guille considera que són importants a la carrera musical.
2: Sí, perquè molts cops venim a aquest programa i de vegades ens titlla una mica de ai, van una mica de guais, perquè sempre diuen aquell disc abans que triomfés és un disc de culte, és molt millor. En el cas d'ABBA és impossible fer-ho. Vull dir que realment el bo d'ABBA és exactament el que tothom coneix, i vull dir que és un grup que realment se'ls ha fet justícia, no? Vull dir que han triomfat per allò que realment eren bons. Waterloo va guanyar Eurovisió el 6 d'abril del 70, i per mi és la cançó que millor probablement defineix el festival, no? Aquest àlbum del 74 va ser considerat com... la crítica americana va dir que era una mena de guilty pleasure de luxe, no? Farcit de cançons impossibles de treure del cap. Una de les meves preferides d'aquest àlbum d'ABBA del 74 és Honey Honey.

digna de la banda sonora de Gris, Ava fent el millor que sap fer, cançons enganxoses, innocents i absolutament blanques. El següent àlbum l'obria una altra de les meves preferides, una cançó irresistible, la quintessència d'Ava, la repetició, aquesta mena de pizzicatos vocals, les contínues corxeres en la melodia i en els arranjaments.

que realment sembla mentida, no? Escoltant Mamma Mia, per exemple, sembla mentida que dos anys abans o tres anys abans fos allò del Johan Cruyff continu, no? Vull dir, una parada. Però tampoc és tan estrany, perquè si tu escoltes els discos, realment la quarta cançó del disc, no?, tornava a ser una mica el Johan Cruyff, no? Les dues úniques cançons salvables d'aquest disc són aquesta i probablement aquesta altra.

Sí, realment ABBA mostrant-se molt contemporanis a l'època. Aquesta cançó del 75 sonava al disc del 75 de la ELO. Eren molt conscients d'allò que estava passant al seu voltant, i això és una característica que els va fer mantenir-se a dalt de tot durant tots aquests anys, no? Durant els 9 àlbums que van publicar en els seus 8 anys o 9 o 10 de carrera. L'any 76 arribaria el seu àlbum Arrival, que ho va petar arreu. Torna a passar, no? És un disc irregular, com tots els d'ABBA, un disc que molta gent diria que és tirant a mediocre si no fos per dues o tres cançons completament estel·lars com aquesta que escoltem. L'any 79 arribaria el que és el meu disc preferit en global d'ABBA, Voulez-vous, l'últim del 70, un àlbum eminentment disco, plenament de l'època, vull dir, tu escoltes Voulez-vous i saps exactament el que estava passant en aquell any al món de la música. La cançó que li dona títol és un exemple de música disco ben feta i extraordinària.

0: és un disc extraordinari. És el disc que també incorpora Chiquitita. Em permetreu que des d'aquesta pobra autoritat com a responsable d'aquesta secció no la posi, perquè realment la tinc, Chiquitita...
1: Mira, tu
0: sí o no? Veus?
1: Sí, Chiquitita, sí, sí. Em sembla que això és espantosa.
0: Bueno, l'any 80 arribaria Super Trooper, un àlbum similar a Bulebú, capaç del millor i del pitjor. El millor, com sempre, la cançó que li dóna títol.

l'entrenament constant, la repetició, l'onomatopeia, aquesta capacitat, diguem-ne, d'utilitzar les síl·labes, les paraules com un element musical més, no? Com un element gairebé percussiu, o com uns vents, no? Que en comptes, aquí podria haver-hi un arranjament de vent, pa, pa, pa, pa, però en comptes de fer-ho, doncs ho feien amb vocals i amb síl·labes, no? La segona cançó del disc és l'extraordinària, per mi una de les millors que van fer, The Winner Takes It All. És la grandesa d'Ava feta cançó, aquesta capacitat per fer allò d'allò simple, quelcom rellevant. S'ha de dir que les poques vegades que Ava traspassa aquesta línia de la intrascendència resulten per mi estel·lars. Tant de bo ho haguessin fet més cops, només ho van fer començant la seva decadència personal, precisament per això, no? Perquè necessitaven parlar de manera més profunda de la seva decadència. Una mica com aquells discos dels 70 dels artistes que van triomfar als 60. Aquí Ava, per mi, és el zènit creatiu de la seva carrera.

0: és un bon exemple de parlar de la separació no amistosa, perquè difícilment, vull dir, quan arriba un moment en una parella, no, de llarga durada...
1: Separacions mai són amistoses.
0: No, i aquesta cançó, hòstia, és rodona parlant d'això, sense acritud, diguem-ne, aparent, no?, però parlant d'una batalla, diguem-ne, que hi ha un guanyador i hi ha un perdedor, i, no, i que el guanyador s'ho endú tot, no? I el perdedor on queda? I tu, tanmateix, no perceps que hi ha acritud ni cosa, no?, ni culpa al darrere. És una cançó, per mi, meravellosa. El seu últim disc, si no contem el Voyage de 2021, que millor no fer-ho, tot sigui dit, té una cançó preciosa amb una lletra com The Winner Takes It All, interessant, trista, punyent, irreal.

0: torna a passar el mateix, no? I penses, ostres, si ho haguéssim fet més, si en comptes de posar tanta onomatopeia, probablement haguéssim fet encara més gran, no?, la seva llegenda. Claríssim. Perquè, hòstia, aquesta cançó és molt interessant, és senzilla a l'hora d'estar construïda a nivell, no?, d'acords, d'harmonia, de tot, i la lletra, fins i tot, però és molt profunda alhora, no? Conceptualment, parla un dels dos està sol, no? I narra la soledat en parella, no? És molt interessant, molt, molt maco.
1: Anem als oients. Hi ha un oient que ens diu que et preguntem, Guilla, la influència dels pianos d'Ava en algunes de les seves cançons. Per exemple, l'oient és de Quirol.
0: Bueno, és que en soc molt, molt fan. És que, diguem-ne, com a fan, diguem-ne, de la música pop i de la història de la música pop, és interessant estudiar què feia Ava. I sí, efectivament, aquests arranjaments de, no, de les repeticions, del no virtuosisme, de fet. Virtuosisme d'Ava ja en algunes cançons al baix, que era un músic extraordinari suec que posava baix a totes les cançons d'Ava, i allà, no, tu perceps quelcom d'una mena de virtuosisme, però no enlloc, perquè simplement són arranjaments col·locats exactament en el punt, aquella repetició, aquelles respostes a la paraula clau, pam, no?, amb un acord que el podries fer tu. Vull dir que si tu tinguessis l'am aquí i et diguessin ara, Jordi, ping, l'haguessis fet, no? I a mi m'interessa molt, vull dir, és això, l'excel·lència ve pel global, no?
1: César,
0: no pel virtuosisme.
1: El César Ramos diu que és DJ, que hi ha remixes d'Ava que ho peten de manera transgeneracional. Bases a 120 o 124, barrejades amb reggaeton, house, dance o indie. Ava és un grup explosiu.
0: Sí, és que és atemporal, és el poder de la cançó pop, no? I aquesta temporalitat prové de la cançó en si mateixa. I sí, sí, això ho fa gran, tot i que això, que triomfen perquè les cançons són boníssimes, perquè tu, el que tu vulguis, però també perquè va haver-hi una pel·li, perquè va haver-hi els musicals, perquè va haver-hi aquests recopilatoris que van patar...
1: És una mena de llegendes vives.
0: Sí.
1: S'han convertit en llegendes vives que estan mortes musicalment perquè treuen un disc...
0: Bueno, saps allò que passa una mica a les sèries, no?, avui dia també? Cada cop es fot una cançó allò en una sèrie, no?, Stranger Things, bum! I de cop és número 1 de tot el món i dius, hòstia, té una vida que si la cançó fos una puta merda no passaria, no ho és, però, bueno, vull dir que ha tornat a triomfar per això, no?
1: Sí, hi ha un oient que també ens diu que sempre s'ha preguntat perquè com pot ser que un grup tan repel·lentment nyonyo i ensucrat fos una icona gay, per exemple, diu, no? Un altre, l'Ignasi, diu fa anys que Waterloo va convertir-se en Göteborg, vaig mascar tres coses al Göteborg del gran Jordi Ríos. Sí, és veritat, és veritat.
0: Home, i
1: el Nolens diu que la revifalla d'Ava va ser també a partir d'una pel·lícula dels anys 90 que es deia Priscilla, reina del desert.
0: També, efectivament.
1: Des de primera hora estem demanant als oients quin la cançó preferia d'Ava. T'he de dir que hi ha dos títols que es repeteixen. A mi aquesta em sembla insuportable.
0: Ai.
1: Insuportable, eh? Però insuportable. A mi no m'agrada gens.
0: No sé quin és perquè no l'estic veient, però probablement...
1: No, no és aquell, eh? És
0: no, espera, espera.
1: Escolta, al millor t'agrada, però a mi no gens. Sé que t'agrada.
0: No,
1: ah, no.
0: M'agrada gens.
1: Si no m'agrada gens, el tot en queca...
0: No, sí, jo també. Però a veure, totes ho són, de queques, no?
1: Ja,
0: vull
1: ja.
0: dir que aquí... Per què? No, a mi aquesta cançó, mira, no m'agrada perquè és allò de... Bueno, també, saps què em passa? Que tinc la traducció al cap del disc aquell.
1: Gràcies per la música,
0: No, però que també et fa veure que poder... Perquè en anglès deien el mateix, eh? En anglès deien el mateix.
1: Sí, hi ha una altra... I la cançó que més repetida és aquesta. Perquè aquesta la posa en una discoteca i surt tothom a ballar.
0: No, és que és... Per
1: és
0: mi
1: un cant a l'alegria.
0: És la màgia, és alegria de viure, efectivament.
1: És alegria de viure.
0: I narra allò, aquella... Sí, la cosa evasiva de les discoteques, no? Allò d'estar a la pista i de dir aquí sóc infal·lible, ja em podeu dir el que vulgueu, que aquí sóc un déu, una deessa.
1: El Joan Aragall són precisament els dos títols preferits, el Thank You for the Music i el Dancing Queen. El Jaume té claríssim quina és la seva preferida. Jo crec que aquesta cançó ve de la pel·lícula. Aquesta. Perquè és el moment que la Meryl Streep, la filla se li casa, i és aquell moment de, hosti, no sabré... Oh, i és tan trista, i tan maca, i tan dolça, que la gent plora, i és molt maca. El Marc Aromí vota per The Winner de Quirol, que és la mateixa.
0: Sí,
1: un altre oient explica què és la seva preferida, perquè diu és un retrat molt fidel de la situació vital del grup. Tampoc hauria de Dancing Queen, One of Us o Chiquitita. L'oient que a Twitter firma amb el nom de Kinga també vota per One of Us.
0: Sí, senyor.
1: David Gibla diu que Super Trooper i The Whale All Friends Do empaten al seu top. I el Ritten diu que aquesta. és l'última, és l'últim disc que va sortir quan... que va sortir de cop i volta una cançó.
0: És una gran cançó, és veritat, però... tornen a fer el mateix. Sí. Vull dir, que han passat... quants anys han passat aquí? Tornen a fer el mateix. De cop sents això i dius, hòstia, compte, que tornen. I...
1: va, más del mismo.
0: Sí, sí, al darrere no hi ha... però aquí sí. Bueno, és aquesta èpica, també. Aquesta èpica que dius, està tan feta que ja no la puc criticar, no? És com el carrer Incló, com tot plegat, no?
1: Saps què hauríem de fer?
0: Què hauríem de fer?
1: Un dia, les pitjors cançons d'Ava.
0: Sí, home, bueno...
1: ens matarien, no?
0: No, no, podem, cap problema, aquí.
1: Si no, tenim una hora, aquí,
0: No, i a més, jo crec que hi hauria consens, en general.
2: Dos minuts i tornem.
3: La repesca, amb Marina Arbós. Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest diumenge la Lliga de Primera i Segona comencen a RAC 1. A les 7, des de l'RCD Stadium, Espanyol Llevant. Els blanquiblaus volen tenir un bon inici a casa davant la seva afició.
1: A Edu Expósito li cau mort en Pol, el xoc, gol!
0: Viviu el partit en directe amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. També a les 7 a Montilivi, Girona-Leganés. El debut del Girona segona amb Miquel Agut i els comentaris de Marc Brugué.
1: De fons a la dreta, a la centre de l'àrea, gol!
0: Molt pendents de la resta de la jornada primera i segona. Aquest diumenge torna la Lliga a RAC 1. Espanyol Llevant de primera i Girona Leganés de segona. L'Espanyol i el Girona Juga RAC 1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
2: Hi ha cançons que han funcionat aquest estiu. Una cançó que no convida a ser cançó a l'estiu, de fet, es va publicar el desembre. És Xavier, el tècnic de so de la Ludwig.
3: També està com una mica més idealitzat el moment de que si ets tu qui deixa és menys dolorós, però també hi ha molta càrrega de culpa i d'indecisió, de penediment, de pensar estaré fent lo correcte, de donar-li moltes voltes.
4: Aquí hi ha un tema molt important. Des del dia que ens ensenyen a anar de ventre quan tenim 2 anys de vida, cadascú viu el fet d'anar de ventre en funció del seu perfil de personalitat.
5: Raro això de parlar amb la veu normal aquí.
6: M'estic acostumat.
5: M'hauré de reprimir.
0: Els matins de dissabte i diumenge, de 9 a 2, Via Lliure, amb Arnau Mañé. RAC 1. Tots som un milió.
7: Això és la repesca que ho fan aquí al RAC 1.
8: A l'estiu molts agafem el cotxe per anar de vacances, però el que molt segurament no sabíem és que una gran quantitat de coses que envolten el sector de l'automoció les han creat dones. Per això, a aquesta hora recuperem una conversa que van tenir a la primera pedra amb les autores d'un llibre que revela tots aquests secrets.
9: Avui volem parlar d'un sector que normalment hi posem homes, cares d'homes, històries d'homes. Avui, justament, volem fer l'inversa. Volem parlar d'històries inspiradores, les pioneres dels cotxes. Aquest és el títol del llibre de la Sílvia Díez i l'Elisabet Agea. Bon dia i benvingudes a totes dues. Totes dues són enginyeres. I, escolta'm, està molt bé. Per què posem sempre cara d'home en el sector de l'automoció? Per què?
10: Bueno, bàsicament perquè és majoritàriament masculí. O sigui, de fet, estem veient que actualment les enginyeries, aquest tipus de carreres i el sector d'automoció tenen encara uns percentatges molt baixos. Nosaltres treballem a Seat Cupra i la veritat és que els últims anys el percentatge de dones ha anat creixent, fins i tot és més gran que en algunes empreses de l'automoció d'altres àrees d'Europa, però estem sobre un 20%. Amb el qual és difícil posar-li cara de dona, no? Perquè al final doncs, ja, és, la realitat és que és majoritàriament masculí.
9: Totes dues sou enginyeres, totes dues heu escrit aquest llibre, però què us va unir a vosaltres dues?
11: Pues nosotras trabajamos en el departamento de proyectos y lo que nos une pues es que vamos a los coles a enseñar lo que hacemos como ingenieras para intentar pues que las niñas tengan más referentes. Es una iniciativa que hace SEAT y entonces pues bueno, el día 11F, que es el día de la niña y la ciencia, pues nos vamos nosotras y otras ingenieras de SEAT y bueno, y ahí empezamos con estas historias de contándoles a los niños pues eso, que había más referentes y bueno, y ahí sale un poco también la semilla del libro, de decir, ostras, no tienen referentes femeninos así de... O sea, tienen a Marie Curie, que es la bomba, ¿no?
9: Sí, que tothom coneixem.
11: Decíamos, ostras, en el mundo de los coches también han hecho muchas cosas y no se sabe, y hay un invento chulísimo. Entonces ahí empezó aquí como a pensar y bueno, y al final...
9: I al final ha sortit aquest llibre, que també alhora, clar, la vostra experiència com a divulgadores ja del que és enginyera i dona en el sector de la automoció, doncs us va permetre fer aquest recopilatori. 6 dones. Per què aquestes 6 dones?
10: Vam començar amb una, només la idea inicial era, bueno, una que ens agrada molt, que és la Mary Anderson, que és la inventora de l'aixuga per a brises. I...
3: Ah, ah, sí?
10: Sí.
3: Sí, molt important,
10: molt important. Vull dir, la gent és com, bueno, no és la bombilla de l'Edison, no, no, no és la bombeta de l'Edison, però al final tots els cotxes en porten, vull dir que realment hi ha salvat moltíssimes vides, no? Llavors són aquests, la idea són aquests invents, no?, que potser no els hi donem la importància que tenen i que al final, doncs, han acabat, doncs, ajudant a moltes vides, no? Llavors vam començar amb la Mary, bueno, la Sílvia dibuixa molt bé, ja veureu que el llibre, jo crec, vaja, que el llibre que
3: és molt xulo, il·lustracions fantàstiques, sí senyor.
10: I llavors vam dir, ostres, doncs, ja que tu dibuixes, a mi m'agrada molt escriure, perquè no d'alguna manera unem, bueno, intentem fer alguna cosa. Llavors vam fer aquest llibre de la Mary, entre les dues vam estar revisant, vam mirar també, bueno, tot l'històric, com ho posàvem, està basada en la seva vida real. La idea era fer-ho una mica més atractiu pels nens, no?, perquè ens trobàvem que sí que hi ha bastanta literatura, no?, de biografies de dones, però és molt tipus biogràfic. I llavors, clar, els nens d'alguna manera, llegir una biografia és molt farruc. Llavors, així era una manera, no?, de fer com un conte, no?, més, com més agraït, i que els nens, doncs, ho entenguessin més i se'ls hi quedés més la idea al final.
3: Que, a més, el conte és interactiu, perquè al final poseu preguntes i coses que faci que els nens també hi participin en aquesta lectura. Com se us va ocórrer fer aquestes preguntes i com funciona?
11: Pues esto, como bien dices, al final de cada página ponemos preguntas para hacer al niño reflexionar o también para buscar si el niño es más pequeñito y no se puede leer el cuento de manera autónoma, que es el padre o los padres lo que se lo leen, pues entonces puede dibujar, o sea, puede ir buscando dentro del dibujo, pues busca los lápices o busca, entonces así es un poco que el libro pues vale para todas edades, o sea, hemos pensado hacerlo pues desde 6 años, ¿no?, hasta, bueno, y hasta los adultos, porque van a aprender un montón de sí, cosas, sí, que de verdad que no sabían de estas mujeres y de los inventos, ¿no?
10: O sigui, és un llibre que pot entrar a casa des de ben d'hora. Bueno, jo tinc 3 fills de diferents edats i em passava a vegades això, que tinc llibres, no?, que potser pels grans ja els puc llegir, però pel petit, quan era molt petit, i jo sóc molt del conte de bona nit, llavors em passava això, que li quedava dient on estan els bolets, no? Llavors, d'alguna manera, el llibre entrava des de molt petit, no?, i el podia anar llegint fins que ja ell mateix el llegia. Llavors, d'alguna manera, la idea és una mica aquesta. Per una banda, que reflexionin, però per l'altra també, doncs, que fins i tot si tens un nen de 3-4 anys que no sap llegir, però com que les il·lustracions són molt atractives, doncs pot ja anar-ho buscant i, en el fons, ja li entra a casa aquest llibre i ja coneix aquestes històries des de ben petit.
3: Veieu cares de sorpresa quan expliqueu als nens que moltes dones també van estar i han estat implicades en el món de l'automoció?
10: A veure, la veritat és que quan són petits no els hi sorprèn tant, perquè, és a dir, són més els adults que ho hem anat vivint.
3: I els que tenim els prejudicis
10: ja
3: fets.
10: I de fet, per això la idea, perquè moltes vegades aquestes iniciatives STEM s'enfoquen molt a batxillerats o a cursos ja grans de l'ESO, quan, en el fons, aquests prejudicis, no?, ja els tenen molt adquirits. Llavors és molt difícil convèncer noies o que es plantegin a fer aquest tipus de carreres, no?, perquè, diguéssim, que ja ho tenen com molt adquirit. Clar, la idea d'això és poder incidir molt més d'hora, quan els nens aquests prejudicis no els tenen, amb la qual ells no estan acostumats a que tots els inventors siguin homes, no? Uh-huh. I, bueno, la idea d'aquestes històries és aquesta. Llavors, és el que fem a les escoles, com deia la Sílvia, portem allà les peces i tots els...
3: Ah, sí? Sí, molt bé.
11: En el metro, con un retrovisor.
3: Quines peces? Retrovisors? Què més porteu?
10: Límpia, jo vaig molt límpia, així que a vegades al metro la gent em mira com dient, aquesta on deu anar?
3: I perquè vosaltres, com dèiem ara, no veu tenir aquests referents. Per tant, què us va portar al món de l'automoció?
11: Pues, o sea, a mí desde la ingeniería, porque era como que muchas áreas distintas. Y a mí me gusta así como probar de todo, que es un poquito de química, un poquito de mecánica, un poquito de electrónica. Entonces esta la tenía toda y digo, pues ahí, así me gusta a mí.
3: Pues no vas tenir cap referent familiar tampoc?
11: No.
3: I en el teu cas?
10: Jo, en el meu cas, els meus pares eren economistes, sempre havia volgut fer econòmiques, i el que passa que tenia 2 tiets enginyers industrials, i, bueno, com que m'anaven bé els estudis i tal, a casa van dir, ostres, doncs, per què no ho proves, no? I, de fet, jo sempre dic, tant el meu avi, que era, bueno, era andalús, sempre em deia, niña, con lo buena maestra o enfermera que hubieras sido, ¿qué haces en la SEAT?
3: Clar, no? Clar.
10: Després estava superorgullós, però eren altres temps. Vull dir, realment, bueno, en la nostra generació ja era més fàcil.
3: Hem parlat de la Marí, però destacaríeu alguna biografia més d'aquestes 6?
10: Jo, a mi em fa molta gràcia o molta il·lusió la Jun. La Jun és l'última i és doctora, no és enginyera, no? Jo al final sempre dic que enginyeria és enginyar, no? La gent té molt la mania de que han de ser, no? Robots i, no? Al final és enginy, no? És, uh-huh. és trobar solucions, no? I per mi la Juno ho representa molt bé, perquè la Juno el que va tenir un accident, ella era doctora, va tenir un accident de cotxe, perquè, bueno, se li va tirar un camió a sobre. Llavors, ella es va adonar que les carreteres, bueno, aquestes línies que ara veiem no hi eren. Uh-huh. Llavors va anar a l'Ajuntament i va dir, escolta, hem de marcar aquestes línies perquè així els cotxes sabran per on han d'anar i en el fons no et vindrà un de cara, no? No li van fer ni cas, com sempre, però aquí la pregunta és si hagués estat un home li haguessin fet cas, però bueno, ella no li van fer cas, tot el que va agafar allò, un bidó de pintura i es va posar ella mateixa a pintar, ella mateixa i amb tot d'amics i tal, i bueno, al final van aconseguir, no?, que s'acabessin pintant les línies. Llavors, és algo com molt fàcil, dius, no és un superinvent, però ostres, totes les carreteres del món tenen línies i la de vides que s'han salvat gràcies a aquestes línies, tant. No? Llavors, per mi com exemplifica això també, no?, de dir, ostres, doncs no, potser no és un gran invent de dir, no?, amb uns grans plànols al darrere, però és un molt bon enginy.
6: Estem parlant de la Berta Bent, la Margaret Wilcox, la Mary Anderson, que ja també és la que hem comentat abans, tal, els neteja parabrises, la Dorothy Levitt, la Florence Lawrence i la June McCarroll. Creieu que se n'han quedat moltes pel camí encara? Hi hauria una segona edició amb més dones que formin part d'aquest món de l'automoció?
11: De la automoción igual no, pero bueno, como es una colección STEAM, pues estamos abiertas a pues hacer de matemáticas o de otras temáticas de ciencias, que también hay muchas referentes. O sea que
6: necessàries, que necessàries. Doncs tant de bo això sigui l'inici de moltes històries de dones dins del món de la ciència, que les hi ha, però que han estat silenciades durant molt de temps. Sílvia Díez, Elisabet Agea, moltíssimes gràcies per haver estat aquí totes dues i recomanem molt aquest llibre, Històries inspiradores de les pioneres dels cotxes. Moltíssimes gràcies a totes dues.
11: Gràcies a ti.
8: Ara tornem.
0: La repesca amb Marina Arbós. Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
12: Intuïtiva i renovada.
0: RAC 1. Notícies. Jordi Casals.
13: Bona nit, són les 10. El Senat torna a citar el ministre de l'Interior perquè comparegui dijous de la setmana que ve i doni explicacions de les actuacions del seu ministeri durant la crisi migratòria a Ceuta. Això després que Fernando Grande Marlaska ja es negués a comparèixer abans d'ahir. Ara la cambra l'ha tornat a citar pel proper dia 20. Mentrestant, Ceuta es prepara per la possible entrada de migrants de demà. Per internet corren alguns missatges que diuen que la frontera estarà oberta. Tant Espanya com el Marroc, però, han blindat completament les seves fronteres per evitar que això passi. Enviada especial de RAC1 a Ceuta, Júlia Manero.
14: Sí, en les últimes dues setmanes l'estat espanyol ha reforçat la seguretat a la ciutat en un 48%, especialment aquests últims dies. Tot i això, els carrers de Ceuta continuen lluny de la normalitat i, de fet, veïns de la zona denuncien a RAC1 que aquest augment de la presència policial no és suficient ni per controlar la situació a la ciutat i molt menys per afrontar una nova onada de migrants. Ho explica en José María Carrasco.
15: Dicen que mañana hay una amenaza. Creo que no, que cuando hay amenaza y esto no lo van a anunciar. Nos querrán coger desprevenidos, aunque nos han cogido desprevenidos porque nos ha dado la gana, pero no creo que se produzca.
14: Pel que fa demà, en general, el poble de Ceuta dubta que hi pugui haver una nova entrada massiva, però no descarten que n'hi hagi una altra amb efecte sorpresa més endavant.
13: Els bombers ja han donat per controlat l'incendi de Collserola. Després de cremar 10 hectàrees, els equips d'extinció treballen per acabar d'apagar les flames durant la nit. Ho ha explicat el cap de bombers de Barcelona, Sebastià Massaguer.
16: Un cop perimetrat, a la que fosquegi, retireu un mitjà aeri, farem volar un dron, veurem si hi ha punts calents, rematarem tots aquests punts calents del mig i el donarem per extingir quan abans millor. I si és demà al matí, serà demà al matí.
13: El foc ha cremat en una zona d'alt risc per pesta porcina africana i per això els agents rurals han activat protocols de seguretat, com ara desinfectar els vehicles que treballen a la zona. Les últimes hores, la Guàrdia Urbana ha detingut una persona prop de l'origen de l'incendi i l'ha traslladat a les dependències policials a l'espera de que digui la investigació sobre l'origen del foc. I la cultura popular catalana ha desembarcat aquesta nit a Estocolm, a Suècia. Ho ha fet amb més de 1.200 representants a la Plec Internacional de Difolk, la mostra més important de cultura popular catalana fora del país. país. El programa d'actes s'allargarà durant tot el cap de setmana i inclou, entre d'altres, un concert de cobla i cant coral, una nit de foc i una diada castellera amb els castellers d'Estocolm. Durant aquests dies, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, es reunirà amb diferents representants culturals per reforçar els vincles entre cultura i Suècia. I ara els esports, amb el Martí Villegas.
17: Frenkie de Jong s'ha defensat de les crítiques per la seva lesió al genoll. El neerlandès, en una entrevista amb Barça Play, ha reivindicat el seu compromís amb el club, desmentint les informacions que l'acusaven de negar-se a jugar contra l'Atlètic de Madrid a la Champions o de tenir mala relació amb Flick. En clau marcat, Ferran Torres ja viatja cap a París per passar la revisió mèdica amb el PSG, mentre que Rodri s'ha incorporat avui a la pretemporada del Manchester City. Encara pel que fa al mercat de fitxatges, aquesta tarda Espanyol i Girona han fet oficial dues incorporacions en forma de cessió. Els blanquiblaus han anunciat l'arribada del central eslové Banja Derkusic, mentre que el Girona ha comunicat el retorn d'Unai Hernández fins ara a l'Al Ittihad Saudita. Tot plegat el dia en què ha començat la Lliga de Segona Divisió. Tenim en joc el primer partit del curs entre Reial Societat B i Castelló, amb resultat de 0-1 favorable als castellonencs al minut 74. Els europeus de natació, fa una estona, Luca Hook ha quedat en quarta posició a la final del relleu mix de 4x100 metres lliures per darrere de Rússia, Països Baixos i Itàlia. I un últim apunt, en aquest cas de ciclisme, perquè hem de lamentar la mort del corredor britànic Finley Terling a la Volta de Portugal. El ciclista de només 19 anys ha patit un greu accident durant la 8a etapa de la cursa.
13: I pel que fa al temps, demà ens arriba un canvi que farà que els termòmetres comencin a baixar lleugerament. Això farà que durant el matí tinguem més nuvolositat i que ja no assolim valors de 40 graus al migdia, però sí que ens continuarem acostant als 38 a ponent. De cara a la tarda es formaran diversos ruixats i tempestes localment intenses que ocuparan més territori que els dies anteriors. Afectaran sobretot el Pirineu, Prepirineu, centre i sud del país, podent arribar a punts de la Costa Daurada. Precaució, perquè en aquests punts poden anar acompanyats de calamars o pedra i forces fortes ratxes de vent i es poden superar també els 20 litres per metre quadrat.

0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. RAC1. Aquest dilluns el Sabadell juga a RAC+1, a les 7, des de l'estadi Arcàngel, Sporting Sabadell. Els arlequinats tornen al futbol professional amb un desplaçament a terres andaluses. Viviu el partit en directe a l'app i al web de RAC1 amb Pau Bonastre i Jaume Molló. Aquest dilluns a les 7, Sporting Sabadell. La Lliga de Segona juga a RAC+1. RAC1. Tots som un milió.
1: Així sona la repesca. Venga, chato, la repesca. Que és el que faig jo.
2: I a aquesta hora recuperem una secció que sempre fa que ens comencem a preguntar coses que moltes vegades no ens havien ni passat pel cap. La tertúlia de patates. En aquest cas, la Clara Molins, l'Edu de Batlle, el Jordi Beltran i l'Eva Jou busquen el nom del carrer més estrany on han viscut els oients, pregunten si sou de kiwis verds o de kiwis grocs, analitzen el mimetisme amb el llenguatge infantil i proposen una cursa contra rellotge contra el microones.
3: Però va, què és el que t'ha sorprès aquesta setmana, Edu de Batlle?
4: A veure, jo avui us proposo un joc, perquè ahir estava pensant, aviam si sou capaços de recordar i fer una llista dels carrers on heu viscut. No les poblacions,
3: els noms.
4: Només els noms de carrers, ni el número, ni la població. Llavors, perquè crec que és un exercici maco, a mi me'n surten 8. Si voleu, feu...
5: Vale.
4: Sí, 8 són... Sí,
5: Déu-n'hi-do,
4: sí.
5: Quina vida.
6: No trobo que siguin tants 8,
4: Normal, no?
5: Però
4: normal,
5: molt correcte. A partir de quan considerem
4: tota la vida?
5: Viure? No, com? Vull dir, quan és viure?
6: Període de temps.
4: Sí, uns
6: viure,
4: mesos.
6: Què vol dir? Uns mesos.
4: Allò que has estat vivint uns mesos en un pis o en una casa.
6: Mitjanyet.
4: Sí. Fins i tot a l'estranger, val.
6: Val. Home,
5: val? Sí,
4: llavors, és que crec que és un exercici maco perquè sortirà una llista, cadascú li sortirà una llista, els oients també ho poden fer a casa, una llista de conceptes, noms de carrers, conceptes totalment inconexes, que poden estar bé.
6: Oh, jo ho tinc.
5: Estàs pensant molt,
6: Jo ho tinc.
4: Tu quants en tens, Xavi?
6: Jo me'n surten... No, 6.
4: Sí.
6: Són pocs, 6.
5: Mira, a mi també.
6: 6?
5: A mi me'n surten 5.
6: Oita.
5: I em semblen molts, eh?
6: Mira, a mi no em semblen
7: molts. Jo 5, també.
5: Ah, no,
6: 5,
5: no.
6: Jordi?
7: No, sí, no, però no conto... Sí. L'Emili, que a l'Emili també tenia...
6: Home, a veure, vas viure uns mesos allà,
4: Hauríem de dir els noms, dels carrers.
6: Sí, sí, sí.
5: Clar,
4: és llegir el llistat per ordre.
5: Poema, més.
4: Aviam, exacte, aviam si surt una mena de cosa que digui alguna cosa de nosaltres o no, perquè et sortiran, sortiran conceptes com... relacionats amb sants, per exemple,
6: sí, sí,
4: o amb
6: sí,
4: llocs,
6: sí, sí,
4: noms de llocs...
6: Mira, fem-ho ara, tu.
5: Sí, ara.
6: Jo crec que ara està calentó la cosa.
5: A mi ara un me'l feu buscar, fins i tot, perquè...
6: Mentre busques. A veure, qui és el primer que s'hi posa?
5: Jo,
6: Molins.
5: Clar,
6: el 5,
5: El nom del carrer.
6: Però si no vols dir l'últim,
5: sí, sí, no,
6: si no vols
5: no,
6: dir l'actual...
5: Són 6, perquè me n'oblidava d'un.
6: A veus.
5: Joan Maragall.
6: No, però ràpid, Els has de dir pim-pim-pim.
5: Joan Maragall, Aragó, Gran Vi de les Corts Catalanes, Astúries, Pujades, Joan Maragall.
6: Veus? Ah!
7: Has tornat.
6: És el mateix,
5: Tornat, s'ha tancat el cercle.
6: Beltran.
4: Però es queda una mena de haiku bastant maco.
5: Maquíssim,
7: La Pan, València, Rocafort, Gran Via, Sant Joan.
6: Ah, però tot és Barcelona,
7: És tot eixample.
6: Ah, no t'has mogut, d'allà, però i més el de la mili.
7: No, no, jo crec que moure's, si no hi ha un motiu molt important, moure's massa, no cal.
6: Jo et diria que el meu és... És que no sé mai si és Zurbano o Cervantes, el primer, perquè vaig viure molt pocs mesos i no vaig acabar de relar. Jo diria que Zurbano o Cervantes, Gurrea, Rabassa, Santiago, Àngel Guimarà i l'actual, que el deixarem al
5: Que no el dius.
4: Molt bé. A tu què et surt, Eva?
5: Em surt Gironella, Escoles, Passeig Salvapa, Passeig, Castillejos, Riera Blanca i Vallespí.
6: Oita, maco.
5: Sí,
6: és maco,
5: Maco. Sí, sí, és un poema del Papasset.
4: Jo tinc, Rectoria, Eugeni d'Ors, Espanya, Beat Almató, Travessia, Calvet, Buenos Aires, Manresa.
6: Beat Almató!
4: Beat
7: Almató!
6: Guanya,
7: Vas identificar
4: el Carmel de Barcelona.
6: Hòstia, Beat Almató?
4: El Carmel no, és el Coll, de fet, és fronterer entre el Coll i el Carmel. Beat Almató.
6: Pot ser que t'hagi quedat molt religiós, també?
4: Sí. Rectoria.
6: Rectoria.
4: Beat Almató.
6: Guaita.
4: Però i Calvet, qui era? El carrer Calvet de Barcelona?
6: El senyor Calvet no me'n recordo quin era.
5: No ho sabem.
7: I Espanya?
4: Espanya, Buenos Aires, Manresa. Jo
6: Espanya,
4: tinc molt,
6: Buenos Aires, Manresa.
5: Sí, molt mapa.
7: El Beat Mató, és a dir...
4: El Mató. Beat
6: Almató.
5: Almató.
7: Sí, era un Beat fet al Mató.
4: No. O sigui, vaig saber qui era Beat Almató.
7: No vas mirar quan vivia d'allà?
4: No, és que hi vaig viure un any, tot just.
6: Escolta, però aquest tema era el que et sorprenia o era un joc que ens volies fer?
4: No, era el tema.
6: El tema, em sembla molt bo,
4: Ahir pensava que dic, hosti, aquest és un bon exercici. Vaig fer jo mateix l'exercici de recordar els carrers.
6: No, perquè llavors igual et dona... potser hi ha gent que és reiterativa amb certs aspectes d'alguns dels carrers.
4: Sí.
6: Que llavors dius, hosti, molts sants, molts no sé què...
7: Algú, ella és reiterativa, el primer i un...
6: El meu dubte era, com que aquest nom que has dit, si és de poblacions diferents, que podria ser...
8: No, és de la mateixa població, és que em va convenir tornar a cert lloc.
6: És el retorn.
7: No, però més que fas el repàs et va venir al cap les imatges dels pisos.
8: I el teu moment vital, també. Amb qui vivies, els conflictes que tenies...
4: Atenció, perdó, a l'entrada de la Viquipèdia de les primeres frases...
7: Beat Almató.
4: Pere Almató i Rivera, nascut a Sant Feliu Sasserra, el Lluçanès, l'1 de novembre de 1830, mor a Hai Duong, a Tonquín, a Vietnam, l'1 de novembre del 61. Fou un frare dominic, mort màrtir. És venerat com a sant per l'Església Catòlica.
6: Ah, és sant, Almató.
7: I s'escriu Almató tot junt.
6: Almató. És un nom una mica musulmà, per altra banda, sembla, no?
4: Sí.
6: Almató.
7: Aquest sí que va canviar a vegades de casa.
4: Va ser missioner a les Filipines.
6: Anava a fer una proposta des d'aquí. A veure si, dels que ens estiguin escoltant, qui és el que ha viscut en el nom més estrany o més llarg?
4: Clar.
6: Dels nostres oients, que ens envien. I llavors ja ens ho mirarem. Peticions per veure els noms més estranys on heu viscut al llarg de la vostra vida. Parlem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, Jordi Beltran.
7: Què és el que no fa Nando Jubany?
6: No fa moltes coses,
7: Nando.
6: I algunes les barreja. O sigui, pot estar al Dakar i fent paelles a la vegada, que això és el que hem vist.
7: És que l'altre dia vaig veure que també fa empanades.
6: Fa empanades?
7: Sí.
6: Ah.
7: Una famosa marca d'empanades.
6: És un cuiner,
7: diu,
6: vull
7: dir. Vai.
6: Que lo raro seria que fes pneumàtics.
7: No, espera't, perquè potser em fa. Però bé, el tema, bàsicament, és una incògnita que... Jo sóc consumidor de kiwi. Trobo que és una fruita que va molt bé.
6: Escolta, una cosa.
8: No diguis,
6: però no ho diguis. Sí que ajuda el trànsit. No, però anava a dir que no ho diguis com si fos una cosa estranyíssima. Sóc consumidor de... Bueno, de kiwi, sí, clar. Molta, la majoria de gent és consumidor de kiwi.
7: Del nombre de carrers que hem repassat, molts d'ells encara kiwis ni en veies.
6: És veritat.
7: Els kiwis els veies a botigues de fruites selectes i coses així.
6: Després
7: va generalitzar, no sé, els neozelandesos van començar a dir, venga, coño, que és tot negocio, però en anglès. I ha arribat un punt en què el kiwi s'ha normalitzat a uns preus estranyíssims, però la meva incògnita és...
6: Hi ha de tipus diferents, que la gent es pensa que hi ha el kiwi verd i el kiwi groc.
8: Jo treballo
7: sobre els dos bàsics, el verd i el groc.
6: Verd i groc.
7: I la meva pregunta és, per què hi ha tanta diferència de preu entre el verd i el groc? O sigui, què aporta el groc?
6: És més car el groc, no?
7: Oh, com 2 o 3 euros més car.
8: Un deu venir més lluny que l'altre.

0: passió, no?
1: A veure, ja que hi soc, si tu tens kiwis verds, compra'ls, sempre amb una tàctica que no sigui aplastar el kiwi per veure si està madur, sí, que és el que fa molta gent, eh?
2: Sí, sí.
1: I alguns, fins i tot, li entren l'ungle...
2: No!
1: Hi ha gent que ho fa, hi ha gent que ho fa.
2: Que guarros!
1: Hi ha gent molt guarra.
3: T'has trobat ungles entranes, els teus kiwis?
1: No, alguna vegada sí. No, però tu has de fer només... amb delicadesa, eh? Mm. Amb carinyo, però amb energia,
2: amb el
1: sense apretar.
2: I el litros,
1: i llavors calcules, vale, l'agafes. I llavors el poses en un parell de pomes que estiguin verdes, o pomes, les poses per allà, i el kiwi va madurant. Mm. I arriben a tenir una textura com la del groc. Però la meva pregunta és, quin és el producte que encareix tant el groc sobre el verd? Per què?
2: Oferta i demanda,
4: una qüestió d'escassetat, que sigui més escàs el groc.
2: Clar.
3: No, sí, més tropical.
2: És oferta i demanda, Jordi.
1: No, no, això, això és jeta, sempre això és jeta de dalt a baix.
2: No, però no n'hi haurà menys, és així.
3: Jo n'hi haurà menys. Ja, sí.
1: És el mateix, és el mateix fruit.
2: No és el mateix fruit, és un altre, diferent. És com, bueno, és com si diguessis la poma verda i vermella.
4: No, per exemple, el plàtan de Canàries no sé és més car que la banana.
2: Ara.
4: No?
2: O I, que, són, i, són, i el plàtan no
1: és més petit.
4: Correcte.
2: No, però una cosa, Jordi, ara el que m'ha interessat és el consum. Com el consumeixes, el kiwi? O sigui, què fas? Talles per la meitat i cullera?
1: Sí, això ho he provat lotxes... un temps, però no m'agrada. Trobo que, que queda massa cosa allà perduda i la cullera al final forada la pell.
3: Ah, sí.
2: Llavors, com el consum...
1: Pelat i tac,
2: ah, pelat,
1: tac, tac, tac, tac, dins.
2: Si tu primer el peles sencer i te'l vas tallant i vinga.
1: Jo crec que el verd té més vitamina C, és a dir, sí, ajuda més... Va, collonot, pels resfredats. Sí. Jo ja era fan, però em va ser molt fan en un dia que el responsable del bar Pinocho, que hi havia abans de la Boqueria, i ara en sabrà estar a Santa Caterina...
4: Sant Antoni.
1: O Sant Antoni. Va, el va entrevistar el Basté, i l'home va acabar l'entrevista, això era pocs anys abans de morir-se, toco fusta, va acabar l'entrevista dient, mengeu kiwis!
2: I, quin gran clar, final.
1: És que aquest tio feia la marató. O sigui, tenia ja 80 tacos i el tio encara corria com un rínxol, no? I vaig dir, sí senyor, mengeu kiwis perquè jo crec que van bé.
4: També et diré que no és, no per fer d'advocat del diable, però no és una fruita agraïda de pelar, eh?
2: No.
4: És la classe de fruites que t'emmerdes molt les mans, eh? Si tu peles una taronja i no hi ha problema, una poma tampoc.
1: I la pera.
4: Però
1: i la pera.
4: La pera és enganxifosa i el préssec, per exemple.
1: També. No menjaràs perquè t'han brotat les mans.
4: Jo el kiwi sempre amb cullera, per la meitat i cullera.
2: Veus?
1: Ah, no, sí, sí, la majoria...
4: Com
1: no
4: el deuen menjar els lords britànics.
3: Té un altre inconvenient,
1: el kiwi. Jo crec que els lords britànics se'l mengen amb pell, sí, directament.
3: Té un altre inconvenient, que és que, si no...
2: Perdoneu, només per un apunt, però... Els lords britànics els hi pelen, no em vingueu amb tonteries. Sí. Digues.
3: Els hi pelen que tot. Si no te'l menges a bon ritme, perquè hi ha dies que potser prefereixes un plàtan, per exemple, el cas, es podreixen molt ràpidament, es tornen de color verd, podrit, floridura, i et podreixen la panera de la fruita.
2: Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, la Clara Molins.
3: Les conseqüències d'anar a l'escoleta.
2: Què vols dir d'anar
1: a l'escoleta?
3: Jo sabeu que he tingut un fill.
2: No s'ha dit,
3: doncs,
2: això.
3: No s'ha dit, no s'ha dit. Doncs, per fi, doncs, va a l'escoleta, que és la guarderia, o llar d'infants, o llarg. Sí. No volia explicar ben bé això, sinó que una de les coses que em passa derivat d'anar a l'escoleta és que, clar, de sobte, quan saludes els nens, clar, tu rebaixes una mica el to i ets torres més dolça de l'habitual. Dius, bon dia, Lola, bon dia, Ander, bon dia, Ona. I llavors,
1: clar... Sí, com una residència de
2: d'avis, però bé. Aquest toc estàs fent servir, Molins, t'ho dic, eh?
3: Llavors, inevitablement...
2: Per què no proves de fer-los-hi al revés?
3: Que,
2: i
3: tu com
2: una
3: ho
2: mica
3: fas?
2: Més ruda.
3: Hola, sóc el Xaxi.
2: Hola, hola, què?
3: Què tal, tio?
2: Però... tot el respecte. Perdoni, el dia tot controlat, les coses han estat com havien de ser...
3: A veure, sóc nova en això. De moment m'estic posant al seu nivell, intento ser això, dolceta, però llavors
2: què passa?
3: Que quan et relaciones amb els adults després, m'està passant que el saludo de la mateixa manera.
2: Sí, perquè vens ja amb la carrerilla, no?
3: Ja tinc integrat el to infantil de...
2: Hola!
3: Hola, bon dia! Com amb un excés d'entusiasme i dolçó. Llavors, bueno, és una cosa que he de gestionar perquè no puc anar pel món.
2: T'han mirat malament.
3: No ho sé, em deuen criticar...
2: Hola!
3: Sí, ja els està. Pares fan un perfil molt més baix que el meu, potser m'hauria de calmar una mica, però és això, he d'anar millorant.
1: No, no, potser que et diguin, escolti, no sóc tan gran, eh? Perquè de vegades amb la gent gran també dius, hola,
3: clar,
1: què tal?
3: Clar, també s'infantilitza.
4: És veritat.
3: Clar, després toca pel camí contrari, eh?
2: Hi ha un procés pel qual a la gent gran...
3: Nens i gent gran, hi ha molts paral·lelismes.
1: Però no, Edu, què anaves a dir?
4: Has trobat algun pare o mare que et parli igual i digui, per fi, algú...

0: amb qui puc parlar així?
1: M'agradaria, però no ha passat. De moment tothom bastant eixut i tothom va molt a la idea.
2: Però t'han parlat malament.
1: No.
2: T'han mirat malament.
1: Hola, hola i adéu.
2: No, però quan tu t'has dirigit a un pare amb un to d'infant, t'han mirat malament, com dient...
1: Què fa aquesta tia? Què passada? M'han ignorat bastant, realment. No sé com ho faré.
3: És el millor.
1: Tampoc m'he de fer gran millor amiga d'aquesta gent, no?
4: No. Però compartiré un moment vital, mai se sap.
1: Això és veritat.
4: El pot necessitar.
1: Sí, perquè després et tornes a trobar tota aquesta gent que és de la generació del teu fill a tot arreu. Activitat, no?
2: Depèn.
1: Però molta gent sí, no?
2: Sí, pot ser que sí, però pot ser que no.
1: Fa xarxa. Les xarxes socials.
0: Depèn del poble o ciutat, no? Si és molt gran.
1: No us heu trobat vosaltres d'anar coincidint i...
3: Bueno, jo encara ho arrossego. I aquí un fill de 30 anys.
0: Jo tinc
3: amics de l'època escolar,
0: I encara estàs així allà.
1: Hola! Lola, ha acabat l'entrepà!
2: Quin entrepà? Jo, bebès?
1: No, que mengen uns entrepans més grans que els meus. Sí? Increïble.
2: Anem amb el que li ha sorprès aquesta setmana, Eva Jou.
4: Mira, a mi m'ha sorprès veure'm cada matí en una cursa contra rellotge amb el meu microones, val? No sé si algú més li passa. Jo em puc preparar l'esmorzar amb tota normalitat fins que arriba el moment microones, que és el moment en què tu poses, per exemple, la llet a escalfar. No em pregunteu per què, entro com una espècie d'estat de competitivitat en què tinc la sensació...
0: He d'acabar abans que s'escalfi la llet.
4: Que sona microones.
0: Oh! Totalment.
4: Sí, com un compte enrere. No sé per què em passa. Sí, correcte. És a dir, jo no tinc el control, o no sóc conscient de tenir el control, d'en quin moment jo poso la llet a escalfar. El cas és que, tingui el punt en què tingui la preparació de l'esmorzar, a la que arriba aquest moment, és que tingui el que tingui en marxa, ara està a punt.
0: Quan hi hagi el pip,
2: doncs ja estarà això.
4: Sí. I aplicable igualment amb la fregidora d'aire. No sé si Toni Muñoz...
0: Amb la Thermomix.
3: Però escolta, teniu uns aparells.
4: Tenim de tot.
2: Microones en té tothom, Jordi. No fotem. No tens microones, Jordi?
3: Mai.
2: Vostè sent de veritat, això?
3: No m'ha refiat mai d'aquesta màquina malèvola que és el microones i que ha portat a la gent a alimentar-se de la manera en què s'alimenta.
2: Què dius, ara?
4: Ara hi ha una campanya contra microones.
2: Però, perdona, o sigui, tu t'escalfes la llet i l'aigua quan saps on té un
3: tal... Jo com l'home primitiu, un foc i vinga, i escalfar.
0: I tampoc tens telèfon intel·ligent, tampoc.
3: No, tampoc. I... Pel que estic veient, em sembla que no ho has desencaminat,
2: Ja tornem. Però t'he dit una cosa sobre això que em sembla molt encertat, perquè jo em passa fins
4: trobes,
2: i tot... Sí, a l'hora del matí d'escalfar una llet i pensar, bueno, hi ha una altra cosa que s'ha de fer, que és buidar el rentavaixelles. A veure, però no estàs fent una competició conscient, però en realitat la fas. A veure si trec tots els plats d'allà abans que s'acabi el minut i mig aquest.
4: I això per què
2: ens
4: passa?
2: És absurd, realment.
4: No ho entenc.
2: No ho sé. L'acabem amb un rellotge, salvem l'os.
0: A mi em passa una altra cosa derivada, que és quan he d'escalfar llet pels nens, val? Que la volen tèbia. El meu objectiu és aconseguir la tèbia, ve de la nevera. Per tant, no pot estar ni freda ni molt calenta. Mm. Em fa mandra marcar amb la rodeta, baixar els segons del minut que et ve per defecte, em fa mandra baixar fins als 20 segons, però jo sé que l'he d'escalfar 20 segons.
2: I tu la vols obrir abans, llavors? Vols dir abans que acabi el...
0: Jo vull que acabi tèbia, i sé que necessito 20 segons de microones.
2: Val.
0: Em fa mandra, quan tu marques el minut per defecte, et surt allà un minut, em fa mandra baixar amb la rosqueta fins als 20 segons.
2: Correcte.
0: Llavors començo des del minut i calculo, quan faltin 40 segons he de parar. I això sí que és una competició contra la... Això sí que és una autèntica pressió, perquè si et passes...
4: No et pots distreure res.
0: Està cremant.
2: Era molt fàcil solucionar-ho, però et fa mandra.
0: Correcte. Llavors, ja sí que als 20 segons he de fer coses fins als... durant 20 segons.
1: A mi em passa una cosa, i és que evito que soni el cling, perquè el cling desperta el meu fill, perquè tinc una casa que se sent tot. Llavors, és com que vaig a contrarrellotge perquè no soni el cling.
2: Però el desperta o tu creus que potser el despertarà?
1: Hi ha risc de ser despertat. Llavors, vaig molt en compte i mirant molt de prop què passa al meu microones.
4: Però aquell clinc remou consciències, tinc la sensació.
1: Sí, un clic.
4: Sí, perquè jo no tinc fills i també l'intento evitar, perquè la sensació de voler guanyar.
2: Aturar el marcador abans que arribi al zero.
4: Vull superar-lo. No ho sé, m'entra una ànsia de... No pot ser.
1: És competitiva, no, Jou?
4: Sí, jo crec que és molt fosc.
3: El problema és si ho portes a altres terrenys. Vols arribar abans que faci el... Però en fi...
0: No,
3: molt més pràctic amb gas.
2: Sí, sí.
3: Poses el dit dins de la llet.
2: L'ungla. Com sempre, un plaer. Gràcies, Jordi Beltrán. Gràcies, Clara Molins. Gràcies a Edu de Batlle i també la Eva Jou. Gràcies a tots. Va!
5: Adéu! Tota
1: volta.
5: Agafa't fort. Vinga, va.
1: Volta.
5: Veig aquí, Lluís.
1: Així sona la repesca.
6: Cada dia, abans d'acabar, posem una mica de música i ho fem amb aquesta secció que hem batejat com a Cançons Encadenades i en què cada dia un treballador de la ràdio ens recomana una cançó i li dedica a algú de la ràdio que serà el següent en passar per aquest estudi. Avui, nominat per la Mar Poyat, ens acompanya l'Albert Bassas, redactor d'Esports. Què tal, Albert, com estàs?
7: Hola, molt bé.
6: Com va l'estiu?
7: Bé. Amb les xancletes posades.
6: Això sí, tot
7: molta
6: el dia.
7: Molta calor, però bé.
6: Molt bé. A veure, quina cançó ens portes tu?
7: Doncs, mira, un agent comercial, segurament per sortir una mica del més típic, del més habitual, també és música, i és una sardana que porta per títol Girona m'enamora. Ah. També he de reconèixer que potser... Escombrant cap a casa. És de les poques que segurament em conec, malauradament, perquè això vol dir que les sardanes doncs, potser no estan prou a l'ordre del dia i que, no sé, és música, per exemple, que no sona massa a les emissores de ràdio. Fa uns anys, potser encara, que hi havia alguns programes exclusius de sardanes, però, desgraciadament, doncs ara ja no. I com que han quedat pràcticament limitades a les orquestres de quatre festes majors, doncs, mira, avui recuperem una sardana, sí.
6: Tu recordes com la descobreixes?
7: Mira, no t'ho sabria dir gaire, perquè... Clar, és una cançó clàssica, tradicional, d'aquelles que coneixes una mica perquè passa de generació en generació i no t'ho sé dir gaire. Suposo que una mica per això, per les festes majors d'estiu, que d'alguna manera també ens identifiquen doncs, com a membres d'un territori i en aquest cas doncs, amb la sardana com a catalans. No?
6: Uh-huh. Ah, té algun significat especial per tu? No sé, això que dèiem ara, de relat al territori...
7: Sí, segurament això, el sentiment aquest de pertanyença, primer, lògicament, a Girona, tal com indica el títol, i es comprant cap a casa, com deies tu ara, i després, i per extensió, doncs, a Catalunya tenia en compte això, que és una sardana i que és la dansa típica d'aquí de Catalunya, i l'he triada una mica a moda de reivindicació, també, perquè en un moment de tanta globalització, de tanta música de fora, de tant de reggaeton, que no estic en contra de tot això, però en un moment en què els més experts parlen de la situació crítica o delicada de la llengua i la cultura catalana, doncs, home, potser està bé de tant en tant defensar allò que és nostre i els nostres referents també, en aquest cas, a través de la música, no?
6: Un moment concret en què et recordis escoltant-la, no sé si en una festa major, això que deies, eh?
7: Sí, et podria dir en qualsevol festa major, però també et podria dir a Montilivi, sí, al Camp del Girona, perquè, bé, com bé sabeu, o si no, mira, ja us ho dic ara, jo a banda de la feina que faig aquí a RAC1 també sóc speaker del Girona de futbol fa molts anys, tants com 17, i clar, ara no, perquè de fa uns anys cap aquí doncs ja hi ha l'himne oficial del Girona, però fa uns anys enrere, quan vaig començar, no n'hi havia i d'alguna manera es va adoptar aquesta cançó com a himne una mica oficiós i, per tant, quan saltaven els jugadors a la gespa i jo posava des de la cabina, doncs, això, el Girona m'enamora i quan s'acabava al final del partit, també. I, per tant... és una mica aquesta, la imatge que tinc, a banda d'això, de les festes majors, també aquesta posada, punxant-la allà sí, a la megafonia de Montilivi, sí.
6: I un moment en què no l'escoltaries mai?
7: Home, no ho sé, potser diria abans d'anar a dormir, no?, en un moment de relax, sí, perquè, home, no és una cançó potser hipercanyera, però tampoc em sembla una cançó allò per agafar el son, com podria ser, per exemple, una balada, no?
6: I acabem, a veure, qui de la ràdio has decidit recomanar-li?
7: Doncs en Xavi Puig. En Xavi Puig, el meu company de la redacció d'Esports, perquè ell, com jo, també és un gironí d'adopció.
6: D'adopció.
7: Perquè ell és de Barcelona, jo tampoc, de fet, sóc natural de Girona, jo sóc fill, vaig néixer i créixer a Tordera, poble del Maresme, però des de fa doncs, uns quants anyets ja visc a Girona. És el lloc on hem triat doncs, viure. Per viure i en aquest cas també per formar-hi una família, en els dos casos, i crec que tots dos ens sentim orgullosament gironins, així que, diguem-ne, la cançó doncs, va per ell, per Xavi Puig.
6: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Albert, gràcies també al Marc Espejo, al control tècnic. Nosaltres us deixem amb aquest Girona m'enamora. Fins demà.

0: Tu ho diràs, amb Pau Bonastre.
1: Bona nit, 11:15, divendres 14 d'agost del 2026. Benvinguts i benvingudes al Tu diràs. Fa dies que els noms propis de l'actualitat esportiva i concretament a Can Barça són recurrents: Ferran Torres, Rodri, Julián Álvarez, però avui hem tingut un protagonista, podríem dir que inesperat, Frenkie de Jong. I per què, us preguntareu? Si és un futbolista que està lesionat i que, per tant, no es mourà en aquest mercat. Doncs perquè avui ha trencat el seu silenci i ha sortit a defensar-se setmanes després de confirmar-se la seva lesió. Bé, a defensar-se i també a atacar aquells que, segons ell, han dit coses que no s'ajustaven a la realitat.
2: La gente puede opinar. Entonces, si opinan, Frenkie es mal jugador, o Frenkie no sirve para el Barça, o Frenkie ha jugado mal. Bueno, puedo estar de acuerdo o no, yo creo que no, pero bueno, es otra cosa. Pero ahora están escribiendo tantas cosas que son falsas y estoy notando que hace daño a la imagen mío.
1: Clar i castellà. Està emprenyat el neerlandès, i molt, el seu to així ho desprèn. Creu que no s'ha estat just amb ell en diversos moments. Diu que s'han publicat informacions per perjudicar la seva imatge i després sentirem tot el que ha dit De Jong en declaracions als mitjans del club, perquè ha parlat perquè ell ho ha demanat. No és el primer cop que Frenkie de Jong dispara contra els mitjans de comunicació. Mentrestant, continuem pendents del mercat de fitxatges i de les diverses carpetes obertes. Algunes s'han de tancar aviat, altres tenen un final més incert. La de Ferran Torres és la que té, a priori, una resolució més imminent. Ja explicàvem ahir al Tu diràs que el Barça i el PSG havien acordat la venda del futbolista valencià per uns 50 milions d'euros. Ferran viatja ara cap a París, on s'espera que demà passi la revisió mèdica i posteriorment es faci oficial el seu fitxatge pel PSG. Com s'ha rebut aquesta notícia a la capital francesa? En parlarem més tard amb el Dani Gil, que és un periodista que segueix de ben a prop tota l'actualitat del PSG i col·laborador habitual d'aquesta casa. Ja hem anat explicant que després de la resolució del cas Ferran, ara els esforços es centren en tancar el cas Rodri, en aquest cas pel que fa a les arribades. Avui el migcampista ha estat a les instal·lacions del Manchester City i el seu actual entrenador, Enzo Maresca, ha deixat molt obert el seu futur.
3: El mercat està obert, podem comprar jugadors i podem vendre. Pot passar qualsevol cosa. He vist Rodri a l'edifici, li he donat una forta abraçada i sembla que està bé, així que ja veurem què passa.
1: Ja veurem què passa. A banda del migcampista, el Barça continua enfocat en l'arribada de Julián Álvarez. El principal objectiu per reforçar la posició de davanter centre, ho hem anat explicant del dret i del revés, avui l'Atlètic de Madrid ha jugat i ha guanyat 1-2 al camp de l'Olímpic de Marsella sense Julián. Ja estava previst, això sí que no viatgés, perquè recordem que s'ha incorporat tard a la pretemporada. La prioritat és Julián, i si els matalassers continuen tancats en banda, entrarem en un altre escenari, el de les alternatives. Una opció podria ser la de Luis Javier Suárez. Luis Suárez, nom i cognom conegut, sí, però no ens referim al davanter uruguaià en passat blaugrana, sinó al davanter colombià de l'Sporting de Portugal. El Barça l'ha anat a veure més d'un cop aquesta última temporada, però, insistim, no és la prioritat. És divendres 14 d'agost i això vol dir que som a les portes de l'inici de la primera divisió 2026-2027. La Lliga comença demà dissabte a 8:15 amb un Alavés-Getafe. Entre demà i dilluns, però entre una cosa i una altra, només es jugaran 5 partits. Un dels que juga és el de l'Espanyol, diumenge a les 7 a casa contra el Llevant, i en directe a RAC1, naturalment, amb Leo de Batlle, el Dani Solsona i companyia. Avui l'equip blanquiblau ha anunciat la cinquena incorporació de l'estiu. Es tracta del central eslové de 26 anys, Vanja Derkusic, cedit pel Zenit de Sant Petersburg amb una opció de compra a final de temporada. I la segona divisió, que ja ha arrencat aquest vespre, i amb el primer partit entre la Reial Societat B i el Castelló. Hola, Oriol Jové, bona nit.
4: Hola, bona nit.
1: Com ha acabat aquest debut de segona?
4: Doncs amb victòria, visitant amb victòria del Castelló per 0-1 a Zubieta, al camp de la Reial Societat B, el Castelló, que ha sumat els primers 3 punts en el partit inaugural d'aquesta segona divisió. Ha marcat Usman Càmara l'únic gol del partit, al minut 7, el que li ha donat la victòria als orelluts. En general, millor l'equip castellonenc, que ha començat fort amb aquest gol, després ha sabut mantenir el resultat. Ha patit el Castelló, de fet ha vist com el col·legiat Eder Mallo, gran amic de Pau Bonastre, li ha anul·lat 2 gols al filial Xuri Urdin. No és el partit amb més glamour, el camp d'un filial, per començar la temporada, però al cap i a la fi queda inaugurada amb aquesta victòria del Castelló la temporada a la segona divisió.
1: Amic llunyà. Gràcies, Oriol. Fins ara.
4: Fins ara.
1: Una segona divisió. En aquesta temporada tenim dos equips catalans. D'una banda, el Girona, que debuta diumenge a les 7 a Montilivi contra el Leganés. Tenim notícia a Girona perquè ha anunciat avui l'arribada del migcampista Unai Hernández. Han passat al planter gironí, també al planter del Barça. Arriba cedit per l'Al Ittihad. El Sabadell, per cert, que entrarà en escena dilluns al Molinón contra l'Sporting de Gijón. Els arlequinats tornen a jugar un partit de segona 5 anys després de l'últim cop. Encara tenen feina, però al mercat. Paraules avui del tècnic Ferran Costa.
5: Si aspirem a incorporar certs jugadors i cert nombre de jugadors i confeccionar la plantilla determinada, és perquè entenem que amb aquesta plantilla som més competitius que en el punt que estem ara. Llavors, si aquestes passes encara ens queden per fer, vol dir que l'equip serà més competitiu segons avancin les jornades.
1: L'estrena dilluns a les 7 de la tarda i en directe a RAC+1.

Futbol a banda, hem de lamentar una tràgica notícia en el món de l'esport. Avui a la volta de Portugal ha mort el ciclista britànic de 19 anys, Finlay Terling, a causa d'un greu accident durant la prova. Segons el canal portuguès RTP, s'ha produït un xoc amb un cotxe alí a la cursa que circulava en sentit contrari. Terling formava part de l'equip de desenvolupament de l'NCN. L'organització de la prova ha suspès l'etapa a 20 quilòmetres pel final i ja no ha celebrat cap cerimònia de podi. Més coses a l'Europeu de Natació de París. L'equip espanyol del 4% lliure en els relleus mixtos, amb el català Luca Hug, ha estat quart aquest vespre. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Maria Vicente està disputant la final d'heptatló. Avui ha participat en les proves de salt d'alçada, llançament de pes i 200 metres llisos i és vuitena a la general.

0: 8 minuts per sobre de 11:15. Fem una pausa i de seguida obrim tertúlia amb el Carlos Martínez, el Martí Molina i el Frederic Porta, que ja corren per aquí. De Jong, Rodri, Ferran, molts noms propis per comentar i amb novetats. Això és la nit esportiva de Catalunya. Ara tornem.
1: Tu ho diràs, amb Pau Bonastre.
2: Ganarles el derbi es lo único que pido.
3: Volver a ser grandes.
4: Un altre sextet serà massa.
5: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
6: Aquest estiu t'esperem als vespres a Ideal Montjuïc, amb els últims dies de Pompeia. Més d'un milió de visitants d'arreu del món han viatjat en el temps fins a l'antiga ciutat sepultada en un espectacular recorregut immersiu de més de 2.000 metres quadrats. Els últims dies de Pompeia, oberta cada dia a Ideal Montjuïc. Reserva les teves entrades a idealbarcelona.com.
7: RAC1 i l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès presenten Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal.
8: Pues venga, va, vinga, som-hi!
7: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, en directe des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès, amb Esteve Giral com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
9: La Bisbal és tot un clàssic del calendari casteller. Les Joves de Valls s'hi sent com a casa, i la Vella de Valls i Vilafranca hi protagonitzen un dels seus duels per excel·lència. Calor i emoció garantides en una plaça històrica.
7: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, Castells de RAC1 a la Festa Major de la Bisbal del Penedès, en directe des del carrer Doctor Robert. RAC1, fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Tu ho diràs, amb Pau Bonastre.
1: I amb Bad Bunny, aquesta és la tria musical de la Laia Biurrun, avui a la part tècnica. 10 minuts per sobre de 11:15, un moment d'obrir tertúlia amb el Martí Molina. Hola Martí, bona nit.
2: Hola, què tal, bona nit.
1: El Frederic Porta també, hola, què tal Frederic.
3: Bona nit Pau.
1: I el Carlos Martínez.
4: Hola, bona nit.
1: A veure, feia dies que anàvem repetint els mateixos noms, Rodri, Julián, Ferran Torres, i aquest migdia apareix un altre nom, Martí, el de Frenkie de Jong. Si no estàvem prou distrets, doncs mira, ens ha regalat 10 minuts per analitzar detalladament, que ara ho farem amb el Pintanel.
2: Bueno, és el show de Jong, o no sé exactament com li hem de dir. Jo la veritat és que ja fa temps que li tinc ficat el dit a l'ull, perquè ja és un futbolista que no me l'he acabat de creure mai, i sempre li passen coses, mai res és culpa seva, i al final doncs ell intenta sempre explicar la seva versió i el seu relat de les coses, i pot tenir doncs el seu punt de vista, que em sembla molt bé doncs que ell el defensi, però després a partir d'aquí aquests atacs que fa a tori a dret, sempre criticant els altres, com vulguen dir que tot el que li passa no és culpa seva, sinó que és culpa dels demés, no sé, hi havia un moment en què a mi em cansa, perquè al final és un jugador que té unes virtuts i un talent tècnic extraordinari, però que a mi no em transmet res al terreny de joc. I llavors, clar, en fi, és igual. Lo de sempre. No m'esperava gran cosa més de Jong, perquè és més del mateix, però és que a mi la paciència ja se m'ha acabat i crec que no sóc l'únic.
1: Ara comentarem punt per punt les declaracions que ha fet Frenkie de Jong en una entrevista als mitjans del club. Anem a situar una mica com ha anat tot plegat. Tinc per aquí l'Àlex Pintanel. Hola, Àlex, bona nit.
5: Què tal, Pau? Bona nit.
1: Perquè ara ho dèiem, un dels homes del dia. Estem pendents del mercat, però avui també aquest nom propi, el de Frenkie de Jong, el migcampista neerlandès, que ha parlat en una entrevista, com deia, a Barça Play, i ha estat, déu-n'hi-do, molt contundent. De fet, ha titllat de mentides moltes de les coses que s'han dit sobre ell en les últimes setmanes i mesos, Àlex.
5: Sí, cal remarcar que ha estat iniciativa del propi futbolista, és a dir, ha estat el propi Frenkie de Jong qui ha volgut sortir a parlar davant dels mitjans oficials del club per aclarir algunes de les informacions que s'han publicat sobre ell i que, segons el seu criteri, són falses i només busquen perjudicar la seva imatge.
6: La gente puede opinar. Entonces, si opinan, Frenkie es mal jugador, o Frenkie no sirve para el Barça, o Frenkie ha jugado mal. Bueno, puedo estar de acuerdo o no, yo creo que no, pero bueno, es otra cosa. Pero ahora están escribiendo tantas cosas que son falsas y estoy notando que hace daño a la imagen mío.
5: Doncs primer art de Frenkie de Jong, que després ha anat enumerant, segons el seu pare, quines eren aquestes mentides. Una d'elles, diu Frenkie de Jong, que és fals que es negués a jugar l'Atlètic de Madrid-Barça de Champions.
6: Que yo he negado a jugar contra el Atlético de Madrid el año pasado en Champions, que es falso, que no es verdad. Es que, como he dicho, mi sueño es jugar en el Barça, sobre todo los partidos importantes en Champions. Es que claro que quiero jugar, todo el mundo quiere jugar esos partidos, no entiendo cómo puedes decir que yo he negado a jugar ahí.
5: I també ha volgut aclarir que manté una molt bona relació amb Flick i també amb el club.
6: Luego ha dicho que mi relación con el míster es muy mala, que es absolutamente falso. Tengo muy buena relación con el míster, hablo mucho con él. Se puede preguntar al míster todo eso, que es absolutamente falsa. Que mi relación con el club es mala, que es falso también. Porque hablo mucho con la gente del club, con los directivos y tal, y mi relación con el club es muy buena, diría.
1: Ens aturem aquí, després encara recuperarem un parell més de documents o de perles, podríem dir, de Frenkie de Jong. De moment, primeres pinzellades, mentides, es refereix a aquest partit de l'Atlètic de Madrid aquesta temporada de la Champions en què s'havia dit alguns mitjans que ell es nega a jugar aquell dia, avui ho desmenteix rotundament. I després, aquesta relació entre Flick i el propi futbolista, que també s'havia dit que l'ambient estava enrarit, de fet, aquí ho hem explicat, que aquestes relacions ara mateix no són les millors, ell avui ha sortit al pas a dir no, tot està en ordre amb Flick. Déu-n'hi-do el to de De Jong, enrabiat, dolgut, sense pèls
3: sí,
1: a la llengua.
3: Sí, però jo estic en la línia del Martí, no? O sigui, arriba un punt que vas tancant fases i vas passant pàgines on Frenkie De Jong. Va, jo era el president del club de fans quan estava a l'Àllex, no? I em semblava un jugador extraordinari. Però després em vaig també menjar aquell relat de dir, doncs, si juga amb tots els entrenadors, serà per alguna cosa. És allò de dir, bueno, però els meus ulls com a observador i analista de futbol diuen una altra cosa, que aquest home és un zero a l'esquerra, val? En matèria, i no perquè em porti d'estadístiques, no és això, però en matèria d'assistències, de gols, de manera de jugar i de tot plegat, ja portem 6 anys amb aquesta milonga, no? I el que em sembla que obrim una nova etapa amb Frenkie de Jong és això, de dir, a sobre no et queixis, noi. O sigui, és la mateixa mala impressió que ha acabat deixant el regust agradols de Ferran Torres, no? De dir, escolta, mira, marxa, vols marxar? Marxa, des dels calés, que puguis, i adeu-siau, no? Bona nit i tapa't. Frenkie de Jong, jo crec que ja el club li tindria que buscar una sortida tipus Araujo, pel cap baix. O sigui, si el Manchester United, per dir un nom, encara està enamorat de Frenkie de Jong, ja seria un miracle, doncs que se'l quedi cedit, pagant part de la fitxa o el que sigui, perquè cobren la pasta, a més, i que a poc a poc que el deixem de veure, no? Perquè és que és perillós en un vestidor tan ben avingut i harmoniós com el del Barça tenir aquest personatge per allà al mig, i a sobre era capità.
1: Carlos.
4: A mi primer m'agradaria fer una diferència entre el que és el Frenkie de Jong jugador i el que és el Frenkie de Jong persona o esportista professional. És a dir, jo el que és el Frenkie de Jong futbolista, o sigui, crec que mai ha acabat de donar un rendiment al Barça d'acord amb la quantitat de diners que va costar i amb les expectatives que va generar. Jo crec que aquest noi, pel que sigui, no ha acabat de caure de peu mai aquí. És veritat el que ha dit el Frederic, que al final amb tots els entrenadors ha jugat, o gairebé amb tots, però jo crec que aquell Frenkie de Jong que parlàvem abans de l'Ajax no l'hem acabat de veure mai aquí. També perquè l'estil del Barça és el que és i no és el d'aquell Ajax, precisament, i jo crec que ell mai ha acabat de trobar el seu lloc 100% aquí. Llavors, jo si parlem de la part futbolística, evidentment, ja fa temps que penso que el Barça hauria d'haver intentat traspassar el jugador, que el jugador tingués una sortida del club, perquè, a més, penso que amb tot això que s'està generant de l'entorn, encara empitjora més la situació, no? I empitjora més el rendiment del jugador. Ara bé, si jo em poso en la vessant Frenkie de Jong, esportista professional persona, crec que està en el seu dret de sortir a defensar-se, sobretot davant de coses que jo... Si jo a mi només hi ha una cosa que pots dir... i ho desconec completament, que és el tema de la que té molt bona relació amb els directius i tal. Bueno, pots dir, ho té o no ho té, jo això ho desconec. Però jo, les altres dues coses que diu, és que a mi se'm fa molt difícil pensar que un jugador es negui a jugar un partit d'aquest nivell. I ell ho diu. I, ostres, jo porto uns quants anys amb vestidors professionals, ostres, que els futbolistes volen jugar aquests partits. És que és al revés. Si tu normalment un futbolista que està tocat, que no ha pogut, que porta unes setmanes... És que vol forçar per jugar aquest partit. Llavors, a mi... se'm fa estrany pensar que un futbolista es negui a jugar un partit d'aquest nivell. Que no estem parlant, amb tot el carinyo, d'anar a jugar la primera ronda de la Copa del Rei a camp de no sé on. No, estem parlant de jugar una eliminatòria de Champions contra l'Atlètic de Madrid. Jo crec que té dret a sortir a defensar. Escolta, això és mentida. Jo volia jugar, però puc o no puc, perquè al final hi ha uns metges que ho determinen. Després, la segona és la relació amb Flick. Jo mai he vist a Flick tevi amb el tema de Jong. Tevi en quant a o no defensar-lo, o no parlar bé d'ell, o... Si tu no tens bona relació amb un jugador i no hi vols comptar gaire i tal...
7: Al final de la temporada, Carlos, han canviat coses, amb Frenkie de Jong. Ara ho explicarem.
4: D'acord. Sí. Jo dic el que ha passat fins ara. O sigui, el que jo he vist fins ara és que no he vist mai a l'entrenador amb l'actitud de dir, ostres, em vaig a carregar aquest jugador o olores certes coses. Llavors, jo crec que, una, el Frenkie de Jong jugador, com he dit, per mi... ha de marxar del Barça o ha d'intentar sortir del Barça i buscar un lloc on ell estigui millor, però crec que té tot el dret del món a sortir a defensar-se i a dir el que pensa, si creu que no és cert.
3: Naturalment, però a mi em sembla, si em permets, que estem en un escenari completament nou, Carles. O sigui, nou, vull dir, tal o via Rodri, ja en parlarem, acabarà aquí. Rodri donarà un potencial, per mi, fantàstic en aquest equip, serà un pal de paella formidable. El paper de De Jong quedarà més en entredit. Si vas fent aquestes declaracions, encara deixes més palès la comparativa amb gent que haurà de marxar i ens farà mal que marxi com Caçador, com gent com Caçador de la casa que sent en compromís, que ha donat millor rendiment que tu i no s'ha queixat mai en públic. Que tens llibertat d'expressió per fer-ho, naturalment, només faltaria. Però els futbolistes han de parlar segons rendiment. I tenim l'últim exemple de Ferran Torres dient allò de que no sentia valorat, no sentia estimat i tot això. Doncs escolta, és l'antesala de dir, bueno, adéu-siau, si no et trobes valorat aquí i tot plegat, home, a Messi, per dir una exageració, mai li van caler aquest tipus de declaracions, no? Llavors, amb què em surts? Aquestes coses són les que fan mal al petit cor de l'aficionat.
1: Perquè ara entrarem en els números que deies, Pintanel, però per deixar-ho clar, és ell mateix qui, ho deies abans, ha demanat parlar, que això també crida l'atenció, que ell vulgui fer aquestes declaracions i després, clar, analitzant el contingut, que és un to dur, però, com diem, és ell qui ha tingut aquesta iniciativa de sortir a parlar, Àlex.
7: Sí, sí, és una decisió seva, com ja va passar, per exemple, en un partit d'Europa League davant del Nàpols, que ell també surt per criticar la premsa, sí, per una informació que ell considera que és falsa, i és el propi Frenkie de Jong qui parla amb el Departament de Comunicació per parlar, i per tant això ha estat 100% decisió del futbolista.
1: Mira, després recuperarem aquell moment i també d'altres, perquè no és el primer cop que de Jong dispara en bala contra els mitjans de comunicació, però Martí, què et sembla que ell hagi fet aquest pas aquestes últimes setmanes, que se n'ha parlat molt d'ell, no l'havíem sentit el neerlandès, més enllà d'aquell comunicat que va fer a les xarxes socials explicant com havia anat el tema de la lesió, que ara en parlarem també, però què et sembla que ell hagi volgut trencar el silenci d'aquesta manera?
2: No, amb això estic molt amb la línia del Carlos, és a dir, si ell considera que s'ha de defensar i que per tant ha de donar el seu punt de vista sobre les coses, està molt bé que ho faci, perquè a més ens trobem que els futbolistes moltes vegades són molt inaccessibles, o que aquest relat es distorsiona molt del que passa, el que pensen i demés, i moltes vegades és només això, un simple comunicat, i aquí com a mínim és una entrevista, és veritat que és una entrevista als mitjans del club, amb tot el condicionant que hi ha, però bueno, ja li hem sentit la veu i és alguna coseta més, i que ell doncs vulgui donar el seu punt de vista, em sembla fantàstic i tal, però de la mateixa manera que ell parla doncs d'un seguit d'impressions i de sensacions, nosaltres també tenim, diguem-ne, el dret a rèplica de poder fixar-nos en aquestes impressions, en les sensacions del que ell diu. Clar, dir que ell té mala relació amb Flick, jo no recordo que s'hagi dit que De Jong té mala relació amb Flick. El que estem dient és que Flick tenia una mirada sobre De Jong idíl·lica.
1: Correcte.
2: Que s'ha trencat els últims temps. I això no vol dir tenir una mala relació. Jo, que sàpiga, Flick no té mala relació amb ningú. Ni tan sols amb pajarracos que hi havia en aquell vestidor que els van convidar a fer fora el primer dia. Tampoc va tenir mala relació, simplement va deixar les coses clares des del primer moment i es va comportar com un entrenador de club veterà i amb molta mà esquerra. Però una cosa és, insisteixo, la mirada que pugui tenir l'entrenador sobre el futbolista i demés. I a partir d'aquí, l'altre punt que ell defensa, o amb el que és més vehement, perquè bàsicament s'ha sortit a parlar, és per destacar aquestes dues coses des del partit aquest famós de l'Atlètic de Madrid. A veure, ell explica aquesta versió de que ell no es va negar a jugar, però això que dius, Carlos, de que els futbolistes tots volen jugar, la informació que almenys a mi em consta no és tant que ell es negués a jugar, sinó que no va fer el més mínim esforç per el pas endavant aquest que li demanes a un futbolista. I aquesta és la informació que almenys a mi em consta i que hem tirat. Que una altra vegada és, a veure, la paraula que fa servir concretament. Clar, aquí entrem en la versió de tu, el que dic jo, si aquí posem una coma, si aquí posem un accent i exactament com ho estem dient. Però en el fons de la qüestió, el que ens trobem és un jugador que des del meu punt de vista es veu molt acorralat, ja no només perquè l'afició mai l'ha acabat d'estimar, sinó perquè, a més, detecto, o crec que ha notat que han canviat coses a dintre el club, i amb un condicionant, que ens n'oblidem, Frenkie de Jong passa a ser el primer capità del Barça.
1: Sí, sí, vol dir que...
2: Amb la qual, escolta, és a dir, teniu un primer capità que hi ha un Cristo allà que dius, a veure, tu has de ser el líder, realment tens fusta de líder, realment els jugadors et seguiran, l'afició et vol, el club et vol... Clar, aquí hi ha una sèrie de coses que s'està juntant. Per tant, jo també entenc que tot aquest còctel fa que acabi derivant en que ell tingui com la necessitat d'expressar-se i de donar el seu punt de vista. Llavors, bueno, des d'aquest punt de vista, entenc, fantàstic, enhorabona, gràcies per poder parlar. Però, insisteixo, no comparteixo bona part del seu discurs.
1: Si es confirma aquesta condició de primer capità, a priori l'hauríem de sentir dimecres que ve el Gamper. L'any passat ho va fer Ter Stegen, malgrat que també va tenir un estiu convuls, el porter alemany, però... Per tant, dimecres, en aquest partit contra l'Ahly, podria parlar perfectament com a primer capità si és que realment es confirma que portarà el braçalet. Deies ara, Pintanel, que hi ha hagut un canvi, han canviat coses en aquesta última temporada. Amb De Jong, entrant en números, fent una mica de radiografia, especialment del darrer tram de temporada, que tu has estat mirant avui, que ens pots explicar?
7: I és important això que diu el Martí, és a dir, mala relació, la informació que tenim nosaltres a RAC-USCA, mala relació no hi ha entre Frenkie de Jong i Flick, però que s'ha trencat alguna cosa i que aquella confiança seva que tenia Flick en Frenkie ha desaparegut, és una evidència i ho diuen els números. Són 38 partits els que va jugar Frenkie de Jong temporada passada, un gol, 8 assistències, però hi ha un abans i un després d'aquesta famosa lesió muscular que va del 28 de febrer al 8 d'abril, que és el famós partit davant l'Atlètic de Madrid. La informació que tenim també nosaltres a RAC1 no és que Frenkie de Jong si n'hagués a jugar, això ho ha explicat la Marta ja més d'una vegada, però sí que és cert que Frenkie de Jong el que transmet és que no està al 100%, és a dir, que no està al 100% per jugar un partit d'aquestes característiques. Dit això, un cop reapareix Frenkie de Jong, queden 8 partits per acabar la Lliga. D'aquests 8 partits, De Jong no és titular en cap d'aquests 8 partits. És aquell moment en el que Flick troba aquest mig del camp amb Gavi, Pedri i Olmo, apareix aquesta figura de Gavi, i és el mig del camp més titular en aquest tram final de temporada. I d'aquests 8 partits, n'hi ha dos, que són jornada 36 davant l'Alavés i jornada 37 davant del Betis, que De Jong ni tan sols és convocat. Jo recordo que a la prèvia del partit del Betis se li pregunta a Hansi Flick per aquesta absència i simplement es limita a dir Flick que no està disponible, sense donar més motius de per què De Jong no entra a la convocatòria. Per tant, insistim que és evident que hi ha un abans i un després d'aquest partit davant de l'Atlètic de Madrid i que el pare de Hansi Flick amb respecte a Frenkie de Jong, insistim, sense que tingui mala relació, perquè és que no té mala relació, però és evident que hi ha una cosa que ha canviat, que aquest vincle que tenia amb de Jong ha desaparegut. Això és així.
3: És que jo diria, amb la línia del que comentem tots plegats, és que de cara a la pròxima temporada apostaria que de Jong estarà al fons de la banqueta.
1: Bé, primer, saber quant temps estarà lesionat, efectivament.
3: Sí, primer, saber quant de temps estarà lesionat, tal com diu, sí. I segona, home, donant per segur que arribarà Rodri, no? Però, diguéssim, aquesta lesió al Mundial no comunicada, és evident que no cal que arribin a donar-se bufetades, perquè el club li ha sentat fatal, i a Flick també, i que en Flick s'ha trencat l'amor o l'encanterio, de li com vulguis. Però a mi em sembla que Frenkie de Jong l'any que ve estarà molt de temps a la banqueta, i, a més, contràriament al que ell pensa, ningú el reclamarà.
1: Mira, sobre aquesta... Sobre la lesió que ara parlaves tu mateix, Frederic, Pintanel, avui també n'ha parlat de Jong, no? Ha explicat com va patir aquesta lesió al Mundial.
7: Sí, que va ser fortuït per la caiguda d'un company a sobre en un entrenament. Va confirmar i ha explicat una miqueta el que ja va dir el seu dia en aquell comunicat que va, que va fer, que els metges de la selecció holandesa li van dir que la lesió no aniria més i que per aquest motiu va jugar i que la sorpresa se la van portar quan va arribar a Barcelona, se li van fer proves i es va confirmar aquest trencament, doncs, que el deixarà fora durant unes quantes setmanes. De Jong, de moment, dic de moment, ha optat per no passar pel quiròfan y explica que posa els cinc sentits en la seva recuperació.
6: Que yo hago todo para estar bien físicamente siempre. Es que como muy bien hago mis horarios de sueño muy bien, toda mi familia se adapta a mí, es que hago todo lo posible y ahora lo estoy haciendo para volver bien y lo más rápido posible.
1: A més, en aquesta entrevista que ell parla d'aquest pla de recuperació en el qual tothom ja està d'acord, també, com que s'ha publicat i hem anat explicant que hi havia divergències sobre el diagnòstic o sobre el procés de recuperació, com havia d'afrontar, si aquest tractament conservador, si passar pel quiròfan, ell ha deixat caure, no? Tots estem alineats en aquest sentit.
7: En aquest sentit, ho hem explicat, perdoneu, ja ho hem explicat diverses vegades, el Barça consulta amb metges externs, un d'ells el que el va operar, el doctor Joan Carles Munyau, el mateix que va operar, per exemple, també a Gavi, i les recomanacions que se li fan des del club, insisteixo, i amb metges externs, és que el millor és que se l'operi, part del que ha operat a Roni, no a Frenkie. Per tant, se li recomana que s'operi. Ell al final decideix, escolta, té tot el seu dret, només faltaria per aquest tractament conservador, però sí que és seriós, això ho vam explicar el seu dia, que el club considera que aquestes 3-4 setmanes que són necessàries per saber si un tractament conservador funciona o no, el club considera que ja han passat, no? I per tant, l'altre debat és veure si realment és cert que aquest tractament que se li està fent amb cèl·lules mares és un tractament potent, però el club ara mateix existeixen molts dubtes de que finalment no hagi de passar pel quiròfan, no? I per tant, veurem també, per això explicava i especificava de moment, no s'ha d'operar de Jong, però veurem com acaba aquesta pel·lícula.
2: És que això, vull dir, ja, tornem a estar una mateixa al discurs d'ell, això que està tothom alineat, doncs una mica el que explicava ara l'Àlex, a mi no em consta, al contrari. Vull dir, consta que li estan ja dient, escolta, que has de passar pel quiròfan i de més. Aquí també hi ha un altre debat, que és, evidentment, el genoll és el genoll de Frenkie, els temes mèdics són molt particulars i molt delicats i no, és molt fàcil sempre parlar dels altres. Però també fins algun cop hauríem de debatre fins a quin punt un futbolista amb aquest nivell i amb aquest tipus de contracte i amb aquesta exigència, fins a quin punt no ha de tenir també unes determinades obligacions a l'hora de decidir quins tractaments o què fas o què deixes de fer. Estic obrint un meló molt perillós, en sóc plenament conscient, però clar, vull dir, arriba un moment en què et trobes una mica amb el cas un tití, que ja sabies que era un futbolista, doncs, que estava lesionat, que no es va voler operar i va acabar com va acabar. Jo no sé què passarà amb De Jong, però clar, vull dir, estem parlant d'un lligament encreuat i, vull dir, a veure, no, sé que m'estic ficant en un terreny molt complicat i és un jardí que costa molt de trepitjar, perquè aquests temes mèdics sempre generen molt amor i és normal, i ha de ser així. Però, clar, vull dir que arriba un moment en què jo em canso de que tot siguin excuses i de que tot, bueno, anem fent i anem deixant passar els dies i, bueno, ja plourà, bueno, ja sortiran bolets, ja, mira, ja farem altres coses.
1: Jo crec que tots plegats, quan sentim aquest concepte de tractament conservador, sempre ens ve al cap el cas flagrant d'un tití, no? Que ens posem les mans al cap tenint les condicions que tenia, el potencial que se li deia, el rendiment que havia donat en el seu moment, després la trajectòria que va tenir després amb tot plegat, amb un mundial pel mig, justament. Però vaja, no sé com s'entén que, lògicament, els temes mèdics són molt personals i cada futbolista té la percepció que té del seu cos, segurament s'assessora també amb gent de la seva confiança, però que hi hagi aquesta divergència. Per una banda et diuen fes aquest tractament, el futbolista acaba optant per un altre perquè també li deuen dir, no? És a dir, també aquesta visió del futbolista que ha d'acabar triant, sovint, ara ho deia el Martí, no? No potser des de fora no és la més comprensible, però és difícil de dir, és clar.
4: Jo, per mi, entrar en temes de consentiments mèdics, ens estem fotent un jardí molt complicat, perquè això és tan fàcil com dir-te, mira, obre't tu el genoll, a veure si què et sembla. No dic a tu, Martí, prefereixo qualsevol.
2: No, sí.
4: Llavors, per mi, si entrar en una part tan delicada com la salut d'una persona i el com decideix ell tractar-se una cosa que li pot suposar no només al futbol, sinó seqüeles de per vida en alguns casos, jo crec que aquí hem d'anar molt en compte on... jo entenc que el Barça, quan el jugador decideix no operar-se, li deu preguntar, vale, però qui signa aquest informe que diu que has de fer un tractament conservador? Jo no, suposo que no, ell no arribarà de casa i dirà no em vull operar, i ja està, sinó que li diuen dir, perfecte, envia'ns l'informe de la persona que t'ha recomanat no operar-te i tal. I entenc que hi ha un debat amb el club i tal, però també entenc perfectament que és el jugador el que ha de tenir l'última paraula. perquè al final la salut i el físic és seu. Que sí, que el club li està pagant uns diners, però la salut i el físic és seu. I jo crec que de vegades és fàcil que parlem des de fora. De, no, aquest s'hauria de fer això, aquest hauria de fer l'altre, aquest... Ja, ja, però quan portes ja uns anys i certes experiències, doncs tots tenim temors, tots. O sigui, i si han tingut... Totes les experiències que puguis haver tingut a nivell de lesions, operacions, tractaments, digue-li com vulguis, condicionen la teva mentalitat a l'hora d'afrontar una nova operació i tal, perquè és que no és fàcil imaginar-te això. Llavors jo, o sigui, no em vull posicionar, sembla que jo estigui defensant... No, no, jo simplement dic que ens hi posem a la pell de la persona i pensem que no és tan senzill decidir sobre una cosa que és un tema ja de salut i de vida... compte. Ja dic jo, és l'opinió que jo tinc sobre aquest tema. Crec que és molt delicat que ens hi fiquem a valorar si el jugador s'ha d'operar o no s'ha d'operar. Primer, perquè no tenim ni les dades. O sigui, i després, però què et dic, perquè al final jo crec molt en que aquí ja sí que és una part de la persona, no del futbolista.
1: Sí, sí. Sí, sí, efectivament. Ha sortit el nom de Rodri amb Frederic, clar, el Barça molt probablement fitxarà el migcampista madrileny. En certa manera, no sé si creus que pot ser també un senyal cap a De Jong, perquè el Barça no està portant un migcampista qualsevol, sinó tot un pilotador.
3: Absolutament. I és que és un pilotador, i és que el Barça podrà lluir haver tingut els únics dos pilotes d'or de la història del futbol internacional, amb Luis Suárez Miramontes i ara amb Rodri, i és un jugador que donarà un salt exponencial per mi a l'estructura d'equip, enfortirà la defensa, enfortirà el mig del camp, és capaç, com hem vist al Mundial, de carregar-se l'equip a sobre, i això ja sembla un tòpic del futbol, però hi ha ben pocs jugadors ara en el panorama internacional que puguis dir que es carreguen un equip a l'esquena, no? I llavors, és que, aviam, és que estem en una línia que Frenkie pot viure en una distopia i la realitat és la que és. I jo, per mi, la realitat és la que comenta el Martí, en el sentit de que a Flick se li ha acabat la mort amb Frenkie, la paciència i tot plegat. Que la versió que acaba de donar de què va passar al Mundial, de que se li va caure un company a sobre i que... Oh, vaig jugar perquè creia que podia jugar i arriba aquí fet un alt a la meitat, home, és una suma de coincidències que no... que costa de pair, val? Llavors, ja et dic, el club, aquesta nova temporada, que ja en parlarem, si vols, després, Pau, obre un altre escenari en aquesta tercera campanya de Flick. Estem en una altra pantalla, completament, i estic convençut de que ha hagut 14 o 15 moviments que poden ser més en el vestidor del Barça quan tots pensàvem que al començament seria només un nou i un central. Doncs mira, ja en portem 15 de moviments al vestidor. I és l'assalt definitiu cap a la Champions. Val? O et sumes en aquest carro o queda't fora. De moment, Ter Stegen va fora, Araujo va fora, i el tercer que enviaria fora bona part de l'afició, així és de clar, si no hagués aquests problemes contractuals, ara la lesió i tal, es diu Frenkie de Jong. I més, arriba en Rodri. Per tant, Frenkie, sembla que visquis en el País de les Meravelles, perquè si el teu rendiment, el teu compromís i tot plegat i la teva trajectòria t'avalés i fossis un Gavi, un Cubarsí, un Fermín, doncs la gent estaria amb tu, però no és el cas, xato, no és el cas. Tu vas venir aquí com el gran líder de la renovació d'un equip en un moment de transició i t'has quedat a mig camí en un tres i no res. I has decebut a la gent, com a professional, francament. No vol dir això que no siguis un bon professional, etc, etc, etc. Però jo que esperava l'afició culer, no ho has donat en cap moment. No és que sigui dur, és que em limito al full de serveis que ha presentat aquest home.
4: Jo a nivell futbolístic, o sigui, no tinc cap mena de dubte de que si en l'equació entra Rodri, surt Casado, Frenkie de Jong lesionat i comptant un mig del camp amb Rodri, Bernal, Gavi, Pedri, Olmo, Fermín, si les coses van com tots intuïm que poden anar, o sigui, Frenkie quan torni tindrà un problema greu, perquè jo tinc la sensació de que Rodri és una, o sigui, és una dimensió diferent, o sigui, ho ha dit el Frederic, és un pilotador, però ja no un pilotador, és un jugador que entén el joc millor que el 99,9% dels futbolistes. Per tant, i això per jugar al Barça és bàsic. I la segona és que o sigui, Marc Bernal és una cosa important, eh? Passa que amb la lesió va quedar una mica eclipsat i tal, però és un noi que per mi té un potencial enorme. I ja no vaig a parlar dels altres, perquè els altres, evidentment, són tots jugadors contrastadíssims ja en el Barça. Per tant, clar, si jo penso en aquest mig del camp del Barça, en aquests sis jugadors, clar, és que quan torni Frenkie, si tot això que comenteu, de que entre ell i Flick, doncs el que, la màgia que hi havia ja no existeix i tal, doncs sí, clar, ho tindrà complicat. O sigui, probablement, doncs, igual es planteges buscar una sortida al gener, o no ho sé, però ja dic, crec que sobretot, ja dic, amb l'equació entra l'entrada de Rodri, sortida de Casado, per mi, al mig del camp del Barça, ara mateix a Frenkie li costarà molt i molt i molt tenir lloc, i més sortint d'una lesió important, que veurem quant de temps al final és de recuperació, veurem quant temps... Clar, jo m'imagino els altres sis animals amb un ritme de la hòstia, per parlar malament, perdó, però... I em costa veure amb ell sortint de lesió i amb tot plegat dient, vinga, va, ara vaig arrencar a veure si m'hi poso. Complicat.
2: És que quan va venir Frenkie, una mica el que comentava el Frederic, això és veritat, tots ens vam enamorar d'aquell Ajax, que a més va ser l'Ajax que va estar res a un minut també d'arribar a la final de la Champions, que es va passejar pel Bernabéu, que bueno, aquell Ajax va ser una cosa espectacular, i quan va arribar aquí de Jong, tots vam quedar meravellats. De Jong arriba amb un Barça bastant trinxat, que se li havia acabat aquell cicle dels Messis, Albes, Busquets, Piqués i companyia, i durant un temps, després amb la crisi del coronavirus, etc, amb un Barça absolutament trinxat, ell era el futbolista més tècnic i de la quinta essència del futbol que podies tenir allà. I la sensació que hi havia és que en un moment en què el Barça era com a club o com a equip molt pobre, ell doncs era dels que més brillaven. Però clar, què ha passat? Ha arribat un moment en què aquesta regeneració del club s'ha anat fent, i De Jong, mentre tothom ha fet un pas endavant, el propi club, De Jong s'ha quedat estancat. Pel que deies abans tu, Carlos, o bé perquè no ha trobat el seu lloc, perquè no ha trobat el seu ecosistema, perquè no ha sapigut fer el canvi de xip, pel que sigui. Llavors, clar, aquell futbolista que jugava amb tots els entrenadors perquè gairebé no tenia res més, ja no és necessari. Llavors, clar, quan Flick diu jo necessito guanyar la Champions i necessito 25 tios per la causa, aquests 25 per la causa, De Jong no entra en l'equació.
3: I, a més, és que és perfecta l'exposició que has fet, Martí. És el mateix cas que Araujo. Araujo era un central excepcional per un equip en runes. A la que l'equip torna a agafar volada, se li veuen les carències. I a la que l'equip vol mostrar una ambició, Araujo és el primer a entrontollar en confiança i en donar-se compte que potser no

0: un repertori de jugadors realment digne d'equip, campió de tot.
1: Pintanel.
2: Sobre això que deia el Frederic, al final de la temporada passada per mi Flick envia tres missatges, o jo veig tres missatges. Un és a Frenkie de Jong amb les dades i estadístiques que m'ha explicat, un altre és a Araujo, que el Barça sent campió juga molt poc, el futbolista uruguaià, i l'altre és a Koundé, que amb igualtat de condicions juga Eric per davant seu. El cas d'Araujo l'altre ja ho escoltàvem el dissabte passat, en directe al Tudiràs, a la roda de premsa, que el mateix Hansi Flick reconeix que Araujo no ha sabut adaptar-se al sistema de joc del Barça. I jo sóc dels que pensa que Araujo, crec, tinc aquesta sensació, que per condicions físiques crec que veurem un bon rendiment, veurem un bon Araujo, crec, al Liverpool, però sí que és cert, com explicava ara el Frederic, que per la manera de jugar del Barça Araujo no encaixa, i no passa res per dir-ho, ni és un mal jugador, perquè insisteixo, jo crec que a la Premier s'adaptarà molt més, i crec que les condicions d'Araujo són més de Premier que no pas de la manera de jugar del Barça, no? Però que em sembla interessant la manera en la que Flick ho reconeixia ara fa una setmana a Udine.
1: És veritat que se n'ha parlat, però amb Flick i amb altres entrenadors, Frenkie ha anat jugant i el moment en què canvia és per una qüestió física, i després potser aquestes coses extraesportives que afecten a la percepció que té l'entrenador amb el jugador. No diem mala relació, Frenkie, no ho hem dit això, però que pot ser que la percepció hagi canviat, però fins llavors és un jugador que en el Barça ha estat important, sigui per falta de competència, perquè els altres migcampistes han estat lesionats, però ell ha anat jugant els dies grans, si ha estat disponible, sempre, Frenkie de Jong ha jugat amb Flick, amb Xavi, amb els entrenadors que els han precedit.
3: Jo... Bueno, primer dic que estic molt d'acord amb el que ha dit l'Àlex, primer de tot. Aprofito per dir que estic molt d'acord amb el que ha dit l'Àlex sobre Araujo. Jo crec que Araujo al Liverpool li anirà molt bé. O sigui, al Liverpool, amb les seves condicions i amb el model de joc que proposa Iraola, estic segur que li anirà molt bé. Perquè crec que ell, amb aquest tipus de model, destacarà i ho farà bé. I a més, si tens al costat un tal Virgil van Dijk, doncs igual t'ajuda una mica. Dit això, amb el tema Frenkie, per resumir-ho molt, la part futbolística, que és la que estàvem tocant ara, per mi, resumint-ho molt, que la gent ho entengui, és, per mi li falta rigor posicional per ser un 6, no té capacitat de distribució per ser un 8, és a dir, ell sempre ha preferit més conduir i superar que no pas jugar, i no té gol per ser un 10. Per tant, en el sistema Barça, o en el model Barça, ell és una mescla de coses que no acaba de tindre un lloc i tal. El que passa que jo entenc que com a entrenador, clar, tu al final penses, hòstia, com jo vaig a deixar un tio d'aquest talent a la banqueta? Perquè aquest talent el té, això, crec que estem d'acord tots, ho hem dit tots des del principi. Sí, o sigui, que té un talent extraordinari. Però ell, al final, és un noi que, ja dic, per mi, no pot jugar de 6 perquè no té aquest rigor posicional, perquè se'n va de posició, perquè tal... No pot jugar de 8 perquè al final ell prefereix el conduir, superar i tal, que no pas la capacitat de distribució que té Pedri, que a més Pedri t'ho ajunta, que també té la capacitat de superar quan li fa falta, I per jugar de 10 no té l'arribada ni té el gol per jugar en aquesta posició del Fermino, del Dani Olmo. Llavors, resumint-ho molt, per mi és això. És a dir, aquest noi, el problema que té és aquest, no és que sigui un mal jugador. A més, jo recordo, no sé si va ser aquesta temporada passada o l'anterior, el clàssic aquest famós que el treu a la mitja part i tothom en parla de la segona part que ell fa, aquell dia jo crec que ell fa una gran segona part, però molt afavorit pel context, perquè surt en un context on aquesta capacitat que té ell de no perdre la pilota, de dir, me la dones apretat i jo surto de pressió i supero i tal, doncs aquell dia feia falta. Llavors, en aquell context de partit va anar increïble, però de normal, davant els contextos que habitualment es troba el Barça i amb les normes que té el model de joc del Barça, doncs amb ell li costa i li costa.
1: Perquè una qüestió futbolística, veurem quan torna De Jong, si és aquest tractament, aquest procés de recuperació que està fent té èxit i per tant pot avançar els seus terminis de recuperació o passa pel quiròfan i per tant ens anem a uns quants mesos, però posem-nos en el cas De Jong disponible física, mèdicament, Rodri al Camp Nou. Són compatibles dins el camp Rodri i De Jong?
3: Sí, compatibles, sí, perquè per mi Rodri és 6-6, molt clarament. O sigui, és aquest jugador que deia abans el Frederic, ho ha dit, no només el que t'aporta en atac, sinó també en defensa, aquesta posició de banda de línia defensiva, que és capaç de fer ajudes, que ajuda en les situacions de joc directe, que és capaç d'anar a fer ajudes

0: sobretot quan els extrems són superats, que en el Mundial ho vam veure i tal, i ell pot ser més un 8. Però és que dintre de ser un 8, a mi no m'agrada més que, evidentment, que Pedri, sí, això són altres paraules, però és que tampoc m'agrada més que Bernal fent d'interior, que ho ha fet bé, no m'agrada més que Gavi fent d'interior, que ho ha fet bé. Llavors, clar, si pot jugar, sí, compatibles són, però a mi jo no ho veig.
1: Pintarell, ens deixem algun document per escoltar de Frenkie, oi?
2: Sí, mira, el tram final de l'entrevista, el Mario Robert també li ha preguntat per com veu els nous fitxatges, les noves incorporacions, per la magia i també per objectius de la propera temporada. Flick va ser molt clar, i la temporada passada reconeixia en el tram final que va faltar la Champions, un somni que el club persegueix durant molts anys i que Frenkie de Jong també considera com un dels objectius principals per aquesta propera temporada.
3: Estamos con mucha ilusión en todas las competiciones. Es que yo creo que estamos ganando los últimos dos años estamos ganando ya, pero es claro que nos quedan algunos objetivos que queremos ganar todos los años. Y bueno, yo creo que es obvio que la Champions nos genera mucha ilusión.
1: Al marge de la defensa aferrissada que ell ha fet de la seva figura i del relat que ell ha volgut vendre, per dir-ho d'alguna manera, també, en certa manera, ha fet una declaració d'amor cap al Barça, dient que ell vol, vaja, que vol continuar, que vol triomfar amb el Barça i que vol guanyar una Champions. Per tant, Frederic, ell té una percepció diferent en aquest sentit,
4: sí, sí,
1: i no? vol continuar guanyant i li falta la Champions.
4: Sí, sí, però és que les seves paraules no se'n corresponen als fets, o la lectura que fem dels fets, del rendiment sobre el camp que té aquest home, i com comentàvem fa un moment, ara ho té molt pelut per jugar, perquè és que veurem un nou Barça aquesta temporada, i veurem un nou Barça d'un potencial extraordinari. D'un potencial extraordinari. Ja sé que tothom està pendent de si arriba un nou, a veure què passarà amb Julián Álvarez, que si sí, que si no, etc. Però és que fins i tot, en absència d'un nou, ara mateix, repasses les alternatives que té Flick, i aquest equip a mi m'enamora, en principi, com m'ha d'enamorar i il·lusionar qualsevol equip en aquest moment de la temporada o de la pretemporada, no? Però és que li veig unes possibilitats enormes a aquest Barça.
1: No és el primer cop, ho dèiem abans, que Frenkie de Jong fa unes declaracions i que dispara contra els mitjans de comunicació, que fa referència a les crítiques. Torna a estar per aquí l'Oriol Jové per fer una mica de recull d'aquests episodis. Avui no és el primer del neerlandès carregant contra els mitjans.
5: Sí, n'hi ha uns quants. L'episodi més antic que hem trobat és de la temporada 2021-2022, per tant, d'endarrerir gairebé 5 anys, concretament fins a la roda de premsa prèvia al partit d'anada dels vuitens de final de l'Europa League, partit eliminatori que el Barça va jugar contra el Galatasaray. En aquell moment de Jong passava per un bon moment, però al principi de la temporada havia rebut algunes crítiques pel seu rendiment i ell aleshores ja va dir que sobretot eren per culpa dels mitjans de comunicació.
6: Creo que mucha gente no están viendo bien los partidos y por eso están hablando si algún periodista, da igual quién es, dice que, por ejemplo, Frenkie de Jong no ha estado bien últimamente. La gente ya cree en eso. Y eso es el problema, creo, que la gente no ve mucho el partido y no tienen su opinión.
5: Això és març del 22, avancem 2 anys cap a un episodi que segurament recordareu tots, febrer del 24, última temporada amb Xavi Hernández a la banqueta, i en la roda de premsa prèvia al Nàpols-Barça de Champions, Frenkie de Jong surt a parlar i, com en l'entrevista que hem sentit avui als mitjans del club, és el propi neerlandès qui demana específicament compareixi davant dels mitjans.
7: La verdad es que últimamente me estoy irritando un poco, estoy un poco cabreado incluso con lo que escribe vosotros, la prensa en general, que salen muchas cosas que no son verdad, que es que no lo puedo entender tampoco, que algunos de vosotros van diciendo cosas que no son verdad, que son mentira y que no os da como un poco de vergüenza.
5: Va ser una roda de premsa especialment tensa, aquesta del partit contra el Nàpols. De Jong va acusar els mitjans d'inventar-se xifres sobre el seu sou, sobre el seu futur. Fart, en definitiva, estava De Jong de les informacions que sortien d'ell. Mig any després, al principi ja de l'etapa Flick, en una entrevista als mitjans del club, De Jong també va sortir a desmentir informacions relacionades, en aquest cas, amb, novament amb el seu sou i també amb la lesió al turmell que s'havia fet al mes d'abril i que va arrossegar bona part de l'inici de la temporada 2024-2025. S'havia dit que De Jong, en aquell moment, es negava a operar-se en contra del criteri del club.
6: Luego van saliendo cosas que no son verdades, que yo no quería operarme y tal, y que yo cobro, no sé, cifras muy elevadas, como 37 millones y tal, y son muy, muy, muy lejos de eso. No cobro, no estoy cerca de cobrar eso, está muy lejos. Y así entiendo a la gente que se frustran porque piensan, este está cobrando mucho pasta, dicen que tiene que operarse, pero él no quiere, está tomando vacaciones, no está entrenando. Però no ha sido así, es que el club estaba acuerdo de no operarme.
5: I un any després, a principis ja de la temporada passada, nou episodi. Després de renovar fins al 2029, De Jong carregava novament contra els mitjans per la imatge que havien generat d'ell el dia de la marmota.
3: No te voy a contar lo que voy a cobrar. Se han exagerado muchísimo lo que cobraba yo antes. Cifras nunca han salido, que las cifras que eran. Entonces yo creo que también ha afectado un poco como la gente me han visto. Y si leen en periódicos y tal que Frenkie cobra eso, es el jugador que más cobra de Europa, que no era verla, que ha sido culpa vuestra.
5: És difícil realment trobar una entrevista a De Jong en què no hi hagi un dard cap als mitjans de comunicació. L'últim cas que hem localitzat és del passat mes de maig, a finals ja d'aquesta passada temporada, en una entrevista al diari Sport, en què justament doncs es parlava en aquell moment de si De Jong s'estava esborrant o no d'alguns partits, pensant justament en el Mundial. Això deia Frenkie De Jong.
6: Fueron dos partidos, a la vez y Betis, que estaba malo y estaba en casa, en la cama, malo. Entonces no podía ir ni al estadio ni al jugar el partido. Y yo creo que la gente se equivocan porque había un mensaje que yo no quería arriesgarme por jugar el Mundial. Sí, claro que quiero jugar el Mundial porque el Mundial es lo más alto que puedes llegar como un jugador. Para mí el Mundial es el más importante y todos los jugadores quieren jugarla y ganarla. Pero yo quería hacer todo lo posible para ganar la Champions también con el Barça y la Liga, claro.
5: I novament en aquesta entrevista doncs explicava també que s'havia sentit menys tingut pels mitjans.
1: Són documents del 2022, 2024, 2025 i fa uns mesos 2026. I la sensació és que tots ells els podríem haver sentit avui en l'entrevista.
5: Els podria haver intercanviat.
1: Totalment.
5: Fins i tot entre
1: sí, sí.
5: Ells.
1: Són plenament vigents aquests documents perquè, vaja, hi té, pel que sigui, és una cosa que les crítiques, ell diu sempre les informacions falses, però aquí, lògicament, hi ha també una part que es qüestiona la seva figura, la seva manera de jugar, l'impacte que té en el club, a nivell econòmic, etc. Però la sensació, Frederic, és que és un jugador que el que ve de fora, les crítiques, li afecten.
4: No, és evident que sí, perquè hem vist la cançó de l'Enfadós, no? I repetida mil vegades, però és que n'hi ha prou amb mirar al voltant, o sigui, mirar els teus propis companys. Té algun problema un Pedri? Ja fa temps i anys i panys que ens té tots a la butxaca. Un Gavi? Igual. Un Fermín? Que se m'acudeix? Igual. El Rafinha li va costar, però va acabar, etc, etc, etc. Llavors, no et pots considerar tu que els mitjans de comunicació tenen mania quan el futbol tothom el sap observar segons el seu coneixement del joc. I llavors, per tant, si tu no has rendit, tu no has donat res a canvi o poca cosa a canvi, doncs normal que la gent tingui la mosca al nas amb tu. Però és que, a més, és que, diguéssim, no és que acabis d'arribar, és que portes 6-7 anys aquí. Per tant, estalvia't aquests comentaris i dir, no, és que és culpa de la premsa, és que és culpa de que el gat el tinc constipat. A mi m'és igual, home. Jo el veig, analitzo el que veig al camp i Frenkie, noi, no dones el que hauries de donar. Punt, ja està. No és tan complicat.
1: Martí, Frenkie ha rebut crítiques, és veritat, però s'ha sigut just amb ell? Tu creus?
8: Aquí entres en una valoració que, clar, just o injust... Frenkie de Jong, quin problema té des del primer dia? Que va arribar amb un, pagant una clàusula de rescisió o pagant una xifra de traspàs elevadíssima, amb un salari que el situava a la part alta de l'escaló salarial del club, i, per tant, unes xifres de crac que no s'han traslladat amb sensacions amb el que la gent ha vist al terreny de joc. Penso jo. Aleshores, clar, aquí, quan es parla de si és just o si és injust, és una qüestió sempre molt relativa. Uh-huh. Però ja no com a periodista, sinó com a espectador, la sensació generalitzada és que mai De Jong ha acabat de transmetre que fes alguna coseta més d'allò que sigui estrictament lo professional. Tu pots ser un professional, tu pots anar-te a entrenar a les hores que toca, complir amb els teus hàbits alimentaris, amb els teus hàbits de son, totes aquestes coses, però després hi ha un punt, no?, que hi ha un 1% o el que sigui, un percentatge que necessites arribar més enllà. I aquest De Jong no ho ha acabat de transmetre. Llavors, si ell considera que la mitjà de comunicació, els mitjans de comunicació li tenim mania, i que tots plegats ens el volem carregar, i que això és una conxorxa, doncs jo crec que aquí s'equivoca i que necessitaria tenir un entorn que l'assessorés una miqueta més. Entre altres coses, perquè quan De Jong va inflar-se o es va escalfar tant i va començar a criticar els mitjans perquè es va publicar les xifres del seu salari, el que hauria de saber és que aquestes xifres ens les va informar el club. Però nosaltres no ens vam inventar res, va ser el club el que ens va explicar el que havia passat amb aquella famosa renovació en el que una nit de Champions, amb nocturnitat, una setmana abans que Bartomeu plegués, 3-4 jugadors van agafar i van fer una renovació contractual per baixar-se el sou una temporada a canvi de pujar-se el després i tal, i això amb el temps va transcendir. Que es van molestar perquè això es publiqués, vale, d'acord, però no m'acusis de mentider, perquè aquests 37 milions eren xifres reals. 37 milions bruts, que és el que li costava de salari al Barça De Jong aquella temporada, comptant el sou més els diferiments. Ell, evidentment, nets en cobra menys. Clar, va arribar un moment en què dius, bueno, escolta, prou, perquè de la mateixa manera que tu m'ataques, t'atacaré jo a tu també. I com tot ha sigut una successió de queixes, de crítiques, de no estic d'acord, em trobo bé i tot, per acabar al cap del carrer, que és això, portem 5 anys de les mateixes excuses i de les mateixes sensacions. Aleshores, just o no just? A veure... les tertúlies, però si en general són més culers tots que el pal de la bandera, si aquí tothom en general el que volem és el millor per al Barça, no anem a fer la guitza, no anem a fer la punyeta a algú, algú trobaràs que ha tingut una mala experiència amb De Jong, però en general aquí tothom el que vol és el millor per al club, i el millor per al club implica, doncs, que si tu veus que De Jong alguna cosa no funciona, doncs ho critiques, però no perquè li tinguis mania i perquè li fotis el dit a l'ull o perquè de cop i volta no, és que l'altre dia, jo què sé, no, senzillament perquè no hi ha hagut manera d'aquest futbolista ens entri. I hi han hagut partits bons de De Jong, evidentment, abans ho comentaves a Carlos, tinc la sensació que quan De Jong ha fet un bon partit se li ha reconegut, però quan ha fet molts, que no ha estat al nivell, però de la mateixa manera que en el seu dia, doncs Lamine Yamal, que és el futbolista més sublim que pot tenir el Barça, també ha tingut actuacions dolentes, i s'ha dit, i no passa res. Què passa? Que poses una balança a les coses bones i les coses dolentes, i la majoria de futbolistes guanyen les bones i les dolentes, però amb De Jong... la cosa no encaixa, és la sensació. Per tant, just o no just, opinions a cadascú, però jo no tinc... és a dir, que ell estigui en contra dels anàlisis que fem els mitjans de comunicació sobre el seu joc, ja em sembla bé. Però jo no detecto una campanya orquestrada per derrocar De Jong. Senzillament, que hi han fet moltes coses que no ens han encaixat.
1: Són casos diferents, però a mi em recorda molt també a Ferran Torres. Just ahir en parlàvem aquí al Tu Diràs, després sortirà el seu nom, però també és un jugador... que per circumstàncies diferents també se n'ha parlat molt a les tertúlies, i que ell també reiteradament ha parlat o fet gestos quan celebra gols posant-se la mà a l'orella, o aquests dies en què ell ha pogut fer gala, doncs, del seu gol a la final del Mundial, també s'ha referit a tots aquells detractors o la gent que ha dubtat d'ell. Vull dir que és un patró, en aquest cas, de sempre recordar allò, aquell que t'assenyala o aquell que parla malament de tu. També hi ha gent que elogia a Frenkie de Jong, igual que gent que elogia a Ferran Torres.
4: I Pau, i hi ha gent que necessita crear-se enemics externs per créixer. Vull dir, és allò del cas Ferran Torres quan es va autobatejar com Tauró, no? Dius, molt bé, com si vols dir Diplodocus, per mi endavant, no et tallis, no? Però és això... Aviam, el futbol, la gent en sap de futbol, val? Perquè és un joc i la gent s'apassiona amb ell, i sobretot és una transmissió d'emocions, sensacions i pell, moltes vegades, no? I, noi, Ferran Torres no t'ha traspassat mai la pell. Entre gestos, entre maneres de fer, entre gols perduts i perdonats, ha sigut un suplent amb un rendiment més o menys bo les dues últimes temporades. Molt bé. Però mai ha traspassat això. Amb els jugadors vols que siguin la teva extensió sobre el terreny del joc. Vols identificar-te d'alguna manera amb ells. Un perquè hi posa passió, l'altre perquè hi posa caràcter, l'altre perquè hi posa talent. Noi, doncs amb De Jong ens hem quedat en un... En un tres i no res.
1: Carlos.
0: No, jo en el cas de Ferran, jo crec que va molt relacionat amb la identificació del seu paper a l'equip. És a dir, jo crec que tots els aficionats tenen el concepte de dir Ferran és un molt bon suplent o una molt bona segona opció, però no, ningú se l'acaba de creure de dir... Si no. Tu no t'acabes de creure a Ferran com a titular al Barça, ni de davanter, ni d'extrem, ni de res. Llavors, jo crec que una mica va relacionat amb això, no? De dir, el que no acabi de traspassar la pell, que deies tu, crec que va molt relacionat amb el seu paper a l'equip. És a dir, perquè aquests jugadors que acaben traspassant la pell normalment són jugadors que tenen una importància cabdal en el joc, sigui per lideratge, sigui per talent, o perquè són jugadors de la casa, tipus, bueno, que abans has posat l'exemple del Marc Casado, que va haver un gran exemple, de dir que és un jugador que ha jugat en els últims 2 anys. O sigui, sí que va tenir una irrupció molt clara, però després ha jugat molt poc, però és un jugador que la gent el té en una consideració molt alta. Per què? Per la seva identificació amb els colors.
4: Perquè és un dels nostres, correcte, per dir-ho així.
0: Però el Ferran, que no és un jugador de la Masia, i que a més mai ha acabat de tindre un paper totalment protagonista al Barça, jo crec que això el condiciona absolutament per la percepció que té l'afició d'ell. És a dir, per mi és un jugador, igual que de Frenkie he dit que jo no crec que no hauria d'estar al Barça en un futur proper, i per mi Ferran és un jugador que futbolísticament jo el tindria sempre.
2: I sobre això que diu el Carlos, dues coses. Una, ell realment, i ho va dir en unes declaracions, i és així, no ha sentit mai que era un jugador important al Barça. És a dir, ell mai ha tingut la sensació que se li ha transmès que era un jugador important, i jo crec que és una de les coses... Veurem quina participació té el PSG, però Luis Enrique sí que ha estat capaç de transmetre-li això, i per tant és un dels principals motius pels quals marxa. I després, amb el tema de la identificació, a mi sí que em consta, i ho hem explicat aquesta setmana aquí a la ràdio, que hi ha jugadors importants de la primera plantilla que no els va agradar les darreres declaracions de Ferran Torres. Jugadors de... Em refereixo al tema d'identificació de club, sentiment, i hi ha jugadors que no els hi va agradar la manera en la que va parlar Ferran. I a mi em sembla fonamental, i crec que l'exemple de Casado és molt clarificador d'aquesta identificació i que té el Marc, i que possiblement el Ferran no pel motiu que sigui, no ha acabat de connectar amb la gent del Barça. I jo crec que és un cas similar al de Frenkie, per diferents motius, poden agradar més o menys, però no l'ha acabat de connectar amb la gent.
1: A veure, ara recuperarem el nom de Ferran, que ja el tenim aquí sobre la taula. De fet, volem saber com s'ha rebut des de París, però abans hem de fer una petita pausa i de seguida continuem parlant aquí de Ferran Torres, que avui havia de viatjar ja cap a París, demà revisió mèdica amb el Paris Saint-Germain.
9: Tu diràs, amb Pau Bonastre.
10: Ganarles el derbi es lo único que pido.
11: Volver a ser grandes.
12: Un altre sextet. Serà massa.
13: Torna a somiar. Torna al futbol a Movistar. Viu tots els partits i competicions com si fossis a l'estadi. A més, amb resums i continguts extra. Informa-te'n a les botigues, a 1004 o a movistar.es.
14: Si és futbol, és DAZN. Des de la mina Dembélé, de Riazor a Anfield, del derbi de Sevilla al de la Madonina. Porta't un any del Pla Futbol ara amb totes les grans lligues d'Europa per 14,99 euros al mes. Subscriu-te ja.
11: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
15: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
16: 35.702 35702
15: Sèrie
16: 109109.
15: Pots consultar la resta dels números premiats a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del fin de setmana. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra l'ara. 11. Ben jugat.
9: Tu ho diràs, amb Pau Bonastre.
1: Tertúlies a l'antena de RAC1 i també tertúlies durant la pausa publicitària que ara recuperarem i que podreu escoltar tots plegats, perquè ha sortit el nom de Ferran Torres, que és un jugador que desperta passions en un sentit i en un altre. Ara hi anirem, però a Pintanel, només per rematar el tema, Rodri, amb quina situació el tenim?
2: Doncs mira, aquest matí ha estat a les instal·lacions del Manchester City, encara no s'entrena, el van operar fa poc de l'esquena i ha dit Mares que cada moment farà un treball individualitzat. Barça i City que continuen en converses constants. El club vol accelerar al llarg d'aquest cap de setmana i la idea amb la que treballa el Barça, treballava també amb la idea de que avui no s'incorporés, finalment ho ha fet. El següent pas que vol fer el Barça és que dimecres, el dia del partit al Gamper, Rodri ja estigui a Barcelona. En qualsevol cas, Maresca n'ha parlat avui del futur de Rodri en la prèvia de la final de la Community contra l'Arsenal, que es juga diumenge, i ha deixat clarament obert el futur del vigent campió del món.
17: El mercat està obert, podem comprar jugadors i podem vendre, pot passar qualsevol cosa. He vist Rodri a l'edifici, li he donat una forta abraçada i sembla que està bé, així que ja veurem què passa.
1: Porta oberta, podria haver sigut molt més contundent i dir, no, comptem i estem convençuts que Rodri jugarà amb nosaltres aquesta temporada, però Maresca ha optat per ser ambigu i per deixar tots els escenaris oberts, que en aquest cas ja sabem què vol dir, i és que està molt a prop de ser jugador del Barça, a veure si en els pròxims dies es pot acabar de rematar tot. A veure, l'altre nom és el de Ferran Torres, perquè Pintanel, vaja, avui havia de viatjar ja cap a París.
2: Sí, de fet ja és a la capital francesa, el davanter valencià. Demà passarà la revisió mèdica i s'espera que entre demà a la tarda o com a molt tard diumenge ja es faci oficial aquest fitxatge de Ferran per l'equip de Luis Enrique.
1: I per parlar de com s'està vivint aquesta arribada de Ferran Torres a París, què n'està dient la premsa, què se n'espera d'ell al Paris Saint-Germain, podem parlar aquesta hora amb el Dani Gil, que és el corresponsal de Mundo Deportivo a París i col·laborador habitual d'aquesta casa. Hola Dani, què tal? Bona nit.
18: Hola Pau, què tal? Bona nit, companys.
1: D'entrada, què se n'està dient allà als mitjans de comunicació francesos, una mica com s'està rebent aquesta notícia del fitxatge de Ferran, que encara no és oficial, però encara ho dèiem, pot ser-ho durant el cap de setmana.
18: Sí, no és un fitxatge que hagi despertat una gran il·lusió, per més que hagi estat l'autor del gol de la final del Mundial i que ara potser tingui més popularitat. No se'l veu com una estrella o com un futbolista revolucionari, perquè arriba un Paris Saint-Germain molt guanyador, però arriba amb el vistiplau de Luis Enrique, i francament amb això n'hi ha prou. Luis Enrique aquí a París és Déu, és qui ha revolucionat i qui ha canviat la història del club, és qui pren totes les decisions decisions a nivell esportiu juntament amb Luis Campos, amb el director esportiu, i si ells n'estan convençuts, i sobretot si Luis Enrique creu en Ferran Torres, el club, els aficionats i la ciutat, m'atreviria a dir, doncs acabarà creient també en Ferran, perquè ve avalat per l'entrenador que els ha portat al millor moment de la seva història.
1: Dius que és un jugador que no genera un gran entusiasme, en qualsevol cas, ja perquè aquí a la taula de la tertúlia ha quedat clar que és un jugador controvertit, com a mínim pel que fa al seu rendiment, que desperta o genera opinions diverses sobre el seu pas pel Barça. Això a París, no sé si es percep d'aquesta manera, si és un jugador que a Can Barça ha deixat alguns dubtes, també bons números, en aquesta, sobretot en l'etapa amb Hansi Flick.
18: Sobretot hi ha la perspectiva que Ferran no arriba a París per ser titular, però que sí que serà titular en bastants partits. I m'explico. El Paris Saint-Germain, com bé sabeu, va sobrat a nivell domèstic a la Lliga. Pràcticament tothom dona per descomptat a inicis de temporada que no hi ha cap altre rival que pugui discutir-li. I Luis Enrique, que sap gestionar molt bé la càrrega de minuts de tota la plantilla, farà moltes rotacions com ha fet aquestes últimes dues temporades. Què vol dir això? Doncs que a priori Ferran Torres tindrà bastant de protagonisme, sobretot, insisteixo, en competicions domèstiques, perquè ell és conscient que a les grans nits, els dies de Champions, ara per ara, no té cabuda l'11 titular, a no ser que hi hagi alguna lesió o alguna sanció. Els tres homes de dalt, que Kvaratskhelia, Adue i Dembélé, són indiscutibles, i per tant Ferran Torres haurà d'acceptar aquest rol secundari a l'equip. Ara bé, és un futbolista molt versàtil, que pot jugar tant als extrems com a la punta de l'atac, com ha demostrat aquestes últimes temporades al Barça. És un perfil molt de l'escola Luis Enrique, i això per tant doncs també li facilitarà tenir oportunitats al llarg de la temporada. Han marxat futbolistes com Gonçalo Ramos i Kang In-Lee. Veurem si acaba marxant també Barcolà, perquè no està content amb la seva situació esportiva. Ara arriba Ferran Torres, també arriba Mika Gots, un jove extrem belga de l'Ajax, que arriben amb aquesta voluntat que té Luis Enrique de tenir totes les posicions doblades, de tenir una unitat bé competitiva que li permeti arribar en bones condicions a l'últim mes de la temporada, perquè l'objectiu és aquest, Pau. S'han guanyat dues Champions consecutives, uh-huh, i el missatge del club, entre Seiya i Seiya, i que estan verbalitzant, és igualar el rècord del Real Madrid de Zidane enduent-se una tercera Champions.
1: Uh-huh. Clar, aquí aquests dies, al marge del camp purament esportiu, hem anat parlant molt de la ruta que ha fet Ferran Torres després del seu gol a la final del Mundial amb Espanya contra l'Argentina, fent lògicament o celebrant eufòricament el seu èxit, i també parlant molt del seu futur. Aquestes setmanes a París se n'havia parlat, d'aquest Ferran deixant la porta oberta reiteradament a marxar del Barça?
18: Bé, se n'ha parlat molt perquè se sap que Luis Enrique havia parlat amb ell abans de començar el Mundial. Un cop va acabar la temporada, un cop el Paris Saint-Germain va guanyar la Champions, ja es van produir aquestes converses, aquesta trucada telefònica entre l'asturià i el jugador de Foios. Li va transmetre doncs la seva intenció d'incorporar-lo a l'equip, el veia com una peça important de cara a aquesta quarta temporada de Luis Enrique, i a poc a París ja se'n feia anar la idea que Ferran Torres tenia opcions per arribar a París.
1: Clar, ara, i ho poso també sobre la taula aquí a la tertúlia, ho deia el Dani, va a París a priori per no ser titularíssim en els partits importants, que és aquells que tots els futbolistes volen jugar, les nits importants. Tindrà minuts i serà titular en molts partits, sobretot a la Lliga, però s'entén que allà sí que accepta tenir aquest rol suplent en protagonisme, podríem dir.
4: Aviam, com el futbol està canviant molt i quasi com vivint el dia a dia no ens adonem, és allò primer el que deia Arteta, que en 16 jugadors et val el plantejament dels 11 inicial i com acabes en els 5 canvis, val? I Luis Enrique, que també crec que el Barça ho farà amb Flick aquesta temporada, sap dosificar molt la càrrega de minuts per als cracs perquè estiguin frescos de cara a la Champions, que és el que els interessa a nivell de prestigi, en el cas de l'equip de Luis Enrique. Aleshores, per jugar a la Lliga va sobrat, la Lliga francesa, home, no és ni l'espanyola, per dir-ho així, ni la Premier, ni parlem-ne, no? I aleshores aquí és on es fartarà de tenir minuts, Ferran, a una banda, a l'extrem, al mig. Molt bé. Ara, després, quan arribi l'hora de la veritat, el que has dit abans, no? Sabem tots qui són els titulars i qui jugarà, en principi, si no hi ha lesions.
0: Jo, per mi, és que va... O sigui, ho he dit abans fora d'antena. Va al PSG a tenir el mateix paper que tenia el Barça. Sí. És a dir, serà el primer... Compte, perquè l'extrem que han fitxat de l'Àjax és un tros de jugador, el Mika Hotz, que... Però va, anem a dir que serà el quart davanter, comptant que Barcola pugui sortir, Doué, Dembélé, Carabaskelia i Ferran sigui el quart. Que això li suposarà molts minuts? Sí, perquè amb la gestió que fa Luis Enrique del minutatge, li suposarà molts minuts. Que quan hi hagi alguna baixa de les tres bèsties, ell serà l'alternativa? Probablement. Però jo crec que va a tenir un paper molt similar al que tenia aquí. Molt, molt similar. Perquè, clar, jo no m'imagino el Paris Saint-Germain dues vegades campió d'Europa seguides, canviant un dels seus tres davanters titulars, que a més han sigut protagonistes i que a més han demostrat un compromís amb l'equip per sobre de tot, que deixin de jugar perquè han fitxat a Ferran Torres. Ah, com a alternativa, dins d'una plantilla, sí, però sobretot pel que ha dit el Frederic, perquè, o sigui, el futbol ha canviat. O sigui, abans, amb tres canvis, l'impacte que tu podies tenir en l'equip mentre estava jugant era limitat. Perquè al final, i a més sempre t'acabaves guardant un, que això ho fan tots els entrenadors, pràcticament, per hòstia, si hi ha alguna lesió a última hora i tal. Llavors, amb dos canvis, pràcticament estaves limitadíssim. O sigui, però tu ara amb cinc canvis li canvies la cara a un equip. Si tu agafes ara... Estem perdent 0-2 a la mitja part i m'he cabrejat i tal, no sé què. I em carrego 5 i amb 5 fas incidència. I després això, que els jugadors han començat a entendre ja, no tots, però una gran majoria, comencen a entendre que no poden jugar tots els partits de la temporada, tio. Que és que no poden jugar-los, que és impossible. O sigui, que fisiològicament és impossible que tu puguis jugar tots els partits de la temporada. I per sort, ja dic, crec que la majoria dels futbolistes, encara no tots, però la majoria, han començat a entendre que això és així. I, per tant, cada vegada agafa més valor el fet de que tu has de tenir... No pots tenir 12, no pots tenir-ne 14, no. Has de tindre 20. I t'estic tirant no molt alt, 20. Però tu has de tindre 20 de nivell, que per mi és el que hauria de ser el Barça de sempre. És això, són 20 jugadors, va, diguem 19, diguem... I la resta planter. O sigui, fins a completar... Gent de casa que vagin entrenant al primer equip i que vagin entrenant en convocatòries quan toqui.
8: És que, clar, és això. Què va fer Ferran a París? Bé, doncs el mateix que estava fent aquí a Barcelona. Potser és veritat que tindrà més minuts perquè jugarà més a la Lliga i tal, però aquesta temporada Ferran ja va començar d'alguna manera amb Flick donant-li la titularitat, perquè ja es veia que Lewandowski doncs estava a l'última temporada al Barça, el gran elit europeu, i va començar amb la titularitat de Ferran. I els primers partits, estadísticament parlant, van ser bastant correctes. Si no em falla la memòria, són 13 gols en els 19 primers partits, que bueno, són unes dades que estan bastant bé. Després va començar a tenir un rendiment més irregular i llavors està dos mesos que no els enxufa. Llavors, a mi em sembla fantàstic que un futbolista doncs, vulgui reivindicar-se, vulgui, quan marca un gol, doncs, demostrar la seva valua i tal. Però clar, si tu estàs dos mesos, que ets el davanter centre del Barça, ocupes aquesta posició o et confien el gol amb tu i tu no les enxufes, doncs és normal que hi hagi crítiques. Si tu t'enfades per això, doncs no sé si estàs en el lloc correcte, perquè aquestes crítiques em sap molt greu, però també hi han de ser crítiques o sospites o comentaris, que a vegades tampoc eren ni això. O sigui, jo no recordo cap manifestació de gent dient s'ha de vendre Ferran Torres, al contrari. Si alguna cosa jo crec que hem tingut bastant clara és, deixant de banda si es va fer bé el Barça pagant el seu dia 55 milions per ell o no, que és un futbolista que quan ha sortit de la banqueta ha rendit, que quan no s'ha sentit titular indiscutible ha sortit al camp, ha pressionat, ha sigut molt... Vaja, vull dir, ha ofert moltes coses més enllà del gol, però bueno, un davanter necessites aquest punt de gol que ell no oferia. Llavors, si ell resulta que considerava que aquí estava poc estimat, que cobrava poc, que jugava pocs minuts o el que sigui, doncs bueno, aquí ja són valoracions que, bueno, doncs, el que tu vulguis, però és que a París no li canviarà el seu ecosistema. Se'n va amb un equip més guanyador? Bueno, potser sí, però vull dir que no s'esperi que allà tots siguin flors i violes i que el rebran i que ningú dubtarà d'ell, perquè el PSG, si està, encara que jugui a la Ligue 1, que és menys competitiva, potser, si també està un mes jugant de titular i 5-6 partits que no fot cap gol, vull dir, allà no sé pas què passarà, i li diran exactament el mateix que li diuen aquí, llavors què farem? Vull dir que aquestes coses jo no les acabo d'entendre d'aquesta manera de gestionar les coses, o com és que no té ningú que el pugui assessorar d'una altra manera, però vaja, en fi, ell sabrà.
2: No, el que diu el Martí, Ferran, és un tema realment de la sensació que ha tingut ell en quant a minutatge, ho he estat repassant aquests dies, va ser l'onzè futbolista de la plantilla amb més minuts. Ostres, d'una plantilla de 23-24 ser l'11 no està malament, és a dir, Flick ha comptat molt i ha tingut molts minuts Ferran, però no és tant el minutatge sinó la sensació que ja ha tingut, i la sensació que ja ha tingut és que per Flick no ha estat indiscutible, i entre altres coses per aquest motiu busca aquest canvi d'aires, i va a un lloc, insisteixo, on aquesta confiança que ell no ha notat o no ha sentit la tindrà perquè estarà amb Luis Enrique.
1: Dani, i coincideixes, eh? Aquesta relació Luis Enrique-Ferran Torres en aquest cas és clau.
18: Sí, sens dubte, vull dir, al final sense Luis Enrique segurament no existiria aquest traspàs, estic molt d'acord amb tot el que esteu aportant. La profunditat de banqueta del Paris Saint-Germain l'ha demostrat Luis Enrique aquestes últimes temporades, sense anar més lluny, la passada Gonçalo Ramos va jugar més partits que Doué, és a dir, el suplent va disputar més partits que el titular. Dembélé va ser suplent en molts partits de l'Alicant, per tant Ferran Torres jo crec que tindrà un paper preponderant en la Lliga i serà un bon recanvi en Champions, un jugador que pugui entrar a revolucionar d'alguna manera el partit els últims 30 minuts, però no pot esperar treure-li el lloc d'entrada a aquestes tres bèsties competitives que estem parlant, que Kvaratskhelia, Doué i Dembélé, que han guanyat dues Champions consecutives.
4: A més, a mi em sembla, dintre d'això dels canvis, que no ens adonem de vegades que està patint el futbol, no? Hem parlat dels cinc canvis, hem parlat del minutatge, de com gestionar-ho i tot plegat. Hi ha una altra cosa, que el futbol cada vegada té menys memòria i ets una au de pas, per dir-ho així. A la que tens el sostre que la gent el coneix, marxes de l'equip i entra un altre. Val? M'explico, no? Uh-huh. O sigui, a la que t'han vist el sostre on t'està i intentes deixar els calés que vas costar i vinga, que entri un altre, i perquè el show ha de continuar, per dir-ho així, no? I en aquest sentit, per exemple, hi ha un altre cas molt clar, que és molt gràfic, a la plantilla d'ara del Barça. Després de la pretemporada que ha fet Xavi Espart, després de la... i que Flick li ha arribat a dir Philip Lahm, nostrat, que són paraules majors, jo de Condé estaria bastant espantat, perquè ningú recordarà ja les bones temporades que ha donat Condé al Barça, sinó l'última temporada que l'home estava, francament, descentrat, per dir-ho així, o fora de la forma habitual, per dir-ho així.
1: Dani, per anar tancant, tu apuntaves abans un jugador que és a punt de sortir, veurem si acaba sortint, que és el de Barcolà, que és un perfil diferent al de Ferran, però vaja, és un element més aquí a l'atac que potser en alguns moments li pot deixar més via lliure a Ferran si acaba sortint Barcolà.
18: És que malgrat Luis Enrique, com deia abans, li agradi o vulgui tenir una unitat bé forta, el que és evident és que ara per ara hi ha overbooking. Quan es confirmin aquest cap de setmana els fitxatges de Ferran i de Götze, hi haurà massa jugadors a la zona d'atac i per tant s'ha de fer d'alguna manera neteja. Barcolà aquesta temporada no està satisfet amb els minuts que ha tingut, perquè ha estat sempre la quarta opció, i en aquest sentit amb les arribades de Ferran Torres i de Götze s'accelerarà més encara aquesta pretensió de vendre a Barcolà, un futbolista que a més deixaria diners en caixa. El Paris Saint-Germain pràcticament ha gastat 200 milions d'euros aquest estiu, però si pogués fer una bona venda del futbolista francès, de Barcolà, pràcticament les vendes superarien les despeses d'aquest estiu, d'aquest mercat estival del Paris Saint-Germain.
1: Ho anirem seguint, estarem molt pendents, sobretot a les pròximes hores, amb aquests anuncis oficials que ha de fer el PSG i lògicament també el Barça de la sortida de Ferran Torres. La previsió és que un cop ja arribat a París, demà passi revisió mèdica. N'hem parlat aquesta nit amb el Dani Gil. Dani, t'agraï molt que hagis pogut passar per aquí pel Tu Diràs per explicar com es viu des de París aquesta arribada de Ferran al PSG. Gràcies, bona nit i una abraçada.
18: Un plaer, Pau, bona nit, companys.
1: 3 minuts per la mitjanit, encara aquí la tertúlia del Tu Diràs, hem de repassar algun nom destacat que ha sortit a les últimes hores. Fem una pausa i ara tornem.
16: RAC 1.
19: Aquest mes el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Pla de Bages, l'excel·lència del vi artesanal, amb saltamarges de celler Sant Martí, desbordant de les acàcies i la lloveta de coll baix celler al molí. 6 ampolles valorades en 95 euros, ara per 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
20: Si ets dels que gaudeix del futbol, els apassiona el tennis, estimen el bàsquet o vibren amb el motor, és que ets un dels nostres. Baixa't l'aplicació de Mundo Deportivo i accedeix a resultats, fitxatges i a tota l'actualitat esportiva en un sol clic. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
21: RAC 1.
22: Aquest dilluns el Sabadell juga a RAC més 1. A les 7, des de l'estadi Arcàngel, Sporting Sabadell. Els arlequinats tornen al futbol professional amb un desplaçament a terres andaluses. Viviu el partit en directe a l'app i al web de RAC 1 amb Pau Bonastre i Jaume Molló. Aquest dilluns a les 7, Sporting Sabadell. La Lliga de Segona juga a RAC més 1.
21: RAC 1. Tots som un milió. Tot l'univers de RAC 1 és a l'aplicació.
23: Fàcil, intuïtiva i renovada.
24: Si és futbol, és DAZN. Si és la Liga, Premier League, Bundesliga, Sèrie A, Liga i Eredivisie, és DAZN. Porta't un any del Pla Futbol ara amb totes les grans lligues d'Europa per 14,99 euros al mes. Subscriu-te ja.
25: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
26: RAC 1 i l'Ajuntament de la Bisbal del Penedès presenten Castells de RAC 1 a la Festa Major de la Bisbal.
27: Pues venga, va, vinga, som-hi!
26: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, en directe des del carrer Doctor Robert de la Bisbal del Penedès, amb Esteve Giral com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC 1.
28: La Bisbal és tot un clàssic del calendari casteller. Les Joves de Valls s'hi sent com a casa, i la Vella de Valls i Vilafranca hi protagonitzen un dels seus duels per excel·lència. Calor i emoció garantides en una plaça històrica.
26: El dissabte 15 d'agost a les 6 de la tarda, Castells de RAC 1 a la Festa Major de la Bisbal del Penedès, en directe des del carrer Doctor Robert.
21: RAC 1.
26: Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Tu ho diràs, amb Pau Bonastre.
1: Les 12 de la nit, continuem aquí al Tu diràs de RAC1 fent tertúlia amb el Carlos Martínez, el Martí Molina i el Frederic Porta. Hem anat pentinant les diferents carpetes del mercat de fitxatges del Barça.
2: El de Jong sí que l'hem ben pentinat. Sí.
1: Però encara ens en falta una de carpeta que, vaja, també n'hem parlat bastament aquest estiu, que és la del davanter centre. I em fa l'efecte que encara estarem uns quants dies parlant de què passa amb la posició del 9, on el Barça hi té una necessitat. Avui que Pintanel, Julián Álvarez, el principal objectiu del Barça per reforçar la davantera, s'ha quedat fora de la convocatòria del partit de l'Atlético de Madrid aquesta tarda contra l'Olímpic de Marsella, en què els matalassers han guanyat per 1-2.
3: Fora d'aquesta convocatòria, juntament amb Musso, Baena i Llorente. Són els últims quatre futbolistes en incorporar-se a la disciplina matalassera. Els quatre han estat treballant al Cerro de l'Espino. Dimecres vinent, crec que és una data i un dia important, debuta l'Atlètic de Madrid a la Lliga, davant del Màlaga, i per tant veurem si juga o no juga Julián, i tot i la dificultat de l'operació, ja ho hem explicat moltes vegades, el Tu diràs, al Barça no dona ni molt menys aquesta carpeta Julián per tancada.
1: Encara han de passar uns quants dies per saber què passa amb Julián, però Martí, això continua encallat, veurem si hi ha algun moviment, però de moment vaja, és difícil de preveure què pot passar en aquest cas.
2: Dono per descomptat que quina sigui la resolució serà encara d'esperar una setmana o ben bé fins l'últim dia del mercat. A mi el que em genera és certa frustració, més que res perquè el Barça ja tenia entre cella i cella fitxar un davanter i ja sabia que aquest estiu seria el que ho hauria de fitxar. De fet, hi havia dos noms a reforçar, que era la porteria i la davantera, el davanter centre. El porter es va fer la temporada passada perquè va sortir aquesta famosa batejada com a operació de mercat o opció de mercat perquè puguem pagar la clàusula de Joan Garcia i ja el podies comprar. I aquest estiu, en què ja t'havies tornat al Camp Nou, en què ja doncs comptaves entrar a la regla 1-1, perquè això és una cosa que tot i que nosaltres ens en vam assabentar bastant més tard, el club ja ho tenia coll avall feia temps, i per tant se suposa que havies pogut treballar amb certa planificació. És estrany veure que estàs arribant ja al 15 d'agost i que encara no, ja hi som, de fet, el 15 d'agost, uh-huh, que encara no has aconseguit tancar aquesta peça, que era el teu objectiu prioritari. I sí que has aconseguit fer moltes operacions, neteja amb l'operació sortida, que és el que volies, has fitxat dos extrems, que Flick també et demanava reforçar l'atac, però aquesta peça segueix estant encallada. Llavors jo aquí tinc un punt de frustració i un punt de no entendre com, després de tants anys anhelant aquesta famosa regla 1-1 i aquest poder tornar a operar amb normalitat i de més, que no estiguis encara capaç d'haver pogut tancar aquest fitxatge, independentment de si es tanca o no es tanca, o si al final has de buscar una alternativa. I a mi això, doncs, ja entenc que no és fàcil, però tenint el temps que has tingut per treballar, doncs, em patino una miqueta. I crec que quan s'acabi, passi, sigui perquè es fitxa Julián, sigui perquè es fitxa algú altre, o sigui com acaba la cosa, doncs que a mi m'agradaria que m'expliquessin bé com és que hem arribat a 15 d'agost i el Barça encara no té la plantilla tancada.
1: Pintanel, clar, si no ve Julián, entrarem en l'escenari de les alternatives. Avui sortia un nom, que és el de Luis Suárez, davanter colombià de l'Sporting de Portugal.
3: Sí, un nom que ha tret el Fabrizio Romano, periodista especialista en mercat. L'entorn del futbolista assegura RAC1 que són conscients que no és una prioritat, que saben de l'interès del Barça, és a dir, aquest interès és real, segons ens ha explicat l'entorn del futbolista, que a més l'han anat a veure en diverses ocasions aquesta passada temporada. Això sí, la clàusula del colombià és de 80 milions d'euros, ara mateix una clàusula prohibitiva. I respecte a aquesta informació, és cert que fons del Barça consultats per RAC1 confirmen que ara mateix el davanter de l'Sporting de Portugal no és una opció. Avui ha jugat Luis Suárez, partit de Lliga amb l'Sporting, ha guanyat l'Sporting 3-2. Suárez ha estat suplent, ha sortit en el minut 66, no ha marcat, i per tant, bé, veurem si és o no una alternativa. Ho dirà en cas que el Barça doncs finalment no pugui concretar el fitxatge de Julián.
1: És un nom podríem dir, poc conegut pel gran públic, no per la gent que segueix segons quines categories o segons quines lligues, però per això amb el Martí Villegas. Hola, Martí, bona nit.
4: Bona nit.
1: Hem volgut fer un repàs o fer una radiografia de qui és Luis Javier Suárez, aquest davanter de l'Sporting de Portugal.
4: És un jugador amb passat al futbol espanyol i també a casa nostra. Luis Javier Suárez va néixer a Santa Marta, Colòmbia, el desembre del 97. Després d'aterrar les categories inferiors del Granada amb 17 anys, va fitxar pel Watford anglès i va encadenar sessions al Valladolid, al Nàstic, la temporada 18-19, i també al Saragossa, on va fer 19 gols i 6 assistències a segona divisió. Aquestes xifres van cridar l'atenció del Granada, que llavors jugava a primera i que la temporada 2021 competia també a l'Europa League.
1: I el Granada va jugar-hi durant dues temporades, no va acabar d'explotar del tot. A l'estiu del 22 marxa traspassat a l'Olímpic de Marsella,
4: on hi va jugar durant mitja temporada sense fer gaire soroll tampoc. El gener del 23 torna al futbol espanyol de la mà de l'Almeria, on disputa temporada i mitja a primera divisió i anota 10 gols. Ara bé, després del descens del conjunt andalús a la Lliga Hypermotion, Luis Suárez completa una de les seves millors temporades. 31 gols i 8 assistències entre Lliga i Copa, una temporada on l'Almeria es queda a les portes de l'ascens, fet que suposa la voluntat del colombià de canviar d'aires. Amb la marxa de Víctor Gyökeres a l'Arsenal, l'Sporting de Portugal es va fixar en Luis Suárez per convertir-lo en el seu substitut i l'acaba signant per 20 milions d'euros més 5 en variables fins al 2030.
1: I aquesta temporada passada amb l'Sporting de Portugal, aquí sí, ha trobat un lloc on, vaja, s'ha consolidat i ha tingut bons números.
4: Sí, màxim anotador a la Lliga Portuguesa amb 28 gols, 4 a la Copa i 5 a la Champions, on recordem l'Sporting va fer un molt bon paper i va eliminar el Bodø Glimt de vuitens i cau a quarts contra l'Arsenal, en una eliminatòria on recordem van quedar 0-1 a l'anada i 0-0 a la tornada. Amb aquests números es guanya un lloc a la convocatòria de Colòmbia pel Mundial d'aquest estiu, on la veritat sigui dita té un paper força discret, tot i ser titular en 4 dels 5 partits no aconsegueix veure a porteria.
1: A veure, Luis Suárez, el Frederic i jo és un jugador que tenim vist perquè va jugar al Nàstic, però el Carlos Martínez també l'ha vist molt, una persona que ha voltat molt el Carlos. A veure, què ens en pots dir? Com el veus pel Barça a Luis Suárez? I amb quin rol? Si un nou suplent, un nou suplent amb protagonisme?
2: Jo no el veig com a jugador del Barça, i ho dic, o sigui, és un xaval extraordinari, per mi futbolísticament té moltes condicions, però crec que les seves condicions no són les que necessita el Barça en un nou. És a dir, per mi és un noi amb un perfil físic molt bo, molt potent a l'espai, amb molta capacitat de repetir esforços per pressionar, que té una primera sortida del regat a molta velocitat, però per mi és un jugador que no, amb l'estil del Barça, o sigui, jo, dono igual, si jo el comparo amb Julián, per posar la referència que tots crec que tenim al cap, no? No té res a veure. O sigui, jo no dic, ja no dic ni millor ni pitjor, dic que no tenen res a veure com a jugadors.
1: Més Julián o més Ferran? Com a ell, perfil.
2: Jo diria que és més Ferran que Julián, bastant més. Però perquè tècnicament no és un jugador que destaqui per la seva capacitat combinativa. És un jugador que destaca, sobretot, ja dic, per mi, la capacitat que té a l'espai, la potència que té, també superant en espais amplis la capacitat per superar l'1 contra 1, no tant per un gran talent individual, sinó perquè té aquesta primera sortida de 5 metres després de l'1 contra 1, que molt bé, i després és un jugador que amb els anys el que sí que ha anat millorant moltíssim és la seva capacitat per definir, que era un jugador que al principi de la seva carrera li costava molt aquest punt de ser fi tècnicament a l'hora de definir, li costava moltíssim, i a mida que ha anat pujant el seu nivell, ha sigut quan han anat pujant també el nivell dels equips on ha jugat, fins al punt, i jo no m'ho esperava gens, de que l'any passat fa un any a Lisboa, increïble. Uh-huh. O sigui, fa 28 gols a la Lliga Portuguesa. Sí, la Lliga Portuguesa, ja, però has de fer 28 gols.
1: Sí, sí. Sí. 5 a la Champions.
2: Sí, sí, venim de segona divisió espanyola. Sí, sí. Si vens de segona divisió i fas 28 gols, fas 5 a la Champions, amb un paper destacat, fas 4 a la Copa, o sigui, jo crec que són números de molt bon jugador. Ara bé, ja dic, dintre de que em sembla un molt bon jugador i que probablement encara tindrà un traspàs més a un equip millor que l'Sporting de Lisboa, crec que no és, que per les seves característiques no és un jugador que s'adapti al que necessita el Barça per jugar de nou. Aquesta és la meva opinió futbolística.
1: Uh-huh. Avui parlant amb gent que ja ha compartit vestidor, destacava qualitats que ara deia el Carlos, aquesta arrencada, aquesta capacitat per anar a l'espai, l'agressivitat que té en el joc, que és ràpid, és fort, però que té menys gol que Julián, per exemple, i fins i tot ens deien menys que Ferran, que és veritat que pel que ha jugat jo personalment crec que no ha tingut mals números amb el Barça. En qualsevol cas, clar, és que si en Ferran fora, algun davanter ha de venir, sigui Julián, sigui Luis Suárez o qui sigui, però el Barça en aquesta demarcació s'haurà de reforçar d'alguna manera.
5: Sí, sí, perquè, vull dir, se'ls hi està passant l'arròs, per dir-ho així, no? O sigui, has posat tots els ous a la mateixa cistella, confiant i convençut, tant d'Eco com Flick, que Julián Álvarez era el teu home i que no havia pla B, i resulta que, ja sabem les circumstàncies i tot el recorregut d'aquest serial d'estiu, doncs ho tens ara ben pelut, no? I això de Luis Suárez, a mi em sona una mica cortina de fum, en el sentit de dir-li al Villarreal, ara és el Villarreal per Micautadze, de dir-li, escolta, no m'encareixis gaire el preu d'aquest noi, que Micautadze seria un bon fitxatge, però també sortirà car. Ha posat una cara al Carlos, com vulguin dir, vols dir? A mi em sembla un tio d'àrea que les enxufa, com dieu, no? I que podria més o menys funcionar. El meu favorit és Krupi. La lesió el deixa fora de circulació.
3: Al Barça li encantava. Al Barça, Krupi i Aslani són dos dels jugadors que tenia, vamos, ja us dic jo, en el top 3.
5: Home, jo, això de Krupi i el Bournemouth tampoc volia vendre aquest estiu, pel que sembla, no? Perquè ja havia fet un mercat d'hivern al Bournemouth que havia guanyat molts calés, traspassant jugadors, i ara volia gaudir d'aquest de Krupi, Eli Krupi Junior, durant una temporada més. Molt bé, però tant de bo aquest noi vingui l'any que ve. Però bé, ens ocupa aquest any i aquesta temporada. Molt bé. Si no ve Micautadze, al final, amb la gent bastant espantada i amb la corrent d'opinió majoritària del ai, ja tradicional, però s'haurà de reinventar les coses. I tampoc estamos tan mal, que de aquell, no? Vull dir-te que es pot reinventar amb una combinació d'Olmo-Fermín o avançant el projecte Lamine Yamal de Fals Nou. Bueno, i esperant que tant Adeyemi com Gordon, que confio en tots dos, i Rafinha, naturalment, donin un bon resultat, i de tots els elements d'atac, que també són 5 o 6 a la PSG, per dir-ho així, doncs et donin tots els gols, que són molts, que t'han donat aquestes últimes temporades Lewandowski i Ferran, no? Però tampoc veig que la situació sigui desesperada. Jo no perdria bous i esquelles pagant una barbaritat per Luis Suárez. I menys per Julián Álvarez. I menys encara, des del primer dia ho dic, a l'Atlético de Madrid.
1: Com ho veus, Martí?
6: No, a veure, que aquí per gustos els colors i tots els que vulguis. Jo ara... és que volia dir una cosa i m'has fet una finta i m'ha marxat del cap, però sobretot el que la referència una mica és això, no? el fil aquest de que, ostres,

0: i concretar, entre altres coses, perquè estàs en un moment de la temporada en què tu li estàs fotent un jugador amb el teu rival i el teu rival ja no té temps de reforçar-se o no té temps de recuperar-ho. I per tant, doncs, aquí ho veig complicat. I llavors l'opció aquesta de posar la Lamine Yamal al fals nou, que és una opció que d'alguna manera els que tenim una idea més guardiolista del futbol ho veiem clar perquè ens recorda més si diem això va per aquí, això està molt bé, però jo no tinc clar que Flick cregui en això.
1: No, si es veu apurat, igual.
0: Sí, clar, però vull dir que...
2: Ara crec que no ho té molt clar encara, eh?
0: És a dir, jo el que em refereixo és que si l'aposta de futur és que Lamine doncs acabin en aquesta posició, em sembla molt bé, però que, clar, això ho ha de fer l'entrenador i ho ha de fer convençut. Doncs, clar, jo no acabo de tenir clar que realment això sigui així, per això a mi em genera aquests dubtes, o potser senzillament és que hi ha alguna cosa que no sabem i que realment doncs, està més ben planificada la cosa i que no hem de patir perquè això potser funcionarà, no ho sé. Però a mi, que des del mes de ja sabia des de l'estiu passat que l'objectiu d'aquesta temporada era el 9, i que a mi el que em consta és que Flick va demanar Harry Kane i Kane va dir, escolta, jo que ara he trobat el Bayern un equip guanyador i no tinc ganes de marxar, i és molt legítim, doncs Julián, doncs bueno, doncs no. I clar, és això que a mi em... Estic una mica, doncs, sorprès, però bueno, no sé, ja m'esperaré, i perquè, clar, aquí també passa una altra cosa, que llavors som uns baladrers, perquè només fem més que rajar aquests periodistes i tal, espereu-vos, bueno, doncs ens esperarem fins l'últim dia de mercat, i després a veure què ens acaba de parar en el futur, i quan comenci la temporada, a veure... fins a quin punt pots arribar amb el que li posin a Flick i amb el que ell doncs, decideixi com a sistema.
1: Jo et diria que simplement l'únic error, i estic en la teva línia, no ens contradim, no? Has anat al casino i has posat tot el que tenies de monedes a la carta Julián Álvarez, i és possible que no et surti. I la lògica i la prevenció et deia, escolta, guarda't, tingues una opció B o C, que mai saps el que ha de passar, des de fa mesos. I resulta que et trobes així. Bueno, a veure.
3: 15 dies per acabar el mercat de fitxatges. Veurem què fa el Barça, què pot fer, també, que aquesta és l'altra. Una cosa és el que vol, l'altra és les limitacions que té del propi mercat, de portes que es troba tancades, de... Vaja, que en algunes situacions, com el cas de Julián, es troba una mica lligat de peus i mans a l'expectativa de que la porta per part de l'Atlètic de Madrid es pugui obrir d'alguna manera. Falten 13 minuts per 1:15. Hem d'anar tancant tertúlia. Aquí al Tuiràs encara falten unes quantes coses per parlar. Per exemple, per situar una mica el cap de setmana de Lliga. Demà comença la primera divisió, ara amb el Miquel Pasqual en parlarem, però tanquem ja aquí tertúlia. Deixeu-me acomiadar primer de l'Àlex Pintanel. Àlex, gràcies, bona feina, bona nit.
2: Adéu, Pau, que vagi bé, bona nit a tots.
3: I també dic adéu amb el Carlos Martínez, gràcies.
4: No, home, gràcies a vosaltres, bona nit.
3: Martí, bona nit.
5: Bona nit.
3: I el Frederic Porta, que vagi molt bé.
1: Bona nit.
3: Una pausa i rematem el Tu diràs.
6: RAC 1. Torna la revista Solo Moto. Amb un disseny més exclusiu i prèmium. Viu l'esperit moter. Protagonistes del món del motor i les seves històries. Entrevistes en exclusiva, aventures i reptes extrems, cultura, un estil moter i les darreres novetats del sector. Ja a la venda al teu quiosc. Solo Moto. Torna la llegenda.
7: Aquest mes, el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
6: Descobreix RAC1.cat, el portal de RAC1.
8: Escolta, navega, descarrega, informa't.
6: Una finestra a l'univers RAC1 i RAC+1. Tu diràs, amb Pau Bonastre.
3: Agost. Dels fets, 15 d'agost ja, mare de Déu d'agost, cap de setmana de Lliga, i Miquel Pasqual, hola, bona nit.
9: Bona nit.
3: Primera divisió, estem molt pendents, lògicament, del debut de l'Espanyol. contra el Llevant diumenge, i just avui ha anunciat un fitxatge.
5: Sí, és el central eslovè.

0: Vanja Derkusic arriba cedit del Zenit de Sant Petersburg rus amb una opció de compra. I així el conjunt blanc i blau acaba d'apuntar a l'eix de la defensa després de l'arribada de Unai Núñez, amb aquest jugador de 26 anys, que és el cinquè fitxatge de la temporada i arriba amb ganes de fer feliç l'afició.
1: Tots sabem que l'Espanyol té una de les millors aficions i crec que aquesta temporada serà el nostre jugador número 12. Així que la nostra feina és donar el màxim en cada entrenament i cada partit, intentar aconseguir els millors resultats i després ja veurem on serem al final de temporada.
0: Derkusic era propietat del Zenit des de 2024 i portava temps fora del radar perquè no juguen competicions europees, tot i una curta sessió a l'Estrella Roja, on sí que va disputar la Champions 24-25, però va tenir força pretendents de la Lliga Espanyola, entre ells Osasuna i Sevilla, precisament fa un parell d'estius, després de fer una bona Eurocopa amb Eslovènia, va disputar tots els minuts en una selecció que va caure eliminada contra Portugal als penals, avui tens de final i abans havia empatat contra Anglaterra.
2: Arribat avui, veurem si està a punt per l'estrena a la Lliga, que comença diumenge per l'Espanyol, però la primera divisió arrenca demà amb dos partits, Miquel.
0: Sí, el partit inaugural és l'Alavés-Getafe, 8:15, i a continuació, 10:15, s'estrenarà el Sevilla contra el Rayo Vallecano. Serà el primer dia de la Lliga 2026-2027, que té un inici molt descafeinat, perquè aquest cap de setmana només es disputen 5 dels 10 partits de la primera jornada. Diumenge en tenim dos més, entre ells el de l'Espanyol, n'hi havia d'haver 3, però el Celta Osasuna es va ajornar pel fong que ha fet que la gespa de Balaguer estigui en mal estat. La Lliga el va reprogramar pel dijous 27 a 8:45. El cinquè partit de Lliga serà el dilluns a 9:00 entre Deportivo i Elx. El dimarts, que és el marqui de gent, perquè és l'únic dia fins a l'últim dia d'agost, fins al dilluns 31, quan no hi ha partits de Lliga. És a dir, des de demà fins al 31 hi ha partits de Lliga sempre, menys el dimarts, i el dia 31 s'acaba la jornada 3. Això és perquè l'Atlètic de Madrid juga dimecres contra el Màlaga, debuta, podia ajornar encara més el seu partit, però hi ha concerts al Metropolitano i, per tant, el va haver de disputar aquesta jornada entre setmana. El Barça debutarà, recordem, la següent, ho farà contra, ho farà ara
2: contra l'Elx,
0: contra l'Elx el diumenge
2: a dos quarts de deu.
0: La jornada 1 la disputarà contra l'Atlètic Club, però ja després d'haver debutat, encara que sigui curiós, li passa també al Madrid, que s'estrena contra l'Espanyol, precisament en el que és el partit de la jornada 2, i després disputa el que li tocaria de la jornada 1 contra la Real Societat dimecres 26, el del Barça és el dijous 27, aquest Barça Atlètic Club, que és el de la jornada 1, debut també al Camp Nou.
2: La situació de la Lliga Espanyola contrasta amb les altres grans quatre lligues que no comencen fins al proper cap de setmana.
0: Sí,
2: Miquel,
0: a Portugal i Països Baixos ja estan en marxa, van arrencar la setmana passada, però la resta de les cinc grans lligues doncs van més tard. La Premier comença el divendres 21, duel del vigent campió, l'Arsenal contra el Coventry, que puja després de guanyar la Championship, tot i això que diumenge ho hem dit, hi ha l'Arsenal Manchester City de la Community Shield. Aquell mateix divendres 21 també començarà l'Alicant a França, en el Munt Olímpic de Marsella a Estrasburg. El PSG debuta diumenge contra el Rennes, perquè l'anterior dimecres té la Supercopa francesa, és l'excepció, perquè la Lliga italiana també debuten en partit del campió. Dissabte 22, l'Inter rep el Monza per començar, i el Bayern, campió a Alemanya, també és l'encarregat d'obrir foc a la Bundesliga, tot i que aquesta comença encara més tard. És el divendres, dia 28, els bavaresos rebran l'Stuttgart, és a dir, que les grans lligues, menys a França i a Espanya, sempre comença amb partit del campió.
2: Set minuts per 1:15. Aquest cap de setmana també comença la segona divisió. Estarem molt pendents del Girona i del Sabadell. El seguirem enguany a RAC+1, a RAC1, on calgui. L'equip de Montilivi, que serà el primer a estrenar-se diumenge contra el Leganés, i amb una nova incorporació.
0: Sí, ha anunciat aquesta tarda el fitxatge del migcampista ofensiu de Malgrat de Mar, Unai Hernández, amb 21 anys. Arriba cedit per l'Al Ittihad Saudita per una temporada, però coneix perfectament el club perquè es va formar allí des de la categoria Alevi fins al 2022. Encara com a juvenil, llavors el va fitxar el Barça i després ja va fer cap a l'Aràbia Saudita, on aquesta temporada també ha estat cedit l'Al-Shabaab. De fet, és de la mateixa generació, el 2004, que Justin Garcia, amb qui coincidirà el primer equip gironí.
2: I mentrestant el Sabadell, que s'estrena dilluns al Molinón, avui hem pogut escoltar el seu entrenador, Ferran Costa.
0: Sí, un Ferran Costa que veu l'equip en un estat d'il·lusió realista. Il·lusió, evidentment, per tornar al futbol professional 5 anys després, però realisme perquè la plantilla encara necessita força retocs abans que acabi el mercat i, a més, ha reconegut que alguns reforços no arriben al 100% i la maquinària va a diferents velocitats. Això dit, de fet, ha reconegut que la situació de la plantilla per començar la Lliga és una de les principals diferències respecte a la passada temporada.
3: La temporada passada, aquestes alçades, teníem la plantilla totalment tancada. Vam començar a entrenar el dia 1 amb les 18 fitxes sènior ja el dia 1. Ara estem molt lluny d'aquesta realitat. És el que comporta també la categoria. Els contractes són més llargs, les situacions són diferents i això sí que fa doncs, que arribem en un moment diferent en quant a confecció de plantilla.
0: Per acabar-ho d'adobar, per la primera jornada hi ha peces importants com Javi López Pinto, Lain Ribeiro i Pipa, que estan lesionats. Però des del primer minut l'equip i el club tenen assumit que la temporada no serà fàcil i l'entrenador doncs, reclama que el moment social que viu el Sabadell serveixi per afrontar millor les situacions difícils.
3: Tenim molt clar el nostre propòsit i és poder fer que el Sabadell s'estabilitzi en el futbol professional. Doncs per aquesta temporada hem de passar amb molta lluita i amb molta unitat. Això ho necessitem i penso que és el valor més important que no es va tenir l'última vegada que el Sabadell va estar a la segona divisió. Aquest any sí que ho tenim i a part reforçat i elevat al quadrat pel moment social en el que estem.
0: No es va tenir principalment perquè va ser sense públic per culpa de la pandèmia i l'última temporada a segona i ara ja seria dels 8.000 socis. Més enllà de la segona divisió, aquesta tarda l'Europa de Primera Federació ha guanyat per 1-2 l'Al Ahly, que és el rival del Barça, al Gamper, mentre que demà juguen els tres equips catalans de la Lliga F. El Barça ja és a Manchester per jugar contra el Manchester City a les 5, tot i que no hi serà Caroline Nicole, que és la jugadora arribada precisament de les Citizens, i d'altra banda, Espanyol i Badalona s'enfronten entre elles a les 7 de la tarda a la Dani Jorque.
2: Demà explicarem què han fet tots tres aquí al Tu diràs. Miquel, gràcies. Bona nit.
0: Bona nit.

0: 3 minuts per 2:15, recta final del Tu diràs, al marge de la plana esportiva. Hem d'obrir també pàgina poliesportiva perquè han passat coses més enllà del futbol. Avui, per exemple, el CatGas Energia Santa Coloma ha disputat el segon partit de pretemporada, ha empatat a 2 a casa aquest vespre i ha perdut els penals finalment contra l'Sky Up Futsal. Tenim el plaer de saludar a aquesta hora l'entrenador, el flamant nou entrenador del CatGas Energia Santa Coloma, que és el Jorge Vargas. Hola, Jorge, què tal? Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: I moltes gràcies per atendre'ns a aquesta hora al Tu diràs. Sabem que és tard. Parlàvem d'aquest segon amistós de pretemporada. Amb quines sensacions n'heu sortit, Jorge?
1: Bueno, primer, res, un plaer. I segon, bueno, doncs, són partits típics de pretemporada, tant el primer que van guanyar com aquest que l'hem empatat, on, bueno, posem en pràctica tot el que anem fent aquests dies i, bueno, millorant mica en mica i intentar aconseguir que siguem un grup unit a la pista i, bé, van donant diferents moments del joc que alguns estan entrenats i els posem en pràctica i uns altres, bueno, doncs encara no els hem treballat i tenim que bueno, doncs adaptar-se al partit, però bueno, en línies generals, doncs molt contents amb el treball que estem fent.
0: Uh-huh. En aquesta pretemporada, en quin punt diries que està a l'equip en comparació a quan veu arrencar els entrenaments fa una mica més de 15 dies, després d'aquests dos primers entrenaments, en quin punt està l'equip, Jorge?
1: Sí, nosaltres, bueno, la tercera setmana vam començar amb molta càrrega física, i bueno, jo crec que ara ja és el moment on hem de començar a baixar aquesta càrrega física i més donar-li més importància al treball tàctic i bé, jo crec que ara és el moment de notar els jugadors ja estiguin al seu millor punt de forma i bueno, seguir preparant tot això perquè arribem a les semifinals de la Copa Catalunya el dia 28 d'agost amb a les millors condicions possibles.
0: Uh-huh. I entenc que també un dels reptes d'aquesta pretemporada és poder encaixar totes les peces noves, perquè ho hem d'explicar, hi ha hagut canvis aquest estiu, jugadors que més tenien un paper important aquesta última temporada a Santa Coloma, que han marxat, han anat en diferents equips, han arribat nous fitxatges. Com està sent aquest procés d'encaixar-ho tot plegat?
1: Bé, està sent bastant fàcil. Són jugadors, primer, molt, molt bones persones i a més, grans jugadors, i llavors està sent bastant fàcil. Tenim una plantilla molt completa, tenim jugadors desequilibrants, tant esquerrans com dretans, tenim bons pivots, tenim bons tanques. Crec que la junta directiva i el director esportiu han fet una molt bona feina i tenim una plantilla molt, molt compensada, gent jove, gent amb experiència. I bé, ara ens toca a nosaltres doncs, fer la nostra feina, però molt contents amb la plantilla que tenim.
0: Què n'hem d'esperar aquesta temporada del CatGas Santa Coloma a la pista? Què en veurem? Quins diries que són els trets d'identitat de l'equip o que vols que siguin?
1: Sí, bé, bueno, estem treballant per tindre un equip doncs, que sigui molt vistós, que sigui molt valent, que sigui protagonista del partit, que vulgui tindre la pilota i bé, doncs donar una miqueta de continuïtat a aquests anys que crec que l'han fet prou bé i bueno, a més, doncs, bueno, añadir alguna coseta nova nostra, de marca nostra, per dir-ho d'alguna manera, però bé, al final, a la fi, tindrà la nostra afició contenta i la instal·lació i com et dic, doncs, bueno, ser bastant protagonista del partit, aquesta és la nostra idea.
0: Fa uns moments ho deies, el primer gran repte de la temporada serà la Copa Catalunya, que a més la disputareu a casa, Santa Coloma. El club sempre s'hi volca al màxim i posa totes les esperances i lluita al màxim aquesta competició, encara queda una mica més de 15 dies, però què n'espereu d'aquesta Copa Catalunya?
1: Sí, com bé has dit, és una, bueno, és una competició que a nosaltres sempre ens agrada molt i posem moltes ganes per a veure si podem fer un bon paper i sí, tenim tota la pretemporada ficat al cap només a aquesta data i bé, com et deia abans, doncs treballant tots els moviments que fem i tant a nivell físic com tàctic és per arribar a les millors condicions en aquesta competició i desitjant que arribi i bueno, fer-ho el més bé possible.
0: És un estiu de canvis al club, jugadors, entrenador, que ara també t'ho comentaré, però també de la propietat. És a dir, hi ha hagut canvis a tots els estaments. Això, com ho esteu vivint des de la part estrictament esportiva, això com ho esteu vivint?
1: Bé, al final, evidentment, això s'ha de mirar... Bueno, jo crec que el resultat s'ha de mirar a mig i llarg termini. Ara, de moment, doncs, és molt d'hora per anar també traient conclusions, però bueno, jo crec que ho estem portant bé. Crec que fem un bon equip entre tots i anem en la misma direcció tots i segur que a la llarga doncs, aquests canvis han estat pel millor per l'equip.
0: I et pregunto, a nivell individual, és el teu primer repte a primera divisió. Recordo, fa vora 15 anys, tu vas aconseguir un ascens a primera amb el Sala 5 Martorell en aquell moment. Han passat anys des de llavors, però ara t'arriba la possibilitat d'entrenar a primera divisió amb tot un històric del futbol sala català com és l'indústria el CatGas Santa Coloma, ja ho direm bé. Què suposa per tu?
1: Bueno, molts anys treballant perquè arribi aquest moment i bé, intentar aprofitar-lo. Molt content i molt agraït amb la junta directiva nova i amb el director esportiu per aquesta aposta. Som tots nous, tot el cos tècnic, tant jo com els meus companys, i bueno, arribem amb moltes ganes, arribem jo crec que ben preparats i bueno, jo crec que entre tots farem una molt bona temporada.
0: Tu que vens del filial, que a més has estat moltes temporades entrenant en categories inferiors de selecció catalana, coneixes el club a la perfecció, coneixes molts jugadors joves, això també és un element positiu que pots aportar tu des de la teva posició.
1: Sí, sí, sí. I a més, bueno, com bé has dit, porto ja 6 anys aquest SST aquí al club. Tenim ja, bueno, com la manera de treballar del club, ho tenim bé per la mà i, bueno, l'adaptació és molt, molt fàcil i, evidentment, ajudem en tot el que podem i per nosaltres, com tota la història ha estat així, doncs el filial i tota la base doncs, és molt important i tot el que sigui fer un cop de mà i anant doncs, bueno, doncs, treballant aquesta gent jove perquè a la fi puguin arribar al primer equip, doncs evidentment és una feina molt agraïda.
0: Uh-huh. I també ens haurem d'adaptar al canvi de nom, que a mi ja se m'ha escapat Indústries, sí, des d'aquesta temporada, CatGas Energia Santa Coloma. Jorge, t'agraïm moltíssim que ens hagis atès a aquesta hora el Tu diràs en directe, l'entrenador del CatGas Energia Santa Coloma, avui que han disputat el segon amistós de pretemporada. D'aquí a una mica més de 15 dies jugaran la Copa Catalunya a casa i, lògicament, hi tenen esperances posades. Que acabi d'anar bé aquesta pretemporada, encara queden uns quants entrenaments i uns quants partits i n'anirem parlant aquí a RAC1. Gràcies i molta sort, Jorge.
1: Moltes gràcies a vosaltres, igualment.

0: A veure, alguna cosa més per tancar el T'ho diràs després d'aquesta conversa amb el Jorge Vargas, l'entrenador del CatGas Santa Coloma. Ho dèiem al principi, en ciclisme, avui Oriol Jové, hem de lamentar la mort d'un ciclista de només 19 anys, britànic, de la Volta a Portugal.
1: Sí, la mort del galès Finlay Tarling, corredor de l'NSN, que ha xocat frontalment amb una furgoneta aliena a la cursa que circulava en sentit contrari durant la 8a etapa, etapa que evidentment s'ha suspès a falta de 20 quilòmetres pel final. Per cert, que també en ciclisme s'ha acabat abans d'hora la Volta a Colòmbia. Quan només s'havien corregut 5 de les 9 etapes programades, l'organització ha explicat que no vol que algunes de les vies que s'han de tallar pel decurs de la cursa doncs puguin ser un impediment pels serveis d'emergència enmig de la situació que viu el país pel terratrèmol petit aquesta setmana.
0: I al marge d'això, els europeus d'atletisme de Birmingham, com ha anat el dia?
1: Doncs ha debutat Maria Vicente a l'heptatló. Després de 4 proves, l'hospitalenca és 7a a la classificació global. Per proves ha quedat 7a en els 200 metres llisos, 14a en els 100 metres tanca, 6a en salt d'alçada i 19a en llançament de pes. A banda de Maria Vicente, Carlos Saez ha caigut a la primera ronda de la prova dels 1.500 metres. Pel que fa als equips, l'espanyol femení de relleus 4x400 amb la barcelonina Sara Gallego s'ha classificat per la final. En canvi, l'equip masculí amb el lleidatà Bernat Herta se n'ha quedat a les portes, i de cara a aquest dissabte Laura Monge i Raquel González correran la final de marató marxa, Paul McGrath la de mitja marató marxa, Abdesamat Ugelfen la final dels 10.000 metres, i tindrem relleus novament, en aquest cas els del 4x100 amb les catalanes l'Anna Gael Bestué i Eric Abadó Maseras a l'equip espanyol femení, i amb Guillem Crespí i Oriol Sánchez al masculí.
0: Això pel que fa als europeus d'atletisme. També hi ha en marxa els de natació de París, que en destaquem en aquest cas.
1: Doncs que el ribetà Luca Huck ha fregat el podi del 4% amb l'equip espanyol mixt de relleus, que ha acabat quart als 50 metres braça. Males notícies avui pel barceloní Nil Cadevall, que no s'ha pogut classificar per les semifinals. Aquest dissabte tindrem novament participació de Cadevall als 200 estil i de Luca Huck, en aquest cas als 50 metres lliures.
0: N'estarem pendents, demà al T'ho diràs ho repassarem. Gràcies, Oriol, bona nit.
1: Bona nit.
0: Actualitat esportiva repassada. Abans de tancar el T'ho diràs, hem de fer un cop d'ull a l'actualitat general amb el Joan Capel. Hola, Joan, bona nit.
2: Bona nit.
0: Què ens expliques?
2: Doncs que l'incendi a Niebla a Huelva continua cremant de manera descontrolada. El foc es va declarar dijous passat i ja ha arrasat més de 38.000 hectàrees, tot i que s'espera que la superfície calcinada sigui una mica inferior. Encara hi ha més de 650 persones que continuen evacuades, tot i que una seixantena van poder tornar a casa aquest dijous. El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, és optimista amb l'evolució.
3: Probablemente estamos en el principio del fin de este monstruo de incendio al que nos estamos enfrentando. Los equipos y los operativos de extinción de incendios han tenido y han corrido un enorme riesgo, y tengo que decirlo, un enorme riesgo.
2: L'incendi de Huelva és el més greu de la història d'Andalusia i el tercer pitjor de l'estat aquest segle. També crema un incendi a Osca, amb més de 11.000 hectàrees calcinades i 900 persones evacuades. Per cert, el jutge ha declarat presó provisional i sense fiança per l'home que va ser detingut dimecres passat com a presumpte autor de l'incendi. I aquest cap de setmana concentren moltes de les festes majors de Catalunya. Una d'elles és la de la Vila de Gràcia, a Barcelona, que comença aquest dissabte. De fet, aquest vespre s'ha fet la lectura del pregó de les festes d'enguany. L'encarregat ha estat el periodista i historiador Vicenç San Clemente, qui ha reivindicat les necessitats del barri.
4: No vull fer un pregó només entre l'encís i la nostàlgia, perquè la Gràcia, que estimem, està en perill. En 10 anys, 6.665 gracians han hagut de marxar. I tenim diverses emergències davant nostra. La gentrificació, l'habitatge, l'emergència climàtica, la solitud no desitjada i la salut mental.
2: Les festes duraran tota la setmana i hi haurà activitats com sardanes o diades castelleres. L'últim dia serà divendres 21 d'agost. I pel que fa al temps, aquest dissabte ens arriba un canvi de temps que farà que els termòmetres comencin a baixar lleugerament. Això farà que durant el matí tinguem més nuvolositat i que ja no assolim valors de 40 graus al migdia, però sí que ens continuaran acostant als 38 graus a ponent. De cara a la tarda es formaran diversos ruixats i tempestes localment intenses que ocuparan més territori que els dies anteriors. Afectaran sobretot el Pirineu, Prepirineu, centre i sud del país. Poden arribar també a punts de la Costa Daurada. Precaució, perquè en aquests punts poden anar acompanyats de calamarsa o pedra i fortes ratxes de vent, i es poden superar els 20 litres per metre quadrat.
0: Gràcies, Joan. Bona nit.
2: A tu, bona nit.

0: 4 minuts per 3 quarts d'una. Ens hem passat una mica de frenada, però hem acabat aquest Tu diràs, amb la Laia Biurrón a la part tècnica, i també agraïm a tota la redacció d'Esports de RAC1 la feina que ha fet durant el dia d'avui. Demà hi tornem. Més esport, més RAC1, més Tu diràs. Descanseu. Fins demà.
1: Tu diràs.

RAC 1. Tots som 1. Reconcentrat de podcast. RAC 1 Podcast us ofereix La Revolució Sexual, el podcast de sexe amb Rosana Carceller.

0: Dormir junts s'ha considerat sempre una mena de símbol de bona relació. Compartir llit, abraçar-se abans de dormir, despertar-se al costat de l'altre... Gairebé sembla una prova d'amor. Però què passa quan dormir en parella implica descansar pitjor? Roncs, calor, horaris diferents, insomni, mòbils, fills que entren al llit... Cada vegada hi ha més parelles que decideixen dormir separades. I això té nom. Sleep divorce, o divorci del son, una tendència que va a l'alça. Una enquesta de l'Acadèmia Nord-Americana de Medicina del Son del 2023 va mostrar que el 43% dels adults als Estats Units dorm separat de la seva parella, especialment entre els 28 i els 42 anys. I avui ens preguntem, dormir en habitacions diferents mata la intimitat o potser salva relacions, sexe i salut mental? I en parlem amb Montse Iserte, sexòloga i terapeuta de parella. Montse, benvinguda de nou a la Revolució Sexual.
1: Moltes gràcies per convidar-me a una temporada més i enhorabona, perquè anar filant i traient temes i temes i temes dels que parlar i que es mantingui aquest èxit de programa, escolta, és per aplaudir, eh?
0: Vaja, moltes gràcies. Mira, avui dormir separats, perquè és veritat que se'n parla molt de l'sleep divorce, no és una cosa nova, sempre hi ha hagut parelles que han dormit separades, però ara sembla que cada cop més parelles joves també estan optant per, ei, descansem bé, si cal en habitacions separades, parades, endavant.
1: Absolutament.
0: I clar, és drama o no és drama a nivell del sexe, això, de la intimitat? Montse, per començar.
1: A veure, primer de tot, no? Jo crec que ens hem fet la idea d'una parella ha d'estar sempre unida. O sigui, ens han dit exactament com ha de ser i com ha de viure una parella. Aleshores, tot el que ens desquadra ja ens fica la mosca al nas, no? De dir, a veure si és que no estan tan bé i per això, no? Comencen a dormir i sembla que si no ens fusionem i ho fem tots junts, algú està funcionant malament o som rarets, no? Com a mínim som rarets.
0: Sí.
1: Aleshores, no té per què afectar negativament a la sexualitat. Pot o no pot, depèn no només d'aquell moment que estem en el llit junts o separats, sinó dependrà de molts altres factors i sobretot de la connexió que tenim o no tenim durant la resta del dia. Per tant, dormir junts no farà que la nostra sexualitat ni millori ni empitjori de per si, igual que dormir separats tampoc tindrà una gran influència si sabem trobar altres recursos.
0: Aquests altres recursos són importants i en parlarem, perquè és veritat que pot ser una decisió que prenem, però compte que també es poden fer alguna cosa, suposo, si decideixes dormir separat per dir, escolta, però cuidem la intimitat, no?
1: Per descomptat.
0: Ara en parlarem. No sé si ho veus molt sovint o no en consulta, això, no? De que vinguin parelles de dir, escolta, és que hem de dormir separats perquè no podem dormir junts, què fem?
1: Com en si no és una demanda, no. Perquè la gent que decideix dormir per separat ja es busca els seus recursos, igual que gent que dorm conjuntament també ve a demanar, escolta, sexualment no ens acabem d'entendre o no acabem de trobar els moments, o fa 3 mesos o 4 mesos que no tenim relacions sexuals i això és molt més habitual del que ens semblaria, no? Aleshores, crec que aquest no és directament el motiu de consulta, sí que a consulta cada cop em trobo més parelles que ja fan aquesta convivència dormint per separat.
0: De dormir separats, eh? O sigui, confirmes que això va a l'alça.
1: Confirmo que això existeix, que ha existit sempre amb parelles de totes les edats, però que cada cop va més, sí.
0: Uh-huh. Especialistes en medicina del son, com és el doctor Eduard Estivill, recomanen sempre dormir separats per descansar bé. Diuen que dormir en parella gairebé va contra natura. El doctor diu que hi ha dues lectures, des del punt de vista emocional i des del punt de vista científic. I diu això que escoltem sobre la mirada emocional.
2: És evident que des del punt de vista emocional compartir el llit amb la parella que estimes és el millor del món. El problema que hi ha és que aquesta unió, que evidentment es dona quan estàs abraçat a la persona que tens al costat, pot afavorir precisament el sexe, però malauradament el sexe a última hora de la nit no és el moment més recomanable. Més que res perquè la dona arriba a un orgasme i té la capacitat de mantenir l'excitació, mentre que l'home, si té un orgasme a la nit i està cansat, segurament després del primer orgasme s'adormirà. Per tant, la millor hora per tenir sexe és després d'una migdiada. Això molta gent ja ho sap i ja ho practica. Per tant, la recomanació de dormir junts, evidentment tothom ho pot fer, dormir abraçats. El problema està en que al cap d'un minut, dos, tres, quatre, els que siguin, dormir abraçat desapareix aquesta abraçada. Per què? Perquè la persona té calor, perquè és incòmoda, perquè es mou, és a dir, perquè no és la postura correcta per dormir abraçats.
0: A veure, anem a pams, Montse. Què et sembla el que diu el doctor? Això de els orgasmes a la nit a diferents homes i dones i que la millora del dia pel sexe és després de dinar a la migdiada.
1: Crec que depèn tant de cada persona i de cada parella, no? Perquè és que no tothom tampoc té la possibilitat de trobar-se al migdia. No? Aquesta és una realitat. Sí que ja estic absolutament d'acord en que deixar la sexualitat per última hora del dia No, vull dir, la sexualitat, o com a mínim la relació de parella, és un projecte important dins de la nostra vida en la majoria de persones, i molts cops la regaleguem a última instància, no? És primer la feina, després les criatures, després l'oci, el ficar-me no sé què, i aleshores si queda temps, doncs allà hi ha la parella, no?, a dins de casa, i ja com que sentim que compartim temps, ja és suficient, i això no és així, no? Si volem cuidar la relació, sigui emocional o sigui sexual, és important dedicar-li un temps de qualitat, i aquest temps de qualitat mai pot ser a última hora del dia quan ni ens aguantem els pets, no?
0: Per tant, es confirma que això de si dorms junts tot solucionat, no? Perquè clar, no. El moment final de posar-te al llit no, igual no és el millor moment.
1: No és el millor moment, sí que pot ser un bon moment reparatiu per abraçar-nos, oxitocina, cos amb cos, això sí, no? De fer-nos aquestes quatre caricietes i dir-nos bona nit, però és que tot i que ens proposem dormir en el mateix llit, no és la realitat de la majoria de persones. Moltes persones, un se'n va dormir abans que l'altre, un es lleva abans que l'altre, no sé, hi ha desacords també en això, no? Una de les grans queixes de moltes relacions de parella és que mai ens n'anem a dormir junts. Aleshores estem compartint llit, però no trobem cap benefici tampoc de estar-lo compartint.
0: Sí, perquè si te'n vas a dormir a hores diferents, doncs la màgia aquesta de l'oxitocina, de les abraçades, dels petons i carícies, encara que no es tradueixin després en sexe, purament... desapareix totalment.
1: Desapareix. Així que
0: i és habitual, un mira una sèrie, l'altre escolta, jo vull llegir, jo TikTok, jo no sé què, jo, no?
1: Cada cop més, des que hi ha pantalles que ara ja són una realitat que no podem negar a la nostra vida, cada cop més, perquè un li fan aquesta sèrie que no sé què, l'altre es queda escoltant el seu podcast, per tant, ens anem com aïllant també de la relació, no? I jo crec que de tant en tant fer un dia consciència de pantalles fora et fa agafar un altre ritme i també et fa trobar-te, no?
0: Clar, i trobar-te sigui al llit o sigui fora del llit, però encara que no sigui per sexe, sinó per trobar-te, no?
1: Connecta, connecta.
0: I atenció al que diu el doctor Estivill sobre la lectura científica, més enllà de l'emocional, sobre el fet de dormir en parella, si és bo o no.
2: Podríem explicar que la gent quan dorm fa moltes coses. Alguns ronquen, alguns fan sorollets amb la boca, després parlen, alguns, altres donen patades, sotregades, altres tenen calor, els altres tenen fred. És a dir, hi ha moltes situacions que poden molestar la persona que tenim al costat. Quan dormim és com si baixem els graons d'una escala. Aquests graons són primer el son superficial, que dura 10, 15, 20 minuts, després el son profund, que dura quasi una hora, i després el son REM. Si nosaltres estem en un son profund o son REM i tenim aquest estímul de la gent que dorm al costat, tornarem a despertar-nos, és a dir, farem microdespertars. Potser no ens despertarem del tot, però sí que notarem que, per exemple, si estem dormint al costat d'algú que està refredat i es passa la nit tossint, potser no ens haurem despertat durant la nit, però l'endemà veurem que no hem descansat igual. És a dir, no és el mateix la profunditat del son que el descans total que podem aconseguir si no tenim soroll al costat. I després hi ha una connotació purament social o històrica, no? Si vosaltres mireu, els rics sempre dormen separats, els pobres han de dormir junts. Clar, és molt... jo crec que no és gaire just si nosaltres anem recomanant que hem de dormir separats, amb habitacions separades. No tothom pot fer això, però bé, la nostra obligació és explicar el que és òptim i després cadascú ha de fer el que pugui o el que cregui que és més convenient.
0: Molt assenyat, perquè és veritat que no podem dir vinga, dormiu separats, hi ha pisos de 30 metres quadrats, però feina tenim, no?, per compartir pis, que no a sobre a dormir en habitacions separades. És important el que diu de dormir malament pot afectar molt el descans, clar, i per tant també molt, suposo, Montse, al desig sexual i a la libido.
1: Absolutament. Estar descansat o no, el dormir genera molt malestar. Quan tu no pots descansar és de les coses, és una tortura, realment, no? I per això recomanem molt intentar tenir un bon descans. Però també és cert que hi ha persones a qui els afecta més que altres, no? Jo puc dormir més o menys malament i el dia següent, segurament, a la llarga em passa factura, però més o menys, no? Està resolutiva. Hi haurà gent que és un drama el no descansar les seves hores amb un son profund, etc. Aleshores també una mica hem de conèixer com ens afecta a nosaltres.
0: Ara reiem perquè la Montse abans començar la gravació d'entrar davant del micro ens explicaves la teva situació, que ja ho havíem comentat alguna vegada amb motiu del capítol sobre la sexòmnia, perquè a més tu tot el que estem parlant avui ho vius en primera persona a casa.
1: Absolutament, mira, jo per començar tinc TDA. Això ja em fa que tingui un son molt lleuger, estic sempre en estat d'alerta. Aquí sumem dues criatures, una de 6 anys a prop de 7, per tant si sumem 6 anys més ja a l'últim tram d'embaràs, en què ja no dorms gaire bé, no? Ja fa 7 anys que jo diria que no dormo més de 2 hores seguides cap nit.
0: Cap 3.
1: He dormit
0: més de 2 hores seguides. Quina tortura, Montse, el que estàs dient. A més,
1: sembla, però jo pensava que seria pitjor, però després en el dia a dia ho portes millor. A més, clar, fem collit, per tant, jo en el meu llit actualment hi tinc una criatura de 6 anys que fa com les agulles del rellotge, va donant la volta.
0: Sí.
1: Tinc una altra de 3 anys, va fer ahir, que encara fa pit tota la nit, a demanda. Tinc un marit sonàmbul, que de tant en tant s'aixeca, xerra... I, bueno, doncs, la seva història, no?, que també l'estan avisant de, sí, carinyo, vine cap aquí, no sé què, i tenim un gos de 40 quilos que, com no, també dorm a sobre del nostre llit. Cert és que tenim un llit de 2x2,
0: no,
1: tota l'habitació està destinada a dormir,
0: si no fos així.
1: I un altre llit en allà acoplat per si de cas, Tot i així, molts cops aquell llit suplent ja ni l'utilitzem, tots en allà. És interessant.
0: Ets la millor convidada per parlar d'aquest tema, perquè ets terapeuta de parella, sexòloga, i la persona que té més difícil dormir més companyia a l'habitació de Catalunya, o sigui... No?
1: Ens ho passem bé, que, sí.
0: Llavors, clar, el descans pot afectar, depèn de com siguis, no?
1: Absolutament.
0: Deies que a la libido, doncs, cadascú viu d'una manera diferent.
1: Clar, jo, per exemple, sento que sí, que descanso menys, algun dia em noto més afectada o altra, no? Jo dic, hòstia, les neurones, el meu TDA s'accentua a vegades quan m'oblido les coses, però realment puc ser resolutiva en el meu dia a dia i, per tant, la sexualitat no es veu gaire alterada en el meu cas, però no importa el meu cas, important és com tu ho vius. I efectivament el dormir és una necessitat fisiològica bàsica. Per tant, si aquesta no està resolta, igual que si tinc gana, igual que si tinc set, totes les altres coses no hi destinaré energia, no hi haurà motivació. I la sexualitat, tot i que en la piràmide de Maslow, no, que parla d'aquestes necessitats, si es ficava baix de tot com una necessitat fisiològica, ho seria a nivell de supervivència d'espècie, però a dia d'avui el tipus de sexualitat que tenim, que no és per sobreviure com a espècie, no, que és algo que ho fem des de diferents vessants, està molt més amunt d'aquestes necessitats. Per tant, si jo estic en perill, si estic cansada, si tinc set, si no he menjat, estaré malhumorada, estaré cansada i el meu cos no generarà ni una engruna d'energia a destinar-la a tenir desig sexual. Per què gastar més energia en fer un acte que em desgastarà més energia quan encara no he fet ni un descans complet? Per tant, és molt important el descansar bé per poder també tenir desig sexual.
0: Mm-hmm. Eulàlia Carrascal, benvinguda a la Revolució Sexual.
3: Hola,
0: Susana. Has parlat amb una persona que fa més de 10 anys que dorm separat de la parella. La Montse te fa aquí una prova d'amor de dormir amb les filles, però és el contrari.
3: Sí,
0: el testimoni que té l'Eulàlia avui.
3: Sí, mira, és l'Oriol Dalmau, que és company de Flashback. Ell fa 11 anys que la seva dona dormen separats, tenen una filla, i com que només tenen dues habitacions a casa, dormen elles dues en un llit i ell sol a l'habitació de la nena. M'ha explicat per què ho van començar a fer.
4: Doncs mira, això va començar més que res perquè jo ronco molt, i aleshores va coincidir una mica que vam tenir una filla, la Martina, la meva filla que la té 11 anys, i hi ha com aquell moment colecho, que en diuen, no? I ja vam aprofitar, vam dir, mira, doncs, escolta, el llit de matrimoni que es posi la meva filla amb la meva dona i jo, que estic roncant molt en aquests moments, que al final és sempre, vaig a aquella habitació que es prepara sempre pel fill, que al final no es fa servir fins al cap d'un temps. I va començar així, i fins a dia d'avui, ja et dic, la meva filla té 11 anys i seguim dormint separats. Per tant, alguna gràcia li hem trobat a la cosa.
0: Montse, el moment collit, tu t'has quedat a l'habitació amb tota la família, però molta gent és el moment en què, sobretot en parelles heteros, el pare marxa a l'habitació. Hi ha molts homes desterrats dels seus llits i les seves habitacions perquè ha aparegut una criatura i, clar, doncs, la mamanta, no?, la lactància materna, doncs, ha fet que la relació familiar i nocturna canviï.
1: Jo diré que molts cops no és que els desterrem, és que es desterren sols,
0: sí,
1: també.
0: Sí.
1: Que dius, ostres, si haig d'estar escoltant plors...
0: Desterrats ha sonat molt a que la mare...
1: Sí,
0: la mare desterra... Però a vegades es desterren absolutament per voluntat pròpia i molt contents de marxar. Unes altres vegades no és així, també és veritat que els hi demana. Aquí hi ha de tot, eh? Hi ha de tot,
1: perquè és cert, que si fumes, per exemple, no recomana aquest collit, no? I en canvi per la criatura sí que és saludable, no? Poder, sobretot en els primers mesos, estar en contacte amb del pell amb pell, no? Aquests 9 mesos que diuen que és de gestació externa, no? Doncs necessiten molt d'això, i també estàs més al tanto per la mare si fa lactància. Bueno, a mi m'hauria semblat espantós haver-me d'aixecar i anar a una altra habitació a buscar la meva criatura i tornar-me-la a portar cap al llit o donar-li el pit, perquè aquí sí que m'hauria quedat molt desvetllada. Jo, durant aquests anys, simplement la criatura es mou i ja se sap servir sola, no? És com que tu et gires i segueixes dormint com aquell que diu, i la criatura ja pren el pit. Aleshores, molts cops una es desterra sol perquè necessita descansar si el dia següent va a treballar... però també pot passar que això, que fumi, que ronqui, que es mogui, i aleshores, per salut de tothom, no? Diguem, escolta, anem aquesta temporada a separar la zona de dormir per estar més saludables pel dia següent, agafar amb energia el dia.
0: També aquí, quan es pren aquesta decisió, està bé tenir una conversa sobre la sexualitat, no? De dir, ei, què farem, no?
1: En l'època criança jo crec que és, no només és el dormir o no dormir, hi ha factor hormonal, hi ha molts altres factors a nivell d'autoestima, de canvi, de rols, no?, que també afecten a la sexualitat, però crec que quan hi ha una mica de canvi o no, ho tens present, encara que diguis potser no en tinc ganes, però ho tinc present, o potser sí, un en té ganes, però no ho pot portar a terme, crec que és molt important la comunicació. Sense la comunicació anem ben fotuts,
0: com sempre diem, a la revolució sexual. Eulàlia.
3: Sí, l'Oriol diu que té avantatges i que tots dos dormen millor, perquè el que els passava és que la seva dona es despertava quan ell roncava i ella el despertava a ell de «Ei, està roncant». Clar, els dos dormien fatal. I sí que diu que el sexe no és tan habitual, però que això també pot arribar a ser positiu.
4: Té una part positiva. La part negativa és que, evidentment, et trobes menys amb la teva parella. Però la part positiva és que la intimitat no entra dins de la rutina. És una mica allò de el dia que la teva filla se'n va a casa d'una amiga un dissabte a la tarda, aquell dia és com quan eres molt jove i els teus pares marxaven de casa, no? Era com una ocasió que tenies papallones a l'estómac de les ganes que passés, no? Aleshores, jo crec que no s'entra tant en rutina, perquè el fet de dormir amb algú cada dia, la majoria de les parelles, a partir d'una certa edat o a partir d'un temps que porten junts, tenen sexe potser un cop cada setmana, sent optimistes, o cada 10 dies. Per tant, la gran majoria de les nits dormen sense que passi res en aquell llit. I jo crec que s'acaba normalitzant una espècie de rutina avorrida on alhora estem junts. I és una mica com allò que diuen, no treballis mai amb la teva parella, no? El fet de dormir i que no passi res... acostumes a tenir l'opció i precisament quan contesten a l'abast no li dones cap valor.
0: Montse, com ho veus? Que estàs rient.
1: M'encanta. Primer perquè l'Oriol i jo ens coneixem de molts anys de treballar junts, i després perquè som la nit i el dia, perquè jo a més a més treballo amb la meva parella, vull dir que...
0: Ostres!
1: Però ho tenim tot, eh?
0: Mira, sí, extrems oposats. Però escolta'm, és interessant el que diu de... ho tens allà tan a mà, no?, i no passa res, no? Ho tens com interioritzat, és la rutina de dormir i no li dones valor. Clar. En canvi, un dia que pots estar junts en el llit, li dones més valor.
1: Però és que està bé, també, que el llit no signifiqui tenir sexe, perquè si no també és pressió, no? Vull dir, al llit podem anar a descansar, podem anar a intimar, podem fer moltes coses, però no hi ha obligació de tenir sexe. I viure en aquesta sensació de si ens n'anem junts hem de tenir sexe, jo crec que també és negativa, no? Aleshores, també. Sí que és cert que tenir certa distància, de no estar tan acomodats, ens fa viure-ho, doncs, amb aquestes pessigolles de les que parlava l'estómac, no? Però per això jo crec que és important trobar aquests moments de qualitat, de dir, va, anem a fer com una mica una trapelleria, que no ho és, però anem a intentar encaixar dins de la part laboral, familiar, totes les coses que tenim, un espai per tu i jo poder-nos veure, no? Agafar-nos un matí al mes perquè tu i jo ens retrobem, o fer aquest migdia quedem, o... no? És trobar aquests petits moments.
0: Què més, Eulàlia?
3: Sí, també reconeix, o sigui, per ell pesa més les coses bones, però que també hi ha coses dolentes, com ara estar aquests minutets junts abans d'anar a dormir. Ell diu que això sí que ho troba a faltar, però que tampoc creu que s'estigui perdent res de l'altre món.
4: Sí, aquesta és la part dolenta, potser. Sí, que hi ha com una espècie de comiat del dia, no?, que falta, potser. També et dic, jo amb la meva parella porto 20 anys junts i hi ha determinades coses de carinyo, diguem-ne, que es van perdent pel camí. No hauria de passar, però és molt difícil que sempre hi hagi una guspira d'un comiat maco cada nit. Això, la realitat és que no és així. Jo ho sé per les altres parelles que m'envolten i que dormen junts, són la gran majoria. El més habitual és d'entrada que no vagin a dormir a l'hora, que un vagi a dormir abans que l'altre. Gent que se'n va a dormir junts, però estan una bona estona mirant el mòbil, cadascú el seu. Tampoc tinc la sensació de que m'estigui perdent una cosa que és el morter que ha d'unir a la parella. Tampoc tinc aquesta sensació.
0: És el que comentàvem, de hores diferents d'anar a dormir, i també el tema del mòbil, que sempre és recomanable deixar-lo fora de l'habitació, però si vols connectar amb la parella en moment aquest de la nit, doncs encara més, no?
1: Clar, absolutament. Jo crec que és molt important, les pantalles fora, a consciència, per cuidar la relació. I jo li diria, a l'Oriol i a tantes altres persones que afegin això per separat i que trobin a faltar aquests momentets, que pot aplicar-los. Vull dir, podem dormir separats, amb o sense criatures, i no obstar tenir una estoneta de dir, va, m'avinc a la teva habitació, em quedo 10 minutets que ens fem caricietes o petonets o estem abraçats o acabem de comentar com ha anat el dia o què farem el dia següent, i després d'aquesta abraçada me'n vaig a la meva habitació i segueixo descansant, o seguim descansant perfectament, no? Vull dir que aquestes petites cosetes també les podem tenir, o l'anar d'una bon dia, no? Doncs el primer que es lleva se'n va a l'habitació de l'altre i pots anar, si es desperta, aquella hora, si no ja comencem a emprenyar, no? Però si ens despertem a una hora semblant, pots anar a fer-li un petó de bon dia i una abraçada, no?
0: Clar.
1: Per tant, vull dir que tot i que dormim separat, si volem, aquests contactes també els podríem recuperar.
0: Anem a fer més consells en aquest sentit, és a dir, imaginem que hem decidit amb la parella que dormim separats. Què fer per seguir tenint aquesta connexió? Això que acabes de dir és una d'aquestes coses, no? Anar a dir bon dia i saludar-nos al matí, si és que coincidim al matí, perquè moltes vegades un es lleva abans que l'altre, no? Però quines més coses creus que són importants tenir en compte quan decidim dormir separats?
1: Clar, primer, veure d'on neix aquest dormir separats, tenir clar des d'on ho estem fent i que quan ho expressem no sigui des del malestar, que no sigui, ai, és que no em deixes dormir, em vaig a dormir a l'altre llit, no? O, escolta, vés-te'n a l'altra banda, que molestes d'alguna manera, no? Jo crec que hem de ser com molt resolutius i positius a l'hora de comunicar-ho, d'escolta, últimament veig que no descansem bé, o com a mínim jo no descanso bé, tu com ho estàs vivint, no? Perquè crec que potser si poguéssim dormir per separat, el dia següent tindríem més energia i estaria de més bon humor, perquè al final quan no dorms tampoc és que estiguis de bon humor, inclús et cau una mica malament la persona amb la que estàs dormint, ja et va despertant,
0: si ronca ara molt, et despertes, que no, ja no desitges la persona perquè et fa mania, no?
1: Exacte, et fa ràbia, no? Aquell moment que et treu el llençol i ai, un altre cop no sé què, o ara el ronques i... No, a vegades toques, sí o no?
0: Sí.
1: A vegades toques com perquè l'altra persona deixi de roncar o... Clar, això pot anar degastant. Aleshores, des d'allà no és des del carinyo, des de la comunicació positiva.
0: Parlem-ho,
1: jo crec que
0: necessitem descansar,
1: sí,
0: perquè això vagi millor,
1: totalment,
0: no?
1: I trobar aquests momentets, potser podem fer una dutxa conjunta quan ens hi havem, no? Per donar-nos els bons dies. Clar, depèn de si tens fills, si no tens fills, del teu ritme al matí, no? Hi ha gent que es pot llevar amb tranquil·litat, hi ha gent que va amb el pet al cul, no? A aquestes hores, aleshores, bueno, és anar trobant aquests espais de reconnexió.
0: I en cas de dormir separats, el que deies, el llit, és el millor lloc pel sexe o millor fer servir uns altres espais per no identificar que quan vas al llit ja és perquè ja hi haurà sexe, no?
1: Jo el llit el trobo com molt còmode, crec que realment està molt ben dissenyat per tenir sexe i tot
0: allò
1: de més, sí.
0: Sí.
1: A vegades deixa una mica de que desitjar, està bé la variació, també ho direm, però crec que és molt recomanable per comoditat. Però hem de trobar llocs i està bé també aquestes variacions, tot és benvingut.
0: Molt bé. Això de l'sleep divorce, creus que és una moda amb nom modern o una cosa que moltes parelles ja havien fet sempre? Per acabar.
1: El nom és nou segur, no? Això al final cada cop...
0: Més, no?
1: Sí, cada cop ens inventem més noms per titular coses que segurament han estat sent tota la vida. Ara en som més conscients perquè, bueno, estem superconnectats, a la que una persona s'obre a explicar la seva experiència, d'allà en cauen molts més que s'animen també a parlar-ne, però jo diria que això ha passat tota la vida, vull dir, conec parelles de totes les edats que en alguna època de la seva vida o actualment estan vivint i dormint separats, però també a vegades ja no només el dormir, sinó el viure separats, que
0: living aquesta seria una...
1: Together, sí,
0: no? Exacte, i aquesta seria un altre capítol. El que està clar és que dormir separats no vol dir ni que la intimitat s'acabi, ni que el sexe s'acabi, ni que la parella se'n vagi que estigui en crisi, no?
1: Clar, dependrà des d'on surti. Si neix des de l'enfado, si neix des de la desconnexió i no se'n parla, sí, possiblement la sexualitat no estarà funcionant i sí, la parella pot estar en crisi. Però si neix des de la consciència d'anem a buscar el tipus de relació que en aquest moment de la nostra vida a nosaltres ens funciona i això sentim que ens suma, la sexualitat pot seguir funcionant perfectíssimament, sobretot si es troben aquests moments de connexió en altres moments de la vida.
0: Doncs Montse Isert, sexòloga i terapeuta de parella, moltíssimes gràcies per venir a veure'ns una altra vegada.
1: Gràcies a vosaltres i fins a la propera, tant de bo sigui així.
0: Eulàlia Carrascal, moltes gràcies.
3: Fins la propera.
5: La revolució sexual. amb Rosana Carceller.
6: Dedicar una última plegaria a la salud de nuestro vecino Mariano.
7: La leche que te han dado, Mariano.
8: Nines, yo necesito el dinero.
7: ¿Qué dinero?
9: ¡3 millones de pesetas!
10: Señora, es que el negocio no...
11: Desde que abrieron el Videomaster, la gente ha dejado de venir.
12: ¿Pero cómo han podido ser tan boba?
13: Necesitamos que este local se llene de mucha gente y darles lo que nadie más les da.
14: Es curioso que todas las que van son tías.
15: No es cualquier videoclub, es el primer videoclub porno de Valladolid.
0: És el tràiler de Cochinas, una sèrie que s'ha estrenat fa pocs dies a Amazon Prime Video i que us recomanem per acabar avui. Podria semblar una comèdia sobre un videoclub porno de barri als anys 90, però en realitat Cochinas és alguna cosa més. És una sèrie sobre dones que s'empoderen quan ningú s'ho esperava i reivindiquen el seu plaer sexual. La protagonista és la Nines, personatge que interpreta Malena Alterio. És una mestressa de casa, conservadora i discreta que, quan el seu marit entra en coma després de patir un accident, s'ha de fer càrrec del negoci familiar. Ni més ni menys que un videoclub a Valladolid que només sobreviu gràcies al cinema per adults. Cochinas parla del dret de les dones, també les dones madures, les dones de barri, de classe mitjana o baixa, a descobrir el desig sense vergonya. I ho fan personatges que llueixen cossos i orientacions sexuals ben diverses. Una sèrie inclusiva com poques vegades veiem a la petita pantalla. La sèrie, amb 8 capítols de mitja hora, recordem, la trobareu a Amazon Prime Video. I amb aquesta proposta, com sempre, us desitgem salut i bon sexe.
5: RAC 1 Podcast us ha ofert La revolució sexual amb Rosana Carceller, la col·laboració d'Eulàlia Carrascal i el disseny de so de Salva Coromina. Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest dilluns el Sabadell juga a RAC més 1. A les 7, des de l'estadi Arcàngel, Sporting Sabadell. Els arlequinats tornen al futbol professional amb un desplaçament a terres andaluses. Viviu el partit en directe a l'app i al web de RAC 1 amb Pau Bonastre i Jaume Molló. Aquest dilluns a les 7, Sporting Sabadell. La Lliga de Segona juga a RAC més 1. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest diumenge el Barça juga a RAC 1. A 4:45 de la tarda, Basilea-Barça. El tercer compromís de pretemporada del conjunt de Hansi Flick. Viviu el partit des d'una hora abans a RAC 1 amb Jaume Molló, Xavi Puig, Marta Ramon com a enviada especial a Suïssa i els comentaris d'Albert Blaia. I després, les estrenes a la Lliga de l'Espanyol i del Girona a partir de les 7 del vespre. Aquest diumenge, a 4:45, Basilea-Barça. Aquest diumenge torna el Barça a RAC 1. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. RAC 1. Tots som 1. RAC 1. Aquest diumenge la Lliga de Primera i Segona comencen a RAC 1. A les 7, des de l'RCD Stadium, Espanyol Llevant. Els blanquiblaus volen tenir un bon inici a casa davant la seva afició.
1: A Edu Expósito li cau mort en por al xoc. Gol!
0: Viviu el partit en directe amb Edu de Batlle, Xavi Puig, Jaume Molló i els comentaris de Dani Solsona. També a les 7 a Montilivi, Girona-Leganés. El debut del Girona a segona amb Miquel Agut i els comentaris de Marc Brugué.
1: De fons a la dreta, a la centre de l'àrea. Gol!
0: Molt pendents de la resta de la jornada primera i segona. Aquest diumenge torna la Lliga a RAC 1. Espanyol Llevant de primera i Girona Leganés de segona. L'Espanyol i el Girona juga a RAC 1 són una gentilesa de CaixaBank, Estrella Damm i la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya. RAC 1. Tots som un milió. Aquí comença la repetició del món a RAC 1.
2: Amb qui podem saludar és a la Laia, que és veïna de Gràcia i és membre d'aquesta plataforma. Laia, bon dia, moltes gràcies.
3: Bon dia, moltes gràcies a vosaltres per aquest espai. De debò que des de la plataforma tots els membres us donem moltíssimes gràcies, perquè realment el fet de poder que se senti una miqueta el que volem i que no es desvirtuï el nostre missatge, per nosaltres és importantíssim que avui quedi molt clar.
2: Tu vas dir, Laia, què volem? Jo us pregunto, què voleu? El problema principal o l'element a abordar és el soroll? O de què estem parlant?
3: El soroll és una part, és a dir, nosaltres el que volem és un canvi de model de les festes de Gràcia i això passa per, com demanem nosaltres a la plataforma, una reducció dels horaris del que en diem els macrofestivals que succeeixen a cada carrer. De fet, a la reunió que vam tenir amb regidoria, l'única petició que portàvem, tot i haver-ne moltes, era això, que els concerts que acaben ara a les 3 de la matinada, 7 dies seguits, amb el dia de silenci que diuen que hi ha, però que bueno, el poso entre cometes, doncs que acabin a les 11, perquè en realitat quan un concert acaba a les 3, ja et dic jo que a les 3 no marxa ningú d'allà. Llavors el que demanem és que hi hagi doncs, un equilibri entre la convivència i entre la festa, perquè nosaltres la festa la volem, volem mantenir la tradició, ens encanta i ens sentim molt orgullosos de poder dir que vivim a carrers guarnits. El que ja fa anys que no estem tan orgullosos és d'aquesta vessant més festivalera que ha agafat la festa i d'aquests festivals fins a les tantes de la matinada que al final no formen part de cap tradició.
2: Com s'aconsegueix aquest equilibri, Laia, però?
3: Nosaltres aquest equilibri primer passa per tenir diàleg, que en primer lloc doncs, m'agradaria dir que nosaltres hem intentat establir un diàleg amb comissions i amb festes de Gràcia, però no ha estat possible, només hem arribat a parlar amb regidoria i l'equilibri que nosaltres volíem plantejar-los és entendre què hi ha per ells que sigui inamovible, és a dir, la tradició per nosaltres és això, això i això, sobretot entendre què és per ells inamovible i després nosaltres dir, vale, doncs nosaltres el que us proposem és només la part dels concerts que la feu, l'acabeu una miqueta abans. És que no tenim cap altra petició. Nosaltres ni ens volem carregar la Festa de Gràcia, ni la volem eliminar. El que volem és reduir aquest horari de concerts que de retruc ens portaria a menys massificació. Perquè al final, no cal ser molt intel·ligent per entendre que uns macrofestivals gratuïts als carrers, el que porten és gent que vol disfrutar gratuïtament de concerts a Barcelona. I tal com està el turisme ara, que l'altre dia llegíem, que hi ha gent que inclús dorm a les platges perquè prefereixen estar...

0: Els guarnits dels carrers, Laia, es financien en bona part gràcies a les consumicions de les barres, específicament, de les festes de Gràcia. Sí, obligar a acabar els concerts abans pot posar-los en perill, però...
1: No, perquè hi ha barres tot el dia. Pensa que hi ha vermuts musicals des de les 12 del migdia fins a les 8 del vespre. Crec que és suficientment barra d'alcohol com perquè n'hagis de tenir una altra des de les 10 de la nit o 11 i mitja que comencen alguns concerts fins a les 2 de la matinada. És que de debò, jo visc en un carrer guarnit. A les 2 no marxa ningú. A les 3 no marxa ningú. I com que la gent consumeix no només de les barres, que també s'ha de dir, la gent compra doncs, en aquests locals oberts 24 hores, clar, és il·limitada la festa al carrer.
0: Laia, i aquí al final el debat també, doncs hi ha gent a l'altre costat, no?, que diu la festa major són 4 dies, per dir-ho d'alguna forma. La festa major s'ha fet sempre i això dona vida al barri, igual que en pobles, ciutats i viles de Catalunya passa el mateix. I que diu, la festa major és un preu a pagar, per dir-ho així, per poder fer festes en comunitat als veïns.
1: Sí, sí, aquesta frase ens ha arribat molt, ja sabeu on viviu, no? Nosaltres el que diem és que viure en un barri en festa no significa renunciar al dret al descans ni a poder parlar de com millorar aquesta festa. Nosaltres la vivim, la convivim, el que creiem que és moment és de posar-la sobre la taula i millorar-la. És evident que sabem on vivim. Jo i tots els veïns, de fet, a la plataforma, el que vam coincidir quan ens vam anar trobant i va anar creixent aquesta plataforma, era que, ostres, el dia 14 tots els cotxes estan en mitja fila aparcats ja per marxar, o el dia 1. Ostem, que hem de marxar. Aquesta potser és la pena. El tema que a nosaltres ens preocupa i que defensem i que aquests dies esteu veient molt a la plataforma i que ho estem compartint i la gent que està a les xarxes ho està agafant tots els comentaris, saps la quantitat de missatges de gent? El meu home s'ha quedat sense feina i aquest estiu no podrem marxar, no sé com ens ho farem. Una noia ens va escriure que té el part programat aquesta setmana i que no està disfrutant l'embaràs perquè pensa que si li donen l'alta, li donaran l'alta amb benestars.
0: T'estem perdent una mica, Laia, perdona. No sé si t'has mogut, si pots tornar al lloc on estaves fa un minut. Val.
1: No estic...
0: És que ara t'estem perdent, estem perdent el senyal. De fet, crec que l'hem perdut el tot, definitivament. A veure... Hola, Laia.
1: Em sentiu bé?
0: Ara, perfecte. Sí, t'havíem perdut un moment, vull dir, estaves posant aquests exemples. No. Provem de trucar-la per telèfon directament i això. A veure, insistim que hi haurà dues persones, eh? Quan acabem amb la Laia parlarem amb algú que forma part de les comissions de festes. Per començar a iniciar el debat, vull que en parlem després un cop tinguem les dues posicions sobre la taula, però, Oriol, per exemple, que...
2: Jo m'he quedat una mica sorprès pel que ha comentat aquesta veïna, perquè crec que justament el que ella proposa no solucionaria el problema, o sigui, des d'una posició que és molt respectable, però que més aviat seria solucionar el problema, perquè si la queixa és que a les 3 del matí no marxen, a les 11 de la nit si s'acaben, encara marxarien menys. Vull dir que jo crec que sobretot anant, perquè això és la qüestió concreta dels horaris, que és una qüestió molt concreta, però si anem ja a la qüestió de fons, jo crec que justament en un moment on tant pel jovent d'aquí com perquè, evidentment, pel que ve de fora, ens trobem amb un oci nocturn cada cop més privatitzat, justament, és que els macrofestivals, justament, és el que més abunda, que són molt més cars. Estem en un moment on les sales petites de concerts, que quan poder érem tots més joves era més freqüent anar-hi, cada cop tenen més problemes per sobreviure. L'oci gratuït a l'aire lliure, excepte per festes, també cada cop és més infreqüent. Llavors, la qüestió de fons que planteja aquesta reivindicació d'aquesta plataforma, també és cap a quin model d'oci nocturn volem i podem anar, cap a un molt més privatitzat, on sigui en grans recintes i grans festivals, o el mantenir unes festes populars, que és evident, com tot espai de convivència i com tota activitat que es produeix en l'espai públic, genera molèsties i molèsties per alguns i diversió per uns altres. Però crec que plantejar aquesta reivindicació d'anar traient de l'espai públic les festes populars suposa avançar cap a un model privatitzador

0: de l'espai públic que només es podrà permetre qui tingui més diners per pagar-se aquest tipus d'esdeveniments, i crec que no és positiu avançar cap aquí.
1: Laia, ja t'hem recuperat?
2: Hola? Sí,
3: us he escoltat.
2: Hola. Val, vols dir alguna cosa, algun comentari sobre el que ha dit ara l'Oriol, i també et vull fer un parell de preguntes més.
3: Nosaltres el que no volem és privatitzar la festa. Nosaltres volem mantenir la festa com l'he viscut jo, que he nascut a la vila tota la vida. El que diem és que els concerts, abans no n'hi havia tants concerts, ara n'hi ha un munt, doncs tornar al model de menys festivals i que acabin una miqueta abans. No passa res. Jo, si un concert acaba a les 11, sé que a quarts de dues ja tindré el carrer buit. El problema és que nosaltres hem de tenir música amplificada, perquè això és un altre tema. L'any passat els veïns del carrer Mozart ja van fer moltes reivindicacions i van demanar limitadors de so, i des de regidoria se'ls va dir que no podien posar limitadors de so, que eren molt cars perquè valien 1.200 euros. A mi regidoria aquest any em va dir que començaven a posar limitadors de so perquè realment s'ha de viure en un pis amb música on les estanteries tot tremola. Llavors, que tu sàpigues que vius a Gràcia i que hi ha festa i que has d'estar en festa fins a les 12, jo sóc la primera que secundo, cap problema. Sé que estic en festes, però fins a les 3 de la matinada no. I tot això va lligat a un model de massificació i gentrificació a Gràcia, que és el que estem promovent. Jo crec que no és per res privatitzar les festes seguiran sent de tothom, de fet seguiran sent més dels veïns, que és el que volem, i no hi veig cap cosa negativa en treure una miqueta de festivaleo i de disfrutar més la festa i fer més barri.
2: Laia, per acabar, heu pogut parlar amb la Fundació Festa Major o amb alguna de les comissions que organitzen les festes?
3: No, tant de bo. De fet, aquesta plataforma neix de la impotència de no haver pogut parlar amb ningú. Si nosaltres hi ha correus des del 2024, 2025, i el 2025 un grup de veïns vam dir, s'ha acabat, anem a fer instàncies a l'Ajuntament i anem per la via més legal. Les instàncies no ens va respondre. Al març del 2026 enviem correus a Síndic de Greuges i Igualadem. No rebem resposta, però sí que rebem un mail de regidoria de Gràcia per reunir-nos. Llavors allà va ser com vam dir, ostres, perfecte, anem cap allà els veïns. Va haver-hi diversos canvis d'anades i tornades de dates, fins que vaig acabar anant jo, perquè evidentment organitzar 12 o 13 persones que era impossible, i en aquella reunió no es va presentar ni la comissió del nostre carrer ni es va presentar ningú de festes. De fet, en aquella reunió la noia de la regidora de Serveis Generals, crec que era l'Andrea, va dir: em sap greu que ninguna comissió hagi parlat amb vosaltres, ni festes tampoc. No entenem per què no volen diàleg. Estem contínuament etiquetant-los a les xarxes perquè l'únic que volem és diàleg. I potser aquí és on està el problema real de fons. El fet és que d'aquella reunió no en va sortir res. És a dir, nosaltres sortim de la reunió, no ens diuen res al cap de 10-12 dies, els veïns pregunta, i la sorpresa amb la que ens trobem, que això va ser el fet que va fer petar-ho tot i fer créixer la plataforma, va ser un article d'un diari local de Gràcia explicant tot el que s'havia parlat a la reunió. I nosaltres vam parlar amb regidoria i els vam dir, escolta'm una cosa, això és un debat que nosaltres hem començat als despatxos, sí. No tenim cap intenció de fer-ho públic, perquè ho feu públic, ells ens diuen que ells no han estat, però sí que és cert que un veí va veure com en regidoria, quan vam acabar la reunió, va parlar amb una sèrie de gent al carrer Luis Antúnez. Entenem que era comissió, perquè nosaltres aquesta gent no els hem vist mai al carrer, no els coneixem a la comissió del nostre carrer. I llavors allò va ser la gota que va fer vessar el got i vam dir, s'ha acabat, hem de fer-ho nosaltres. I arrel de veure, de trobar-nos veïns comentant els posts i comentaris a posts de les festes majors de Gràcia d'Instagram, ens vam començar a parlar per privat, jo vaig parlar amb una noia, vam parlar amb un altre noi, vam dir, va, fem un grup de WhatsApp, en aquest grup de WhatsApp es va començar a afegir gent, però molta gent, i un dia vam dir, escolta'm, som ja quasi 83 persones, perquè es va afegir un altre grup amb 42, que són una plataforma que es diuen Places de Gràcia, érem quasi 100 persones, vam dir, escolta, hem de fer alguna cosa. I a partir d'aquí és la màgia per mi de realment el que és l'essència de Gràcia, que és l'organització dels veïns. Veïns que no ens coneixíem, de més de 16 carrers, van començar, va, qui porta les xarxes? Un altre noi diu, jo m'encarregaré de fer un formulari perquè si un dia ens peten l'Instagram no perdem les dades. hi ha un formulari en el nostre, hiperlink d'Instagram, on tu només has de deixar el teu nom, cognom, el carrer on vius i el codi postal. Amb quin objectiu? Doncs amb l'objectiu del dia de demà poder anar a parlar amb l'Ajuntament de Barcelona o amb síndic de Greuges i dir, mira, som tants veïns amb aquestes peticions. Però és una plataforma molt viva. De fet, jo l'altre dia vaig entrar al WhatsApp i un noi deia, escolta'm, estem rebent molts missatges a Instagram de moltes casuístiques que no poden quedar callades. I el noi que portava la plataforma va dir, què us sembla si a tots els que s'han posat a la plataforma els enviem una enquesta? I aquesta enquesta l'extraiem. I d'aquí extraurem quin és el motiu principal o el que ells voldrien de tot el que oferim per les festes. És a dir, reduir música, modificar espais d'escenaris, reduir soroll, perquè les comissions no només fan festes amb festes de Gràcia, sinó que hi ha altres carrers que pateixen festes durant l'any. Bueno, cadascuna va dient la seva. Llavors, ens hem trobat amb la màgia de ser més de 120 veïns expressant-nos i sentint-nos escoltats, que això és una mica el que es diuen tots els missatges. I no hi ha cap més objectiu que anar a un lloc i que ens escoltin i que vegin que, com diuen, Festa Major no som quatre.
2: D'acord.
3: Perquè la presidenta deia, són quatre queixes aïllades. No, senyora, no són quatre queixes aïllades.
2: Laia, jo crec
3: que ens estem demanant és que ens escolteu.
2: Ha quedat clar. Laia, gràcies. Una abraçada i bona Festa Major.
3: No, gràcies a vosaltres per haver-nos donat aquest espai. De debò us ho agraïm moltíssim.
2: De res. Laia, una abraçada.
3: Bon dia.
2: Aquestes són les reivindicacions d'alguns dels veïns de Gràcia. A l'altra banda, els organitzadors de la festa reivindiquen que la festa ja s'ha adaptat per millorar la convivència i reclamen que aquestes reivindicacions no desdibuixin encara més la celebració. Podem saludar aquesta hora al matí l'Isabel Ribas, ella és la vicepresidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia. Isabel, bon dia, moltes gràcies.
4: Hola, bon dia, gràcies a vosaltres.
2: Alguns veïns, Isabel, parlen de macrofestivals als carrers, ara escoltàvem a la Laia. Esteu d'acord amb aquesta definició?
4: No, jo estem absolutament d'acord. Jo crec que tothom que circuli per Gràcia podrà veure el que és, i més el carrer on viu la Laia, però això és un altre tema. Sí que és cert que hi ha carrers, concretament els de la zona del sud, i algun altre que guanya premis habitualment, que estan més plens que altres, però jo també preguntaria, heu anat per Gràcia un cap de setmana qualsevol que no hi hagi Festa Major? Heu vist la quantitat de gent que hi ha? O sigui, jo estic d'acord amb que del problema de la massificació i la gentrificació, i la primera víctima som nosaltres, i això ho tenim molt clar. Diguem-ne, Gràcia ha canviat enormement i nosaltres encara lluitem per mantenir el valor de la convivència, el valor de construir comunitat conjuntament i el valor d'integrar a tothom a la festa, i per això fem més de 900 activitats gratuïtes dirigides a tots els públics, amb tot tipus, ja no només de música, sinó d'activitats infantils, contes, tot el que tu vulguis, perquè tothom pugui trobar un lloc a la festa. I a més, com tu també deies, la societat canvia, per tant, els membres que formen part de les comissions també canvien, i nosaltres també ens adaptem, i al llarg de la història ha anat canviant. Clarament hi ha una frontera, que és la pandèmia, que ens va canviar enormement la festa. L'any 22 vam sofrir una massificació que els primers a queixar-nos vam ser els propis festers i festeres. Nosaltres treballem tot l'any per poder fer una festa, no que sigui un aparador perquè vinguin els de fora a viure-la, que ja ens sembla bé, però que també el que volem és viure-la nosaltres, no? I arriba un moment que això es fa molt complicat. Però en tot cas, nosaltres lidiem amb això, intentem adaptar-nos sense desvirtuar la festa.
2: Clar, per tant, Isabel, és a dir, ara mateix la festa tal i com està ara és com, segons el vostre punt de vista, ha d'estar, diguéssim?
4: A veure, com ha d'estar en aquests moments, el qual no vol dir que sigui la que ha de ser en un futur, perquè no és la que era fa 20 anys. Yeah. La Laia parla d'una festa, jo n'he viscut potser una altra, jo crec que realment molt pitjor, molt més temps. Jo és que no sé si en els vostres pobles d'estiuetos...
2: Què vols dir molt pitjor, Isabel, perdona?
4: Bueno, de que hi havia molta gent, hi havia molts actes incívics, hi havia apunyalades, no sé. O sigui, la convivència era molt més complicada. Jo crec que des de la Festa Major de Gràcia i també, evidentment, des dels cossos de seguretat, i el districte s'ha fet una feina també per facilitar aquesta convivència a la nit, que evidentment és la més problemàtica, perquè aquí ja entren, diguem-ne, en joc altres coses, no? Però que, evidentment, que la festa anirà evolucionant, és evident. Arran del 2022, diguem-ne, el 2023 ja vam començar, tenim uns horaris que no són els que diu la Laia, o sigui, a les 3 només acaben els divendres i dissabtes, o vigília de festiu, en funció de com caigui el dia 15, la resta de dies acabem abans. Tenim unes franges horàries, amb la qual vol dir que no hi ha música continuada a tot volum des de les 9 del matí fins a les 3 de la matinada, i hi ha gent tot el dia, no? Evidentment a les nits hi ha més gent en alguns carrers, no a tots, però també hem disminuït diguem-ne la programació perquè no sigui tan atraient d'altra gent, però clar, hem de tenir en compte que les festes de Gràcia és l'únic que hi ha a la ciutat de Barcelona en aquestes dates, per tant tothom que vulgui tenir un lleure nocturn de Barcelona, de l'àrea metropolitana, acaba venint a Gràcia. Però clar, nosaltres el que no podem fer és muntar altres esdeveniments perquè la gent es reparteixi, no? Ja tenim prou feina a organitzar la Festa Major, que hi treballem tot l'any i que ho fem, evidentment, de forma absolutament desinteressada, al marge de les nostres feines, sacrificant les vacances i els caps de setmana, no?
2: Isabel, heu notat diferència en el posicionament respecte a les festes sobre aquest tema que ens ocupa? Entre els veïns amb molt d'arrelament al barri, veïns que porten tota la vida vivint-hi o que ja fa anys que hi viuen, potser hi han crescut, els seus avis ja eren de Gràcia, etc. I els que porten pocs anys vivint-hi en el barri o no?
4: A veure, sí, però hi ha casos de tot, perquè entre els nostres festers i festeres en les comissions també hi ha gent recent arribada.
2: Clar.
4: I que precisament participar d'una activitat com és la Festa Major és una eina d'integració, d'aprendre el català, de conèixer gent del barri, però clar, és evident que els preus dels lloguers a Gràcia estan com estan, per tant, molta gent que participa de la Festa Major i que eren de Gràcia tota la vida, en aquests moments estan visquint fora, inclús fora de Barcelona, però així i tot venen els caps de setmana i venen al mes d'agost a organitzar la Festa Major. I em sembla que això és un valor que parla per si sol.
2: Isabel, gràcies. Hem trucat a la Isabel Ribas, vicepresidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia.
4: Si em deixes un missatge final, sí. Nosaltres estem encantats que la gent ens visiti, però si us plau, demanem que la gent es comporti com si estigués a casa seva, que pensi que festers i festeres han treballat tot l'any, no només pel guarnit, sinó també per la festa, que també la volem gaudir, i per tant que la festa la fem tots i que és de tots.
2: I tant. Gràcies, Isabel. I bones
4: a tu.
2: Festes.
4: Gràcies. Adéu.
2: Hola, Marta Reida, molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
2: Com està vostè?
5: Estic fantàsticament bé aquí amb vosaltres.
2: Un divendres més.
5: Un divendres més i un divendres menys, depèn de com tu miris.
2: Sí, en queden, per acabar la temporada, si no comptem aquest, en queden dos per acabar la temporada.
5: No, queden tres, perquè encara hem començat aquest.
2: Ah, no?
5: No.
2: Quan comença per tu el divendres?
5: El divendres? Comença ara. Fins ara és que he dormit tan malament. Saps què passa? Que ahir vaig arribar d'uns dies fora de casa.
2: Sí.
5: Vaig anar a beure aigua a la cuina i vaig notar que algú em pujava per la cama.
2: Ui, no. Què?
5: Era una panerola.
2: No.
5: Una panerola.
2: Ho estàs dient de veritat?
5: Sí, per la cama, per la cama. I he dormit en pànic de que n'hi havia per la meva habitació i que m'entraria la boca mentre dormia. Bé, al final no ha entrat res.
6: Una
5: que jo hagi vist. Escolta, us heu enterat que hi ha hagut un eclipsi aquesta setmana?
2: Ah, sí?
5: Sí. Per aquí? No n'heu parlat, aquí?
6: No.
5: No?
2: Una mica, crec.
5: Hòstia, doncs
2: més
5: sí.
2: Els de la tarda, el versió, n'ha parlat bastant. S'ha fet bastant pesat.
5: Sí?
2: Sí.
5: Bueno, doncs, escolta, doncs hi ha hagut un eclipsi i ha estat bastant guapo, eh?
2: Diuen que sí.
5: Sí, 3 hores més o menys esperant per uns 50 segons...
2: A tot estirar.
7: Els que han tingut sort.
5: 50 segons ben guapos de poesia natural, eh? Que fins i tot alguna parella vaig sentir que deia, veus, Miquel, com 50 segons tampoc està tan malament, saps? Però, a veure, he de dir... Sí, oi? Realment, per mi va ser brutal veure mig món mirant al cel, de cop i volta les òptiques col·lapsades, els hotels un 700% més car, per al final acabar veient una posta de sol. Vull dir, que, vull dir que a mi que es faci de fosc, que es faci fosc a les 8 i mitja del vespre tampoc em sorprèn gaire. Saps? Que a les 2 del migdia, aquí em sorprèn més. És com sorprendre's perquè Ferran Torres fa un like a una foto del Vito Quiles. No, no hi ha una gran sorpresa tampoc per tot això, val? Però a veure,
2: per favor.
5: No puc negar jo que aquells segons totals d'Eclipsi,
2: sí,
5: a mi em van semblar preciosos. Això és veritat. Però no us ha donat la sensació que ens hem tornat tots una miqueta bojos, potser, amb el tema de l'eclipsi?
2: Bueno.
5: No us ha donat una mica la sensació que era com la pandèmia amb el paper de vàter? Que va entrar una psicosi i ara tots a comprar ulleres, tots buscant quin era el millor lloc, gent obsessionada per trobar el millor lloc, saps? Gent compartint espai amb desconeguts en un penya-segat a la Conca de Barberà perquè algú li ha dit que a TV3 allà és d'on es veu millor, saps? Vull dir que hi havia guiris a Lleida mirant el sol, a Lleida, que estaven els de Lleida dient, bueno, escolta, dos dies més i els fotem a un poliesportiu i que fotin de temporers. Apa! Què vull dir? Bueno, és veritat, és veritat. Jo, al final, jo crec que estem tan sobrepassats d'estímuls que quan la natura ens regala una cosa lliure de filtres, perdem el cul, perquè sentim que estem vius i cada cop i volta connectem amb la natura. I potser la natura ens està regalant cada dia coses molt ben parides. El que passa que nosaltres preferim doncs, construir macroprojectes de plaques solars o ampliar l'aeroport per un altre dia tornar a perdre el cul amb un altre eclipsi solar i acabar fent una foto a l'Instagram quan tothom sap que no es pot fer una foto a la Lluna amb el mòbil. Però no. Hi ha dues coses impossibles de fotografiar, que una és la Lluna i l'altra és la policia. Val? Llavors, jo tenia el Instagram el dimecres a rebentar de fotos on hi havia una taca rodona a l'horitzó, borrosa, i amb un peu de foto la gent posava únic, preciós, màgic. I dic, vols deixar estar el mòbil, fill meu? Que això no tornarà a passar fins aquí 150 anys i tot i així tu encara segueixes enganxat en aquest aparato. Però bueno, escolta, Sergi, saps què em preocupa més enllà de la gent viciada al mòbil?
2: Què et preocupa?
5: Abans de tot, us va agradar l'eclipsi a vosaltres?
2: Molt.
7: A mi, com a tu, una mica.
5: Què vols dir, que jo te la sudo o que l'eclipsi te la sudo?
7: No, tu no me la suda, sí. Ah,
5: l'eclipsi, bueno, sí. sin más. Doncs saps què passa, Sergi? Que l'eclipsi ha eclipsat notícies molt més importants, saps?
2: Sí.
5: Com, per exemple, aquesta que van treure el Regió 7.
2: Crema un contenidor a Manresa.
5: Ah! I què passa? Eh? Ara ja no ens interessa quan cremen els contenidors, no? A Urquinaona tothom fent escarafalls i ara que cremen a Manresa no ens importa.
2: Es tracta d'un sol contenidor de paper que ha cremat aïllat i que no ha arribat a afectar cap element del seu entorn.
5: Bueno, i sí? I si sí què? No? Tots mirant el cel i de cop i volta, exacte, Manresa cremant, de cop i volta. Doncs gràcies al Regió 7, que ha fet periodisme de carrer, periodisme crític, periodisme pel poble, no periodisme esotèric, que estaven tots els seguidors de l'astrologia dient, ara sí que us interessa la Lluna, no? Cabrons, que quan és Mercurio retrogrado, tots us en rieu de nosaltres. Bueno, a veure, també és que si ens doneu motius, senyors. Però bueno, gràcies al periodisme, de veritat, sabem que el contenidor l'han apagat, escolta, menys de 20 minuts, que tothom està bé, que Manresa no es preocupi, que de moment no crema.
2: Més notícies eclipsades n'hi ha?
5: Sí, oi tant. És que ara es veu, és que fixa't fins on hem arribat, que ara es veu que estem pitjor que Nova York.
2: Ah, sí, per aquella notícia que diu que el preu del lloguer a Barcelona puja més de pressa que a Nova York. Un pis de 3 habitacions al centre ja costa 2.300 euros al mes de mitjana.
5: Jo no he estat mai a Nova York. No sé si vosaltres heu estat a Nova York! Heu estat a Nova York, vosaltres?
2: Jo no.
6: Sí.
5: No? Sí? Què tal?
2: És molt viatjat. Et surt de Vilafranca, sembla que no, però surt de Vilafranca.
5: Bueno, segurament hi duria anar amb els castellers a fer un castell al Times Square.
6: No.
5: Digue'm.
6: Perdoni, però és que és molt... No m'ho posis perquè et dispari tipus Ferran Torres. Ara ha sigut Nico. Jo he anat a Nova York per castellers de Vilafranca també.
5: Veus? Ja sabia jo. La resta no hi heu anat, no?
6: Perquè estan les internacionals.
5: Bueno, ho entenc. Però jo el que em pregunto és en quin moment hem decidit competir contra Nova York? Perquè quina mena de cursa és aquesta? Jo entenc que la gent, per exemple, que corri pues, per sortir d'una crisi dels 40 anys, no? Per sortir d'una addicció, o simplement perquè no se't dona bé cap esport i has trobat que posar una cama davant d'una altra, doncs escolta, et surt relativament bé. Però com hem arribat que volem anar més de pressa que ells? En quin moment volem assemblar-nos-hi? A mi no em cal, perquè jo entenc la globalització. Jo ja sé com funciona. Jo ja he acceptat la derrota, d'acord? Per mi podem dir Barcelona, if you want. Mal? Però jo crec que amb els 30 Starbucks, els 45 McDonald's, les 234 acadèmies d'anglès i els 1,2 milions de turistes americans que venen a Barcelona durant aquí l'any, ja en tenim prou per sentir-nos més d'allà que d'aquí. Perquè, escolta, és que si volem agafar coses de Nova York, Collons, agafem el guapo de Nova York, no? Agafem el seu alcalde, per exemple, no? Perquè a diferència del nostre president, que van a celebrar l'aniversari de Glovo, aquest senyor ha fet una campanya contra Amazon. És que al final agafarem el pitjor d'ells. Agafarem els preus desorbitats, les rates i al final alumnes amb pistoles a les escoles.
2: Parlant d'alumnes,
5: sí.
2: Un nen es nega,
5: què dius,
2: a posar-se el cinturó.
5: Què em dius?
2: I obliga a cancel·lar un vol sencer. Segons la companyia, ni els pares ni els membres de la tripulació van poder fer res per fer creure el nen. Per tot plegat es va cancel·lar el vol, que finalment va sortir l'endemà.
5: Jo no sóc pare. Jo no tinc criatures. No
2: ara
5: sé si
2: parlant aquí... de nens amb pistoles.
5: Exacte, doncs potser aquest nen, eh? Hi ha algú d'aquí que sigui pare?
6: Jo, mare.
5: Què tal el nen a l'avió?
6: Ah, meravellós.
5: Sí?
6: Volava des de petit i es portava tan bé que el pilot el va deixar entrar. Però clar, jo reconec que després que estigui de Franca també tinc un fill que és meravellós.
5: Bueno, ningú més té fills, no?
6: Ai, Marc,
5: ningú més té fills.
8: Aquí on es pot un duet.
5: Déu-n'hi-do. A veure, jo el que us vull dir és que com a societat hem gastat milions i milions d'euros en ciberseguretat, càmeres, intel·ligència artificial, policies, de tot per tenir-ho tot sota control. I de cop, la rebequeria d'un nen ha sigut capaç de desmuntar tot aquest sistema. Que estaven els de la companyia aèria dient, hòstia, és que amb l'11S no ens ho van posar tan complicat tampoc. Perquè en aquell moment, i aquí, Sergi, és quan jo et dic, ara ve la filosofia, ara ve és quan tots aprenem, al tanto, eh? Perquè això m'ho he copiat d'algun puesto, vull dir que no és meu. En aquell moment de l'11S, per exemple, l'auge per la seguretat causada per la por va fer que tots estiguéssim a favor de la idea que, escolta, més vigilància, què vol dir? Més seguretat. Val? Ens vam preparar per això, però no ens vam preparar pel no d'un nen. Estaven els de la torre de control dient, aquí control, què passa? Hi ha un problema informàtic? No. Mal temps. No. Un atac terrorista. Cada volta s'assembla a la Sílvia Oriol, no? La controladora aèria, una mica. Un atac terrorista. No. Doncs què passa? No, res, és que el Pau no es vol posar el cinturó. El Pau. Clar, i què fas davant d'això? De què t'ha servit tanta seguretat si no som capaços ni de comunicar-nos amb un nen? Perquè tu amb un delinqüent... Hola, Martí, ara que tinc aquí davant. No, Martí, no. Escolta, que d'aquí 50 anys torna a haver-hi un eclipsi. Ho dic per si et volen enviar en algun puesto per començar a trobar el millor mirador.
9: I l'any que ve no n'hi ha prou amb el que tenim a Andalusia?
5: Com va dir aquell, me cae muy lejos. Escolta, però amb un delinqüent tu hi pots arribar a parlar, no? Perquè li pots dir, piensa en tu família, siempre hay otro camino, escucha la palabra de Dios. Parlo en castellà perquè els policies parlen així, eh? Però davant d'un nen, no, davant d'un nen, ànims. Jo no sóc pare, però jo utilitzaria algun nen per portar-lo a negociar el meu sou, saps, per exemple? O com si fos el meu advocat, saps? Això ho has de parlar amb el meu fill. I on està el teu fill ara? Està fent un collar de macarrons a l'escola. Quan acabi, parles amb ell. O portaria nens a una manifestació, perquè si tu un nen diu ni un pas enrere, d'allà no el mous. I a veure qui truca a la Brimo perquè els faci fora. No ho sé, Sergi, ja vaig acabant, però jo tinc la sensació que ens hem obsessionat tant en la por que ens hem cregut que vigilats estarem millor. Que no molestis massa perquè aquesta gent té coses a fer. Que donen un cinturó posat i tal dia farà un any i ens oblidarem que les persones podem dir que no i canviar alguna cosa. Per què un nen ha parat un vol? Doncs imagina't un grup de persones. Potser podem fer alguna cosa més que no pas mirar l'eclipsi. Pam! Au, fins aquí la melodia, tu, ja no dona més. S'ha acabat. Si voleu més, llavors ja heu de pagar, eh? Ja us heu de fer Patreons, i llavors, xiquitín-ping, el que vulguis. Però de moment, xiquitín-quen, ximpom, val? Au, bon cap de setmana.

0: A cabina, DJ Jordi Balaguer.
1: Jordi Balaguer, molt bon dia.
2: Sergi, molt bé, molt bon dia. Com estàs? Molt bé, molt bé. Aquí, de divendres ja, no?
1: Sí, a més, hosti, què més divendres que construir el cartell d'un festival?
2: Sí, hi aniries. Jo crec que avui hi aniries, eh?
1: Sí?
2: Sí, fa molta pinta de ser un festival fet a mida per tu.
1: Quin festival impossible intentes construir?
2: Avui anem a fer-ho, ja que aquest cap de setmana comença la Lliga, i evidentment això ens agrada molt a nosaltres.
1: Home!
2: Coincidint l'Espanyol, el Girona i aquest cas també el Sabadell de segona divisió.
1: Sí.
2: Volem fer un cartell de festival amb noms de grups i noms que parlen de futbol, o de cançons, i de les seves aficions també, que ja és molt important perquè al final també hi ha de supporters en aquest sentit.
1: Per tota aquella gent que participi en l'elaboració d'aquest cartell del festival a través de les xarxes socials, recordem que ho podeu fer a través d'Instagram o de Twitter, també ho podeu fer a través del correu electrònic almon@recu.cat i almon@recu.net, pot ser
2: net, també, hi ha les dues versions.
1: Ah, sí?
2: Sí, estan redireccionades.
1: Ah, de veritat?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Acabo de descobrir ara que tant... Totes dues valen, .cat o .net.
2: .net.
1: I també ho podeu fer per WhatsApp al 669-10-10-10, 669-10-10-10. Què regalem avui?
2: Mira, regalem una entrada doble perquè el pròxim dia 31 d'octubre visqueu la segona edició de la Castanyada del Cabró Rock a Montmeló. Què fem? Anem a començar amb les aficions o què?
1: Em sembla molt bé.
2: Jo vull que hi hagi ambient,
1: que ambient.
2: Sí, sí, sí, no, no, no, no, i tant. Mira, va, anem a començar. Anem a fer Lighting Seats de Three Lions, probablement la cançó futbolera per excel·lència de l'afició d'Anglaterra.
1: Hombre.

0: també qui fa referència a l'afició d'Anglaterra és New Order, Wall in Notion.
1: Jordi, per saludar, que ja tenim aquí a l'estudi. Hem anat entrant mica en mica mentre sonava aquest The Lightning Seeds de Three Lions. Ha entrat la Zoé Ribaudí. Molt bon dia, Zoé.
2: Boníssim dia.
1: Carles Fernández, molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Mariano Martínez, molt bon dia.
4: Bon dia.
1: Mar Bermúdez, molt bon dia.
5: Bon dia.
1: Ara de seguida vindrà també la Lluna Belani cap aquí, la Ruth Caral també, i anirem acabant d'omplir aquest estudi per entrar ja de ple en el cap de setmana. Tu diràs?
0: Sí, anem seguint? Anem tirant, eh?
1: Sí.
0: Jo vaig fent.
1: Clar.
0: Ara, una que t'agrada molt a tu, especialment cap a Brasil. Anem a Sergio Méndez, Más que nada.

0: podia faltar també.
1: Liverpool, Celtic...
0: Sí, sí, no, n'hi ha molts. Qui no podia fallar també? Manchester United, qui la cançó que és, crec que és la referència, és Take Me Home, Country Roads.
1: Home...

0: una mica. Sempre s'ha de posar en aquesta la puntilla, no?
1: Això és feina de DJ Torroneta?
0: Una mica, una mica. Escolta, aquí també ho fa molt bé amb èxit. Cielito lindo. Ara vegi a l'estadi, 90.000 persones cantant això.
2: No llores, porque cantando se alegran.
0: I també és, per mi, la mano de Dios, Argentina.

0: les grans cançons cap a les grades. Opus, Life is Life. La, la, la. I quan s'aixeca el títol, que no pot ser que altre, cap altre que és We Are the Champions. We are the champions, my friend. O la que també es coreja moltíssim, We'll Rock You, the Queen.
1: Com?
0: We Will Rock You, perdona. O també Seven Nation Army. Aquest més canyero.
2: A veure, pujo, pujo.
0: I tampoc no pot fallar és Freed from Desire, de Gala.
1: Hombre.
0: Li costa d'arrencar, però arrenca, eh? Normalment va més ràpid, eh, l'afició.
1: Deixa-la, ja va.

0: allà al final del passadís.
1: Sí. Sí. Leire, no?
0: Leire.
1: La majoria de caps de la redacció estan aquí ballant.
0: Un llevall, eh?
1: Sí, sí.
0: Una mica efecte aquell de... el ninotet posat a...
1: Ara seria perfecte que canviïs de cançó, eh?
0: No.

0: Combination. Un també dels grans himnes de la grada, Gimme Gimme. I ja hi ha, per tancar aquest gran bloc, és Sweet Caroline. Una mica els clubs catalans que canten als seus estadis, no? He anat buscant les playlists i tot això i canten aquest gran himne. I és que Coldplay és dels grans grups preferits de les nostres aficions catalanes i també amb aquesta cançó que és Something Just Like This, de també de Coldplay.
1: T'aturo aquí.
0: Perfecte.
1: Canvi de terç. Això no té res a veure amb els aficions de futbol, però sí amb nosaltres, un segon. Jo començo a estar molt preocupat. Bé, queden 23 minuts per les 12. Esteve Giral, hola.
2: Hola, què tal?
1: És que tu volies posar, tu volies posar difícil i potser ho has posat massa difícil.
2: Sí. Sí, sí. Setmana rara, aquesta. Setmana còsmica. Aviam si acabarem també de forma estranya.
1: Bé, a veure, queden 23 minuts. Jo crec que hem entrat en una fase en la que podríem fer ja qui corre bola.
2: SOS, no?
1: SOS. I jo diria exactament la ubicació en què estàs i a partir d'aquí el que arribi primer, doncs, t'haurà trobat, evidentment. Et sembla bé?
2: De fet, jo crec que ara estem... Sí, estem en aquell moment. De fet, m'han enviat algun missatge de gent que ja ho sap on sóc, però estem en aquell moment que hi ha el punt de dubte de dir, clar, arribaré a temps o no?
1: Clar, és que hi ha molta gent que sap on és.
2: Si hi ha algú que estigui a prop, clar.
1: Hem rebut molts missatges de gent dient exactament el punt on estàs, però no sé si és mandra o què, però la gent no està acabant d'animar-se. Per tant, jo ho diria...
2: Bueno, jo al principi demanava un puntet d'esforç, no? I al final aquest puntet d'esforç potser no ha acabat d'arribar.
1: Ja arribarà, t'ho espera't. Diguem on estàs, Esteve, i donem 20 minuts a la gent perquè et trobin.
2: Va, l'estic a la platja, a la Cala Waikiki, a la Fonda,
1: sí.
2: A tocar del Bosc de la Marquesa. Per aquells que no hi hagueu estat mai, mira, una bona oportunitat per descobrir-ho. Aneu fins a la llarga, feu tota la llarga en direcció perquè ens entenguem a Altafulla, a Torredembarra.
1: Sí.
2: Feu tota la llarga i heu de fer res, 5 minutets de camí pel Bosc de la Marquesa, aquest bosc que deia jo noble, no? Aquest Bosc de la Marquesa meravellós. Feu aquest trosset de camí i heu de baixar un petit... No és un penya-segat, és un petit caminet. Baixeu aquest caminet i a l'extrem mirant a mar esquerra de la platja, d'aquesta cala, m'hi trobareu allà amb el micro de RAC1. És una platja nudista, Sergi,
1: però
2: que també hi ha gent que ve i que no fa nudisme, vull dir, que també està oberta. Jo faig és la meva primera connexió fent nudisme a RAC1. Després de 20 anys he pensat que m'ho podia permetre en aquesta setmana. Estic amb el micro i prou. Per tant...
1: Ai, senyor, bueno, això és una al·lícia més... més allà de...
2: No tingueu por.
1: Més allà dels premis.
2: Com ho diuen ara, Sergi, això és un espai segur. Per tant, no tingueu por. És un espai segur.
1: Bueno... Esteve, 20 minuts té la gent. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
2: Sí, tic-tac.
1: Tu visa. Aviat et troba.
2: Va, que riurem. Fins ara.
1: Va, fins ara. 20 minuts i les 12.
2: Adéu.
1: Un minut i mig de publicitat, l'últim bloc. O 36, concretament. I continuem amb les cançons de futbol i creuant els dits. Perquè, de fet, ara hauríem de decidir. Jo crec que, com que està tot l'equip aquí, ho debatrem una miqueta en directe, què passa amb els premis. Si no trobes l'Esteve. Ara ho debatem un segon, un minut i mig.
3: El món a RAC 1 amb Sergi Ambudio.
1: 18 minuts i les 12. A veure, què hem de fer amb els premis si la gent no arriba a l'Esteve? Hi ha diverses opcions. Una és guardar-los per la setmana que ve.
0: Perquè, de fet, és la final.
1: Aquesta és una, exacte, perquè la setmana que ve és l'últim Troba'ns per Catalunya, perquè recordem que l'últim divendres ja donarem detalls, però és el programa de final de temporada d'estiu i de presentació de la temporada regular, que com sempre ja sabeu que anem a algun lloc de Catalunya, i ja ho anirem explicant. Per tant, no hi haurà Troba'ns per Catalunya, per tant, la setmana que ve serà el proper. Aquesta és una opció. L'altra és fer un sorteig. podríem fer, per exemple. L'altre és que s'ho quedi l'Esteve.
0: I almenys així anirà tapat amb la samarreta, no?
1: Es podrà tapar amb alguna cosa. Amb tots els productes aquests de l'experiència Tuna. No ho sé, jo crec, tinc bastant de confiança, sobretot perquè ens ha arribat missatges de gent que deia que estan per l'entorn proper i jo crec que acabaran trobant l'Esteve. Jo dic, en 17 minuts és factible arribar-hi. La samarreta de la tercera equipació del Barça i tot aquest pack Tuna Tour espectacular. 17 minuts. Jo ho deixaria... 17 minuts, aguantarem fins a les 12. 0,
0: amb una. 0.
1: I a partir d'aquí veurem si hi ha sort o no hi ha sort. Segueixes?
0: Sí, tira l'últim bloc i així ja fem, debatem el que vulgueu vosaltres.
1: Em sembla superbé.
0: Sí, sí, no?
1: La gent hauria de veure com està el Jordi Balaguer ara a l'estudi. Tothom està, evidentment, amb el micròfon sobre la taula, que és lo normal, i ell està amb un micròfon inalàmbric apartat de la taula, amb les cames creuades.
0: Sergi! Totalment.
1: Bueno, tu diràs,
0: anem a l'últim bloc,
1: no?
0: Sí, anem a l'últim bloc, que és les cançons que parlen de futbol, com pot ser aquesta.
3: Pel que fa a sèries, un drama, però un autèntic drama.
0: Sí que és un drama, sí, perquè no ha entrat ni al tall directe.
1: Què és això? Què acaba de passar?
0: Anem per la següent, anem per la següent.
1: Un moment, espera. Ara, no?
0: Un show armandru. 4-3-3, els amics de les arts.
1: M'intriga molt saber què pot haver passat.
0: No ho sé, és que m'extranya. És la cançó d'Oliver i Benji. No sé. Bueno.
1: Ah, bueno, tema de títol dels àudios.
0: No passa res, també hi ha problema. 4-3-3, els amics de les arts.
1: Tan fred i la neuro. No és aquesta, tampoc.
0: Ens anem directes al diàling, eh?
1: A veure, un moment.
4: Un cop de mal...
1: A veure, però aquesta ja ha sonat. A veure, 4-3-3 d'Amics de les Arts.
0: Eh? Perfecte.
1: Marc, està ubicada?
0: És aquesta, està ben
1: anomenada.
0: Són aquesta, aquesta.
1: Ah, val, sí.
0: Anem, no sé, amb, anem amb la del futbol, la de zoo.
1: No té res. I tan fregi la neuro. 4-3-3 de...
0: Qui també ho remata i fa gol és Khalil Dandy. O qui parla d'aquell futbolista és Zinedine Zidane.
1: Això és l'Esteve.
0: No, Zidane. Va bé. Qui també ho fa? Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Esta noche me emborracho bien. Me emborracho bien, borracho, sí. O la següent, remenes la cup de l'Amazon.